0: La competència.
1: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
2: Hola. I a Gorilla.
0: Un programa basat en fets reals.
3: Malafaria.
0: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
1: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
2: Vale, jo el que vull advertir que aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors dels pitjors de la temporada, vostès sabran el que escolten. Escolta't, jo no me l'escoltaria.
1: Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
2: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Estor Romagosa, què tal estàs?
3: Bon dia.
2: Estan posant... Què passa aquí? Que està... Joel, entra. Estic fotent la
3: rabiós. No m'agrada a mi.
2: Bueno, guapa, escolta una cosa. Que no us agrada res, tampoc.
3: No.
2: Tota la classe, puta classe obrera. Que no, escolta, ho fem tot el que podem, eh?
3: Per una finestra.
2: Però bueno, ara, Joel, què passa? Estan posant un vel...
4: Hem demanat als productors i tècnics de la casa, això.
2: Que calla.
3: Heu demanat tancar aquesta finestra?
2: Sí, perquè de sobte...
4: Perquè estan treballant i per darrere ens veia la gent fent... Jo què sé, si jo estic lligant amb algun durant el programa...
2: Sí, fent putxinel·les. Què et penses, que som
4: la... Em veuen la pantalla, veuen el que faig i jo no volia...
2: No esteu mai contents amb res.
3: No m'agrada.
4: Doncs bueno, mira, sí, exacte.
2: Està bé. I això què és? És automàtic?
4: Sí, doncs hi haurà un botonet i picaràs i s'obrirà i nosaltres triarem què volem.
2: Què t'agrada dir? Què volem? Que si volem llum o no volem?
4: No, si volem que ens vegin o que no que ens vegin. No, com allò que vas fer el vídeo que vas fer...
2: Perdona, tinc una cosa. Això t'anava a dir.
4: El vídeo que vaig fer...
2: Això és una cosa que podem posar una màquina de 50 centímetres o un euro que vol la persona de RAC1 veure'ns a nosaltres composa i s'obre la persiana.
4: Exacte.
2: A través del vidre. Que no vols. És un negoci. Si és que nosaltres també tenim diàleg social i negocis i noves vies de negoci, joder. És que és així. Esther Romagosa, què tal estàs?
3: No m'agrada.
2: Vas anar a veure les Migues ahir, per cert.
3: Oh, sí. Escolta, impressionant, eh?
2: Impressionant.
3: Que imponents que són dalt de l'escenari, tanta dona junta, tant talent musical. Em va encantar.
2: El festival que fa la Pedralbes.
3: De Pedralbes Occident.
2: Que està molt bé. Bueno, escolta una cosa, Ernest Ferrer, també tu estàs aquí. Avui ens acompanyaràs, genial, perquè és un tema que ens ha sortit al carrer, perquè soc callejera. M'he trobat a la meva veïna, Anna Martínez Balanyà. Un aplaudiment per ella. Bravo. Què tal estàs, carinya?
5: Molt bé.
2: Bueno, ella és una superproductora de teatre, és la directora general de Balanyà en viu.
5: Sí.
2: Però que ja, Balanyà en viu i Balanyà en mort, no? Sempre en viu, no? No entenc això.
5: En viu, perquè fem els esdeveniments en viu.
2: En viu, exacte. Sí. I després treu els teatres Balanyà, diguéssim. Jo l'altre dia vaig fer una persona, perquè tu vaig dir a la teva cara, a Paco Pàmies, que va dir, les Balanyà són les millors productores de teatre que hi ha en esta ciutat. I després em va dir que eren els pitjors, també. Que no sé. I vens acompanyada de la teva col·lega, la Flor Méndez, perquè la Flor Méndez, això en parlarem ara després, tu ets la
5: co-creadora.
2: Impulsora, co-creadora del Mor Film Festival.
5: Exacto.
2: Que és menjar el que veus,
5: sí,
2: que és el que arriba a Barcelona. És a dir, tu estàs mirant una pel·lícula, si el de la pel·lícula es menja un filet, tu ve et menges un filet.
5: Exactament.
2: És així.
5: En el mismo momento.
2: En el mismo momento. Ara en parlarem. Tenim a la Isabel Lovede.
6: Hola, què tal?
2: Però abans, això jo també he improvisat avui. Perquè tu portaves la teva secció, és la segona vegada que et tombo aquesta secció.
4: Ara ho explicarem, això.
2: Ja ho explicarem.
4: Demà.
2: Amb tots vostès, David Balaguer.
4: Home... Ha estat molt greu, avui. S'ha superat el Marc Giró.
2: Què ha passat?
4: Home, doncs què era?
2: Però ja tinc la teva secció per la setmana que... Per l'any que ve, ja t'ho dic. Perquè serà aquestes merdes, ja veuràs.
4: Ah, sí?
2: Serà i ja veuràs. Digues.
4: Mira, un quart de 12 del migdia.
2: Tal qual.
4: O del matí. Un quart de 12 del matí.
2: Sí.
4: Un quart de 12 del matí.
3: Que has tingut un matí complicat, eh?
2: No, que
4: m'ha quedat. Molt complicat, perquè jo anava a esmorzar, que és el meu gran moment del dia, un moment sagrat, al bar... a la cafeteria, el meu cafè amb llet, el meu entrepà...
2: Perdona, sóc... a 3:15 anaves...
4: Sí, perquè primer havia fet unes gestions.
2: Sí, bueno.
4: I llavors, no. I llavors rebo una trucada de WhatsApp del Marc Giró.
2: Sí.
4: Quan reps una trucada de WhatsApp, primer sempre et penses que s'ha confós la persona, que se li ha disparat o alguna cosa.
2: Bueno, perdona, és que t'he de dir... És que jo ara no sé si truco un WhatsApp o amb l'altre, perquè a mi el telèfon...
4: A mi m'has trucat de WhatsApp.
2: Em diu, per WhatsApp. I llavors em diu, aquesta persona no té WhatsApp, has de trucar de l'altra manera. Però jo no sé per què estic trucant amb WhatsApp, perquè el telèfon no em deixa trucar de forma natural. O sigui,
3: no, això no pot ser, mal.
2: Que t'ho prometo,
3: Això
2: també pot ser, però et prometo que a mi el telèfon em boicoteja, perdó.
4: I res, finalment, ens hem posat en contacte, hem parlat i em dius...
2: Que no l'has agafat.
4: Primer no l'he agafat.
3: David, no l'has agafat el telèfon al Marc Giró?
2: No.
6: Com cosa?
4: I a més ho he fet deliberadament.
2: O com si jo l'agafés sempre.
4: Ho he fet deliberadament. He vist que em truca el Marc Giró i dic, no l'agafo. No l'agafo, tu, vés a saber què em vols dir ara aquest. Dic, em voldrà fer algun canvi de secció a última hora? Jo ja ho he intuït. No l'agafo. Però llavors després he enviat un missatge dient m'has trucat o ha estat un error?
2: Sí, m'ha enviat un missatge. O sigui, ara s'ha allargat la trucada. Oh,
4: bé, finalment ens hem posat en contacte, lògicament, i m'ha dit si podia. Diu, ja sé que avui has preparat una secció, que... però no la farem.
2: Perdona, aquesta secció la tenies de l'altre dia.
4: La tenia de l'altre dia, que també... Això és perquè la secció no t'ha agradat.
2: No.
4: T'has llegit el guió i no t'ha agradat.
2: No, que m'ha agradat molt, però... És que...
3: Era una secció sobre la onada de calor.
4: La vol canviar, és igual. La
2: qüestió... És que trobo que tinc millors idees que tu. Llavors sí. Penso que prefereixo la meva idea.
4: O sigui, m'ha dit, podries anar aquest mateix matí?
2: Entendràs... que aquestes alçades del partit, jo crec que tu estàs esgotat, però oferir una secció sobre la calor a la gent que està passant calor a casa seva, doncs no sé si és la millor idea. Però
4: estem farts.
2: Doncs jo intento boicotejar-te. I després jo també et diré que la nostra relació funciona si jo et boicotejo.
4: Totalment. Sí. Al principi no era així, però va arribar un moment...
2: Era bastant al principi, el que no te n'adonaves.
4: S'ha transformat, s'ha transformat. Bé, la qüestió és que m'ha demanat si podia anar a veure l'exposició de la Juana Dolores a la Virreina.
2: Exacte, li dic, perdona,
4: on ets? A 1:45 del moment que estem vivint ara.
3: El programa. Sí,
4: a 1:45 del moment que estem vivint ara. És a dir, jo, en 1:45 he anat a veure l'exposició de la Juana Dolores.
2: Juana Dolores.
4: He pres quatre notes al mòbil, sí, i he vingut aquí. No? I bueno, han passat coses, eh? Han passat coses, perquè sempre passen coses.
2: Sempre passen coses. Jo li he dit això, ell m'ha dit, bueno, havia de fer uns encàrrecs. Mentida, mentida, perquè ja estaves...
4: Mentida.
2: Dic, uns encàrrecs, què collons d'encàrrecs?
3: L'encàrrec era esmorzar.
2: Et poso taxi.
4: Ho he dit per veure si...
2: Et poso taxi.
4: Si tenia pietat de mi, però no.
2: No, pietat ninguna, ja saps que no. Llavors, Juana Dolores. És que jo l'altre dia vaig anar a veure l'exposició de la Juana Dolores Romero Casanova, que l'estan fent a la Virreina, juntament amb una de Jean-Luc Godard, i després també n'hi ha una del Frederic Amat. És que és tot el que és un lloc genial de Barcelona, perquè és que és tot gratis, i és increïble les exposicions que fan. A més, el Valentín Roma és de les últimes que comissaria, no sé si és aquesta del Godard seva, però bueno, però ara el Valentín Roma, que és el que dirigia la Virreina, passarà a ser director del MACBA. Llavors, Juana Dolores Casanova. Llavors, jo m'he vist la tessitura d'haver anat a veure aquesta setmana la Juana Dolores Romero Casanovas, que jo ja sabeu que sóc un fan total i me l'estimo moltíssim, la Juana Dolores, i tu, i llavors... no tenia marge, no tinc, en el fons he pensat, si ara truco a la Juana Dolores perquè vingui per fer una entrevista sobre l'exposició, a la millor em dirà no puc, però jo no volia acabar la temporada sense parlar de l'exposició de la Juana Dolores Casanova a la Virreina. Llavors se m'ha acudit que vosaltres que heu estat col·legues de secció,
4: sí,
2: tal.
4: I ens
2: també penso
4: molt,
2: que tal
4: i
2: com estan les coses aquí, amb les assemblees aquí, les assemblees allà i tal, jo porto avui a la Juana Dolores Casanovas aquí a parlar de l'exposició i, es munta un pollo obrerístico-marxista que ara millor tampoc era el cas. Perquè, clar, assemblea per aquí, assemblea per allà, que si patatim, que si patatam, i aquesta veient incendia la torre aquesta. Però tampoc era el cas, com ja ha passat altres vegades, per altra banda.
4: Té de comunicar...
2: Era la Dolores d'aquí una abraçada total, i que, a més, l'enyorem molt, i que no sigui la temporada que ve d'haver de tornar.
4: Té de comunicar una cosa, que la Juana Dolores ens està escoltant en aquests moments.
2: Doncs jo...
4: Han passat
2: coses. Abraçada, perquè...
4: D'entrada, jo he agafat un taxi. Tu m'has dit agafar un taxi que te'l pago jo.
2: Sí, sí.
4: Doncs agafo un taxi, i tant.
2: Però has tornat, però mira que tens una mentalitat també de pobre. Perquè
4: tinc mentalitat de pobre perquè he tornat amb autobús, sí.
3: Però de veritat?
4: Perquè s'estalvies els 12 euros del taxi.
3: Si no t'ho paga ell, ho paga Grup Godó.
2: Bueno, no ho sabem, qui paga què. No sabem qui paga
4: què. Si ho arribo a saber, tornava amb el taxi.
2: Ja veurem a veure qui paga què.
4: I li deia que fes volta.
2: De moment a veure qui paga què, també, això, ara, en això estamos.
4: La qüestió és que ara passa una cosa amb el món del taxi que és fenomenal, que és que tu li dius que vols anar a un lloc, li dic a la Virreina, i ell no sap com s'hi va la Virreina.
2: Ja.
4: És molt fort, això,
2: Bueno.
4: I llavors tu li has d'indicar el camí per arribar a la Virreina. Bé, la qüestió és que he arribat allà. Entro i ja d'entrada, quan arribes, t'expliquen una mica de què va l'exposició. Aquí hi ha una cosa que és molt, molt interessant, que és que cada cervell funciona d'una manera diferent.
2: Clar.
4: No tots els cervells entenen les coses de la mateixa manera. I llavors jo he llegit el text aquell i no entès res. Us el puc llegir perquè he fet una fotografia, us el puc llegir.
2: Diguem que la Juana Dolores, l'exposició és... Declaració d'amor a Lenin.
4: Sí, declaració d'amor a Lenin.
2: Tot el seu cony, que està molt bé.
4: Ah, sí, que quan entres, a més, l'exposició és això, només és una sala.
2: És una instal·lació, diguéssim que tenia correcte. Exposició, però és una instal·lació. La primera instal·lació a un museu públic de la Juana Dolores.
4: Hi ha una pantalla des d'on s'exposa la declaració d'amor a Lenin.
2: És veritat.
4: Que la fa la Juana Dolores.
2: In person.
4: Allà tu, amb un passamuntanyes de color rosa.
2: De ganxet o de crotxet.
4: De ganxet, correcte. Sí. Amb un micròfon de color rosa, també.
2: Sí.
4: Venua.
2: Venua.
4: Venua totalment nua i llavors fa aquesta declaració de moral que dura molta estona.
2: Que dura. Però que és interessant, que atrapa.
4: Sí, és interessant. Però una mica és el que ell explica quan fa les seccions, Sí, sí, és la seva secció, però portada a l'extrem.
2: Sí, genial.
4: I amb la calma, sense que ningú la interrompi, que això també és molt interessant. Sí, sí, sí. I llavors, sí, això és interessant, perquè clar, quan feia la secció tu l'anaves interrompent, sí. I allà ella no,
2: això
4: allà pot parlar 30 minuts
2: ella sola. Hauria de canviar la temporada vinent, que no interrompem tant a la gent. Però jo dic jo que no canviarà.
4: Diu, perquè... l'artista reactiva, a veure si ho enteneu vosaltres.
2: Sí,
4: l'artista reactiva el potencial revolucionari i dissident de l'amor, una categoria política que la història cultural va associar al sentimentalisme burgès i que avui viu un nou confinament des dels imaginaris fonamentats per les classes mitjanes. Jo no entenc res.
2: Aquests classe mitjana...
3: Ho has llegit molt ràpid.
2: Perquè ets classe mitjana i tens el cervell no. completament podrit. I
4: tinc clar, el cervell
2: no
4: trinxat.
2: No esteu preparats per entendre exactament com ho entès
4: perfectament. El juliol em trinxa el cervell directament. No ho he entès, però dic que anem a veure l'exposició i potser així ho entendré.
2: Val.
4: És, t'ho juro, eh? És com penetrar, m'ha agradat molt, perquè és com penetrar dins del cervell de Juana Dolores.
2: O el cony, o el cony.
4: Aquella sala és el cervell, o el cony. Aquella sala és el cervell o el cony de Juana Dolores.
2: Tot en rosa. Mm.
4: I allà et poses a mirar les coses que hi ha, i m'agrada molt un sector on hi ha tot de records de la seva infantesa.
2: Això és boníssim.
4: Perquè la Juana Dolores és una persona molt sensible. És ultrasensible.
2: És veritat.
4: És una persona molt tendra. El que passa és que ella, als mitjans de... també és molt vehement, és una persona vehement, i és una persona sense filtre.
2: Clar.
4: I això genera divisió d'opinions.
2: Jo crec que sí que té
4: filtre, gent,
2: eh?
4: Hi ha gent que t'adora i que et venera,
2: que
4: i hi ha gent que t'odia.
2: Però té un altre filtre, que està molt bé. Que t'ha acostumat que el filtre ha de ser sempre un, i es pot filtrar d'altres maneres.
4: Sí, sí. Però és una persona molt sensible, i llavors allà hi ha tots aquests records, i m'ha agradat molt perquè hi ha exposades les cartes que ella enviava als Reis Mags d'Orient.
2: Que és boníssim.
3: Ai, que amor.
4: Amb les coses que ella demanava.
3: I què demanava?
4: Mira,
2: pues mira,
4: he fet algunes fotografies també d'això, perquè clar... n'hi ha una que m'agrada molt, que és la següent. A veure si la trobo...
2: Amb fotos de la família...
4: Ah, sí, mira, mira, mira, ja era... La Juana Dolores ja era de petita com és ara. Diu, queridos Reyes Magos, este año... Sempre deia, este año ha sido muy bueno.
2: Sí.
4: Sempre diu això, totes comencen igual. Diu, el castillo de la Cenicienta. La carroza de la Cenicienta.
2: Però que demanava, eh?
4: El príncipe de la Cenicienta.
3: Oh, mira.
4: La Cenicienta, però, això és molt bo, que venga con el vestido de pobre. I després ja amb el vestit de núvia.
2: Sí, no, que hi era incorporat també el vestit de núvia.
4: Sí, sí.
2: Que ja el canviarà ella. Ella ja la salvarà de pobre.
4: No olvidar-se de los pobres, tampoc. De traer coses a los pobres. Això m'ha agradat molt. I després també n'hi ha una altra, una carta que posa que, si us plau, demana als Reis Mags d'Orient... Els hi demana directament que, si us plau, els regals vinguin provats.
2: Sí.
4: Això et va agradar.
2: Que funcionin, diguéssim.
4: Que funcionin i que vinguin també embolicats.
2: Embolicats, por favor, si me los pueden envolver.
4: I aquí sí que ha coincidit molt amb la Juana Dolores, perquè els regals sempre han de venir embolicats. Un sí. regal sense embolicar no té cap gràcia.
2: Però depèn, perquè si ens regalen, jo què sé, una cosa que sigui, jo què
3: sé,
2: una cosa a Cartier, a mi si no me l'embolica, no. igual, eh? Fa
4: no,
2: la mateixa
4: no,
2: il·lusió.
4: Embolicat, un regal embolicat, perquè té el mateix poder. Això, una cosa de Cartier, embolicat, té el mateix poder en tu, una cosa de Cartier, un cagalló.
2: Sí, però el cagalló
4: té el mateix poder,
2: sí.
4: embolicat, tu no saps què és, i et genera la mateixa emoció d'entrada.
2: Sí, però sí, però després et genera una decepció del cagalló. Sí. Que no, desemboliques per això, un cartió, desemboliques un cagalló, potser, comprendràs
4: potser
2: que...
4: Potser la gràcia d'aquesta vida seria no obrir els regals.
2: Ja, això ho fan els japonesos, que no te'ls obren mai
4: no,
2: a la cara.
4: Tu tens regals dels anys 90, que no has desembolicat mai, i sempre que els veus dius, hòstia, que hi deu haver aquí.
2: No està mal,
4: és aquesta incògnita, no?, que hi deu haver aquí. Després també té les estampetes, perquè la Juana Dolores ha fet la comunió, eh?
2: I tant que l'ha fet vestida de núvia. És que això fa moltíssima gràcia.
4: El maig de l'any 2001.
2: Sí, és que és increïble.
3: 2001 va fer la comunió.
2: Clar, va néixer el 92, la Juana Dolores, que és increïble, podria ser la meva filla, de fet que no ho sigui. M'encantaria, de fet, que fos la meva filla. Escolta una cosa, la Juana Dolores, això és boníssim perquè, clar, hi ha la pantalla on ella fa la declaració d'amor a Lenin amb pilota picada.
4: Sí, sí.
2: Està guapíssima la Juana Dolores, no t'ha semblat?
4: Molt guapa, una pell molt llisa, tu.
2: No es pot...
4: Això m'ha sorprès.
2: No es pot cosificar, però és que la tia està amb una monada. Llavors, té, ens fa la declaració a Lenin, que t'acaba atrapant,
4: sí,
2: que és un rotllo patatero. Aquesta dona que ens està explicant aquí, amb el pas a muntanyes i tal. Però t'acaba atrapant d'una manera que no vols que s'acabi mai. I després, clar, entrant a mà dreta, tens aquest plafó amb fotografies d'ella quan era petita, la comunió, les cartes, i
4: els records. És magnífic, això, sí.
2: Però, clar, ella és una nena, diguéssim, en contrast amb la Juana Dolores, marxista, revolucionària, o digue-li com vulguis, de la pantalla que estàs veient.
4: Exacte.
2: T'explicarem la pantalla, suposo...
4: Això, i després davant tens el mirall dels revolucionaris.
2: Exacte, que és un autorretrat, jo diria, sí, exacte, que és un mirall.
4: Bé, és perquè tu, no, si vas a veure l'exposició, tu et mires en aquell mirall i automàticament passes a ser un revolucionari.
2: Com els que també estan...
4: Com els que hi ha allà, no? Cada quadrant hi ha un revolucionari diferent, man.
2: Sí, sí, sí.
4: Sí, són aquestes coses del cervell Juana Dolores.
2: Hi havia també en el plafó de les imatges, diguéssim, que hi ha com una redacció d'ella de petita.
4: Sí.
2: Tu no l'has vist al final de tot?
4: La de la redacció del Tortell Poltrona?
2: No.
4: Ah, n'hi ha una del Tortell Poltrona?
2: Sí, no. La del Tortell Poltrona... Ah, des de deu ser aquesta.
4: Sí, que anaven a veure una redacció seva que explica que va veure un espectacle del Tortell Poltrona.
2: Sí.
4: Dents ben netes, es deia l'espectacle.
2: Tortell Poltrona
4: també. I escrit amb lletra de nena, clar, evidentment. No sé
2: que és genial que Juana Dolores i Tortell Poltrona estiguin en el mateix espai.
4: A mi m'ha fet molta gràcia.
2: Exactament la Catalunya que nosaltres volíem. Juana Dolores i Tortell Poltrona.
4: Llegir el nom, l'últim que m'esperava quan he anat allà és veure el nom de Tortell Poltrona escrit a l'exposició de la Juana Dolores de declaració d'amor a Lenin. Vull dir, Lenin, Tortell Poltrona, comunió, saps? És que aquesta barreja...
2: Però després hi ha com una redacció que hi ha com un drac pintat, que hi ha la redacció d'un nano, d'un altre col·lega seu, devia ser d'un nano de la classe, i hi ha una de la, i la seva redacció. Que fa molta gràcia, la redacció,
4: això
2: perquè
4: no
2: ella...
4: Torno,
2: però val la pena. Que, i entens que aquesta senyora era poeta, que els que poetes neixen, o es fan. No, els poetes neixen.
3: O sigui,
2: claríssimament. Claríssim, els poetes
3: igual que els
2: neixen.
3: Artistes,
2: I després que no totes les criatures siguin poetes i després els anem tallant.
4: Hi havia una carta als Reis Mags que demanava, no sé quina edat devia tenir en aquell moment la Juana Dolores, però demanava una Alexa.
2: Sí, una Alexa.
4: Una Alexa.
3: Una Alexa.
4: Una Alexa. No sé quants anys tenia en aquell moment, però m'ha semblat curiós demanar una Alexa, no una nena petita, perquè la lletra era de nena de 10 anys.
2: Tot en rosa, eh? Tot en rosa.
3: Però escolta, a més diu que te l'has trobat.
2: No, però espera un moment. Espera, abans d'això, el vídeo... ella que més hi fa? Fa la declaració i què més? Te l'has vist sencer?
4: No, sencer no l'he vist.
2: No has vist el vídeo sencer?
4: Perquè dura, saps quanta estona dura el vídeo sencer?
2: Quan? No haguessis arribat, vols
4: dir? No hauria arribat.
2: Ah, doncs ja has de tornar.
4: Si el vídeo dura 28 minuts.
2: Perquè en aquest vídeo apareix un Satisfyer, també.
4: Ah!
2: És una cosa que el fa, la Dolors fa el seu espectacle.
3: Home, el seu espectacle era...
4: I l'he demanat amb l'Esther.
2: I és del... I és una cosa dels... jo trobo que és boníssim.
3: El seu espectacle.
4: És el que feia el seu espectacle.
2: Sí.
4: No, que tu quan entraves allà...
2: Amb un Satisfyer.
4: Ella estava amb el Satisfyer.
2: Ella estava amb el Satisfyer.
4: I la gent anava entrant, t'anaves a seguir en el lloc, i ella mentre allà amb el Satisfyer a l'escena...
2: Sí. Comunicant-se amb el Satisfyer.
4: Sí, exacte.
2: Sí.
4: Coses Juana Dolores, sí. Me l'he trobat, tu.
2: I ara t'has trobat a la Juana Dolores.
4: És molt curiós perquè...
3: If I'm pretty, crec que era l'espectacle, el seu espectacle.
2: Com és? Perdona, pots...
3: Hit me if I'm pretty.
4: Vale. No ho recordo.
3: Sí.
4: Genial.
3: O la princesa
4: que
3: moderna.
4: Que ens escrigui, si ens està escoltant.
2: Bueno, llavors, te l'has trobada. Això és boníssim, no?
4: És boníssim, perquè jo he entrat allà i hi havia una persona asseguda veient el vídeo... I era ella.
2: No.
4: I dic, hòstia, què hi fots, aquí?
2: Perquè el dia que hi vaig anar jo, que li vaig enviar una foto, estic aquí vinant-te, diu, espera't, perquè hi ha un moment que el vídeo s'atura.
4: Ah, val.
2: Que això també és una cosa boníssima, que ella és exigent, diguéssim. I llavors, jo crec que deu haver vingut a comprovar que el vídeo ja funcionés... Jo veig que s'aturava, que com amb això de l'arc contemporani, si és una cosa s'atura, tu et penses que forma part de l'assumpte.
3: Que forma part creativament.
2: No. I llavors es veu que deu haver vingut
4: a
2: comprovar,
4: a
2: xequejar.
4: És com que és molt addicte a la seva pròpia exposició, perquè estava allà segur.
2: L'ha de controlar.
4: I per cert que la Juana Dolores i jo ens hem trobat dues vegades per casualitat a la ciutat.
2: Fora de l'estudi.
4: Sí, per casualitat. Fora de l'estudi, ens hem trobat dues vegades. I sempre ha estat al metro, tu. I ella, quan me l'he trobat, li he dit, em pots gravar un àudio? Ah, li he dit, gravem un àudio pel vostè primer, perquè vegin que ens hem trobat aquí. És que tens l'àudio.
6: Hòstia, David, que fort. És la primera vegada que ens trobem en un lloc que no és al metro. I és a la Virreina, amb el meu primer treball museístic.
2: Déu-n'hi-do, molt bé, eh?
4: Fort, que ens haguem trobat. I recordo que, mira, per tancar el cercle, justament l'última vegada que em vaig trobar la Juana Dolores, al metro, ella anava a comprar material per aquesta exposició.
2: Sí, sí, sí.
4: Anava a buscar un parell de coses per aquesta exposició que havia comprat de segona mà no sé qui, no recordo si era per Wallapop o no sé què, i anava a buscar el material. I mira, justament avui... Última secció de la temporada, parlem d'aquest espectacle. Bé, d'aquest espectacle, d'aquesta exposició.
2: Tenim per acabar un altre tall de Juana Dolores, no? D'aquest que està enviat com per prova de vida, diguéssim.
4: Sí, li he dit grava'm-els aquí.
2: Molt bé.
4: Ella m'ha gravat gairebé 2 minuts d'àudio.
2: Val.
4: Però
3: l'he dit
4: a l'Estela i li he dit retalla-ho.
2: Val.
6: Bueno, no sé què em penses, però és bonic, oi? Hi ha coses a millorar, perquè no és el mateix fer una peça audiovisual i veure-la a casa teva, a la pantalla del teu ordinador, que veure-la en un espai, en una sala tancada, no? Però espero que, jo què sé, que l'hagis trobat bonica, no sé.
3: T'ha agradat o no?
2: T'ha agradat o no, llavors,
4: tot el que faci la Juana Dolores m'agrada. Perquè tenim, és això, és la gràcia de la vida. Dues persones amb dos cervells tan diferents, però tan compenetrades. Tu i ella. Perquè realment ens caiem molt bé amb la Juana Dolores.
2: Sí, és veritat, sí que és veritat.
4: És,
2: sí,
4: és molt curiós.
2: És veritat. Doncs escolta una cosa. Juana Dolores Romero Casanova fa la seva declaració d'amor a Lenin a la Virreina, que això de la Virreina en diuen ara la Virreina Centre de la Imatge. Això és el Palau de la Virreina Rambla 99, aquí a Barcelona. L'exposició ve val un viatge a Barcelona i està fins al 1 de novembre del 2026. De totes maneres, tot i que això sigui el novembre, que acabi l'exposició el novembre, tal com està el canvi climàtic, l'amenaça nuclear, el feixisme tal, podria ser que bombardegessin Barcelona abans de... Jo l'aniria a veure ja, sí, sí, el que pugui ser, saps? Vull dir que tot el que vostès hagin de fer, facin-ho ja, perquè és que realment...
4: Com serà l'agost?
2: La, cosa, la, la calor,
4: si ve una sisena onada de calor, ens fotem a 50 graus, potser dir, no ho expliquem.
2: La gent, tot aquests, tots aquests fatxes que temien a les onades feministes, resulta que el que se t'endurà per davant serà l'onada de calor. Això et dic, sí, sí. Mira, tanta
4: al final,
2: història. Sí.
4: Encara queda algú que li agradi l'estiu? Jo crec que ja no. Sincerament t'ho dic.
2: Escolta, Juana Dolores Casanova, declaració de Morales, un aplaudiment. Moltíssimes gràcies, companya.
4: Juana Dolores!
2: Gràcies per el Joan, ens retrobem la temporada vinent. No deixis d'aplaudir tots vostès, deixiré. Vela lo bebe. Vinga. Vinga.
7: Escolta'm.
2: O vais a cagar.
7: Bueno, com sempre, no? Una miqueta. Avui porto una reflexió per a les persones blanques que, que ens escolten i que...
2: I que estem aquí, no? També podem per nosaltres...
7: Totes menys jo. Què és aquesta? Què és aquesta?
2: A veure.
7: I penseu-hi. Sou persones amb les quals una persona negra o una persona racialitzada pot sentir-se segura? I abans que ningú digui que sí, perquè, què dèiem abans, no? Tothom escolta el Rajoy, o quina barbaritat, sí, allò, però... cap problema, però... No,
2: és que jo li deia a la Desiree...
7: Fem aquesta reflexió.
2: Que no parlem de Rajoy i tal, però que jo li deia que ja ho vaig dir l'altre dia, que em dóna la sensació que amb el tema de Rajoy i la racistada que va fer, que és un racista de primer ordre, diguéssim, que hem fet molts, Rajoy, que racista, i hem empaquetat aquest senyor, li hem col·locat l'etiqueta racista, les altres ens hem sentit molt bé, perquè resulta que aquí a Espanya el que és racista és Rajoy.
7: Rajoy, i prou.
2: Ell s'ha quedat a l'ample perquè ha dit que, por supuesto, caballero, ja sabéis cómo soy, com això he dit, ho he trobat, que és increïble.
7: Que si sabem com ho he pongo, perquè m'inviten.
2: Perquè m'inviten, i llavors tal. Llavors estem aquí empaquetant a Rajoy, Rajoy resulta que ja tenim el racista oficial d'Espanya i les altres, doncs ja podem romandre tranquil·les i amb la consciència tranquil·la. Oh, doncs no.
7: Doncs potser no. Llavors, per fer aquest exercici, per animar la gent que faci la reflexió, i abans de dir que sí, perquè segur, no?, que la majoria de persones estan assentint i pensant que sí.
2: La pregunta, perdona, torna a repetir, és...
7: Sou persones amb les quals una persona negra o racialitzada pot sentir-se segura?
2: Sentir-se segur també és un concepte profundíssim,
7: sí,
2: eh?
7: Sí, i tant.
2: Jo no m'ho havia plantejat
3: molt
2: mai
3: ampli, sí,
2: amb,
3: sí, cap,
2: amb ningú.
7: Amb sí, ningú.
2: Amb ningú dels, però endavant, endavant.
7: Doncs, llavors, vull fer un repàs de 5 senyals que diuen tot el contrari d'aquest, sí, sí, jo sóc una persona segura, i que per una persona racialitzada són banderes vermelles...
2: Que creen inseguretat.
7: Que creen inseguretat perquè parlen d'un racisme encobert que no es té identificat i que és el que funciona moltes vegades des d'aquesta comoditat, no? Perquè no és l'insult obert o el missatge d'odi explícit, sinó que són coses com més del dia a dia que passen molt desapercebudes i, per tant, dificulten molt més fer autocrítica. Uh-huh. Llavors, la primera d'aquestes banderes vermelles és... no veure colors.
2: Clar, però és així.
7: Això té dos problemes. El primer és que és mentida. Ningú deixa de veure el color de la pell de ningú. I el segon més greu, qui no veu el color, no? Qui a mi em veu i em diu, jo no veig colors...
2: Tranquil·la, que jo no veig colors, no allò que et diuen.
7: Llavors tampoc veu ni que aquest color està lligat amb una altra cosmovisió, amb una altra cultura, però també amb situacions de discriminació i d'opressió. Si tu negues aquest color, negues que jo sigui una persona completa.
2: Clar.
7: I també negues els teus propis biaixos quan tu dius que no veus colors. Perquè veure tot això, no, el que dic, no? Per veure tot això, primer s'ha d'acceptar que una persona racialitzada és una persona completa, que aquí tenim molts problemes amb la qüestió de la deshumanització. I que no som una versió d'una persona blanca amb més melanina, no? Perquè això també em passa moltes vegades de no, deciré, però tu ets que
2: ets com jo.
7: Ets com nosaltres. Clar. Què vol dir?
3: En sèrio?
7: Què vol dir?
2: Sí, sí, clar.
7: No. Llavors, quan algú digui jo no veig colors, veig persones, al tanto que això no és cap virtut, és una manera d'esborrar les persones racialitzades, les nostres reivindicacions i les nostres problemàtiques.
2: Perdona, i després hi ha una altra cosa, que amb això del concepte de veure persones, o fins i tot el concepte d'humanitat, mm-hmm. que nosaltres hem après recentment, que és clar, que hi ha amb la...
7: amb la Micaela Drullar,
2: que és un llibre que jo recomano moltíssim,
7: El feminisme ja fue,
2: que t'explota el cap, que
7: tu tota l'estona llegeix tal.
2: Que, esclar, hi ha... és la institució la que decideix qui és persona.
7: Exacte.
2: I qui no. En el moment que tu et diuen
7: des de la
2: colonització, jo només veig persones, és que tu et consideres prou prestigiós o prou alçada com per dir qui és persona i qui no.
7: Saps? Prou privilegiat,
2: Marc. Prou privilegiat, exacte. No, aquesta és persona i aquesta, però potser...
7: aquesta no és aquesta, persona.
2: Clar, si tu vols... igual que la humanitat, no?
7: Exacte. És, jo, bueno, és això el que va permetre l'esclavització, no? El no veure com a persones les persones africanes i des d'aleshores. Vale. Dos. Pensar que parlar de racisme genera més racisme.
2: Això
7: m'ho han dit moltes vegades. Cada vegada que assenyalo racisme, ja, és bueno decir, potser la racista ets tu que parles tant del racisme,
2: eh?
7: No?
2: Sí, sí.
7: Això és constant. I això és un discurs maltractador, literalment, no? És el mateix mecanisme que quan algú diu és que si no haguessis tret el tema no haguéssim discutit.
2: Clar.
7: No? El problema mai és... qui assenyala la violència. No pot ser el problema qui assenyala la violència. El problema és qui l'exerceix. Això ha de quedar molt clar. Si parlar del que passa sembla més perillós que el que passa, el clar. Problema no és el racisme, el problema és que jo o qualsevol altra persona l'assenyali. Segona bandera vermella. Tercera, creure, i això hi ha moltes persones blanques que els hi passa, creure que no s'han de responsabilitzar pels sistemes que sostenen.
2: Uh-huh.
7: Votar partits que no tenen un programa clarament antiracista, que algú digui una racista davant seu i no dir absolutament ningú, no?
2: Right.
7: Tot això alimenta estructures racistes, encara que individualment una persona cregui que no fa res dolent. El racisme estructural no necessita que se'l sostingui activament, només necessita que ningú no es qüestioni absolutament res.
2: Clar.
7: I estem molt en aquest punt. Quarta bandera vermella, i aquesta és crítica. Sentir-se amb dret a accés il·limitat i gratuït al nostre temps, a la nostra feina, a la nostra energia, al nostre coneixement i a les nostres vivències. Hi ha persones blanques que volen fer formació antiracista, però de franc.
2: Clar, clar.
7: I això no va per qui no pot pagar-la. Això va per qui sí que pot i encara així, tot i així, l'espera de franc. Perquè educar-se en antiracisme, en antiracisme és treball i el treball es paga, també quan el fem dones negres. Que això, com diem sempre, la plantació ja fue.
2: La plantació ja fue, eh? A tu t'heu passat, perquè hi ha coses que t'ha passat, que et truca, no? Truquem. Ai, Sire, és que he vist aquesta cosa, tu creus que això és que sí, que no? I després la gent ho rentabilitza.
7: Sí.
2: És a dir, que, no?
7: Sí.
2: Jo que de sobte, a través de la teva experiència o de, sí. de les teves investigacions o de la teva...
3: El teu saber,
2: teu
3: no?
2: Saber, sí, vale? Sí. I gent que no està apuntada al teu,
3: que ara
2: podríem tornar a recordar que tu tens...
7: Jo ofereixo formació antiracista a través d'una membresia mensual que està a desirevela.com.
2: Exactament. I llavors jo que et truquen, escolta, això...
3: I gratis, no? Exacte.
2: Clar, i llavors t'ho rentabilitzen.
7: Clar.
2: I tu dius, home, escolta.
7: Clar, gent que vol escriure un article o fer un reel o una publicació a xarxes, llavors em truquen o m'envien missatge o per xarxes socials o per WhatsApp o el que sigui. Escolta, això em podries explicar una mica? I després ni citen ni res. I això és extractivisme intel·lectual i d'això, això no es pot fer, això no està bé.
2: Això està bé, exactament.
7: Vale.
2: Això, per exemple, l'extractivisme intel·lectual, si tu estàs fent una tesi doctoral i les notes de peu de pàgina, o sigui, se suspenen tesis doctorals i treballs d'universitat perquè les notes de peu de pàgina no estan ben col·locades, mm-hmm. És una cosa que en el món universitari està, ha de ser exquisit, diguéssim.
7: Exacte.
2: Això, la cita, el què, el com, mm-hmm. És a dir, plagiar... Mm. És una vergonya, o sigui,
7: exacte,
2: no es pot fer.
7: I cinquena bandera vermella.
2: Mare de Déu, quanta bandera, això sembla.
7: Tenir una relació d'amistat amb una persona racialitzada i una altra diferent amb la resta de gent racialitzada en general.
2: Què vol
7: no?
2: dir això?
7: Aquella amiga que et cau bé, però que és l'excepció, i que li dius que és que ella és diferent. Això a mi, durant la meva adolescència, m'ha passat moltíssimes vegades.
2: Però m'entenc això, però...
7: Gent que és amiga meva...
3: Que tu ets diferent a altres persones negres.
7: Sí. Llavors, amb mi tenen una relació d'amistat i amb mi és diferent perquè jo sóc diferent de la resta de persones negres, però amb la resta de persones negres continuen fent comentaris racistes i exercint discriminació, etc. No? O sigui, és com si algú et digués es que los maricas, no sé quantos, però tu, Marc, tu és diferent.
2: Perquè... Bueno, però això passa també, és veritat, és que passa.
7: Doncs és això.
2: Sí, sí, és veritat, és veritat.
7: És això. Llavors, hi ha persones, no?, amb les quals es decideix fer un esforç perquè una relació determinada i amb altres de les que no. Podria continuar, però jo crec que la idea ja la teniu. Sí, sí. La majoria de gent blanca que està escoltant això ara mateix no és, de fet... un espai segur per a la gent racialitzada, per molt que costi d'acceptar això, i per això moltes de nosaltres mai obrim segons quines converses amb segons qui, perquè sabem,
2: per exemple,
7: que en el moment...
2: Quin tipus de conversa seria?
7: Doncs, des de parlar de les nostres vivències o reivindicacions o una situació determinada que t'has trobat, a assenyalar a segons qui, segons què.
3: Clar, però llavors no ho fas, dius,
7: no
3: per protegir-te.
7: Clar, jo de fet, jo he d'estar fent tota l'estona aquestes matemàtiques emocionals de dir, bueno, li dic, no li dic, si li dic,
3: però
7: què
3: no
7: canvia...
3: Però això no et genera controvèrsia amb tu mateixa en el sentit d'hosti...
7: Evidentment, i al final m'acabo allunyant d'aquesta persona.
2: Com? Et passa amb el feminisme?
3: Que a vegades treus converses, no?, per defensar la igualtat entre homes i dones i et trobes a l'altra banda persones que poden ser homes i poden
7: ser dones... Sí.
3: Amb qui acabes confrontant-te i acabes arribant a un conflicte que dius, hòstia, és que no val la pena.
7: Exacte.
3: No val la pena.
2: Llavors, el conflicte penses, sempre val la pena, eh?
3: No ho sé, és que jo arribo pensant això, és que no val la pena el conflicte.
7: Sí, bueno, jo decideixo triar batalles. Jo decideixo triar batalles i també en funció de com estic en aquell dia, si tinc l'energia, si estic en una mala època de la meva vida, vull dir, he de considerar moltes qüestions i això fa el que moltes vegades fa que en determinades persones decideixi que jo callo i m'allunyo.
3: D'aquell tema no en parles.
2: Sí, però
3: o t'allunyes directament.
2: Això és adult, això també tens raó, que passa quan et fas gran, jo que soc més gran que tu.
7: Exacte.
2: Que hi ha un que dius, bueno, mira, fins aquí, agafes i te'n vas. És protecció psiquiàtrica.
7: Llavors,
2: psiquiàtrica.
7: És això.
2: Treure un tema que si vols em matures, però és veritat que tu moltes vegades has tingut relacions de parella amb tios blancs, que dius, però jo ja passo de blancs perquè realment és un rotllo patatero, perquè entre que soc dona, soc negra i tal, estic tota l'estona al lloc de full de marroma d'aquest senyor, m'està fotent un rotllo patatero.
7: És que és veritat. O sigui, jo al final, no puc amb masclisme i racisme.
2: Alhora, clar.
7: No puc i no vull.
2: Clar,
7: no
2: sí,
7: vull.
2: Sí.
7: Passant, llavors, no? Sí, amb un senyor, per ser un senyor cis senyor...
3: Hetero, a sobre.
7: Ja l'he d'estar educant en feminisme, perquè patriarcat. Sí. Si a més l'he d'estar educant en antirracisme... No puc.
2: No, clar, és que es passa, clar,
3: i com està el mercat? No com tens el mercat? Desiré.
7: He decidit que plego.
2: No, Desiré.
7: M'he donat de baixa.
2: No!
7: M'he donat de baixa.
3: Has desistit, no?
4: Tan aviat?
7: Sí. Sí, però vull dir, alegrament. I conscient de que he decidit deixar de tenir cites i deixar d'intentar-ho.
2: Jo no sé per què li estic dient a la Desiree, no, Desiree, no ho deixis i tal, si porto jo 50 anys casat. O sigui que...
3: Sense estar al mercat.
2: M'he deixat els bàrtols que jo, o sigui, més donar-se que jo, saps què dir-te o no? Més rendir-se, clar, més... Sí, sí, t'entenc perfectament.
7: Sí.
2: Ja s'està molt bé sola. Sí.
7: Molt, molt, molt, s'està molt bé.
2: Les senyores casades, que portin 50 anys casades amb el mateix, allò entenem perfectament que és veritat. Sí, sí, sí, sí, sí.
7: Doncs això, aquesta és la secció d'avui, i no dic això perquè ningú se senti culpable, perquè sentir-se culpable no serveix de res. Ho dic perquè la propera vegada que algú es defensi abans que ningú no l'hagi acusat, potser val la pena preguntar-se què passa.
2: Molt bé, Desiree, escolta, bon estiu.
7: Gràcies.
2: A tope. Recordem, Desiree Vela Albedé té una membresia que és fonamental a desiree.com.
7: Desireevela.com, on pregunteu per Instagram.
2: Pregunteu, joder. I endavant les atxes. Són quatre xavos i endavant. No, vull dir-te que, escolta, et salva la vida. A vosaltres, no, Desiree, que estàs ja genial.
7: Bueno, a mi també em salva la vida, em paga les factures, la universitat de les filles, tot.
2: Es treballa, això és feina, i tant. Escolta una cosa, després de la publicitat parlarem de cinema, gastronomia, tot alhora, que així dit sembla un lío, però no ho és. És una idea boníssima, l'he trobat boníssima. És que són les coses més bones, són les idees. Mira, al carrer, és que hi ha que ser callejera, perquè estan fent una cosa.
8: Vostè primer, amb Marc Giró. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
9: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
8: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca al 900 903 743. Verisure.
2: Escolta'm una cosa, seguim aquí amb la decisió de l'OBD, el David Balaguer, que va veure de la calor. Ara tinc una mica d'intriga de què anava la teva secció sobre la calor. Podria fer un tast de dos, sí, titular. Fa calor?
4: Fa calor, no? No, volia parlar del tema dels especialistes. Els especialistes.
2: I quins són aquests?
4: Que surten pels llocs com bolets.
2: Ah,
7: Todòlegs, no?
2: Todòlegs.
4: Són com les paneroles són.
2: Ja t'entenc.
3: No que... em parlis de...
4: No, a mi tampoc.
3: Quin fàstic.
4: És una altra de les meves obsessions. La calor, les paneroles, la calvícia...
2: Pues la calvícia te tens de cabell.
4: Bueno, però són les meves... són els meus temes.
3: I les matrícules. I
4: les matrícules són els meus temes. Però les paneroles, tu... ho tens tot tapiat, no tens cap forat, diu, per aquí no pot entrar res, i de cop i volta te'n trobes una. Dius,
3: pujar per la pica, o
4: passa
3: per
4: el mateix
3: igual.
4: Amb els especialistes, tu. De sobte t'apareixen allà. I clar, i els especialistes et diuen, ui, la calor, dormir a no sé quants graus és una cosa fatal.
2: Ja.
4: Va molt malament per la salut, pots acabar morint-te. Llavors dius, posaré l'aire condicionat. Jo no en tinc, però la gent diu, posaré l'aire condicionat. Llavors fots l'aire condicionat, i et surt un altre especialista que et diu que dormir amb l'aire condicionat,
2: ui,
4: és una cosa terrible, que va tan malament per la salut, que agafaràs una malaltia que et portarà fins a la mort, i dius, bueno, provarem amb el ventilador. Fots el ventilador i et surt un altre especialista que et diu que dormir amb el ventilador és una cosa horrorosa, nefasta per la salut, i dius, llavors què hem de fotre? Que em diguin quina és la drecera cap a la mort. Si dormir amb la calor, si dormir amb l'aire condicionat, si dormir amb el ventilador, perquè potser...
7: Tria la teva pròpia aventura. Exacte, tria la teva
4: pròpia mort. Perquè llavors potser, com que n'estic fart d'aquesta calor, potser serà la drecera que jo agafaré.
2: Clar, clar.
4: Clar, és que n'estic fart.
2: I quina serà?
4: Home, segurament serà la calor extrema. Que ho diu, perquè després hi ha tot el tema de la suor.
2: La suor.
4: La suor t'agrada?
3: L'altre dia van dir que quan tens un cop de calor, el primer que et passa és que deixes de suar. I si deixes de suar, mala senya, perquè estàs a punt de morir. Així que endavant amb la suor.
4: Sí, però la suor...
2: Endavant amb la suor seria el titular d'avui. Acceptem-la
3: i convivim amb ella.
4: Hi ha quatre punts, quatre focus que...
2: Home, focus, ara dic-me focus davant de la Balanyà, joder, ara com has de dir focus? Collò, que la competència. Bueno, digues.
4: Hòstia, és veritat. No, però hi ha quatre focus de suor que a mi em posen molt nerviós.
2: Es pot dir ràpid perquè ha d'anar a passar.
4: No sé si considereu,
2: A veure.
4: Un és el front. Quan comença a regalimar suor pel front, em posa molt nerviós. L'altre, el sotapap.
2: Sotapap, sí, que això ja és definitiu.
4: Això és.
2: Calor definitiva.
4: I a més, el sotapap, sobretot, és quan estàs dormint.
2: Sí.
4: Quan estàs dormint, aquí el
2: sotapap... O que fas una migdiada i dius, ui, ja no puc bé, et despertes.
4: L'altre, el clatell.
2: Clatell, sí.
4: I això de tots, per mi, l'esquena.
2: Sí, i
7: la... Bueno, perquè no tens regatera.
4: La regatera.
2: I l'abdominal.
4: Per sort no en tinc.
2: Què és la regatera?
3: La regatera, entre els pits.
2: Ah, de les tetes.
3: Quan et cau aquí el regatell.
2: I i entre els ous? Entre els testicles, també no sues?
4: Aquesta no em molesta tant. Entre els ous no em molesta tant. Però la de l'esquena em posa...
2: Per què serà? Per què serà? Bé, escolta una cosa. Amb tots vostès, Ana Martínez Balañá i Flor Méndez.
4: Avui he fet dues seccions, Marc?
2: Sí.
4: Això és històric.
2: Joel, li has de pagar dues seccions en aquest senyor. Va fer una peineta.
4: Això és històric.
2: Va fer una peineta, el Joel. És que ets un productor, mare de Déu. Bueno, escolta, a veure, la Maria Martínez Balañá, directora general de Balañá en Viu, i la Flor Méndez, creadora de... bueno, treballes a la Balañá també,
7: sí,
2: com a màrqueting, no?
7: Sí, sembla? Sí.
2: Molt bé. I després ets la creadora, que ara en parlarem, del Morfilm Festival. Llavors, com ha anat això? Nosaltres, per unes circumstàncies, l'Anna i jo som veïns, llavors ens trobem passejant els gossos. Llavors, ens trobem passejant els gossos i li dic, ai, pues mira, asseu-te i fem un cafè, mai que sí.
7: M'encantat.
2: Llavors, hem fet un cafè, i llavors m'ha explicat, doncs, i han vingut els del Delacrem, que és aquesta gelateria, ai, que sí, hi ha, que som amics nostres, també som veïns. I li diu, dic, mira, aquests dels Delacrem, les Balanyades Delacrem, no sé què, els he presentat. I diu l'Anna, què els has dit? Home...
7: Exacte, vosaltres col·laboreu amb Morfilms, tal,
2: sí,
7: no col·laborem mai amb ningú.
2: Exacte.
7: Però en aquest cas és que ens encanta el projecte i tal, i patapam, llavors hem estat comentant el projecte.
2: Llavors han comentat el projecte de Morfilm. Llavors, és una casa del Delacrem que fan gelats, col·laboren, però no només això, sinó que, a veure, anem a parlar d'això. Això de Morfilm, què és? I per què es diu Morfilm el projecte? I en què consisteix?
7: Morfilm Festival, perquè Morfi en Argentina és comida.
5: Fíjate. Entonces hay un juego de palabras entre morfi y film.
2: Pero morfi es comida.
5: Sí, es comida y es un verbo también. Morfar
2: es comer. Sí. Morfar es comer, me encanta.
5: Exacto.
2: Sí, sí, sí, genial.
5: Entonces morfi y film. Entonces la idea del proyecto es comer mientras ves una película.
2: Però no comer qualsevol cosa, perquè comer...
7: No palomitas.
2: No palomitas, sinó... Exacto. Los explico una mica. Vosaltres us usés la idea, a tu i al teu soci, a la par que novio. ¿Fue primero socio y novio? O sea, fue, ¿mientras eras socio se hizo novio? ¿O no, erais no. novios y se hizo socio?
5: Éramos novios y después fuimos socios.
2: Socios, veus, sí, sí, sí. Si és que al final s'acaba així. Alguna cosa, amb els novios alguna cosa has d'acabar fent.
3: Algun projecte.
2: Perquè, sí, perquè si no és que no s'aguanta.
4: Aquest és el camí que fa que les coses funcionin.
2: Exacte.
4: Primer novios i després socis.
2: Passada, novio i amant a soci, perquè si no...
4: No.
2: Patada no i palante.
5: Totalmente.
2: Estava Argentina 2019, tu sou de Buenos Aires.
5: Sí, exacto. En 2019 presentamos el proyecto, estábamos viendo una película y dijimos, qué hambre. Qué hambre esta escena. La hamburguesa de Pulp Fiction era, de hecho.
4: Ah,
5: usted. Y qué bueno sería poder comer ahora mismo una hamburguesa, pero ahora, no cuando acabe la película, pedir una hamburguesa y tal.
2: Qué bo.
5: Entonces,
2: eso es un punto de la pareja también, cuando estás mirando cine y al doctor dir, guau, qué grande... Follarte, tengo que ganas. ¿Ya portaba, cuánto llevabais de relación?
5: Y en ese momento, ya, sí. 2 años y medio. Va, tres.
2: Sí, hombre, claro, ya estabas para comer, claro. Es que las relaciones de pareja más allá de los años son las que están sustentando el negocio de la restauración y los teatros, Balañá, yo te digo que tú,
5: Bueno, es sí, placer al final también.
2: También es placer, ¿eh? Es placer y es producto interior bruto, o sea, que perfecta.
5: Total. Bueno, y presentamos la idea del proyecto al Ministerio de Cultura en ese momento, porque...
2: Ya, todavía había.
5: Todavía había, exacto.
2: Aquellos
5: tiempos.
2: Sí.
5: Había un festival de cultura y tal, y bueno, presentamos el proyecto, ganamos.
2: Volvé.
5: Y hicimos una primera función, 2 funciones, con Matilda, que tienen el pastel de chocolate y con Charlie la fábrica de chocolate.
2: Carai. Bueno. I llavors, la cosa consisteix en que tu vas veient la pel·lícula i en el moment en què els personatges de la pel·lícula se toman la torta de chocolate en Matilda, per exemple, apareix... Per l'espectador.
5: Això, per lo general. Con un pastel.
2: Con un pastel. I el reparteixes entre els...
5: Exacto, exacto. Y en el mismo momento que lo estás viendo en la película, lo pruebas, lo comes, y somos bastante exigentes con que sea exactamente igual.
2: Clar. Llavors, ara, per exemple, demà mateix, si no m'equivoco, a la llibreria Byron, que també és un lloc genial, que ara m'explicaràs per què escolliu la Byron, perquè, clar, l'espai ha de tenir una sèrie de característiques, no?, per poder fer això, és a dir, s'ha de projectar la pel·lícula i, a més a més...
5: Sí, sí, sí, tener mesas para que la gente esté cómoda 2 horas y media viendo una película, pero también pueda comer y tenga buen sonido, buena pantalla, porque al final es una experiencia de cine y gastronomía. No es lo mismo ver una peli así nomás y comer algo así nomás que sentarte, tener una pantalla grande, como en el caso de Byron, comer algo rico.
2: Qué bueno, qué bueno. Llavors, demà feu Pulp Fiction.
5: Pulp Fiction.
2: A Pulp Fiction, què mengen? Comen. I per què els de la crema, la gelateria aquesta, s'implica? Per això que teniu 2 implicacions, no?
5: Sí, hay una hamburguesa muy icónica que es cuando Travolta entra con Samuel Jackson a asesinar a unos tíos.
2: Sí, sí, es
5: que... Y ellos están comiendo una hamburguesa de Big Kahuna, que es una marca ficticia que inventó Tarantino, que la tiene en varias películas, de hecho. Es una marca de comida rápida.
2: Que está inventada.
5: Exacto.
2: Qué bo.
5: Entonces tenemos esa hamburguesa que la hace Big Head Burgers, que son unos amigos que tienen una hamburguesería buenísima.
2: ¿Dónde está la hamburguesería buenísima?
5: En Rouge de Flor y Córcega.
2: Ah, muy bien.
5: Muy buena, de verdad. Yo soy vegetariana, encima.
2: Ah, encima.
5: Y la vegetariana está muy bien también.
2: También, que eso es muy importante. Y entonces, la hamburguesa, de todas maneras, ha de tener los ingredientes que se acosten a la... O sea, que
5: es una hamburguesa que no existe en la hamburguesería. Vale. O sea, tú
2: no
5: vas ahora...
2: No existe la experiencia del Morfín.
5: Exacto, Morfín.
2: Vale, Morfín.
5: Sí.
2: I després el gelat, també hi ha un moment que prenen gelat o toman un batido, no?
5: Exacto. Uma Thurman en un momento se pide un batido de que cuesta $5.
2: Sí.
5: Y que en ese momento $5 era como, ¿cómo vas a tomar un batido de $5?
2: Que eres mucho, ¿no?
5: Exacto. Claro. Le dice John Travolta.
2: Ahora por un gelat, $5, te parece, ha llegado.
5: Exacto.
4: Ha llegado el momento.
2: Sí.
5: Entonces se crea toda una cosa alrededor del batido de que tiene que ser muy bueno para costar $5.
2: Claro.
5: Y ahí entra De La Creme, que son muy fanáticos de Pulp Fiction.
2: Ellos son muy fanáticos, es verdad, los De La Creme. Sí, sí.
5: Y nos dijeron, no, nunca hacemos colaboraciones, pero me sé los diálogos de memoria, me dijo Máximo.
2: Máximo, el de La Creme, que aparte tiene unos hijos también, que también tiene 2 hijos, no sé, como mínim 2, que están pirats amb el Pulp Fiction.
5: Bueno.
2: Una familia de pirados por el Pulp Fiction. Familia heredera pirada por Pulp Fiction, claro.
5: Y bueno, y sí, así que el helado del milkshake de mañana de Pulp Fiction es con De La Creme.
2: Es de La Creme.
3: ¿Quedan entradas para apuntarnos?
5: Para mañana no, pero para el 12 de septiembre sí.
2: I serà també a la Byron, eh?
5: Exacto.
2: Quines altres pel·lícules heu fet? Molt ràpidament, perquè estic super fora de temps.
5: Malditos bastardos.
2: Que hay que comer un filete, com a mínim, no?
5: Comen un strudel de manzana con crema, que es donde apaga el cigarro.
3: Sí.
5: Y hay un sándwich también que come Brad Pitt al principio, que es muy, muy legendaria la escena. Hemos hecho El viaje de Chihiro, Parásitos, El padrino, Goodfellas, Ratatouille, María Antonieta.
2: María Antonieta, vas fotent pastisseria francesa.
5: Sí.
2: Teniu un Instagram, perdona, que és...
5: Sí, More Film Festival. Listo.
2: Ara, després, amb l'Anna Maria Balanyà, ja sí que estic totalment fora de temps, perquè m'acaben de canviar la publicitat, o sigui que jo, bueno, he hagut de tenir més minuts i veig que no. Anna, vosaltres dues, a més, teniu un podcast.
5: Sí.
2: Que, sense ser nada d'això, i sense ser professionals, té moltíssim èxit, perquè ben bé 500.000 de visualitzacions completa, o sigui, la gent se'l traga sencer a YouTube, a mi em sembla una barbaritat, que com es diu el podcast? Que
5: La Prèvia. La prèvia. Podcast de Balanyà en viu.
2: Clar, perquè són actors, gent que està implicant els espectacles de Balanyà,
5: sí,
2: que ara els entrevisteu, tenen una xerrada sobre cultura, sobre Barcelona, sobre el propi espectacle, que és bona idea.
5: Sí, la idea va sorgir de, bueno, els actors que venen als teatres, que sempre tens pues, aquestes xerrades més divertides, sí, backstage. Sí, sí. Oye, pues si això ho fem obrint, no?, a la gent i que puguin meter-se allí un poc i parlar amb els actors que després volen sobre l'escenari.
2: La Prèvia, eh? Podcast La Prèvia, en seguirem parlant. L'Anna Maria Balanyà és la directora general de Balanyà en viu i la Flor Méndez, la seva companya, és, a banda de treballar a Balanyà, una de les co-creadores, juntament amb el que ara és el seu soci i havia estat el seu nòvio, tot i que ells pensen que segueixen sent nòvio, perquè això ens passa a totes, del More Film Festival, que actualment resideix a la Byron, a la llibreria Byron, que és al carrer...
5: Casanova.
2: Sí, senyora. Moltíssimes gràcies a les dues, eh?
10: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
11: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats prèmium.
10: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: I escolta el que vols.
10: Quan vols.
2: Per acabar, la cristal·lina veu de Esther Romagosa.
3: Mira, ara que és hora de dinar i pensar en les postres, a la Sirena tens més de 200 gelats perquè cada migdia acabi de la millor manera, bombons, cons, polos, sorbets i moltes més opcions. La Sirena, cosa bona.
2: Escolta, a partir de dilluns nosaltres anem refregits, no s'ho perdin, perquè aquest programa es pot escoltar 2, 3 i 4 vegades, diguéssim, no, Keti? Tots els que hem fet, perquè són boníssims. Us desitgem molt bon estiu i ens veiem en setembre de Cuerpo Presente.
3: Visca!
2: Sí, visca total!
4: Bon estiu!
2: Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
10: Vostè primer, amb Marc Giró.
12: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
13: Vídeos i històries exclusives.
12: Notícies.
13: Entrevistes.
12: Reportatges.
13: Descobriu com és la ràdio per dins.
12: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
13: RAC1 oficial.
12: RAC1.
13: Seguiu-nos.
14: Tots som 1.
15: I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Albert Pedrol, bon dia.
16: Bon dia.
15: Marc Segués, bon dia.
17: Bon dia.
15: Marina Arbós, bon dia.
18: Bon dia.
15: Carles Fernández, bon dia.
19: Bon dia.
15: La remuntada de l'Argentina amb l'enèsima exhibició de Messi té fascinats els diaris de tot el món. Tots aplaudeixen la gesta i estan expectants per la final de diumenge contra Espanya.
20: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
21: A l'Argentina, el diari Olé titula La manija de Dios, una expressió d'eufòria i entusiasme absolut. El diari qualifica d'històrica la remuntada i considera que l'Argentina va humiliar l'amarratisme anglès.
22: El diari Clarín creu que en el partit contra Anglaterra l'equip s'ha coronat ja com el millor de la història de l'esport argentí.
23: El diari La Nación titula La selecció ha tornat a tocar el cor de l'Argentina en un partit elèctric. Creuen que l'equip va regalar un triomf per tota la vida al país i que amb la final contra Espanya poden coronar un mundial inoblidable.
24: A Anglaterra els diaris també es rendeixen als peus de Messi. The Times titula Anglaterra eliminada per un Messi màgic. Paga el preu de la tàctica defensiva.
21: El The Guardian coincideix en la influència de Messi i opina que Anglaterra es va encongir a Atlanta i va sucumbir davant la inevitable gravetat de l'astre argentí.
22: I el diari The Sun posa en portada el davanter anglès Harry Kane amb les mans als ulls i titula fent un joc de paraules amb la cançó que ha acompanyat la selecció anglesa aquest mundial, Wonderball, traduïble com La meravella que plora.
15: I què en diuen a casa nostra?
23: A Mundo Deportivo, Santinolla es frega les mans amb la final del Mundial entre Leo Messi i Lamine Yamal. També critica l'estratègia del seleccionador anglès perquè creu que va ajudar l'Argentina amb un missatge miserable, el canvi d'Anthony Gordon per un defensa.
24: El diari Sport exclama de bojos i Albert Masnou afegeix que la final contra l'Argentina suposa una oportunitat històrica per a Espanya, que té a l'abast engrandir la seva llegenda en enfrontar-se a un mite vivent com Leo Messi, però avisa, Messi i els seus són guerrers disposats a morir per aconseguir la seva quarta estrella.
21: I l'esportiu titular sobre humà i en pàgines interiors, Oriol Rubiró defineix Messi d'immortal després d'una altra exhibició futbolística i competitiva de l'astre argentí.
22: A Madrid, el Marca parla en portada de remuntada heroica. Juan Ignacio Gallardo està fascinat per com l'Argentina va aixafar amb l'ànima el mur anglès amb un partit de miracle i un Messi infinit. I avisa a la selecció espanyola, diu, arribaran a la final amb les cames molt carregades però amb una autoestima descomunal i això els fa molt perillosos.
23: I les exclama l'Argentina, sempre té una vida extra, enèsima remuntada de coratge. I Aritz Gabilondo sosté Messi mai no mor, ahir va ressuscitar i va fer ressuscitar l'Argentina. És màgia, pur destí i amor extrem per aquest esport.
14: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
15: Un dia a la banda, l'altre gran tema que avui ocupa bona part de les portades és la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que sortirà aquest matí i que aclarirà una mica el futur de l'amnistia.
24: A La Vanguardia deixen clar que digui el que digui la justícia europea, Carles Puigdemont encara no podrà tornar. Això sí, asseguren que la resolució marcarà l'horitzó dels líders independentistes i que la pilota tornarà a ser a la teulada dels tribunals espanyols.
22: En aquesta línia, el diari Ara, Antoni Bassas lamenta que la resolució del tribunal no impliqui el retorn dels exiliats i critica que això és perquè la justícia espanyola continua bloquejant una llei aprovada fa més de 2 anys. I acaba, d'això no se'n diu llibertat, en tot cas és llibertat vigilada.
23: Al Punt Avui, Joan Vallclarà fa un pas més i escriu: el futur de Puigdemont quedarà en mans dels jutges que el volen a la presó. I afegeix: ens tenen moltes ganes i ens continuaran reprimint amb totes les eines que tinguin a l'abast.
24: A VilaWeb, Vicent Partal critica que la justícia espanyola no pari de dilatar els processos perquè la gent acabi passant pàgina. Assegura que en qualsevol democràcia europea seria un escàndol que un president continués privat de llibertats malgrat l'aprovació d'una amnistia, i acaba preguntant-se per què hem arribat a normalitzar un fet tan greu com aquest.
22: I a Madrid, a La Razón, Sergio Barbosa critica l'advocat general de la Unió Europea per fer mansplaining luxemburguès i explicar als espanyols què va ser l'amnistia. Sosté, digui el que digui, el TJUE va ser un salvavides per Pedro Sánchez i la gatera per permetre que el piròman del procés no pagués pel foc que va originar. I remate, la convivència és el nostre mèrit davant la seva misèria i les camisetes de la Roja a Barcelona, la seva derrota.
15: Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li travessarà aquest matí el xuxu?
22: Aquest matí a tots els establiments que han instal·lat caixes d'autopagament a les seves botigues si llegeixen la carta de Gemma Rodríguez al periòdico. Es queixa que aquest nou sistema es ven com una forma d'agilitzar les compres quan en realitat obliga el client a realitzar una feina que abans corresponia al personal de l'establiment. També explica que aquestes màquines sovint no detecten tots els productes i et fan deixar com un delinqüent al fer activar l'alarma antirrobatori. I la tecnologia hauria de facilitar la vida de les persones, no traslladar responsabilitats al consumidor ni generar situacions angoixants.
15: Totalment d'acord, perquè també t'he dit que el 80% ha de venir algú a arreglar-t'ho perquè la bossa de patates fregides no ha passat i llavors ha de venir amb la targeta per poder-t'ho una altra vegada tornar a passar. És un desastre això, que ho arreglin, que ho posin millor, si no, tornem a contractar gent i fer cues i anar passant. La notícia que fa la volta al món.
23: A un dia de l'estrena de l'Odissea de Christopher Nolan, avui surten les crítiques de la premsa que en general són molt bones. Variety opina que l'adaptació del gran clàssic és un veritable banquet de plaers. Afegeix que hi ha tantes coses per sentir a nivell sensorial que surts amb la sensació d'haver estat a l'infern i d'haver tornat d'una manera estimulant.
24: Menys eufòrica és l'opinió de The Hollywood Reporter, que creu que la pel·lícula de Nolan és un espectacle elevat, una producció musculosa i amb un Matt Damon magnífic, però que de vegades resulta tediosa.
22: El britànic The Guardian li dona una màxima qualificació, 5 estrelles, i destaca que Christopher Nolan puja al nivell diví amb una impressionant epopeia d'homes, monstres i metamorfosi moral. Una pel·lícula d'ambició emocionant i de repartiment èpic.
23: The Times coincideix a qualificar l'Odissea d'obra mestra en tots els sentits, amb actuacions de primera categoria d'Anne Hathaway, Matt Damon i Tom Holland. Una adaptació homèrica d'una bellesa impressionant i d'una realitat commovedora.
24: I el francès Le Figaro diu que la pel·lícula és tan imponent com un temple grec que perdurarà.
15: 172 minuts. Ahí lo dejo. Martí Esteban, bon dia.
0: Bon dia.
15: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
0: Que el govern israelià fa servir Waze per vigilar els usuaris. Un perfil de TikTok va afirmar que l'aplicació de navegació és una eina d'espionatge, però no hi ha cap prova d'això. El que sí que és cert és que l'aplicació inclou uns termes d'ús que fan referència als tribunals i les lleis israelianes. L'informe és noobs.com.
15: Mònica Usar, bon dia.
16: Bon dia.
15: La qualitat de l'aire de Toronto es converteix en la pitjor del món.
16: Sí, els més de 100 incendis que cremen el

0: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: La meitat de les pimes catalanes frenen el seu creixement per les dificultats en l'accés a l'habitatge dels seus treballadors.
4: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
5: Segons un estudi, 2 de cada 3 petites i mitjanes empreses s'han trobat amb candidats que rebutgen una posició de feina per la impossibilitat de trobar un habitatge assequible a la vora. Les empreses també assenyalen la mala connexió amb transport públic com la segona causa de dificultat per cobrir vacants. Tot plegat fa que 3 de cada 4 negocis afirmin necessitar més temps per trobar personal i hagin d'afrontar un sobrecost mitjà de més de 5.000 euros anuals, informa el Nació Digital.
6: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
7: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
8: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: Anem a les xarxes.
9: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
3: Amb el Guillem Terrés, bon dia, Guillem.
10: Bon dia. Amb aquests dies de Mundial ha quedat molt clar que una de les noves maneres de celebrar una victòria és republicar contingut a les xarxes relacionat amb el partit. Quan un equip guanya, quan guanya l'equip que vols que guanyi, tot l'algoritme se t'ordena per mostrar-te vídeos de la victòria. És com si et pillés l'eufòria i te la servís tota de cop. I mirant els vídeos un rere l'altre, tens la sensació que també ho estàs celebrant, que formes part de la victòria. Abans se celebrava al carrer, amb els teus, cantant i cridant d'eufòria. Ara també es fa, però com ha passat amb gairebé tots els àmbits de la vida, se'ns ha colat al submón de les xarxes. On també hi ha una celebració que ens demana fer-la pública repenjant vídeos, pujant històries o compartint cançons que s'han viralitzat per l'ocasió.
9: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
3: La notícia fric.
11: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
3: Hola, Jordi Saumell, bon dia tingui.
12: Bon dia. El raper Lil Wayne exigia al seu assistent personal que li tingués preparats porros sempre, que reposés paper de fumar perquè mai en faltés i que estigués disponible tots els dies 24 hores. El cantant també exigia mantenir la discreció sobre tots els temes personals, una discreció que ara ha saltat per l'aire a causa de la demanda que l'assistent va acabar posant a Lil Wayne després que l'agredís durant un vol.
3: On hi ha salmó aquest matí?
12: Al The Guardian on llegim que Sam Neill va morir d'una pneumònia. Ho ha fet públic el representant de l'actor amb el vistiplau de la família per acabar amb les inexactituds i falsedats que s'han publicat els últims dies. Sam Neill va morir de forma sobtada amb 78 anys, només 3 mesos després d'informar que havia superat un càncer.
3: Avui que és la Mare de Déu del Carme? Ah, sí? Ui, la Carmeta Anglada, la Carmeta Barceló, per molts anys. És l'aniversari de...
12: El músic C. Tangana, Ingobernable, l'amor de mis amores, que fa 36 anys. L'exfutbolista Sergio Busquets, 38 anys. Mm. L'exciclista Miguel Indurain, 62 anys, i el músic i actor Rubén Blades, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, fa 78 anys.
13: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda que rebé completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor a primer preu.
14: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
3: I amb quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Marc?
15: Amb la de La Vanguardia, que conversa amb Manuela Carmena. L'exalcaldessa de Madrid critica la democràcia espanyola, creu que està descurada, que cal analitzar-la bé per trobar-ne els errors, dels quals en destaca, sobretot, el poder que tenen els aparells dels partits. Carmena també veu masses polítics de professió que depenen d'aquesta feina. Diu, en la democràcia ha anat baixant la formació dels nostres polítics.
16: Que hem acabat l'escola
17: i tenim més temps lliure.
18: Ara que podem fer el que

0: Què volem?
1: Mullarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
2: I escoltarem els contes de Reco.
1: A la piscina!
3: Al cotxe!
1: O a l'hora de la migdiada!
4: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
1: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento. És en divertidíssim!
5: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
2: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
6: RAC1 Podcast.
1: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
7: Un moment. Joan Montfort, fotògraf, bon dia.
8: Hola. Ah, bon dia, què hi ha? Com esteu?
7: Molt bé. Aquest senyor és el responsable que avui el món, vull dir que el món perquè ho he vist també, que hi ha algun diari també argentí que el posava i tal, d'una fotografia que està fent la volta al món avui. Perquè ara comentava en Joan que és probablement l'únic partit que veurem jugar a Lamine Yamal contra Leo Messi, a Leo Messi contra Lamine Yamal. Clar, aquesta fotografia és una fotografia que va passar ja fa uns quants anys, efectivament, com deia el David Fernández, per un calendari. I que, vaja, no sé si tens drets d'autor.
8: Sí, té drets d'autor, sí.
7: Sí, té drets d'autor, però no sé si els cobraràs gaire, també t'ho dic, perquè, és clar, la gent va penjar les fotos i... no?
8: Bueno, aquesta és una lluita que... de tota la vida dels fotògrafs. Però, bueno, la lluitarem, és l'únic que puc dir-te ara mateix. Sí. Perseguirem a qui la publiqui, les xarxes són completament incontrolables, perquè aquí sí que és poc el benefici, molt l'esforç que has de fer per arribar-hi, però, bueno, mitjans convencionals i de més, crec que ara s'ha de començar a regularitzar aquesta situació amb totes les imatges aquestes que es viralitzen d'aquesta manera. Pensa que portem quasi 2 anys amb aquesta foto que es va aparèixer el 4 de juliol del 2024 i quasi i 2 anys i pico després encara se n'està parlant. O sigui que és algo realment, com tu has dit, és un miracle, no hi ha més explicació.
7: Aquesta foto és un miracle, ja ho pots ben dir. És un miracle perquè, és clar, tu saps, evidentment, quan vas fer la foto, tu sabies qui era Leo Messi, però evidentment no sabies qui era aquella criatura que banyaves, que tenia, no sé què devia tenir aquella criatura. Per
8: 4 mesos.
7: 4 mesos tenia la Lamine Yamal.
8: Sí, 4 mesos, sí.
7: I com va, aviam, un dia vam parlar amb tu, precisament fa 2 anys, Joan, quan va sortir, quan va explosionar tot plegat aquesta fotografia, però esclar, ja ni ens en recordem, i molta gent no ho va escoltar. Aquesta fotografia neix per un calendari, no?
8: Aquesta fotografia neix per un calendari solidari que fèiem amb l'esport i amb la Fundació del Barça i UNICEF. Sí, aleshores es buscava, bueno, es buscava nanos amb certa problemàtica social per retratar-los amb els jugadors del Barça. I apareixien nanos del Casal d'Infants del Raval, de diverses associacions diferents, i va aparèixer per màgia, perquè més un altre miracle, va aparèixer aquest nano, que després s'està convertint en el que s'està convertint, que és el Lamine Yamal. I es va fer la foto amb el Messi, que, bueno, avui en dia ja no és que sigui el millor futbolista de la història, sinó que jo crec que ja està en el podi superior, que és possiblement un dels millors esportistes o entre els 5 millors esportistes de la història mundial, no? Juntament amb, no sé, Michael Jordan o Muhammad Ali, ja no sé on posar-lo en aquest noi, perquè és tot insuperable, ja.
7: És un escàndol, efectivament. Parlaves de que amb aquest calendari agafàveu nanos amb problemàtica social. Era el cas de Lamine Yamal, interpreto.
8: Sí, era el cas de Lamine Yamal, sí, evidentment, sí. Sí. Bueno, Lamine Yamal ve d'una estructura familiar molt, molt, molt humil. I sí, m'apareixer perquè tenia problemàtica social en el seu moment, tal com explica ell, que la seva mare no tenia res més que esforçar-se per donar-li de menjar, com aquell qui diu.
7: Clar, l'elecció dels nanos, dels nens, dels bebès, qui la fa?
8: L'elecció d'aquests nanos ve a través d'UNICEF i de l'Oriol Canals, que estava aleshores a màrqueting del diari Esport. Uh-huh. Ells van muntar tota la història i jo feia les fotografies de tot el calendari.
7: On es van fer aquestes fotos?
8: Aquestes fotos es van fer en el vestidor visitant del Camp Nou.
7: Del Camp Nou. Clar, sí. Com que els fotoperiodistes sou reconsagrats, en molts casos, suposo que, clar, que busqueu sempre la millor foto, clar, aguantar una criatura banyant-la que no plori devia ser un miracle, no?
8: Un altre miracle, sí. Sí, sí, un altre miracle. Un altre miracle, ja. Sí, complicat, complicat, perquè, bueno, com vaig explicar en el seu moment, doncs, clar, l'Oriol Canals em truca el dia abans i em diu... Diu, escolta, demà fem el nano aquest que es diu Leo Messi amb un xaval. I li vaig preguntar quina edat tenia el xaval i em diu, no, té uns 4 mesos. Dic, hòstia, això no és un xaval, això és un bebè. Jo en aquell moment estava banyant a la meva filla a la banyera i li donava voltes de com mirar que aquests dos, el bebè i Messi, tinguessin una certa interacció entre ells. Perquè, clar, retratar un bebè, doncs... pues, no és gens fàcil, i menys amb un desconegut. Mm. I llavors em va ocórrer, bueno, el tema de la banyera, de portar tot el que surt a la fotografia i que hi hagués una interacció entre els dos, però al final busques una fotografia que transmeti, bueno, certa alegria i felicitat, no?
7: Mm. Clar, en aquell moment, quan tu fas les fotografies, l'estona que estàs tu allà amb el... Clar, espera't, dius que el nen no plori. Però que Leo Messi aguanti una sessió de fotos tampoc és fàcil, eh?
8: No. Gent fàcil. Jo he estat mirant totes les fotos i jo crec que aquella sessió va durar uns 25 minuts, 26.
7: Déu-n'hi-do!
8: Des de que disparo la primera, em sembla molt poc a mi, però bueno...
7: Hòstia, bueno...
8: Des de que disparo la primera fins l'última. Però sí, sí, és un bon temps. És un bon temps perquè la foto va sortir. Si no, potser estaríem parlant d'una foto en la que Lamine surt bramant. Mm. I no va ser el cas.
7: Yeah.
8: Perquè... Aquí la seva mare va tindre molt a veure, també, la Sheila.
7: Hi havia la mare, eh? Evidentment, hi havia la mare.
8: La foto que surt en el calendari surten els tres. Surt Messi, la mare i en Lamine.
7: Uh-huh. Clar, aquí passen els anys, tu allà no saps... Clar, te'n vas cap a casa i ni saps com es diu el nen, només saps com es diu el que hi ha al costat, que es diu Leo Messi. Però clar, en quin moment te n'adones que tens aquesta fotografia i que aquella criatura que s'està banyant és qui és?
8: Bueno, això ho publica el pare del Lamine en el seu Instagram... Avui ho estava revisant el dia 4 de juliol del 2024. O sigui, farà 2 anys i poc. I a partir d'aleshores, bueno, rebo missatges de companys, dient que aquesta foto és teva, etcètera, etcètera. I allà ens adonem fa 2 anys i 10 dies, més o menys, no? Avui estem a dia 16, doncs fa 2 anys i 12 dies. Fins aleshores no sabia, no teníem ni punyetera idea que aquesta foto existia. O sí que sabia que existia, però no sabia que el bebè era la mitja mal, vaja. Mm.
7: Suposo que no t'ha sorprès, a partir del moment que tens aquesta fotografia, que la veus que la publica el pare de la mitja mal, veus la magnitud de la bestiesa, no?
8: Mira, Jordi, no, la veritat és que no para de sorprendre'm la magnitud de la bestiesa, perquè, clar, va agafant un... És que si mires tot el conjunt de tot plegat és una bogeria, perquè és clar, és que un s'ha convertit en el millor dels millors atletes de la història, l'altre va camí de ser-ho. Les coincidències entre l'un i l'altre són moltíssimes, és molt gros, molt gros. No, que és que avui en dia, en el moment que vivim, que les fotos duren o les notícies duren, tu saps què? 24 hores?
7: Sí.
8: Per ser generosos. Mm. I clar, estem parlant d'una imatge que es va fer el 2007 i estem a 2026 i encara se'n parla i ja està a nivell mundial, doncs és algo que no deixa de sorprendre't.
7: Mm. Amb algun dels dos jugadors n'has parlat d'aquesta foto?
8: Em vaig parlar amb el Lamine un dia, que li donaven un premi al diari AS i el cap de premsa del Barça li va dir, escolta, mira, aquest és el fotògraf que et va fer la fotografia. El Lamine va quedar així com sorprès, va dir, hòstia, doncs no me'n recordo d'ell. Home, no, m'estranyaria que te'n recordessis de mi, si tenies 4 mesos. I em va dir, no, és que jo tengo muy buena memoria, eh? I, bueno, potser tens bona memòria, però aquesta memòria seria ja exclusiva, també.
7: Sí, sí, sí. Que fort, que bèstia aquesta foto. Avui està, Pere?
0: Perdona, és que, Joan, hola, bon dia. Que a més, jo voldria sortir...
8: Hola, bon dia.
0: Crec que hi ha una doble casualitat aquí. Una cosa és que trien el Lamin per fer la foto, i suposo que si és un calendari hi havia 12 fotos. No sé si les has fet totes 12 tu, però devia haver-hi 12 futbolistes, 12 personatges, amb 12 nens o persones amb protecció per l'UNICEF. I que la casualitat a sobre va fer que no només que el triessin, sinó que els ajuntessin, perquè podien haver posat el Lamin amb un altre futbolista rando.
7: Clar, clar.
8: No? Amb el Puyol o amb el Ronaldinho.
0: Ah, i que no tindria tant valor aquesta foto. Vull dir que realment...
8: No, evidentment. No.
0: I a la mà de Déu està provocant-ho, això.
8: Sí, sí, a la mà de Déu, sí. Sí, sí, a la mà de Déu, no sé si... Jo no sóc molt creient, però ja començo a veure coses que no em costa de donar-los una explicació lògica. Amb la qual cosa, sí, és més, jo penso que si aquests nanos o les famílies haguessin pogut escollir en el seu moment, escolta, mira, t'hem de fer una foto amb un jugador del Barça, amb qui te la vols fer? El 2007 no hagués dit ningú amb Leo Messi. O jo m'hagués fotografiat abans amb l'Eto'o o amb el Ronaldinho, o Messi en aquell moment era un jugador amb una potencial, amb un futur impressionant, però no era cap... No és el que és ara, ni molt menys.
7: No.
8: Vull dir que la casualitat és a tot arreu, no és inexplicable, no hi trobo paraules.
7: Ja vull acabar amb dues preguntes. La primera, és l'Oriol Canals que fa l'elecció de les parelles?
8: L'Oriol Canals és el que té la idea de fer el calendari. Aleshores, ell ho posa en mans d'UNICEF, del Casal d'Infants, els hi proposa la idea, i són ells els que van triant els nanos sobre la marxa.
7: I llavors ells, UNICEF és qui diu aquest nen amb el Puyol, aquest nen amb el Ronaldinho, aquest nen amb l'Eto'o, aquest nen amb el Messi, és això?
8: Ostres, no t'ho sabria dir, això. Jo suposo que els van encaixant sobre la marxa una mica. Ja saps com funciona això, no? Que al final apareix el nano i dius, ostres, doncs aquest nano s'ha de fer demà. Clar, nosaltres anàvem dient, home, doncs mira, aquest millor amb aquest, però llavors per calendaris d'uns i altres els anaves encaixant com podies.
7: D'aquests nens, interpreto que l'únic famós d'aquests nadons ha estat Lamine Yamal.
8: Sí. I he contactat amb molts d'ells, eh?
7: Sí?
8: Sí. Perquè, bueno, m'ha fet gràcia i ha sigut una feina... Pensa que nosaltres, d'aquell calendari, només teníem... De fet, posa Messi i Lamin. No teníem ni un contacte, ni un cognom, ni teníem res. Ha sigut una feina juntament amb la meva dona, amb la Mercè Vallent,
7: de Xinus.
8: I hem volgut contactar amb ells, hem parlat amb ells, i bueno, estan... Clar, són nanos que ho han passat molt malament a la vida, molt, i bueno, pues és una alegria per ells aparèixer amb un calendari en el que surt Messi amb Lamine Yamal.
7: És bèstia.
8: Ha sigut una història, tot plegat és una història molt bonica.
7: Molt bonica, molt que no sé quan s'acaba, però que en principi el punt final hauria de ser diumenge, entre altres coses, perquè ara parlàvem aquí que segurament serà l'únic partit que hi haurà cara a cara entre l'un i l'altre, perquè entre que un farà 40, que juga a Miami, que segurament d'aquí 4 anys no jugarà, vaja, no se sap mai aquest home, que jugarà al Mundial, és molt difícil, i a més que si hi ha un Mundial que es tornin a enfrontar, que els hi toqui tornar a enfrontar, seria molta casualitat. Per tant, jo crec que al final del cercle, quadrar el cercle, serà aquest diumenge, no?
8: Home, jo vull pensar que sí, però és que no, jo com tu ja no m'atreveixo a dir res, no et podria ficar la mà al foc en dir-te que Messi no estarà amb 44 anys jugant a futbol, perquè és que no ho sé ja on pot arribar aquest tio, és no sé què dir-te. Sí, en principi tindria que ser un final que és perfecte d'una altra manera, vull dir que és algo, un altre miracle que es produeix, no? Que els dos arribin i es trobin en una final d'un Mundial.
7: Sí, encara sí.
8: En fi,
7: per cert, per acabar, una cosa, Joan, totes les fotos que han anat sortint publicades, els fotoperiodistes sempre teniu allò de dir, a mi m'agrada aquesta més que les altres. La teva millor, de les que estan sortint, la que t'agrada més, a tu quina és?
8: Home, potser la de la banyera, no? potser la de la banyera. Tot i que hi ha l'altra que l'està agafant en braços,
0: oh, és preciosa
8: que
0: aquesta.
8: És molt maca, a poder la de la banyera, però estimo igual al papa que a la mama. No, no tinc una predilecció especial per una o per l'altra. També m'agrada molt la que surt la Sheila, perquè la Sheila crec que té un paper importantíssim, importantíssim sobre la trajectòria del Lamine. Crec que sense ella res d'això, no estaríem parlant de res de tot això. Vull dir que qualsevol de les tres és una imatge. I és maco que, a més, n'hi hagi tres. Vull dir que al final, clar, quan es parla de fotografies icòniques, doncs parles d'una. Però és que aquí, a més, n'hi ha tres.
7: La banyera la portes tu? Tu, aquesta cosa que
8: fas? La banyera la porto jo. I no la tinc, Jordi, no la tinc.
7: No fotis.
8: No la tinc, no tinc ni la banyera, ni el neguet aquell que surt, ni... M'imagina't si ho tingués encara.
7: La banyera, sí, esclar, evidentment la, que, clar, no tens ni punyetera idea si es va quedar allà, no, si la vas llançar, ni res, no?
8: No ho sé, clar, la meva filla ja té 22 anys, ja sí, no hi cabia allà dintre.
7: Ah, quina era la teva filla, la banyera?
8: La banyera era de la Jana, sí, de la meva filla. Sí.
7: Veure, sí.
8: Suposo que la tornaria a casa. Suposo, ja. No sé.
7: Imagina't, ja tens, no un altre, ja tens un altre per explicar. La teva filla, la Lamine Yamal, es va banyar a la mateixa banyera que la teva filla Jana.
0: Ara han de fer una foto de la Lamine i la filla. Perdona, ara hauríeu de fer una foto de la Lamine i la filla, també.
8: Entra, imagina't.
7: I el Messi.
8: Messi,
7: saps que ara el Paulí Subirà m'envia una fotografia d'un mem. Saps que estan fent mems ja d'això, no?
8: Sí, està ple, ja.
7: Pues m'encanta aquest, aquest. Es veu al revés, és a dir, es veu a la banyera de color blau, es veu de bebè el Messi amb la samarreta argentina i el Lamine Yamal amb la samarreta de la selecció espanyola banyant
8: a Messi
7: de petit. O sigui, al revés. és al revés. Al revés, és preciós.
8: Sí, molta gent que fa coses molt xules, de veritat. N'hi ha moltes, ja te les passaré quan pugui, perquè n'hi ha de molt xules.
7: Sí, no?
8: Sí, molt. T'ha donat molt de sí el tema.
7: Ja. Va, espera't un moment, que em diuen que d'aquí a uns moments... Espera't, Joan, perquè és que què passa de tot aquí. És que, clar, és que vull anar quadrant coses, i és clar, aquí està passant... És que és tan miraculosa aquesta foto, com dèiem.
3: Si no recordo malament, el 2007, Joan, tu te'n recordaràs potser millor, Messi estava lesionat, i hi va haver un moment en què o estava en una situació... No jugava en aquells moments, o tenia... No sé si va ser coincidència amb la foto o no, però us en recordeu que va tenir un problema al peu... una cosa que es deia que era un problema greu, que segurament el podia dificultar el seguir jugant, i va estar una època que no va poder jugar. Va estar bastant temps lesionat. No sé si va coincidir, Joan, amb això, amb la foto.
8: Ai, no t'ho sabria dir. Jo sé que, com tu dius, al començament Messi va tindre algunes lesions musculars, no? Uh-huh. I va ser, gràcies a Déu, allò no va anar més, i això ha sigut que sigui una bèstia com el que és ara, no? Però no recordo si en aquell moment estava lesionat. Jo sé que aquestes fotos, jo, si no recordo malament, són després 2007 i el Barça guanya una Champions amb Rijkaard el 2006, no? Crec que és la Champions de París. I Messi no juga aquella final. No juga aquella final. Si és el 2007, sí, no recordo si estava lesionat en aquell moment o no t'ho sé dir,
7: O sigui que tu ets el responsable de les fotografies, però la logística la portava l'Oriol.
8: L'Oriol Canal, sí.
7: Hola, Oriol Canals, bon dia.
9: Molt bon dia.
7: És que volem, Joan. És que volem quadrar-ho tot, jo vull saber tot, perquè aquesta fotografia em sembla tan meravellosa i és la fotografia del dia del mes, de la setmana, del diumenge que ve, i unes de les fotografies de l'any, i vull saber més coses. Què te'n recordes tu d'aquesta fotografia, Oriol?
9: Ostres, doncs recordo que el nano no, o sigui, que el Lamine no parava de plorar, era molt, molt petit, molt petit, de tot el calendari que vam fer, el nano més petit, de llarg, et diria.
8: No, però durant la sessió no va plorar gaire, eh? Ja et diria,
9: no,
8: que
9: però quan va venir estava emprenyat, tenia una mica de barra quan va venir.
8: Clar, sí, quan va arribar, sí.
9: També és veritat que fèiem les sessions a l'antic Camp Nou. Ara, Joan, no recordo, jo crec que ho fèiem al vestidor visitant, correcte?
8: Al vestidor visitant, sí, sí.
9: Al vestidor visitant de l'antic Camp Nou. I clar, eren després dels entrenaments, si us hi fixeu la foto, el Messi porta el cabell una mica moll d'haver-se dutxat. I clar, s'havien d'esperar molta estona els nens. I segons qui, que té consciència de que, ostres, estic aquí esperant-me, perquè m'he de fer una foto amb un jugador del Barça, genial, però un nen petit, que li expliques? També.
7: Clar, Oriol, estàvem parlant de qui escull les parelles d'aquí. Si ets tu, ets tu el que dius aquest nen amb Messi?
9: No, és l'atzar. Bàsicament és l'atzar, eh? No té més. El fet és que nosaltres, a través del programa que fèiem amb el calendari, doncs teníem nens que venien de diversos punts de Catalunya, en aquest cas va ser doncs de Mataró, i la casualitat va ser que el Messi li toqués a Lamine. O sigui, és una cosa, bueno, amb el Joan ho hem parlat mil vegades, és a dir, hòstia, 17 anys o 18 anys després que passi això, és que és una bogeria. Clar. És una bogeria, clar, treballar... O sigui, ara que ens esteu entrevistant amb una cosa que fas fer fa 18 anys, és que és una bogeria. Alguna vegada ho hem comparat amb que si el Michael Jordan banyava el LeBron James. Pues una miqueta vindria a ser això. És una passada. Però va ser pur atzar, és a dir, no. Alguna vegada ens han fet la broma de... I com sabíeu que era el Lamine? Dic, mira, li vam donar una piloteta i va començar a fer toques al bebé. Jo què sabia?
7: Escolta'm, per acabar, una cosa, Oriol, que és venien, ara ho explicava el Joan Montfort, del Casal d'Infants del Raval, UNICEF sí. També ajudaven tot plegat. Què sabíeu exactament d'aquest nano i de la seva família, Oriol?
9: Per dir la veritat, poca cosa. És a dir, nosaltres sí que el Casal d'Infants del Raval i UNICEF ens donava un cop de mà a l'hora de... Escolta, no volem un calendari de... que tot sigui un multicolor, unicolor, vull dir que tot siguin blanquets perquè ens entenguem, sinó que volíem una miqueta de diversitat, que és com és Catalunya i com serà Catalunya. Per tant, ens vam recolzar en les entitats socials que vam creure que podien fer-ho millor i venien d'aquí. La seva història, el que hi havia al darrere, l'hem sapigut després. En aquell moment, doncs, sí, parlaves una mica, doncs vinc d'aquí, vinc d'allà, tal, no sé què, però doncs, lo just i necessari, i perquè també UNICEF i el Casal d'Infants ens van ajudar en aquest cas.
7: Quines casualitats té la vida. Això ho fas expressament i no et surt. Per cert, Joan, és a dir, si hi ha una cosa que als pares ens costa molt al començament per les pors de com a pares, és agafar una criatura per intentar banyar-la. Si no ets pare, costa encara més. I has de banyar alguna criatura que no és teva. Però si a sobre tens 19 anys, com tenia Messi, hosti, devia ser complicat que aguantés bé la criatura perquè no s'ofegués.
8: Jo crec que en tenia menys, inclús, eh? Jo crec que eren 17. Sí.
7: 17 anys.
8: Eren 17
9: estava,
8: anys.
9: Estava més temps que un pal, eh?
8: Jo diria que és la primera criatura... La primera criatura que aguanta Leo Messi. I aquí es produeix... Possiblement aquí es produeix un dels grans miracles. Si m'hagués banyat a mi, possiblement no estaria parlant amb vosaltres ara. Però jo diria que és la primera criatura, sí, no sé, això algun dia se li hauria de preguntar amb ell si havia... Però, clar, tenia 17 anys. 17 anys tenia aquest nano i és el que tu dius, que agafa una criatura i recordo la meva filla quan me la dona el primer dia i no sap ni si agafar-la pel cap, pels peus, per l'ombro. Les mares estan avasades a un tracte que sembla que el portin ja incorporat. Nosaltres... Jo per lo menys, era bastant torpe amb la meva filla. Però, bueno, n'aprens. I el Messi sí, va vindre, com diu l'Oriol, va vindre... Clar, es va trobar una criatura de 4 mesos. No és que trobis un nano de 6 anys i puguis jugar una mica pilota amb ell. És que és complicat. Va ser complicat, però bueno.
7: Enhorabona als dos pel miracle, perquè això és un miracle, d'ajuntar els que seran els dos grans protagonistes diumenge que ve, a nivell mundial. Serà la foto més buscada, la foto més buscada a nivell mundial serà més enllà del partit en si, si aquí marqui el gol i tal, la fotografia més buscada és una salutació, una abraçada, o el que sigui, que jo crec que la forçaran tots dos, deixa'm que ho digui, entre Messi i Lamine Yamal. Dit això, la naturalitat sempre és la millor de les fotografies, això el Joan Montfort segur que m'ho certificarà, i la naturalitat, la normalitat va ser de la de fa tants anys en aquesta banyera on Leo Messi banyava a Lamine Yamal, una fotografia que avui ja surt a tot arreu del món. Oriol, moltes gràcies i fins aviat. Ui, l'Oriol ja hi és.
8: L'heu perdut.
7: L'hem perdut, sí, a tu no, Joan. Joan Montfort, una abraçada molt forta i molts petons a la Mercè. Que vagi bé.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Que vagi bé. Adéu, minuts, un altre de les grans periodistes del país. Hola i adéu, Oriol. Que vagi bé, Oriol Canals. Gràcies.
9: Adéu.

0: Espirals, amb Oriol Jové.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. D'aquí a 48 hores s'estarà jugant la final del Mundial, la final de les finals, la final de la Masia, la final del Messi contra la Lamine Yamal, Espanya-Argentina, diumenge a les 9 a Nova Jersey, on de seguida saludarem el Damià López, enviat especial de RAC1 al Mundial, perquè ens acosti les impressions de Marco Corella, el maresmenc, jugador de fa poques setmanes del Real Madrid i únic representant dels blancs a la selecció espanyola i també a la final, d'aquí a uns minuts, tu diràs, com dic, que 48 hores de jugar a la final del Mundial amb la selecció espanyola contra l'Argentina de Messi, amb Lamine i Pedro Porro disponibles, en principi. Tots dos s'han tornat a exercitar amb la resta del grup després d'haver-ho fet al marge els últims dies per molèsties. Avui que és dia de sentir veus, no només la de Cucurella, sinó també la de Luis de la Fuente, la de Rodri, la de Scaloni i també la d'un jugador de la selecció argentina. A partir de dos quarts de dotze en les rodes de premsa oficials prèvies a la final. Rodes de premsa, evidentment, que sentirem aquí al Tu diràs, en un divendres en què Clara Rodergas, bona nit.
2: Bona nit.
1: L'Atlètic de Madrid ha dit que no accepta l'oferta actual del Barça per Julián Álvarez i, de fet, que no n'acceptarà cap.
2: El club matalassí ha tancat la porta de forma contundent al Barça. Si ahir ho va fer el president Enrique Cerezo, avui ha tocat el torn al CEO Miguel Ángel Gil Marín en una entrevista a mitjans del club.
3: Evidentemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
2: En aquesta entrevista, en què ha repassat l'actualitat de l'Atlètic de Madrid, també ha assegurat que Julián ha estat mal assessorat des que va acabar la temporada i ha dit que Joan Laporta és una persona frívola i que està actuant pel seu circ particular en tot el cas Julián, malgrat saber, per part del club matalassí, que l'argentí no jugarà a Barcelona. Ara bé, la postura del Barça continua sent la de presentar una nova oferta.
1: Doncs el serial fa pinta que seguirà i algú haurà d'acabar cedint, no l'Atlètic de Madrid o el Barça desistint de fitxar-lo i Julián havent de demanar perdó després d'haver dit públicament que volia marxar del Metropolitano. A banda de Julián, avui s'havia de fer oficial el segon fitxatge de l'estiu, el de Karim Adeyemi. Per què no és oficial encara?
2: Perquè tant el Barça com el Borussia Dortmund, els dos clubs implicats en l'operació, continuen intercanviant documents, malgrat que el futbolista ja va firmar ahir el contracte. A no ser encara oficial, Adeyemi tampoc ha pogut entrenar en la sessió d'aquesta tarda, tot i que pel matí ha passat per la ciutat esportiva a saludar Flick i els companys. Tot apunta ja que l'oficialitat serà a principis de la setmana vinent.
1: Sense Adeyemi, avui ha estat dia de doble sessió, novament a Camp Barça. En l'aspecte sortida s'esperava que Ter Stegen no s'entrenés, pendent que acabi de tancar la seva sessió a l'Ajax de Mitchell. També pendents del comunicat mèdic de l'abast de la lesió de Frenkie de Jong, que en les últimes hores s'ha sotmès a proves mèdiques. Després en parlarem, evidentment, a la tertúlia, que avui farem amb el Ferran Correas, el Bojan Kirkić i la Albert Fernández, en un dia, de fet, en una nit, perquè és notícia de fa només 5 minuts, el Deportivo ha fitxat oficialment Pierre-Emerick Aubameyang, el exjugador del Barça que arriba procedent de l'Olympique de Marsella, torna a la Lliga Espanyola i ho farà amb un recent ascendit el Deportivo de la Corunya. A segona, el Girona ha renovat un dels capitans, David López, que seguirà un any més a Montilivi abaixant-se el sou, i el Sabadell, Albert Tolosa, marxa del club per fitxar per l'Europa, a Primera Federació. A la Lliga F, el Badalona ha incorporat la defensa basca Izarne Sarasola, i en bàsquet el Barça ha anunciat avui també el cinquè fitxatge de l'estiu, el de l'uruguaià Agustín Oval, que arriba procedent del Manresa. A més, el suís Mauro Schmidt ha guanyat la 13a etapa del Tour de França, que no deixa canvis a la general liderada un dia més per Tadej Pogacar, amb 3 minuts i mig de marge. A la Fórmula 1, l'italià Kimi Antonelli ha estat el més ràpid en els entrenaments lliures de la tarda al Gran Premi de Bèlgica, i el Freking Granollers ja sap els rivals de la fase de grups de la Lliga Europea d'handbol per aquesta propera temporada. Seran el Flensburg alemany, el Busau romanès i l'Aguas Santas milanesa de Portugal. S'han definit també els calendaris de les lligues d'hoquei i els encreuaments de les supercopes. A la masculina, les semifinals Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina Vilassana Palau i Fraga Gijón. 10:35, com dèiem, falten menys de 48 hores per la final del Mundial, i ens escolta a aquesta hora des de Nova Jersey Marc Cucurella. Què tal, Marc? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Com estàs? Neguitós? Il·lusionat? No sé, què sent algú que està a punt de jugar un partit així per primera vegada a la vida?
4: Pues res, de moment content, de moment molt content. ganes de que arribi ahir al partit i sobretot de disfrutar d'aquesta experiència.
1: Tu recordes què feies, on eres, com vas viure la final del Mundial del 2010?
4: No era petit encara, però sí, més o menys. Me'n recordo que vaig anar a una pantalla gegant que van posar allà al meu poble i el vaig veure allà amb el meu pare.
1: Clar, 11-12 anys, no? Perquè tots del 98. Clar, si en aquell moment a tu t'haguessin dit que la següent final de Mundial que jugaria la selecció espanyola tu estaries dins l'equip, clar, que hagués dit el Marc de 11-12 anys.
4: No, pues jo crec que ningú s'ho esperava, ningú hagués donat ni un duro, però bueno, mira, al final ha valgut la pena tot l'esforç que hem fet tots i tots aquests sacrificis i bueno, amb moltes ganes de jugar el partit, de disfrutar i d'intentar guanyar.
1: Com hi arribeu, Marc, a aquesta final? T'ho pregunto perquè suposo, vaja, m'imagino que una victòria sòlida com la de l'altre dia a les semifinals contra França, deixant a més la porteria 0 contra la selecció més golejadora de la competició, ha de reforçar, no?, bastant la bona feina que ja estava fent l'equip.
4: Sí, molt contents. Al final vam fer un gran partit, sabíem que no seria fàcil, però crec que a l'equip va fer un molt bon partit i bueno, ara estem a un passet, a un últim esforç. Sabem que Argentina té molts bons jugadors, que també són molt intensos i bueno, intentarem treure el nostre millor futbol i sobretot pues, jo crec que estem al nostre nivell i tenim moltes possibilitats.
1: Al costat del Marc Cucurella, el Dami López. Dami, bona nit.
5: Bona nit, Oriol.
1: També amb preguntes pel Marc, que és un luxe que ens acompanyi perquè parlem segurament ara mateix de la defensa de la selecció espanyola com una de les millors, si no la millor, de tot el món.
5: Sí, i des que va fitxar pel Madrid sempre es parla de Marc Cucurella com serà marcar Lamine Yamal quan s'enfrontin, però jo li preguntaria al Marc com serà marcar Leo Messi, no? en aquesta final, perquè és que marcaràs, Marc, el millor futbolista de tots els temps, no? En un duel increïble. És teva la feina de marcar Messi aquest diumenge.
4: Sí, bueno, jo crec que necessitarem tot l'equip. Al final és un jugador molt important, és un jugador pues, que és impredecible, que mai saps què pot fer, encara amb l'edat que té està resolvent els partits de la seva la selecció i bueno, jo crec que intentarem fer un gran partit, intentarem pues, que no tingui el seu dia, minimitzar al màxim la seva qualitat i jo crec que bueno, intentarem pues, entre tots treure el nostre millor futbol, que jo crec que passa també per nosaltres.
5: El que passa que moltes vegades dius, intentarem, no? Tu saps les qualitats de Messi, però la semifinal contra es decideix amb una acció de Messi per aquella banda, una centrada. Clar, el nivell que està mostrant era molt complicat de predir, no? Que arribaria
4: sí,
5: a aquest
4: bueno,
5: nivell.
4: Sí, jugadors així, és veritat que mai saps el que et pot esperar, però bueno, al final pues, intentarem que no tingui el seu millor dia, intentarem que no es senti còmode i bueno, jo crec que també si els intentem treure la pilota, pues, bueno, més patiran en aquest sentit i bueno, jo crec que estem preparant bé el partit i ojalà surti tot bé i podem guanyar-lo.
1: Està molt de moda aquest concepte que li sentia l'altre dia, crec que era Fabián, no? Després del partit contra França que Marc Cucurella es posa els extrems rivals a la butxaca, no? Que t'ho deien l'altre dia després del partit contra Dembélé i contra Olise, no?
4: Sí, no, va ser un gran partit. Al final, bueno, intento pues, fer dintre del partit el meu partit, intento fer el que se li demana a un lateral, a un defensa, i bueno, l'altre dia va sortir molt bé, ojalà el diumenge torni a sortir igual o millor, i bueno, content de poder ajudar l'equip, i sobretot jo crec que el més important que l'equip guanyi i puguem disfrutar tots.
1: Després de l'altre dia, m'imagino que Olise concretament no et deu voler veure ni en pintura, potser si volia venir al Madrid ara s'ho repensa i tot.
4: Bueno, al final són partits, igual que l'altre dia jo vaig fer un gran partit, segur que si algun dia ens tornem a enfrontar pues, hi tindrà un bon partit i bueno, al final són partits, són coses que passen entre dos molt bons jugadors, dos molt bones seleccions. L'altre dia vam estar pues, segurament molt millor que ells, però bueno, jo crec que tot es queda allà i ja està.
1: Ara torno cap a la final, però ja que parlava del Madrid, quan començava el Mundial just sortíem de les eleccions al Madrid i una de les coses de les quals es va parlar molt és que el Madrid no tenia cap representant a la selecció espanyola i de fet seràs l'únic a la final del Mundial. T'ho dic perquè no sé si això algú dins del club que parli amb tu doncs t'ho ha fet sentir, no? Aquest pes, aquesta responsabilitat de ser l'únic representant del Madrid a la final del Mundial.
4: Pues no, la veritat que no, no m'han dit, no m'ha dit res. Jo crec que, bueno, espero que vulguin que guanyi com a espanyol i com a jugador del Madrid, i bueno, al final pues tot molta normalitat i res, amb ganes de que sigui el diumenge aquest partit.
5: Ara tornem a la final. Jo del Madrid només puc comentar una cosa, Marc. Saps que nosaltres som RAC1, que som una ràdio que tenim una relació concreta amb el Madrid, però fem els partits del Barça i del Madrid en clau de que perdi, som els de al carrer, que el Madrid perdi, etc. No sé si això n'és conscient, si ens has seguit, i bueno, si creus que en el vestidor del Madrid això es comentarà, aquests de RAC1 que volen que el Madrid perdi, etc, etc.
4: Bueno, és normal, al final cadascú defensa el qui vol o els seus interessos. Després hi haurà ràdios pues, que voldran que perdi el Barça i que guanyi el Madrid, i bueno, això al final són part del treball de cada un, del mig que treballa en aquest moment o que defensa, i ja està. Jo crec que
5: esportivitat, no?
4: Sí, totalment, igual que el partit, doncs el mateix.
1: Perquè amb tants jugadors del Barça per aquí, qui està sent el més pesat de tots amb tu?
4: La veritat que ningú, de moment. És veritat que m'han fet típiques bromes, però bueno, ja està, al final pues, tenim molt bona relació. És veritat que a la que acabi aquí pues, serem rivals, quan es toqui jugar en contra pues, cadascú donarà el màxim per al seu equip i ja està.
1: I parlant de pesats, fa una setmana teníem aquí el Pau Covarsí, que clar, parlant d'aquesta final ens deia que per ell, i suposo que per tota la generació de jugadors més joves, que a la selecció n'hi ha moltíssims, clar, era un somni poder jugar contra Messi. Tu que ets més veterà, estan sent això molt... n'estan parlant aquests dies de, ostres, jugarem contra Messi, que el veiem de petits, que era el nostre ídol veient el Barça, i diumenge ens hem d'enfrontar contra ell.
4: Bueno, sí, al final jo crec que tothom ha crescut veient al Messi, sabem pues, tot el que ha fet el futbol, sabem el jugador que és, i al final, bueno, potser si podíem triar un partit, pues, a molta gent li hagués fet il·lusió jugar contra l'Argentina de Messi, i bueno, jo crec que tenim una bona oportunitat, pot ser un partit molt maco. És veritat que també teníem la finalíssima que per motius no es va poder jugar, i bueno, ara, pues, mira, coses de la vida, tenim una altra oportunitat de jugar aquest partit i amb moltes ganes.
5: Escolta, et veig molt tranquil, Marc. Com estàs? Estàs a 48 hores de jugar a la final d'un Mundial.
4: Bé, molt bé, molt tranquil, la veritat. Jo crec que, bueno, a poc a poc, pues, ja quan es vagi apropant l'hora, pues, ja sortiran més nervis, però bueno, de moment molt bé, tranquil. Sobretot, el més important jo crec que és disfrutar d'aquesta experiència. No molta gent pot dir que té l'oportunitat de jugar a una final del Mundial, i jo crec que si sortim a jugar com sabem, sobretot a disfrutar d'aquest partit, pues, tenim moltes opcions de fer-ho bé.
5: I una última cosa per mi abans del test. Recordo que ens va explicar que l'any passat, amb la presència de Donald Trump, que va guanyar el Mundial de Clubs, et vas a xupir per si algú es disparava des de dalt. Aquest cop Trump ve també. Sí. Què faràs, Marc?
4: No, res, saludar-lo, a veure si se'n recorda de mi. Ojalà tot sigui això, significarà que estem allà a l'escenari celebrant, i bueno, a veure si se'n recordarà a mi.
5: Segur que sí.
4: Seria una bona anècdota.
1: Vas preparant, no?, el tatuatge de Luis de la Fuente?
4: Pues no, la veritat que encara no gaire, però bueno, sí, començaré ja. Espero jugar el partit, espero que guanyem, i tot sigui això, que hagi de pensar on em faré el tatuatge. Bueno, al final, pues, coses que passen. Tot sigui això, prefereixo fer-me un tatuatge que quedar-me calvo, o sigui que
5: seria difícil, sí. No es talla el cabell, el Marc, no es talla el cabell.
1: Vinga, va, som-hi amb el test, Dami.
5: Som-hi amb el test, ràpid. Test ràpid de preguntes per Marc Cucurella. Millor amic a la selecció?
4: Grimaldo.
5: Millor amic al futbol?
4: Buah! Ara, Enzo Fernández.
5: Enzo, quin gol, eh?
4: Sí, bon gol, bon gol.
5: Quin gol de l'Enzo. Quina emoció, eh? Al final també quan ho vam veure. Amb qui no compartiries pis? Uf. De qui pots dir de la selecció?
4: A la selecció? Amb el Gavi.
5: Amb el Gavi, pobre Gavi. Com...
4: Sí, és molt bona gent, però tothom.
1: Resposta comuna, eh?
4: Sí, sí, sí.
5: Allò, molts palets per Gavi. Millor lateral del món?
4: Nuno Mendes.
5: Nuno Mendes. Millor gol que has marcat?
4: Millor gol... Jo diria que contra el United a Stamford Bridge.
5: A Stamford. El teu gol somiat?
4: A la final del Mundial.
5: Millor entrenador que has tingut?
4: Esca.
5: Enzo Maresca. A quin jugador de selecció t'emportaries al Chelsea? Ah, perdó, al Madrid. Madrid. Ostres, aquesta... Ui, aquesta és... perdó, que jo encara et veig de blu. A qui t'emportaries? Sí.
4: Rodri.
5: Rodri, a quin jugador del Mundial t'emportaries al Madrid?
3: Olise.
5: Olise. Una, quatre últimes. Una llegenda ja retirada amb qui t'agradaria haver jugat?
4: Ronaldo Nazario.
5: Champions o Mundial?
3: Mundial.
5: Un esport que no sigui el futbol?
3: El tenis.
5: El tenis. I aquesta ja te l'han fet, però forma part del test. Si guanyes el Mundial...
3: Faig un tato de Luis de...
1: Doncs Marco Corella, moltíssimes gràcies i molta sort diumenge.
4: Moltes gràcies.
1: 10:45, de seguida arrenquem tertúlia.
6: La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambias tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia, Galú, ¿cómo es, compañeros?
7: Garulera. Pues... Garulera.
6: Así no, compañeros, venga.
7: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
6: Venga, que nos vamos.
8: No Lo Sé. Amb Mireia Garulet.
6: Voz corporativa, compañeros.
8: RAC 1.
6: Tots som...
8: 1 milió.
6: Repàtamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
8: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: 11 minuts i seran les 11. Acabem de sentir Marc Cucurella en directe des de Nova Jersey. En una estona tornem cap allà amb el Damià López, pendent de les rodes de premsa oficials i prèvies a la final. Està previst que parli De La Fuente, està previst que parli Scaloni, tots dos com a seleccionadors, tant d'Espanya com d'Argentina, i estava previst que parlessin els capitans, per tant, Rodri i Messi, però tot apunta que finalment serà Rodri i el Dibu Martínez, i l'explicació no és altra que un altre episodi de les supersticions de la selecció argentina, que va treure a parlar el Dibu Martínez abans de la final de Qatar, ara fa 4 anys, i vol repetir jugada perquè aquella vegada doncs li va anar bé. A 48 hores, com dèiem, de la final de les finals, aquest Espanya-Argentina, Messi i Lamine amb el títol mundial en joc. Bojan Krkić, què tal? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit.
0: És un 50-50 aquesta final?
1: Jo diria, per a mi, és un 60-40 a favor d'Espanya. Per a mi, Jo le veig Espanya més regular, més sòlida, ha anat de menys a més, un equip més centrat, més concentrat. Argentina és un equip molt competitiu, com tots els equips sud-americans. A veure, molt competitiu, què vol dir? És un equip atrevit, valent, centrat en el que fa, amb un ego important, agressivitat en actuacions, a vegades se passa, i després té molt talent, també com Espanya. Té un Messi, evidentment, però Espanya té un equip que en totes les línies demostra un equilibri emocional important, amb jugadors que ja porten un batge importantíssim, és a dir, que han guanyat, que se nota una confiança en jugadors d'Espanya, i espero que Lamine faci un partit, no de lo que s'espera d'ell, perquè inclús el mateix seleccionador va dir no le posem pressió, no le tenim de posar nerviós, però clar, va dir espero que Lamine farà un gran partit. És a dir, ja l'has posat tu la pressió, tenint en compte que és un jugador que un mes i mig abans del campionat no ha entrenat, que no té fondo físico, però té moltíssima qualitat. I jo diria que Espanya té més avantatge de guanyar, i crec que s'acabarà aquesta... no sort, perquè no m'agrada tampoc dir sort en el futbol, perquè quan arribes a una final han arribat dos equips equilibrats emocionalment, que és molt important, però que l'Argentina han anat coses molt de cara.
0: Coincideixes amb aquesta balança, sí, desnivellada cap a Espanya, Albert Fernández, bona,
2: sí,
0: nit.
2: Sí, sí, què tal, bona nit. Sí, el que diu el Bojan és pràcticament el que anava a dir jo, amb altres paraules, perquè crec que Argentina és cert que té un avantatge molt clara, per mi, avantatge competitiva, i és que porta 3 finals consecutives guanyades. Ja no és només el que ha fet en aquest torneig, salvant partits que estaven doncs molt complicats, pràcticament eliminats contra Egipte, per exemple, però és que han guanyat 3 finals consecutives, i això et dona, crec que, et treu l'urgència històrica, et dona tranquil·litat, és el mateix grup. Em recordo una mica doncs, quan el Madrid ho treia tot i arribava a la final i sabies que guanyaria, no? O la selecció espanyola de Vicente del Bosque i Luis Aragonés, que a la tercera final que van jugar, aquella Eurocopa, la van guanyar 4-0 contra Itàlia perquè havien perdut la por a perdre, no? I és una mica, crec que és l'avantatge que té Argentina sobre Espanya. Però què té Espanya sobre Argentina? Doncs jo et diria que la resta. És a dir, més enllà de Messi, de la qualitat d'alguns futbolistes argentins, crec que el futbol d'Espanya és clarament superior, crec que la pilota mana. Es va veure en França, on tothom deia, bueno, és que són unes bèsties, que tenen 15 jugadors, però quan comença el partit, la pilota mana, la qualitat mana, els migcampistes manen, i crec que per això mateix s'entén que tota aquesta part emotiva, Argentina la domina molt bé, tota la part del fang la domina perfecta, però jo soc dels que pensa que a 90 minuts o 120 el futbol s'acaba imposant, i per tant crec que Argentina, o que Espanya en aquest cas, imposarà Argentina.
0: Mm-hmm. Després en seguim parlant, pendents, insisteixo, d'aquestes rodes de premsa, però començarem parlant del Barça, de seguida també el Ferran Correas aquí a la taula, perquè avui hem tingut un nou capítol del serial Julián Álvarez. Fa 24 hores Joan Laporta deia això en aquest mateix programa sobre Julián des de Nova York.
3: Nosaltres hem fet una oferta, Això, doncs, en aquests moments, doncs, evidentment, haurà de decidir l'Atlètic de Madrid. El jugador s'ha manifestat públicament, doncs, que vol sortir. Aquesta oferta no és il·limitada en el temps, perquè en un moment determinat fixarem una data límit per veure si l'Atlètic de Madrid, doncs, pel que dius, canvia d'opinió. I ja veurem, encara doncs, poden passar moltes coses.
0: I avui, Clara Rodergas, l'Atlètic de Madrid ha dit que res de repensar-s'ho, que Julián és intransferible.
4: Ahir ja ho va dir Enrique Cerezo, el president dels matalassers, i avui ho ha fet el CEO del club, Miguel Ángel Gilmarín, en una entrevista d'uns 15 minuts als mitjans del club. A més, sabem que a l'Atlètic de Madrid li agrada utilitzar les xarxes per enviar missatges i atacar rivals com Barça, Madrid. Doncs avui, i segurament no és casualitat, les publicacions que ha fet a X amb fragments d'aquesta entrevista, excepte la darrera que han llançat a les 10 de la nit, eren totes dirigides a ells, amb tres sobre Julián i una sobre l'arbitratge. Anem a pams, però comencem parlant de l'argentí. Ho escoltàvem a l'inici. Gilmarín ha deixat clar que Julián no marxarà ni tan sols per una oferta de 200 milions. L'Atlètic de Madrid és el lloc ideal, diu, pel davanter argentí, i ha contestat a les paraules que ha dit Laporta des dels Estats Units.
5: Mi opinió és clara, la voluntat del club és clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
0: ¿Os creieu aquesta rotunditat, aquest no sota cap circumstància de Gilmarín, de l'Atlètic de Madrid, vaja, en general?
2: A veure, després m'agradarà escoltar el Bojan, perquè ell, òbviament, està a quilòmetres, no?, del que és una negociació respecte a la majoria de periodistes. Però jo és cert que t'he de dir que igual vaig una mica contracorrent, però a mi hi ha alguna cosa que no m'encaixa en tot això. Hi haurà molts motius pels quals surt justament avui, tan a prop de la final, però jo crec
0: que... Sí, tu hi veus...
2: Sí, jo crec que la pel·lícula no està acabada en un sentit. Crec que l'Atlètic de Madrid el que està fent per sobre de qualsevol cosa és, si al final el futbolista es revela, que això ha passat en el món del futbol, i sac la temporada passada amb el Liverpool, per exemple, si es neguen a marxar a un altre equip, si es nega a estar amb l'Atlético de Madrid, i òbviament el Xolo no el vol, i l'afició no el vol, i tot acabada en un punt d'ebullició que només queda negociar amb el Barça i buscar una oferta que al final s'acabi fent, doncs que totes les culpes siguin del jugador, que ells quedin molt clarament davant de l'afició de l'Atlético de Madrid, que han fet tot el possible per no vendre'l, que ha sigut el jugador que els ha pràcticament obligat de males formes, etcètera, etcètera, etcètera, i per tant entenc que d'alguna forma creuen que això, que és un escenari possible, i per si de cas acaba passant, ja ho estan tapant d'aquesta forma. Que no acaba passant i el jugador demana perdó, es queda i tal, doncs mira, és el que succeirà, i segurament ells també es quedaran contents. Però crec que la pel·lícula no s'ha acabat i sospito que pot ser això, i sé que vaig a contracorrent perquè ja he vist avui que la majoria de la premsa i tal ho dona per...
0: Ara, si després el vens i, ostres, i no acabes sortint per un preu, no?, després d'haver dit que ni per 150, després d'haver rebutjat l'oferta del Madrid, aquella que te la pots agafar amb pinces si tu vols, però rebutges una oferta de 150 milions d'euros. Has fet bef a Twitter i has fet
2: tuits... Però futbolista en rebeldia, futbolista que no vol marxar a l'altra banda, què fas?
0: Però, vull dir, que quedes molt assenyalat. És a dir, jo si ara fos el community manager del Barça i fitxo Julián Álvarez, doncs tornaria totes aquestes bromes cap allà, sentit contrari, no? L'efecte
2: sí,
0: boomerang.
2: Sí, sí, sí.
0: Bojan, com ho veus tu?
1: A veure, al final la típica frase és tal com ha dit Miguel Ángel, però jo l'he sentit moltes vegades. La última frase ha passat amb Griezmann, si us recordeu. Bueno, al final no hem pogut convèncer el jugador volia sí o sí, i per no crear problema, que és evident que el jugador té un gran problema ara, perquè hi ha per un costat afició, hi ha per un costat club, i hi ha per altre costat la seva il·lusió. És a dir, són tres coses que s'han de valorar. Jo crec que Julián, el 99% d'aquests casos en mercat europeu han acabat jugadors tant venint al Barça o en el Madrid o en Bayern o en Manchester, ha passat. I pot passar fins a l'últim moment de mercat. Però aquí, Oriol, el que és molt important és de que el futbol no ha evolucionat en aquest aspecte. Què ha de passar? Al fin, la FIFA ha de posar un reglament. Ha d'existir la llibertat del jugador, més a més en aquest cas, és a dir, va a un escalón més, tots tenim dret de canviar el nostre lloc de treball i anar a millor oferta o a la empresa més important o on vull canviar per la meva família, que li va bé la ciutat, el país, el que sigui. No? Ha d'haver aquesta... La FIFA, que ja han insistit club, però no hi ha manera, que aquest any, al final, s'ha aconseguit que clubs anglesos han de posar clàusules de rescissió entre els jugadors, però ha d'haver-hi un escalón. Ja. Si tu com a jugador...
0: Clàusules reals.
1: Clàusules reals, exacte. Al futbol, si tu cobres 5, pues la clàusula teva...
0: Ha de ser automàticament de tant.
1: Si cobres 10, l'altra. Però llibertat de mobilitat. I és a dir, no és que el jugador se va gratis, no és que el jugador no paga el que s'ha de pagar, simplement hi ha ambició, simplement hi ha un club que és més gran, que és millor, vol aquest jugador, i al final Atlètic Madrid, si Argentina no s'ha classificat per la final i Julián no ha marcat aquell gol fantàstic que ha marcat, seria altre preu, però ara volen jugar amb la final, i anem a veure, però jo crec que Julián acabarà a final al Barça, negociant, evidentment.
0: Ferran Correas, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Tu també ets del pare que aquesta rotunditat de Gilmarín, de Cerezo, que venim escoltant, de l'Atlètic de Madrid com a institució en general amb Julián Álvarez acabarà en res, o deixes encara la porta oberta a que Julián pugui acabar l'estiu sent jugador del Barça?
6: Com deia el Bojan, jo sóc del parer que el jugador al final sempre acaba jugant on vol. Però és cert que la Lliga Espanyola, crec que ja ho he dit alguna vegada en aquesta tertúlia, sembla que hi hagi una llei, que és que el Barça no pot fitxar jugadors d'aquesta Lliga. I m'explico. Vols a Joan Garcia i es munta la Mundial. Vols a Nico Williams i es munta la Mundial. Vols a, fins i tot a Jorge Salinas del Racing i es munta la Mundial. Ara vols a Julián Álvarez i es munta la Mundial. O sigui, crec que només li passa al Barça, que no pot fitxar jugadors d'aquesta lliga. No sé per què, bueno, sí que sé per què. Perquè, bé, pel que va... Cada vegada jo he viatjat molt a camps on juga el Barça cada diumenge, i sé per què, evidentment, perquè no, és un equip que no sé per què, és el camí de jugar a futbol, però és un equip que no, la resta de clubs no els agrada.

0: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
2: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
1: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
3: I el Barça amb Julián a l'Atlètic de Madrid i decidir. És possible? Sí, no és possible. Doncs mira, molt agraït a Julián perquè ha fet un esforç, el nano va sortir públicament a dir-ho, sí. Ell ha fet un esforç, molt agraït a Julián.
4: Sí, sí, que si no ve té les seves conseqüències.
3: Si vols te'n vas al PSG, te'n vas a l'Arsenal o demanes perdó i et quedes a l'Atlètic de Madrid i mala sort per tu perquè hauràs de jugar amb Simeone una altra vegada a 50 metres de la porteria i ja no guanyar res.
5: Això se resoldrà, Ferran, que Julián ha dit que jo vull anar endavant, vull anar a un millor club, meu somni, que Julián quan s'acaba el Mundial que digui vull anar al Barça i vull que el club negoci amb Barça. És la solució.
3: És l'única.
5: I al final jo crec que acabarà
6: així. Sí, perquè a més un pot pensar, ah, si fa això igual ja denuncia l'Atlético Madrid, però com ja la tenim la denúncia, ja no tens res a perdre, no?
3: Vull dir,
6: una denúncia que és paper mullat.
3: Que no tens res a fer, l'Atlético Madrid.
6: És paper mullat, i ho saben tu, tothom.
3: L'Atlético Madrid, si, no sé, si a part, si ara ha fitxat un jugador, no? Fa poc, aquesta setmana, un suec.
6: Sí, a
5: Hillman.
3: Suposo que va parlar amb Hillman o el seu representant.
6: Clar, això és una tonteria, ho sabem tots.
3: Abans de parlar amb el club.
6: Jo estic d'acord, o sigui, el Bojan diu ara ella ha de sortir, crec que la clau ara mateix, clarament, és que Julián es declari en rebel·lia, i poso cometes perquè el tema de la rebel·lia és relativa, perquè crec que ell no es pot negar com a tal, però sí que pot mostrar la seva disconformitat públicament, pot dir que l'han enganyat públicament, pot dir moltes coses que facin que la tornada sigui inviable, que no hi hagi un camí cap enrere, no? Que sigui ja sense tornada. No?
3: El que passa, tu fixa't això que deia del Barça. Fins i tot ara ha sortit un rumor, de Laport, i és que a Bilbao ja estan, que es pugen, sí, per les, sí, parets. Sí,
6: sí. Estan demanant els comptes a la
3: Lliga. És un rumor.
4: Sí, sí.
3: És un rumor sobre... que no passarà.
6: No.
4: Sí, sí, sobre Julián, una mica el sentir que ara comentàvem a la taula és una mica el sentir del Barça, clara, que continue, sí, pensant que vaja, que malgrat aquest no rotund de portes en fora, no canvia res.
7: No, de fet no els ha sorprès aquestes declaracions de Gilmarín, no és res que no esperés, sinó que ja sapiguessin. A partir d'aquí el club manté aquest pla de fixar Julián i manté la idea de presentar una segona proposta en els pròxims dies, sabent que el desig del jugador continua sent el de vestir de blaugrana, com deia el Ferran, sense embogir. De fet ja explicàvem fa uns dies que seria potser entre aquests 120-130 milions mai arribar als 150. Julián, a tot això, disputa diumenge una final del Mundial amb Argentina contra Espanya, amb diversos jugadors del Barça a les seves files, doncs no sembla que a Gilmarín li preocupi en excés que aquesta entrevista, aquestes paraules, puguin generar soroll al voltant del jugador, perquè també ha dit que ha estat mal assessorat.
8: Lo cierto que conocemos a Julián, hemos tratado durante estas dos temporadas y no tenemos ninguna duda de su calidad humana y su condición de profesional. Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada, y eso es de alguna manera lo que a mí me permite pensar que su rendimiento, su comportamiento va a ser el mismo que ha tenido hasta ahora, de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional.
7: I també ha enviat un missatge al president del Barça, Joan Laporta, a qui ha titllat de frívol.
8: Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona la próxima temporada, pero no obstante le gusta mantener ese juego con aficionados y con medios de comunicación, y lo peor, con el mismo Julián.
4: Doncs mal assessorat, diu Gilmarín de Julián Álvarez, en referència evidentment a les declaracions que va fer en zona mixta dient que volia que el venguessin. Està clar que aquí algú haurà de cedir, perquè...
5: El Montes era ben assessorat quan estava a Manchester City, no? Perquè ha vingut Atlètic Madrid.
4: Sí, és que...

0: Hi ha un punt de cinisme en tot
1: mateixa,
0: això.
1: Mateixa
2: clar,
1: gent.
2: Clar. Sí, sí, sí.
1: Després l'Ederson d'Atalanta han fet tot el possible sense consultar ni Atalanta ni club. Bueno, sí, sí. Són coses normals que passen quan se tracta d'aquests traspassos importantíssims.
0: El que jo no recordo, Boyan, és una estira i arronsa públicament tan... no sé com dir-ho, que s'hagi, diguéssim, esventat als quatre vents amb declaracions del president del Barça, amb Nico, declaracions Nico, en aquest cas de...
3: Nico Williams.
0: Però fins al punt que l'Atlètic de Madrid faci una forci una entrevista sí, en vídeo
2: perquè és una
0: al seu conseller
2: de,
0: delegat...
2: És una qüestió de quedar bé davant de la teva gent. O sigui, insisteixo, quan una cosa es fa tan pública... Només pot tenir una explicació, i és que vols que arribi a la màxima gent possible, sobretot a l'afició de l'Atlético de Madrid, i penso que és per si de cas la situació està insostenible i només queda aquesta solució. Perquè si no, per què ho fas? Perquè això ho pots fer, no?, amb trucades per sota, no cal fer-ho tan públic, i a més just abans d'una final, casualment, no? O sigui, crec que hi ha una qüestió aquí, per això he dit que hi ha alguna cosa que se'ns escapa. No pot ser tan contundent.
3: Julián Álvarez no deu estar gaire content avui
2: no,
3: a Madrid. Bueno. Està a punt de jugar una final, no cal que parlis d'ell, que el desestabilitzis un dia abans de jugar una final, no?
1: És escenari ideal, és a dir, si tu vols vendre, per dir, Koundé, si França arriba a la final, el preu és molt més alt, la polèmica la genera no tothom. I ara és ideal per Atlètic Madrid, no és ideal per a Barça, evidentment, i tampoc serà ideal de que si Julián marca un golàs i juga un partit fantàstic, no? Però clar, lo molt important és que Barça té clar, Barça sap el que vol, sap fins on vol arribar econòmicament, perquè n'hi ha altres opcions. I ha arribat també un moment que dius, és que un treballador digui, jo vull marxar. Jo vull anar, en aquest cas, en un club que és més gran que tu. Vull anar al Barça. I Barça te pagarà el que és meu preu de mercat, perquè existeix preu de mercat. Per molt que tu demanes 200 milions o no vols vendre per 200 milions, hi ha un preu de mercat. I Miguel Ángel Gil ja el coneixem de fa molts anys.
0: En qualsevol cas, jo crec que el Barça està jugant bé les seves cartes, perquè al final bé, tu has deixat clar que vols aquest jugador, però que no estàs obsessionat amb ell i que no és un Julián o res, és a dir, que hi ha altres opcions, que hi ha alternatives i que no s'esperaran eternament, que també és una manera de negociar, perquè si l'Atlètic de Madrid al final, per conveniència, per gestió de vestidor, o fins i tot per tresoreria, doncs li interessa vendre el jugador, doncs té aquest límit que també li dona una certa posició de força al Barça, sense parlar evidentment del fet que doncs té una declaració pública del jugador que acaba sent rellevant en tot això.
3: Després també estan els mitjans de comunicació que allà embogeixen amb això com si el Barça fos un ogro, però els mateixos mitjans de comunicació no diuen res que el Real Madrid està fent el mateix amb Olise, per exemple.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Després no? Ningú vol un jugador frustrat. Si això no acaba bé, Atlètic Madrid no li interessaria quedar-se amb jugador frustrat. No li interessa, de que el públic, si Julián se queda a Atlètic Madrid i no juga bé, públic se li posaria damunt. Sí, sí. Mira, ara no vol jugar, no vol córrer, i això tampoc li interessa a Atlètic Madrid. Tot és una negociació.
0: Alguna cosa més de Gilmarín, Clara?
4: Sí, t'ho comentava abans de passar en l'últim document sobre la pressió que exerceixen Barça i Madrid a l'arbitratge.
5: No deja de ser sonrojante que dos clubes que permanentemente por la presión que ejercen directamente los medios o las herramientas que tienen para ejercer presión se quejen de los arbitrajes cuando son los principales beneficiados. Nosotros de alguna manera hemos dejado claro que no nos vamos a callar, que vamos a seguir protestando con ironía o de manera seria, pero no nos vamos a callar porque nos parece completamente lamentable que hagan estos dos grandes clubes lo que están haciendo.
0: Doncs no ha començat la temporada i ja torna està el tema arbitral per aquí planant. A l'espera dels nous capítols del serial, que puguin venir amb Julián Álvarez en els propers dies, de veure també fins on arriba el Barça econòmicament i temporalment, perquè es parlava, ja ho hem dit, que la intenció era no allargar-se gaire més després de la final del Mundial. En les properes hores hauria de ser oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, que ja és a Barcelona des de mitjans de setmana, ja ha signat

0: però que encara no s'ha pogut entrenar perquè justament falta que sigui oficial el fitxatge.
1: Sí, a part del Dortmund continuen intercanviant documents i encara no s'ha fet oficial aquest segon fitxatge del curs. En conseqüència, evidentment, Adeyemi tampoc ha pogut entrenar aquesta tarda a la Ciutat Esportiva, tot i que al matí sí que hi ha anat per saludar a Flick i els nous companys. Ens emplacem ja la setmana vinent. Aquest cap de setmana no s'espera que hi hagi cap oficialitat ni que s'acabi de tancar l'operació. Seria ja a inicis de la setmana vinent, segurament dilluns, dimarts, per presentar-lo a mitjans de setmana. Recordem que al Barça només li queda un entrenament més, que és el de demà al matí, per tant, evidentment, tampoc hi serà Adeyemi, que va arribar el dimecres i que dijous ahir ja va firmar i va passar la revisió mèdica, i l'equip tindrà festa diumenge abans d'afrontar la segona setmana d'entrenaments a Sant Joan d'Espí, amb el primer amistós contra l'Europa, la darrera abans de l'estat d'Anglaterra, on recordem jugarà dos amistosos contra Birmingham i Preston. En aquest sentit, el club també ha confirmat aquesta tarda el triangular que ja vam avançar a RAC1 del dia 8 d'agost contra Udinese i Nottingham Forest a Itàlia.
0: Costa, ja va passar amb Gordon el dia que havia de ser oficial i que havia de signar, que es va acabar endarrerint tot per problemes burocràtics, es va acabar tancant un fitxatge que havia de ser al migdia, es va tancar a la nit, que acaba sent curiós perquè són casos paral·lels en el sentit que no ha estat un gran serial com el de Julián Álvarez, sinó que ha estat molt ràpid, no? Que de cop i volta ja el tenim tancat, però la burocràcia allò de l'últim dia està sent inversament proporcional a la rapidesa prèvia.
2: Temes fiscals, no? Diuen ara. També li està passant exactament el mateix a Ter Stegen per sortir cap a l'Ajax, que cada dia està a punt de sortir, està a punt d'agafar l'avió.
0: De fet, avui no està previst que no s'entrenés i s'ha entrenat.
1: Sí, ahir no ho va fer, però en principi tampoc ho havia de fer, però ho ha fet tant al matí com a la tarda, amb normalitat, però s'espera que viatgi, com diu el Ferran, veurem si passa o no passa d'una vegada, perquè no hi ha manera, però que viatgi a Amsterdam aquesta propera setmana. De fet, l'Ajax de Mitchell la setmana que ve té partit oficial ja, de prèvia de Conference League, vull dir que també té una mica de pressa el club de neerlandès per tancar aquesta operació. Parlant de porters, avui ha entrenat Iker Rodríguez, del juvenil, de 18 anys, s'havia d'incorporar dilluns amb el filial, però avui ha participat en la sessió de Hansi Flick amb opció de ser un porter durant aquesta temporada, ara sí, a més a més, Ter Stegen en marxa.
0: Ah, no serà per portes al Barça, però és veritat que ara no hi és Joan García, i doncs que per sumar a la pretemporada sempre està bé.
2: Que Rodríguez és el porter que, segons diuen, està assenyalat com porter de primer equip.
0: Bé, doncs també estarà bé que, no? Que
3: el estarà bé, no? Un Iker al Barça, no? La porteria del Barça és curiós. Sí,
0: sí. No, i que ara no recordo l'últim porter que hagi pogut tenir participació al primer equip que surti del planter, no?
4: Víctor Valdés, no?
0: Per això.
1: Des de llavors.
0: Que ha plogut una mica.
2: El millor porter de la història del Barça. Sí.
0: Ha plogut una mica des de Víctor Valdés. Tornant a Adeyemi, el cap de setmana passat en parlàvem amb el Correas i amb l'Albert. Boyan, a tu què et sembla aquesta incorporació i el perfil d'atac que s'està configurant amb aquest Barça de Flick 3.0.
5: Mira, t'explico una anècdota.
0: Sempre m'agrada que m'expliquis anècdotes.
5: Quan jo treballava a Barça, i te parlo de 7 o 8 anys darrere, quan Patrick Kluivert era director de futbol base, i jo estava al costat del seu despatx, i me crida i me diu: vine un moment. Diu, tinc un jugador, diu, que m'han passat i ha posat vídeos, highlights, de jugador. Era Adeyemi, tenia 15-16 anys.
0: Ostres!
5: Unes jugades... Estava en Àustria, jugant en un club petit, després l'ha fitxat Salzburg i l'ha cedit a seva filial... No s'ha dit, sí, bueno, seva filial, que és Liefering. I ell ha debutat...
0: D'Àustria, sí.
5: Sí, ell ha debutat amb l'Alemanya sub-16. I, vamos, s'anava de tot, em semblava que jugava amb nens petits. I Kluivert planteja fitxatge al club, en aquest moment no quedava lliure perquè va fitxar el seu primer contracte laboral i el traspàs tenia de ser 9-10 milions, no? Barça en aquella època tenia directors esportius que tenia i no eren per la labor d'invertir tants diners en un jugador tan jove. Barça invertia 4-5 milions, no per norma, no? Però allà s'havia un talent enorme, una potència, una velocitat, una confiança que jugava per la dreta, per l'esquerra, en punta, era impressionant. Bueno, al final no se fitxa. I mira, Adeyemi fa un salt brutal, Flick le fa debutar amb l'absoluta d'Alemanya i le coneix a perfecció. És molt important perquè Flick ha apostat molt per ell, perquè le coneixe. Coneixe ell, coneixe seva família i sap que aquest jugador pot donar tant des de la banqueta com a titular. I al final el que m'has preguntat, si tu vols jugar a Champions i arribar lluny, has de doblar les posicions. És un jugador clarament que al principi no serà titular, però Flick, com és a dir, rendiment és rendiment. Lo bo és com Gordon. És a dir, te poden jugar a diverses posicions, tenen gol, tenen assistències i te donen una opció que puja en nivell de l'equip. Ronnie Vardy, evidentment, sortirà, no? Ha tingut molt pocs minuts, no va tenir aquest impacte que s'esperava, no? Clar, està amb Lamin, compartir la posició única, el que podia jugar Ronnie Vardy, per això l'ha perjudicat. Però és que a Diami te pot jugar per l'esquerra, en punta, i si us recordeu, de partit Dortmund-Real Madrid a la final de Champions, sí, que va fer un partidàs brutal per l'esquerra, com a extrem, a més ell treballa molt defensivament, és molt implicat, té molt bona actitud en aquest aspecte. Terzic, entrenador actual, entrenador de Bilbao, fa un error i le canvia perquè pensava que està cansat i Adem se revela una mica i a partir d'aquí Madrid empieza a dominar. Però és un jugador supervàlid, és un jugador que té molt bona edat, la inversió no és alta i, repeteixo, clau és que entrenador coneix a perfecció un jugador com a persona.
0: Sí, sí, si Flick l'ha demanat és que clarament veu que i és veritat que ha tingut lesions els últims anys, però bé, vull dir, es tracta d'intentar, no?, que aquesta part doncs es pugui mitigar i es prem al màxim el seu rendiment, que potencial en té, perquè a més el que diu el Bojan, que el Barça ja el va tenir damunt la taula, no?, quan era un cadet infantil, cadet, no?, sí, un cadet.
5: Cadet.
0: I pel preu, doncs, és possiblement una oportunitat que si et surt bé, doncs haurà resultat barat. Et preocupa l'acumulació d'extrems? Creus, estàs tranquil amb el tema sortides, Ferran, Rafinha, que s'ha parlat...
5: Si us recordeu, l'any passat havia partit de Chelsea i contra Atlètic Madrid, jo crec que no jugava ni Pedri ni Rafinha perquè estaven lesionats.
2: I si el Barça hagués passat a semis, no hauria jugat Lamine.
5: No hauria jugat, exactament. Per tant, tu has de fer planificació de plantilla, ha de ser d'un gran club, tant si és Barça, si és Madrid, si és Juventus, si és Bayern, ha de ser dos jugadors de nivell per posicions. Després, hi ha entrenadors que saben gestionar i hi ha entrenadors que no saben gestionar egos o minuts dels jugadors. Hi ha tants partits de la Lliga, de Champions, de Copa, de les seleccions, que evidentment hi ha minuts per tots. Tenim de tenir en compte de que davant de centre encara no s'ha firmat. És a dir, tots esperem Julián o algun altre, però no s'ha firmat. I en aquests moments Barça té Ademi, Rafinha, Gordon i Lamine, no té més, i has de tenir sis jugadors dos per posicions. A més, aquesta polivalència dona molta més tranquil·litat.
0: Mm-hmm. Coincidiu vosaltres?
2: Sí, jo crec que el que diu el Bojan, si vols aspirar a guanyar-ho tot, com el Barça aspira, a més, amb un any postmundial, tots sabem el que passa als grans clubs anys postmundial, quan han tingut 16, 17, 18 jugadors que pràcticament faran molt poques vacances i descansaran molt poc, són anys de complicats i de lesions. Per tant, jo sí, crec que hi ha molta gent que diu ve aquest i on jugarà? Segurament jugarà, perquè moltes vegades, ara l'altre dia pensant, deia ja d'inici, primer partit de Lliga, Frenkie no estarà, Bernal no està perquè està sancionat, Gavi, Pedri, però a veure com arriben, és que ja tindràs alguna posició que no estarà. Això al final passa, necessites, com diu el Bojan, les posicions doblades, i si les tens doblades per dos grans jugadors, doncs millor que millor, perquè és el que dèiem abans, Lamine es lesiona l'última vegada el dia del Celta, que pràcticament és campió. Queda molt poc per acabar la Lliga, tot i que queda un clàssic, però queda molt poc per acabar la Lliga. Recordo que el dia següent del dia del Celta, Flick li dona l'oportunitat a Bargi de jugar i no respon, i després posa Rashford per la dreta. potser si hagués estat a Dayemi, hagués jugat a Dayemi,
5: després Ferran, no hagués passat. No són totes planificacions, solo l'actual temporada. Okay. És a dir, a ti te surt una oportunitat de mercat, jugador que coneixes de 24 anys, saps que l'any que ve Rafinha tindrà 32-33, és a dir, has de pensar també una mica en
0: i llarg, que tindràs pas. Problemes de fair play l'any que ve pel aquesta tema una altra, de Montjuïc. Has de
2: fitxar molt perquè l'any que ve vés a saber el que podràs fitxar.
3: Hi ha una lectura, perdona, un petit apunt. Hi ha una lectura que faig aquests fitxatges, Gordon i Adeyemi, els dos, lectura defensiva del Barça. Crec que hem vist que el problema d'aquesta temporada del Barça, més que la defensa en si, era la poca capacitat per tapar la passada, no? Per pressionar el passador, que és on el Barça crec que va marcar la diferència fa dues temporades, i no tant, sobretot al principi d'aquesta. I amb aquests dos jugadors, com ha dit el Bojan, Adeyemi és un futbolista que treballa molt en defensa, i Gordon, ho estem veient al Mundial, és que no para, és que està atossigant sempre el primer passador, crec que el Barça guanyarà molt, no només ofensivament, sinó defensivament, perquè a més tenir aquests dos implica que els que li vulguin guanyar el lloc i la plaça hauran de córrer com ells.
2: Sí, sí, a més, el que deies tu, ara hi ha dos extrems per posició, teòricament hi ha un davant de centre, que és Ferran, però jo, si m'has de preguntar en aquests moments, jo crec que Ferran acabarà marxant aquest estiu.
0: De moment converses hi ha hagut amb Ferran, a veure què passa, perquè és veritat que es porta molt bé amb jugadors del vestidor.
2: Si no vol renovar, l'has de vendre aquest estiu.
0: Sí, sí, perquè l'any que ve acaba contracte i evidentment no et pots permetre que un jugador que té mercat doncs marxi gratis. Parlant d'això, clar, en el mercat que està fent el Barça aquest estiu és important la notícia que ha comunicat el club avui, no, Clara?
1: Sí, que s'ha completat amb èxit la missió de bons, que perquè ens entenquem una mica és com aconseguir un préstec, que per 5 milions d'euros amb venciment l'octubre del 2036, que és el límit per tornar-los, i un cupo fix del 5,14%. La demanda ha superat l'import ofert i la totalitat de l'emissió s'ha col·locat en menys de dues hores en un grup d'inversions nord-americans. Els fons obtinguts en aquesta primera emissió es destinaran a reforçar la tresoreria i a continuar avançant en l'execució del seu pla estratègic en línia amb els objectius de creixement i consolidació financera del club. Goldman Sachs, per cert, ha actuat com a entitat directora i agent col·locador d'aquesta emissió.
0: I dos apunts per tancar, encara en clau de mercat, un dels joves del planter que ha estat en dinàmica del primer equip que marxa.
1: Sí, Andrés Cuenca, el còmode Cesc Fàbregas, va debutar la temporada 24-25 amb Flick contra el Young Boys a la Champions. L'any passat va jugar cedit al tram final a l'Sporting de Gijón i ara marxa per el Cesc del còmode Cesc Fàbregas, perdó, per fins al 2030. El Barça es reserva un 20% d'una futura venda del futbolista andalús.
0: I un últim apunt, en aquest cas fora de l'àmbit esportiu, hem pogut saber avui a RAC1 que el Tribunal Català de l'Esport ha estimat parcialment el recurs presentat per Marc Síria per les signatures que la Junta Electoral li va invalidar durant el procés electoral i que li van impedir ser candidat.
1: Li van faltar 90, recordem, ho va recórrer el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana, que li va tombar la reclamació, i ha estat el Tribunal Català d'Esport qui ha estimat parcialment aquest recurs, tot i que no es pronuncia sobre si Síria hauria d'haver estat candidat. Considera que la Junta Electoral no va complir amb l'article 48.5 dels Estatuts i no va donar-li els dies preceptius per verificar les signatures i que directament les va considerar invàlides. A més, eren errors formals, diuen, i no essencials, i hi havia opció, per tant, d'esmenar-los. Síria podria demanar la reparació patrimonial a la Junta Electoral o bé la repetició del procés electoral, però pel que sabem no ho farà i d'aquí uns dies ho explicarà tot plegat en una roda de premsa.
0: 11:26, Clara, gràcies.
1: Bona nit.
0: Hem d'anar cap a Nova York amb el Damià López. Hola, Dami, bona nit de nou.
4: Bona nit, Oriol.
0: Perquè està a punt de començar aquest acte amb les rodes de premsa oficials de la final del Mundial.
4: Sí, ja som aquí en un espai que ha reservat la FIFA, al centre neuràlgic de Nova York, no massa lluny de Times Square, multitudinari. Estàvem comptant aquí i dèiem que si no hi ha un miler de periodistes, jo crec que hi ha 1.000 periodistes aquí, ben bé, entre 900 i 1.000 periodistes, espanyols, argentins i de tots els països.
0: Déu-n'hi-do,
4: I bé, doncs, sí, bé, et pots imaginar, el que diem, no? És la final més esperada per la FIFA i per tot el món. I bé, doncs això està a punt de començar. Els treballadors de la FIFA que estan posant ordre, estan demanant ja a tothom que vagi prenent seient, i estem esperant la compareixença primer a Espanya de Rodri i de Luis de la Fuente. Després hi haurà una breu pausa. Ara mateix hi ha alguns companys, sobretot de televisions, que estan fent uns últims stand-ups en les posicions on s'asseuran els protagonistes. i els micròfons, els seients i al bell mig la pilota que ningú voldrà tocar, també el trofeu de la Copa del Món. I a continuació, després d'aquesta breu pausa, doncs parlarà Leo Scaloni, i en aquest cas no el capità, que és el que seria preceptiu, perquè la roda de premsa oficialment el que diu és que, i el programa és que parlen els seleccionadors i els capitans. El que passa és que ja saps que els argentins són molt supersticiosos.
0: Fins i tot en això, mare de Déu.
4: Sí, sí, en tot, no hi ha excepció. El 2022 va parlar el Dibu Martínez, el porter, i com que van guanyar, doncs torna a parlar el Dibu Martínez i s'estalvien que surti Leo Messi. Hauríem de veure si en aquesta ocasió perden,
2: vols dir, David,
4: què passaria el 2030, si torna a parlar el Dibu Martínez o canvien.
0: Diu el Correas, perdona?
2: No, Dami, que dic que sí, vols dir que només és supersticiós això.
4: Bueno, sí, també hi ha un punt que Messi probablement no vulgui parlar.
2: No té gaires ganes de parlar.
4: Ja, però no creus que en una ocasió així, que potser, bueno, ara ja no sabem si és el seu últim mundial, perquè ja comencen a córrer moltes teories, que quan va acabar la final de 2022 deien, bueno, potser 2026 arriba, però en un rol de suplent. Sí, sí. És el que tornaríem a dir ara, perquè 2026 s'han classificat gràcies a una jugada increïble, no? Avui li dèiem a Cucurella, no?, que com entra per banda dreta i com la posa. O sigui que ara diem, bueno, 2030 ja no tornarà a tenir aquest rol que té ara, però com a suplent potser sí, no? Però bueno,
0: tindrà 43 anys, eh? 43 anys. És veritat que el fet de poder jugar un Mundial
2: i el treuen com
0: a Camp Nou, no?
2: Com el fit campeador.
0: No, no, Roger Saperes porta dies amb la imatge de Messi aixecant el títol Mundial al Camp Nou. Perquè
2: clar, per això
0: hauria de passar que la final fos al Camp Nou, també.
2: Això per començar.
4: Sí, també pot ser que s'haurà.
0: S'han d'ajuntar aquí molts factors. S'han d'ajuntar molts...
2: Té més pinta que serà el Marroc, em sembla.
4: Sí, sí, totalment.
0: Les relacions geopolítiques no van per un camí que pugui fer pensar al contrari. Escolta, Dami, que m'ha anat molt a barraca abans amb Cucurella i no hem tingut gaire temps de parlar. Lamin s'ha entrenat.
4: Lamin s'ha entrenat, però cada vegada m'arriben més informacions que no va massa finet, eh? No va massa finet, no va massa bé ni de...
0: O sigui, perilla,
4: ni d'ànim... No perilla.
0: Ah.
4: No perilla, però només per un motiu. Perquè és la final d'un Mundial.
0: Sí, sí, s'han de cremar les naus, però...
4: Sí, sí.
0: Vull dir, no sé si...
2: Però que torni bé, eh?
4: Això jo no puc garantir, no puc garantir ningú, però aviam, la qüestió és que no és un cop, no és un esquins, és una qüestió de sobrecàrrega. Però ja sabeu, tots els que hem fet esport, després parlarem, perquè apareix Rodri.
0: Ai,
4: al costat de Ladislao García, responsable de comunicació del primer equip de la Federació Espanyola, apareix Rodri, que parlarà en primer lloc, després Luis de la Fuente.
0: Doncs de seguida sentim les explicacions de Rodri, del capità de la selecció espanyola, també del seleccionador Luis de la Fuente, en aquest acte molt a l'americana, que s'ha fet amb les rodes de premsa, fins i tot cobrant entrada, amb algunes llegendes, vull dir que ho han muntat tot, el circ aquest que fa la FIFA, fins i tot amb les rodes de premsa, que ara de seguida sentim tan bon punt, doncs estigui tothom col·locat, però és un símptoma més que aquí la FIFA ha volgut comercialitzar-ho absolutament tot.
2: Com diumenge, no? Que la mitja part durarà 30 minuts com si fos una Super Bowl o una cosa d'aquestes, una cosa poc habitual, no? Començant per les parades aquestes d'hidratació, que són parades publicitàries perquè hi hagin 3 minuts d'anuncis. Hi havia estadis que no calia fer una aturada d'hidratació així. És Estats Units. Per ells l'esport és un espectacle.
5: Dins de FIFA s'han incorporat la gent important de màrqueting dels Estats Units, perquè allà tot és espectacle, si no és espectacle. Clar, tu has de ser assessorant segons el mercat que vas. I FIFA això sí que ha fet.
0: Preocupats amb tema Lamin, que ara ho deia el Damià, de moment no comença la roda de premsa, de seguida que ho faci la sentirem.
3: Clar, davant d'una final d'una Copa del Món, efectivament, si no estàs trencat, arriscaràs, o sigui, és que és inevitable, és una cosa que és molt probable que només et passi un cop a la vida, pot ser que li passi un altre, però és molt probable que només puguis jugar una final de Copa del Món a la vida. El que passa és que si realment tens problemes musculars, com diu el Dami, també hi ha una probabilitat molt alta que durant el partit et puguis trencar.
2: A veure, que jo no sé si després parlarà també de la Fuente, sí. Al diari li han fet una entrevista avui a de la Fuente i ha dit que era un cop que tenia de la jugada al penal.
0: Ja veurem. Sentim Rodri.
6: Bueno, penso que el que el apoyo es importante, pero al final los partidos se disputan en el campo. Nosotros hemos tenido un recorrido durante todo el torneo donde los estadios había muchísimas camisetas de España. Hemos sentido el apoyo de toda la gente en los estadios. No sé en el partido si dices tú que van a ser más, bueno, pero nosotros confiamos en el apoyo de nuestra gente e intentaremos dar absolutamente todo por ellos.
7: De Ángel.
8: Hola, Rodri. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, en directo en el partidazo de COPE. Decías tiempo atrás, estamos en un ciclo ganador, en el que se ha ganado una Nation, en el que se ha ganado una Eurocopa. Llega el momento de intentar levantar la Copa del Mundo. ¿Qué supondría para todo este equipo y también para ti? Porque eres el único que puede presumir a nivel individual de tener el Balón de Oro. Sé que estamos en un torneo colectivo, pero ¿qué supondría para todo este grupo, por lo que viene haciendo los últimos años, levantar esa copa?
6: Bueno, como dices tú, venimos de un proceso gradual de crecimiento, donde hemos visto a un equipo madurar a lo largo de los últimos años. Creo que lo dije en su día, que este equipo y esta generación iba a dar que hablar y que el camino hacia llegar a lo más grande que puede conseguir un futbolista, que es levantar la Copa del Mundo, tenía que ser precisamente el que hemos hecho, demostrar al principio en pequeña escala con una Nations League, ser capaces de mostrar que podíamos ganar, luego continuar con una Eurocopa, con la dificultad que eso conlleva, y ahora estar en la final de una Copa del Mundo. Así que contentos del proceso que ha llevado el equipo, pero no paramos ahí, nuestra ambición va mucho más allá y bueno, el domingo tenemos ante nosotros un reto muy bonito por delante para hacer inolvidable, yo creo, como dices tú, a una gran generación.
9: Rodri, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salomé Fajardo, de Win Sports.
3: Estamos haciendo ese camino, Rodri, cualquier cosa que diga el jugador de la selecció espanyola.
0: Doncs aquestes són les primeres impressions de Rodri. Evidentment, li fan més preguntes. Després parlarà també Luis de la Fuente sobre aquest mig del camp, en què Rodri, evidentment, és protagonista. Què creieu que farà Luis de la Fuente a la final? Perquè Pedri ha estat suplent els dos últims partits. Creieu que continuarà amb Fabián? Sí, Correas, tu ho tens clar.
2: Jo crec que sí. Mira, jo pensava que a la semifinal faria el canvi i tornaria a jugar a Pedri, i no ho va fer perquè li va anar bé al partit anterior, li va anar bé a la semifinal. Jo crec que continuarà a treure, si està bé Pedro Porro i està bé Lamin, traurà el mateix 11. A més, em sap greu per Pedri, perquè sóc molt de Pedri, però sí que és cert que no ha arribat bé al Mundial, ha arribat molt, jo diria que molt cansat, molt trinxat, i Fabián està millor.
5: Jo penso que Luis és molt de Fabián, i le porta equilibri en la posició posicional, és a dir, si Pedri té pilota, s'avança, intenta d'arribar des de la segona línia, Fabián amb el Rodri, que està fent un grandíssim campionat, le dona una mica més equilibri defensiu.
2: No creus que ell és de com diu alguna gent, de Rodri, Fabián, sí, i o Pedri o Olmo, que és el que va fer abans. Una mica contracorrent, possiblement, va fer Pedri Olmo jugar, però a la que ha vist alguna cosa que no anava bé, sí, ha tornat a Fabián Rodri i per davant o Pedri Olmo. I, evidentment, ara ha de jugar Olmo perquè per mi està sent un dels millors jugadors del Mundial.
3: Jo entenc tot això, però a mi, que hi hagi una final d'una Copa del Món, que Pedri estigui en un dels dos equips,
0: sí,
3: i que Pedri no jugui a titular, a mi, ja sé que ha jugat dos partits fluixets, jo entenc que Fabián, quan ha entrat, ho ha fet molt bé, i suposo que és el que acabarà passant, però és que no deixa d'escamar-me, perquè per mi és el futbolista, el millor migcampista del món, i de fet, els 20 minuts, no, el petit, o els 15 que va tenir l'altre dia, no, Cameo curtet, em va semblar que tornava a tenir aquesta finura, va haver-hi dos o tres jugades que vaig pensar, és que és diferent, però entenc els motius, entenc que ha succeït d'aquesta forma, i esperem que d'alguna forma pugui ser protagonista, si no és com a titular, des de la banqueta, perquè en una final
7: pot ser molt protagonista entrant des de la banqueta també.
0: Seguim sentint... Ara més a dir alguna cosa més? La...
5: Sí, vull dir que el Fabián és campionat de... té dos Champions League en dos anys i és el típic jugador que no es veu tant, però és un jugador que porta molt equilibri i sobretot en transicions defensives, perquè tenim de tenir en compte que a Argentina no li importa tenir la pilota. Argentina inclús pot deixar a Espanya que domini, i Espanya dominarà. Però clar, la entrada d'Enzo des de segona línia, si juga de Paul, si no juga de Paul, que s'incorpora molt, que té aquest últim passe, el Fabián és molt posicionat. El Fabián té... compleix aquí i, més a més, juntament amb Cucurella cobreixen perfectament la zona esquerra, esquerra on Messi actua.
0: Seguim sentint Rodri.
10: Contarte qué significa para ti poder jugar una final y que del otro lado esté Leo Messi, te lo pregunto no solamente como jugador, sino como seguidor del fútbol, qué significa que del otro lado pueda estar Messi cumpliendo de alguna forma un ciclo en lo que es la Copa del Mundo y lo que es en el fútbol.
11: Bueno, Messi no creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Creo que evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar la Copa del Mundo y en este caso a la final. Pero creo que Argentina es mucho más que Messi. Creo que ha demostrado ser un equipo muy completo con jugadores de altísimo nivel y que a día de hoy, sinceramente, creo que somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva, por así decirlo. Así que evidentemente habrá que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros.
0: Juan aquí.
12: Rodri, acá. Juan Irigoyen del Día del País. Hablabas recién que le decías a tus compañeros antes de la semifinal que había que tener no tener miedo a perder, ¿no? ¿Cómo cambió tu rol en el vestuario de la Eurocopa a este Mundial?
11: Bueno, siempre hay un crecimiento, siempre hay una oportunidad de mejorar, de crecer dentro del grupo. Ahora me toca ser el capitán, que es un pasito más, ¿no? En ese rol de liderazgo que entendía que tenía que tener por la demarcación que desempeñaba y bueno, aprendiendo sobre todo de los capitanes anteriores, de lo que supone, creo que tiene su complejidad, tiene una parte que sí que tienes que trabajar, porque ahora tus compañeros se van a fijar un poco en ti, ¿no? Sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de más dudas, y yo creo que ese es el paso que he tenido que hacer hacia adelante. En el resto tampoco ha cambiado mucho, seguimos siendo un equipo muy muy parecido y muy maduro en mi opinión.
0: Vamos al fondo.
13: Rodri, hello. May I have an answer in English, please? Hi.
11: No,
13: over here.
11: Okay.
13: Your number one.
3: La primera.
13: This tournament,
3: este torneo es el que más pases ha acertado. Has tenido que lidiar con las lesiones.
0: Doncs li pregunten també en anglès a Rodri en aquesta roda de premsa que estem també oferint aquí en directe al Tu Diràs, roda de premsa oficial prèvia a la final que es jugarà d'aquí a menys de 48 hores, aquest Espanya-Argentina. Ara li preguntaven a Rodri també per Messi, Boyan. Clar, és que és possible que sigui un dels partits icònics, no?, que d'aquí uns anys recordaràs de dir, ostres, va ser aquest Messi contra Lamine, aquest no?, Argentina-Espanya, guanyi qui guanyi. Clar, no sé si hi ha hagut un traspàs, diguéssim, de crac a crac d'aquesta manera, intuint que Lamine Yamal, doncs, evidentment, tindrà una trajectòria que potser ja se l'ha equiparat a Messi en moltes coses. Vull dir que no sé si d'aquí uns anys recordarem aquesta final, creus, del Mundial del 26 com un dels partits icònics de la història del futbol.
5: Evidentment que estem parlant de tots dos equips de jugadors que estan acostumats a jugar a grans escenaris. Tots han jugat copes, Champions, partits, derbis grans, però evidentment crida molt l'atenció això. Ara, no estan en igualtat de condicions. Jo penso que Lamine està donant molt més de lo que la seva condició física li permet. És un jugador, repeteixo, que no ha entrenat un mes i mig abans de campionat. No té una base física. Ell només té un treball que és evident el que està fent Luis de la Fuente és tàctic des del primer dia en el Mundial. Llavors aquí no hi ha treball d'aeròbic, no hi ha treball de velocitat, no hi ha treball de resistència, tot està dirigit de cara de partit. Llavors Lamine està a 50 o 60% de la seva capacitat física, que ja se la veu, cada partit va de més a menys. Físicament, no futbolísticament. Llavors, aquí no tenim un Lamine ben preparat per enfrentar una final que ja se la nota, i per això aquesta petita lesió que té, o sobrecarga de lo que se diu, quan tu estàs bé físicament, quan tu estàs a tope, tens una bona base, la sobrecarga se va en dos dies. Però quan no la tens, la sobrecarga dura. I evidentment la teva pregunta, aquest partit se podrà recordar durant molts anys, però a Lamine jo estic segur de que anirà per camí de crack, perquè demostrat tant futbolísticament com amb la seva actitud de cara de companys. Treballa molt defensivament, i això han recalcat dins del Barça, i inclús el porter de la selecció espanyola fa dos rodes de premsa que va dir a Lamine no li cal dir de que treballi defensivament per a l'equip. Què vol dir? Que és un bon company, solidari, i és molt solidari.
0: Hi ha altres coses que a altres jugadors els costa molt més d'entendre. És a dir, jo recordo el mateix Messi, no? que en els inicis ostres, doncs potser no donava alguna pilota que havia de donar, vull dir que potser fins i tot hi havia aquí un punt més d'intel·ligència tàctica. Home, estem davant d'un dels partits que serà, sens dubte, icònics del Mundial,
7: clar,
0: no?
7: Estem, vull dir... Clar, el que no sabem és què passarà, i quan acabi segurament el situarem a una banda o una altra de la història. És a dir, igual és un partit superavorrit, que no passa res, un 0-0, i acaben penals, com aquell Brasil-Itàlia del 94.
0: Però només pel gest, allò de... Sí, no, el passamans...
7: Tot allò que passarà a la prèvia...
0: Messi i Lamine, que es tornarà a trobar després de la banyera...
7: O sigui, tot això que passa és o sigui, top, o sigui, dels top 3 dels partits això, que jo recordo de...
2: Això, avui ho parlàvem amb amics.
7: De grandesa.
2: És una cosa...
0: És irrepetible.
2: Sí. No,
7: Matrix,
2: irrepetible és que Messi i Lamine possiblement es tornin a enfrontar en un escenari com aquest. A mi el que em sembla una cosa paranormal és aquella foto.
7: No, estadísticament sí. És...
0: Sí, quines probabilitats
2: no
0: hi ha
2: casualitat,
0: que tu...
2: O sigui, és una cosa paranormal. O sigui que,
7: és impossible.
2: Que fa 20 anys que es fes en aquella foto.
7: Un bebé random de qualsevol...
0: I un Messi que tampoc era un crac mundial.
7: No, Messi encara havia de fer tot aquell camí.
0: Clar, vull dir, aquesta foto, clar, és del 2008, és?
2: Sí, amb Messi amb 19 anys i més o
0: clar, menys. Vull dir, era una promesa i s'intuïa, no?, que el Barça podia acabar pivotant al voltant de Messi.
2: Però
0: li faltava un per fer tot.
2: Podria agafat un nen entre milions.
7: I
0: podria haver anat a fer la sessió Santi-Esquerro, entén-me, vull dir...
7: I segueix una vida...
2: Era un calendari amb 12 fotos.
7: Sí, no.
2: O sigui, a Lamine el podia haber agafat Messi com el podia haver agafat Santi Ezquerra.
7: Caldria veure la vida de si van fer altres com aquest, la vida dels altres nadons, no?
0: Tu ara aquí te'n rius, però tenen una entrevista als altres.
7: Clar, que la tenen, de fet, sí. És bona idea.
0: Doncs seguim escoltant Rodri, va, en les impressions prèvies a aquesta final.
14: Sos una pieza clave del Manchester City, ganaste el Balón de Oro, entre otros tantos, la Eurocopa con España, obviamente, y una carrera espectacular. ¿Cuánto cambiarías por ganar el Mundial? ¿Cuánto de todo lo que ganaste cambiarías por ser campeón del mundo este domingo? Y felicitaciones por tu carrera.
15: Gracias. ¿Cuánto cambiaría? No lo sé, yo ya le he dicho que... Lo más grande que te puede ocurrir es ser campeón del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, entendiendo eso, pues evidentemente que muchas cosas, pero lo importante no es que amarías, que no, es creo que todo es un proceso para alcanzar algo tan importante como esto, ir educando a tu cabeza, por así decirlo, o a tu mentalidad, que puedes seguir haciendo cosas grandes. Y es el reto que nos falta a muchos de nosotros, el aspirar a lo más grande. Y ya te digo que contento con la carrera, pero siempre hay ese punto de ambición de seguir queriendo ganar.
16: Aquí a la izquierda, Rodri.
17: ¿Cómo estás, Rodri? Buenas tardes, bueno, casi buenas noches. Las formas del día domingo para ustedes, ¿cómo lo ven? no renunciar a su juego o buscar la manera de sacar adelante esa final para levantar esa segunda copa para ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Renunciarían a su juego si faltaría la necesidad de hacerlo?
15: No sé qué juego tenemos nosotros. No hay un juego definido para un equipo. Son momentos de los partidos. Lo que entiendes que debes hacer, no creo que todos los partidos sean iguales. Yo creo que no se ha visto la misma España en todos los partidos, dependiendo del rival. Creo que el partido del domingo va a ser un partido diferente. Creo que va a ser un partido más de duelo, más físico, donde tendremos que estar preparados. Y yo creo que si algo caracteriza a esta selección es saber cómo jugar los partidos dependiendo del momento. Entonces yo creo que podemos adaptarnos a defender, a contraatacar, a tener el balón. Creo que en ese sentido somos muy completos y es lo que nos ha llevado hasta aquí.
18: Rodri Alejo Rivera, de Canal 9 de Buenos Aires. ¿El que gana la mitad de la cancha gana el partido el domingo?
15: No lo sé. Yo creo firmemente en la importancia de la figura del medio centro y del centro del campo para llevar a los equipos a ganar. Creo que el fútbol de los equipos pasa por ahí, y más en el fútbol moderno, y bueno, ellos tienen un gran centro del campo, nosotros también, así que será una batalla importante. No creo que sea definitorio, pero sí que el que salga con el control tendrá más opciones.
16: Última y enfrente.
19: Rodri. Diego Torbis, bola VIP Brasil. Què?
0: Doncs pregunta en anglès per Rodri. Abans, clar, sentia Rodri parlant sobre una qüestió que li deien: ostres, què canviaries tu per guanyar aquest Mundial? I pensava, ostres, per exemple, Lamin, o, clar, Cubarsí no, perquè no va estar a l'Eurocopa, però estem parlant que amb 19 anys recent complerts podria haver guanyat Mundial, podria haver guanyat Eurocopa, i al Barça li falta la Champions, però hi ha anys per guanyar-la, en té.
2: A nivell
0: vull
2: de clubs,
0: estem falta, parlant
2: si
0: que...
2: guanya el Mundial només li falta la Champions, i a nivell individual la pilota d'or.
0: Clar, 19 anys, no li
7: que ha sigut segon, vull dir que no s'hi ha quedat segon, o sigui, al final
2: no li falta de res.
5: Però aquí, el que és molt important, i més a més en el que ens demostra el cas de Rodri amb el City aquest any va fer una temporada normal, sí que venia d'una lesió important, tampoc ha estat bé físicament, però el que és, està en un bon equip, el que és, està arropat de jugadors que estan en forma i jugadors que estan bé. El mateix, Lamin és un crac mundial, però Lamin dependrà de com irà Barça com a equip. Jo no tinc dubte de que anirà bé, però és a dir, quan estàs en grans escenaris i guanyar grans títols, depèn molt d'equip. Vem en cas de Messi.
0: S'ha acabat, Dami, la roda de premsa de Rodri, eh?
4: Sí, s'ha acabat la roda de premsa de Rodri. De la Fuente serà imminent. De fet, el cap de premsa, el responsable de premsa s'emporta Rodri i acte seguit vindrà amb De la Fuente. Bé, l'anècdota, l'última pregunta d'un periodista brasiler que ha fet al·lusió a les provocacions dels jugadors argentins. Ha preguntat a Rodri si les temen, i hi ha hagut un rum-rum aquí per part de la premsa argentina, perquè justament un brasiler li ha preguntat a Rodri per les provocacions de la selecció argentina. Ha dit Rodri que s'espera una batalla al mig del camp. Ha destacat el mèrit que té les dues finals de Mundial aconseguides. El procés de la selecció argentina, ha dit que Messi és el millor jugador de la història, però que Argentina és més que Messi, que no vol assumir cap favoritisme i que a partir d'aquí doncs espera una batalla al 50%. Per tant, esperant ara Luis de la Fuente, aviam si ens dona alguna pista també sobre l'estat de Lamine Yamal, un Rodri tranquil, reposat, a l'espera de la gran final de diumenge.
0: Sí, s'està parlant molt en aquestes últimes hores, en aquests últims dies, sobre la duresa de la selecció argentina. Se'n va parlar a la semifinal, fins i tot de la permissivitat arbitral, i sentíem ahir, de fet, Joan Laporta que deia que, ostres, que si l'àrbitre sap interpretar bé el partit, Espanya té les de guanyar. No sé quin partit us espereu vosaltres des d'aquest punt de vista. Quina final?
7: A veure... Sembla ser que, sobretot en les semis, hi ha hagut bastant ronrons sobre el fet de que s'intentava que no hi hagués cap vermella. Què vol dir? Que perquè hi hagués una vermella havia de ser un pal estratosfèric. De fet, va haver-hi alguna entrada, una de, crec que va ser Tchouaméni, terrible també, que no, no sé si va ser Tchouaméni, un migcampista de França que era la vermella i no es va revisar.
2: Fabián, diria.
7: Sí, sí. I el partit d'Argentina també un cop de puny, només començar el partit, que era la vermella claríssima, però està clar que el que volen, el que es prioritza als Estats Units, al final, és el que deia el Bojan, no només el comercial, el futbolístic també ha de ser espectacle i les estrelles no poden faltar. Li van treure una vermella a un jugador perquè pogués jugar a l'estrella dels Estats Units, volen que ningú es perdi aquests partits, i jo entenc que farà, per exemple, per una vermella farà falta que treguin un ganivet, perquè si no jugaran 11 contra 11 durant tot el partit.
5: L'àrbit és de Eslovènia.
7: Sí,
5: l'àrbit és un àrbit que aplica estrictament reglament. Li falta un punt de donar avantatge i fluïdes de les jugades. És a dir, però anem a veure com ho portarà a la final. Jo diria, a la teva pregunta, Oriol, que Argentina, a l'Argentina s'ha aplicat reglament 100%. És a dir, una falta, pitada, totes. Penalti, tots. Saque de banda, tots. Corners, tots. No puc dir de que l'Argentina està afavorida, perquè el gol que l'anulen a Egipte, la prèvia falta al central d'Argentina.
7: Sí, al del United. Sí,
5: sí. Sí. Bueno, es pot pitar? No se pot
7: pitar.
5: Lisandro. Sí. Si se pita, no passa res, segueix. No te dius, a l'altre equip le pitarien? Jugada era de crac. Si Messi estava implicat o Argentina en aquesta falta i acaba finalitzant una jugada estratosfèrica, perquè era estratosfèrica, de Hassan, tallaria la jugada de Messi? Intervendria VAR o no? Jo no ho crec. Per tant, jo no puc dir que Argentina estava afavorida de que se li pita el que no hi és, no, simplement se li pitat tot. S'ha aplicat reglament que altres equips no. Inclús havia una polèmica que valors d'Argentina, quan jugava a Argentina, tenien xip, i de diversos partits no tenien xip, eh? Això m'ha dit que la coneixo, selecció de Croàcia. I llavors m'he explicat això. Dic, ostres, no m'he donat compte ni he llegit. Diu, pues seràs que és una mica, te donaràs compte.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí. Croàcia sí que...
7: A Croàcia li van fer
2: el dia de Portugal, sí que...
0: Sobre aquesta qüestió, Albert Ferran, bona nit.
2: Bona nit.
0: N'ha parlat Laport, del
2: sí, jo crec que és
0: espanyol, sobre aquesta duresa i aquesta permissivitat pot ser arbitral.
20: Sí, per mi de moment és el document de la prèvia. Eimeric Laporte, en declaracions al diari Marca, prou contundent, destaca l'agressivitat dels argentins i veu clau on posi el llistó l'àrbitre.
21: Sí, es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos ha extrañado muchísimo, que se deje pasar, sobre todo siempre a Argentina, además, que es un equipo que deja muchos recaos y eso en el fútbol, pues no creo que se debería dejar, y eso creo que es parte del trabajo de un árbitro, ¿no? De controlar estas cosas y de que al final no le comen la tostada al árbitro. Al final, si un jugador puede hacerlo o dos, pues el partido va a ser un descontrol. Entonces tiene que haber una persona que controle estas acciones y que eso sea fútbol y no otra cosa.
0: Doncs deixant una mica la responsabilitat de tot plegat a el criteri que vulgui aplicar l'àrbitre, sí, des d'un principi. Zlatko Vincic.
20: Sí, l'eslové.
0: No ha tingut possiblement la seva millor temporada.
20: No és dels que més li agrada, per exemple, a Molló. Jo crec que Molló és crític amb Vincic, que va ser l'àrbitre que va xiular la final de la Champions el 24, sí, al Madrid.
7: El que es va carregar Camavinga contra el Bayern. Sí. Una segona groga.
20: Correcte.
7: Que jo crec que a la final de la Copa del Món no s'atreviria.
20: Crec que no.
7: A ensenyar, crec.
0: 4 minuts per la mitjanit, hem de fer una pausa i de seguida, insisteixo, estem pendents que comparegui Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, en la roda de premsa prèvia oficial, prèvia a aquesta final del Mundial que es jugarà d'aquí a menys de 48 hores. Ara tornem.
22: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: Pocs segons i serem a la mitjanit. Tu diràs aquí a RAC1 encara una hora llarga de programa. Estem sentint les rodes de premsa oficials previs a la final d'aquest Mundial de Futbol que jugarà entre Espanya i Argentina diumenge. Mentre no compareix De La Fuente, Albert, avui hem pogut sentir altres veus. Nosaltres aquí hem parlat amb Marco Corella, però hi ha Marco Corella, però hi ha altres jugadors de la selecció espanyola, alguns del Barça, que han deixat altres frases que valen la pena sentir.
1: Sí, per exemple, Dani Olmo, que ha parlat de l'estat físic de Lamine Yamal a la cadena SER, abans el Dami en feia referència, diu Olmo que el veu preparat, malgrat que en molts partits, com el de França, s'emporti les patacades dels rivals.
2: Bien, está bien, está bien. Golpes de los partidos y demás, pero no tendrá problema para jugar. Es normal, ¿no? También es muy difícil de parar, él lo sabe, pero bueno, él sigue intentándolo, tiene esa ambición, esa personalidad también, ese desparpajo que tiene y que demuestra, o sea que ningún problema.
1: De Dani Olmo a Pedro Porro a la COPE sobre si es imposible aturar Leo Messi.
3: Diría que es imposible, básicamente pues enfocarnos más en nosotros, diría yo, porque el partido contra Francia fue más también por ahí, que contrarrestar sus puntos fuertes y bueno, intentaremos eso también contra Argentina.
1: Com deia Cucurella, doncs això, intentar fer una defensa, un sistema defensiu, no individual, sinó de grup. I també sobre Messi n'ha parlat a Ràdio Nacional un excompany al PSG, Fabián Ruiz, que veu l'argentí com el millor, gairebé un extraterrestre.
4: Lo tengo en contra, no me gusta, no nos gusta a nadie, sabemos de lo que es capaz, ¿no? Lo está demostrando en este Mundial, pero no solamente en este Mundial, ¿no? Lleva 20 años demostrándolo, que por eso es el mejor jugador de la historia, de lo que es capaz de hacer en cada momento, con 39 años, la verdad que está haciendo cosas increíbles.
1: Doncs no sé si s'ha entès a l'inici del document, que deia que si no el coneixés pensaria que no és humà, però que és el millor de la història i que evidentment demà serà complicat superar l'Argentina de Leo Messi. I un darrer document, més enllà de la final, de Xavi Hernández, que veurà el partit en directe, és un dels convidats a la gran final i que ha deixat clar en declaracions també a Ràdio Nacional que està preparat per un nou projecte i que vol entrenar una selecció.
5: Me gustaría ahora empezar un proyecto, me encajaría quizá a nivel más familiar una selección, por ejemplo, a nivel de club no me permitiría tanto estar con familia, que tengo críos pequeños. Me gustaría una selección, sí, lo digo abiertamente, que me encajaría, tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, en una Eurocopa, en una Copa de África, en una Copa de Asia, pero o sea, me gustaría un proyecto bonito y de fútbol, que pueda trabajar con calma, sí.
1: Ja fa uns mesos que el van relacionar amb el Marroc, que va rebre una proposta. A l'entrevista han intentat preguntar-li pel Marroc, no ha confirmat ni ha desmentit, ha somrigut. Per tant, segurament és una de les propostes que té sobre la taula.
0: Sí, no ha delimitat gens, ha parlat Copa d'Àfrica, Copa d'Àsia, sí. Vull dir que univers ara mateix, horitzó gran, tot i que és veritat que s'ha parlat del Marroc.
1: Sí, és que ara mateix moltes seleccions no tenen entrenador, perquè és el moment ideal després d'una Copa del Món.
0: No, i que ara, és a dir, i més si el Mundial s'amplia a 64 seleccions, clar, vull dir, hi ha moltes seleccions mundialistes, vull dir que tens moltes opcions de poder ser entrenador en un Mundial.
6: Moltíssimes. Vull dir, realment, si amb 48 hem vist...
7: Que... Acabaran a Andorra. A
6: no, clar, Andorra igual no,
0: acabaran
6: però...
0: en Itàlia.
1: És difícil, t'has de classificar.
6: Sí, no, però no sé. Marroc seria un Carmel, eh?
0: Sí, sí, el Dami ja va calent amb les 64 seleccions.
1: Dami. Estic a l'antena?
0: Sí, sí, sí.
1: No, que jo dic que per mi, és a dir, de cara al Mundial d'Espanya, Portugal i Marroc, igualment t'has de classificar, o sigui, t'he de dir que es queden fora 140 països. 130-140, vull dir que és una fase de classificació dura, vull dir que ja veurem, sí, sí. Ja veurem. Segur que alguna il·lustre es queda fora, Correas.
6: Sí, sí.
1: Alguna il·lustre es queda fora.
7: Hi ha primera fase, amb més partits encara.
0: Oh.
1: Escolta, jo amb aquesta porra, si ja visc el Mundial amb intensitat, encara m'has donat un Mundial... Encara
0: estem allà, eh?
6: Dic que
0: estem
6: allà, Dani, estem allà. Sis comencen classificades ja,
0: Sis.
1: No, sí. No sabia que participava, jo. Sí, correcte, perquè Uruguai, és molt correcte, Albert, perquè Uruguai
8: Argentina i Paraguai comencen ja classificades i veurem exactament el tema dels cupos a Sud-Amèrica. De fer l'altre dia, però bueno, això ja és molt cafè per a cafeteros mundials,
7: però vaig veure, perdona. Comencen classificades, no cal que juguin.
0: No, no, no hi ha classificació de la Conmebol.
6: Sí, no, no.
7: Que es queda una fora.
6: La informació que jo tinc és que és que la jugaran igual. Sí, jugaran la classificació, fins i tot les que ja estan classificades.
0: Clar, però sí.
6: Aquesta és la última informació que hi havia, que igual pot canviar. O sigui que igual ja faran la mateixa fase de classificació amb les 10 seleccions, però d'aquestes 10, 3 ja estaran classificades, per la qual no té cap mena sentit, perquè es poden dedicar a jugar a la pata coixa i estaran al Mundial igual.
7: Estaran classificades i si augmenta 64, pràcticament aniran les altres 100.
6: Igual es queda una fora que esperem per Venezuela, que no sigui Venezuela, perquè els pobres són els únics que no s'han classificat mai a la història, seria terrible.
8: Hi ha un projecte que estan intentant unificar com Conmebol i CONCACAF des de fa temps. Clar, no sé si ho aconseguiran aquesta vegada, però sí que quedaria realment preciosa una fase de classificació amb diversos bombos, amb els Mèxic, Estats Units, Canadà, més els equips de la Conmebol. Realment seria... Jo ho vaig a cobrir.
0: No en tenia cap dubte. No sé què anaves a dir,
9: jo penso que s'ha de buscar una mica criteri.

0: insisto una y otra vez, pues tener todos los sentidos puestos en la competición, el difícil partido que es, dificilísimo, para tener todas las posibilidades, todo lo controlado para pelearlo por ganarlo, claro que sí.
1: Iván, ahí enfrente.
2: ¿Qué tal, Luis? Iván Martín, de Oqui Diario. Yo te quería preguntar por cómo está Lamine y si es lo más parecido que ha tenido España a lo largo de su historia a Leo Messi.
0: Lamine está bien, hoy han entrenado todos los jugadores bien. Mañana tenemos la última sesión de entrenamiento. Esos son los momentos más críticos, pensando en que no haya ningún contratiempo, porque no hay horas luego para recuperar si hubiera alguna circunstancia adversa, que Dios quiera que no. Pero están todos bien. Y yo creo que Lamine tiene que ser Lamine. Messi es un jugador irrepetible. Es un talento descomunal y sobre todo además un ejemplo, y quiero reiterarlo una y otra vez, un ejemplo para los deportistas más jóvenes, su actitud, su comportamiento, con la edad que tiene en este mundial que está haciendo tan espectacular, me parece un ejemplo, insisto, pero Lamine tiene que ser Lamine, y creo que es de la manera que mejor podemos ayudarle es apoyándole, ayudándole a que siga siendo el Lamine que hemos conocido, porque tiene también un potencial a futuro excepcional.
1: Ferran.
3: Aquí, seleccionador Ferran Martínez de Mundo Deportivo. Yo le quería preguntar por usted. Lleva una final por año desde que es seleccionado absoluto. Creo que es la novena final que va a disputar, contando también con las inferiores. Si nos puede contar el truco, por favor.
0: Pues este es sencillo, este Ferran, es trabajar, trabajar y trabajar. Y aún así, las cosas a veces no salen. Pues recomiendo, como veo que la mayoría sois más jóvenes que yo, y la experiencia tiene hay que atender ahí y respetarla. Cuando no te salen las cosas, seguir trabajando. No bajar nunca los brazos. E insistir. Y luego, evidentemente, rodearse en este viaje de buenos acompañantes. En este caso, buenos jugadores de fútbol, buen cuerpo técnico. En fin, rodear un equipo, eso con letras mayúsculas, que te ayuden a intentar pelear por algo importante en cada uno de esas competiciones, pero sobre todo es el sentirse uno bien acompañado.
1: Javier.
4: Hola, Luis. Javier Cáceres, del diario alemán Süddeutsche Zeitung. Quería preguntarle por la modificación de la liturgia. El descanso va a ser no de 15 minutos como estamos acostumbrados, sino de casi media hora. ¿Usted como hombre del fútbol cree que aquí la FIFA se está pasando a la hora de desviar el foco de lo que es el espectáculo de una final del fútbol, y en qué medida eso trastoca sus planes como entrenador?
0: Javier, mira, cuando antes de empezar esta andadura, ahí por finales días de mayo, tuvimos una reunión con los jugadores y yo les conté cómo iba a desarrollarse este singular torneo del Campeonato del Mundo, las peculiaridades, las excepcionalidades. Hablábamos de mucho calor, de mucha humedad, de cambio de uso horario, de poca recuperación, de viajes largos, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminé diciendo, señores, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y todos desde este momento, llegamos desde ese día hasta hoy, ni un reproche, ni una queja, ni una mala cara, ni nada que se le parezca, todo lo contrario, orgullosos de estar aquí. De todas formas, también pienso que lo que hoy seguramente nos parece extraño, todo esto de las pausas de hidratación, de la pausa en el descanso de 15, ahora que pase a 30 minutos, algo que ahora nos parece extraño, es posible que en pocos años sea algo habitual, y sea un habitual y tire por ahí el fútbol. Pues no lo sabemos, puede ser. Entonces, es lo que hay. Adaptación, y la adaptación es aceptar lo que no puedes cambiar, y como no puedes cambiarlo, pues a disfrutarlo.
1: Lola.
5: Hola, mister, ¿qué tal? Lola Hernández, Fox, me subo a las felicitaciones también del compañero por llegar a una final. Durante todo este largo periodo que hemos podido compartir conferencias de prensa, has mencionado siempre el tema de la ansiedad. Controlar la ansiedad, sobre todo entiendo de los más jóvenes. Esta vez es en una final y frente a un equipo muy experimentado que ha conseguido remontar dos partidos con la épica. ¿Cómo vais a trabajar o cómo habéis trabajado esto? Gracias.
0: Pues Lola, simplemente siendo nosotros, ellos es verdad que han tenido estas actuaciones, estas situaciones futbolísticas contrarias que han sabido remontar y reconducir, pero es que nosotros en nuestro histórico hemos vivido situaciones también similares. Por eso yo, cuando hablo de cierta similitud entre el carácter de ambos equipos, es muy parecido. Creo que tenemos bastantes coincidencias, especialmente porque creo que, y no quiero personalizar, simplemente por poner el reflejo de dos personas, cara y ojos, que tanto Lionel Scaloni como yo coincidimos en muchos conceptos, en valores, en ciertos principios que son los que mueven a estos equipos, tanto al suyo como al mío. Entonces, en eso tenemos mucha similitud. Y creo que eso también demuestra que los grandes equipos no pueden estar carentes de esas actitudes. Y vuelvo a decir, lo tienen ellos, lo tenemos nosotros, y entonces al final, en esa igualdad, pues hay que intentar ganar por detalles, por ser cada día de vez más fieles a nuestra idea, en este caso hablo de vosotros, e intentar imponernos, sabiendo que el partido va a tener muchas alternativas. Pues cuando nos toque sufrir, sufriremos, para eso estamos entrenados también, y cuando nos toque llevar la iniciativa, intentaremos golpear y para ponernos en ventaja. Pero creo que puede ser un partido muy, muy igualado en todos esos aspectos.
6: Aquí, Luis, Adriel Drucci para Aire de Santa Fe. Tuchel, en la previa del partido con Inglaterra, se refirió a Messi, dijo que pensó en una marca hombre a hombre o en uno contra uno de alguien que lo siga en el partido, pero que después desechó esa posibilidad. Después pasó lo que pasó. Yo no sé si España, le quería preguntar si España piensa en eso, cómo piensa España tratar de un Messi sin la pelota, tratar de bloquear a España. Y por otro lado, quiero preguntarle por esto que recién dijo también, ¿qué le parece este partido a través de la relación que usted tiene con Scaloni, que es muy especial y tienen un vínculo muy fuerte entre ustedes? Gracias.
0: Os voy a contar una cosa muy graciosa, hablando de Messi. Mira, Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Sevilla, del Sevilla-Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. Y en el minuto 70 íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Pero que vamos a estar muy atentos de él? Sí. Pero exactamente igual que ellos van a tener que tener mucha atención a nuestros jugadores. Los grandes jugadores siempre hay que estar prestarles una atención especial. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores, tanto en la selección de Argentina como en España, de los que hay que estar atentos, pero uno de ellos obviamente es Leo Messi. Y la reacción, el partido, lo que entendemos tanto Scaloni como yo, pues creo que nos hace muchísima ilusión. Tenemos una gran relación, somos los grandes competidores, sabemos lo que es el fútbol, sabemos que vamos a ir a ganar nuestro partido, pero a la vez nos sentimos muy felices de poder enfrentarnos. Tenemos, insisto, mucha admiración, una admiración mutua y un reconocimiento que nos lo demostramos en las conversaciones que tenemos.
1: Juan, aquí a la izquierda.
7: Hola, Luis.
8: Doncs sentint les impressions de Luis de la Fuente prèvies a aquesta final del Mundial de diumenge, 12 i 19 de la nit. Curiosa aquesta anècdota que explicava, que a Messi el va conèixer en un partit de juvenils, que li van fer un marcatge a l'home i que en el moment en què li van treure, doncs va fer 4 gols. Messi, evidentment, diu que demà no li faran un marcatge individual, però que estaran molt atents, dic demà, vull dir diumenge, però que estaran molt, molt, molt atents a, evidentment, a Messi, entenent que hi ha molts altres jugadors diferencials que si tu et focalitzes molt en Messi, doncs evidentment et poden complicar la vida.
9: És pitjor fer un marcatge individual, un jugador elèctric ràpid i un jugador desequilibrant. Ja hem vist el partit a Lamine en la millor versió. El marcatge en zona és sempre millor, és a dir, jo entro, tu me cobreixes l'esquena, l'altre també per l'altre costat, i és reduir espais. I jo penso que Messi tindrà demà, en domingue, moltes dificultats entre Cucurella, el Fabián i Laporte, en aquesta zona on ell actua 70-80% durant el partit, serà una zona molt, molt ben coberta.
10: Jo crec que la millor forma de defensar Messi és tenir la pilota
7: perquè Messi és un jugador que òbviament no participa molt en la part defensiva i el que necessita és la pilota al peu, i a partir d'aquí estan passant coses, no? L'altre dia crec que Anglaterra s'equivoca regalant tants minuts de possessió argentina. Què vol dir? Moltes possibilitats de pilotar Messi i a partir d'aquí que passin coses, no? Per mi Tuchel es va equivocar moltíssim. A sobre no va haver-hi gaire futbolistes a prop de Messi, tant individual com en zona, és a dir, s'entrava sol, estava en molts espais, i és un suïcidi per la qualitat que té. Per tant, crec que si la selecció espanyola té, només amb el fet de tenir la pilota, cuidar-la, ja desactives bastant l'efecte de Leo Messi.
10: Oh, a veure, marcar Messi sempre és complicat, però crec que en el partit més mal de cap tindrà Scaloni amb com marcar Lamine que De La Fuente en com marcar Messi, simplement perquè Lamine intervé molt més que Messi en cada partit i té moltes més opcions de marxar el seu rival en aquests moments. Però bé, Messi és el que deia l'Albert, és de moments, i l'altre dia va aparèixer en un moment clau per fer el segon gol.
8: Seguim sentint Luis de la Fuente.
0: Esto es un partido de fútbol, y el que mejor juegue, el que mejor domine esas situaciones, el que minimice las virtudes del rival, pues estará más cerca de ganar. Pero siempre siendo fieles a nuestro estilo, que creo que los dos estilos, pues habla de similitudes. En la propuesta futbolística creo que tiene bastantes similitudes.
11: Damián.
0: Gracias.
12: Hola, Luis, buenas noches. Damián López de RACU. Antes Iván te preguntaba por Lamine, por cómo estaba. Dices que está bien, pero ¿cuál es su estado físico exacto? Hemos visto alguna imagen en que se veía que caminaba un poco raro. ¿Está al 100%? ¿Arrastra los golpes habituales a esas alturas? Si nos puedes dibujar un poco cómo es la situación con él.
0: No, Damián tiene un golpe fuerte, recibió cuando el penalti el otro día, además en una zona muy dolorosa, es lo que llamamos coloquialmente un bocadillo en la zona del muslo, y es muy dolorosa, pero aguantó el partido perfectamente y tuvo por precaución, ayer tenía una ligera molestia y preferimos pues que descansara, era además su día de descanso, entre comillas, ese descanso, ese entrenamiento invisible que decimos, y lo cumplió. Hoy también ha estado participando con el resto de compañeros en el entrenamiento con total normalidad. Está bien, o sea, quiere decir que no hay ningún problema con él, está en perfectas condiciones físicas.
8: Óscar. Doncs explicant Luis de la Fuente, a pregunta de RACU, a pregunta del Damià, que és un cop el que té Lamine, que no és una sobrecàrrega, això facilitaria, no?, que pogués tenir més minuts el diumenge, entenc.
9: Un bocadillo, si és un bocadillo, el que diu Luis, és una rotura de fibres. És a dir, però no és la ruptura de fibres quan te passa en un sprint i notes com una pedregada, el que es diu. Es pot jugar, i de la manera com t'escalfes, si t'escalfen prèviament amb una mica de cremes, aquestes antiinflamatòries, pues pot actuar perfectament.
7: Clar, és que és la jugada és que és molt clara, perquè és la jugada del penal, i al final és un cop de peu molt fort no, a l'alçada de la cuixa, i efectivament és una trencada, no, de fibrilar, que fa molt de mal, sobretot, fa mal, però si és només dolor, hi ha moltes fórmules per jugar un partit amb dolor.
10: Sí, sí, no. Ho va dir Luis de la Fuente i jugarà sense cap problema, com diu el Bojan. Ja l'escalfaran bé.
8: Clar, això amb calent
10: no... Vàries vegades, perquè igual ho han de fer a la mitja part, perquè si dura 30 minuts, possiblement no hauran de tornar.
8: 30 no, 17. Ara en parlarem del show que s'ha muntat diumenge.
7: Jo el 17 ho vull veure.
13: Jo també.
7: A mi no m'encaixa.
8: Ara en parlem perquè...
13: Aquestes actuacions.
8: Dami, s'ha acabat la roda de premsa de Luis de la Fuente, eh? No tenim el Damià, de seguida que el tinguem.
13: Hi soc.
8: Ah, ara. S'ha acabat, eh, de la Fuente?
13: Sí, s'ha acabat Luis de la Fuente, que ens explicava quina era la situació amb la Lamine Yamal. I bé, doncs ara tenim, jo crec que un descans d'uns 12 minuts abans que aparegui Leo Scaloni, i també el Dibu Martínez, espera que m'estic aixecant de la meva posició, en aquesta sala multitudinària. Ja et dic, ara estic aquí on ha parlat Luis de la Fuente, i jo diria que hi havia aquí un miler de persones. No sé si tens 2 minutets, Oriol?
8: Sí, mira...
13: Sí? Vente pa acá un momentito.
8: Ah, sí, fantàstic.
13: Sí, espera, que... Ven. Espera, que he creat el Fede Gelic.
8: Ràdio en directe.
13: Company de Ràdio Mitre. Era el periodista que vam conèixer a Qatar 2022, que se sap totes les capitals del
8: món. Ostres, me'n recordo.
13: Voleu preguntar alguna. Oh. Senyor Fede Helic, qué alegría, qué alegría.
11: Sí, sí, me acuerdo, Damián, cuando nos escribimos antes del torneo, dijimos, ojalá nos encontremos en la final. Y era como un deseo, no un ruego. Pero bueno, de repente nos encontramos en la final. Y creo que así han llegado los dos más fuertes. Porque España era otro contendiente de fuste. Qué bueno que estuvo con ustedes, ¿no? Y nos encontramos definiendo la gran final. Pero si nos ponemos a pensar, ¿hace cuánto no se juega frente a Argentina y España? Desde
13: 66.
11: El triunfo de Argentina. 2-1
13: con Argentina.
11: Argentina con gol de Artime, creo, y de Onega.
13: Y Pirri para España.
11: Bueno, y nos encontramos de nuevo porque era un rival, dos potencias, y que se han enfrentado muy pocas veces de manera oficial. Así que bueno, sigo creyendo que Argentina está un escalito por debajo, pero que va en la final, por ahí valen otros componentes para poder ganar.
13: ¿Cómo has visto a Rodri y a De La Fuente? ¿Qué te han parecido?
11: Bien medido los dos, sí, pero sobre todo me gustó la parte del proceso, que es lo que yo destaco de España. Es un plantel muy joven. Ese plantel puede ganar este Mundial, y el que viene, que son locales, lo pueden volver a ganar, porque van a tener, ¿cuánto? 28, 27 años, Lamine con 22 años. O sea, en parte nos preocupa. Yo creo que esta generación de España es como la de Francia y Rusia, que tiene para ganar una Copa o dos. Y eso es lo que nos da un poquito de congoja a los argentinos, porque creemos que Messi es para ganar una Copa más, esta generación, y que se encuentra con un contendiente brutal en esta gran final.
13: ¿Te apetece que te pregunten alguna capital desde Barcelona?
11: No,
13: espera, que te pongo los auriculares. Pregunteu-li alguna.
8: Clar, és que... No, ara no saben escucho. Aquí el Correas, el Boyan, l'Albert Fernández, buscant països. Hola, què tal? Com
11: sí,
8: estàs?
11: Acá estamos, expectantes.
8: Venga, jo havia pensat en Nueva Caledònia.
11: Ah, Nueva Caledònia és Numea. Ahí nació que está en Carembé. Sí.
8: No en falli ni una. Correas, va.
10: Turmenistán.
11: La capital de Turmenistán és Aljabad. Ahí la pueden encontrar.
10: Sí.
9: Turkmenistán.
11: ¿No es Aljabad o todo?
10: Sí.
11: No,
10: Turkmenistán.
11: Ah, bueno, está bien.
8: Sí.
11: ¿Y una más tengo?
7: Sí, yo tengo una.
11: Me encanta, chicos, que me quieran.
7: Yo tengo una.
11: Dígame.
7: Sri Lanka
11: tiene dos capitales. Colombo, cuando era Ceilán, y otra es Subratemi Kotte.
8: Es espectacular.
11: Que es la segunda capital.
8: Es espectacular.
11: Y cuando vaya para España, cuando vaya a Barcelona a visitar a mi amigo Damián, le prometo ir al piso y hacemos una charlita más sobre el tema.
8: Y tan. Será un placer. Bueno, cuídate, y a disfrutar también de la final.
11: Y suerte el domingo, ¿eh? Vale, suerte, pero bueno, ojalá la pelota caiga para el lado argentino. Pero qué linda final que vamos a ver, y vamos a ser testigos privilegiados de una gran definición de la Copa del Mundo.
8: Sin duda. Cuídate mucho. Un abrazo.
11: Saludos.
8: Doncs, increïble. Increïble.
13: Gràcies, Fede.
8: El Fede, que no en falli ni una. És increïble, Dami.
13: Ah, és un fenomen. El Fede, que sempre espero, el vaig conèixer fent un tema a la zona mixta de l'Argentina-Aràbia, perquè Argentina havia viscut un desastre, i me'n recordo que ell i altres companys que són per aquí em van dir, Argentina saldrà campeón, tu no te preocupes que Argentina saldrà campeón. Ells ho veien claríssim, i Argentina va acabar campeón al món.
8: Per cert, hi ha molta preocupació, Dami, amb aquestes últimes hores, del tema de l'aire, del cel de Nova York. Ho dic perquè ara estic veient una notícia, que és que Trump ha amenaçat el Canadà amb aranzels pels incendis que estan contaminant l'aire dels Estats Units. Vull dir que...
13: Culpa de Canadà, no?
8: Sí, clar.
13: No, Oriol, jo he explicat en els diferents programes, avui a RAC1, el Versió, el 9C, etcètera, que aviam, és la realitat. Ahir el cel feia impressió. De fet, tu caminaves per Nova York i vaja, a 20 metres els edificis, l'Skyline, els gratacels eren imperceptibles, no? El cel era una massa uniforme de color gris que es espantava una mica. Però jo crec que, a veure, evidentment, no hi entenc de meteorologia, i segurament per la gent més vulnerable, gent gran, doncs, pugui haver-hi hagut problemes, però jo pensava que no vaig tenir problemes en respirar, és la gent que ha anat a córrer ahir, etcètera, i tot depèn de la qualitat de l'aire. Però avui, per exemple, aquest matí el cel ja era de color blau total. És el primer que ha fet tothom quan s'ha aixecat, ha mirat cap al cel, i jo crec que hi ha hagut un punt, diria, una miqueta de clickbait, saps el que vull dir? O sigui, una miqueta de... que el partit hagi corregut perill, la disputa d'una final d'un Mundial, amb tot el que implica, tota la logística, que el dia següent, tots els vols que hi ha... Vaja, a mi m'ha semblat que hi havia un punt d'exageració, tema de problemes respiratoris, que el partit es podia suspendre, i m'ha semblat una notícia molt, molt, molt exagerada, realment.
8: Sí, o sigui que... De tota manera... és el que dic, Trump ha fet una publicació a la seva xarxa social, Truth, dient responsabilitzem el Canadà per no mantenir adequadament els seus boscos, fet que ha provocat que Estats Units pateixi una invasió innecessària d'aire brut, contaminat i nociu, la qualitat del qual és perillosa i totalment inacceptable.
14: Però quants incendis hi ha als Estats Units, també? Perquè n'hi ha moltíssims.
9: Los Angeles.
7: Sí, a Califòrnia va segurament el pitjor de la, del segle, va ser Califòrnia, per tant.
13: No, no, vull... Que avui està la cosa molt controlada, eh? Avui el cel ja estava blau. I, és més, hi ha... diguem que el baròmetre ja no és el partit, són els entrenaments, i aquest matí Espanya i Argentina s'han entrenat sense cap problema. Si hi hagués hagut algun perill, haguessin suspès els entrenaments o s'haguessin posat algun pavelló, i en canvi s'han entrenat sense problema.
8: Va agafant color Nova York, i ens deies que encara no hi havia molts aficionats allò amb samarretes ni d'Espanya ni d'Argentina, però entenc que amb el pas de les hores hi va ben, aquest desembarcament gradual.
13: Sí, sí, sí, avui ja el centre de la ciutat està ple d'aficionats espanyols, argentins, i demà ja tenim el banderazo a les 5 de la tarda a Times Square. Tenim el banderazo, que serà una concentració massiva d'aficionats argentins, i que serà, vaja, un esdeveniment absolutament, ja et dic, multitudinari. De fet, ja m'han comentat que a les 4 de la tarda jo ja hauria de ser allà per no tenir problemes. Mira, vols que ens expliquin què és un banderazo?
8: Vinga.
13: Ràpidament. Fran Ali, Bermú Deportivo, amigo, ¿qué es un banderazo? Contame.
15: Un banderazo es un ritual de los hinchas argentinos organizado a un horario en particular, en un lugar específico, preparado para poner el repertorio de canciones, ¿no? De lo que es toda la hinchada argentina, que creo que son muchas.
13: Mañana hay que estar, ¿no?
15: Mañana creo que hay que estar, ¿no? Si es un lindo espectáculo para todo el mundo, ¿no? No se ve esto en ninguna selección. Es algo que tienen que vivir porque creo que se transmite la pasión y el sentimiento que tiene el hincha argentino por la selección y por el fútbol argentino. Imagínense lo que debe ser la pasión por un equipo de fútbol si por la selección es esto, ¿no? Porque hay una pregunta que se le hace mucho al hincha argentino, muchísimo. ¿Qué preferís? ¿Que tu equipo gane la Copa Libertadores de América o que tu selección gane la Copa del Mundo? Y hay muchos que eligen la Copa Libertadores para su equipo. Entonces, imagínense, dimensionen lo que puede significar que muchos argentinos que sienten el fútbol y es su única alegría, tras tantas pálidas, ¿no? En lo económico, en lo social, ¿no? En viajar todos los días 3-4 horas en micro para ir al trabajo, ¿no? En encontrar un deseo de triunfar, entre comillas, ¿no? Porque el fútbol es una ilusión, ¿no? Uno piensa que gana y no gana, ganan los jugadores, ¿no? Imagínense todo eso en un lugar con 500.000, 2.000, 4.000 argentinos que cantan lo mismo en el mismo momento. No, imagínense lo que es, ¿no? Es una pasión inexplicable y hay que ser argentino. Nosotros tenemos una frase que también dice, no traten de entenderlo, porque hay que sentirlo. El fútbol argentino se tiene que sentir y por eso es un espectáculo que hay que vivirlo.
13: Pues lo viviremos, porque además arrancamos el programa mañana a la hora que arranca el banderazo. Por cierto, Frank, que antes se lo quería comentar a Fede y se me ha olvidado, vosotros que sois la famosa banda que viajáis juntos.
15: Se adivinó las capitales, ¿no?
13: Las adivinó el 3 de 3.
15: Sabe todas.
13: No falló. Vosotros habéis hecho el mundial en coche. Habéis estado manejando, conduciendo. Increíble. Ostras.
15: Mira, creo que lo económico es una dificultad, no solamente para los hinchas, para los periodistas también, y más los que nos autogestionamos los viajes, ¿no? Viajamos, empiezo el raconto, ¿no? 16 horas en micro, desde Miami hasta Atlanta, en un ómnibus o colectivo, no sé cómo le llaman ustedes, para que lo entiendan, que no se reclinaba el asiento. Imagínense 16 horas de esa manera.
13: ¿Cuántos ibais en el coche?
15: No, esto es micro.
8: El bus.
13: Micro, claro. En el bus.
15: Íbamos obviamente cuatro personas con un montón de ciudadanos estadounidenses, ¿no? Estábamos nosotros solos, argentinos. Después, 14 horas de viaje en auto desde Atlanta a Kansas. 14 horas de Kansas a Atlanta para volver. a lo que fueron, a lo que fueron las semis, y ahora 14 horas a Nueva York, ¿no? Es una pasión, ¿no? Nosotros somos periodistas, vinimos a trabajar, pero también somos hinchas, ¿está bien? Y esperemos que en ningún momento se viralicen los videos de cómo festejamos, ¿no? En la zona de prensa, porque lo vivimos como de un trabajo y como hinchas.
13: Acuérdate que te tengo grabado celebrando en Qatar. Ese vídeo es...
15: Es que es una pasión. Nosotros nos levantamos pensando en fútbol, nos vamos a dormir pensando en fútbol y vinimos al Mundial y transpiramos fútbol, porque es un sentimiento, es una forma de vida que tenemos los argentinos, y creo que se nota en la cancha, se nota en los banderazos y se nota...
13: Bueno, a mí es que me estás poniendo la piel de gallina. Se está montando una fiesta aquí entre los periodistas ahora mismo. Están ya cantando El Matador.
15: Es que un argentino te hace un banderazo en cualquier lado. Fíjense los periodistas cómo te empiezan a aplaudir. Son todos argentinos, ¿eh? Y te das cuenta, ¿no? Y ese es el orgullo que tenemos nosotros. Después en la cancha que pase lo que quiere. Muchos dicen que no, tenemos mucha confianza, que ya ganamos la final. No, nosotros no hablamos sobre eso. Saben que las cábalas dicen que nunca podemos sentirnos ganadores de nada, ¿no? Porque el argentino siempre va de atrás, ¿no? Porque somos pobres, ¿no? Y estamos solos y estamos muy al sur del mundo. Nosotros nos sentimos así, pero la argentinidad, ¿no?, nos hace sentirnos siempre que tenemos la fortaleza, como lo demuestra la selección argentina. Lo que demuestra este equipo es la argentinidad, el no darse por vencido, el siempre tener una solución a un problema. Argentina estuvo, la selección, siempre en problemas. Y de alguna manera u otra, jugando bien, jugando mal, con entrega, con corazón, soluciona los problemas. Y eso es algo que se transmite en el ciudadano argentino. Se ve en el país, se ve cuando un argentino se va a otro país, ¿no? Y por eso digo que un argentino puede vivir en cualquier parte del mundo, porque tiene eso, ¿no? Esa facilidad para resolver complicaciones, ¿no? Y es una pasión. Creo que se nota, ¿no? Que cuando hablo, siento mucha pasión por mi país y por lo que transmitimos, aún con tantos defectos que tenemos, porque tenemos muchos defectos, ¿no? Pero creo que también tenemos virtudes, y vos las conocés bien, porque nos conocemos hace mucho tiempo.
13: Incluso estuviste en Rakú una vez, imagínate. Te veo mañana en el banderazo, Fran, mañana nos vemos.
15: Nos vemos en el banderazo mañana, nos vemos en la cancha el domingo, y repito, es solo un partido de fútbol, y yo estoy con Scaloni, porque creo que ha dejado un mensaje en la conferencia anterior, en la previa al partido con Inglaterra, de que es solo un partido, ¿no? Y que no hay que generar rivalidades. Somos hermanos, ¿no? Obviamente queremos mucho a España, pero mucho, ¿no? Y creo que me alegra mucho siempre verte y ver cómo la unión España-Argentina se nota a la legua. Ya nos vemos, nos sonreímos, y es como si nos hubiéramos visto ayer.
13: Gracias, Fran.
15: Un abrazo grande.
13: Gracias.
15: Saludos a todos.
13: Doncs ja veieu com està la cosa per aquí, i l'hauríeu d'haver vist com gesticulava, és de pell de gallina, i emotiu veure com s'expressen i com senten, com porten el seu sentiment els amics argentins.
8: Tu davant les faries, les horetes aquestes amb cotxe?
13: Jo no tinc problema, jo per seguir un mundial, escolta, vaig caminant.
8: Mira, ara parlava de supersticions al Fran. Milei, president argentí, no estarà al partit per una superstició, justament, Dami.
13: Correcte, no hi serà, perquè ja ha vist els partits des de la seva residència argentina, i per un tema de superstició, doncs ja no ve. De fet, a Argentina hi ha tradició en aquest sentit, perquè el president Menem, el mític president Menem, no el deixaven ni apropar-se, perquè el consideraven el gran malestruc, no? Aleshores, esclar, si fins ara ha funcionat que Milei no vagi als partits, com ara s'apropi, tot i la seva bona relació amb Trump, segur que estaria absolutament encantat Milei de ser al costat de Trump, però no vindrà per un tema, un altre tema de superstició, una més.
8: A l'espera estem de que comparegui Lionel Scaloni. Aprofitem per repassar altres qüestions de la final que poden ser rellevants, Albert, com per exemple que pot semblar una cosa absurda, però les dues seleccions jugaran amb l'equipació titular.
13: Sí, l'Argentina amb la albiceleste, per tant repetirà la samarreta de la final de Qatar, una altra càbala. També el Dibu vestirà de verd com fa 4 anys i la selecció espanyola saltarà la gespa amb la samarreta vermella. Per cert, com que la final es juga als Estats Units, la FIFA ha decidit que també hi hagi anell de campions pels futbolistes que guanyen el Mundial, com ja passa a les grans lligues esportives nord-americanes. S'han dissenyat 2.026 anells, dels quals 30 seran pels guanyadors i els altres 1.996 es posaran a la venda pels aficionats que vulguin rascar-se la butxaca.
8: I ara ho parlàvem amb el banderazo, que ja ho hem dit, eh? Seguirem demà aquí al Tu Diràs. A les graderies també s'espera majoria d'aficionats argentins.
13: Sí, de fet, s'esperen més de 50.000 argentins es desplacin a Nova York, no tots amb entrada, però com deies, seran majoria a la graderia, com ha succeït en tots els partits de l'albiceleste en aquest Mundial. Avui la FIFA ha posat a la venda les últimes entrades, van dels 7.000 euros les més allunyades de la gespa fins als 50.000, això a la plataforma de la FIFA. Evidentment, després ja hi ha la revenda, que les entrades encara estan més disparades.
8: I està sent el Mundial dels VIPs, de les personalitats, les estem veient a cada partit. Suposo que la final serà la crem de la crem.
13: Sí, a veure, ja has comentat la situació de Milei. Com a representants espanyols a nivell institucional hi haurà el rei Felip VI, acompanyat de Letícia, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern Pedro Sánchez i la ministra d'Esports Milagros Tolón. També, per cert, veurà el partit en directe Fermín, el futbolista del Barça, que s'ha perdut el Mundial per culpa d'una lesió. No fallarà la cita Donald Trump, que us podeu imaginar està previst que entregui el títol a la selecció campiona, i representants dels altres països organitzadors. Marc Carley, primer ministre del Canadà, que amb això dels aranzels doncs, tindrà una acollida afectuosa, i Clàudia Sheinbaum, que és la presidenta de Mèxic, a banda de la llista llarga confirmada d'exfutbolistes espanyols i argentins, Carles Puyol, Casillas, Xavi, Sergio Ramos, Agüero o Carlos Tevez, entre d'altres.
8: I ara parlàvem amb el Correas, crec que ho deia, el tema del descans, que hi havia hagut molta polèmica amb aquesta qüestió, perquè es parlava d'un descans de mitja hora. Finalment estem parlant d'un descans de 17 minuts.
13: Teòricament, que seran 11 minuts per les actuacions musicals, entre d'altres de Shakira, Madonna i Justin Bieber, i només 6 minuts per muntar, desmuntar i, en principi, també regar la gespa. Només 6 minuts. També hi haurà actuacions musicals abans que arrenqui el partit, de Laura Pausini, Post Malone i Robbie Williams, entre d'altres. També tindrà protagonisme Tom Cruise, que farà una performance, encara no sabrà exactament què, però també serà protagonista en la prèvia.
8: Com hi hagi pròrroga i penals, això serà el partit més llarg de la història, segurament, perquè amb els afegits, el descans aquest, que és veritat, les pauses d'hidratació, el descans que no és de mitja hora, però és de gairebé 20 minuts...
10: Jo no, crec que 20 minuts sigui el descans. Ja ho veurem demà, eh? Però si hi ha aquestes actuacions...
7: És impossible. Etcètera. És que és impossible. O sigui, no surten, els números no en surten, no.
10: Com Madonna no canti l'estribillo, no?
13: Però és que
10: tenir
13: tres, però són confirmats 6 o 7 artistes, eh? Vull dir que...
7: Entrar un minut cadascú, si no...
13: Potser sí.
7: Entre que es munten i desmunten, no?
13: I teòricament han de regar, també. Perquè
8: sí, clar.
13: L'escenari... Sí, a més amb la temperatura, amb la calor que farà.
8: Que no és un estadi cobert, sí, és una qüestió, evidentment, important. Parlant de Trump, que ara en parlàvem, fa una estona, Rubén Pérez, bona nit.
16: Bona nit.
8: El president dels Estats Units ha rebut Gianni Infantino, el president de la FIFA, a la Casa Blanca, i han fet una mica de balanç del Mundial, eh? No sé si ha parlat de l'aire amb aquesta qüestió que ara comentàvem del Canadà, però han fet una mica de balanç del que ha estat la competició que acabarà diumenge.
16: Sí, Infantino, per la seva banda, agraït Trump per l'organització del Mundial i ha assegurat que ha estat el més gran de la història, però d'altra banda el president dels Estats Units ha destacat sobretot les grans xifres d'assistència a tots els partits, aconseguint que els estadis estiguessin sempre plens, i ha deixat alguna declaració destacada. Per exemple, ha donat idees a la FIFA bastant curioses de cara a l'organització dels següents Mundials. Aquestes han estat les seves propostes. I say, what we should do
17: is... El que hauríeu de fer és que torneu a triar els Estats Units com a seu del Mundial, però aquesta vegada deixant fora Mèxic i el Canadà, perquè ja vaig ser molt amable de ficar-los en aquest. Però hauríeu de triar primer algú altre pel següent, i després a nosaltres. Això farà que no hi hagi tanta ràbia i odi. O si no, una altra idea. Ho podríem fer a la Xina i als Estats Units. Així teniu un vol curt i agradable entre partits. Als jugadors els encantarà, això.
16: Bastant curioses les propostes. Sí. I també ha parlat també d'una de les grans polèmiques d'aquest Mundial, l'expulsió de Balogun i després la posterior retirada del partit de sanció que va permetre que jugués contra Bèlgica. Trump ha bromejat afirmant que ell va trucar directament a Infantino per aconseguir que li traies la sanció.
17: Probablement el moment més oblidable del Mundial va ser quan van expulsar Balogun i vaig haver de trucar en Gianni només per fer una recomanació. Li vaig dir, deixa que jugui. No vaig dir això, vaig dir, m'agradaria presentar una queixa. I de fet no tenia ni idea de què passaria, però ja sabeu, al final va sortir millor per Bèlgica perquè va guanyar la nostra selecció amb els millors jugadors al camp. Una altra gran decisió teva, Gianni, però mai t'ho reconeixen.
8: Realment un personatge...
9: divertit.
8: D'un és... tristament divertit, he de dir.
7: Un tarat.
10: Sí, però no sé quan es decidirà, però amb la influència que està tenint Trump sobre Infantino, jo crec que Espanya es pot anar... acomiadant de la final del...
8: Sí, sí, abans en parlàvem. Les relacions entre Espanya i els Estats Units no... De fet, una de les imatges, sens dubte, serà la llotja. Amb Pedro Sánchez, no, Dami, que al principi no havia de viatjar, però que efectivament finalment serà el partit.
13: Sí, sí, un dels grans enemics polítics, no?, dels Estats Units, Pedro Sánchez, és una imatge molt, molt potent. Crec que tenia un viatge a Algèria, un viatge important dilluns, però ha acomodat la seva agenda per poder ser a la llotja del MetLife Stadium, Pedro Sánchez amb Donald Trump i la Casa Reial al complet, és a dir, el rei, la reina d'Espanya i les dues infantes. És bastant inaudit, que en un esdeveniment esportiu hi siguin el rei Felip VI, la reina Letícia i les dues infantes. També farà una mica d'àrbitre, podem dir, entre Pedro Sánchez i Donald Trump, sense Javier Milei, com dèiem, però bé, és una llotja on hi serà tothom. És a dir, hi ha hagut un desembarcament mundial, hi va haver un xàrter de 200 persones convidats que va arribar d'Espanya, entre els quals hi ha Joan Laporta, també Deco, i bé, doncs les últimes hores ha arribat aquí també Xavi, Iniesta, Puyol, moltíssimes personalitats, llegendes, exfutbolistes. És un partit que no es vol perdre absolutament ningú i pel qual estan pagant entre 20 i 30 mil dòlars ja a les últimes hores. Infantino sabia el que es feia. Infantino, quan va dissenyar el quadre, ja ho ha fet de tal manera que si Espanya i Argentina quedaven primera de segon grup no es creuen fins a la final, té la final que vol i a partir d'aquí a facturar com una màquina.
8: Sí, sí. A l'espera d'Escaloni, estem?
13: Estem a l'espera d'Escaloni, també el diu Martínez i potser de més, hi pot haver-hi sorpresa perquè sí? Ara estan fent, és que això és un show, Oriol, no t'ho pots ni imaginar, ara estan fent amb els fans, sí, fora de la sala on som, que ho estem veient pel monitor, estan fent un show només per fans i ha aparegut Messi per aquí. Acaba d'aparèixer Messi davant la sorpresa de tothom i bé, està fent unes declaracions, diguem, una miqueta per sortir del pas i responent als fans, però clar, és Messi is in the house, o sigui, tenim Messi a l'edifici i és possible que, home, ja que és aquí, no sé jo si igualment per mantenir la tradició i per no trencar la superstició, no sé jo si no sortirà a sala de premsa i només ho farà el Dibu, però Messi és aquí, o sigui que és possible que el treguin també a sala de premsa.
8: Argentina volent ara que no parli Messi per no trencar efectivament la superstició, bé, veurem, de moment que no comença aquesta compareixença de la selecció argentina, aprofito per parlar del partit, la final és diumenge, del partit que sí que hi haurà demà, que és el partit pel tercer i quart lloc. Miquel Pasqual, bona nit.
18: Bona nit.
8: Que és el que jugaran França i Anglaterra a partir de les 11, i per tant, en horari de tu diràs, per tant, tindrem un ull posat també en aquest partit.
18: Sí, els dos perdedors de les semifinals es veuran les cares a Miami en el partit que mai ningú vol jugar en un Mundial. Normalment és un tòpic, però és que aquest cop ja ni se n'amaguen no el volen disputar cap dels dos entrenadors. Primer escoltem Didier Deschamps de França i després el seleccionador anglès Thomas Tuchel.
19: Tenemos que jugar y respetar el juego sin duda, si no hay este partido a jugar, va bien para la Inglaterra, para nosotros, pero es la Copa del Mundo y hay como objetivo el tercero puesto y vamos a hacer todo para llegar a este último objetivo.
20: Cap jugador, tampoc els francesos, volen jugar aquest partit. Tothom vol jugar a la final i treballem per guanyar la Copa del Món, però això és així. Tenim un dia menys per preparar-nos, però ho farem professionalment, esclar.
18: Ja veus, il·lusió màxima dels entrenadors. Com diu Tuchel, França va perdre dimarts la semifinal, ha tingut un dia més de preparació, i és veritat que té un parell d'al·licients per agafar-se una mica més de ganes. Primer, és l'últim partit de l'etapa de Didier Deschamps a França, després de 14 anys al càrrec, amb un Mundial a Sarró, també a Nations League, el 2021, i, per cert, si algun despistat, el seu relleu serà Zinedine Zidane, hauria de firmar fins a 2030. I l'altra qüestió és que Mbappé vol ser el màxim golejador. Evidentment, hauria de marcar un gol per superar ara a Messi. Estan empatats a 8, però qui lidera la taula és Messi perquè ha donat una assistència més. N'ha donat 4, el francès de moment 3, així que si marca un gol superarà, si dona 2 assistències, també abans de la final al mes. De fet, a França esperen rotacions massives, però tothom dona per fet que Mbappé jugarà de titular. Tot això, Deschamps ha volgut deixar clar que la prioritat ha de ser l'equip, no només el rècord individual de Mbappé.
21: No té cap avantatge per tenir aquest objectiu individual. Em sembla legítim, pot tenir altres coses al cap, però no és el que em porta a prendre decisions. No és un partit anònim, és millor quedar tercer que quart i farem tot el possible per aconseguir aquest objectiu. I Kylian, com a capità, també.
19: I Kylian, en tant que capità, no?
18: Més enllà del tema paper, la majoria de preguntes a Deschamps encara anaven enfocades a l'eliminació de dimarts contra Espanya. Vull dir, bastantes preguntes, si es va equivocar, si no, perquè va treure Rabiot, confirmant el tema de Dembélé, que al descans van parlar sobre la pressió. Vull dir, bastantes ganes de cobrar-se factures, també Deschamps davant la premsa, perquè fa baixes dels equips molt ràpid. A França no hi serà Saliba, que es va lesionar de l'esquena la semifinal, tampoc el segon porter, Brissamba. A Anglaterra l'única baixa és Henderson, que es va trencar el braç en aquella celebració després d'eliminar a Mèxic.
8: És el gran al·licient de demà, si Mbappé marca o no marca, quants en marca, no, per la lluita pel Pichichi, que ell evidentment segur estarà pendent. Vaja, si ho estava amb el Madrid i va jugar contra el Talavera a la Copa per aquesta qüestió, m'imagino que demà anirà a buscar els gols.
7: És que no és només ser màxim golejador del Mundial, sinó ser el màxim golejador de la...
8: Sí, que si no s'haurà d'esperar 4 anys
7: de les Copes del Món, no? A l'espera del que faci Messi, anirà a anar per totes. Crec que ho vaig explicar la setmana passada, però és que és una cosa que ja ha passat als Mundials. Stoikov li va passar el 94,
8: sí, sí.
7: I no va poder fer.
10: No va marcar.
7: I no va marcar. Va tenir 90 minuts contra Suècia va guanyar 4-0.
10: Va acabar emprenyadíssim.
7: Va acabar els últims 10 minuts insultant a tots els defenses de Suècia perquè li deixava marcar un gol, però estava frustradíssim.
10: Va acabar emprenyadíssim, amb els seus també.
7: I a vegades, recordeu aquell Samuel Eto'o amb el Barça campió que volia ser pitxitxin, no hi havia forma que marqués un gol?
10: No només això, sinó que va marcar Forlán en el partit.
7: Exacte, i li va treure. Vull dir, a vegades el voler marcar un gol sí o sí et pot frustrar més si no et surt natural i no entrenar els gols.
10: A més, jo crec que Mbappé va a totes, però a veure, Anglaterra també, jugar contra Anglaterra, no jugar contra Cap Verd, entre tots els respectes.
7: És una rivalitat històrica també europea.
10: No, i que Anglaterra, encara que realment el partit no serveixi per res, alguna cosa hauran de fer, perquè sí, la segona part de l'altre dia és...
7: No, i Kane també pot ser Pichichi o Bellingham.
10: Després del que va fer Tuchel durant tota la segona part l'altre dia, sí. Alguna cosa han de canviar.
9: A més, el jugador anglès està més acostumat de participar, sigui com sigui el partit. El jugador francès, en aquest cas, tota la selecció està frustrada, perquè tothom donava a França com segur finalista i possiblement guanyador. I l'únic aquí que té més motivació que ningú és el Mbappé, perquè sí que se juga algo i per ell és salvar campionat. I ser pitxitxi de campionat del món, del Mundial, és molt important.
8: Sí, sí. Doncs demà estarem pendents d'aquest partit pel tercer i quart lloc, França-Anglaterra, a partir de les 11 de la nit. Dami, si no és imminent que surtin a parlar els argentins, anirem tancant línies i ja quan ens llevem al matí, al Via Lliure, doncs sentirem que hagin dit Scaloni, el Dibu i Messi, si s'anima finalment a parlar.
13: Mira, ara s'ha acabat l'acte amb els fans, un autèntic show amb Rio Ferdinand, ha aparegut també bé Djokovic, els feia preguntes, era com una mica random, no? Djokovic li preguntes a De La Fuente, a Oriol ha tocat a gran les coses random,
8: sí,
13: doncs,
8: sí, clar, sí,
13: Djokovic
8: sí.
13: Li feia preguntes a...
8: Brutal.
13: I ha aparegut, sí, brutal, i ha aparegut també Kevin Durant, o sigui, si aquí apareix el que menys t'ho esperes, ha aparegut també Kevin
8: Durant. Tot barrejat dins l'olla.
13: Sí, Sí, i diguem que l'edifici, la sala, està plena d'aficionats que han pagat per ser en aquest esdeveniment en concret i per participar en el selfie que es feien els protagonistes des de dalt. Aquí el que s'està comentant és que és possible que Messi sigui només per fer-se per participar en aquest esdeveniment, per fer-se la foto amb la copa, i ara ja els protagonistes vindran cap a la sala, on som els periodistes acreditats, i a partir d'aquí veurem, Scaloni parlarà segur, el Dibu també, i aviam si ho fa Messi, jo crec que no ho farà. Per tant, pendents, aquí ens quedem per recollir les impressions, que escoltarem demà al recomitzia i a la reprogramació.
8: Molt bé, Dami, doncs ens sentim demà.
13: Fins demà, Oriol, que vagi bé.
8: Que vagi bé, que vagi bé també Ferran Correas, gràcies, bé, Albert Fernández, Boyan Kirkic, ens retrobem. RAC 1.
2: Arrenquem?
8: Vinga, va, som-hi,
2: vinga, va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
3: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
2: No correu. Estem baixant per l'escala d'incendis.
20: Són força gent,
2: Ole! Alegria, alegria.
22: Baila, baila.
2: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
3: Vinga, planta 11.
2: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista, Va bé, vostè, senyor Virgili?
22: No, no em trobo gaire bé.
2: Vale. Va, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
20: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
2: Planta 4, la propera...
23: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: Planta...
3: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
23: RAC 1. Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
8: Vinga, i per anar posant el punt i final al Tu diràs, hem d'explicar que, per exemple, l'Espanyol juga demà el primer partit de la pretemporada, Rubén.
16: Sí, serà contra l'Olot, començarà a les 8 del vespre a l'estadi municipal d'Olot i el partit permetrà veure els primers minuts com a pericus dels tres fitxatges fins ara que ha fet Monchi, Àlex Calatrava, Quinsley Harman i Gabriel Moscardo. Precisament el brasiler, en una entrevista a Mundo Deportivo Pública d'avui, ha explicat que el Barça estava interessat en ell abans de debutar al futbol professional.
24: Sí, antes de ir al PSG, antes de jugar personal, antes de jugar en primer equipo, tuvimos el contacto de Barcelona. Pero ahí las cosas pasaron muy rápido y ahí luego jugué en el equipo principal y ahí las cosas bajaron y no pasaron, pero sí tuve el contacto, pero fue muy rápido y cuando jugué ahí en el equipo principal de Corinthians todo pasó.
16: Això el dia que el club ha anunciat la tercera equipació de la propera temporada, que compta amb un degradat en tons Llima Llimona, que domina la samarreta amb detalls en negre a les mànigues.
8: A segona, un exjugador de l'Espanyol, precisament, com David López, continuarà a Montilivi i ampliarà el seu contracte, David López.
16: Sí, una temporada més, el defensa barceloní, que ha acceptat la proposta de renovació a la baixa per una temporada fins al 2027, que inclou una rebaixa important del sou. Encara està per veure quin serà el seu paper a la gespa, però David compta amb la confiança del nou entrenador, Quique Álvarez. A més, el jugador ha afirmat que es queda a Girona perquè se sent en deute amb el club.
25: Bueno, per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute. El descens va ser molt dur per tots i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
16: En una situació similar es troba el capital, l'uruguaià Cristian Estuani, tot i que de moment les posicions entre el club i jugadors estan allunyades i no s'espera un acord imminent. En canvi, qui ja és a la rampa de sortida és Joel Roca, que ja és a Grècia i s'espera que en les properes hores es faci oficial el seu fitxatge per l'Olympiacos a canvi de 7 milions d'euros més variables i un percentatge de futura venda.
8: I hi ha hagut una sortida al Sabadell.
16: Sí, el club arlequinat ha fet oficial aquest matí la marxa d'Albert Tolosa a l'Europa, a primera federació. Tito tanca la seva etapa al Sabadell després d'una temporada on ha alternat minuts entre el primer equip i el filial. Mentrestant, el conjunt de Ferran Costa continua d'estada a Salou. Demà a les 7 de la tarda disputaran el primer partit de pretemporada davant del Castelló a domicili. Per la seva banda, l'Europa també ha anunciat una sortida, la d'Àlex Pla, que deixa el club després de 3 temporades al Nou Sardenya.
8: Gràcies, Rubén.
16: Bona nit.
8: Temps per parlar ara del bàsquet, a 2 minuts per la una. Joan Ferrer, bona nit.
1: Bona nit, Oriol.
8: Perquè avui hem tingut nou fitxatge al Barça oficial, el retorn d'Agustín Ubal.
1: L'uruguaià es converteix en la cinquena incorporació dins la revolució que s'està duent a terme al bàsquet blaugrana. Ubal torna al Palau després de 4 temporades en diferents equips de l'ACB, Bilbao Bàsquet, Thunder Palencia, Coviran Granada i el bàsquet Manresa. L'han vist créixer i ara, amb gairebé 23 anys, que farà d'aquí a 24 hores, fa realitat el seu desig de tornar a vestir de blaugrana.
4: La verdad que para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con muchas ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
1: Ubal ha fet una mitjana de 10,3 punts en els 48 partits que ha disputat aquesta temporada a Manresa, i precisament el club vegenc ha fet oficial avui la sortida de l'entrenador assistent Marc Estany, que diu adéu al nou congost després de 12 temporades i ara posarà rum al Barça per formar part del cos tècnic de Sekulik. Més marcat, el Real Madrid ha anunciat avui l'arribada de l'aler Timothy Louw-Cabarrot, el jugador que va despertar interès del Barça, però finalment l'operació es va troncar en el marc de les dificultats en les negociacions entre el Barça i Baskonia, també amb els casos de Galbiati i Xavi Puig. El francès ha firmat per 2 temporades amb el club blanc. A l'Euroliga, el Fenerbahçe ha anunciat la incorporació de l'ex-blaugrana Will Clyburn, que firma per un curs amb l'equip dirigit per Jacique Vicius, i encara en mercat, Lucan Murcia ha emès un comunicat en què explica que el passat 6 de març el club i el seu jugador David De Julius van formalitzar un acord per ampliar un any més el contracte fins al 2027. El club explica que el jugador ara ha traslladat que vol marxar i el Murcia diu que s'ha vist obligat a iniciar accions legals per salvaguardar els seus drets pel perjudici que significaria la sortida del seu millor jugador, un nom, el de Julius, que recordem es va vincular amb el Barça. I un últim apunt encara en bàsquet, avui hem conegut que el proper dimarts 21 de juliol es farà el sorteig dels emparellaments de la Supercopa ACB, competició que, recordem, es disputarà a l'Olímpic de Badalona amb el Barça, el Baskonia, el València i l'anfitrió, el Joventut.
8: Gràcies, Joan.
1: Bona nit. I una cançó
23: que arribi quan no arriba l'ai. I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
8: La Janeira Gallut, bona nit.
5: Bona nit.
8: Explicant la victòria de Mauro Schmidt en aquesta 13a etapa després d'una escapada llarga, llarga.
5: Sí, s'ha imposat en aquesta etapa, la més llarga d'aquesta edició, en final a Belfort. Schmidt, que ha aconseguit la seva primera victòria al Tour, ha superat el colombià Harold Tejada després que els dos s'escapessin a 16 quilòmetres de meta en un final ben ajustat. El suís, que l'any passat es va quedar a les portes d'una victòria d'etapa, es mostrava molt feliç.
6: Oh, it's unbelievable. I've been going the last...
12: És increïble. Crec que els últims 10 quilòmetres tenia molts flashbacks de l'any passat i no volia, sota cap concepte, arribar al segon. Però també amb el marge de temps no estava segur del tot sobre com de prop eren la resta. Així que he seguit anant al màxim fins que restaven 2 quilòmetres. A partir d'aquí ja he pensat, me l'estic jugant una mica i hauria de quedar-me a roda del rival, perquè l'any passat vaig tirar jo a l'esprint. Però per desgràcia m'he tornat a veure en la primera posició un altre cop en l'última corba i estava una mica preocupat.
6: Corner that I was a bit worried.
5: L'eslové Tadej Pogačar continua líder a la general a 3 minuts i 36 segons del danès Jonas Vingegaard, i pel que fa a l'etapa d'aquest dissabte, la 14a d'aquest Tour, serà de 155,3 quilòmetres entre Mulhouse i Lemarskane-Fellering, incloent les ascensions al Gran Baló, al Baló d'Alsàcia de nou, i al Col du Hac. Per cert, Oriol, Tour a banda, Pogačar ha mig confirmat, de fet, que disputarà la propera edició de la Vuelta. El príncep de Mònaco, Albert, des d'on sortirà la prova, des de Mònaco, ha assegurat que el corredor eslové serà el Principat, i ell mateix ha vingut a dir que si ho diu el Príncep, doncs hi ha moltes probabilitats de que així sigui.
8: Doncs no ho assegura al 100%, però vaja, tenint en compte d'on sortirà la Vuelta, doncs això, molts números que la corri Pogačar. Demà més Tour. Janeira, gràcies.
5: Bona nit.
23: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.

0: I acabarem amb motor, la 1 i 3, temps per la Fórmula 1, perquè aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Bèlgica, que és la desena cita de la temporada i la penúltima, abans que arribi l'estiu. Álvaro Alemà, bona nit.
1: Hola, Oriol, què tal? Bona nit.
0: Avui s'han fet els primers entrenaments lliures i els ha dominat el líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: Max Verstappen ha estat el més ràpid aquest matí a la primera sessió d'entrenaments lliures, liderant per primer cop una sessió aquesta temporada, però Kimi Antonelli, el líder del Mundial, s'ha imposat a la segona sessió, on s'han marcat els millors registres d'aquesta primera jornada d'entrenaments al circuit d'Spa-Francorchamps. El líder del Mundial acaba, per tant, la primera jornada al capdavant, després d'haver superat per 190 mil·lèsimes de segon a Lando Norris, que ha estat segon. El vigent campió del món, però, perdrà 10 llocs a l'engrallat de sortida del Gran Premi de diumenge, després d'haver canviat components del motor del seu monoplaça. Per darrere d'Antonelli i de Norris, Max Verstappen ha estat tercer, a poc menys de mig segon, amb Hamilton quart, amb el primer dels Ferrari. Hadjar, que també acumula sancions per a la substitució d'elements del seu motor, i sortirà l'últim, ha estat cinquè, amb Piastri sisè, Colapinto setè, i el segon del Mundial, George Russell vuitè, a gairebé un segon i tres dècimes tot un món del seu company d'equip, el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Charles Leclerc, guanyador de l'últim Gran Premi disputat a Silverstone, ha pogut passar avui de l'onzena posició en una nova jornada complicada per Carlos Sainz i per Fernando Alonso. El de Williams ha estat setzè, mentre que el d'Aston Martin, que s'ha perdut la sessió matinal, ja que ha hagut de cedir el volant del seu monoplaça al jove Jack Crawford, ha estat 22è i últim. Demà, a partir de les 4, la qualificació, el Gran Premi desitjat de la temporada, diumenge, a partir de les 3, a una de les pistes més espectaculars de tota la temporada, al circuit d'Spa-Francorchamps.
0: Doncs demà n'estarem pendents. Gràcies, Álvaro.
1: Gràcies, Oriol, que vagi bé.

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.

0: M'agrada aprendre'ns la vida en filosofia i ho fem amb la Montse Crespín, professora de filosofia de la Universitat de Barcelona. Montse, bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Pensadors a contracorrent. I avui Llucià de Samòsata, que com a mínim ens portava una mica d'humor. Tan necessari.
1: Jo diria que molt.
0: Molt necessari. I molt d'humor.
1: És molt necessari i, de fet, és molt necessari, sobretot per la filosofia professional, pels filòsofs i les filòsofes, perquè és veritat que crec que habitualment tenim una orientació cap a la crítica negativa, cap a ser molt obscurs, en fi, tot va malament, tot és un desastre, i sempre va molt bé trobar a pensadors com el Llucià de Samòsata, nascut l'any 125, mort l'any 181, que amb la seva producció satírica i humorística aconsegueix, doncs, jo crec que això, no?, que nosaltres ens reguem de nosaltres mateixos, molt i això cal molt,
0: sí,
1: molt bé que la primera pedra doni un espai també per riure d'un mateix.
0: Ho hem de fer, ho hem de fer. Jo crec que a vegades és més instructiu riure que plorar.
1: Doncs sí, és rebaixar una miqueta el to, menys seriositat, però també pensar-hi. I què és el que feia el nostre Llucià? Doncs, en fi, té una producció impressionant d'escrits. Per exemple, té un titulat El banquet, que és una versió satírica del banquet de Plató. I a la història, fixa't, Noemí, doncs, filòsofs estoics, platònics, epicuris, etc., són convidats a un banquet de bodes que primer s'inicia amb ordre i pulcritud, perquè els filòsofs són molt ordenats i molt pulcres, però va complicant-se de mica en mica. No només perquè els filòsofs comencen discussions dialèctiques, en fi, no?, que no acaben bé, sinó també, doncs, perquè en el banquet hi ha, doncs, una miqueta corre l'alcohol, corre l'alcohol per sus venes, fins a acabar, per tant, en una baralla entre tots. Per tant, fixa't que diu el traductor de les obres de Llucià, l'Andrés Espinosa Alarcón, que la motivació del pensador era criticar la conducta humana boja i, sobretot, a les classes benestants i al gremi de filòsofs que, al contrari del que es pensaria en un primer moment, sobresortien per la seva grosseria i agressivitat. Així, per a Llucià, no és la classe benestant ni la classe intel·lectual la que queda ben parada, sinó la del poble pla. I mirem el que diu el Llucià en un moment d'aquest banquet satíric. Diu: així doncs, els papers s'havien invertit. El poble ignorant menjava amb gran moderació, sense mostres d'embriaguesa ni d'impropietat. Tan sols reien i condemnaven aquells a qui solien admirar, creient que eren persones de mèrit per les seves vestidures. És a dir, subratlla, ens diu en Llucià, doncs, una lliçó, que és la següent: no serveix de res aprendre les ciències si no s'orienta també la vida cap al fi més elevat. Atacava d'aquesta manera els intel·lectuals fatus i hipòcrites i els burgesos atordits que els seguien. I clausura el text. Diu: aquests esdeveniments van resultar realment insospitats, però almenys he après aquesta veritat. No és segur per a un home pacífic anar de festa amb uns savis com aquests. No sortim de festa tu i jo, no, Noemi? Perquè tindrem un problema. Tindrem un problema.
0: Tota la raó, tota la raó. I a més ell va escriure moltes sàtires, no?
1: Sí, més que aquesta que el banquet, que és un pur exemple. Si et sembla, esmentem algun altre. Per exemple, a la subhasta de vides, a un mercat, Zeus i Hermes posen a subhasta els més

0: grans filòsofs, a Pitàgores, a Diògenes, a Sòcrates, a Crisip o a Pirró, que tenen virtuts que en mans d'aquest satíric escriptor poden ser una maledicció. Fixa't que diu Sòcrates que parla massa. O sigui, en fi, ho has de pensar abans de comprar-lo en aquesta subhasta de vides. Heràclit i Demòcrit, depriments i passats. Crisip, manipulador del llenguatge i aficionat a demostrar lògicament coses il·lògiques, etc. Té un altre text, en Llucià, que és contra un ignorant que comprava molts llibres. Això és molt, molt, molt actual. Mm-hmm. Totes aquelles persones que acumulen llibres, però clar, evidentment, com ens diu el pensador, aquesta acumulació no significa ni formació ni més cultura. Perquè, clar, els llibres cal que obrir-los i fer-ne la lectura.
1: Sí, seria interessant.
0: I un últim, que crec que també és actualíssim i que ens farà pensar, i als nostres oients, en què segur que coneixen algú d'aquest tipus. Ens diu Llucià el seu text sobre el paràsit o el parasitisme com una art. Arremet contra les persones expertes en viure de gorra. Encara que, com diu, és un art, això del parasitisme, doncs el que fa és valorar el mèrit de no gastar i viure de franc. I ara, perquè riguin una mica els nostres oients, ens diu el següent, el Llucià, que el paràsit viu molt millor que els filòsofs, perquè molts dels filòsofs al final són sentenciats a morts. I escriu, sabem que tots, o almenys la majoria dels filòsofs que han estat dolents, han tingut una mala mort. Els uns bevent el verí a conseqüència d'una sentència condemnatòria, condemnats per delictes greus, els altres completament consumits a la foguera, d'altres per afeccions renals. Això de beure no va bé. I d'altres a l'exili. I diu, ningú, en canvi, no ha pogut explicar una mort semblant del paràsit, sinó que aquest ha mort de la manera més feliç, menjant i bevent. I així, si algú sembla haver mort de manera violenta, és que va morir d'un tip de menjar. De menjar de franc, eh?
1: De menjar de franc, exacte. I per tant, la lectura d'aquest autor ha de ser divertida, no?
0: És molt divertida, jo crec que és...
1: Malgrat escrit a l'època que estava escrit.
0: Sí, sí, sí, però com veiem, s'entén perfectament. És molt actual i ens diu moltes coses i crec que pot ser una bona lectura per aquest estiu. I sobretot, per entendre l'art de riure i l'art també de ser autocrítics amb la professió o, diguem, aquesta, no? Com deia a l'inici, aquesta tendència que tenim a la filosofia de veure-ho tot molt i molt negre.
1: Sí, senyor, doncs ens ha agradat parlar avui d'aquest autor que malgrat ser tan antic, que podríem dir això, és absolutament actual també i ens farà riure. Llucià de Samòsata. Moltíssimes gràcies, Montse.
0: A tu, Noemí.

0: Avui viatgem fins a un d'aquells llocs que sovint associem al paradís. Però la Polinèsia francesa és realment tan espectacular com ens imaginem? Per parlar-ne ens acompanya avui l'Esther Moreno, de Bru en Bru. Esther, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Aquesta és la primera pregunta. És realment tan espectacular, tan paradisíaca?
1: Sí,
0: sí.
1: I tant.
0: Definitivament.
1: És un d'aquests llocs que realment supera les expectatives que puguis tenir. Entens que hagi inspirat tantes llegendes, històries, aventures, pel·lícules, i de més, perquè arribes i dius, ostres, aquí s'han posat d'acord tots els elements, natura, bellesa, per crear alguna cosa espectacular, de llacunes, de muntanyes, de platges infinites i un mar preciós que no t'ho creus fins que estàs allà.
0: I a més hi ha tota una mitologia darrere d'aquesta illa, no?
1: Sí, ells en la seva cultura, de més, tenen molt present antepassa, els avantpassats, els déus que hi creuen moltíssim. De fet, hi ha diverses pel·lícules que s'han inspirat, com la de Baiana, per exemple, de Disney. Tenen una llegenda preciosa sobre un déu, el fill del déu Taroa, que va agafar unes perles del mar, les va llançar cap a l'infinit i va crear totes les constel·lacions i estels, i quan estàs allà dius, ostres, pot semblar una llegenda, però és un cel espectacular, que hi passes una nit i dius, uau, això què és, no? És veritat o
0: és fantasia, doncs sí. És veritat, no? Quan pensem a la Polinèsia, tots imaginem també aquelles famoses cabanes sobre l'aigua.
1: Sí, existeixen i són precioses. És molt maco perquè és la natura forma part de la teva habitació, no? Només has d'obrir la porta i llançar-te sobre aquella llacuna preciosa, plena de peixos, i nedar allà a primera hora del matí o per la tarda, a la posta de sol, és meravellós.
0: Però a més, a Polinèsia és molt més, no?, que descansar en una platja.
1: Sí, moltíssim. És ideal, és una destinació perfecta per qui vulgui descansar, desconnectar, relax, però pels més aventurers també, perquè són illes molt frondoses, són illes volcàniques, la majoria, algunes més planetes, però amb muntanyes, que pots fer caminades, pots agafar bicis, 4x4, són molt, molt xules, i després tens la part de mar, que és fantàstica i preciosa, amb molta riquesa.
0: I la cultura de la Polinèsia també continua molt viva.
1: Sí. La pots viure i la pots experimentar de totes les formes. En les illes són molt diferents entre elles també, però la cultura, la música, el que dèiem, la família, els avantpassats són molt importants, i ho veus en cada cosa que
0: la
1: fas.
0: Vida quotidiana,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I a més, ara dèiem, cada illa és diferent.
1: Cada illa és diferent, són molt atolons, és immensa, tenen moltíssimes illes, i són molt diferents. Les més conegudes potser són les illes de la Societat, on està Bora Bora i de més, però després hi ha illes on la Tahá, la illa de la vainilla, Tikehau, que és, i Rangiroa, que són precioses, i pels tots els experts i els fanàtics del submarinisme són precioses. Les Marqueses, que estan més allunyades i són més tradicionals i on la cultura està molt, molt present encara, o sigui que no t'avorreixes, no te les acabes. En un viatge segur que no.
0: De totes maneres, hi ha molta gent que ho veu com un viatge una mica impossible, no? Està molt lluny, requereix d'una previsió.
1: Sí. És veritat que és una destinació remota, que és part del seu encant i atractiu, perquè hi costa una mica arribar-hi, però cada vegada és més fàcil. O sigui, està en el Pacífic Sud, a mig camí entre Califòrnia i Austràlia, però hi costa una mica arribar-hi, però és fàcil. O sigui, la logística a nivell avions i de més, nosaltres estem aquí per ajudar.
0: I a més, suposo que triar la bona època de l'any també és important.
1: Sí.
0: Quan seria l'ideal?
1: I a més, està molt bé perquè pot coincidir amb el nostre estiu, que de vegades amb aquestes destinacions que estan tan lluny, dius, ostres, va a la inversa de quan jo podria viatjar. No, perquè de les millors èpoques estan entre el maig i l'octubre, i el nostre estiu, juny, juliol, agost, és perfecte, les temperatures, la climatologia, que si pots anar una miqueta abans, tipus maig, juny, perfecte, perquè no coincideixes amb, potser amb la temporada més alta, però és perfecte, pràcticament tot l'any.
0: Pràcticament tot l'any que hi podem anar, però si haguessis de definir la Polinèsia amb una sola frase, seria difícil?
1: Seria difícil, però jo diria que si alguna vegada t'has imaginat el paradís, probablement s'assembli molt a la Polinèsia francesa.
0: Doncs començàvem així la secció parlant d'aquest possible paradís i acabem confirmant que sí, ho és la Polinèsia francesa. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, un plaer, gràcies.
0: I anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Portem setmanes reclamant aigua per minvar la calorada. Avui parlem d'una platja i d'un jardí secrets a Barcelona. M'agrada. Som a la coneguda com la dreta de l'Eixample de la ciutat comtal. Un lloc on mai se us acudiria plantejar-vos-el com un espai ombrívol i amb aigua per refrescar-vos. Doncs escolteu, heu sentit a parlar de la Torre de les Aigües?

Caminant pel carrer Roger de Llúria, entre Consell de Cent i Diputació, amagat entre una illa de cases, hi trobem un espai que Ildefons Cerdà volia que fos referent pel conjunt de la seva idea urbanística. Som arran de trànsit, sí, però quan hi entrem, gaudim d'ombra, aigua, silenci i la torre que ens parla d'un segle i mig de vida de la ciutat. El lloc el podem definir com a un refugi en èpoques de calorada, que a banda de respirar-hi pau, hi abocarem un moment històric de la ciutat. El 1867 s'aixecava una torre de 24 metres d'alçada. L'objectiu? Extreure aigua de la capa freàtica i emmagatzemar-la com aigua potable a les primeres finques de l'Eixample. Sabeu que aquí s'hi amaga el que anomenen la platja de l'Eixample? Resulta que a la base de l'esmentada torre hi trobem una bassa d'aigua de minsa fondària adaptada per infants amb sorra per fer-hi les seves creacions plàstiques i remullar-se tot jugant. Pels acompanyants que estimin l'arquitectura, sapigueu que la Torre de les Aigües, tot i ser una construcció industrial, té una estètica que recorda una fortalesa medieval de les que tantes vegades n'hem parlat. Les formes cilíndriques i finestres amb arcs es fan pensar en aquesta imatge. A més, l'accés al jardí es fa mitjançant un passatge estret que s'obre entre edificis modernistes. Quan hi entres, s'amplia la sensació de la descoberta d'un espai secret.

0: Torre de les Aigües de la dreta de l'Eixample.
1: Així, a la capital, acabem aquest recull d'espais dels dissabtes. Hem proposat desenes de llocs d'arreu de Catalunya. Hem destacat tant arquitectura com història i, sobretot, el protagonisme de catalanes i catalans que donen vida a les nostres tradicions, costums o llegendes i que mantenen viu el patrimoni del país. I tornarem.

0: agrada parlar de ciència i fer-ho sobretot de la mà de neurones fregides. Avui parlem amb la Mireia Bordó Masferrer, que és doctora en ciència dels aliments per la Universitat Autònoma de Barcelona, i la podeu trobar i seguir a xarxes, tota aquesta frase, això no t'ho mengis pas, @davant, això és el seu compte d'Instagram, i com dèiem, membre de Neurones Fregides. Mireia, molt bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Avui de què ens parles, a veure?
1: Mira, jo volia començar fent-te una pregunta.
0: A veure.
1: Què sents quan estàs al súper i veus uns grills de mandarina pelats dins una safata de plàstic?
0: Sento esgarrifances perquè, a més, jo vinc de poble de cítrics i veure una mandarina envasada, suposo que al buit, amb un plàstic, és una imatge horrorosa.
1: A mi, com a tecnòloga dels aliments, també em salten a les alarmes, perquè hi ha casos com aquest que són molt difícils de justificar.
0: Molt, molt, molt.
1: Però sovint, com a consumidors, només veiem plàstic innecessari i també ens hauríem de preguntar per què serveix un envàs.
0: De fet, no és que m'ho hagi plantejat massa, però suposo que serveix per contenir els aliments i protegir-los de l'exterior.
1: Exacte, però fa més coses. Ens dona també informació sobre el producte, el protegeix dels cops, durant el transport o de les contaminacions, com bé deies, de l'oxigen, de la humitat, que farien que l'aliment es fes malbé de seguida. Bàsicament, el que fa un envàs és garantir que no ens intoxicarem quan ens mengem aquell aliment.
0: Exacte. I com les fa totes aquestes funcions?
1: Aprofitant les característiques dels materials. Per això el plàstic ens ho posa tan difícil, perquè té moltes propietats útils en un mateix material.
0: I me'n podries dir unes quantes?
1: Mira, és lleuger, resistent, flexible, relativament barat, i protegeix molt bé els aliments. Per això ens costa tant trobar-li substituts.
0: Però clar, com més coneixem aquest material, menys ganes tenim de que sigui tan útil, no?
1: És que aquest és precisament el problema, que és massa bo.
0: Clar, i hi ha alternatives? El vidre, per exemple, podria ser una gran alternativa.
1: El vidre és fantàstic, és inert, és moldejable, es pot reciclar indefinidament, però té algunes pegues.
0: A veure, quines?
1: És fràgil i pesa molt. I això vol dir que, no sé, imagina't un munt de camions plens de pots de vidre recorrent el territori amunt i avall.
0: Clar, impossible.
1: És un cost de combustible i emissions de CO2 que no ens imaginem.
0: Però, per tant, no seria una solució ideal per tot, però deu haver més materials que no es trenquin i, per tant, que no pesin tant, tampoc, no? És a dir, que ja deu haver alguna altra alternativa.
1: És una mica més complex. Pensa en un tetrabric de llet, per exemple. Combina cartró, plàstic i alumini. El cartró dona estructura a l'envàs perquè no es deformi, i l'alumini protegeix de la llum i de la humitat. I de l'oxigen, perdó. I el plàstic, en canvi, protegeix de la humitat. Cada material resol una necessitat diferent. Per ara, no hi ha cap solució universal que pugui substituir el plàstic. Pensa que quan estudiem un material nou, no mirem només si és sostenible. Ens hem d'assegurar que conservi l'aliment igual de bé. O que no sigui un material perjudicial per la salut. A més, les proves primer es fan al laboratori i després s'han de passar al món real. És a dir, aquest nou material també ha de poder-se fabricar a gran escala i tenir un preu assumible.
0: I no tothom pot pagar un paquet d'arròs, per exemple, el doble de preu, perquè l'envàs és l'adequat, no?
1: Exacte. La solució ha de ser sostenible pel medi ambient, però també per les nostres butxaques. Però a mica s'han anat fent canvis. Per exemple, moltes safates de carn ja són majoritàriament de cartró, però encara porten una capa fina de plàstic. La carn crua és molt delicada. Sense envasar no dura ni 24 hores. Per això, si volem que ens duri una setmana a la nevera, l'hem d'envasar. Però el cartró no protegeix també de la contaminació, ni resisteix la humitat i el greix de la carn, i per això encara hi posem aquesta capa de plàstic.
0: Per tant, és un compromís entre les funcions i el medi ambient.
1: Exacte.
0: Però veig que jutgem l'envàs només pel material de què està fet. Ho estem simplificant massa?
1: Sí, mirem un envàs i només veiem el residu que deixa, sense preguntar-nos per què s'ha escollit aquell material. Què li estem demanant a aquest envàs? Que conservi les propietats del menjar durant setmanes? Que protegeixi un producte fràgil en un camió de repartiment perquè arriba sense el supermercat? O el necessitem perquè un aliment concret pugui estar disponible tot l'any?
0: Per tant, vosaltres el que feu és preguntes sobre tot això, no? Les tecnòlogues dels aliments?
1: Sempre. Mai ens cansem de fer-nos preguntes. En el cas dels envasos, s'ha d'estudiar el sistema complet. La producció, el transport, la distribució, la conservació i també els hàbits de consum. I quan parlem de reduir-los, també hauríem de preguntar-nos quines renúncies estem disposats a fer com a societat.
0: Clar, o sigui que els envasos també tenen a veure amb la manera com vivim.
1: Sí, volem un món amb menys residus, però també volem aliments segurs i que durin molts dies i que estiguin disponibles quan ens convingui. Encara que no ho sembli, les nostres decisions tenen impacte. Si un producte es deixa de comprar, tard o d'hora desapareixerà dels prestatges dels supermercats. Però no cal que ens carguem tot el pes del sistema sobre les espatlles.
0: No, clar, perquè al final és un excés de responsabilitat per nosaltres, no?
1: Exacte. Mm-hmm. Cadascú té les seves possibilitats i fem una mica el que podem. A més, més enllà de l'estil de vida, no podem exigir que cada consumidor tingui coneixements en material, sostenibilitat i tecnologia alimentària.
0: No, perquè més és esgotador. Mm-hmm.
1: Del tot. És una bogeria insostenible. I com que estem sobreinformats, moltes vegades prenem decisions amb informació incompleta o simplificada. Per això la divulgació científica és tan important.
0: Doncs sí, senyor, avui hem volgut parlar d'això amb la Mireia Bordó Masferrer, que ella és doctora en ciència dels aliments per la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Mireia.
1: A vosaltres.

0: Avui celebrem els 20 anys de Versos i Reversos, una editorial que al capdavant de la qual està el Daniel Ramos. Daniel, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Que ja l'hem tingut aquí parlant de molts dels seus títols i que ens ve molt de gust, doncs, això, compartir aquesta celebració dels 20 anys d'una editorial que, home, als teus inicis està molt bé recordar-los, perquè tu venies d'un món que no tenia res a veure amb el món editorial.
1: Exactament.
0: Venies del món de les finances, de la banca, i de sobte un dia vas dir, doncs, ja, aquest món ja no és per mi. Vull crear una editorial, vull publicar, com a mínim, els meus primers llibres.
1: Sí, totalment.
0: Va ser així com va començar, explica'ns aquests
1: llibres. Sí, és que a més no va ser un... no va ser una decisió racional, meditada, sinó va ser una decisió més aviat esbojarrada i impulsiva.
0: Com passa normalment amb les bones
1: exacte.
0: Decisions.
1: Jo la veritat és que en el sector bancari ja vaig veure que tot aquell món no era per mi. I clar, jo venia de molts anys d'haver estat treballant en el món, bueno, en el sector immobiliari com a assessor fiscal i comptable. Després vaig fer el salt a la banca, però ja diguem que va ser... insostenible, no? Ja tenia una crisi existencial brutal, no? I jo paral·lelament doncs tenia l'afició doncs a escriure, a la música, composava música, composava lletres de cançons, escrivia reflexions filosòfiques des de molt petit, ja tenia les meves cabòries existencials. I res, quan vaig deixar la feina a l'entitat bancària, doncs, clar, no sabia ben bé què faria, però sabia que no tornaria enrere. I jo tenia aquesta passió, que era l'escriptura, i vaig decidir que el següent any, ja una miqueta més en fred, després d'haver pres aquella decisió de deixar la feina, doncs que intentaria obrir-me, fer-me camí, no?, amb tot el tema de l'escriptura.
0: Així neix Versos i Reversos.
1: Sí, exacte.
0: Que ja té un centenar de títols.
1: Exacte.
0: Per tant, aquesta evolució, com va ser? És a dir, com comences d'aquell primer, que gairebé el venies a particulars, no?
1: Sí.
0: Fins a tenir una editorial amb 100 i pico títols.
1: Clar, és que de fet jo era molt aficionat a escriure aquestes reflexions filosòfiques en forma d'aforisme primer, de reflexions una miqueta més complexes després, però bueno, jo vaig deixar la feina en el banc a començaments del 2006 i al desembre, després d'un any d'intentar, no, publicar algun llibre en alguna editorial, doncs vaig tenir aquesta idea, no, de, escolta, per què no agafes i autopubliques? Això del sector editorial és més complex del que et pensaves. Per què no agafes tot el material que tens, l'estructures amb temes i elabores unes antologies d'aforismes per temes? I llavors així va sorgir la col·lecció Pequeños Libros, que avui en dia totes les editorials tenen col·leccions Pequeños Libros, però fa 20 anys doncs no, pràcticament érem els únics, no? Uh-huh. I res, va començar amb tres títols, vaig escollir doncs tres títols que fossin molt comercials, era ja el Nadal del 2006, Amor, Felicitat, Amistat, vaig aprendre a enquadernar de manera totalment artesanal, eren uns llibres molt rudimentaris, de cartolina amb doble enquadernació, amb doble grau, els premsava a casa amb tomos de l'Enciclopèdia Catalana, o sigui, imagina't, tot molt artesanal, els imprimia amb una impressora inkjet, o sigui, d'aquestes coses.
0: Ah, clar, a més estem parlant de fa 20 anys, vull dir que la tecnologia també era la que era, no?
1: Exacte. I rei, quan vaig tenir uns quants llibres ja enquadernats i que més o menys dic, ja estan prou bé, vaig omplir la motxilla i vaig dir, ara et toca anar de botiga en botiga, de llibreria en llibreria i a vendre
0: els
1: llibres.
0: Eres el teu propi distribuïdor,
1: totalment, jo era
0: editor,
1: tot, jo era tot,
0: tu eres tot. Però és que al final acaben portant-te llibres a tu. És a dir, escrit, no portant-te llibres, sinó venint els autors a tu perquè els publiquessis, clar, també els seus llibres.
1: Clar, és que aquests llibres, clar, en la seva versió rudimentària ja es van començar a vendre bastant perquè estan plantejats d'una manera molt, molt comercial i molt llaminera, però eren molt rudimentaris. Després vam fer un canvi de format molt més professional, molt més atractiu des del punt de vista del disseny, i aquesta col·lecció, que ja no tenia tres títols sinó que ja en tenia 12, clar, va fer un boom comercial, coincidint amb que vam començar a treballar en botigues Natura, llavors vam passar d'una distribució local i molt limitada a una distribució estatal i amb un volum molt important. Llavors, clar, a partir d'aquí, clar, jo ja no podia produir, fer tota la producció, llavors aquí vam fer un canvi de model i vam començar a incorporar-nos...
0: Professionalitzar.
1: Exacte. Mm-hmm. És a dir, diguem que va haver-hi un canvi molt, molt significatiu. Mm-hmm. No?
0: Perquè versos i reversos, per això, quines temàtiques tocàveu?
1: Clar,
0: sobretot, va anar creixent.
1: Sí, sobretot autoconeixement, en un sentit ampli, qualsevol matèria que impliqui reflexió, ampliació de la consciència individual col·lectiva, i això inclou doncs, gèneres doncs, com per exemple la psicologia, el desenvolupament personal, espiritualitat, filosofia, però sempre amb aquest esperit de que sigui una cosa aplicable, aterrada i aplicable al dia a dia.
0: I títols que heu anat publicant, quins han estat els bestsellers o els llibres que tens un especial record, no?
1: Doncs mira, per exemple, els llibres que recentment hem publicat, un llibre, per exemple, que és Cerebro en Equipo, Neurociencia para la motivación y el desempeño en música y otras artes, de la Júlia Valle, que és una referent en el món del jazz contemporani, i a més s'ha format en neurociència aplicada a la música i va escriure un llibre sobre la seva experiència i sobre tot què passa a l'escenari i què passa quan crees
0: i quan improvises també, no?
1: Exacte. Mm-hmm. I és un llibre força interessant que ja va per la segona edició i ha sortit a la Contra, a la Vanguardia també. Mm-hmm. I després, per exemple, El coraje de romperse, d'Alberto Simoncini, que és un terapeuta especialitzat en dol i pèrdues amb més de 20 anys d'experiència, que precisament també ha sortit, no?, a la Contra la Vanguardia, amb aquest coraje, El coraje de romperse. I després, per exemple, recentment hem publicat un llibre d'una fotògrafa que es diu Fiona Dorado, el llibre es titula Revelada, i parla una miqueta de com a través de la fotografia ella ha transformat la seva pròpia mirada respecte a la seva pròpia història personal i com l'ha ressignificat a través de canviar la seva mirada a través de la fotografia, no? Mm-hmm. Per exemple. No?
0: Estem parlant de versos i reversos, que jo recomano que la gent entri a la pàgina web, allà trobarà tots els títols, aquest centenar, més un centenar de títols, d'aquests 20 anys, Daniel, que vas començar de zero, i tu mai millor dit, fins a tenir aquesta editorial, amb què et quedaries?
1: Doncs sobretot amb els vincles. Amb els vincles, les amistats, les complicitats que s'han anat creant al llarg de tots aquests anys. I després també a l'haver-me donat permís, o sigui, posar en valor l'haver-me donat permís per viure una vida alternativa a la que...
0: Semblava que estava escrita, no?
1: Exacte.
0: Allò de canviar el rumb i triar tu el rumb.
1: Exacte, perquè a través d'aquest camí, no, m'he anat descobrint a mi mateix, he anat superant moltes pors, moltes inseguretats i també descobrint molts talents que no sabia que tenia.
0: Mm-hmm. Doncs si voleu descobrir més d'aquests talents, entreu a la pàgina web de Versos i Reversos. Avui hem volgut parlar d'aquesta editorial, des de la seva història, 20 anys ja, amb el seu editor, Daniel Ramos. Moltíssimes gràcies, Daniel.
1: Gràcies a tu, Noemi.

0: Doncs sí, ara que és estiu i fa calor, qui no vol anar a la piscina? La piscina és l'invent tan venerat per molts durant els mesos de calor i és també tot un motiu de creació artística. Avui parlem de tot això amb la Carlota Zulueta. Bon dia, Carlota.
1: Bon dia.
0: La Carlota és la nostra estudiant en pràctiques, però que a més està fent el màster de Literatura, Art i Cultura Contemporània i, per tant, ha volgut parlar-nos de qui? De qui ens parles avui?
1: Doncs mira, avui us parlaré de David Hockney, que va ser un pintor molt conegut per pintar piscines. De fet, en va pintar més de 50, o sigui, era tot un expert. I anem a fer una mica de retrospectiva sobre qui era ell.
0: Exacte, va, explica'ns qui era.
1: Ell va néixer a Bradford, a la regió de Yorkshire, el 9 de juliol del 37, i sempre tenia com aquest punt d'estudiant una mica rebel, que tenen molts els artistes. I una anècdota és que mentre estudiava art a la uni, doncs es va revelar, va dir que no volia fer el projecte final perquè els professors li feien fer el típic assaig. I deia que si es dedicava a pintar perquè havia de fer un assaig, no?
0: Clar.
1: Sí, no? Evidentment. Es va revelar i va fer una peça, un gravat, que es deia el diploma, i com a anècdota explicar que hi ha aquest punt rebel als mestres davant de la seva, una mica el seu tirar pelante, doncs va acabar provant i va poder tenir el títol.
0: O sigui, que va aconseguir coses amb la seva rebel·lia, també, no?
1: Sí, com molts.
0: I hi ha un viatge, no? Un viatge el 1964 a Califòrnia que el marca.
1: Sí.
0: Per què?
1: El marca a ell i el marca com comença a pintar piscines. Perquè ell, clar, hi ve d'Anglaterra. Anglaterra, podem imaginar, no? Climes freds, no fa molt de sol, sempre hi ha núvol, l'ànima està una mica més de capa caiguda. I ell viatja i mentre està sobrevolant Los Angeles veu tot ple de piscines. Tot ple de piscines, que en aquella època les classes mitjanes eren qui tenien les piscines. A Anglaterra eren les classes benestants, però Los Angeles era símbol de classe mitjana. I es va quedar al·lucinat. Li va impactar tant, que aquell mateix any va decidir pintar el seu primer quadre de piscines, que es titula Picture of a Hollywood Swimming Pool, i des d'aquí ja no va parar. I va començar a pintar piscina rere piscina. I ja va com tirar.
0: Per tant, les piscines van ser molt importants, però van anar més enllà d'una simple mirada superficial, ell.
1: Sí.
0: Amb el seu art.
1: Sí, perquè ell era homosexual i no se'n va amagar mai. Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. Ell va tenir una relació amb Peter Schlesinger, que era estudiant seu, perquè també va ser mestre. Llavors es van conèixer a la facultat.
0: Amb un alumne?
1: Sí, o sigui, el Peter era alumne, i ell era el profe, es van conèixer, es portaven 10 anys, i van començar una relació. La van començar al 66 fins al 71, i hi ha diverses obres i diversos quadres de piscines on apareix el mateix Peter. I apareix nu, apareix al voltant de les piscines, i explica com tota aquesta naturalitat. Sobretot hi ha dues obres, la primera, que es diu Peter's Getting Out of Nick's Pool, que se'l veu a ell, no? Peter aquí començava la relació, la parella, i se'l veu ahir sortint de la piscina. Normal, però hi ha una que és una miqueta més trista, però que és molt coneguda en el món de l'art. Durant una època va ser l'obra que es va vendre per més diners, es va vendre per 90 milions.
0: Caram, sí, en aquell moment també devia ser moltíssim diners.
1: Molts.
0: Ja ho és ara?
1: Sí, molts diners.
0: Clar, una barbaritat.
1: I l'obra es titula Portrait of an Artist, Pool with Two Figures, i es va fer el 1972. I es veu el Peter Schlesinger, que ja no era en parella, perquè ho van deixar el 71, i és un quadre que es veu el Peter mirant a la piscina i a la piscina hi ha un altre home nedant. Llavors hi ha molta gent que ho ha interpretat com el final, com la ruptura, com ja com aquesta separació, no? I és molt curiós perquè el quadre va néixer de manera casual. Ella estava a Londres i a Londres va veure al seu estudi dues fotografies. Una fotografia d'un home nedant i una fotografia d'un home mirant un punt fixe. I va dir, ah, doncs si ho ajunto i poso un home en una piscina i un altre home mirant la piscina, doncs puc crear un quadre. Ho va intentar, va estar 6 mesos, va començar aquest quadre al 71, però no se'n van sortir. No se'n van sortir, es va frustrar, va coincidir amb la ruptura amb el Peter i va dir, això ho he de canviar. Això ho he de canviar, necessito fer un remake i necessito fer un canvi. Llavors se'n va anar a França, va demanar-li a un amic poder-li fer una fotografia mentre nedava sota la piscina. L'amic va deixar, va ser a França, a Saint-Tropez, i després li va demanar al Peter si podia posar per ell i efectivament se'n van anar als jardins a Kensington i van fer les fotografies d'ell amb una jaqueta rosa mirant un punt fixe. Llavors el quadre acaba sent el Peter, que representa aquesta persona de fora de la piscina, que mira un altre desconegut.
0: Per tant, el quadre va acabar sent una realitat, aquell que li havia costat tant, però més enllà de pintar piscines, hem de parlar de sinestèsia. I per què la sinestèsia amb ell? La
1: sí,
0: tenia?
1: Sí, la sinestèsia és aquest moment, no, que tu veus colors a partir d'estímuls musicals. I a ell, doncs, li passava això, no li passava amb els seus quadres, però és que ell, a part de pintar quadres i ser artistes, era escenògraf. Feia escenografies per òperes, per l'Òpera de Chicago, pel Metropolitan de Nova York. Vull dir que no era poca cosa, realment.
0: No, era molt complet a nivell artístic.
1: Sí, i en va fer una al 78 de la flauta màgica de Mozart.
0: Home, l'hem de sentir.
1: Aquesta. I va fer, doncs, tota l'escenografia.
0: Que maco.
1: Sí,
0: sí, sí, sí, era un creador de dalt a baix i, per tant, amb la flauta màgica arribem a la conclusió. Què va passar?
1: Doncs mira, m'agradaria acabar, i era un home molt vital, molt alegre. A part de pintar quadres, també va ser molt conegut per fer fotocollage i per treballar amb l'iPad. Vull dir, malgrat ser un home que va morir fa res amb 88 anys...
0: Va morir aquest mes de juny, no?
1: Sí, l'11 de juny. Era un home que era molt modern, feia les seves últimes creacions amb l'iPad i li va donar com aquest gir. I sí que m'agradaria acabar dient que les teves cartes, ja fossin a familiars o a nivell professional, sempre les acabava dient com love life, no? Estima la vida.
0: Love life, que maco.
1: Sí, bueno, era una persona molt alegre, molt vital.
0: Molt vital.
1: Ell creia que l'art ens havia d'unir i en cap cas separar-nos, sinó que érem com tot un conjunt i no ens havia de distanciar. I no se n'amagava de res, deia que era homosexual, pintava les piscines amb aquell blau, com aquella sensació com que l'estiu no acaba mai, i aquesta com alegria que ell transmetia, i amb aquest love life, doncs jo creia que estimant la vida, estimant l'art i estimant el David Hockney, era un bon final.
0: Home, ens sembla un final maquíssim, Carlota, love life. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu, adeu.

0: I ha arribat la secció de Treu la Llengua, i avui una secció especial perquè d'entrada, no sé si la gent ho nota, però jo ja estic parlant en una altra manera, perquè he mirat a l'Abel i m'he donat compte que ell és d'una zona també, de per València. Tenim un origen comú.
1: A tu i a mi mos unixen moltes coses, però mos unix sobretot la manera de parlar.
0: Ai, que bonico.
1: Però que ningú ho sap, perquè nosaltres, clar, el que fem és parlem català central.
0: Quan estem aquí.
1: Quan estem així, i quan estem a la faena, quan estem entre amics, però...
0: Però dins nostre mos bull esta manera de parlar. Jo en canareu i tu ara diràs en quin
1: La manera ràpida seria dir en valencià, però tècnicament seria valencià septentrional o nord-occidental de transició, perquè jo soc... Bueno, la meva família és un poble del Maestrat, de Vistabella del Maestrat.
0: Vistabella.
1: I a Vistabella el que fem és parlar un poc, com parlaríem més a prop de lo que és el Tortosí, però més lluny de la Pitxat de València, de puja pa camunt, puja baixa pa cavall, això no, nosaltres no fem.
0: No, però vosaltres dieu així i nosaltres diem aquí.
1: Però moltes voltes, quan tu i jo parlem...
0: No, parlem igual.
1: Parlem igual.
0: I vos passen les mateixes coses, perquè és una manera de fer ja, quasi.
1: Clar,
0: demostra una manera de fer. També.
1: Sí, sí, de fet...
0: I de sentir...
1: Jo crec que el que mos passa a nosaltres és que tenim la llengua del cap i la llengua del cor. No?
0: Exacte.
1: Que és una cosa que
0: Bonico, que bonico. Clar. Nosaltres no diem bonico, eh? Vatos diem bonico.
1: Sí,
0: nosaltres diem bonic.
1: Sí. Nosaltres diem bonico. Però, esta és la conversa habitual que tenim. Noé Polls i Abel Espinosa. No, vatos com ho dieu? Nosaltres diem així, nosaltres diem aixina. Però que pot parecer molt poètic i tal, però és la pura realitat.
0: La que te surt de dins.
1: Claro.
0: És que no...
1: Nosaltres hem escolaritzat en català central.
0: Exacte.
1: A Barcelona.
0: Exacte, perquè aquí està el secret. Que per què parlem en barceloní quan estem aquí? Pues perquè a mi ningú m'ha corregit parlant en canareu i l'he pres al carrer. I
1: sí,
0: això és perillós
1: sí.
0: Perquè potser puc dir bocadillo d'atún.
1: I entonces...
0: Clar,
1: imagina't, jo faig de lingüista, a la ràdio.
0: I no em puc permetre el luxe, entre cometes,
1: de dir... Pues m'haurem menjat un bocadillo d'atún i... m'haurà caigut la mar de bé. No, clar, tot això fa que... Això, afegit al fet que l'escola l'hem fet en català, haguem reduït el... o haguem apartat el valencià o en el teu cas el tortosí a un àmbit molt íntim i molt de família.
0: Sí, sí.
1: Però això diem que és la del cor.
0: I a més tenim paraules precioses que clar, que com que ens estem centralitzant les estem perdent.
1: Sí, sí.
0: Hi ha paraules com fardatxo, a mi m'encanta, però també aixumara, que és una paraula molt canareva.
1: Sí, que això és molt teua.
0: És molt nostra. Esta la tinc jo guardada a la bossa.
1: Però explica'm-nos què és aixumara.
0: Aixumara seria com un ojalà, un tant de bo.
1: Ah, a veure com ho faries tu això.
0: Aixumara plogue o...
1: Ah, aixumara plogue.
0: Per exemple.
1: Saps que té un punt molt àrab, això?
0: Clar, totalment. No saps la quantitat. Mira, ja allà al poble, als xiquets menuts, els bebès els diuen... què vols, mà? Mà vol dir aigua. I només se fa servir per a un crio molt menut.
1: Ah, sí.
0: Mà és aigua en àrab.
1: Clar.
0: S'ha quedat la manera més senzilla de fer entendre en una criatura que allò és aigua.
1: Ostres,
0: mà,
1: és xulo,
0: preciós.
1: Sí, sí, sí.
0: I
1: a més és que, clar, jo crec que és... També mos passa molt que és un tret molt identitari.
0: Sí.
1: Perquè a voltes quan intentem... jo alguna volta ho he intentat fer, no? Parlar a Barcelona, parlar com parlo a casa amb ma mare i mon pare i els meus germans. I entonces te trobes aquesta cosa de com que la gent exotitza, saps?
0: Sí.
1: És una cosa exòtica.
0: Sí, que hi ha aquí el violenta, però jo crec que és molt bonic, perquè més que exòtic és que som autèntics, perquè
1: sí.
0: Té una autenticitat que no l'ha pogut trepitjar res.
1: Clar,
0: no?
1: Clar, clar.
0: I de fet, en aquestes terres, moltes vegades s'ha mantingut la llengua justament perquè
1: allà
0: s'ha mantingut aquesta manera de parlar.
1: Sí,
0: allà
1: sí.
0: No canvien de registre. La gent parla majoritàriament en aquesta llengua.
1: La gent, a més, lo més bonic de tot és que, per exemple, al País Valencià que hi ha un retrocés molt gran del valencià davant del castellà. A les zones rurals, tu vas al meu poble, als pobles de la Rodalia, i tota la gent parla valencià.
0: Sí, sí.
1: Els migrants romanesos que han vingut a treballar al poble parlen millor que nosaltres.
0: Que sí,
1: parlen
0: que
1: un valencià exigit.
0: Sí, sí.
1: Però...
0: A les Terres de l'Ebre passa exactament igual. És que som germans. De fet, el Sénia no és frontera.
1: Ara, i és un altre himne.
0: Aquí hem de posar la cançó que sona ara, que mos diu això. Mos recorda que el Sénia no és frontera. Abel, què mos hem de dir? Mos hem de dir, per exemple, xic... No t'havia conegut.
1: Ah, mira, aquesta frase també m'agrada molt.
0: La sentiràs ara este estiu quan vagis al poble.
1: Quan puja al poble sentiré, xica, no t'havia conegut.
0: I quan arribes?
1: I quan has aplegat?
0: Quan has arribat?
1: I quan te'n vas?
0: I
1: tus pares com estan?
0: I tu de qui eres?
1: Jo, per exemple, concretament jo soc del Roig, Amàlia. Entonces, quan arribo al poble, les abueles me diuen, bueno, ara ja me coneixen, però quan era més menut... Ah, xica!
0: Del Roig Amàlia.
1: I este què és? El menut de Lola. Xica, el menut, el oal que és. Esta és una frase que m'ha perseguit pues tota la meva vida.
0: Jo també sóc la menuda de Casa l'Agual.
1: Pues tu també eres molt... Ah, Gual.
0: De Casa l'Agual.
1: Home, jo també sóc Gual. Ma abuela era... Sí,
0: no
1: sí, Salvador.
0: Ai, Abel.
1: Salvador Gual.
0: Que no me digues.
1: Claro.
0: Pues a lo mejor tenim...
1: A veure si serem família.
0: A veure si casarem família.
1: Home, parlem igual, pues igual tenim família.
0: Segur que sí. Ai, Abel, pues que passes molt bon estiu.
1: Mira, la millor manera de començar l'estiu és fer-lo...
0: Exacte.
1: Parlant en el cor.
0: En una immersió total i parlant en el cor.
1: I l'any que ve, potser ens animem també, fem alguna...
0: Alguna més ne farem, jo trobo que sí, va, que mos agrada. Mos agrada molt. Abel, que vagi molt bé l'estiu.
1: Molts besets a tots.
0: Besets a tots.
1: I un bon estiu.
0: Igualment.
1: Adeu, adeu.
0: Adeu.
2: La primera pedra @racu.cat.

0: Joan Maria Morros, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, escolta'm, que Digue'm. Volem sèries i pel·lícules per veure...
1: Aquest estiu. Aquest estiu, diferents
0: no?
1: opcions i després...
0: Sí, sèries,
1: no?
0: sèries, no? Vam quedar...
1: Sèries només.
0: Sí,
1: avui
0: senyor.
1: És la segona part d'aquesta mena de monogràfic que he fet. No? I
0: tres més.
1: Tres més, què et sembla?
0: Em sembla molt
1: diferents
0: bé.
1: Diferents estils i diferents temàtiques, així suposo que podrem encertar una mica els
0: gustos. Per tothom.
1: Primer comencem, què et sembla la més lleugereta?
0: També sí, no? Em sembla molt bé. La més fresqueta, no?
1: Sí, sí, de fet està ambientada en el món universitari i trobem la història d'una alumna de música, més música clàssica, que resulta que li agrada un cantant que està estudiant també la seva classe i ella considera que, a més, que hi ha d'haver molt bona atracció, molt bona química. Quin problema hi ha? Que ella creu que no li fa cap mena de cas. I aleshores inventa una mena de relació juntament amb un altre estudiant també del mateix curs, que és el que juga a hoquei gel i que és el que està més catx, el que està més fort, el que resulta que té més èxit entre les noies. I entre tots dos hi ha una mena d'aliança per veure si aconseguim que la noia es pugui enamorar del noi que toca de l'altre músic. Aquest és el plantejament. Off campus.
2: Well, Garrett
3: Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
4: So what, I help you study and you play my...
0: Una comedieta, no? Romantiqueta...
1: Absolutament. És a dir, de zero preocupacions.
0: Yeah.
1: Ens trobem amb aquells problemes, diguem-ne, que habituals. Bàsicament, els dos protagonistes, la Ella Bright, que té l'edat que més o menys tens per a la universitat, que són uns 19, per tant, aquí encaixem. Què passa? Que l'altre xaval, el Belmont Camelli, és una miqueta més gran. És a dir, pot haver repetit o pot fer la segona, o fins i tot et diria que una tercera carrera. I és ara, sembla, un d'aquests nous sex symbols que surten d'aquestes sèries juvenils. Ja veurem si té recorregut o no té recorregut. Però vaja, bàsicament és això, entre tots dos fan aquesta aliança, fent veure que són parella, perquè així li donarem gelos amb el músic.
0: Això és aleshores... molt perillós.
1: Ah, amiga.
0: Amiga,
1: què?
0: Amigo, ja m'ho doncs... penso ja. Un escalpill.
1: Perquè, clar, és a dir, sí, per donar, sí. Donar gelos, és a dir, no és aquesta distància de seguretat que estem aquí.
0: No, esclar, esclar.
1: Has d'estar una miqueta més a propet.
0: Sí,
1: i a vegades,
0: sí.
1: Diguem-ne que no hi ha molt espai. I aquí poden passar coses, o no,
0: o
1: ja
0: no?
1: Ho veurem. Això és una mateix. Temporada, 8 capítols, els hi ha funcionat tan bé amb els de Prime, que ja l'han contractat per una segona temporada.
0: Doncs mira,
1: què et sembla?
0: Molt bé, molt bé.
1: Però, per tant, és això, és a dir, la preocupació que
0: més
1: has de tenir...
0: Més per adolescents que per nosaltres, però està bé, està
1: però
0: bé.
1: També t'haig de dir que hi ha cançons, és a dir, la banda sonora és molt interessant.
0: Mal.
1: I doncs... potser aniràs fent allò, saps?
0: Sí.
1: Per anar-te'l posant a la teva llista.
0: La segona.
1: Canviem radicalment de registre.
0: Sí?
1: Aquesta és d'acció. Alguns capítols que en tenen bastanta i també està molt bé per alguns moments de l'estiu. És a Netflix i es diu I Will Find You.
5: My name is David Burroughs. I'm currently serving the life sentence for killing my little boy.
1: Ja ho ha dit, el personatge que interpreta Sam Worthington, que és el protagonista d'aquesta sèrie, són 8 capítols, una temporada, és d'aquells productes que hi ha amb el contracte que han fet el Harlan Coben i Netflix. Aquí l'actor principal està a la presó per complir cadena perpètua perquè va matar el seu fill, això és el que sembla a les seves proves. El que passa és que mentre està a la presó li arriben, diguem-ne, que informacions sobre que el seu fill podia estar viu. I aleshores el que planteja és una fugida de la presó i a partir d'aquí intentar averiguar si està viu o no està viu i d'aquesta manera poder, diguem-ne, que restituir la seva imatge. No està malament, són 8 capítols d'una temporada i és d'aquestes també que passen, diguem-ne, que bastant ràpid.
0: Juntament
1: amb l'altra... Sí, amb Off Campus estan situades, diguem-ne, en posicions bastant altes de les dues plataformes per poder-ho veure. I és això, aquestes 8 hores que no passen gens malament. I l'última és un revival que, determinats oients, és a dir, sobretot els que tenim una certa edat o som d'una generació, ho coneixerem perquè és la recuperació. Tu te recordes dels guinyols del Canal Plus que van ser molt famosos quan es van emetre ja fa una bona pila d'anys, tenien també, diguem-ne, que uns cosins que eren els britànics Spitting Image. Doncs això és el que recupera Filmin.
6: It's Halloween, my favorite time of the year, but I don't like skeletons, particularly the ones in my closet. They're nasty.
7: Who, mama? They certainly are, President Jerky.
1: Aquest és en Donald Trump, una veu, és a dir,
0: sí,
1: diguem-ne,
0: eh?
1: que tancat els ulls i és clavadíssima,
0: sí.
1: O bastant similar. A veure, Donald Trump, juntament amb la seva dona Melania, que la pinten amb una, és a dir, una cara absolutament rectilínia. Absolutament. Sí, sí. I després també hi ha el G.D. Vance, que és el seu segon, però és que també trobem el Keir Starmer, també trobem Meghan Markle, el seu marit, encara no l'he vist amb alguns dels capítols, però bàsicament són aquests personatges. Hi ha el Putin, els que coneixem. Bàsicament són, és a dir, la producció és britànica i veu de l'humor britànic, per tant, molts protagonistes són d'aquest país. Són només 7 capítols de 15 minuts, és a dir, que passa bastant bé, i sobretot és per això, és també en algun moment per agafar el que seria l'actualitat, perquè és els capítols estan molt lligats. Surt també el primer ministre israelià Netanyahu, és a dir, que diguem-ne que tot està com bastant, bastant actual. És per, en algun moment, saps, dius, anem a veure... Sí. D'una manera diferent, sí. La ironia i la sàtira,
0: exacte. Amb el que està passant. Posem humor a tot plegat.
1: I t'haig de dir que no els va funcionar molt bé, perquè la producció va començar sortint per YouTube, però val bastant la pena poder-lo veure, sobretot, saps, per baixar una mica.
0: Sí, és, necessitem.
1: Diguem-ne que vindrien a ser tres maneres diferents de baixar una mica el suflé de tot plegat. Què et sembla?
0: Em sembla fantàstic. Doncs mira, aquest també molt de gust, també.
1: Molt bé. Doncs mira, sí, Spitting Image a Filmin, són 7 capítols un quart d'hora, I Will Find You a Netflix, 8 en una temporada, 8 d'una hora, i Off Campus també a Prime, 8 capítols.
0: Escolta'm, i amb això passarem l'estiu?
1: Sí.
0: De sèries i
1: sí.
0: Televisió, però...
1: Què?
0: Que després seguirem. No? Sí, no? Està renovat. Estàs il·lusionat, no? Tanquem contracte.
1: Contracte. Doncs escolta, hi tornem al setembre, no? El primer dissabte de setembre.
0: Sí, senyor.
1: Amb més sèries i més pel·lis.
0: Aquí estarem.
1: Molt bé.
0: Doncs, mentrestant, tu també m'escoltaràs, no? Que estarem de 7 a 9 a la primera pedra.
1: A partir del cap de setmana que ve,
0: sí. A partir del cap de setmana que ve. O sigui que aquí estarem fent-nos companyia. I anem passant.
1: I anem passant l'estiu. I escolta, i d'aquí no rei.
0: I d'aquí no rei, ja tornem a seguir. Sí, senyor.
1: Doncs escolta, que vagi molt bé l'estiu.
0: Igualment, que vagi bé.
1: Adéu-siau.

0: Ramos, bon dia.
1: Bon dia, Noemí.
0: Per què ens portes aquest tema, Kate Ryan?
1: Kate Ryan. Ja t'ador.
0: Ja t'ador.
1: Això és Eurovisió 2006, Bèlgica.
0: Imagina't.
1: Home, hem d'acabar la temporada per
0: tota
1: la banda.
0: Sí, amunt.
1: I gaudint de la festa que tenim aquest cap de setmana a Barcelona, que és el Pride Barcelona.
0: Ara!
1: Que sempre ens dona aquesta vidilla eurovisiva.
0: I què t'agrada a tu fer això de puja la música?
1: Sí, és que ara arriba la...
0: Molt bé, Dani.
1: És que ara, clar, amb la tornada... Jo ja m'estic veient aquesta tarda al passeig Lluís Companys ballant aquestes cançons. Bueno, però...
0: Inici d'estiu, això?
1: Totalment. És que convida,
0: ho reconeixes.
1: A més, escolta'm, que una vegada més han pensat molt en els Eurofans, l'organització d'aquest Pride,
0: I tu estàs encantat.
1: Home, jo estic encantadíssim. Mira, aquesta nit tenim aquest Ryan, però és que ahir teníem les Ketchup. Que per cert, deixa'm que digui que Kate Ryan no va passar de la semifinal amb aquest temasso, i en canvi les Ketchup, bueno, clar, com són Big Five, el mateix any que Kate Ryan van quedar número 21 de la final.
0: Clar.
1: Però bueno, és una cançó que jo, sincerament, trobo horrible. No, les coses com siguin.
0: Menys mal que ho
1: has dit. Però bueno, soc Eurofan, però tinc criteri.
0: Ja.
1: Això podria fer una samarreta, aquesta frase.
0: Soc Eurofan, però tinc criteri. M'ha agradat. A mi també és molt aclaratòria.
1: I a més, te portem dos representants a Eurovisió, però dijous el pregó el feia María Pelae. Volar contigo más allá de lo prohibido. Benidorm Fest 2024. En uns actes presentats per Sharon. Benidorm Fest 2023.
0: Clar. Sí.
1: I Sharon catalana. Ella la tenim presentant, com deia, tots els actes, tant d'ahir com avui, al passeig Lluís Companys, on, entre d'altres, hi actua una altra catalana, com és l'Unaki. Que me quieras es una bomba, Miss Catalina, quiero morderte esa pemba, fuera de liga, no hay manera de que algo tú me pidas y yo por conseguirlo no me juega hasta la vida. Aquesta és Bailonga
0: i
1: aquesta fa més estiu que mai. L'Unaki, Benidorm Fest 2022, que no va poder participar perquè volia fer servir autotune, i 2026, amb merder conseqüent, no sé si te'n recordes, que va sortir mig emprenyada, es veu que va donar cops, va agafar un atac d'ansietat, després va marxar amb xagala cap a casa, vull dir, xou! Però escolta'm, ahir
0: ja ens agrada, xou.
1: Actuava amb aquesta cançó. Més cançons de Benidorm Fest, n'hi ha unes quantes, Sofia Martín, per exemple.

0: saps tota, eh? És que és complicada la lletra, eh? Tuki, no sé què, sí, sí.
1: Gràcies. Bueno, en realitat només diu Tuki, eh? Tuki. Bueno, hi ha altres coses, però...
0: Ja, ja, ja.
1: És que quan has estat a Benidorm, doncs aquestes
0: ja,
1: coses...
0: Ja, t'entenc.
1: S'encomanen, sí, te'n recordes d'aquelles sí, festes, de
0: l'emoció... Els de Benidorm teniu un altre xip. Sí, sí, sí.
1: Vine un dia.
0: Haurem de
1: venir. Jo crec que t'ho passaries bé.
0: Què més?
1: Doncs mira, no va participar a Benidorm Fest, perquè encara no existia, però Operación Triunfo 2018 estava connectat amb el Festival d'Eurovisió i tot i que va guanyar Miki Núñez, la favorita no era ell, sinó que era María Escarmiento.

0: les males llengües.
1: Què diuen?
0: Que ella no volia anar al Festival d'Eurovisió.
1: Ah, no?
0: No, per diversos motius, entre ells perquè es feia a Israel. Però veient que la cançó agradava tant, va decidir cantar malament a la gala en directe perquè no la votessin.
1: Ah.
0: Això ens hauria de dir ella.
1: Ja. Mira, un dia, però, un dia li hauràs de preguntar.
0: La cançó és aquesta nit, el seu què?
1: Sí, sí que el té.
0: Ben tenim més, eh?
1: A veure.
0: Això és avui.
1: Això és avui.
0: Una cançó que avui dia, i mira que han passat anys, hi ha tanta gent que no té present que es va fer per poder anar al Festival d'Eurovisió, tot i que no ho va aconseguir, ara més d'estiu impossible. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, pa, baila, baila, yo quiero bailar.
1: I ho estem fent aquí.
0: Ha
1: sigut instintiu, eh? De sentir-la i vinga, va, ballar.
0: Soy Selena, que ja no són Senna i Selena, ara van per separat, la que ja veurà avui serà Selena, però segur que fa aquesta cançó, com també fa Reines. Elles van estar a la cursa eurovisiva el 2021 i van participar al Benidorm Fest del 2025. Parlant de Benidorm Fest, nom de luxe, evidentment, de tota la gent que hi havia aquest any al Festival de Benidorm, el número 1 són els que van guanyar i, evidentment, també hi seran avui a la setmana.

0: Jo t'amaré, t'amaré, t'amaré.
1: No, sí, a veure, s'ha de dir que no ha tingut el punx que hagués pogut tenir. És evident, perquè si no vas a Eurovisió, clar, el ressò internacional pues, està sota mínims. Però sí que et puc dir explicar una cosa que és, trobo força curiosa. No sé si te'n recordes, algun cop t'he explicat que l'Organització Internacional d'Eurofans cada any munta un concurs paral·lel que es diu Second Chance, segona oportunitat, on cada organització de cada país tria la cançó que ha estat a punt d'arribar al Festival d'Eurovisió però no ho ha aconseguit, i doncs entre ells fan els vots, els 12 punts, tot igual, però una mica per veure quina és la cançó que ha guanyat el Second Chance d'aquell any, no? Doncs aquest any, tot i que Espanya no ha anat al Festival d'Eurovisió, aquesta cançó sí que opta a quedar, a tenir la segona oportunitat, diguéssim, no, representant Espanya dins d'aquesta competició. Participen tots els països. Vull dir que faltarà veure què passa. Voten tots els membres de les associacions d'Eurofans. Ho poden fer fins a finals d'agost. Vull dir que quan tornem de temporada, amb una mica de sort, ja sabrem qui ha guanyat i sabrem si Espanya, o en aquest cas Toni Grocs i Lucy Calés, ho han aconseguit.
0: Ja ens ho explicaràs.
1: I escolta'm...
0: Què? Home, no podíem tancar d'altra manera.
1: És que t'he guardat el millor pel final.
0: A veure...
1: O sigui, no et diré que no porto dies esperant això, perquè en realitat porto anys esperant això, Noé.
0: Què esperaves?
1: Ja ho vam poder veure en directe el 2023. Però és que fins al 2026 no podrem gaudir una altra vegada d'això. I em sap greu perquè no podré retenir prou al meu cervell lo emocionant que serà veure això en directe.
0: Per tu, una de les millors.
1: Home, no? és la meva actuació.
0: És la teva,
1: sí,
0: és la teva.
1: I a més, que escolta'm, que la Bet, que ha tingut tantes reserves amb aquesta cançó, ha estat tants anys sense cantar-la, ara finalment ho faci, ho trobo meravellós, però clar, és que ho fa amb comptagotes.
0: Ploraràs, ploraràs.
1: Jo ho vaig fer en el seu moment. Sí. Jo aquesta nit, és probable que també hi torni. Però escolta, és que...
0: Doncs mira...
1: O sigui, no se m'ha acut millor manera d'acabar el Pride, d'acabar la secció de la temporada... és que de res.
0: No, escolta, ho compartim tots, va.
1: Que vinga, sí?
0: Acabem amb Bet i el Dime.
1: Home, és que Jordi és un temasso.
0: Va per tu, Jordi Ramos, que vagi molt bé. Adéu-siau, bon estiu.
1: Adéu, bon estiu.

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Bona nit al canal Altra Punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral d'un cap de setmana. Això és notícia, sense una de calor aquest estiu, perquè fins ara no els havíem tingut, però temperatures certament elevades. Una nit que ha estat, segurament ho heu notat, càlida, molt humida, molta xafogor, i no només a la costa. De fet, ens espera un dissabte de calor certament una mica més continguda que no fa uns dies, però igualment intensa. Temperatures que al centre del dia s'han de moure entre 33 i 36 graus a l'interior, una mica més altes a Lleida i a l'entorn dels 30 a la costa. Aquí, però, aquesta xafogor intensíssima que us explicam. De seguida ens ho explica l'Abel. També en parlarem en un cap de setmana que, si ve marcat per alguna cosa, és per l'esport i pel Mundial de Futbol. Demà és la gran final del Mundial a Nova York, per primer cop enfrontant Argentina amb Espanya, el famós duel Messi-Lamine Yamal i moltes altres arestes i curiositats que en parlarem, evidentment. Avui que, per cert, el que sí que es juga és el duel pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. Aquella frase sempre tan manida del partit que no vol jugar ningú. Després en parlarem en un cap de setmana que a casa nostra seguirem amb un ull posat al risc d'incendis, que segueix sent molt alt. Sortosament ara mateix no hi ha focus actius d'importància, tot i que a l'Aragó un incendi calcina hi ha 14.000 hectàrees. Us en donarem els detalls d'un dissabte, últim d'aquesta temporada regular 2025-2026, que per tant també serà la darrera edició fins al setembre, de la tertúlia de patates, dels agracrables, dels pantalleros, del cançoner d'Herman, en un dia que també ens visita Albert Pla per explicar-nos històries que ens hauria volgut explicar durant aquesta temporada. Tot això i més, des d'ara fins a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen dos minuts de les set. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
5: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
4: I a aquesta hora del matí, 7 i 2, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Júlia Manero, Aurora Rodríguez, Violeta Martos, Quim Salvador, Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia.
4: Avui que donem el tret de sortir del cap de setmana de la final del Mundial als Estats Units, a aquesta hora, però, més enllà dels futbolistes, ara en parlarem també, hem de repassar la roda de premsa protagonitzada aquesta nit passada, aquesta matinada, de fet, de Donald Trump i de Gianni Infantino, el president de la FIFA.
7: Tots dos s'han reunit a la Torre Trump als Estats Units i han fet balanç de l'esdeveniment entre tots d'elogis l'un per l'altre. El president de la FIFA ha assegurat que ha sigut el millor mundial de la història i que sense Donald Trump res hagués estat possible. De fet, Infantino ha arribat a dir que es tracta de l'esdeveniment més gran que ha vist mai la humanitat. This has not just
8: been and is not just... Aquest no només ha sigut el mundial més gran de la història, sinó que ha sigut l'esdeveniment social i cultural més important que l'home podria haver somiat mai veure. I tots nosaltres en formem part. T'ho agraeixo molt, senyor president. Thank you very much,
7: Mr. President. Donald Trump tampoc s'ha quedat curt i davant l'èxit del Mundial a casa seva ha demanat que els Estats Units tornin a ser la seu en el següent, però aquesta vegada sense Mèxic i Canadà. El president dels Estats Units serà un dels protagonistes el dia de demà perquè serà l'encarregat d'entregar la Copa a la selecció campiona. Els ulls també estaran posats a la llotja presidencial on el nord-americà compartirà espai amb Pedro Sánchez, amb qui no és cap secret que no té una relació complicada.
4: Bé, la prèvia esportiva, més enllà d'això, ja, bueno, ja ho comentarem, aquesta roda de premsa fantàstica, de Donald Trump i de Gianni Infantino. Però la prèvia esportiva passa, evidentment, per l'estat físic de Lamine Yamal, Quim.
9: Sí, el 10 del Barça va acabar la semifinal contra França amb molèsties i abans d'ahir no es va entrenar. Ahir ja va treballar amb normalitat i el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha assegurat a la roda de premsa prèvia de la final que l'extrem de Rocafonda està a punt per jugar.
10: Tenía un golpe fuerte, recibió cuando el penalti el otro día, además en una zona muy dolorosa, es lo que llamamos coloquialmente un bocadillo en la zona del muslo y es muy dolorosa, pero aguantó el partido perfectamente y hoy también ha estado haciendo participando con los, el resto de compañeros en el entrenamiento con total normalidad. Está bien, o sea, quiere decir que no hay ningún problema con él. En perfectes condicions físiques.
9: De fet, ni Espanya ni l'Argentina tenen baixes per la final de demà i totes dues seleccions faran avui al migdia, hora d'aquí, al matí, hora de nou.

0: York els darrers entrenaments per acabar de preparar la final.
1: Haurem de parlar d'aquí uns instants també de la situació que afecta també Nova York, precisament és on es juga la final, dels incendis al Canadà, perquè han deixat una boira intensa, ara de seguida ho expliquem. En aquestes hores prèvies hem de dir que un cop més el que s'ha continuat viralitzant, que portem 48 hores amb el tema, aquí el coneixíem, però suposo que als Estats Units no, és la mítica foto de Messi amb Lamine Yamal quan era un nadó a la prèvia del partit. N'ha parlat fa una estona precisament l'Argentina, hem sentit a parlar.
2: Bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
1: Per cert, sentíem soroll de fons i gent criticant o cridant coses en aquesta roda de premsa. També ha hagut de demanar silenci Luis de la Fuente quan donava explicacions. No sé ben bé qui cridava, però en tot cas aquesta era la situació. Mentrestant, com dèiem, a Nova York, on es juga demà la final, continuen pendents dels incendis del Canadà perquè el fum dels focs s'estén fins a la costa est dels Estats Units i, per tant, també fins a Nova York, que tot i està a vora 1.000 quilòmetres, encara s'hi sent l'olor de cremat.
3: La situació però ja millora i el cel s'està començant a obrir, tot i així Donald Trump ha amenaçat el Canadà amb més aranzels i els fa responsables, diu literalment, que els Estats Units estiguin envaïts per aire brut, contaminat i poc saludable. En una piulada a la seva xarxa social, Trump ha acusat el govern canadenc de no mantenir bé els boscos i el retreu que la seva negligència costi als nord-americans milers de milions de dòlars.
1: És l'últim ja, és que de veritat. Demanar aranzels perquè hi ha fum d'un incendi. Perquè, clar, poden evitar els fums. Passada la final del Mundial de demà, l'Iran avisa que podria engegar una gran ofensiva contra Estats Units pels atacs dels últims dies.
4: Sí, només una setmana l'exèrcit nord-americà ha destruït ponts, instal·lacions energètiques i un port clau a l'estret d'Hormuz. L'assessor militar del líder suprem, Mohsen Rezai, amenaça Washington amb una darrera ofensiva, diu, aniquiladora.
5: Les negociacions i la guerra s'han acabat. Si els nord-americans continuen atacant, en dos o tres dies entrarem en una forta fase ofensiva d'aniquilació. Això vol dir que ja no hi haurà fronteres polítiques segures contra la força de l'ofensiva iraniana. Perseguim un cop intens contra l'arrogància nord-americana, així que és millor que ho deixin estar.
4: Aquesta nit la Guàrdia Revolucionària Islàmica ha denunciat que dos patrullers han xocat contra dos mines a l'estret i han explotat. Ara bé, el govern dels Estats Units ho ha negat rotundament. Aquests darrers dies d'escalada s'ha reduït dràsticament el nombre de vaixells que passen pel corredor marítim.
1: Mentrestant, ahir a casa nostra vam saber de les dades d'inversió de l'Estat a les comunitats autònomes i Catalunya, sorpresa, torna a sortir malparada. Només es van dur l'any passat un 8,6% de tota la inversió executada. Ho detalla l'informe al qual ha tingut accés RAC1 i que ahir el Ministeri d'Hisenda va enviar a tots els grups polítics i, per tant, que confirma que Madrid va rebre gairebé dues vegades i mitja més d'inversions que no pas Catalunya.
3: La inversió real de l'Estat a Catalunya l'any passat va ser de 1.321 milions d'euros. És menys de la meitat del pes de Catalunya al PIB espanyol, que s'enfila fins a gairebé el 20% i també queda molt per sota del 17% de població que correspon a Catalunya. Segons el document, Catalunya és la cinquena comunitat amb inversió executada per sota de Galícia, Andalusia, el País Valencià i la Comunitat de Madrid, que és la que concentra més inversions executades de tot l'Estat, un 20%.
1: Aquesta és una de les qüestions polítiques del dia, la manca d'inversió a Catalunya o el greuge d'inversions a Catalunya. L'altre té a veure amb l'amnistia. I sentíem Gonzalo Boye descartant que pugui tornar als tribunals europeus. L'advocat de Carles Puigdemont diu que el Tribunal Suprem haurà d'acabar aplicant la llei perquè el jutge Pablo Llarena ja fa temps que va rebutjar en Europa. Ho deia ahir al Món a RAC1.
6: Siempre les propusimos el planteamiento prejudicial. Siempre lo rechazaron bajo el mismo argumento. No hay duda de derecho a la Unión. Y ayer el tribunal, el pleno, la gran sala del TJUE, dice, claro que había dudas y están aclaradas. Un acto aclarado no da pie a una nueva prejudicial. De eso que se olviden.
1: Ara bé, Boye també va avançar que en cas que el Suprem intenti fer alguna altra giragonsa processal i estan preparant la defensa. Mentrestant, l'advocat va detallar que Carles Puigdemont no tornarà de l'exili fins que l'amnistia sigui plenament efectiva. I encara en plana política, Santos Cerdán i alguns membres de la seva família haurien obtingut més de 300.000 euros en beneficis entre 2015 i 2024. Ho diu l'informe de l'UCO. que indica que aquests ingressos s'haurien fet a través de fonts no declarades. Les quantitats més elevades van ingressar-se entre 2019 i 2023, que coincideix també amb l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports.
4: A l'informe Luco estudia el paper de l'empresa Servi Navar, propietat d'un amic de Santos Cerdani, on el socialista presumptament tindria el 45% de les participacions. Els agents també investiguen el cobrament per part de la dona de Cerdan de prop de 19.000 euros en nòmines entre el 2023 i el 2024 d'una empresa on no consta que hi treballés.
1: I aquest cap de setmana, encara que haguem passat ja el pic de l'onada de calor, les temperatures continuen disparades. Avui hi ha 33 municipis d'11 comarques en risc extrem d'incendi, la majoria a l'interior del país, al Prepirineu de Lleida i a les comarques de l'Ebre, i es mantenen tancats encara 3 espais naturals, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i Montmell i el Marmellà.
3: Protecció Civil manté activada l'alerta per risc forestal, que està previst que augmenti dilluns amb l'entrada del vent de tramuntana. I sense rebaixar l'alerta, els Mossos i els agents rurals continuen investigant si un piròman és el que està darrere alguns dels incendis dels últims dies a la zona d'Aiguamúrcia. Els últims 8 dies s'han cremat més de 160 hectàrees, la majoria en focs petits que els bombers han pogut controlar al cap d'unes hores.
1: Això a Catalunya, de moment cap focus actiu d'importància, sortosament, però a l'Aragó creix la preocupació per un gran incendi que ha arrasat ja 14.000 hectàrees. Els bombers diuen que les condicions climàtiques i l'entorn fan que sigui un dels més complicats als quals s'hagin enfrontat mai. A casa nostra, pel que fa aquesta calorada, encara està previst que s'allargui uns dies més, Abel Caral.
7: Sí. Caloreta. Caloreta per uns quants dies.
1: És una bona... Mira, és la millor reflexió. La millor anàlisi que podies fer és aquest... No? Encara ha de durar, això.
7: Exacte, sí, perquè no és... Fixa't, fins a 27-28 de mes, de juliol, finals de mes, per tant estem anant a 10 dies vista, que es veu que comença a baixar les temperatures d'una manera una mica clara, però encara cada setmana aquest i tota la setmana que ve temperatures molt altes, alguns dies amb petites variacions, però en tot cas avui calor intensa, després d'una nit que ha sigut de mal dormir, amb temperatures de 23-24 graus en moltes zones, i ja no de la costa, també de l'interior, i en sectors de la costa entorn dels 26, mínimes de 26 al centre de Barcelona i altres punts de la costa, i amb molta humitat. Avui, si encara no heu sortit de casa, quan sortiu, si és ara d'hora al matí, veureu que està tot mullat, no és que hagi plogut, és aquesta humitat elevada que fa que la sensació de xafogó sigui molt marcada i que la nit hagi sigut, com dèiem, de mal dormir. Es pot arribar als 37-38 graus avui cap a la plana de Lleida, però en general no pujaran tant les temperatures, però bé, 33-36 a l'interior del país sí que els tindrem, i màximes de 29-30-32 a la costa, aquí amb humitat marcada i, per tant, molta xafogó. Les típiques tempestes de tarda que tenim a les tardes d'estiu moltes vegades, doncs no se n'esperen, aquelles tempestes que refresquen, avui no en tindrem, i sembla que tampoc els pròxims dies.
1: I pel que fa a la resta dels esports, cop de porta un mes de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez.
8: Sí, paraules contundents del conseller delegat atlètic, Miguel Ángel Gil Marín, ahir als mitjans oficials del Club Matalassé.
9: Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
8: D'altra banda, el fitxatge d'Adeyemi, que ja és a Barcelona, encara no és oficial. Barça i Borussia Dortmund es van estar intercanviant documents durant tot el dia, però l'operació no es va tancar. El jugador no es va poder entrenar encara a les ordres de Hansi Flick, i tot plegat no s'espera que s'acabi de desencallar fins la setmana vinent. I l'Espanyol jugarà aquesta tarda el primer partit amistós de la pretemporada. Serà a les 8 contra l'Olot, a la capital de la Garrotxa, i també s'estrenarà avui el nou Girona de Quique Álvarez, també a les 8 a l'Acadèmia contra el Qatsiat Saudita.
1: I mig i un quart de vuit.
10: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
14: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
15: empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
16: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
17: 69.323 69323
16: Sèrie
17: 124124.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
18: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
19: Tot allò que t'agrada,
18: molt més fàcil de trobar.
20: El que encara no has escoltat
21: i segur que t'agradarà.
18: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
22: Per triar i remenar.
23: Amb tot el contingut dels programes.
24: I també els podcasts originals de RAC1.
25: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
26: I som tots.
27: Més fàcil.
28: Més directe.
29: Més intuïtiu.
30: Més RAC1. Tots som un milió.
31: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
32: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
31: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
32: I escolta el que vols.
31: Quan vols.
33: Dia lliure amb Xavi Bundó.
1: Tots Sants. Judit Vila, bon dia.
34: Bon dia.
1: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia i també ens dediquem a felicitar persones que tenen noms singulars però que no formen part del santoral. Avui és dissabte, dia 18 de juliol. A qui toca felicitar?
34: Avui és Santa Marina, que va néixer a Pontevedra l'any 119 i és una de les santes i màrtirs més venerades de l'estat, especialment a Galícia, que és on va néixer. Va morir decapitada, però després de no renunciar a la seva fe cristiana. Marina ve del llatí marinus i vol dir marí o relatiu al mar.
1: Relatiu al mar. Quantes marines hi ha a Catalunya?
34: Ara mateix hi ha 19.000 marines.
1: Carai.
34: I és un dels noms més posats a casa nostra. De fet, Marina ha estat sempre dins el top 100 del rànquing de noms de nenes més posats des de, com a mínim, l'any 1940. El 2024, que és l'últim del que tenim dades, s'ha posat concretament a 65 nenes i el rànquing de noms de dona va ser el número 63.
1: Doncs molt amunt, Marina, com a nom en aquests moments. Va, hi ha algun nom que volem felicitar avui que no sigui el santoral?
34: Aprofitarem una de les estrenes a sales, en aquest cas l'Odissea, per fixar-nos en el nom Ulisses. L'Odissea és un dels grans poemes en grec antic que s'atribueix a Homer i que narra precisament les peripècies d'Ulisses o Odisseu, un heroi grec rei d'Ítaca. Ulisses té el seu origen en el grec antic i vol dir aquell que causa dolor.
1: Va, quants Ulisses homes hi ha a Catalunya?
34: 47 homes, que es diguin així.
1: Pocs.
34: És un nom d'aquells, però amb un èxit molt recent.
1: Ah, sí?
34: Es comença a posar sobretot a la dècada dels 80, però al pic el trobem entre 2010 i 2019, quan es posa una vintena de nens. La majoria d'Ulisses, per cert, viuen al Barcelonès, però també n'hi ha al Garraf i al Maresme.
1: O sigui, ara trobarem nens que es diuen Ulisses, eh?
34: Així
1: més
34: és.
1: Habitual que abans. Bé, encara que no siguin al santoral, felicitats als Ulisses del país i, evidentment, també a les marines, que avui és el seu dia. Gràcies, Judit.
34: Fins ara.
1: Vinga, hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen als pobles i a les ciutats. Hola, Víctor Vives, bon dia.
35: Bon dia, Bundó.
1: Avui anem fins on?
35: Anem a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, amb la llegenda del mariner de Sant Pau.
1: Però Sant Pau de Segúries és, diguem-ne, és al Pirineu, és a l'interior.
35: A muntanya, muntanya.
1: Llavors, un mariner, eh?
35: Mira, un mariner que va renegar del mar.
1: Ah, carai.
35: Sí, l'home, de qui no sabem el nom, tenia un pròsper negoci de comerç marítim entre Mallorca i Barcelona, i a base de transportar fruites i altres mercaderies havia aconseguit fer-se una caseta a l'Empordà, prop de les zones on vivia amb la dona i els fills. Un dia, però, la fortuna se li va girar en contra. Una llevantada va destrossar-li el vaixell d'altura de Provença, de manera que l'home va haver de tornar a casa a peu, amb una mà al davant i l'altra al darrere. I més endavant encara viuria una tragèdia pitjor. A conseqüència d'un cop de mar, va perdre al mateix temps la casa, la dona i la canalla, tots engolits pel mar.
1: Que bèstia.
35: Un drama. Després d'aquest tràngol, el mariner va maleir el Mediterrani i amb un rem damunt l'espatlla va enfilar cap a l'interior. Arribat a Besalú, el senyor va demanar a la gent: sabeu què és això que porto? Allà no van tenir cap problema per identificar el rem, així que va decidir tirar encara més amunt.
1: Estava buscant un poble on no sapiguessin ni què era el mar, no?
35: Correcte. A Olot va repetir la pregunta. Un nen li va respondre que allò que portava era una pala de forn, però de seguida el pare va corregir-lo: no, home, no, que això és un rem. Així que el mariner encara va tornar una mica més amunt, fins que per fi a Sant Pau de Segúries li van dir que portava un cullerot per remenar l'olla. De manera que va decidir quedar-se allà, s'hi va establir l'home, es va tornar a casar, va tenir uns quants fills, i un d'aquests fills va fer aixecar una masia que en recorda el pare, sempre s'ha dit, des d'aquell moment, l'O Mariner de Sant Pau.
1: De manera que Sant Pau de Segúries, per tant ple Pirineu, a muntanya, tenen com a personatge popular un mariner, un ex-mariner, en tot cas.
35: Exacte, des de fa 25 anys l'han convertit en el gegant del poble, un gegant d'ulls blaus, barba rossa, camisa blau cel, que amb la mà dreta sosté un rem tan llarg com ell. Per cert, una història molt semblant a la seva forma part de l'argument de l'Odissea, ara que l'han estrenat la pel·lícula.
1: Doncs aquest ja és l'últim cap de setmana de temporada, per tant, gràcies als oients que ens heu anat proposant llegendes dels pobles i de les ciutats a través del correu electrònic del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
35: Fins ara.
1: Vinga, que també s'acosta al final també per als acudits de l'Eugenio, aquesta temporada que hem volgut compartir amb vosaltres una part important, molt significativa, dels acudits que va fabricar Eugenio aquest any que ha fet 25 anys de la seva mort. Hola, Blai Morell, bon dia.
0: Bon dia, Xavi.
1: I per anar-ho rematant, avui quin...
0: Avui tenim reunides les tres grans potències de l'època.
2: Dice que se reúnen las tres potencias mundiales, Grecia, Portugal y España. Como decía Peric, los tres están preparados para entrar en los encantes comunes de un momento a la otra. Sale Grecia, digo, en mi país hemos hecho un cohete que va por tres veces a Marte sin repostar. Y sobre Portugal, y digo, nosotros lo hemos superado esto. Y nosotros hemos hecho un cohete que va por tres veces a Marte sin repostar y luego se pasea por otras galaxias durante seis meses. Y sobre todo español, y digo, nosotros hemos hecho un cohete que va al sol. Dice el portugués que dices al sol, al sol. Si nada más acercarse se derritiría. Si hombre, digo, ¿qué te crees? ¿Que hemos ido de día o qué, burro?
1: Com sempre, un geni, un clàssic. Gràcies, Blai.
0: A tu, Xavi.
1: Clara Molins, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
1: Avui és dissabte, dia 18 de juliol. Va fer una reculada fins a quin 18 de juliol?
3: Doncs anem fins al 18 de juliol de 1966, ara fa 60 anys.

0: Els Fantastic Beach Boys avui fa 60 anys de què?
1: Doncs a la publicació d'aquest gran hit dels Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, la cançó composta per Brian Wilson obria l'àlbum Pet Sounds, disc de culte i un dels més influents de la història del pop. De fet, aquesta cançó ha tornat a sonar molt últimament perquè és la banda sonora d'un famós anunci de cervesa. Aquest disc explica la influència recíproca entre els Beatles i els Beach Boys, uns britànics, els altres nord-americans, perquè Brian Wilson va confessar que s'havia inspirat en el Rubber Soul dels Beatles i a la vegada el Pet Sounds va influir els de Liverpool. El mateix Paul McCartney va reconèixer que els va marcar a l'hora de fer el Sgt. Pepper's, publicat un any després.

0: RAC1.
1: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
2: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
4: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
3: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
4: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
3: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
5: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un

0: Només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
6: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
7: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
9: Dia lliure, amb Xavi Mundó.
10: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: La tertúlia de patates de cada dissabte, excepte a l'estiu, en fi, ara quan acabem la temporada, perquè és l'última tertúlia de patates de la temporada, senyores!
1: Mare de Déu! Mare de Déu!
2: Per tant,
0: m'està dient... L'hora dels adéus
1: i el greu de greu.
0: Prou, home, prou. No,
2: per tant, estàs, o sigui, has admès que has mentit des del primer dia.
0: Què vols dir?
2: Perquè no és la de cada dissabte,
0: A veure, cada dissabte, amb excepcions, hi han sis excepcions, concretament, de dissabte.
3: Llicències poètiques.
0: Bueno, poètiques, tampoc no diria poètiques, no. Són llicències i punt.
2: La màrqueting.
0: Però a veure, és que si ens hem de posar ara, de cada dissabte, excepte els festius de...
2: Bueno, o si cau un Nadal
0: ara.
2: Dissabte.
0: O sí, si sí, cau... O si es complica la vida.
4: Sí. I no podríem passar-ho a diumenge, la temporada que ve?
0: Ah? Ja no us he saludat, per cert. Jordi Beltran, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Joan Lluís García, bon dia.
2: Bon dia.
0: Edu de Batlle, bon dia.
5: Bon dia.
0: Estàs a favor del dissabte o del diumenge?
5: La veritat és que m'és indiferent.
0: Veus?
5: El que vosaltres decidiu, jo vindré quan em digueu.
0: No Clara Molins, bon dia.
6: Hola, què tal?
0: A tu també t'és igual, perquè treballes igual.
6: Jo, al peu del canó.
0: Sobirania popular, el vot i el pop, avanti el popolo.
2: Quins nervis ara tinc, eh?
0: Bueno, última tertúlia de patates, en un cap de setmana molt intens, futbolísticament parlant. Avui hi ha el tercer quart lloc i demà es veu que no saps què passa.
4: No.
0: No?
4: No.
0: Demà hi ha partit de futbol, demà.
4: És que clar, quan no sé què passa.
2: Vacances,
0: el Mundial de Futbol!
4: Ah, que encara dura!
0: Encara dura!
4: Hosti, nen.
0: I demà hi ha aquest Espanya-Argentina. Molts...
4: Oh, Espanya-Argentina! Per favor.
0: Molts nervis! Molt, i ha, no, que hi ha molts, molts crits als carrers.
2: Sí.
0: Trobo. Quan hi ha, conjuga una selecció i l'altra. Vull dir que la de les... No sé qui crida més. Els gols, que s'estan cridant més? Els d'Argentina o els d'Espanya, les vostres localitats respectives?
5: Espanya.
0: Espanya.
2: En el meu cas...
5: Jo crec que aquí hauríem de recórrer la densitat de població. Mm. És a dir, els nostres barris hi ha bastants més espanyols que argentins,
0: sí.
5: I això jo crec que fa que es cridin més els gols d'Espanya. Però, si féssim una...
0: Ja,
5: saps? Vull dir,
0: entenc. Si ara fessis àlgebra i calculessis, diguem-ne, en percentil de la població i intensitat del crit, probablement guanyaria Argentina.
5: Jo crec que si parlem d'intensitat, a tots els nivells, ningú pot, ja no superar, ningú pot arribar a somiar a empatar amb els argentins.
0: Bueno, en tot cas, demà, evidentment, s'explicarà perfectament a RAC1, això serà demà, però avui és una altra cosa. Avui, per agafar forces, xocolata!
4: Oh! Oh!
0: Jolonga. L'últim lot de la temporada, senyores i senyors. Si no ho heu aconseguit fins ara, atenció, Tenim el lot de xocolata Jolong, el lot de xocolata que té xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes altres. Què heu de fer? Doncs el mateix de sempre. Retuit el missatge que acabem de publicar sobre la tertúlia de patates i, si ho feu, abans de les 8 en punt del matí entrareu al sorteig i us podeu endur el lot de xocolata Jolong cap a casa. Xocolata Jolong!
4: Jolong! Jolong!
0: Anem a veure amb el que li ha sorprès aquesta setmana la gent de la tertúlia patates. Ets tu de Batlle, què t'ha sorprès?
5: Doncs mira, jo volia parlar precisament d'això, de l'últim dia de classe, perquè avui és l'últim dia de classe, l'últim dia de curs. Val? Llavors, no us passava a la vostra escola?
0: De la tertúlia.
5: De la tertúlia.
0: El dia lliure encara demà.
4: Sí, home, hi ha un karaoke, no?
0: Hi ha un karaoke, sí. Hi ha hagut com molta pressió. Jo he notat molta pressió de l'equip de programa. Sí, he de dir la veritat. Perquè l'equip del programa, especialment una sèrie de persones...
2: Digues noms,
0: No els diré per no generar un conflicte. Però han estat pressionant àmpliament durant setmanes i setmanes...
2: Amb males arts i tot.
0: Que és que aquest any no hem fet karaoke, com que allò d'Eurovisió hi havia tot el lío aquell...
2: Ah, clar.
0: No es va fer...
2: Ostres, és veritat.
0: Fem una cosa per acabar la temporada i bueno...
2: Home, a veure, tenen raó, Mundo.
0: Sí, tenen raó. Ara que...
2: S'ha de desestacionalitzar. Saps què vull dir?
0: Com el karaoke s'ha de desestacionalitzar. Doncs demà, que a més és Dia Internacional dels Karaokes...
2: Bo, ja ho té.
0: Ja. No, sí.
6: Perfecte.
0: Sí, la justificació... Sí. No sabia que hi era, però hi és, es veu.
6: Per això hem guanyat aquest sector.
0: No crec que...
2: Bé, aquí, doncs així, la cara.
0: Demà a la una del migdia, ja per acabar les vacances, al xiringuito, a la guingueta del Via Lliure, farem el karaoke.
5: Porteu algun japonès o japonesa?
0: Japonesos no.
5: Són els reis del karaoke?
0: Ah, sí, això
5: és veritat. Tu ara, al Japó, quan te'n vas de festa... te'n vas a sopar a un karaoke. I ja passes el dia allà, ja no vas a la discoteca.
0: Antes hi havia aquí un restaurant xinès sí. Al carrer Buenos Aires, bastant gran,
2: ah, sí,
0: que tenia
2: sí.
0: petits espais sí, per fer karaoke, sí, sí, sí, que sí, jo sí. no vaig tastar mai, diguem-ne.
2: No?
0: No,
2: ah, jo sí.
0: No, no, jo només anava a la sala normal, però sé d'algú d'aquesta ràdio que estava fent àpats sí. allà i es feien karaoke. El que passa és que no sé quin... Quina oferta de cançons de karaoke tenien? Eren els habituals?
2: Les habituals.
0: Ah, no eren xineses, eh?
2: No, no, no, no, no, no, no, que no, que no. Les de sempre, les de sempre.
5: Nino Bravo.
2: Tots els clàssics.
0: Bailar Regados.
3: Buscando en el baúl de los recuerdos.
6: Sí, sí.
2: Tots, tots.
0: Bueno, això és ara així. Escolta, Edu, què és el que... L'últim dia.
5: L'últim dia de classe, que és... A mi, aquests dies, aquesta setmana, em recorda molt a l'època d'escola, que l'últim dia sortíem abans, efectivament, com abans ha dit el Joan Lluís, hi havia pica-pica. A la meva escola hi havia pica-pica, és a dir, fèiem una mica de ganchitos, una mica d'olives... No. A la vostra també, o no?
2: Un gelat, crec.
0: Geladet.
2: Ja corre.
6: Jo no, jo no, no? recordo això.
7: Jo és que era l'època franquista.
4: De veritat.
2: Aquell ja no et pagaven, no?
4: En tot cas, el màxim que fèiem era l'enterro de la sardina. O sigui,
5: us feien cantar el cara al sol, però el cantàveu al revés, no?
4: A l'entrada a l'institut, sí.
2: Sí?
4: A l'època d'institut, al matí... Dilluns al matí i divendres al sortir cantàvem el cara al sol.
5: Bé, el cas és que, per mi, l'últim dia d'escola, que sempre era els vols de Sant Joan, una mica abans de Sant Joan, per mi era el millor dia de l'any amb molta diferència. Et diria que gairebé empatant amb el dia de Reis. Estaven més o menys en aquell nivell, perquè per davant era la perspectiva de...
2: Brutal.
5: Dos mesos i mig. És que això després, quan ja treballes, tu això te n'oblides del que són dos mesos i mig de vacances per un nen o una nena de fins a 18 anys. És increïble. I quan anaves a la universitat encara més. Però clar, ja hi havia el tema de, bueno, examen i tot això. Però quan
2: tu tens...
5: Ara els pares que tinguin criatures de 7, 8, 9, 10 anys, si volen, poden apagar la ràdio 10 segons pel que diré, però és que a mi era... directament proporcional la felicitat del final de curs amb la infelicitat de l'inici del curs. És a dir,
6: ah, sí?
5: Els dos pitjors sí. dies de l'any no, per mi eren no, els dos, l'últim cap de setmana abans d'escola.
0: Claríssim. Oh, és que és molt
6: doncs,
0: bèstia.
6: No, doncs mira, jo aquesta sensació com d'emoció, no?, de que expliques, jo la tenia per començar el
0: què
6: curs.
0: Què et dius,
6: sí,
0: de veritat?
6: Quan s'acabaven les vacances i havia de... A mi em feia molta il·lusió començar el curs.
5: Per què? Per què, Clara?
6: Doncs no sé, per poder explicar tot el que havies fet durant les vacances, retrobar els companys, no sé, a veure com haurà... com haurà crescut, que haurà viscut la gent. A mi m'emocionava tant que em preparava la roba el dia abans.
5: De veritat?
6: Sí, sí, sí. O sigui, aquesta emoció que descrius, jo la tenia al retorn. Bueno, soc una paia estranya.
5: Jo, és que a mi,
2: sempre al revés.
5: Jo a mi l'emoció de retrobar els companys, que existia realment, em durava 3 minuts. Vull dir, quan ja portava 3 minuts veient-los, deia, hòstia, un altre cop, vale. I m'ha passat l'emoció, era un altre cop.
2: Un any per davant.
5: Un altre cop aguantar el de naturals una hora, sí, a primera natural, hora del matí,
2: sí.
5: saps?
2: No, però a mi em passava l'únic que... Sí que em feia gràcia de la tornada, de veure com... A veure qui havia fotut l'estirada o no,
6: sí, saps? Sí, si a veure... la gent havia canviat, no s'havien crescut. Aquell... No,
0: alguna sorpresa de primer... Algú que de cop va...
2: Sí, no, clar, és que els nanos que ens escolten ara, que estan permanentment connectats, sí. veient els seus amics i tot, que això és impensable, però clar, allà et passaves amb alguns col·legues, t'estaves això, que és dos mesos i mig que desapareixies.
5: Clar.
2: Algú que et venia, pues, jo què sé, que volta superprim i superestirat,
5: la veu,
2: amb...
0: la veu.
2: Sí,
0: algú
2: sí, la
0: que s'havia tenyit.
6: O el nen que t'agradava.
2: Ja s'afaitava, sí.
0: S'havia tenyit.
2: Sí, sí. No, no, era aquest punt de...
6: Molt emocionant.
2: Com de Carmel per Olivera que hi ha dintre, que això s'ha perdut, era molt guai. Sí, sí.
0: Bueno, però això t'estan tirant a terra.
2: No. Era només veure els companys. El que venia després era...
4: Cada percepció és la seva percepció.
0: A tu, Jordi, també passava que l'últim dia d'abans de vacances era el bo? És que, a veure, és que jo crec que quan
4: surts...
0: A mi
4: tornar em feia gràcia, també, perquè dic, a veure, quins fitxatges nous. Ja no, una mica com el Barça després del Mercato.
0: Fixa't que la sensació, Edu, que jo la comparteixo, la de la porta de sortida, va en decreixent... en el moment en què continues avançant cap a... O sigui, minut que passa, minut que es perd part de l'emoció. A mi em passava això. O sigui, el moment de sortir, en el cas de l'escola, l'alegria aquesta de l'últim moment i tal, a la que creues la porta de casa teva, ja no és la mateixa emoció.
5: Vols dir el primer dia de vacances?
0: Del primer dia de vacances. Mm. Ja va en decreixement força ràpid.
4: O sigui, sí, perquè els pares ja diuen, hòstia, ara dos mesos que aguantar.
0: Igual et col·locaven a no sé on, o anaves a un casal que no volies anar...
2: No, escolta, l'estat de l'home natural hauria de ser l'estat de vacances.
5: Estic totalment d'acord.
2: Sí, sí, que m'ho passo molt bé treballant, soc molt feliç, però escolta, saps
5: més,
2: què vull dir?
5: Si amb, gairebé, temps... amb gairebé 3 mesos de vacances com tens quan ets un nen, perquè tens gairebé 3 mesos, és que et dona temps fins i tot d'avorrir-te.
2: És que és una cosa que no pots...
5: No pots fer mai res més a la vida, no pots tornar-ho a fer d'avorrir-te. Mai més ho tornes a fer.
0: A favor, sempre a favor. Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Jordi Beltran.
4: Seré molt ràpid perquè m'allargaré una mica al final amb la música. Ah. Una, vaig veure l'altre dia passant un autobús i veig allà a la part publicitària de l'autobús, sota les finestres, Barcelona, capital europea...
2: De què, de què?
4: Del comerç local.
2: Ah.
4: I em vaig quedar com congelat amb tota la calor que feia, dic... Però si jo estic veient sempre notícies de... Tanca aquest comerç, tanca aquesta altra botiga, deu ser comerç local, muntat per... Jo sí que faria Barcelona, capital europea de la franquícia, que és una cosa que últimament està proliferant força.
0: Hi ha molta franquícia.
4: Sí. I l'altra és una proliferació...
0: Molt forn de pa de franquícia.
4: Però és que aquí ve la segona part, que és que hi ha molta franquícia i està proliferant molt un tipus de negoci de comerç... que és el de les celles i pestanyes.
0: Què diu ara? Sí?
4: Cada dia estic veient més llocs on fan pestanyes...
0: Sí, hem passat
4: que són com ventiladors, bueno, com ventalls.
0: Sí, sí, sí.
4: O sigui, veus dones? No sé si arribaran els homes, també. Que
0: home, no pots entrar a demanar informació.
4: Sí. Oh, jo provaré, jo provaré.
0: Que si un dia, encara que sigui periodísticament...
4: Jo les celles, a mi, la meva dada, està bé que me les toquin. Però estan proliferant
0: però
4: molt,
0: vols dir com, estem anant, no al nivell, perquè allò és un altre nivell, el negoci ungles, estàs notant que s'està acostant...
4: Sí, és com la segona...
0: La segona fase,
4: la segona tornada
0: la rèplica del terratrèmol.
4: Sobretot pestanyes, jo crec que... Però a més, és que no posen ni pestanyes...
0: I com són els
4: separats? Posen lashes.
0: Lashes?
4: Home, lashes, no posaràs nails. I com... Lashes, no posaràs una altra cosa.
0: I perdona, com és l'aparador? O sigui, hi ha pestanyes
4: a prova... No, és totalment blanc... Sí. Jo el que he vist és que fa poc n'han obert una a prop de casa.
0: Eyelashes.
4: No, posa lashes, i el nom no el diré perquè està mal rotulat.
0: Però és veritat que en anglès es diu eyelashes i és bastant una obvietat, no? Perquè de lashes, si no és dels eyes, és difícil que...
4: Sí, bueno, depèn.
0: No? Veure, pestanyes, on més entens de pestanyes?
4: Bueno, però hi ha gent que se'n pot... A lo millor se'n pot col·locar aquí els pits.
0: No, home, no cal, no cal.
4: També, no sé.
0: No, quina
4: agonia.
0: Però escolta'm, i no es veu l'interior? Perquè normalment...
4: No, tot blanc, tot blanc.
0: És que el tema de les ungles es veu des de fora, aquella activitat frenètica, gairebé en fila, gairebé com de...
2: Bueno, de fora fa tanta gràcia.
0: Sí, una intensitat molt gran.
5: Quina olor tan peculiar, que surt d'allà.
0: No tinc constància.
2: Jo de petit recordo l'olor de quan la meva àvia li treien... Que és acetona?
6: Acetona.
2: A mi m'agradava.
6: Home, és bastant intensa,
4: És que tu, Joan Lluís...
2: Bueno, era divertit, aquella...
4: Tens un
0: divertit
4: olfacte.
0: És com et catabes tu, no vols dir? Però, no, però t'anava a dir, llavors no es veu, a l'interior?
4: Sí,
0: com
4: sí,
0: estan
4: es
0: planificant?
4: Veu perfectament. Jo suposo que hi ha una rere botiga on fan les operacions més difícils, però davant és com una perruqueria, gairebé.
0: Sí.
4: I allà veus que van tocant d'on d'això...
0: Doncs, escolta, demano que de cara a la temporada que ve, si pots fer la feina periodística d'entrar i experimentar, fins i tot,
4: primer miraré la cara de les persones que atenen al públic i després decidiré si entro o no. Però prolifera. Està proliferant i ho veureu.
0: Quan ho veieu a totes les notícies, recordeu, el primer lloc que no vau sentir, a la tertúlia patata.
4: Efectivament, company.
0: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Clara Molins.
6: Doncs mira, no va de pestanyes, però va d'ulls. És com una mena de manera d'actuar que he observat en certs entorns, que l'he batejat com a ulls bojos.
0: Ulls bojos.
6: Sí. És com aquella mirada d'obrir molt els ulls, que et surten gairebé de les òrbites, perquè estàs en un entorn doncs, amb molta gent d'interès, no? A vegades es dona en entorns on hi ha molta gent famosa o molta gent coneguda. És la síndrome aquella de... hi ha aquell altre, hi ha aquell famós i aquell altre...
0: Però és físic? Es fa el moviment? No es fa, no?
6: Si tu et fixes en les persones que estan molt pendents dels altres, jo crec que notaràs una lleugera obertura ocular.
0: Molts ulls oberts, eh?
6: Molts ulls... Molt oberts.
0: Està tothom a casa seva intentant obrir els ulls.
2: Davant del mirall, a veure quina cara de boig faig.
6: Quan hi ha persones així, que jo li dic també la síndrome del tic blau, és a dir, gent que té molts seguidors a internet, no?, i que tenen el nom verificat, fins i tot, doncs hi ha certes persones que tenen com una devoció per la gent famosa i quan es troben en aquests entorns van perdent el cul realment per topar-s'hi o per parlar-hi o per agradar-los. I volia explicar i descriure aquest fenomen que trobo que se'n parla molt poc i que es produeix una mica... A veure, et pot passar també en altres contextos, per exemple, en un bateig o en un casament, no?, que hi ha si ets el protagonista o no, però, vull dir, si tens molta gent a qui has d'atendre, no? Que et passa que has d'estar molt pendent.
4: A la casita de Bad Bunny es passava això,
6: no? Ah, mira, això passava. Però en aquests contextos, no? Llavors algú et parla, però com que també estàs pendent dels altres, hi ha un punt de dissociació de tu estàs parlant amb aquella persona, però a la vegada pendent d'una altra. I ja no saps a quina conversa atens ni a quina conversa fas.
0: S'hauria d'anomenar d'alguna manera aquest tipus de converses que són, per les dues parts de l'interlocutor, meres estratègies per semblar que estàs sent una conversa normal en un entorn en què en realitat el que t'està interessant és controlar el paisatge.
6: Exacte, és una escala per anar a un altre lloc.
2: Però
6: no?
2: Es veu, vull dir, que la gent que ho fa, vull dir, sapigueu que es veu clarament.
6: Es veu,
5: a mi se'm nota, sí, jo soc tan dolent fent això, no sé fingir,
6: no sé actuar,
5: i a mi se'm nota. Quan estic parlant amb algú i de cop i volta estic pendent del que està passant darrere seu...
0: Saps que m'agrada una cosa molt... li vaig sentir, no sé qui era, en algun podcast algú. És que ara m'has fet pensar en això. La part blanca de l'ull, que és la que determina això que estem veient...
6: I el que ens fa humans, també.
0: Això és el que anava.
2: Com?
0: Sembla que som una de les poques espècies que tenim la part blanca de l'ull tan blanca i tan gran. I llavors us preguntareu quin sentit té... Bueno, clar, perquè la comunicació no verbal la tenim molt desenvolupada nosaltres.
6: Exacte.
0: O sigui, en el moment en què, a diferència de les altres espècies, tu pots amb l'ull dir cap a la dreta, cap a la dreta, o cap a l'esquerra, o què fas, doncs és una capacitat de comunicació molt més elevada que d'altres espècies.
6: Clar, els que no tenen la part blanca no és molt més inexpressiu i no saps què està pensant.
0: En primats, per exemple, que la part negra, la part o del color de l'ull, és gairebé tot l'ull. I no tenen aquesta comunicació no verbal, també.
6: Ara està fent gestos. No?
0: És molt difícil de descriure-ho, però el Joan Lluís està fent gestos com dient cap allà, cap allà.
2: És veritat que tot té un per què.
0: Segur
2: que hi ha un motiu. Bueno, ho estàs explicant tu. Dono crèdit que el que estàs explicant és veritat.
0: No,
6: jo això també ho havia sentit.
0: Sí, no? És darwinisme pur, supervivència.
2: Clar.
0: Si tu de cop...
2: Però és darwinisme social.
0: Darwinisme social? No, però perdona. Si tu pots alertar sense fer cap soroll a un company que hi ha un perill, de cop la supervivència...
6: I la gent que té els ulls molt petits, com s'ho fa? No té tanta part blanca?
0: Bueno. Sortirem del jardí. Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís García. Mira, em diu un oient que és la escleròtica, això se'n diu.
2: Què?
0: La part blanca es diu escleròtica. Escleròtica.
5: Mare meva, és increïble.
2: Jo crec que em puc treure ben bé una carrera amb els 4 anys que porto aquí a la tortuga de patates.
0: Sí, però passa que t'has de menjar molta porqueria.
2: Sí, però bueno.
0: Però si vas detectant les coses importants a la tortuga de patates...
2: Com a les carreres universitàries. No, doncs, era explicar una història que em va passar aquesta setmana que em va fer molta gràcia. Estava a l'autobús, i estava tornant cap a casa, i veig ara una senyora asseguda davant meu a qui li van enviar una nota de veu de WhatsApp. La senyora, o sigui, quan tens una nota de veu, tu pots fer dues coses, que és una és escoltar-la en silenci o optar per apretar play i posar-ho perquè la gent ho senti. I doncs aquesta senyora va tenir a bé de prémer el play i escoltar la nota així amb veu alta. Sorpresa ser la meva, i a mi em va fer molta gràcia, com comença a escoltar la nota de veu i dic, un moment, jo aquesta veu la conec? Sí, sí, jo diria que sí. I convençut que era, vaja, una amiga meva.
0: Ah.
2: Una amiga meva, és a dir, que li està enviant una nota de veu a aquesta persona davant meu, que jo no coneixia de res, explicant-li...
0: Intimitats.
2: I perquè no sé què... Nota de veu llarga, o sigui, d'aquelles maques. I vaig dir, hòstia, però és ella. I li vaig enviar una nota de veu. Dic, perdona, tu acabes d'enviar una nota de veu a una persona, a una senyora / noia, perquè no queda malament, però de dir, dient-li no sé què d'una Lola i no sé què d'uns terminis i no sé què, no sé quantos. Sí, però
0: com has escoltat?
2: Però com ho saps? Dic, bueno, perquè la teva amiga tenia la nota de veu a tota castanya a l'autobús. I em va fer com molta il·lusió interna haver sentit la veu de la meva amiga pensant...
0: Però per altra banda és inquietant.
2: El què?
0: No, home, assabentar-te de...
2: Clar.
0: De certes coses.
2: Que t'he dit que amb ella no es va violentar massa. I vaig pensar, home...
0: Pues fes-li un toc a la teva amiga que li digui... Escolta, no posis aquest volum.
2: Ella va trobar com un normal... No, ella em va entrar... O sigui, com a justificar-se del contingut de la nota. No, clar, no ens han entregat no sé què, i és com, bueno, és que a mi m'és igual. No entro a debatre.
0: No,
2: el contingut és més el fet que, ostres,
5: i la
2: casualitat.
5: La persona que estava escoltant l'àudio, de quina edat aproximada estem parlant?
2: Jo, a veure, no sé, jo diria que més gran que jo, però no molt més.
5: Perquè jo crec que en una franja
2: 5-10 anys.
5: Jo crec que de 50 navall és bastant injustificable. Posar la nota de veu tan alta.
2: Estava allà, allà.
0: Jo sento moltes notes de veu.
4: Que bo, tothom està...
2: Com?
5: Home,
2: ja ho trobo bastant.
5: A mi no se m'acudiria mai posar una nota de veu que ho senti tothom. O sigui, jo crec que la meva generació i els més joves, o sigui, molts, ja estem acostumats a sentir la nota de veu posant-te el telèfon a l'orella o a l'auricular.
6: És que no sempre va bé el mòbil quan fas aquest gest.
4: Passa més a l'autobús que al metro. T'ho he dit, també. Al metro, com hi ha més soroll... Ja. No, però, en canvi, l'autobús, la gent agafa confiança i, de cop, diu, sí, m'han fet una prova de no sé què i ha sortit molt bé...
2: Jo ho trobo molt violent, no? Perquè, bueno, no sé, estàs allà a la mana... Que sempre podria opinar a l'hora de respondre a la nota.
0: Sí, sí, podríem fer part... O sigui, un podcast, gairebé, no? I acostar-se a un altre passatger, perquè vostè, senyor passatger, com es diu? Antoni, Antoni, pot donar l'opinió a la meva amiga Joana sobre aquest particular?
6: Perquè hi ha una cosa, vosaltres, quan esteu al transport públic, agafeu trucades i parleu per telèfon?
4: No, mai.
6: Tinc el dubte de... Saps? Perquè llavors la gent sents el que dius i com que està tothom tan a prop és una mica incòmode, però a la vegada dius, potser és una cosa banal.
0: I si l'estàs esperant molt.
4: Antònia, t'hauries de fer els llavis.
5: No.
6: Les pestanyes.
5: Jo agafo el telèfon, però o sigui, jo no truco mai, no tinc jo la iniciativa per no iniciar una conversa, però si em truquen, l'agafo i intento despatxar ràpid.
2: Sí?
5: A molts països està considerat una falta de respecte i d'educació molt gran parlar al transport públic.
2: A favor.
0: Acabem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Va, començarem amb la Molins.
6: Doncs una cosa que m'agradarà fer, ara quan ens n'anem de vacances, faré això, córrer pels camps.

0: No en tinc una merda.
1: És una gran cançó de...
2: De Cas Grasses?
1: No, vull interrompre. Vull interrompre perquè jo crec que acabem d'assistir... No, acabem d'assistir a una circumstància que podria anomenar Instagram Live, que és aquesta cosa de dir una cosa que tots sabem que no faràs. No et posaràs a córrer pels camps, però queda molt maco dir-ho.
2: M'ha quedat fatal, no? Volia fer com una introducció i imaginar-m'ho, però no passarà.
1: O sigui, per això dic que és molt Instagram.
2: Però és molt bucòlic, és la cosa aquesta, falsament bucòlic, que no passarà.
1: Et faràs una foto en un camp... sabent que, bàsicament, t'hi estàs per fer la foto. No perquè porto el matí aquí, que ve com m'agrada, no.
2: I corre, no m'hi ho trobaran, eh?
1: Home, és que de veritat...
2: Calor. No, però és una cançó molt bonica que aboca una mica aquesta cosa de les vacances i de l'estiu, sobretot des del punt de vista infantil, i bé, m'ha agradat molt, i penso que, mira, per acomiadar-nos i donar la benvinguda a les vacances està francament bé.
3: Si correu pels camps, compta les paparres.
4: Va.
2: Hidrateu-vos.
1: Poques gràcies. I a la... Sí, només faltaria jo ara. Va, anem amb la cançó de l'Edu de Batlle.
3: Doncs una cançó que té regust de començar en les vacances, i per tant, alegria, és de fa una pila d'anys, però a mi m'agrada. You make my dreams come true, Home. Hall & Oates.

0: jo, musicalment parlant, visc una mica, admeto, atrapat en aquella època, eh? En els 80, en aquella època en què es feien cançons alegres, constantment, i simples, i cançons que
1: això pot ser perfectament una banda sonora de pel·lícula de nens d'estiu que van en bicicleta.
0: Claríssima, m'encanten. Hall & Oates, from Philadelphia, és un grup que a més m'agrada molt.
2: No, no, a mi també, jo crec que feien cançons boníssimes, però, bueno, ja el dia passat una mica.
0: Sí, totalment, totalment, totalment.
1: Va, anem amb la cançó del Joan Lluís.
3: Doncs mira, és que el vaig veure l'altre dia al Cruïlla, no havia actuat, crec que mai, a Catalunya, i això que té una trajectòria dilatada, i és un tio que a mi em cau molt bé. I
2: Van Morrison?
3: No. Ah. No. Es veu que ha actuat aquest any, Van Morrison?
0: Sí, fa uns dies.
3: Aquesta setmana ha actuat, ja, encara no...
2: Bruce Springsteen?
3: No, a favor de Van Morrison, també. Però aquest sí que vaja, costa de veure'l aquí perquè és el primer cop que actuava i és un tio d'això, que em cau molt bé i aquesta cançó em porta a la meva adolescència i també és, jo crec que, molt positiva per l'estiu. Yo!

0: seu poble.
1: Quina edat té, Jovanotti?
2: Jovanotti, doncs en farà 60 el mes de setembre.
1: Carai.
2: 60 però, escolta, farà ja.
3: Havia actuat aquí en diverses ocasions.
2: Jo crec que no, Beltran.
1: Sí?
2: Jo diria que no,
3: Sí? Jo diria que sí, home, Jovanotti. A aquesta època havien vingut a actuar, segur.
2: Bé, però potser se m'ha escapat. Segur. Però, bueno, és igual. En tot cas, jo no l'havia vist en directe, vaig tenir la sort de veure'l.
1: I què tal? Tio,
2: molt bé.
1: Molt bé, en directe,
2: És que és un tio aquests que irradia positivisme i estava entregat, és el seu motiu, perquè va dir que el concert va cantar Depende, del Pau Donés, de Manjada de Palo, perquè ells havien col·laborat, eren col·legues i tal. I res, un tio radiant.
1: Guardiola de públic, vaig
2: veure després,
1: no?
2: Guardiola de públic, no. Sí.
1: Van estar saludant.
2: Sí.
1: Jovanotti al Cruïlla, un dels
2: uns... Que no hi hagi el nostre traductor italià avui, Toni Muñoz. Avui hauria estat interessant, però...
1: Jo penso positivo.
2: Penso positivo, crec que vol dir que pensa en positiu. Però ho hauríem de preguntar a Toni Muñoz.
1: Va, Beltran, tancarem amb tu.
3: Veure, jo avui tinc dues opcions. Una d'elles és fer una prova, ja que parlem de vacances, tanqueu els ulls, imagineu que teniu a disposició una piscina, ja sigui privada o en una comunitat, i a aquesta hora del matí entreu a la piscina, no hi ha ni Déu, esteu sols, totalment sols a la piscina, i de cop, no diré per megafonia, però pels vostres auriculars són això.

0: Aquestes notes ja les tinc al cap tota la setmana. I ara arriben elles i canten.
1: Perdona, una mica, estem en està pensant si estàvem en tombona o no, amb, com es diu, amb un flotador d'aquests
0: estirat, una mica de
1: una mena de sofà d'aquests inflables, no?
0: Lo important és la relaxació que suposa aquesta música.
1: Ara.
0: I estàs sol sense que ningú et toqui els nassos.
1: A favor.
0: I estàs forever així de relaxat. I aquest piano, és que és collot perquè aquesta cançó... El gos no pot evitar. No, i a més, si hi ha algun veí animalista, compte que agafes amb el gos. No,
1: perdona, aquestes hores hi ha parts dels veïns que treuen a passejar el gos.
0: Tocarien més ocellets, allò.
1: Sí, sí.
2: I d'aquí mitja hora ja saps que arribarà el... Mama, mira què faig! Mama, mira!
0: Val. Per tant, aquest estat de calma, de dir... Hosti, ningú em molesta, estic aquí, a més... amb la calor, la piscina i tot això, és ideal. És una cançó que apareix al final d'una pel·lícula bastant heavy, però que m'agrada molt, que és Obsession, i que té l'efecte aquest David Lynch. Després d'una imatge gore, s'acaba la pel·li i fuah, sona aquesta música i dius, hosti, nen, quina meravella. Però llavors, a l'hora en què podríem dir que també comencen les vacances, però hi ha gent que és molt més animada i va a la piscina i diu, posa l'altaveu, tu... passaria això. I aquí la cosa ja s'anima, xiringuito i endavant. Tu. Aquesta és una cançó de l'any 63. Tinc la teoria que aquest que diu Bugalú, el músic que era Ramsey Lewis, el pianista, el va contractar i va dir, tu solo has de decir Bugalú, eh? I tal. I el tio no en tenia prou en dir Bugalú, i llavors tota la cançó es passa fent uns comentaris per sota que li dona aquest toc de xiringuito, de vacances, de això que us agrada de les... del barret de palla, la calça curta, el banyador, aquí uns calamars de la romana.
2: La marreta d'Argentina.
0: Sí.
2: O de
0: Colòmbia.
2: També podria ser.
0: Sí. Bé, aquesta és la versió d'una cançó dels anys 60 que va ser un hit, que es deia 1, 2, 3, 1, 2, 3, no direm botifarra de pagès, perquè aquest home volia dir una altra cosa, i que Ramsey Lewis, aquest pianista, que era ideal per cocteleries i bars d'aquests on vols que hi hagi una música de fons, va fer amb una portada magnífica que es deia Ramsey Lewis Goes Latin, i tenia una maqueta d'un avió de Pan American, de l'avió aquell, i un barret de mariachi a l'altra banda. I allà hi ha aquesta magnífica versió que anima una...
1: bé,
0: un inici de vacances. A mi m'agrada més el primer, actualment.
1: No, però està bé, està bé.
0: Estirar-me allò, ulleres de sol i... deixa'm
1: pau. Doncs amb aquesta música arribarem a les 8 en punt del matí i ens acomiadarem de l'última tertúlia de patates abans de que s'acabi la temporada. Senyors, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies a tots aquests mesos. Gràcies, Joan Lluís. Gràcies, Jordi Beltran. Gràcies, Edu de Batlle. Gràcies, Clara Molins. Patateros, fins al setembre!
0: Apa! Bon estiu! Setembre!

0: Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
1: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
2: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
3: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
6: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
7: 6, 21, 31, 47 i 48. I els sols, el 2 i el 9.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
8: Que hem acabat l'escola
9: i tenim més temps lliure.
10: Ara que podem fer el que volem,
11: volarem els pares amb la pistola d'aigua
12: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
13: I escoltarem els contes de Reco.
14: A la piscina!
15: Al cotxe!
16: O a l'hora de la migdiada!
17: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
18: Els contes de Reco són dels vivim del cuento.
19: És en divertidíssim!
20: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
21: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
22: RAC1 Podcast.
23: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
24: Escolta, informa't, descarrega.
25: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
26: Bon dia a tothom, són les 8.

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: I a aquesta hora del matí, a les 8 i 4 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
3: Doncs a Donald Trump, que aquesta matinada ha amenaçat amb aplicar nous aranzels al Canadà. És una represàlia pel fum dels greus incendis al país que han contaminat l'aire de Nova York, seu de la final del Mundial de Futbol. Les autoritats sanitàries han emès alertes de salut per l'alt nivell de concentració de partícules tòxiques que poden ser perjudicials per la salut.
2: Mentrestant, al Pròxim Orient, l'Iran amenaça amb una gran ofensiva aniquiladora, diu, contra Estats Units a partir de dilluns. Un cop hagi acabat el Mundial de Futbol, és la resposta a l'onada d'atacs de Washington, que en els últims dies ha arrasat ponts, instal·lacions energètiques i també un port estratègic a l'estret d'Hormuz.
3: I també estem pendents del gran incendi a Orés, a Saragossa, que continua descontrolat i que ja ha cremat 14.000 hectàrees. El govern de l'Aragó avisa que és un dels focs més complicats dels últims 20 anys a la comunitat i preveu que continuï avançant a les properes hores. Hi ha un miler de veïns de 5 municipis desallotjats.
2: Això mentre Catalunya és un nou cap de setmana d'estar pendents del risc d'incendis. Avui hi ha 33 municipis d'11 comarques en risc extrem, la majoria a l'interior del país, al Prepirineu de Lleida i a les comarques de l'Ebre. Mentrestant, cal recordar que es mantenen tancats fins a 3 espais naturals, el Montmell i Marmellà, la Baronia de Rialp i la Ribera Salada.
3: I s'allarga la crisi per l'esvoranc del Putxet a Barcelona. Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats podran tornar a casa a partir de dilluns, tot i que havien de fer-ho ahir. El retorn de tota la resta serà gradual a les properes setmanes. Mentrestant, els tècnics injecten ciment sota terra i continuen fent comprovacions.
4: I pel que fa al temps, el dia ha començat amb temperatures altes a la costa, però també en molts sectors de l'interior i amb molta humitat. Un ambient xafogós que es mantindrà al llarg del dia a prop del mar, però en canvi l'interior sí que anirà baixant la humitat i això, evidentment, fa disparar el risc d'incendi. Un dia de calor més contingut que fa uns dies, però en tot cas màximes que en molts casos a l'interior rondaran els 35 graus, entorn dels 30 a la costa, com dèiem, amb xafogó intensa, i ens podem acostar sense arribar-hi als 40 a la plana de Lleida.
2: Ara són les 8 i 6 minuts. I com us dèiem, a 24 hores per la final del Mundial, la FIFA es torna a rendir davant de Donald Trump.

0: Perquè efectivament són les hores prèvies a aquesta final de la Copa del Món de Futbol. Demà Espanya-Argentina, i en el tram final d'aquesta competició, que des del punt de vista organitzatiu ha tingut tants moments crítics i polèmics, la FIFA no ha dubtat aquesta nit passada, fa una estona, a rendir homenatge, gairebé pleitesia, a Donald Trump. Aquesta nit el president de l'organisme, Gianni Infantino, s'ha reunit amb el president nord-americà a Nova York, precisament a la Torre Trump, per fer la prèvia de la final i pràcticament rendir-se als seus peus. El president de la FIFA i el president nord-americà han fet balanç de l'esdeveniment, s'han desfet en elogis l'un cap a l'altre, tot plegat amb frases pràcticament vorejant l'absurd. Infantino ha dit, de fet, que ha estat el millor mundial de la història i que sense Donald Trump res hauria estat possible. This World Cup
1: would not have been... Aquesta Copa del Món no hauria estat un èxit tan increïble sense tu. Sense vosaltres, la vostra administració, totes i cadascuna de les persones de la Casa Blanca, de l'administració, de les ciutats i dels estats de tot arreu, han contribuït a crear aquest entorn segur i alegre per viure una cosa que el món mai no havia vist. Never
0: seen. L'entorn segur i alegre, sense recordar que hi havia un àrbitre que no va poder entrar per motius encara no ben explicats, o que una de les seleccions no va pràcticament poder trepitjar els Estats Units perquè no tenien el visat. Però no només això, el suís Gianni Infantino, president de la FIFA, ha arribat a dir que aquest Mundial ha estat no el millor Mundial de la història, sinó l'esdeveniment més gran que ha vist mai la humanitat. This World Cup has
1: exceeded all expectations. Aquest Mundial ha superat totes les expectatives. Estadis plens, 7 milions de persones als estadis, desenes de milions de persones a les ciutats d'Amèrica, Canadà i Mèxic, bilions davant els televisors. Tothom gaudint.

0: dels partits. El somni americà, senyor president, és una realitat.
1: Dream, Mr. President, came to reality.
2: Trump li ha respost, tampoc no s'ha quedat especialment curt, ha dit que efectivament que el Mundial ha estat un gran èxit i ha demanat que la pròxima edició torni a ser Estats Units, la seu del Mundial, però en aquest cas que no hi siguin a l'organització ni Mèxic ni Canadà, que els hi molesta.
3: I say, what we should do is...
4: El que hauríeu de fer és que torneu a triar els Estats Units com a seu del Mundial. Però aquesta vegada deixant fora Mèxic i el Canadà, perquè ja vaig ser molt amable de ficar-los en aquest. Però hauríeu de triar primer algú altre pel següent, i després a nosaltres. Això farà que no hi hagi tanta ràbia i odi. O si no, una altra idea. Ho podríem fer a la Xina i als Estats Units. Així teniu un vol curt i agradable entre partits. Als jugadors els encantarà, això.
2: I tant, els encantarà als jugadors. Anar de la Xina als Estats Units per jugar partits. Trump, per cert, que en tota aquella polèmica que es va dir, ha dit que sí, que ell... la polèmica de l'expulsió, recordareu d'un jugador, el davanter estrella dels Estats Units, que va ser expulsat i que li van retirar posteriorment la targeta vermella després d'una trucada de Trump a Infantino. Ell ha dit que sí, que li va demanar que retirés la targeta vermella.
4: Probablement el moment més inoblidable del Mundial va ser quan van expulsar Balogun. I vaig haver de trucar en Gianni només per fer una recomanació. Li vaig dir, deixa que jugui! No, no vaig dir això. Vaig dir, m'agradaria presentar una queixa. I, de fet, no tenia ni idea de què passaria. Però ja sabeu, al final va sortir millor per Bèlgica perquè va guanyar la nostra selecció amb els millors jugadors del camp. Una altra gran decisió teva, Gianni. Però mai t'ho reconeixen.
2: Realment no té ni fava de futbol, Donald Trump, Un dels moments més destacats és l'expulsió d'un jugador. Bueno, endavant. Malgrat tot, Donald Trump, evidentment, com sol passar amb aquestes circumstàncies, amb el president del país, tindrà un paper protagonista a la cerimònia de demà. De fet, Donald Trump serà l'home que sigui l'encarregat d'entregar la copa a la selecció que acabi com a campiona del món. Per tant, la rebrà de mans de Donald Trump o Leo Messi o Rodri, si no vaig equivocat, és el capità de la selecció espanyola. És una imatge que també es va repetir l'any passat al Mundial de Clubs. En aquell moment Trump va entregar el trofeu al Chelsea i no va moure's del costat dels jugadors per sortir a la foto mentre els Blues aixecaven la copa. Per tant, imatge que demà podríem veure repetida. A la llotja presidencial, Trump, que compartirà, per cert, espai amb Pedro Sánchez, que ahir va confirmar la seva assistència al partit, i per la seva banda, el president argentí Javier Milei no hi anirà. Que aquesta era una imatge que també valia la pena de veure, Donald Trump, Pedro Sánchez i Javier Milei a la llotja. Doncs no hi anirà Milei, però per superstició, perquè creu que si hi va, l'Argentina perd. En tot cas, en aquesta roda de premsa entre Trump i Infantino d'aquesta matinada, no hi ha hagut cap esment als dubtes que s'han generat a les últimes hores sobre el fum que ha poblat la ciutat de Nova York des de fa 48 hores provinent dels incendis del Canadà. Això ha afectat, i de forma important, la qualitat de l'aire a Nova York, que recordeu és la seu de la final. Ara mateix recordeu que al Canadà hi ha vora 900 incendis forestals, han cremat 600.000 hectàrees, segons mitjans locals, i el fum s'ha estès fins a la costa est dels Estats Units. Avui, però, ara de seguida li ho preguntarem a l'Abel Caral, la situació sembla que ha de millorar i el cel s'està començant a obrir. Trump no n'ha parlat, però d'aquesta qüestió durant la roda de premsa, però sí que ha amenaçat el Canadà amb nous aranzels i l'ha fet responsable del fum que ha arribat als Estats Units. O sigui, és una acusació contra el govern canadenc pel fum i una amenaça d'aranzels, no sé en quines circumstàncies, no sé si els aixecarà l'amenaça, en quin cas, si el fum s'esvaeix, si s'acaben els incendis, però bé, en tot cas, ha fet responsable el Canadà que els Estats Units estiguin envaïts per aire brut, contaminat i poc saludable. Això ho ha fet, però, en una piulada a la seva xarxa social. Trump ha acusat, bàsicament, el govern del Canadà de no mantenir bé els boscos. Hi ha hagut, de totes maneres, conseqüències, evidentment, a tots els Estats Units. Anem cap a... i especialment en aquesta costa. Anem cap a Nova York amb el corresponsal de RAC1, Marc Tió. Marc, bon dia.
5: Bon dia. Un filtre gris que ha convertit el sol en una esfera taronja fluorescent acompanya el cel d'una desena d'estats del centre i est dels Estats Units. L'índex de qualitat de l'aire, que és òptim fins a valors que ronden els 50 punts, s'ha disparat fins als 500 en les ciutats més afectades. A l'estat d'Ohio encara ha estat pitjor i s'han registrat valors per sobre dels límits de l'escala que fan que l'aire sigui irrespirable i pugui provocar problemes respiratoris i cardiovasculars. Les grans capitals no s'escapen del núvol tòxic. A Nova York, el cel s'ha engruguit i se sent l'olor a cremat, tot i tenir els incendis a més de 1.000 quilòmetres de distància. Els centres sanitaris i estacions de bombers han començat a distribuir mascaretes N95 gratuïtament. En alguns punts de la costa est, la previsió de pluja d'avui podria rebaixar la situació, però ara els ulls estan posats en la multitudinària final del Mundial de Futbol, que es juga demà a Nova Jersey, un dels estats afectats.
2: Gràcies, Marc. La qualitat d'aquest aire, Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia.
2: Que ha estat a debat als mitjans nord-americans, crec que ha anat millorant en les últimes hores, i teòricament ha d'anar millorant fins a demà.
6: Sí, el dia crític va ser divendres, amb aquestes imatges, amb aquest cel tan carregat i aquest sol carbassa. Ahir va millorar una mica. Avui sí que és cert que al llarg del dia pot tornar a empitjorar, però això abans que arribin les tempestes que s'esperen per la propera nit, nit matinada a hora catalana, final del dia, final de dissabte, a la costa est dels Estats Units, tempestes que esvairan aquest núvol de contaminació perillosa, perillós per la pràctica de l'esport. De fet, hi ha recomanacions en aquest sentit d'evitar doncs la pràctica de l'esport en aquestes condicions amb aquestes partícules, micropartícules que fàcilment entren als pulmons. I de fet, demà, que tindrem dia del partit, hi ha la borrasca, ja haurà passat, situada a l'est del Canadà, i un anticicló a la zona dels Grans Llacs, i entremig, després de la pluja, que ja netejarà, un corrent de vents del nord que doncs esvairà, i la qualitat de l'aire demà es preveu que l'hora del partit, a l'hora d'aquesta final del Mundial Masculí de Futbol, doncs sigui òptima a la zona de Nova York, Nova Jersey.
2: Doncs ho seguirem, perquè efectivament hi havia gent que li preocupava, però sembla que la situació serà millor. De fet, Nova York evidentment es prepara per aquesta final. Totes les aerolínies han hagut de reforçar l'oferta de vols cap a la ciutat nord-americana. Les principals línies han ampliat la seva operativa per donar resposta a aquesta demanda excepcional de passatgers. Iberia, de fet, ha anunciat un dispositiu especial amb un vol extraordinari d'anada i tornada entre Madrid i Nova York, i a més la companyia augmentarà la capacitat dels vols habituals d'aquest cap de setmana. Era Europa també ha adaptat la programació. L'altra banda de l'Atlàntica, aerolínies argentines també han programat nous vols charters entre Buenos Aires i Nova York, després que els primers amb prop de 500 places s'esgotessin en només 10 minuts. Hem de dir que són bitllets del nou servei que superen més els $2.000 per persona. La demanda també ha obligat a l'ATAM a ampliar la capacitat dels seus vols entre Sud-amèrica i els Estats Units. I encara un apunt més sobre l'organització d'aquesta final, i és que en un nou gest de la FIFA per, no sé si dir-ho així, integrar la cultura nord-americana, la federació s'ha inspirat en una de les grans tradicions de la NBA i premiarà els campions del Mundial amb un anell commemoratiu de luxe. Per tant, la selecció que s'imposi a la final de demà no només s'endurà la Copa del Món i les medalles d'or, sinó rebran aquesta joia feta d'or i pedres precioses. En total se'n fabricaran 2.026 unitats, les 30 pels guanyadors, la resta s'obriran a la venda als aficionats com a elements de col·leccionista. Aquesta final del Mundial, per cert, que des del punt de vista anecdòtic, preesportiu, per entendre'ns, ha estat marcada per aquesta famosa foto de Messi i Lamine Yamal, que aquí fa anys que l'havien vista, del Montfort del diari Esport, que la va fer quan Lamine Yamal era un nadó, però és que als Estats Units és una autèntica bogeria, n'ha parlat tothom, des de l'alcalde de Nova York fins a alguns dels còmics més importants del món, i aquesta nit i matinada n'ha parlat un dels protagonistes, Leo Messi, en una convocatòria de premsa.
7: Bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
2: La carícia cap al Barça, cap a la mínia mal de Leo Messi en les hores prèvies d'aquesta final. Pel que fa a la part purament esportiva, hola, Quim Salvador, bon dia.
8: Bon dia, Xavi.
2: Tot passa per l'estat físic de la mínia mal, que va acabar amb molèsties a la semifinal contra França. Sembla que les coses de moment estan bé. Des de Nova York, enviat especial de RAC1 Mundial, Damià López, bon dia.
9: Bon dia. Nova York està preparada per acollir la gran final del Mundial. Milers i milers d'aficionats, molts d'ells sense entrada, ja han envaït les últimes hores als carrers de la ciutat. A nivell esportiu, Espanya i Argentina s'entrenen aquest matí. Els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Leo Scaloni, tenen els seus equips al complet. Cap té baixes. Això sí, Lamine Yamal no està al 100%. Jugarà, però arriba amb alguns problemes a la final. Així ho explicava Luis de la Fuente en roda de premsa.
10: Tiene un golpe fuerte, recibió cuando el penalti el otro día, además en una zona muy dolorosa, es lo que llamamos coloquialmente un bocadillo en la zona del muslo, y es muy dolorosa, pero aguantó el partido perfectamente y estuvo por precaución. Ayer tenía una ligera molestia y preferimos que descansara, era además su día de descanso, entre comillas. ese descanso, ese entrenamiento invisible que decimos, y lo cumplió. Hoy también ha estado haciendo, participando con los, el resto de compañeros en, las, en el entrenamiento con total normalidad. Está bien, o sea, quiere decir que no hay ningún problema con él. En perfectes condicions físiques.
9: Per la banda argentina, a les últimes hores hem pogut escoltar Lionel Messi, el capità de l'Albiceleste, que ha tingut paraules d'elogi per Lamine Yamal i també pel Barça.
7: Bueno, Lamine es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez.
9: D'aquí a unes hores, a Nova York, l'afició espanyola té organitzada una marxa que començarà al Madison Square Garden i els argentins es trobaran a Times Square, on faran el tradicional banderazo.
2: Gràcies, Dami. També ha parlat aquesta matinada, Quim, en el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
6: Sí, que ha explicat que les seleccions d'Espanya i Argentina es coneixen moltíssim. Diu que del joc d'Espanya li preocupa absolutament tot, que té molt bona relació amb el seu homòleg espanyol, Luis de la Fuente, i també ha elogiat, amb aquesta efusivitat que ara sentirem, el seu capità, Lionel Messi.
8: Historia pura es él, de historia, leyenda, el mejor futbolista que ha visto el mundo del fútbol, haber podido llegar a una final como ha llegado él en el momento que está con sus 39 años. Yo creo que es algo increíble, que por eso cuando yo decía que lo disfrutemos, porque dentro de como pasó con Diego, a los 20 años o 10 años lo extrañamos, bueno, a él todavía lo tenemos acá y lo tenemos que valorar.
6: I de Messi també n'ha parlat aquesta nit el Tu Diràs, un dels que l'haurà d'intentar defensar la final de demà, el lateral català de la selecció espanyola i del Real Madrid, Marc Cucurella.
11: Necessitarem tot l'equip, al final és un jugador molt important, és un jugador pues, que és impredecible, que mai saps què pot fer, encara amb l'edat que té està resolvent els partits de la seva selecció, i bueno, jo crec que intentarem fer un gran partit, intentarem pues, que no tingui el seu dia, minimitzar al màxim la seva qualitat, i jo crec que bueno, intentarem pues, entre tots treure el nostre millor futbol.
2: Recordeu que la final és demà, 9 del vespre, hora catalana, i aquesta nit, el dia abans, es juga el partit, que sempre es diu que ningú vol jugar, és aquest cliché, el tercer, és un cliché, però és la veritat, el tercer i quart lloc, aquest França-Anglaterra.
6: Sí, a partir de les 11 de la nit, hora d'aquí, a Miami, tant és així, Xavi, que cap dels dos equips el volen jugar, que n'han parlat sense embuts tots dos seleccionadors. Sentim primer el francès Didier Deschamps.
12: Tenemos que jugar, respetar el juego, sin duda, si no hay este partido a jugar, va bien para la Inglaterra, para nosotros, pero es la Copa del Mundo y hay como objetivo el tercero puesto y vamos a hacer todo para llegar a este último objetivo.
6: Deixem que s'acomiadarà avui després de 14 anys com a seleccionador francès, 14 anys en què ha guanyat ni més ni menys que un Mundial i també una Lliga de Nacions. Té la baixa de Saliba al partit, però té l'al·licient per Kylian Mbappé d'intentar marcar un gol per superar Messi i ser la bota d'or del Mundial. Estan empatats a 8 gols, Messi ha de jugar a la final demà, Mbappé té avui aquest tercer i quart lloc. També fa nosa el partit i tampoc se n'amaga el seleccionador d'Anglaterra, que és l'alemany Thomas Tuchel.
13: Nobody of these players, no.
14: Cap jugador, tampoc els francesos, volen jugar aquest partit. Tothom vol jugar a la final i treballem per guanyar la Copa del Món, però això és així. Tenim un dia menys per preparar-nos, però ho farem professionalment, és clar.
13: We will do it professionally, of course.
6: Anglaterra, amb el blaugrana Anthony Gordon, no pot comptar amb Henderson, que es va trencar el braç.
2: Gràcies, Quim.
6: Fins ara.

0: 8 i 22 minuts, i per cert, parlant d'aquesta final, Catalunya també hi ha preparació, i haurem de veure també des d'un punt de vista de seguretat i organitzativa, perquè l'embolic és important amb la quantitat de pantalles gegants que s'instal·laran en grans ciutats del país. Una setantena de municipis ja ho han decidit. Les 10 ciutats més poblades del país també. A Barcelona hi ha hagut, de fet, un canvi d'ubicació d'última hora de la pantalla per veure la final del Mundial, que és que estava previst que s'instal·lés a les Corts, però finalment serà l'esplanada del Fòrum davant de la quantitat d'aforament que es preveu, que serà més. A més, si guanya Espanya, una de les coses que passaran és que s'il·luminarà la Torre de les Glòries amb la bandera espanyola i amb el missatge campeones. Això és una informació que s'ha filtrat a les últimes hores perquè s'ha fet viral un vídeo d'una prova d'aquesta il·luminació amb la torre Glòries, de la Torre Agbar, l'antiga Torre Agbar, tenyida de groc i de vermell. Més enllà d'això, com dèiem, moltes ciutats que no habilitaran tampoc, en aquest cas hi ha que no habilitaran pantalles gegants, ciutats com Vic, com Figueres, com Sant Cugat, tampoc ho farà Girona, on l'alcalde Lluxalés, Salelles, per cert, ha fet públics insults que ha anat rebent per no projectar la final amb una pantalla gran. Els últims dies ha dit que no destinarà diners per oferir un partit que ja s'emet en obert, igual que va fer el 2024, quan a la ciutat tampoc es van instal·lar pantalles per seguir l'Eurocopa. I encara vinculat a la final del Mundial, un dels futbolistes que la jugarà i que pot ser un dels protagonistes continua el seu serial respecte al Barça, Julián Álvarez. Ahir, Quim, cop de porta, un altre i sonor de l'Atlètic de Madrid al Barça.
1: Sí, el més contundent fins ara. Paraules del conseller delegat atlètic, Miguel Ángel Gilmarín, als mitjans oficials del club matalasser El Matí.
2: Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
1: I hores després hi ha hagut la rèplica del president del Barça, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio i amb un to una mica més moderat.
3: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta, i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta és per part nostra.
4: Finals de juliol, potser, o què?
3: Segurament serà així, sí.
1: Doncs caldrà esperar encara, veiem si hi ha més moviments per l'intent de fitxatge del Barça de Julián Álvarez. Qui ja és a Barcelona és Karim Adeyemi, però el fitxatge encara no està tancat i no s'ha pogut fer oficial. Barça i Borussia Dortmund es van estar intercanviant documents durant tot el dia d'ahir, però l'operació no es va tancar del tot. De fet, el jugador no es va poder entrenar encara a les ordres de Hansi Flick, i no s'espera que tot plegat no estigui enllestit fins a l'inici de la setmana vinent. En principi, el cap de setmana no hi ha moviments, per tant, continua el compàs d'espera per l'oficialització del fitxatge, que està pràcticament tancat, de Adeyemi pel Barça. Aquí sí que es va entrenar a la ciutat esportiva John Gamper és Marc-André Ter Stegen, tot i que s'espera que en les pròximes hores viatgi a Amsterdam per tancar la seva sessió a l'Ajax. L'equip blaugrana farà aquest matí la darrera sessió d'entrenament d'aquesta primera setmana de pretemporada.
0: I un últim apunt de la qüestió del Mundial. Una de les històries que han agafat per sorpresa sobre aquesta final del Mundial és la de Joan Capdevila, exfutbolista català, lateral esquerre, campió amb la selecció espanyola al Mundial de 2010. Ha explicat que tenia previst, com altres companys seus d'aquella generació de la selecció espanyola que va guanyar el Mundial, l'únic Mundial fins ara, que és que tenia previst accedir o anar als Estats Units a veure la final, però que no podrà fer-ho. No ha pogut entrar al país. De fet, en una piulada de Twitter, Capdevila s'ha dirigit directament a Donald Trump per demanar-li ajuda, i explica que li han denegat l'ESTA, que és el permís necessari per poder entrar al país. El motiu és que el 2016 Joan Capdevila va jugar un partit a l'Iran, fa 10 anys. Així ho explicava ell mateix als micròfons de la COPE amb el Juanma Castaño.
5: Bueno, resulta que con el ESTA pues me lo han denegado, y resulta pues que no puedo entrar en el país, entonces pues bueno, pues...
6: ¿Pero el tuyo? ¿Te han denegado el tuyo? ¿El tuyo o el de alguno,
5: sí, el
6: de tus
5: mío.
6: Hijos?
5: No, el mío, porque, bueno, estuve hace 10 años, en 2016, jugando un partido de la Liga, un partido normal en Irán, y se ve que, claro, que si has estado en Irán, pues no puedes entrar en Estados Unidos, a no ser que tengas otro visado o algo así.
0: Doncs el missatge que ha publicat a xarxes, Joan Capdevila, que deia que li feia molta il·lusió veure el partit amb els seus fills, amb tots els seus excompanys. De fet, estava convidat a veure'l. Tot plegat, recordem, després que durant aquest Mundial hi ha hagut problemes molts amb la selecció iraniana pel conflicte entre tots dos països. De fet, no oblidem que hi ha hagut moments de més i de menys, però durant tot el Mundial no s'han acabat d'aturar els atacs contra l'Iran. de forma intermitent, i aquesta última setmana, aquest tram final del Mundial, s'han intensificat amb 7 dies continuats de bombardejos dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà, que confirma que hi ha hagut una nova ofensiva aquesta nit contra objectius, diu, militars i energètics iranians. L'Iran ha respost de matinada atacant països del Golf on hi ha bases nord-americanes com Bahrain o Kuwait, que ha hagut de tancar el seu aeroport internacional. Teheran, per cert, que avisa que no es quedarà de braços plegats i amenaça a Washington amb una gran ofensiva, diu, aniquiladora quan s'acabi el Mundial, ho deia l'assessor militar del líder suprem iranià Mohsen Rezai.
4: Les negociacions i la guerra s'han acabat. Si els nord-americans continuen atacant, en 2 o 3 dies entrarem en una forta fase ofensiva d'aniquilació. Això vol dir que ja no hi haurà fronteres polítiques segures contra la força de l'ofensiva iraniana. Perseguim un cop intens contra l'arrogància nord-americana, així que és millor que ho deixin estar.
0: L'escalada a l'Orient Mitjà ja s'ha notat a les borses. Ahir Wall Street va tancant números vermells, el preu del petroli s'ha tornat a disparar, el barril de Brent s'ha enfilat fins als 87,5 dòlars. Un minut i seran 8:45 del matí. Més enllà de la qüestió del Mundial i totes les derivades, no només esportives, sinó polítiques i geoestratègiques, a Catalunya, si tornem cap a casa nostra, si bé hem deixat enrere l'onada de calor, la tercera en 3 setmanes, les temperatures continuen molt altes i es manté l'alt risc d'incendis. El principal perill és a l'interior del país, al Prepirineu de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En total hi ha 33 municipis, 12 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, que és el màxim. A la resta del país el nivell és alt o moderat. En aquest context hi ha, per cert, restringits, per qui volguessin anar-hi, restringits l'accés a 3 espais naturals. Un és el del Montmell i Marmellà, l'altre la Ribera Salada i l'altre la Baronia de Rialb. Durant el cap de setmana les temperatures han de continuar per damunt de la mitjana sense arribar, això sí, als llindars de calor extrema de dies enrere. Però compta amb l'aixafogó, la humitat és altíssima i sobretot a la costa es nota de forma molt intensa. Però el govern hi adverteix que la situació a partir de dilluns es torna a complicar, l'entrada de la tramuntana ho farà més difícil. Per tant, la combinació de vent, de termòmetres molt amunt i vegetació molt i molt seca per aquestes 3 primeres setmanes d'onades de calor afavoreix l'aparició de grans incendis. Què tal, Abel Caral? Bon dia de nou.
7: Bon dia de nou.
0: Quin panorama de calor i de risc d'incendis afrontem tant avui com demà?
7: Doncs mira, molt pendents d'aquestes temperatures que no es disparen com dies enrere, com dèiem, no arribarem als 40, 41, 42 graus com hem tingut aquesta setmana mateix, en aquesta tercera onada de calor, però en tot cas, el que també comentàvem, continuem amb temperatures que, per molt que estiguem en la canícula, el moment de l'any que ha de fer més calor, estan per sobre de la mitjana. Temperatures que avui, fàcilment a l'interior del país rondaran els 35 graus, 34, 35, 36, amb humitats baixes, tot i que ara encara són altes, a mesura que avanci el matí i durant el migdia, tarda, les humitats seran baixes, i això, evidentment, temperatura alta i humitat baixa dispara el risc d'incendi. A més, a la tarda es pot reforçar la matinada en molts sectors del país. Això fa que el risc d'incendi sigui o alt o molt alt al conjunt de Catalunya, moderat en algunes zones, però el conjunt del país entre alt i molt alt. I les zones, com dèiem, algunes zones de Ponent, de l'interior de l'Ebre, sectors del Priorat, de la Catalunya central, és on el risc és molt alt. I això s'ha de mantenir perquè les temperatures, fins i tot, a principis de la setmana que ve, amb aquesta entrada de tramuntana, o malgrat aquesta entrada de tramuntana, que pot ser tramuntana rescalfada, a més, i disparar el risc d'incendi a l'Empordà, doncs les temperatures a principis de la setmana que ve volen pujar encara una mica més. La part positiva és que a la costa, però això no ens pot fer baixar la guàrdia, a la costa la humitat és molt alta, aquesta humitat que doncs, ens dona aquesta sensació d'aixafogó que fa dies que dura, aquestes nits pesades amb humitats del 90-95% i temperatures, en alguns casos, que la nit passada, de nou, no han baixat dels 25 o 26 graus en sectors, per exemple, del barcelonès, doncs aquesta humitat també és un factor favorable a l'hora de limitar una mica el risc d'incendi, però igualment a la costa també el risc és important i per tant molta precaució, perquè no serà fins a mitjans de la setmana que ve i a mesura que avanci i vagi la setmana que ve que les temperatures començaran a baixar, però no sembla que arribin als valors normals fins d'aquí 9-10 dies, fins a principis de la setmana, no aquesta que comencem dilluns, sinó la següent.
0: Ja sí, ja a finals de juliol.
7: Finals de juliol.
0: Potser començarem a normalitzar les temperatures que tocarien per l'època.
7: Sí, hem de pensar que hem tingut aquest últim mes i mig l'inici d'estiu més càlid a Catalunya des del 1950. No és estrany, perquè ja hem vist que aquestes 3 onades de calor i, de fet, ja a finals de maig vam tenir temperatures molt altes.
0: Gràcies, Abel.
7: De res, fins ara.
0: I en aquesta informació de servei, com dèiem, avui hi ha tres parcs naturals tancats. Un dels més afectats és el de Montmell i Marmellà, aquest espai entre l'Alt Camp, el Penedès i l'Anoia, on només en 8 dies hi ha hagut 5 focs. Ahir mateix els bombers van aconseguir controlar el darrer. Aquesta concentració en tan poc temps ha fet sospitar que sigui bàsicament una acció de piròmans. Per això les autoritats locals, Josep Riba, ja es plantegen anar a judici.
8: Els alcaldes de la zona ara volen anar tots a una i si hi ha alguna persona responsable la pensen denunciar un cop estigui detinguda. Ho va avançar El Periódico i ho ha confirmat als micròfons de RAC1 l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, al municipi on hi ha hagut 4 dels incendis d'aquests dies a la zona.
9: Si realment existeix i realment surt, segurament prendríem accions legals a diversos municipis. Vull dir, no vol dir que hi hagi de ser. Vull dir, si estem parlant, si sigués.
8: Els incendis de l'espai natural del Montmell i Marmellà han cremat més de 230 hectàrees i van obligar a confinar més de 2.000 persones entre Aiguamúrcia i Querol a l'Alt Camp, Pontons i Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès i la Llacuna, a l'Anoia.
0: El govern, per cert, gràcies Josep, també s'ha compromès a perseguir els responsables dels focs. Ho subratllava ahir la consellera de Territori i Portaveu, Sílvia Paneque.
10: Serem molt contundents, investigarem, perseguirem, trobarem les persones que els han provocat i les portarem davant la justícia per tal de que caigui el pes de la llei. Les conseqüències, no només ambientals, sinó econòmiques i socials d'aquests incendis, està sent importantíssima.
0: De fet, en les últimes hores els bombers han actuat contra dos incendis petits, un a Tarragona, prop de la 27, que està apagat, i l'altre a Llançà, a l'Alt Empordà, sota control. Tot cas, de moment que sapiguem, sortosament no hi ha cap focus important o descontrolat d'incendi a Catalunya. On sí n'hi ha, i molt important, és a l'Aragó, a Orés, a Saragossa, un incendi que continua descontrolat i que amenaça amb augmentar el seu perímetre. Fins ara, atenció, han cremat més de 14.000 hectàrees. El govern aragonès, de fet, diu que és l'incendi més complex que hi ha hagut a la zona en els últims anys i que el foc encara seguirà avançant a les pròximes hores. Ho deia el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
11: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
0: A hores d'ara continuen desallotjats un miler de veïns de 5 municipis diferents per aquest incendi. El fum també es pot veure des d'alguns punts de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida. De moment, com dèiem, és un dels pitjors incendis a l'Aragó dels últims 20 anys. Sobre el terreny hi ha més de 400 efectius desplegats, tot i que hi ha comunitats autònomes i el govern espanyol que han enviat encara més efectius. Sobre aquest incendi a l'Aragó, Abel, quina és la previsió per les pròximes hores?
7: Doncs una previsió de temperatures altes que poden tornar a passar, com ja va passar ahir, dels 35 graus, sense parlar de temperatures de 40 graus o més, però sí 35-36 graus. Vent que pot bufar entorn dels 30 km per hora, però ja sabem que aquests grans incendis, ho hem anat comentant amb els darrers incendis aquí a Catalunya, doncs creen la seva pròpia meteorologia i per tant això també pot fer que aquests grans incendis creïn ràfegues de vent encara més intenses i sobretot també la humitat molt baixa, humitats que poden rondar el 20%, per tant, molt males condicions per lluitar contra aquest foc, que es mantenen de cara a demà, que també s'ha de mantenir doncs aquesta altes temperatures entorn dels 35-37 graus amb aquest vent moderat i aquestes humitats tan i tan baixes.
0: Gràcies, Abel. I un últim apunt sobre incendis. Atenció amb aquesta història perquè a Castella i la Manxa, a Castella i la Manxa, hi ha un incendi que, a la Mierla, que ha cremat més de 3.000 hectàrees. I la Guàrdia Civil investiga l'alcalde, que és de Vox, del municipi de Robledillo de Mohernando, això és a Guadalajara, com a presumpte responsable d'aquest incendi forestal. La investigació continua oberta, els equips d'emergència treballen per controlar el foc, però fonts pròximes al cas han explicat al diari El Mundo que l'incendi s'hauria originat mentre l'alcalde feia servir una recol·lectora. Tot i això, en el moment de l'incendi l'activitat estava permesa, perquè el nivell de risc de propagació era de molt alt i la normativa castellana de la Manxa autoritza la sega fora de la franja restringida de 2 del migdia a 5 de la tarda. En tot cas, el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, ha avançat que el seu govern iniciarà accions judicials si l'investigació confirma que el foc va ser provocat per l'alcalde. 2:15 del matí, mentrestant en plena política, ahir de nou es va constatar amb dades a la mà el greuge que pateix Catalunya a nivell de finançament i d'inversions a l'Estat, sobretot comparat amb d'altres comunitats. Catalunya, amb prou feines, rep una desena part de tota la inversió estatal a les comunitats autònomes. De fet, menys d'una desena part. L'any passat, de fet, es van dur un 8,6% de tota la inversió executada, menys de la meitat del pes que té Catalunya al PIB espanyol, que s'enfila, recordem-ho, fins gairebé el 20%. 1% i molt per sota del 17% que representa la població del país. Així ho detalla l'informe, al qual ha tingut accés RAC1 i que ahir el Ministeri d'Hisenda va enviar també els grups polítics del Congrés. Segons aquest document, Catalunya és la cinquena comunitat amb inversió executada, per sota, ja no de la Comunitat de Madrid, que evidentment va disparada, sinó també del País Valencià, d'Andalusia i de Galícia. En aquest cas, la de Madrid concentra, és la que concentra més inversions de tot l'Estat, o sorpresa, un 20%, segons aquestes xifres. Per tant, Madrid rep dues vegades i mitja més d'inversions que no pas Catalunya, Laia Colomer.
12: Són dades que apareixen a l'informe Distribució Territorial de la Inversió del Sector Públic Estatal de la Intervenció General de l'Estat. Hisenda el va donar a conèixer als grups parlamentaris ahir a mig matí, ja amb tothom, mig de cap de setmana i encara amb el regust de l'amnistia. Segons el document, la inversió real de l'Estat a Catalunya l'any passat va ser de 1.321 milions d'euros. Representa un 8,6% de tota la inversió estatal executada a les comunitats autònomes i molt lluny del 20% que Catalunya representa al PIB espanyol. La llista l'encapçala Madrid amb 3.217 milions d'euros d'inversions reals, el País Valencià amb 1.737 milions, Andalusia amb 1.619 milions i Galícia amb 1.579 milions d'euros en inversions. Això pel que fa a l'any passat, el 2024, l'Estat va executar 1.408 milions d'euros a Catalunya, poc més d'un 10% del total. De fet, si es mira l'última dècada, cada any, punt amunt o punt avall, la inversió real a Catalunya ha representat al voltant d'una desena part del total de les comunitats autònomes. De fet, dels últims anys, el que el percentatge va ser més alt va ser, atenció, el 2017, l'any del referèndum de l'1 d'octubre, que es va enfilar per sobre del 13%.
0: Curiós. Curiós, curiós. Com era d'esperar, les dades no van agradar gens ni mica a molts partits a Catalunya. Junts, per exemple, de seguida li va tirar la cavalleria per damunt del govern espanyol. En una piulada, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, va lamentar que l'Estat només inverteixi a Catalunya 162 euros per habitant, si ho mirem per habitant, quan a Madrid són 452 o Galícia 581. Nogueras, que també va criticar que ni el govern de Salvador Illa ni tampoc Gabriel Rufián han mogut un dit per canviar-ho. També la presidenta del grup, Mònica Sales, ho qualifica d'asfíxia premeditada, cada cop que més descarada i insostenible. Precisament des del govern de la Generalitat reconeixen que els agradaria que l'augment de la inversió executada a Catalunya fos important o més important. Ho admetia la consellera d'Economia, Alicia Romero, que en un comunicat va dir que ja estan negociant amb el govern espanyol la manera perquè els pròxims anys la inversió sigui més equivalent al pes que té econòmic Catalunya a tot l'Estat. Ho deia a 3CAT.
13: És cert que hem posat també sobre la taula algunes solucions per intentar millorar aquesta execució, per intentar millorar els recursos que dedica l'Estat a Catalunya amb infraestructures, com és el Consorci d'Inversions, i no vam tenir doncs, la sort de que s'aprovés al Congrés dels Diputats perquè alguns grups doncs, van votar-hi en contra.
0: Per cert, i parlant d'inversions, Aena ja ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros per fer un rentat de cara i un canvi important a la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona. Són unes obres que han de durar fins al 2031. La Terminal 2 és... viurà aquesta transformació la més important des que s'hi fa, des que es van fer els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Són obres que afectaran tant l'interior com l'exterior per adaptar les necessitats operatives i de mobilitat actuals i del futur. Per exemple, la connexió amb el metro es farà per un pas subterrani eliminant el pont que hi ha ara. I encara en plana política, el que ha marcat a les últimes 48 hores també és l'aval europeu a la llei d'amnistia, per tant, el debat sobre el retorn o no de Carles Puigdemont a Catalunya. Ahir l'advocat, el seu advocat, Gonzalo Boye, deia que el Tribunal Suprem ja no pot fer més giragonses processals per tornar a portar l'amnistia cap a Europa. Això després que dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei pràcticament de dalt a baix i digués que s'ha d'aplicar en tots els supòsits. Ahir en una entrevista al Món, Boye va dir que el jutge Pablo Llarena tard o d'hora haurà de passar per redreçador perquè fa temps, diu, va rebutjar precisament anar a Europa a preguntar res.
14: Siempre les propusimos el planteamiento prejudicial. Siempre lo rechazaron bajo el mismo argumento. No hay duda de derecho a la Unión. Y ayer el tribunal, el pleno, la gran sala del TJUE, dice, claro que había dudas. Y están aclaradas. Un acto aclarado no da pie a una nueva prejudicial. De eso que se olviden.
0: Ara bé, Boye també va avançar que ja tenen preparada l'estratègia de defensa en cas que el Suprem els continuï buscant les pessigolles i rebutgi aplicar l'amnistia. De fet, l'advocat ja va insistir que Puigdemont no tornarà de l'exili fins que l'amnistia sigui efectiva.
14: El president tiene que tomar decisiones, pero que serán en función de lo que vayan resolviendo los tribunales y sobre todo porque estamos en un escenario que creo que ahora el tiempo va en contra de los que han estado dilatando esto.
0: no tothom ho veu de la mateixa manera, però ahir el govern espanyol convidava de nou, tot i el risc d'empresonament, a Puigdemont a tornar. Ho deia el ministre de Transports, Òscar Puente, a Ràdio Nacional d'Espanya.
15: Yo creo que lo tiene a huevo, pero yo me plantaba hoy en España. Y que me detengan y me lleven a prisión, claro. Es decir, si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley, y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre... Vamos a ponernos todos colorados de una vez. Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo.
0: Declaracions sorprenents, del ministre Puente, que per cert no van agradar gens i mica Junts. En una piulada, el secretari general Jordi Turull ho qualificava de frivolitat i misèria. A Puente també li va contestar Boi en una entrevista avui a l'Ara. Diu que si Puigdemont tornés a anar bé, la resolució del Tribunal Suprem encara arribaria abans que no pas ell. I encara sobre la qüestió de l'amnistia, després d'aquest a l'europeu, Esquerra Republicana ha mirat de girar full. Ara els republicans posen el focus al tram final de la legislatura espanyola amb la mà estesa. Des de Madrid, Oriol Junqueras ahir s'oferia aprovar els pressupostos de l'Estat.
16: Somos un partido que quiere formar parte de las soluciones y en la medida de lo posible ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles. Pero para ello, el gobierno español debe creérselo. Si la operación presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, allí estaremos.
0: Clar que els vots d'Esquerra són insuficients i per això instava el PSOE i a Junts a posar-se d'acord.
16: Nos parece extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura, pero todos ellos, el Partido Socialista, Sumar, Junts, todos ellos deben formar una mayoría que permita conquistar totes aquestes qüestions.
0: Però què hi diu Junts? Des de TV3, el secretari general ho deixava clar.
17: No ens en fiem del PSOE i no ens en fiem de Pedro Sánchez, perquè han estat masses les coses, des de grans acords fins a petits acords, que no s'ha complert. Quan acreditin que han complert els pressupostos anteriors, podrem començar a parlar de pressupostos. Però mentre any rere any totes les promeses del pressupost no es vagin complint, nosaltres no tenim res que parlar.
0: Cal dir que més enllà de Junts no hi ha cap altre dels socis habituals, els socis d'investidura de Sánchez, que també hagin mostrat la predisposició d'Esquerra a aprovar els pressupostos. I encara en l'àmbit polític i judicial, Brussel·les ha picat la cresta al govern d'Espanya per, diu, no fer prou a la lluita contra la corrupció. Reconeixen avenços, però diuen que es queda a mitges i els hi posa deures. L'informe anual sobre l'estat de dret de la Comissió Europea no recull els últims escàndols del PSOE, però demana normes clares en temes que els toquen de prop, com la declaració de béns i patrimonis dels càrrecs polítics i els conflictes d'interessos. Més, la comissió alerta d'un augment de la sensació entre els ciutadans que la corrupció a Espanya està més estesa. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
18: Bon dia. L'informe anual de la Comissió Europea recull reformes i avanços fets l'any passat, el 2025, però realment sembla un vestit fet a mida a tot el que ha passat els últims mesos. Per exemple, en ple escàndol per les joies de Zapatero demana una normativa clara de declaració de béns i patrimoni dels càrrecs polítics i, en plena polèmica pels casos que afecten l'entorn de Pedro Sánchez, demana regular els conflictes d'interessos. En general, Brussel·les creu que les reformes fetes fins ara contra la corrupció són insuficients i que els processos judicials encara són massa lents i demana més eficàcia, tot plegat mentre avisa d'una desconfiança de la ciutadania. L'informe apunta que la sensació que la corrupció s'està estesa com una taca d'oli està per sobre de la mitjana europea. Fins i tot apunta que 4 de cada 10 empreses creu que la corrupció els ha impedit guanyar una licitació pública. A més, la Comissió Europea rufa el nas per les crítiques dels polítics als jutges.
0: Doncs aprofitant això, també ahir vam sentir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ja no parla de l'amnistia, però sí que parla de la corrupció. Diu que ja donava per fet els resultats d'aquest informe de la Unió Europea, tenint en compte els casos que esquitxen el PSOE.
19: La Comisión Europea vuelve a señalar lo que ya sabemos, que la calidad democrática en España se está viendo seriamente dañada. ¿Cómo no lo va a decir si tenemos un gobierno que señala a jueces, a fiscales, a los miembros de la Guardia Civil que están destinados en la UCO o de la Policía Nacional que están en la UDEF?
0: Passa un minut de 3:45 del matí, coincidint amb aquest informe de la Comissió Europea. Ahir també es van fer públics més detalls sobre un dels casos de corrupció que envolta el PSOE, el de Santos Cerdán. Un nou informe de l'UCO indica que l'ex número 3 dels socialistes i alguns membres de la seva família haurien obtingut més de 300.000 euros, principalment a través de l'empresa Servinavar. Els investigadors de la Guàrdia Civil apunten a una possible font alternativa d'ingressos no declarada i situen les quantitats més elevades entre 2019 i 2023, que just és l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports. Des de Madrid, Roger Perciba.
20: Sí, l'UCO parla de fonts alternatives d'ingressos, no les identifica totes, apunta 18.000 euros que va ingressar en efectiu entre els anys 2014 i 2017 i pagaments, per exemple, de Coldo García i la seva dona per cobrir el rènting d'un vehicle. Els agents també detecten que a partir del 2019 Cerdán va reduir els pagaments amb la targeta i també les retirades d'efectiu, canvis de comportaments que coincideixen amb l'etapa d'Ábalos al Ministeri de Transports i amb les adjudicacions a Acciona que ara s'estan investigant. Tot i fer menys ús dels seus diners, Cerdán continuava gaudint de béns i serveis pagats per l'empresa Servinàver, propietat del seu amic Anxón Alonso. A més, entre els anys 2023 i 2024, la dona de Cerdán va cobrar prop de 18.000 euros en nòmines de l'empresa Lorgen, tot i que la mateixa empresa assegura a l'UCO que mai va anar a treballar. No hi ha rastre en aquest informe de l'UCO dels més de 5 milions d'euros en comissions que el jutge Puente va estimar com a possible botí de la trama quan va enviar Santos Cerdán a la presó.
0: I precisament ara que diu el Roger sobre Santos Cerdán, ahir també va centrar la declaració de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Ella, que està investigada en el cas Leire Díaz, va dir que se sent una víctima més de Santos Cerdán i que no sabia que l'exmilitant socialista actués per encàrrec de l'exsecretari d'Organització Socialista. Tant González, davant del jutge, com el número 2 de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, al Senat, van negar haver donat instruccions a l'UCO perquè es posés de perfil a les investigacions que afectaven tant Pedro Sánchez com el Partit Socialista.
20: Sí, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, insisteix que només es va veure amb Leire Díez en dues ocasions i que no van parlar mai de cap investigació en curs de l'UCO. Si hagués sabut que actuava, diu, per encàrrec de Cerdán, no l'hauria rebut mai. González, com ja va fer durant la seva compareixença al Senat, nega haver intervingut per frenar o paralitzar investigacions que afectaven el govern espanyol i el Partit Socialista. També ahir el seu número 2 i director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, el tinent general Manuel Llamas, sorprèn tothom quan, a la comissió del cas Coldo al Senat, critica l'excessiu protagonisme dels mateixos agents de l'UCO, els qui recorda que les investigacions les porten els jutges i ells fan d'assistents, i no al revés.
21: Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quien lidera esa investigación.
20: Llamas també nega que hagués conspirat per aturar investigacions de l'UCO. Diu que no reconeixen l'expressió posar-se de perfil que dos generals del cos li atribueixen. Diu que mai va parlar amb Leire Díez i que no pensa dimitir.
0: Deu minuts i arribarem a les 9 en punt del matí.
22: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Arriba el moment de parlar del nou gaspatxo gastronòmic d'Ametller Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'Ametller Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
24: El titular és que aquest nou gaspatxo agradarà tant als amants del gaspatxo com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
25: Ametller Origen. El gust és nostre. Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
26: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
27: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
26: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
27: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
26: Important, en un refugi climàtic natural.
27: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
28: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
29: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
30: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar algú junts.
29: Amb gent pionera.
30: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
29: I que vol canviar el món.
31: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
32: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
1: Change the world, or the world will change you.
2: RAC 1 Podcast.
32: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Vuit minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Notícia que ens ha arribat fa poca estona a la redacció diguem-ne d'interès per la gent que es desplaci. Sobretot si heu d'agafar Rodalies aquest matí. Està tallada la R2 Sud entre Castelldefels i Sants per un atropellament. Arran de l'accident, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. 7 minuts i arribarem a les 9 del matí. I mentrestant, a Barcelona, al barri del Puiget, comença ja el principi del final del malson pels afectats de l'Esvoranc. A partir de dilluns hi ha una petita minoria de veïns que poden començar a tornar a casa seva. Ho faran, això sí, en comptagotes. De moment, només els que viuen a dues de les 8 finques afectades. És un retorn gradual que s'ha d'allargar setmanes. De fet, els més pròxims a l'Esvoranc podrien trigar fins i tot un mes a tornar a casa seva. Hi ha molts veïns que ja compten que no tornaran al seu pis fins que acabi l'agost. La primera previsió era que els primers afectats tornessin fa una setmana. Després es va dir que ahir, però finalment, si tot va bé, el retorn comença dilluns. Joel Penya.
3: Dilluns tornaran a casa els veïns dels 11 habitatges dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. I els quatre locals que hi ha també podran obrir. Tot apunta que d'aquí a una setmana també podran tornar els del número 54. Per assegurar el retorn, els tècnics han estat injectant ciment sota terra. Els últims dies ja han fet les comprovacions pertinents. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que ara toca fer-ho als carrers de l'altra banda, però ha demanat paciència als veïns.
4: En la zona on va aparèixer la cavitat, les injeccions estan, diguem-ne, deixant el terreny en una condició igual o millor a la que estava abans de que va passar això, i per tant el temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran dos, tres, quantes setmanes de treballs d'injecció.
3: Ramírez dona per fet que també caldran setmanes per esclarir les causes de l'esvoranc. Una de les possibilitats que tenen sobre la taula és que s'hagi sobreexcavat la zona afectada, però n'hi ha d'altres de possibles causes i cal investigar-ho bé.
0: 6 minuts i seran les 9 del matí, un parell de punts en l'àmbit internacional. Ahir va haver-hi un ensurt important a Mèxic per un terratrèmol que sobre el paper és molt important, magnitud 7.3, que va sacsejar ahir a la tarda al sud del país i Guatemala. És un sisme, però que va tenir l'epicentre a 71 quilòmetres de la costa, dins l'oceà Pacífic, a 10 quilòmetres de profunditat. Això no va provocar víctimes ni danys materials greus, com deia el secretari de la Marina de Mèxic, Raimundo Morales.
5: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: S'havia decretat aquesta alerta per tsunamis, però es va desactivar al cap de 3 hores. Per cert, i parlant de terratrèmols, les autoritats de Veneçuela han elevat ja més de 5.000 els morts pel doble terratrèmol de fa gairebé un mes. I l'altre punt en àmbit internacional, i és que dilluns el Regne Unit tindrà nou primer ministre. Serà Andy Burnham, que substituirà Keir Starmer, després que els laboristes l'hagin proclamat nou líder del partit amb un 90% de suport. Per tant, la setmana que ve, l'exalcalde de Manchester, conegut com el rei del nord, serà Violeta Martos, el nou ocupant del número 10 de Downing Street.
6: Burnham és la gran aposta dels laboristes per frenar l'ascens de l'ultradreta de Reform UK i arriba al poder en plena crisi del cost de la vida i amb el partit en un moment delicat. En el seu primer discurs com a líder ha promès un canvi de rumb i més poder pels territoris lluny de Londres. If we want
7: an economy... Si volem una economia i un país que treballi per tothom i per totes les poblacions, que per mi hauria de ser sempre el més fonamental del laborisme, necessitem un camí diferent del que hem estat seguint durant els últims 40 anys. El govern que lideraré seguirà aquest camí amb confiança.
6: Per deixar clar el seu tarannà, dijous es va plantar durant més de 2 hores en una cadira al centre de Cardiff i va convidar els ciutadans a preguntar-li el que volguessin.
0: 4 minuts i les 9 del matí, en el dia que avui, 18 de juliol del 2026, fa exactament 90 anys del cop d'estat contra la Segona República a Espanya que va desfermar la Guerra Civil. El que els feixistes van anomenar el alzamiento havia començat el dia 17 de juliol del 36 al Marroc, però tal dia com avui fa 90 anys, el 18 de juliol va arribar a la península. Part de l'exèrcit espanyol s'havia rebel·lat contra un govern al qual acusaven de roig i de trair els valors tradicionals.
8: Contra todo esto se hizo inevitable y necesaria una guerra. La paz patria se levantó al grito de viva España.
0: Un alzamiento que el Nodo, el documental, vaja, l'informatiu feixista de la dictadura, qualificava d'inevitable. El cop, per cert, va fracassar tant a Madrid com a Barcelona i en un estat dividit, 3 anys de guerra van provocar centenars de milers de morts. Doncs bé, avui, passats 90 anys, de les 1.000 fosses comunes que hi han documentades, encara en queden 800 per obrir. Tot just s'han pogut recuperar, Violeta, un miler de cossos, la majoria soldats i civils del bàndol republicà.
6: La fossa amb més víctimes exhumades és la de Mas de Santa Magdalena, Móra d'Ebre, on s'han recuperat les restes de prop de 200 persones. Actualment hi ha unes 8.000 persones inscrites al cens de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme. Més encara, hi ha uns 2.600 símbols que incompleixen la llei de memòria democràtica. La majoria són plaques amb el jou i les fletxes, però també monuments importants destacats com el de la Batalla d'Ebre, inaugurat l'any 1966 amb la presència del dictador Francisco Franco per commemorar els 25 anys de la victòria de l'exèrcit franquista.
0: Dos minuts i seran les 9. En l'àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra detenen per segon cop un professor jubilat de Torroella de Montgrí acusat de fer tocaments almenys 14 alumnes.
9: La primera denúncia va arribar l'1 de juliol i després ho van fer 5 víctimes més. Els Mossos van arrestar l'home en aquell moment, el van deixar anar, però com que hi ha 8 noies més que han declarat en contra seva, l'han tornat a detenir. A més, la policia no descarta que pugui haver-hi més víctimes que el denunciïn. L'home feia classes particulars a casa seva, de matemàtiques i química, a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. De moment, només l'han denunciat noies.
0: I han detingut un home per amenaçar dues persones homosexuals amb una ampolla de vidre durant el Pride. La Guàrdia Urbana el va arrestar, aquest home, per possibles delictes d'odi i amenaces.
9: Va passar dijous a la nit durant el concert a la plaça Universitat. L'arrestat va trencar l'ampolla mentre amenaçava les dues víctimes amb una actitud intimidatòria i les insultava per la seva orientació sexual. La intervenció dels agents va evitar que l'home agredís físicament les víctimes.
0: Avui que precisament a les 6 de la tarda està prevista la manifestació unitària del Pride de l'Orgull a Barcelona, avui 18 de juliol. I aquestes últimes hores hem sabut una troballa excepcional a Catalunya. Investigadors de la Universitat Rovira Virgili han desenterrat dos esquelets sencers de rinoceront estepari a la cova de les Teixoneres, a Moià. Tenen 200.000 anys d'antiguitat i són els únics exemplars adults que hi ha actualment a tota la península. Fa bé 24 anys que els arqueòlegs treballen en aquest jaciment i ara han fet aquesta descoberta històrica. Víctor Massip.
10: A més, al costat dels ossos dels rinocerons llanuts hi han trobat eines de pedra. És un detall clau que demostra que els humans d'aquella època van interactuar amb el rinoceron segurament per menjar-se'n la carn. Ho detalla l'investigador principal del jaciment, Jordi Rossell.
11: La gran pregunta sempre serà què fan dos rinocerons a dins d'una cova. Però com a tafònoms, el que ens interessa a nosaltres és qui se'ls va menjar. Sabem que Teixoneres és un cau de hienes, per tant, les hienes segurament van voltar per allà, però els humans estem segurs de que hi van ser.
10: I perquè tota aquesta riquesa prehistòrica no hagi de marxar del municipi, l'Ajuntament ha posat fil a l'agulla. Moià crearà un equipament municipal que servirà per exposar i conservar, de manera permanent, les restes trobades tant a les Teixoneres com a les coves del Toll.
0: Les 9 en punt del matí i en plan audiovisual arrenquem amb el cinema català que tornarà a ser un dels protagonistes del Festival de Donosti. Ja s'han anunciat les primeres pel·lícules que han de competir per la Conxa d'Or al setembre i a l'octubre i un any més hi haurà força presència de directors i actors del país. Un dels noms més destacats, Javier Ruiz Caldera, que presenta la pel·lícula 5 minutos más amb Berto Romero i amb Javier Cámara al capdavant, Adrià García.
12: La pel·lícula segueix un matrimoni que se'n va d'escapada a una casa rural i sense adonar-se'n acaba fent un petit viatge en el temps. Les altres dues candidates a la Conxa d'Or, amb protagonistes catalans, són el mal padre, amb Eduard Fernández, i Sants, amb Victoria Luengo. Però la presència catalana no acaba aquí. Fora de competició s'hi estrena Esta soledat, de Javier Giner, que torna a comptar amb Oriol Pla i Marina Salas després de l'èxit de Yo Adicto. També s'hi presentarà El Castillo, que és la nova sèrie de la barcelonina Elena Martín, sobre una trama d'explotació de dones. I en l'apartat de documentals hi haurà Más allá de la sociedad, de Juan Antonio Bayona, i Jaleos d'Isaki La Cuesta, que és un documental dedicat al món del flamenc.
0: I encara parlant de cinema, ha mort a l'edat de 81 anys l'actriu irlandesa Brenda Fricker. Una carrera molt llarga, de més de 60 anys, Fricker deixa un llarg llegat i un dels treballs més destacats, potser el recordareu, va ser a Mi pie izquierdo, pel·lícula que li va donar l'any 90 l'únic Òscar de la seva carrera. Hi ha molta gent, però, que sobretot la recorda per ser la senyora dels coloms de la segona part de Sol a casa.
13: I wasn't always like this, you know?
14: Oh, what were you like before?
13: I had a job.
0: Recordeu aquella conversa amb Macaulay Culkin a Nova York, al Central Park, amb la senyora dels Coloms? Doncs és, efectivament, Brenda Fricker, l'actriu que hi va morir. Després de més de dues dècades treballant a la televisió i petits papers al cinema, li va arribar aquest Mi pie izquierdo que us dèiem, on interpretava la mare del personatge de Daniel Day-Lewis, que li va dur fins al Premi Òscar. I en l'àmbit musical, obrim l'agenda de concerts del cap de setmana marcat pels festivals, com el de Cap Roig. Avui actua Rick Astley amb Tot Venut. L'ídol musical dels 80, que repassarà tots els seus grans èxits, com aquest mític Never Gonna Give You Up. De la Costa Brava marxem cap a Salou, on hi actua La Gossa Sorda. En aquest cas, dins del festival El Festiuet, i és que els valencians encara en el seu retorn amb ganes de trobar-se també amb el públic català. I ens anem també a Premià de Mar, on avui actua Joan Miquel Oliver. En aquest cas, serà l'escenari del festival Nits de Veu en Solitari a Premià. I a Ivars d'Urgell hi ha concert de Masoni. El cicle Sons Tranquils, en aquest cas, un espai fet a mida per deixar-se endur per les cançons de Masoni. Avui que també actua Maria Jaume. En aquest cas, el Talarn Music Experience, a les 9 de la nit, amb el seu pop nostàlgic. I els Catarres avui són...

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
4: Avui s'estrenen ja amb els primers partits amistosos equips de la primera i de la segona divisió com l'Espanyol i el Girona, Quim.
5: Sí, l'Espanyol a les 8 contra l'Olot a la capital de la Garrotxa, arrenca el nou projecte de Manolo González i podrem veure els primers minuts dels tres fitxatges que de moment ha fet l'Espanyol aquest estiu, Àlex Calatrava, Quilins de Harman i Gabriel Moscardó. I també s'estrena el Girona de Quique Álvarez, que aquesta temporada competirà a segona divisió amb l'objectiu de tornar a primera. També jugarà a les 8, en aquest cas, a l'Acadèmia contra l'Al-Qadsiyah Saudita. S'estrenaran com a gironistes Izan González, Ivan Morente i Oleksandr Pishur. Ja no jugarà Joel Roca, que de fet és a Grècia per fitxar per Olympiacos, una operació que portarà a la caixa del Girona 7 milions d'euros que es poden ampliar amb els conceptes variables i, a més, el club gironí es reserva un percentatge en cas d'una futura venda.
4: I en bàsquet, si deixem de banda el futbol, Agustín Ubal torna al Barça.
5: Uruguaià de 22 anys, que de fet farà els 23 demà i 1,98 d'alçada, pot jugar de base i d'aler i torna al Palau després de 4 temporades en diferents equips de CB. Ha guanyat experiència amb el Bilbao, el Palència, el Granada i el Manresa, on hi ha jugat la temporada passada aquest jugador, Agustín Ubal, que s'havia format abans de debutar com a professional al Barça, on hi va arribar amb 16 anys.
6: La verdad que para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
5: Aquesta temporada passada ha fet una mitjana de 10,3 punts per partit amb el bàsquet Manresa, el cinquè fitxatge del bàsquet blaugrana per la temporada vinent.
4: I avui que tenim etapa de muntanya al Tour de França.
5: La 14a...
4: No s'ha acabat, això, encara.
5: No, s'acaba el cap de setmana vinent, no aquest, sinó
4: correcte,
5: la setmana vinent. Avui 14a etapa de 155 quilòmetres entre Milú i la Marquestien-Fellering amb tres ports de muntanya de primera categoria i un de segona. Tadej Pogacar continua vestint el mallot groc de líder amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre Jonas Vingegaard. El tercer és Remco Evenepoel a 4 minuts i 6 segons i l'anglès Tom Pidcock es va situar ahir quart a 4:15 i amb 7 segons de marge sobre Juan Ayuso, que és cinquè després d'infiltrar-se Pidcock en la nombrosa escapada de la jornada d'ahir que va culminar amb la victòria al suís Mauro Schmidt.
4: Vaja, acabarem amb Fórmula 1.
5: Tenim aquest cap de setmana Gran Premi de Bèlgica a Spa-Francorchamps amb el tercer entrenament lliure aquest migdia a 12:45 i la qualificació que decidirà la graella de sortida aquesta tarda entre 4 i 5. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, va dominar ahir la primera jornada per davant del campió Lando Norris, Max Verstappen tercer i Lewis Hamilton quart, amb Carlos Sainz setzè i Fernando Alonso últim a més de 5 segons del millor temps. La cursa començarà demà diumenge a les 3 de la tarda.
4: Gràcies, Quim.
7: Bon dia.
4: 9 i 8 minuts, de seguida arrenquem temps de tertúlia. Carles Fernández, Maria Vila, Antonio Baños, Joan Canyada i Milagros Pérez Oliva. Últim dissabte de tertúlia abans d'agafar vacances.
8: RAC 1. Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
9: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
10: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: Nou eVitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-la i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. eVitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia els Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
3: RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4: 9 i 10 minuts.

0: this World Cup would not have been such an incredible success without you.
1: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
2: No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
3: La gran sala del TEJUE dice, claro que había dudas y están aclaradas. Un acto aclarado no da pie a una nueva prejudicial, de eso que se olvide.
4: Yo creo que lo tiene a huevo, pero yo me plantaba hoy en España. Y que me detengan y me lleven a prisión, claro.
5: Ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles.
6: Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura.
7: 3 minuts i arribarem a un quart de 10 del matí, avui amb una tertúlia Curulla, podríem dir, no? No em miris amb aquesta cara, Carles. Curulla vol dir plena, no?
8: Ho sé, però plena de què?
7: De tertulians. Hola, Antonio Baños, bon dia. No, nois, de veritat, eh?
8: Dos rinxoles, dos calvos.
7: Que esteu molt a prop de les vacances, se us nota. Carles Fernández, bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia.
7: També ens acompanya avui la Maria Vila, candidata. Què tal, Maria?
10: Molt bé, bon dia.
8: Què tal, candidata?
7: No, candidata, perquè si no ho sap algú, la Maria Vila no sé que es presentarà a les eleccions municipals de Sant Cugat del Vallès.
10: Ah, exacte. Moltes ganes i molta il·lusió, que és ja el que se sol dir, però és de veritat.
7: Ganes i il·lusió.
10: No, però és el que...
7: És a l'eslògan. Sí. Ganes i il·lusió. No.
9: Que quan li diu partido, un altre candidat diu, has vist què diuen? Partido, ganes i il·lusió.
10: No, però no teniu... Jo la sensació que tinc, i potser és que realment il·lusió no n'hi ha, no? Tothom... Això hi ha com una desídia arrossegada en absolutament tot l'espectre polític.
7: Però hi ha gent que sí que està il·lusionada, eh?
10: Bueno, clar, però sí. Però,
8: però per la nòmina?
10: També, sí,
7: no, per la política hi ha gent que té il·lusions.
9: Tu somriu.
10: O sigui, en aquest marc de o PSC o Aliança, no, jo crec que es poden fer coses i que, a més, a mi, personalment, veia com m'estava convertint en una amargada, no vull ser aquesta mena de mare, i, doncs mira, baixa a l'arena i embrutat-hi. I amb ganes.
7: Doncs, mira, ja sabeu, ja ho sabeu.
10: Ara s'ha fet un silenci.
7: No. Hola, Joan Canyada, bon dia, per cert.
11: Molt bon dia.
7: Jo deia que és Curulla perquè, a més, també tenim la Milagros Pérez Oliva a la distància. Hola, Mila, bon dia. Ui, ara no la sento.
12: Hola, bon dia.
7: Ara, hola. Crec que hi ha una mica de
12: delay. Hola, bon dia,
7: Una mica de retard. Ara mirarem d'anar controlant una mica de la situació, perquè si no, pobre, serà més difícil de parlar-hi. Abel Caral, bon dia.
13: Bon dia, jo també vaig ser candidat en el seu moment, Tiana.
7: Ah, sí?
13: No, número 1, no cap de llista.
7: Vas entrar?
13: Vaig ser regidor de Cultura.
7: Va ser regidor de Cultura.
13: Sí, sí.
7: Mare de Déu, senyor.
13: Fa quasi 20 anys.
8: Explica'ns, tranquil·lament, anècdotes.
7: No, pots... No,
13: vaig durar poc.
7: A veure, que és una piranya, que tu no pots tirar-li carn.
8: Per això ho faig.
7: Per favor.
13: Mira, això va ser...
7: Que ja és un quart de 10 del matí, tu.
9: Temps era temps.
13: No, però vaig prioritzar la meva carrera política i ara estic aquí amb vosaltres.
7: Però què vols dir, vas prioritzar la teva carrera política?
13: No, jo estava començant la meva carrera.
8: Ja has pringat un do, ja està.
7: Dic, si la vas prioritzar, no es nota, perquè no t'estem veient com un líder polític ara mateix, però vaja.
13: No estic al Parlament, no. Vaig prioritzar la meva carrera professional i vaig aparcar la política.
7: Tot i que tenies aptituds, no?
13: Moltes.
8: I il·lusió tenies?
13: Il·lusió també.
7: Vas
10: no te'n recordes si tenies il·lusió.
7: Vas fer panxes en algun ple municipal?
13: No em consta, però era complicat combinar la feina amb els plens, amb les juntes de govern.
8: Associació d'afectats de la política.
13: I més regidor de Cultura, Tiana, que és un poble amb un gran teixit cultural. I era...
7: Prou, home, ja amb la campanya, tu.
11: Pensaves que seria entrevistat pel seu passat
13: per
11: ell.
13: No esperàvem això.
8: No, és que cada setmana té un vessant diferent.
13: Soc un tio molt viscut.
7: Sí.
9: Molt viscut i llegit.
7: És que de veritat...
13: I llegit.
8: Tens l'alè... Tens el seu alè al clatet.
7: No tinc ganes de parlar d'alès, ara. Bueno, ara seguim parlant d'actualitat. Entre altres coses, de les declaracions d'aquesta nit passada de Donald Trump...
13: Que divertit,
7: Bueno, no, és que ha dit que els hi llançarà arancels al Canadà pels incendis.
13: Que clar,
7: el fum, pel que els està arribant el fum a Nova York i ja està bé, això.
13: Que un negacionista del canvi climàtic, una persona que ha retirat ajudes públiques,
7: Estàs demostrant la teva vessant política, ara.
13: Sí, exactament.
7: Bueno, un moment, centrem-nos un moment.
13: És que...
7: He de dir una cosa, que el Carles ha portat un paquetet, que no sé per qui és aquest paquetet, Carles.
9: Sí, fa molt de temps que vaja, que tinc al cap i ho tenia...
7: Perdona, t'aturo un momentet perquè... O sigui, la gent que ens està escoltant, demaneu disculpes perquè ja es nota que això és l'últim dissabte de temporada.
9: Sí,
7: o sigui,
9: una mica desordenat.
7: Aquí hi ha un...
8: Festival.
7: Hi ha un desmadre que no té cap mena de sentit. Però bueno, endavant amb el paquet, Carles.
9: Doncs fa temps que vaig trobar una cosa que pensava que era molt de Baños.
7: Ah, sí?
9: Que era molt de Baños.
7: Per Antonio Baños? Sí. Però li has portat un regalet.
9: I li he portat un regalet.
13: Llavors, que era pel bondó.
9: El que passava és que no coincidíem, llavors...
7: Ostres, la tertúlia.
9: No, i al final vaig demanar, home, sisplau, l'últim dia...
7: No, tu queda't allà, Banyos, queda't allà, un moment.
10: Va haver-hi un dia, si no, que, va ser la cirereta del pastís de decidir-te...
9: Correcte, el dia que va venir amb
7: la resta sabeu què és?
9: El, que va, el dia que va venir amb el ventilador de mà, vaig dir que aquell dia...
7: Bueno, Antonio Banyos, de dir que porta el ventilador de mà, que és una cosa que hi ha gent que ens deu estar escoltant que també el porta.
10: Avui, avui algun diari publica...
7: Ara, si ho sentiu...
9: Crec que és La Vanguardia que publica això que
7: el,
9: això...
7: Això és el ventilador de mà del Banyos.
9: Per favor. És un fa...
7: És que, de veritat, tots els oients que hem guanyat aquesta temporada s'estan anant, però s'estan anant...
10: He de dir que aquest...
13: On? On van? On van?
7: Tancar la ràdio?
13: Home, no.
7: Bueno, procedim al, total, al present.
9: Vaig a fer la donació. Sí.
8: Però això...
7: Ai, ara s'està costant s'aixecar.
10: No us allunyeu, no us allunyeu.
7: Carles Fernández, ara s'abracen.
12: Jo no sabia.
7: Veus, els cops a l'esquena.
12: Un abrazo.
7: I és una bosseta, més que un és paquet, una és una bosseta.
12: Aviam si no té ampli.
7: Veure, què hi ha dins, Banyos?
12: Ai! Oh!
7: Què hi ha, què hi ha?
12: Està embolicat i tot.
7: Està embolicat. És
12: tuguet, deu ser un croissant. Aviam.
7: És mira croissant, això.
12: És mira croissant.
7: Ara està obrint el paper.
12: Hola.
7: Que és un paper...
12: Ai, no m'havia fet mai un regal.
10: Rosat. És un paper mai amb uns
7: cors
10: de...
7: Què hi ha dins, Banyos?
12: És una cosa...
13: Un calçotet?
7: Amb tela. És una samarreta?
12: És una samarreta.
7: A veure què diu.
12: Què posa?
7: Què diu? És, un bar... és el barrufet rondinaire!
13: Bravo!
7: This is my happy face. I surt la cara del barrufet enfadat.
12: Oh, sóc jo.
7: Ets tu.
12: Sóc jo.
13: Ho he pensat que potser era una samarreta, eh?
12: Gràcies.
7: Algú li pot fer una foto?
12: Sóc
13: la Maria, Maria l'hi està fent.
7: Però, perdona, tu l'has anat a comprar o, la, o oh. què sabia? O, perquè
9: la,
7: vaig,
9: no li
7: la vas veure?
9: No, la vaig veure i vaig pensar, per qui podria ser aquesta samarreta?
12: Gràcies,
9: i dic, ja el tinc.
13: Posa-te-la,
9: ja
13: no?
7: Insisteixo. Home, ara no has d'espullar aquí.
13: Ni que sigui a sobre. Del...
12: Però, sí, com els futbolistes.
7: Però Antonio Banyos, la samarreta és tota negra, amb un requadre on hi ha el barrufet rondinaire, així, de braços plegats.
13: La seva cara de
7: amb la seva cara d'enfadat. I diu, this is my happy face. O sigui, la millor cara que té és aquesta.
8: Creieu que realment que tenim un món per somriure?
7: Ai, senyor.
8: Bueno, gràcies, eh?
7: Ai.
10: Quina il·lusió que m'han fet això, perquè feia moltes setmanes sí, que el Carles tenia ganes de portar-te aquest regal.
9: I més d'una vegada havíem arribat aquí, la Maria, ve el Banyos o no ve el Banyos? Dic, no ve el Banyos.
12: Et juro que mai hagués pensat això de tu.
7: Això podem traslladar.
12: Aquesta il·lusió per veure.
9: Perquè estàvem tots aquí, ja.
10: Tots, era una il·lusió compartida.
7: Podríem traslladar a l'audiència si creuen que és adient el regal a Antonio
12: Banyos. Rondinaire, sí.
7: Rondinaire o barrufet o què és.
13: Però amb la foto, no?
7: Sí, sí, ara penjarem la foto. Ara quan puguem, la Maria que fa la foto.
12: No ho crucifiquem, eh? Amb molts matisos.
9: Has fet amb molt de carinyo i molt de...
12: No, no, m'ha fet moltíssima il·lusió. Estic com...
9: Vaig pensar-hi.
12: Emocionat.
9: A més, ve de lluny, eh? Ve de lluny. Aquesta samarreta la vaig veure...
8: Però és que m'ho has dit diverses vegades.
9: A Sardenya.
13: Sardenya.
9: Ve de Sardenya, aquesta
8: Sardenya cantonada?
9: No, Sardenya i Illa.
8: Sardenya i Illa, vale.
9: Sardenya i Illa. Sardenya i Illa.
8: Hòstia, pues...
10: Que com a recorda, Sardenya no està molt
8: bé. Sense el barrufet rondinaire.
9: Però ja, pues vete aquí.
7: Pues ja està.
13: Però la vas comprar a Sardenya?
8: Gràcies.
13: Sí. O sigui, ve de Sardenya, eh?
9: Sí, sí, del okay. viatge. El viatge la vaig veure i dic, per aquí pot ser. Dic, aquesta me l'he d'endur. Això està clar.
7: És un carinyo.
10: Me l'he d'endur. El que he de buscar és per aquí. Quan intentis entrar al metro amb centenars de turistes...
8: Utilitzo el ventilador de mà per espantar-los. En lloc de...
10: Pues amb el ventilador i la samarreta posada.
8: I el turista...
13: Per agitar-los.
8: Són com animalons, vull dir, s'espantant del
7: fa. Ah, pa, home.
8: Fas escolta, així amb el ventilador.
7: La pobra Mila deu pensar, jo què estic fotent aquí?
14: M'estic perdent una gran pel·lícula.
7: Sí. A veure, 9 i 20. A veure, us sembla si posem un tall aquí al mig per Vinga. Tornar com si fos un programa normal?
9: Aquest, la banda sonora dels barrufets.
7: Home, això estaria molt bé. Molt ara si el poguéssim... Mira, anem a la publicitat i a veure si passa.
13: Home, i tant, que me la sé.
7: Un moment!
15: Dia lliure. Xavi Bundó.
16: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
17: Tres ulleres? Increïble.
16: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
18: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
19: Però si aquesta hora la platja està buida.
18: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
19: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
18: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Val més que en busquem un altre.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
21: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
7: 9 i 22 minuts. Jo vull informar als oients que no hem aconseguit redreçar la situació. Que
13: estem empitjorat, de fet.
7: Estem ensorrant el vaixell.
12: La candidata té molta il·lusió, ara.
13: Sí.
7: La candidata, jo crec que se n'ha d'anar al lavabo, fins i tot.
13: S'han dit coses que no es poden dir amb micro.
7: Aquí s'ha estat a punt de pondre un ou, jo diria. Però, bueno, mira, ara.
22: I a l'altra banda del món és on viuen contents els barrufets.
7: I el banyo és allà, eh?
12: Mira. És que no... Què coi és això?
7: No et barrufes res, a tu, banyos. Ah, no em... Estem en aquesta posició, sí o no?
13: Ai, si us atrapa amb Gargamel.
7: Bueno, calma, va, Abel, per favor.
13: És que també volia ser actor.
7: Abel, no, no. Saps quin és el problema? Que l'Abel Caral, saps on se sent còmode? En l'anarquia aquesta pura. O sigui, ara mateix està...
13: Sí, correcte.
7: Doncs haurem de fer... de tallar-ho de cop. Res! I ara, que torni a la normalitat. Que això, bueno, és una tertula seriosa d'un programa...
12: Un tret al peu, no es pot posar portes al camp...
13: Ni que estigués la final de temporada.
23: El futbol és així.
12: No trencar una llança...
7: No trenqueu llances ni trenqueu res. Que això encara s'ha de pagar, aquest estudi. Bueno, 9 i 23 minuts.
23: I posar-hi una foto actual, que la Sagrada Família encara està de fa 15 anys.
7: A veure, informació de servei per aquella gent que ens està escoltant. S'ha restablert la circulació de l'R2 Sud entre Castelldefels i Sants, que s'havia tallat a primera hora d'aquest matí per un atropellament a les vies. Ai. També s'ha recuperat l'R2, l'R2 Nord i Regional Sud. Protecció Civil, per tant, ha tancat la prealerta del Ferrocat. Tot i això, hi ha demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Bueno, aquest és cap de setmana que està marcat sobretot per el final del Mundial de Futbol. Avui hi ha el partit de tercer i quart lloc. És una final del Mundial que demà ja en parlarem també, òbviament, que ja veurem què passa aquí, perquè hi ha desenes de ciutats, especialment molt poblades, amb pantalles gegants, amb dos sectors que són molt nombrosos, que són els aficionats de la selecció espanyola i els aficionats de la selecció argentina.
12: Els italians.
7: Bueno, tècnicament italians, però
12: tècnicament.
7: Sí, sí, però...
23: Administrativament.
7: Però sí, o administrativament.
12: Administrativament italians.
7: Però més enllà de la qüestió esportiva, que si voleu després podem enfocar-ho, més que esportiva, o l'impacte que té des d'un punt de vista social, hi ha la qüestió de l'organització, no? És un mundial que ha tingut la seva càrrega, òbviament, pel fet que se celebrés als Estats Units amb la presidència de Donald Trump, sota la presidència de Donald Trump, amb un país participant com és l'Iran, que està en guerra amb el país organitzador, que això ha tingut les seves deficiències, això continua sent així. De fet, l'Iran i els Estats Units continuen bombardejant-se mútuament, o bé, en tot cas, els Estats Units bombardeja l'Iran i l'Iran pren represàlies amb els països pròxims, el que s'anomena els pròxims, no? els aliats nord-americans. I llavors aquesta nit el que ha passat és que hi ha hagut, a veure si poguéssim recuperar tots els talls que hem llançat a l'informatiu, hi ha hagut aquesta matinada la reunió, diguem-ne, de valoració del Mundial entre Gianni Infantino, el president de la FIFA, i Donald Trump.
10: Deixa'm dir una cosa que sí. Em sembla que no l'has dit, Xavi, que és que la intervenció del president dels Estats Units perquè retiressin una targeta vermella a un jugador...
7: De fet, això ho diu Donald Trump, aquesta nit ho ha tornat a repetir. Gianni Infantino, que ha demostrat un cop més, recordem que la FIFA, abans de començar aquest Mundial, li va entregar un premi que no existia a la Pau, que era l'alternativa, diguem-ne, al Nobel de la Pau a Donald Trump. Doncs aquesta nit a la Torre Trump, que per cert és l'acte on s'ha fet, no s'ha fet en un entorn, diguem-ne, governamental, sinó a la Torre Trump, Gianni Infantino ha tornat a dir que ha estat el millor mundial de la història, tot gràcies a Donald Trump.
24: This World Cup would not have been...
25: Aquesta Copa del Món no hauria estat un èxit tan increïble sense tu. Sense vosaltres, la vostra administració, totes i cadascuna de les persones de la Casa Blanca, de l'administració, de les ciutats i dels estats de tot arreu, han contribuït a crear aquest entorn segur i alegre per viure una cosa que el món mai no havia vist. Never
7: seen. De fet, ha arribat a dir que no és que sigui el millor mundial de la història, és que és l'esdeveniment més gran que ha vist mai la humanitat. This World Cup has
25: exceeded all expectations. Aquest mundial ha superat totes les expectatives. Estadis plens, 7 milions de persones als estadis, desenes de milions de persones a les ciutats d'Amèrica, Canadà i Mèxic, bilions davant els televisors, tothom gaudint dels partits. El somni americà, senyor president, és una realitat. Dream, Mr. President,
7: came to reality. Què ha dit Trump quan ha tingut el seu torn de paraula? Doncs ha demanat, doncs, si ha anat tan bé, per què no torna la pròxima edició als Estats Units? I, de pas, si podem, que no hi siguin ni Mèxic ni Canadà. I say, what
1: we should do is... El que hauríeu de fer és que torneu a triar els Estats Units com a seu del Mundial. Però aquesta vegada deixant fora Mèxic i el Canadà, perquè ja vaig ser molt amable de ficar-los en aquest. Però hauríeu de triar primer algú altre pel següent, i després a nosaltres. Això farà que no hi hagi tanta ràbia i odi. O, si no, una altra idea. Ho podríem fer a la Xina i als Estats Units. Així teniu un vol curt i agradable entre partits. Als jugadors els encantarà, això.
7: I ja, de fons, no?
13: Aquest home desvarieix a
7: l'estat. Anar viatjant entre Estats Units i la Xina. I sobre això que deies, Maria, és veritat que també ha parlat de la targeta vermella famosa, per qui no estigués al cas, la selecció dels Estats Units, que òbviament ha competit, i ha fet, de fet, no ha fet un mal paper en aquest Mundial. El seu jugador estrella va ser expulsat, i això implicava que el següent partit no podia jugar el seu davanter estrella. Donald Trump es va enfadar, va dir públicament que trucaria Gianni Infantino, el va trucar, i màgicament la targeta vermella va desaparèixer. I avui ha dit que, efectivament, va trucar i li va dir que li traies la targeta.
1: Probablement el moment més inoblidable del Mundial va ser quan van expulsar Balogun. I vaig haver de trucar en Gianni només per fer una recomanació. Li vaig dir, deixa que jugui! No, no vaig dir això. Vaig dir, m'agradaria presentar una queixa. I, de fet, no tenia ni idea de què passaria. Però ja sabeu, al final va sortir millor per Bèlgica perquè va guanyar la nostra selecció amb els millors jugadors al camp. Una altra gran decisió teva, Gianni. Però mai t'ho reconeixen.
7: A banda de la brometa aquesta de... Li vaig dir, treu-li! I en Reinald, no, vull presentar una queixa amb aquest tonet. És molt interessant aquesta part que diu el més interessant del Mundial ha estat l'expulsió del jugador...
10: Però, escolta, no, el més interessant, no diu, el més memorable.
7: No? Que
10: encara és més gruixut.
7: I dit això, ara de seguida comenteu el que vulgueu sobre totes aquestes paraules i la implicació que té, perquè al final és el tram final d'un Mundial que té aquestes característiques, com la que va tenir fa 4 anys el de Qatar, com el que va tenir fa 8 anys el de Rússia, com va tenir bé. Però, i és que sabeu que la final es juga a Nova York, bueno, a Nova Jersey, i en les últimes hores,
13: divendres.
7: Divendres va ser el dia més crític,
13: sí,
7: ahir?
13: Sí, sí. Més que ahir va començar a millorar una mica, però avui pot tornar a pitjorar.
7: És que ahir era divendres, Abel. Si avui és dissabte, ahir era divendres.
13: Des de dijous, dijous.
7: D'acord.
13: O sigui, quin dia visc, a vegades.
7: No. No, tu estàs a la teva, l'anarquia.
8: Que un meteoròleg no sàpiga el dia que viu. Sí.
7: El pitjor sí que per tant va ser dijous.
13: Dijous.
8: El dia d'aquests va cardar una calor que va baixar.
7: Sí. No,
8: demà farà sol.
7: L'altre
13: dia.
7: Us esteu desmarxant. Dic que hi ha hagut uns incendis, i contínuament hi ha uns incendis molt importants al Canadà, i una part d'aquest fum s'ha anat desplaçant i ha arribat fins a la costa est dels Estats Units, tot i que està a centenars de quilòmetres del focus de l'incendi. Però hem vist imatges, en fi,
13: sí,
7: de la ciutat completament tapada pel fum, amb recomanacions dels experts dient que no es faci activitats esport a l'exterior ni esport. De fet, la selecció espanyola es va entrenar en un moment en què es deia que no es fes esport, però bé, ho van entrenar a l'aire lliure. Sembla que demà no hi haurà aquesta situació, però el que ha fet Donald Trump aquestes últimes hores també és enviar un missatge a través de True Social dient que el responsable de tot això és el Canadà i que augmentarà els aranzels per al fum que està arribant a Nova York. Mira, tinc el missatge aquí, diu: fem responsable al Canadà de no mantenir com cal els seus boscos ni netejar-ne el sotabosc. Com a conseqüència, els Estats Units reben sense necessitat una invasió d'aire brut, contaminat i insalubre. La qualitat de l'aire és perillosa i del tot inacceptable. Avui trucaré el primer ministre per saber què pensen fer-hi, perquè el cost és incalculable. El Canadà s'ha negat a aplicar una gestió forestal bàsica, retirar les restes vegetals, tot i saber que això acabaria provocant exactament aquesta situació. Negligència deliberada que repeteix cada any i que costa milers de milions de dòlars als Estats Estats Units. Per força, el cost d'aquesta contaminació s'ha d'afegir als aranzels que el Canadà paga actualment. Gràcies per l'atenció, president Donald Trump.
23: De fet, a Califòrnia mai hi ha incendis.
7: No.
23: Ni als parcs de Yellowstone.
13: Ni a les rocoses.
23: Ni a les rocalloses.
13: Que posi un mur, com a Mèxic, un mur per tapar el fum.
23: No s'entén que n'hi hagi una campana extractora a Canadà.
13: Exacte.
23: Que retiri aquest fum, no s'entén. I per tant,
13: que l'enviï cap a l'Àrtic, cap amunt.
7: Volem fer algun apunt de tot això que hem anat sentint? La FIFA, Trump, etc. Mira, el Canyada aixeca el dit.
2: Bueno, és que quan jo veig el Donald Trump fent aquest tipus de declaracions i veig personatges com el Mark Rutte o com l'Infantino fent-li pleitesia, em recorda com amb un infant o un nen dèspota i malcriat que necessita doncs l'aprovació i l'aplaudiment amb coses que realment necessitaria una reprovació, no? I això, que pot semblar una anècdota, no ho és, perquè durant molt temps hem estat com, bueno, plantejant uns valors a nivell global i a nivell internacional de que aquests els valors essencials són doncs davant d'un joc brut al respecte a les regles i a l'esportivitat, i per contra, no, traguem la targeta perquè és el nostre jugador i ha de jugar. Davant d'un incendi d'un país veí, doncs l'ajuda internacional, per si cal, doncs enviar efectius, no?, com un valor de... No, doncs ara, en lloc d'ajudar, castigarem. I clar, gira una mica el missatge... I a més amplificar-lo, perquè Donald Trump té una amplificació enorme que fa que quan, en lloc de guiar-nos uns valors essencials que han estat vigents durant tot aquest temps, doncs ara hi hagi un altre missatge, no? Que és el poder i l'exercici d'aquest poder, i és igual el valor que hi ha al darrere, no? Jo l'exerceixo perquè el puc exercir, i això arriba a molta gent que no ho critica i que no ho veu malament, no? Sinó ho veu com una alternativa de funcionament. Home, a mi això és el que més em preocupa de tot això, més enllà de les anècdotes i la broma que en puguem fer, no?
7: Mila.
3: Sí, jo estava recordant que en els darrers dies hem tingut dos o tres notícies d'aquelles que dius, mare meva, en quines mans estem, en la potència militar més important del món, els que tenen més poder i estan disposats a més a exercir-lo d'aquestes maneres que veiem, no? Tan poc respectuoses amb les lleis i l'ordre internacional. Doncs tenim un secretari de defensa que anuncia un test obligatori de testosterona. I si heu seguit la locució en la que el secretari ho anuncia, és impressionant, perquè comença parlant dels nostres guerrers, els nostres guerrers de l'exèrcit, i per protegir-los a ells, protegir la seva salut, farem test de testosterona perquè quan siguin nivells baixos els hi puguem suplementar amb una teràpia de reemplaçament. O sigui, és impressionant sentir que el que està al front del Ministeri de la Guerra, perquè li ha canviat el nom, digui aquestes coses. I després, l'endemà, Marco Rubio es va reunir a una reunió, a una trobada, a 66 països, és a dir, representants i diplomàtics de 66 països, per fer una crida a lluitar contra l'esquerra mundial. És a dir, estava fent una arenga política per anar en contra de lo que considera que és el perill més gran del planeta i del món, que és l'esquerra. I aquí englobava tota mena d'organitzacions, no? Bueno, hi ha dubtes. I en el discurs de l'estat de la nació posterior, Trump es va dedicar a sembrar dubtes sobre la netetat del sistema electoral i projectant-les sobre les eleccions del novembre. A mi tot això m'esgarrifa bastant, la veritat. No sé, jo estic molt d'acord amb el que deia el Joan. Estem normalitzant conductes que des de cap punt de vista serien normals.
23: I en aquest, com a conseqüència del discurs de l'Estat de la Nació, dues televisions es neguen a emetre'l, no? La IBC i una altra, perquè ja veuen a venir que estarà ple de tal, i ja l'amenaça immediata és retirada de llicència. Per tant, tot gira al voltant que al novembre hi ha un gran, un gran líder entronitzat al capdamunt de la muntanya que ens guia a tots, que és el que s'ha de votar. I el que discrepa, el que no li agrada, doncs li talla, canvia les normes, mireu si té poder, que és capaç de retirar una targeta des d'una cosa així bàsica a fer que el senyor de l'OTAN s'agenolli o fer que qualsevol cosa, no? Però tot està per... Ja ha donat moltíssimes mostres d'aquest sentiment, diguem, fora assenyat de la seva dimensió gairebé com si fos un déu, quan ens va mostrar el que volia fer a Gaza, no? Com aquell gran resort amb una estàtua d'ell gegant d'or, no? Com està fent la sala de ball de la Casa Blanca, que tot serà daurat i tal, com ja té un faristol amb una àliga daurada i unes cortines. Tot és... tot és...
8: Versallesc.
23: Sí, però hem d'anar... Per què té suports? O sigui, hem d'anar, per què té suports? Perquè a la gent que el suposat perfil de gent que el votava i tal, les coses no li estan anant molt bé.
8: No
23: li estan anant molt bé. La guerra amb Iran no li està anant gens bé. La guerra amb Ucraïna li està portant... O sigui, el que ell va vendre com que passaria quan ell arribés, no està passant. I per tant, que encara tingui el suport que té, perquè és obvi que en té molt,
8: sí.
23: És obvi que en té molt, doncs jo crec que és aquí la mare dels ous, no tant el personatge no té límit i ens seguirà sorprenent.
8: Sí, no, jo crec que el test infal·lible per saber si vius en una tirania és l'arbitrarietat, és a dir, bueno, tu saps millor que jo, les lleis és el contrari de l'arbitrari, una llei, bueno, ja està, no?
7: Llavors, una llei és previsible.
8: No, és previsible, diguéssim, no, per això es fan les lleis, per evitar...
7: Ordre.
8: De fet, la llei neix per evitar les arbitrarietats dels tirans, no? Vale, doncs ara estem veient arbitrarietats d'àrbits petites, però, clar, la idea és la mateixa. Fer un saló de ball daurat, treure una retal, bombardejar Iran, són equiparables en una tirania. Per què? Perquè són actes arbitraris sense capacitat de resposta a través de les lleis. Perquè mireu lo d'Epstein, us en recordeu? Quan éreu joves i va sortir allò d'Epstein. Bueno, semblava que hi havia uns senadors que anaven allà a veure uns vídeos, i aquesta és la segona cosa, i acabo. Que jo perquè estic rondinant tot el dia i no m'entero, però tinc la sensació, o em fa la sensació, que tots plegats, mitjans de comunicació, la retentiva de l'actualitat és tan bèstia que ara he dit Epstein...
7: Tan bèstia de poc.
8: De poc. És que arriba a dies.
7: Reduïda.
8: O sigui, diem Epstein, que era una cosa que havia de canviar el món, res. Diem Netanyahu, ja no sabem on està. La guerra d'Ucraïna. Putin era el centre de tot. Ara no sabem on és Putin, segurament a casa seva. M'explico. Llavors, som incapaços, però fins i tot nosaltres, no estic culpant a ningú, és una idea meva, som incapaços d'entendre res perquè tot anem saltant d'una cosa a l'altra. Llavors... Jo a vegades tinc un vertigen, no sé com deies tu, de tornar-me una amargada, no? Pues jo també vaig per aquí, un vertigen de dir, però i allò de fa dos dies? Jo entenc, el Mundial és important, perquè a més molta comunitat aquí, però hi han coses que no és que siguin l'any passat. Llavors, clar, això ajuda a l'arbitrarietat, perquè si les lleis són continuïtat i el periodisme havia de ser continuïtat en la fiscalització, i les continuïtats desapareixen i el que neix és el gest arbitrari i espontani dels que manen, ja estem vivint en tiranies.
23: Ja, però passa llavors que els amics de Trump, tots els que seien allà en aquella taula d'aquell dia, no? Els de la tecnologia, sí. Els de no sé què, no sé quan, hòstia, aquest diari no m'agrada, vale, ja te'l compro, no?
8: Ara,
23: i llavors sí. El Washington Post, pues, diu, pues, mira, i tots aquests al carrer, i tu al carrer, i tu al carrer, i clar, això no es publica.
8: Larry Ellison, el de Oracle, que és tremendament sionista i tremendament trumpià, va comprar TikTok, i encara la gent es pensa que TikTok és Xina, sí. I ell la va comprar... dient que fotaria uns biaixos a favor de la seva ideologia. I encara estem... Bueno, hi ha algunes figures, diguéssim, del món més o menys cabaretero que va dient más TikTok i menos biblioteques.
10: El que passa és que això que no... És veritat que ningú... Jo crec que sí que Epstein està bastant present, altres coses potser no, però això està bastant present, crec, en la retina de molta gent, que és veritat que mediàticament té el recorregut que té. També, entre d'altres, perquè arriba un moment on, per molt bèstia que sigui la informació que ha aparegut, no canvia res, i hi ha aquesta sensació de frustració generalitzada, crec, que és que res serveix de res, però que això no vol dir que els votants se'n recordin i que els votants conservadors que van donar suport a Donald Trump se'n recordin i actuïn en conseqüència el mes de novembre. Ja ho veurem si és així, però que crec que no és tan... Estan d'acord en part del que dius, no és tan així que realment les coses quedin enterrades en un calaix i ningú hi pensi més. Crec que els moviments electorals tot això una mica ho recullen. Però tornant a Trump en si mateix i al personatge, i més enllà del que hem vist en el Mundial, que també diré que el Mundial anterior era Qatar, amb tot el que això implicava, i ens hem acostumat també a que el que hauria de ser l'esport com un model de reconciliació o de potencialment democratitzador ha quedat en no res i assumim les contradiccions. Jo l'he seguit a Qatar.
23: Marroc també el proper, no?
10: Exacte, sí.
8: Ens va agradar que
23: tant, una plena democràcia.
4: Però això també, he de dir que, com hem repassat altres vegades, tampoc no és nou, perquè tant la FIFA com també el COI en altres moments s'han dedicat a fer una sèrie de coses.
8: Moscou,
10: sí, hi ha una part de corrupció països. Que és inherent.
4: Bueno, corrupció, sí, o utilitzar recursos.
23: Però vestida de germanament de pobles.
4: Correcte.
23: Doncs ja està.
10: No, corrupció moral, fins i tot, vull dir. Però el que volia dir sobre Trump és que jo no sé si són conscients els del seu moviment, que suposo que sí una mica, que és que tot el que està fent ell, que ara té ressò perquè continua sent el president d'una gran potència mundial, tendeix a que els Estats Units deixi de ser una potència mundial. O sigui, l'hegemonia dels Estats Units, que se sustentava sobretot en això que diuen el poder tou, que és que no, tots hem crescut, jo parlo almenys de la meva generació, els meus referents musicals, polítics fins i tot en cert sentit,
4: cultural.
10: Tots culturals en general, tots venien dels Estats Units, i això a la joventut ara ja no li passa, i passarà encara menys. I si a més et fas antipàtic perquè és evident que ets un tirà a cara descoberta i que perquè hi ha un sistema democràtic que més o menys encara funciona i et frena, però que el personatge de Trump posat en un altre lloc seria encara més terrible, tot això... és que va cap a que els Estats Units deixin de ser la potència que són ara. I, per tant, és a dir, Trump està treballant perquè per ell mateix deixar de tenir els altaveus que ara té i que li permeten dir tot això. I veurem fins... I segurament és el que buscava, amb aquesta relocalització, amb cert tancament. El que passa és que, clar, si et descuides de tota aquesta altra part cultural, doncs acabaràs residual sense cap mena de poder real en allò que tu t'ha fet gran.
8: No, una cosa que m'ha semblat molt interessant de la Maria, bueno, tot el que ha dit és molt... No, però una en concret que diu, és que van passant coses però no passa res. Mm-hmm. Jo, per exemple, seguint l'economia, que és, diguéssim, el que abans del 2008, quan passava una cosa política, l'economia immediatament feia una jugada lògica, més o menys, no? Ara resulta que han tancat Hormuz i no hi ha cap... El petroli continua igual. Llavors, ja des de 2008, bastants economistes deien entrem en un territori desconegut. Pues, el problema és que no hi ha causalitat. És a dir, hi ha tres guerres, dos genocidis que haurien, en situacions normals, d'afectar els preus de les coses i els preus de les coses, pues... Després, hi ha gent que està guanyant a la borsa de la guerra perquè estan anticipant accions i reaccions. Després, hi han polítiques energètiques que no s'entenen perquè de sobte ha aparegut la intel·ligència artificial i encara no estem mesurant ben bé quan costa l'electricitat, quan costa... És a dir, estem jugant a moltes baralles, però jo crec que una cosa que a mi particularment em despista molt és que no hi ha causalitat. És a dir, si estaves en una cosa d'Epstein, la causalitat és que tu has d'anar a judici. Si hi ha una guerra que afecta l'únic lloc per passar el petroli, ha de pujar el petroli. Pues res del que creiem que havia de passar, lògicament, passa.
2: Clar, és que relacionat amb això una mica, tu deies, Maria, si el personatge es torna antipàtic, però és que la meva preocupació és que no es torna antipàtic per tothom, al contrari, es torna simpàtic per molta gent. Una cosa que de forma natural
5: hauria de ser antipàtic als ulls de gairebé la immensa totalitat de la població.
10: Sí, però la imprevisibilitat del personatge, per molt que et faci gràcia políticament i pensis que tots aquests estirabots fan algun sentit, en allò palpable no convé a ningú, realment. Llavors, aquí sí que crec que políticament, i no políticament en el comportament electoral d'algú que hi pugui simpatitzar, sinó a un nivell més elevat, crec realment que és completament contraproduent la seva manera de funcionar. Estan d'acord amb el que dius, que sí, realment sí, sí. Genera certes simpaties, eh? Però són simpaties que són efímeres, que no es traslladen a una major incidència dels Estats Units al món, al revés. O sigui, ho va perdent encara més.
4: Ho miro per damunt de 3:15 del matí. Em permetreu que vagi un moment a la publicitat? La Bel encara està per aquí, que li preguntaré... Per cert, sobre aquesta... Bueno, t'ho pregunto ja. La fumera aquesta de Nova York no ha d'afectar, no, sembla? Perquè sí que era intensa, però ja està.
13: Sí, ha anat a menys. Avui pot tornar a augmentar, però giren els vents. De fet, passa un front. Aquesta nit matinada nostres hi haurà tempestes. Al final del dia a Nova York hi haurà tempestes que escombraran el que passa aquí quan tenim pols en suspensió que ve de l'Àfrica, que quan plou fang i després hi ha un canvi d'aires i de cop l'atmosfera queda transparent. Passarà allà perquè més hi haurà un passadís de vents del nord entre una borrasca a l'est del Canadà i un anticicló a la zona dels Grans Llacs. També a la zona dels Grans Llacs, estats com Ohio, concentracions altíssimes de fum. Aquesta zona ja més propera a l'àrea dels incendis, hi haurà un passadís de vents del nord que ho escombrarà de tot, perquè realment les condicions eren poc recomanables per jugar un partit de futbol. Problemes per la salut, aquestes micropartícules dels fums que es fiquen fàcilment als pulmons, i ja no en persones amb patologies, sinó que en general per la població era risc, i d'això que hem vist en Nova York i altres ciutats com han retornat les mascaretes, però la situació canvia i demà la previsió és que la qualitat de l'aire del partit sigui bona.
4: Dos minuts per damunt de 3:15. Un minutet, de seguida li pregunto a l'Abel pel temps del dia, per la previsió d'incendis, etc., i canviem de tema.
6: Día Lliure amb Xavi Bundó.
9: Funcionan siempre like a boss.

0: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
1: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
2: Quina calor. Vens a l'aigua?
3: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
2: Ja, això passa.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: A Lidl tria 6 burger mixtes a 3,39 i estalvia't un 15%. I amb Lidl Plus tria Gouda a 2,15 i estalvia't un 13%. Lidl, val la pena.
8: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
9: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
8: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
9: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
8: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
10: RAC1
8: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Via Lliure amb Xavi Bundó.
11: 10 minuts i arribarem a les 10 del matí. Abel, a veure, no sé si a la resta us ha passat, però avui matí nit enganxifosa, sobretot a la costa, però tremenda. A veure, un moment, espérate, aturo un moment. Sí, què t'està passant amb la cadira, Baños?
12: No, se
13: li ha enganxat.
11: Se li ha enganxat, la cadira no la pot treure.
13: Això a la 15 no passava.
11: A veure, una cosa, jo explico la gent, de veritat. Jo no ho havia vist mai encara, això. Se li ha quedat, com es diu això, se li ha quedat un braç de la cadira per sota de la taula i ara està encallat i no el pot treure. Però poden baixar. Ah, no poden baixar més? No, doncs baixeu la cadira, home. Cap avall.
13: No
11: es pot baixar la cadira.
13: S'ha quedat clavada. És que a més hi ha la palanqueta per baixar el cul.
14: Tenim un problema, Xavi.
11: És increïble.
13: Ara!
14: De venir la candidata...
13: Si no hi ha pes, clar, havies de posar pes.
11: Baños, la física no la portes gairebé.
12: No, és la física, és la taula aquesta de saldo.
11: Mira, fes una cosa. No, de saldo no.
12: L'heu pagada ja?
11: Fes una cosa.
12: Podeu tornar?
11: Escolta'm una cosa. Què? Fes una cosa.
12: Estan a baix de tot.
11: Amunt, puja'ls perquè no se t'encalli.
12: Sí, però si he de fer aquí l'enrere perquè no... Escolteu, tornem a la planta 15.
15: Ara tens el seient molt avall,
12: escolta, quatre persones, quatre serveis privilegiats per treure una cadira.
11: Només em puc imaginar la cara de la Mila, pobra, que està pensant, i jo què faig aquí?
13: Sí. El que m'estic perdent.
11: M'estic perdent, sí. Perdona, Mila, disculpa. Ja m'ha arreglat
13: quin
11: el tema. A veure, si una cosa ha passat aquesta nit, per sobretot a la gent de la costa, però també a l'interior, és que la humitat era tremenda.
14: Mentida.
13: Està tot xop.
14: Una fresca estupenda. Sí. Si no t'ho prens així, et tires molt
11: vale.
14: Poco, almenys jo.
11: D'acord. M'has dit abans que superàvem el 90% d'humitat, no?
13: Sí, hi havia sectors del Maresme, del Barcelonès, que tenien humitats del 90-95%, que si ho combines amb temperatures de 24-25 graus, doncs clar, són xafugós. Però és que la que entres a l'interior del país, que normalment cap a l'interior, a les nits, baixa més la temperatura... Hem tingut també mínimes de 22, 23, 24 graus i també molta humitat.
11: Però això, el tema dels incendis va bé, no? Que la humitat és important.
13: Sí, exacte. Per això sempre diem que quan hi ha un incendi i estem pendents de com evolucionen les condicions meteorològiques, veiem com, quan cau el dia, baixa la intensitat del vent, de la marinada, baixa la temperatura i puja la humitat. El que passa és que, quan torna a pujar la temperatura, ara encara tenim humitats moderadament altes, també cap a l'interior del país, però clar, a mesura que pugi la temperatura, aquesta humitat anirà a la baixa, però la costa sí que es manté la humitat més alta, portem dies, de fet, molt... Ja no és la temperatura només, sinó jo hi ha molts dies que estic a casa, que a la que et mous una mica i estàs suant.
11: Sí.
13: I jo el que em passa és que paro de fer l'activitat que sigui i continua suant encara una estona, i això són aquestes humitats que ens recorden doncs, a climes més tropicals o equatorials.
11: Des del punt de vista del risc d'incendis, avui hi ha 33 municipis d'11 comarques, nivell 4 del Pla Alfa, que és el màxim, la resta del país, nivell alt o moderat, sortosament que sapiguem diguem ara, no hi ha cap focus actiu d'importància a Catalunya d'incendi, més enllà de petits incendis que es puguin produir fins i tot en urbans, diguem-ne, però el que sí que està sent molt important és el de l'Aragó, a la província de Saragossa, una població que es diu Orés, que crec que l'actualització d'aquest matí han dit que ha cremat ja 15.500 hectàrees, i actualitzant una mica la situació, Abel, també per la zona en la jornada d'avui, si ajuda o no la meteorologia.
13: No, la meteorologia no ajuda gens. És aquesta zona que l'incendi que està a província de Saragossa, cap al nord de Saragossa, entre Saragossa i Pamplona, perquè ens entenguem, i allà el que tenen és que estan tenint temperatures que no és que siguin de 40 graus o més, però sí que arriben als 35, 36, es repetirà això de cara avui, i a mesura que avanci el dia es reforça el vent del sud, un vent del sud que arriba molt ja no només rescalfat, sinó també molt sec, i aquest és un dels temes. Estem parlant aquí que tenim humitats altes que baixaran a l'interior al llarg de les properes hores, i allà parlem d'humitats tant avui com demà que poden rondar el 20%. Per tant, temperatures de 35-36 graus. Mm-hmm. Humitats que ja sabem que quan baixen del 30%, doncs situació crítica, i estem parlant humitats al voltant del 20%, i amb aquestes altes temperatures i aquesta mica de vent del sud que pot bufar en torn dels 30 km per hora, doncs clar, pinten bastos. I el que també hem comentat altres dies, últimament, amb aquests incendis que hem tingut a Catalunya, ho comentàvem, per exemple, fa un parell de setmanes amb l'incendi de les Gavarres, a la Bisbal d'Empordà, aquests grans incendis de sisena generació que cremen amb aquesta violència, que avancen amb aquesta velocitat, que creen els seus propis règims meteorològics propis, com ja passa amb la majoria d'incendis, però aquests grans incendis doncs poden crear corrents d'aire encara molt més forts, direccions del vent més imprevisibles, i són incendis que són més difícils de lluitar-hi, i això és el que passarà i el que ha de seguir passant aquest cap de setmana, sense previsió tampoc que baixin les temperatures en aquesta zona.
11: I abans em deies també que la gent que diu bueno, i quan farem una miqueta de respirar? Temperatures normals, ja no es demana per sota,
13: no, sí,
11: de l'època.
13: Sí.
11: I ens deies a final de mes, eh?
13: Sí, de moment, entre demà, dilluns, dimarts, pot pujar encara una mica més la temperatura, i a partir de dimecres comença a baixar, de manera paulativa, poc a poquet, anirà baixant, la mesura que avanci la setmana que ve. A final de setmana, pràcticament, ja ens posarem el que toca, pel que sembla, estem parlant a bastants dies vista, i després ja, si ens anem al cap de... no al cap de setmana, als últims dies del mes de juliol, 27, 28, en principis, d'aquesta setmana que ve, no l'altra, és quan les temperatures es poden normalitzar, que no vol dir que no hagi de fer calor, perquè clar, evidentment estem a la canícula i toca que faci calor, però bé, sembla que podem tenir un respir. Després ja veurem el mes d'agost, perquè també sembla que els mapes aquests estacionals indiquen que serà un mes d'agost també doncs més càlid del que toca, i a més és que no estem tenint ni les típiques tempestes a tarda, algun dia sí, però aquelles típiques tempestes que afecten el Pirineu, que vas d'excursió i al migdia ja has d'anar cap avall, perquè, i això refresca el Pirineu, Prepirineu, a vegades baixa una mica més cap al sud, n'hem tingut alguns arruixats, però no estem en aquesta situació, per tant, doncs, no és que no respirem ni aquí, tot i que allà sí que el Pirineu, les nits, com a mínim, també cap al Pirineu fa molta calor de dia, últimament, tot i que ha fluixat, però de nit sí està bé.
12: Les malalties, també pensem.
11: Gràcies, Abel. Les malalties?
12: No, que si això es persisteix i anem cap a un clima més humit i tal, pugen malalties que mai havien arribat a aquesta latitud, doncs van. També és un tema que recurrentment anem parlant.
13: I el no descansar, bé les nits, perquè amb malalties ja cròniques.
11: 4 minuts i a les 10 del matí. Aprofitem que estem en temps de tertúlia també per canviar radicalment de tema. Igual després, abans que acabem tertúlia, us pregunto per... opinions de cara al partit de demà, perquè és aquest debat sociològic que es produeix en aquest país quan de cop hi ha seleccions que s'enfronten, i especialment aquestes dues, el partit de demà té aquesta gràcia. Però si mirem la cosa política, la setmana i el divendres han marcat dues coses. Una, al voltant de l'amnistia, la resolució que es va fer des del punt de vista judicial per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les conseqüències que té i que pot tenir, i de l'altra una concentració més al voltant de les inversions de l'Estat a Catalunya. Ahir van saber les dades. Catalunya va rebre el 8,6% de tota la inversió executada el 2025. 8,6, amb una població del 17% i amb un PIB pròxim al 19-20%. I Madrid, País Valencià, Andalusia i Galícia van per davant de les quantitats. Estem parlant de Catalunya, la inversió real van ser de 1.321 milions d'euros. En el cas de Galícia, 1.579 milions d'euros, o sigui, 200 milions més a Galícia. 1.600 milions a Andalusia, 1.700 al País Valencià, 3.200 a Madrid. No sé si vol fer algun apunt sobre això.
15: Això jo recordo que fa un temps Gabriel Rufián al Congrés va demanar, i no sé si això fins i tot va condicionar algun pacte electoral o postelectoral, va demanar la creació d'una comissió de seguiment de les inversions, no sé si us recordeu.
11: Sí.
15: I això jo ho vaig rebre amb els braços oberts perquè vaig pensar, clar, només parlem de les inversions un cop hi ha els resultats, exacte, quan s'anuncien i quan es diu només s'ha executat el 20% o el 30% o el que sigui. I entremig passen coses i hi ha licitacions i ho podríem seguir una mica més. I pensava, què millor que algú que té interès, no? Un partit català que té interès que aquestes inversions primer siguin les més altes possibles en el pressupost i segon que s'executin, faci una mica aquesta fiscalització. Doncs no n'hem sabut res més. O jo almenys no ha transcendit que això tirés endavant. I és una mica el mateix de sempre. O sigui, i ho veiem, la població, perquè no només en el que dius, Xavi, de quin percentatge de la població respecte de l'Estat és Catalunya, sinó que també hauríem de veure en els últims anys en quines comunitats autònomes la població ha crescut més per veure la necessitat, a més específica, que aquestes infraestructures acompanyin aquest creixement de la població. Un creixement de la població, que ho hem dit sempre, que té a veure amb un model econòmic, pel qual ha apostat Catalunya i l'Estat espanyol també, i que ha de poder acompanyar aquest creixement amb uns serveis públics i uns equipaments que estiguin a l'alçada. Però ens hi anirem trobant i cada vegada serà més escandalós i ho veiem a tot arreu, és que només cal sortir al carrer.
14: Sí, a més el que si n'has pressupostat 5.000 i n'executes 1.500, els 3.500 que queden no estan a Guardiola. I els de l'any que ve se sumen.
15: Sí. Estan, sí. No arriben mai. No.
14: Llavors van al pressupost de l'any que ve, aquests 3.500, i diuen, hòstia, ara n'hi posarem 5.000 més. Hosti, tu, 5.000 i 3.500, 8.000... No, 5.000. I després d'aquests 5.000 n'executarem 1.200. Llavors vol dir que 3.800 tornen enrere. Llavors, o una de dues, o fem els pressupostos adequats, el que es farà...
12: A Espanya no es fan pressupostos, ja.
14: Correcte, vale, te la compro, però vull dir, històricament
12: quan es
14: fa un disseny de pressupostos, que pues, quan el baixes a la realitat, doncs baixem els pressupostos a la realitat, no?
10: Però és que el problema... Perquè
14: és que és fa basarda. Però... O sigui, avui, quan algú s'ha quedat penjat al tren, avui, hosti, és molt bona gent. Perquè fa basarda. Sí, i qui diu el tren, diu...
12: Si porten la samarreta d'Espanya, ja està tot solucionat.
11: Mila, deies.
16: Sí, no, jo, aquesta notícia d'avui, que realment les xifres són molt espectaculars, perquè la diferència entre el que s'ha invertit a Madrid, per exemple, a Madrid s'han invertit 452 euros per madrileny i, en canvi, a Catalunya 162 per cada català. No, això bestia, és una bestiesa de separació. Però fixa't, podríem discutir si en algun moment hi ha una discriminació de Catalunya, que és evident que n'hi ha hagut durant molt de temps i a més és crònica i que persisteix, diríem, a l'hora de decidir les inversions, no? A on es fan les inversions al país, en el moment en què es decideixen. Ara bé, un cop que s'han decidit les inversions, se suposa que els mecanismes d'execució es posen en marxa per tots per igual. En el sentit de que s'han de fer unes licitacions, s'han de complir uns plaços d'informació pública, tots els mecanismes d'execució d'aquestes inversions. I jo crec que el que no entenc, i no sé si és perquè no s'ha estudiat prou bé o perquè jo no he sabut trobar-ho, on és el diferencial? És a dir, per què un cop decidida una inversió 100 a Catalunya i una inversió 100 a Madrid, la que sigui, perquè primer podem discutir si inverteix més o no, però un cop que s'ha decidit 100 i 100, analitzem aquest 100 i 100 per què a Catalunya l'execució és més baixa. I cada any és més baixa que a la resta de les autonomies.
10: Però és
16: el que jo no entenc. No sé si algú de la taula m'ho pot aclarir.
10: Però és que el problema no és aquest tan sols. El problema és que, a més, sorprenentment, any rere any, l'execució del pressupost, que ja d'entrada és queixós, de que és més baix del que hauria de ser per Catalunya, l'execució va molt per sota, i sorprenentment, any rere any, l'execució del pressupost a Madrid no és que s'executi al 100%, és que s'executa per sobre del 100%. Per tant, cosa que significa que d'alguna forma no està en la gestió del pressupost el problema, perquè és superable, no? També, és a dir, que hi ha una comunitat que ho fa molt bé, perquè no tan sols executa el 100%, sinó que executa per sobre d'aquest 100%.
16: No és una... Però no crec que depengui de la comunitat l'execució. O sigui, si és una inversió de Renfe, és una inversió que serà en tot el territori. Llavors, després, territorialment, pots veure en quina comunitat ha invertit més. Però no és Madrid la que executa, segurament, la inversió de Renfe a Madrid. És Renfe, no? O sigui, no acabo d'entendre el mecanisme pel qual hi ha aquesta segona derivada de diferència que a més, necessàriament ha de dependre de molts organismes, perquè les inversions afecten a moltes partides de sectors molt diferents, també, no?
14: Aquí hi havia un intent de millorar això amb les encomanes, no? Això que es diu, oi, que tu l'Estat pressuposta, doncs, no sé, una obra de 500 milions, doncs li dona aquests milions a la Generalitat, i la Generalitat, des de la proximitat, teòricament, sí, ho executarà amb més rapidesa. I també

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: El món gira de pressa. Molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlle Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
4: La burocràcia, qui estableix el marc d'aquesta burocràcia, són els mateixos, és el mateix estat o el Congrés, és igual, amb la majoria que tenen, per fer els canvis que creguin que han de fer sobre això, perquè és que és tot el mateix. Sembla que aquí hi hagi unes forces sobrenaturals, no? La burocràcia, els jutges, com si la manera de funcionar d'aquestes coses no fos determinada ni establerta per ningú, que fos Déu Nostre Senyor que ha baixat i ens ha dit la burocràcia és així i la justícia és així. Doncs tu tens unes eines com a estat per canviar allò que creus que no està funcionant i que tampoc no les estàs activant. Llavors...
5: Això és el que deia. Mira, ho dèiem amb els incendis la setmana passada. Si ajuntaves la normativa conservacionista més la normativa antiincendis més la normativa laboral, òbviament la gent ha de fer vacances, ha de tenir els seus dies, més els dies els mesos de l'any que pot haver-hi una climatologia adversa i per tant la maquinària no pot entrar a bosc a treballar, etc, més els papers que has de tenir en regla. Si sumaves tot això es podia anar a bosc 4 o 5 mesos l'any, com ha de ser rendible anar a bosc.
6: Bueno, la cosa de l'Administració General del Estado, perquè Espanya, en fi, els que creieu que existeix, us saludo, però Espanya és un compost estrany i hi ha una cosa que es diu l'AGE, Administració General del Estado, que és aquesta administració no autonòmica, per dir d'alguna manera, no? Bueno, i que té una quantitat de funcionaris a Madrid, de quasi 500.000 de persones, que són els que gestionen els diners, per dir d'alguna manera. Bueno, aquesta burocràcia és infernal. De fet, si seguiu una mica com ha anat el Next Generation, Espanya li van oferir, o sigui, li tocava a un preu d'interès mínim 60.000 milions d'euros d'un tram, i Espanya fa uns mesos va dir que no podia garantir que es podria gastar 60.000 milions d'euros quan la sanitat de Catalunya va com va, quan no sé què, quan hi ha un deute històric de sanitat de 3.000 només, eh? Vull dir, 60.000 milions els dones a Catalunya, per dir alguna cosa, i tot arreglat. Vale, doncs, com havia de ser sobre projecte, doncs, però, vull dir, l'estat espanyol no ha pogut generar projectes. Va tot tan bé que no tenim projectes per 60.000 milions d'euros, i era que no ho podien garantir la seva aplicació. Cosa que ha passat amb altres mòduls del... De fet, la Unió Europea ha castigat a Espanya perquè no saben on va la pasta. Vale, això és un funcionament, diguéssim, fatal, perquè en altres països es veu que hi ha carreteres i trens. Ergo, hi ha en altres països que sí que ho fan bé. O sigui, aquest no. I després, la segona part, que sembla que està volant per aquí, però no, és que Espanya ens roba. És a dir, hi havia allò del procés, que vam estar 10 anys, dient, això va des del tancament de caixes de 1899, tu pots seguir tota la història de Catalunya i cada any ja ens donen menys del que donem. Ens donen menys. Va haver uns anys que hi havia la cosa aquella de bueno, no sou solidaris amb els pobres andalusos. Ara, com Andalusia la governa el PP, aquest argument ja no l'utilitzen. Però en qualsevol cas sempre era culpa catalana, no? O els negreros, o els burgesos, o els andalusos. En qualsevol cas anaven extraient. Això, mira, al final, dona igual. Si us agrada que us robin, bé. El problema és que ara s'està plantejant lo de la Catalunya de 10 milions. O sigui, és un suïcidi nacional, personal, i per la gent que ve, és una autèntica catàstrofe, a més, amb possibilitats de que l'ultradreta comenci a fer de barbaritats, perquè no poden haver 10 milions de persones en un lloc que no té diners. I després una altra cosa, sobre l'execució, acabo ràpid.
7: No, aguanta'm aquí un moment, i ara vas a l'execució. I perquè jo crec que també ens hem de fer la pregunta que feia la Mila, perquè és veritat que potser ens falta coneixement de per què nassos a Catalunya en concret s'executa menys. Però, no ho sé.
4: És política, no, la resposta?
7: Però és que hi ha una gràfica avui a l'Ara sobre això de la inversió de l'Estat a Catalunya per habitant, i ho connecto amb això de la Catalunya dels 8 milions, que anirà a més, diguem-ne, no? Que és demolidora, la gràfica.
6: O sigui,
7: del 2015 al 2025, és un període de 10 anys. 2015, 16, 17

0: 18, 19 i 20, o sigui, del 15 al 20, les gràfiques entre Barcelona i Madrid han estat bastant estables. Madrid sempre estava per sobre.
1: És cert que
0: Catalunya, sobre, Catalunya, no? Estem sentint el document, si podem. Catalunya estava al voltant de 100 euros... Espera't, sí, són 100 euros, em sembla, per habitant? No, no pot ser això.
2: Bueno.
0: En euros per persona, sí. 100 euros per habitant anuals, diguem-ne, de l'inversió estatal. Madrid estava sobre 160, posa-li, d'acord? I hi havia aquesta distància tota l'estona. Baixava una miqueta, pujava, més o menys així. De cop, a l'any 2020... que a Catalunya s'invertia 124 euros per habitant i Madrid 182, de cop saltes a 2021, que a Catalunya baixa 95 i a Madrid salta 310. Que hi ha un salt descomunal.
2: Ai.
0: El següent any, 22, Catalunya puja una miqueta fins a 120, però Madrid es manté en gairebé 300. El següent any, 23, salta de 350 a Madrid. El següent any baixa una miqueta, però ara arriba fins a aquest rècord de 452 euros per habitant a Madrid, quan Catalunya torna a baixar a 162. Va. O sigui, amb aquesta gràfica, a Madrid s'inverteix en qüestió executada, en obra executada, gairebé 3 vegades més per habitant. Sí. Que a Catalunya.
2: És tremendament misteriós. Jo crec que les piràmides i això ningú mai sabrà qui les va fer, eh? És una cosa sorprenent, no l'havia vist mai.
0: No, però em pregunto, més enllà de l'anàlisi que has fet, Baños, que em sembla que té tota la seva lògica, i que, a més, jo crec que deixen una posició difícil al govern de Catalunya, tenint en compte que qui governa Madrid és el Partit Socialista, també, en el sentit de dir la justificació de per què Nassos s'inverteix també en un període que ja fa uns quants anys que són el mateix partit a una banda i a l'altra, perquè això no s'ha pogut arranjar, diguem-ne, no? Però una de les, potser, de les explicacions que es podrien mirar de buscar més enllà d'aquesta que ja has dit, Antonio, i que em pregunto jo, és si quan les inversions o els projectes són molt grans, per respondre a la pregunta de per què Madrid es sobreinverteix, quan hi ha una obra molt, molt gran, el que sol passar, com a totes les obres, és que hi hagi una desviació quan estigui en un punt determinat. No? I a Madrid és evident que les obres molt, molt grans estan en marxa i a Catalunya no. Pot ser que, com que estan en marxa, hi hagi un sobrecost que es produeix en totes les obres molt gran i que, evidentment, com que estan en marxa, els calés s'hi aboquen sense haver de fer més tràmits burocràtics. O sigui, la diferència pot ser que sigui en el tram de la inversió en què estan, que a Catalunya sigui les Beceroles i, per tant, està aturat, i a Madrid estigui ja en l'execució.
3: Sí, però mira, si mires les mateixes gràfiques, resulta que en percentatge d'execució Catalunya està... només té 3 comunitats per sota, que em sembla que són Canàries, Ceuta i Melilla. És a dir, està clar. Al les final colònies, de tot de la cua.
0: És tremendo.
3: Alguna obra gran també tindrà Catalunya, ni que sigui només que per població, per territori. I, en canvi, l'execució és molt més baixa.
2: Una cosa, que us ho vam dir, eh? Us ho vam dir. 10 anys, i hi-ha, hi-hi, no sé què, vam proclamar 8 segons, també la cosa nostra té sentit. Però és que això no ha canviat. Ceuta, Melilla, places de sobirania, Canàries, colònia conquistada, i Catalunya, tal. Bueno, el que deia de l'execució. Per exemple, aeroport de Barcelona, no? L'aeroport de Barcelona, hem estat aquí gastant el temps de la nostra vida discutint que si los patos, que si la Ricarda, no sé què. Cert. Bueno, pues el senyor Lucena s'aixeca un matí, es fot Barón Dandy i diu, se hace. Per què? Perquè l'aeroport de Barcelona no és de Barcelona, és d'Aena. És d'un senyor que pot fotre un aeroport o pot fotre allà, jo que sé, un bebedero de patos. Pot fer el que li doni la gana. I aquí també són, una cosa són els diners i una altra cosa són les estructures de poder i de sobirania que fan que les inversions a Catalunya no les decidim nosaltres. Li van fotre el nom de la pizza Tarradellas aquesta perquè els hi va sortir dels nassos. Aquí no tenim ni veu, ni diners, ni vot. I ara una cosa, mireu l'estació de la Sagrera a Barcelona...
4: La vergonya és còsmica.
2: Perdona, i l'intercanviador de Chamartín, que va cap als 1.000 milions, eh? Un intercanviador de 1.000 milions, ole. Bueno, el de Chamartín està a tope. Està construint-se a una gran velocitat. No sé si l'han inaugurat ja, però estava a punt d'inaugurar-se. 1.000 milionejos. I el de la Sagrera portem 16 anys amb problemes pels veïns, amb problemes econòmics. És a dir, Som una colònia, Espanya ens roba i independència. Ja està, és que més, aquesta... ja ho teníem parlat, això. És que no ho aquesta... veig, ara, perquè...
1: Però ja torna a sortir el tema.
2: Aquesta bueno, no actitud... és que torni a sortir el tema, és que l'heu amagat, era la normalització, ara ve l'illa i tornarem a ser espanyoles, i ara en vindreu amb la selecció espanyola i la diversitat i Yamil Lamal i Rocafonda. No, home, fotem.
5: Aquesta actitud colonial...
0: Es diu
5: Lamin,
0: no Yamil.
2: Yamil, bueno, el que sigui. Aquest
0: no, no, que sigui, no.
2: Bueno, el que fa festes a Manano.
5: Aquesta actitud colonial, que estic d'acord, que es veu en... És a dir, a l'estat espanyol li convé o ja li va bé que hi hagi una regió d'Espanya on ara s'està fent bandera i així no es pot fer res del barrufet rondinaire.
2: Perdona, Camila.
5: Però per concrepar amb aquest barrufet rondinaire, l'actitud colonial es veu en el fet que Espanya no necessita... O sigui, en realitat, tu has promogut un empobriment generalitzat de la població, perquè és una evidència que a qualsevol persona que treballa en aquest país si cobra més o menys el mateix que el que cobrava fa 10 anys, o fins i tot si cobra una mica més, s'ha empobrit i hi ha coses que abans podia pagar i ara no pot pagar. I això, que ja convé perquè electoralment no n'estàs pagant cap preu, perquè en realitat no és responsabilitat només del PSOE, és responsabilitat de tothom que ha governat Espanya. Si això ho combines amb un PIB que més o menys va creixent perquè vols ampliar l'aeroport del Prat, perquè vinguin encara més turistes, que trinxin encara més el territori, que... En realitat, als turistes els hi és igual, perquè continuaran venint. Si les autopistes no van, si hi ha busos aquí, si els trens no funcionen... Doncs, si no hi ha hospitals, doncs tot això endavant. I aquí, i quan dic actitud colonial, és aquesta actitud extractiva, en el sentit que tu tens un territori on l'únic que t'interessa és poder anar exprimint la mamella... i que la gent que hi viu t'és absolutament igual, i que això, i t'és absolutament igual, i per això és colonial, encara que hi siguin els teus que hi governen. Perquè des dels anys que dius, Xavi, coincideix exactament amb el moment en què, no?, l'últim, el govern de Pere Aragonès i després de Salvador Illa. És igual, o et diria que fins i tot encara més, perquè dius, ara ja no hem de retre comptes a ningú, perquè són els nostres mateixos, per tant, si ara poden ser 110 en lloc de 250, doncs que siguin 110.
2: I les escoles sense ventilador, però ningú fa un escàndol, perquè dona una mica ja tot igual, és el que dèiem abans de...
0: Us puc preguntar, li puc preguntar una cosa a la Maria, que és que m'he quedat una mica parat i no sé si he sentit el que he sentit. Has dit concrepar?
5: Sí.
0: A Baños, per concrepar com a antònim de discrepar. Entenc, sí. No? Ja existeix, m'encanta la paraula.
5: Sí, no.
2: Que bo!
5: No ho havíeu sentit?
2: No, mai.
1: No.
5: Sí.
0: Ja no ho vaig a buscar, però jo...
5: Discrepar, no,
0: no.
5: És,
0: discrepar és no estar d'acord, sí. I concrepar seria el
2: que no
0: havia
2: sentit. Bueno, ara potser ho he inventat,
5: però jo crec que sí.
0: Però m'encanta, si no existeix, l'hauríem de fer...
2: Dedicada a mi no ho havíem fet mai, perquè sempre discrepeu.
5: No, en realitat...
2: Bueno, concrepeu.
5: Concrepem moltes més vegades de les que em penses.
2: Ja, però aquestes sorpreses, sí. En plan de... Oh, ah, què deu haver passat?
4: Però al final, jo crec que la imatge que queda global és... L'administració sap funcionar quan li convé. Exemple, Hisenda?
2: Ah, molt bona aquesta. Sí.
4: Va com un...
2: Tiro.
4: Com un... O sigui, aquí, qualsevol que ens escolti...
2: Menos en Botoro, va bé.
4: Te mando el borrador, i el borrador m'he equivocat d'un euro i mig amunt, un euro i mig avall, perquè el tens... Tal,
2: bueno, estic pagant una multa de 3.000 euros.
4: No has declarat un IVA, no has, això és immediat. Per tant, quan toca, se sap fer. I l'altre és que la teranyina de l'administració és tan salvatge que només acaben tirant a un ritme relativament ràpid quan també hi ha... inversió privada pel mig, quan és públic-privat. Públic sol és lent i és ineficient. O sigui, l'exemple de la Sagrera és que ningú se l'ha de poder posar a la boca fins al dia que estigui fet, perquè la tortura d'aquell barri, o sigui, no és creïble que en 16 anys no hagin estat capaços de fer el que allà hi havia. No és creïble que quants anys fa el corredor mediterrani? No,
2: que, bueno, clar.
4: Que ningú en parli més, ja, del corredor mediterrani fins que estigui fet.
2: És essencial per l'economia.
4: Que estigui fet.
2: Essencial.
4: De l'accés ferroviari al port, on som?
2: Bueno, va pagar Hutchinson, que en Xina es van pagar unes...
4: O sigui, hi ha coses que no tenen justificació.
2: Els trens nocturns que havien d'arribar a Catalunya, perquè, també Renfe va dir que
4: sí,
2: no se'n tenia.
4: En aquests números, doncs, Navarra surt molt afavorida, efectivament, perquè ara estan fent l'AVE, i té aquest tros, que, i per tant hi ha excepcions. Però hi ha qüestions que són de mesos i anys i anys i anys, que el nivell d'execució de projectes d'anys segueix sent baix. O sigui, ja no és una qüestió de que és un nou projecte i que, per tant, ens hem endarrerit. I que... No. És un projecte definit, marcat, fet, i que dura anys i panys.
2: I on dormiran els 10 milions de catalans aquests que volen? I on, a quin hospital aniran? Però si ara encara tenim escoles a barraques com si fos... diguéssim, un país de postguerra.
4: Mira, els que tenen les escoles...
2: Vull dir, a mi el que em fa por és que vingui molta gent a dreta perquè Barcelona i tal, el dinamismo, i al final trobem gent, bueno, quechuas, campaments de... Bueno, clar, és que estem... És una irresponsabilitat.
4: Hi ha una gran contradicció entre...
2: O sigui, o hi ha diners, que vingui la gent...
0: De quechuas n'hi ha, eh?
2: No, per això et dic...
1: I cada vegada més.
2: Però com pot ser...
0: De determinats barris i determinades zones de Barcelona...
2: Però com pot ser? I a més, al costat, està Aragó amb l'Espanya vaciada.
4: Però el que...
2: Però que estem bojos.
4: El que... Una Espanya vaciada, que llavors el que fa és ser...
0: Espera.
2: Sí, ja.
0: Espera un moment. No, però és que l'Espanya vaciada, doncs si està vaciada, què vols que hi hagi? Si tu creus que anirà a viure gent en un lloc on no hi ha feina?
2: Un moment.
0: Això és una evidència, no?
2: Un moment. Arkansas està vaciadíssima, eh? I van enviar gent, i ara Arkansas hi ha gent vivint, Arkansas.
0: Vols dir de potenciar certes
2: indústries? Que Burgos havia arribat a viure algú, perquè hi ha una catedral. No sé si la van inflar o la van fer. Bueno, és a dir, no, però ara en sèrio, Valladolid i Burgos eren ciutats industrials. Hi havia la Renault...
4: Ha desaparegut per Madrid.
2: Vale, la mineria
4: d'Astúria...
2: Ha xuclat tot.
4: La xuclada...
2: És que vaciada vol dir que estava plena i l'han buidat per Madrid.
4: Hi han mapes d'activitat econòmica...
2: No, són tremendes.
4: On tota la meseta és un desert i queda concentrat en la
2: Madrid,
4: comunitat de Madrid.
2: I la costa. I així, sí, les i Balears estan a punt de col·lapse, València està totalment desmanegada de la seva economia, i nosaltres...
4: També hi ha contradiccions en el sentit que tu aconsegueixes o vols que generin llocs de treball d'interès, que generin llocs de treball ben remunerats, que no tot sigui el turisme, i per exemple, t'arriba una gran farmacèutica com és AstraZeneca, no?
2: Sí. Que agafa
4: un edifici allà, el compra i tal. Vale, doncs dels no sé quants milers de persones que hi ha un percentatge que no vivien aquí, sinó que venen d'Alemanya. I són un percentatge de gent amb un poder adquisitiu alt. Què han fet? Han rebentat el preu del mercat. Llavors, això... O sigui, no volem AstraZeneca, com a exemple. Com a exemple, no volem AstraZeneca perquè porten... O sí que els volem, perquè, a més, llavors lloguen...
2: Els rics pugen preus. Els rics pugen preus. Ja, però... No són convenients, els rics, mai.
4: Val, però llavors... O sigui, llavors, si no volem... químiques, si no volem... Que després poden que els enginyers d'aquí sí. Els tal puguin trobar una feina qualificada i no hagin d'anar a Copenhague, perquè ens entenguem.
2: És que el gran problema és la migració catalana, l'emigració. És a dir,
4: sí,
2: si tu dones bones feines...
4: Si crees llocs de treball aquí perquè no hagin d'emigrar, aquestes grans corporacions, que són les que tenen el pressupost, les que poden fer doncs, tot aquest gran volum, també porten associar un volum de gent que tal com tenim la cosa...
2: Tal com tenim la cosa.
4: Perdona, tu t'arriben al barri al voltant d'on està a l'Avinguda Roma. T'arriben 200 persones en poder acquisitiu que necessiten una vivenda ja i t'han rebentat. O sigui, 10 illes a la rodona. 10 illes a la rodona te les han rebentat.
2: Però això és una economia, diguéssim, subsidiària, colonial, en la que tu el que ofereixes és això, el paisatge, el terreny... I no, crees res, perquè tot el talent...
4: Però t'he posat l'exemple d'AstraZeneca, no? Perquè és molt visual.
2: Sí,
4: hi ha un edifici que no tots són de fora. O sigui, hi ha molta gent d'aquí que està allà i que ha aconseguit feines molt qualificades, amb projecció, amb tal, que dius... Això
1: però,
4: és el que
1: però
4: volem.
1: Això passa també perquè... o sigui, una bona administració, al final, és la que preveu una situació, crear un mercat necessari de lloguer o d'habitatge per poder acollir això. Quan tu no has previst res, sinó que vas a cop de martell a decidir un cop tens el problema, doncs clar, el problema el fas molt més gran. Si aquí hi hagués hagut un bon exercici de política, no? Fa un
2: temps... La República Catalana, deien, això.
1: Quants anys es fa que no es feia habitatge de protecció oficial aquí? Moltíssims. Clar, no s'ha fet habitatge...
2: També s'ha anat fent, perquè també molt habitatge ha estat derivat cap a un sector productiu, quan abans era residencial.
1: Sí, però
4: tampoc cal que només sigui protecció oficial, no, només sigui, o sigui, habitatge privat lliure, és que no n'hi ha.
1: Està clar, és però, no però és que no n'hi ha ni de l'un ni de l'altre.
2: És que no hi ha, llavors, no hi ha cap projecte, diguéssim, no, de projecte, país a 50 anys.
1: No, i sí que hi ha molts projectes, però després et trobes amb el que parlàvem abans, amb una burocràcia extrema. Bueno, o sigui, jo conec desenvolupaments urbanístics que fa 15 anys que estan pendents d'aprovació. Mm. Home, amb gent valenta que ha invertit uns diners per poder posar habitatge al mercat de diferents característiques, però que l'ha matat la burocràcia.
2: Això estaria bé si matés a tothom, però al costat d'aquest desenvolupament d'uns valents, veus que s'aixeca un bloc o un hotel o una estació...
4: Ha trigat el mateix temps, han trigat, o sigui, és tremendo. Tots. És tremendo.
2: Ja.
4: És tremendo, o sigui...
2: Florentino també va... Un hospital. Florentino va amb les... Que li seguin pòlisses, també?
4: No, un hospital privat, però un hospital, a Sant Andreu.
2: Sí, no, no.
4: Amb un terreny.
2: Allò és una barbaritat, eh? Què ens fareu allà?
4: Amb un terreny.
2: Al Sant Jordi, sí.
4: Però bé, és un terreny que ja està, o sigui, des del urbanísticament destinat a un centre sanitari, de 8 anys per tenir llicència.
2: Doncs 180 anys hauria de ser, perquè és un crim.
4: Però llavors ho treus.
2: Ah, bueno, clar.
4: Però com a exemple.
2: Sí, sí, sí.
4: Llavors,
2: sí.
4: Si no el vols...
2: Mira, al costat de Sant Andreu, a Barcelona, resulta que l'alcalde Collboni, ara el meu, sempre, va descongelar unes llicències per fer un puto hotel d'estudiants pijos, que és la residència d'estudiants. Bueno, s'ha construït, des que es va descongelar la llicència fins ara, però en un any, estan allà 500 habitacions, no per barcelonins ni per gent, 500 habitacions per pijos, a la Meridiana, pum! I dius, com és que això va tan ràpid? I altres coses, com un pipicant o un ventilador...
4: Pipicant ja n'hi ha molts, eh?
2: No, doncs un ventilador més, per l'escola de la Sagrera, que estan en barracons... Perdoneu que parli més de Barcelona, però és... Vull dir, no...
0: Hi haurà gent que està fins
2: si fos tot
0: al nas
2: quànim,
0: de sentir-vos, eh?
2: Si, no, però, si res funcionés bé, jo estaria content.
5: Però són dues diferències, no? Una cosa és la llicència, que és el que costa d'aconseguir, i un cop això està desbloquejat, és la iniciativa privada que fa... I li interessa fer-ho ràpid, perquè li interessa rendibilitzar aquella inversió el més aviat possible, i l'altra és la manera de funcionar de l'administració, que en aquest sentit, i ara semblo una ultraliberal, però que té pocs incentius... Per fer que les coses funcionin. Primer, perquè segurament per comprar 8 ampolles d'aigua has de fer una licitació o has de fer has de treure un concurs públic. Bueno. I segon, perquè un cop fet, clar, doncs no té... Si vols fer-ho just abans de les eleccions i inaugurar-ho 3 mesos abans, perquè...
2: Hi ha moltes empreses que contracten sota el límit de concurs, hi ha molt... O sigui, si fos una merda per tothom, perdoneu, vale... Però el problema és que sabem que no és així.
0: Però
4: molta gent que ens està escoltant, que no és de Barcelona, que té una pime, que té una petita empresa, que la vol ampliar,
2: que vol fer un altre
4: solar al costat, sí, per fer que la nau sigui més gran. Costa, no sé què. Això és una tortura. Clar. I al final es desincentiva. Molts projectes diuen, mira, saps què? Deixem-ho córrer.
2: Saps què? La roja.
0: 2:02, un moment.
2: Però què és el...
6: RAC 1. Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
7: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
6: els memorials dels Camps d'Argelers i Ribesaltes,
7: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
6: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
8: Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
9: Papa.
10: Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
11: Ara hem d'escoltar com ens insulta.
8: Si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
12: Torna l'èxit de la temporada. Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir del 8 de juliol al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
8: Per què? Perquè ho dic jo.
9: Papa.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Nou e-Vitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All-Grip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. E-Vitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
14: Fins a 575 km d'autonomia urbana, eh?
15: Sona bé.
14: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
15: Sona el nou Micra.
14: I el 0% TAE.
15: Sona que estreno Nissan.
14: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
20: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
21: RAC 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 10:31. Mira, és que ja no es dona temps de treure el tema de l'amnistia, però vaja, Canyada, mira que volia aprofitar que hi eres per treure
22: home,
0: el tema.
22: Aquí, Canyada una banda, Maria candidata a l'altra.
0: A veure...
1: Ja si ho entenem.
0: Què va passar?
5: Si ho entenem nosaltres.
0: I què és el que, ha de passar, no? Després de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Bueno, és que s'ha de fer un mapa amb això ja, perquè la gent, clar, no, és normal, no, costa molt d'entendre, no? Bueno, però si Europa ja ha dit això, perquè els altres insisteixen...
0: Bueno, aquesta és la pregunta que jo crec que tothom es pot fer ara mateix, que és, bueno, s'ha arribat fins al Tribunal de Justícia de la Unió Europea,
1: sí,
0: que avala l'amnistia i Carles Puigdemont no està aquí,
1: sí,
0: no? Llavors la pregunta és i per què? De fet, ahir Òscar Puente va dir, jo si fos Puigdemont me plantava, sí, que me detengan i que se sonroje, no sé què, per sortir. Bueno, Déu-n'hi-do.
1: Aviam, si ho puc fer molt visualment i senzill. Aquí, per entendre'ns, el que Europa es pronuncia, perquè hi ha un instrument jurídic que es diu elevar una qüestió prejudicial. És a dir, hi ha com tres casos, per entendre'ns. Un cas a l'Audiència Nacional contra els CDRs, un cas... El Tribunal Suprem contra els càrrecs, uh-huh, i un altre cas el Tribunal de Cuentas, uh-huh, per una possible malversació pública, etc.
0: Sí.
1: Pel que fa a l'Audiència Nacional, eleva una qüestió prejudicial dient, escolti'm, tenim dubtes perquè si bé la llei d'amnistia diu que queden inclosos alguns delictes fins i tot de terrorisme, diu que d'altres no, i per tant nosaltres considerem que aquí ha quedat demostrat que hi ha un delicte de terrorisme, això es pot discutir o no, però és el que l'Audiència Nacional considera, i per tant eleva a Europa aquesta qüestió, i Europa li diu no, escolti'm, això no es pot considerar terrorisme de gravetat ni que ha fet
0: I per tant està perfectament inclòs,
1: per tant està inclòs dins la llei. Molt bé. El Tribunal de Cuentas fa el mateix amb la malversació, perquè hi ha una excepció o una normativa europea que diu, escolti'm, no es pot fer una amnistia amb aquelles malversacions que poden afectar els fons públics europeus. I també Europa diu, escolti'm, no, això no són fons públics europeus. I el Tribunal Suprem no eleva cap qüestió prejudicial. El que passa és que el Tribunal Suprem diu, jo no tinc cap dubte amb la llei, però considero que com que aquí hi ha una excepció, aquesta amnistia també, que és que s'hagi aconseguit un benefici patrimonial personal en la malversació, doncs jo interpreto que, tot i que no s'ha demostrat que ningú s'hagi posat diners a la butxaca, com que el senyor Puigdemont va utilitzar fons públics per fer un referèndum, que si no hagués utilitzat fons públics per aconseguir la mateixa influència electoral s'hauria hagut de gastar diners propis, això en definitiva és un benefici. Bueno, és una interpretació realment estranya, però ho interpreta així perquè no té, el Suprem diu que no té cap dubte, i contra això es presenta un recurs al Constitucional que està pendent de resolució també. Ara bé, per què hi ha gent que diu, escolta'm, això ja està tancat? Perquè el Tribunal Europeu va més enllà de resoldre aquestes dues qüestions i ve a dir, escoltin, no facin interpretacions extensives. Aquí s'ha dictat una llei d'amnistia que el que busca és la pacificació, és la reconciliació, i per tant hi entra tot. I ve a dir, es pot interpretar, home, evidentment aquesta llei d'amnistia ha buscat incloure molta gent, però incloure els principals protagonistes del tema.
0: L'esperit de la llei que tantes vegades
1: es diu. L'esperit de la llei, no? Està clar que és per amnistiar el màxim exponent d'aquest moviment, que és el president Carles Puigdemont. Per tant, interpretar extensivament que això no entra, doncs segurament va en contra de l'esperit d'aquesta sentència del Tribunal Europeu.
0: I ara la pregunta és, els passos que poden, des del teu punt de vista, que poden haver-hi, quins són?
1: Bé, bueno, sembla
0: això
1: que...
0: ja ho ha rebut, vull dir, el Tribunal Suprem
1: sí, però
0: ja ho té allà.
1: Però el Tribunal Suprem ja ha dit que amb ell això sent ploure, perquè no és el seu cas, ell no ha elevat cap qüestió prejudicial, clar. I per ell no té cap dubte d'interpretar la llei. Ell el que diu és que aquest delicte concret no està inclòs dintre l'amnistia, i per tant el Suprem... La seva situació és esperar el recurs de constitucionalitat que han fet contra la seva interpretació de la denegació de l'aplicació. De
0: ahir Boye deia que ja no hi ha més recursos possibles a nivell europeu que pugui fer...
1: Jo comparteixo que seria molt estrany, de fet, seria molt estrany que ara el Suprem digui, bueno, doncs ara elevo jo una qüestió, quan ja ha dit que per ell no tenia cap...
22: Sí?
1: Cap...
0: De poder-ho fer ho pot fer o no?
1: De poder-ho fer, ho pot fer.
22: Ho veieu estrany, bueno. És que jo crec que s'arriba a un punt en què, diguem, tots sabem el final, o intuïm com serà el final, més gloriós o menys gloriós, en el sentit de que tot net o tot no net, però que això quedarà, diguem, que anirà enrere i que es podrà tornar. Altra cosa és que llavors et puguis presentar o no puguis presentar, però que ara veurem la intencionalitat d'allargar tant com es pugui aquest procés, ja jo crec fent. Que el Suprem ho farà, encara que sàpiga que allò que demana l'opinió encara que sàpiga que sigui perquè li diguin que no, però bé, si d'aquí passen 6 mesos, 8 mesos o un any, doncs tot això que tenim, no?
0: Sobre això, per la intencionalitat o no intencionalitat, jo el que deia ahir que ahir va dir Òscar Puetés, a veure si ho podem sentir, dient-li Puigdemont, sí, home, vine, para sonrojar,
22: claro, ven, que et fotin a la presó, sí,
0: que torni.
2: Yo creo que lo tiene a huevo, pero yo me plantaba hoy en España. Y que me detengan y me lleven a prisión, claro. Es decir, si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley, y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, vamos a ponernos todos colorados de una vez. Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo.
0: Vamos a ponernos todos colorados de una vez.
5: Clar, aquí, això, sí, o sigui, dues coses. Una, sobre els tempos del Tribunal Suprem, hi ha un altre factor, crec que és important, que és un possible canvi de govern a Espanya. Ah, i, per tant, hombre, no clar, només clar. Com puguis incidir amb això, sinó si ho allargues tant com perquè tot això s'ho hagi de menjar un altre, el que vingui després, potser no t'interessa allargar-ho tant. I t'interessa més que electoralment això esclati a la cara de Pedro Sánchez i incidir en les eleccions quan ell sigui president. I per tant això tampoc és un termini massa llarg per les properes eleccions generals, fins i tot si no s'avancen no queda gaire temps. Això per una banda. I després de les paraules d'Òscar Puente, que és, i ja l'hem vist aquest ministre fer declaracions absolutament fora de lloc als mitjans, al seu Twitter o X o com li vulguem dir, i a tot arreu. Però hi ha una part que ell, en realitat, crec que el que assumeix és la pròpia lògica dels Junts durant tots aquests anys. Que Junts ara hagi canviat d'estratègia és una altra cosa, però que És evident, crec, Carles Puigdemont no es pot permetre, després de tot aquest resistencialisme, passar ni un minut en un centre penitenciari espanyol ni en unes dependències de la Policia Nacional. Però en la lògica aquesta de combat que Junts ha mantingut fins ara... El que diu Òscar Ponte té tot el sentit del món.
3: Jo deia 8 d'agost.
5: Sí. Bueno, clar, el 8 d'agost que hauria per acabar fugint i havent fet aquell espectacle grotesc que crec que, a més a més, políticament no va convenir a ningú, una cosa molt estranya que jo encara algú m'ha d'explicar. Bueno, et va molar perquè tens aquesta cosa processista.
3: No. Ja m'has dit boomer, però processista...
5: Bueno, va una mica junt, processista i boomer.
3: No, al fons tens raó tu. Vull dir que sí.
5: No va tenir cap sentit allò. Ens va distreure molt, va ser un mes d'agost força divertit, però allò no va tenir cap sentit.
3: Però la idea, en principi, era que s'entregava al Parlament i passava el que Òscar Puente deia, no? Que l'havien de tenir...
5: Per això dic, ara, que Junts, tots aquests escarafalls...
22: Això és el relat que es va fer creure... Escolti, sí. Tant com que quan ell baixa de l'escenari les càmeres deixen de seguir-lo perquè han d'anar a la processó que ell encapçala. Sí. I de sobte, quan porten uns minuts, s'adonen que no hi és.
5: El que vull dir és que això que diu que Junts s'ha posat les mans del cap de què diu aquest senyor, en realitat, en la lògica de Junts, des del 2017, no és tan descabellada. Jo entenc que ningú vulgui arriscar-se a passar, insisteixo, ni un minut en una presó espanyola. Però té bastant de sentit.
0: Mira, perdoneu, és que està compareixent just ara Jordi Turull, el secretari general de Junts, parlant de Carles Puigdemont ara mateix?
4: També coincideix amb que Catalunya està retrocedint en moltes coses. I per això la nostra responsabilitat va molt més enllà d'uns quants escons, perquè ens estem jugant al futur del país. La segona és que...
0: La frase ha estat el president Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti, fa uns instants.
4: Per bé que anessin, si Catalunya anés avançant cap a la polarització, els extremismes o els discursos que alimenten l'odi. Com estan fent d'altres que diuen que volen combatre aquest discurs, no? El nostre és un independentisme profundament humanista.
0: Entenc que del que està parlant ara és de l'opció de donar suport o no al govern d'Espanya amb pressupostos, perquè ahir es va veure clarament que Oriol Junqueras estava per la labor.
5: És curiosa que lligui això, no, la situació del país, en una compareixença que m'imagino que també és per parlar del retorn del president Puigdemont, que jo estic d'acord que tornarà peti qui peti, el que deia el Carles en un més tard o més d'hora, però això ja està fet. I em sembla interessant perquè realment crec que ha estat el problema de Junts. D'Esquerra potser una mica menys, perquè Esquerra ha decidit implicar-s'hi, però Junts, aquest país, han passat coses en els últims 10 anys i hem estat tots fixats que si Puigdemont torna o no torna, que si Puigdemont manen el partit o no manen el partit. Mm-hmm. Doncs bueno, ara es veurà.
0: Mila, perquè no et veig, no sé si volies afegir alguna cosa.
7: Sí. Jo, sobre aquesta qüestió de què seria més convenient o no, jo quan vaig sentir l'Òscar Puente vaig pensar, mira, estava proposant allò que moltes vegades ha combatut, que és la idea de convertir, de fer un pols de causa d'estat, diríem, no? Però té tota la raó del món en el sentit de que si Junts volgués fer una estratègia de confrontació de cara a les properes eleccions i treure'n rèdit, seria bastant plausible que Carles Puigdemont tornés, veure si s'atreveixen o no a detenir-lo, perquè tampoc està tan clar, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Ah, però hi ha ordres de detenció.
1: Hi ha una ordre de detenció vigent.
7: Sí, hi ha una ordre de detenció, però el Suprem pot, o Llarena en aquest cas, pot suspendre-la quan vulgui. Perquè l'estratègia estaria molt clara. A veure, de la mateixa manera que la detenció dels dirigents independentistes va fer que pugés i molt, el sentiment independentista en les enquestes i, a més, tingués un reforç del resultat electoral que van tenir després de l'aplicació de l'article 155, en aquests moments que hi ha pendent i que no trigarà, sabem que les eleccions seran, si han de ser abans de les municipals, no han de trigar massa, diríem, no? Llavors, una estratègia que portés a Puigdemont i fins i tot en el supòsit de que efectivament Llarena no es baixarà del cavall i el portaran a la presó, seria un revulsiu importantíssim pel propi Junts, perquè, de fet, el que s'està discutint a la política catalana és què en farà Junts de Puigdemont quan Puigdemont torna, clar, si torna en un ambient de, diríem, pacificació total. Diríem, no, quin serà el paper de Puigdemont com a polític a Catalunya en un escenari de tranquil·litat i pau, etcètera. No? En canvi, l'escenari de la confrontació, que és el que està cultivant des de fa setmanes i mesos, trencant els acords d'investidura, doncs, bueno, això sí que els podria donar algun rèdit electoral.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, textualment, ara el sentirem, deia això sobre Puigdemont.
6: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Petit i petit.
0: Això eren cops a la taula, no t'espantis, Carles, en el faristol de Jordi Turull. Bé, ara sí que ho deixarem aquí, 10:45 del matí. Que tingueu molt bon estiu.
5: Ai, sí. Moltes gràcies, sí, igualment.
0: Ens retrobem al setembre.
22: I demà tots units i tot.
0: Tots units de què?
22: Tots units en el partit per primera vegada.
3: Demà un partit és un partit de Catalunya, unidos. Solteros contra casados. Mira, no. Els hi hem pagat les sopes al,
22: és molt bo.
0: Puc dir una cosa d'això?
22: És molt bo el programa aquest de Perro Sánchez que fan. Sí. Que tota l'estona està, o sigui, propagandizant que bé que ara que tothom defensa tothom, aquí i allà i que tots junts, que bé que ho fem tot i tot.
0: Només he de dir una cosa.
22: I tot.
0: Que demà el més important del dia no és la final del Mundial, sinó que demà, per pressió insuportable que he patit per part de l'equip del programa, demà tancarem la temporada 25-26 amb un karaoke d'estiu al qual hi participarà Antonio Baños.
22: Amb la samarreta. Amb la samarreta.
5: Sí, sisplau,
22: amb la samarreta.
0: Cançó d'estiu.
22: Amb la samarreta.
0: D'una a dues, eh? No pots dir-ho.
3: És una sorpresa.
0: Però és una versió en català d'una cançó que no ho és.
3: Sí, és una cosa molt catalana.
0: Sí, sí. Un minut per damunt, no. Un minut per damunt de 10:45 del matí. És més aviat llatina, no, podríem dir?
3: Sí.
0: Un minut per damunt de 3:15. Senyors, bon estiu, menys l'Antonio, que el veig demà.
3: Molt bé.
0: Carles Fernández, Maria Vila, Joan Callada, Milagros Pérez Oliva. Moltíssimes gràcies. Un petó.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
5: Un petó.
0: Un minut per damunt de 10:45. Actualitzem la informació. Amb l'equip d'informatius, amb la Sandra Sotilla, la Violeta Martos, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb el compte enrere per la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina, que arriba condicionada pels incendis del Canadà, que estan afectant la qualitat de l'aire a Nova York, ara de seguida us ho expliquem, però ho acabem de sentir. A aquesta hora Jordi Turull està compareixent davant del Consell Nacional de Junts, dos dies després de l'aval del TJUE a l'amnistia. El secretari general del partit denuncia que la justícia espanyola continua instal·lada en la revenja, però diu que no es resignarà i dona per fet que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats acabaran tornant a Catalunya.
6: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Petit i petit.
0: És el que sentíem del secretari general de Junts després del Consell Nacional. Però, com dèiem, també hi ha aquest compte enrere per la final del Mundial de Futbol, condicionada a Nova York pels incendis del Canadà, que estan afectant la qualitat de l'aire. Donald Trump, que aquesta matinada ha presidit l'acte oficial previ i amenaçava el Canadà amb nous aranzels.
10: Sí, Trump culpa el país veí de ser el responsable que els Estats Units estiguin, diu, envaïts per un aire brut, contaminat i poc saludable. Ho ha piulat a la seva xarxa Truth Social, des d'on també ha acusat el govern canadenc de no cuidar prou els boscos i assegura que aquesta negligència costa milers de milions de dòlars als nord-americans. Trump, en canvi, que no n'ha fet cap referència en l'acte d'aquesta matinada, la Torre Trump de Nova York, al costat del president de la FIFA, un Gianni Infantino totalment rendit als peus del president nord-americà, que ha assegurat que aquest ha sigut el millor mundial de la història i que sense Trump no hauria estat possible. This World Cup
11: would not have been... Aquesta Copa del Món no hauria estat un èxit tan increïble sense tu. Sense vosaltres, la vostra administració, totes i cadascuna de les persones de la Casa Blanca, de l'administració, de les ciutats i dels estats de tot arreu, han contribuït a crear aquest entorn segur i alegre per viure una cosa que el món mai no havia vist. Never
10: seen. Trump, que per cert ha demanat que l'any que ve els Estats Units tornin a ser la seu del Mundial, però aquesta vegada diu sense Mèxic ni el Canadà.
0: Estarem pendents d'aquests incendis també del Canadà, com afecten la qualitat de l'aire d'aquesta final a Nova York. Mentrestant, també creix la preocupació a l'Aragó per aquest gran incendi a Orés, a Saragossa, que hi ha arrasat més de 15.000 hectàrees.
8: Sí, ja és el pitjor incendi d'aquest estiu a la península, perquè ha superat les hectàrees calcinades de dos grans incendis aquest mes a Portugal, un de 14.000 i un altre d'11.000 hectàrees. També és el segon incendi més greu de la història a l'Aragó. A aquesta hora el foc continua descontrolat i amenaça amb augmentar el seu perímetre. Les últimes hores les flames han avançat pel flanc esquerre, on l'actuació és molt complicada per la topografia del terreny, amb barrancs, zones de cultiu i bosc. Per això, i també per les condicions climàtiques, els bombers asseguren que és un dels incendis més complicats als que s'han enfrontat mai. El foc ha obligat a desallotjar més d'un miler de veïns de 6 nuclis de població i 3 nuclis més estan preavisats per si cal evacuar-los.
0: I a casa nostra, de moment, no tenim cap incendi important actiu aquest cap de setmana, però les temperatures continuen disparades i el perill encara es manté molt alt. Avui temperatures a Belcaral que han de tornar a acostar-se als 40 graus.
12: Sí, cap a les zones de Ponent, Plana, a Lleida, que no és ni de bon tros on ara fa més calor, allà encara 25-26, però és dels llocs també on la temperatura màxima s'assoleix més tard, es podrà arribar a la Plana, a Lleida, 37-38. Als 40 no s'hi arribarà. Post 35, 33, 35, 36 a molts sectors de l'interior del país. De fet, ara mateix ja tenim temperatures de 33, 34 graus en sectors de les comarques de Girona o, per exemple, també 32 al Prat de Llobregat, al Baix Llobregat, tot plegat. Xafogó marcada a la costa, aquí no pujant tant les temperatures i en espera que la propera nit sigui de mal dormir i que demà les temperatures en alguns casos puguin encara guanyar algun grau. De precipitacions, de tempestes de tarda que refresquin, no se n'esperen al Pirineu ni al lloc del país.
0: Gràcies, Abel, gràcies, Violeta, gràcies, Sandra. Fins ara.
8: Fins ara. Fins ara.
0: De seguida, l'últim Execrables de la temporada.
21: Dia lliure amb Xavi Bundó.
13: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
23: Aquest agost deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli.
24: Entrada ja a la venda a balanyambio.com.
25: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
21: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
0: 8 minuts i a les 11.
26: Lletera Capllong, la llet de casa, t'ofereix il·lustres execrables.
0: Que no falti la llet Capllong, per favor.
27: No, i la llet de casa, sobretot.
0: La llet de casa, sí, sí.
27: No, no, la llet... llet de fora.
0: No, la llet de...
28: Sobretot francesa no, eh?
0: Santi Jiménez, bon dia.
27: Bon dia i bona llet.
0: Malcom Otero, bon dia.
29: Bon dia.
0: És veritat, és l'única secció que no té mala llet.
27: No, exacte, per això ens patrocina una lletera.
0: Això podríem dir-ho.
27: Sí.
0: Sí. Com a eslògan. Sense mala llet. Sense il·lustres execrables. Sí. També. També.
29: Bueno, avui és el 18 de juliol, eh?
0: Sí, sí, ja hem parlat ja. Hem passat un nodo, el Víctor Vives m'ha tret un nodo estupendo. Se hubo que... Bueno, no sé com era la frase, però es va haver de produir una guerra civil. Una guerra no diuen civil, el nodo, però una guerra.
27: Una cruzada nacional.
0: Una cruzada.
27: Un alzamiento.
0: Un alzamiento.
27: Ah, exacte.
0: 18 de juliol, noi.
27: Sí. Dies grans per Espanya. I espera't
0: demà. Bueno, grans. Demà és igual. O sigui, demà pot haver-hi un lío.
27: No, mai hi haurà un lío, segur.
0: Amb les pantalles gegants aquestes?
27: No.
0: No? Hi ha molta gent, eh?
27: Sí, bueno, pues la gent ja vagi a veure les pantalles gegants, sí, a la fresca.
0: A la fresca.
27: Sí, no passa res. Ja. Sí, el que passa és que després... El que segur que hi haurà després serà turra.
0: Passi el que passi.
27: Passi el que passi. perquè si hi ha atur, si guanya Espanya serà
0: turra.
27: Però és que l'altre...
29: Si perd Infantino, que si volien que guanyés Messi...
0: Ah, no, però no, hem ja pensat que des d'aquesta.
27: Jo tinc el meu barri, sembla Palermo, eh?
0: Oh, és impressionant.
29: Sí.
0: Hi havia una, jo crec que hi havia un enfrontament real entre petards espanyols i petards argentins.
29: Diré una cosa, són més apassionats els argentins.
27: Són menys, però més...
0: Si poguessin fer un càlcul, diguem-ne, estadístic entre la població argentina i espanyola i els efectes del so que s'ha generat aquests dies, jo guanyen. Crec que guanyen.
27: No. Jo tenia partits que Argentina jugava a les 2 del matí i marcat Argentina.
0: Ai, avui no feu cap argentí, no?
27: No, avui no feu cap argentí.
0: Seguim la... I espanyol?
27: No, tampoc.
29: Avui seguim aquesta tendència que portem de fer francesos.
0: Sí. Ah!
29: De Brigitte Bardot, el Tour de França...
27: Estaven d'oferta. I a més, després de que Espanya hagi guanyat a França...
0: Aleshores,
27: toma ja. Avui acabarem la temporada amb un d'aquells personatges que ens agraden, és d'aquells que tenen sang i fetge.
0: Ara!
27: Sí, avui ja xup-xup, avui és Tarantino.
0: Però té a veure amb el Tour, també.
27: Eh?
0: Té a veure amb el Tour.
27: No té a veure amb el Tour, perquè es mola molts anys abans de començar el Tour de França, però sí que va fer les seves malifetes.
29: I un Tour va fer també, eh?
27: Sí, pels jocs on passa el Tour.
0: Ah, o sigui, els escenaris del Tour són els que va atacar ell amb la sang.
27: Hi ha cadàvers allà que hi ha, no? Vale. Parlarem d'un noble francès, admiradíssim a França, però odiat a tot arreu on no és França.
29: Sobretot aquí.
27: Baró de Montfort, comte de Leicester, també va ser vescomte de Carcassonne, de Besiers, d'Albi i de Tolosa. Va ser el principal protagonista de la creuada contra els càtars. Era un meapiles, despietat i sanguinari, fan de les mutilacions esquartades... Com a vostè que li agrada, jo, quan ha estat la entrevista...
29: Esquartarà.
27: Mutilacions, esquartaments, assassinats en massa...
0: Has de seleccionar, no? Triar. Què li agrada? I ell ho marcava tot.
27: Ja, mutilacions, sí. Esquartaments, també. Assassinats en massa, també. Diu, hi ha alguna altra cosa que ens hem deixat? Sí, enterrar persones vives. També li agradava. Li agradava molt. Tot i així, les cròniques franceses de l'època es desfans en lloances pel seu coratge i la seva fe. Segons el papat, era el paladí de la fe i defensor de l'Església contra l'heretgia càtara.
0: Ah, els càtars!
27: Els seus contemporanis ens els descriuen com afable, bon cavaller...
29: Superafable.
27: Generós, audaç i temorós de Déu. Mm. Encara que, com més endavant, veurem la seva actuació com a cap militar a la creuada albigesa, o la creuada contra els càtars, ens fa dubtar de tals objectius. Que, per exemple, li va dedicar un historiador de l'època, Pere de Vaux de Segné, que deia d'ell, si parlem de l'aspecte físic, tenia una alçada elevada, una cabellera remarcable, una cara elegant, un aspecte agradable, les espatlles sortides, el pit ample...
0: Estava enamorat, aquest home, bé.
27: Àgil i ferm en tots els seus moviments. És una mica com Pedrerol quan parla de Florentino Pérez. Un home ambiciós, cruel, desmesurat i ferotge, que es va distingir especialment en la repressió dels seguidors del catarisme, com hem dit, que tan abundaven a la zona del Llenguadoc. Els humiliava, els massacrava, els castigava, els cremava les collites, practicava el pillatge, incendiava... Era un home amb una ambició tan desaforada i un afany per créixer tan descomunal que va veure en la creuada albigesa la millor manera d'obtenir més títols i terres a costa del que fos. Parlem de Simó IV de Montfort. Una mala bèstia.
2: Hola, Simón. ¿Dónde vas tan a prisa? Para un poco que...
0: A veure, tots els que alguna vegada ens hem d'interessar pel món càtar, és veritat que Simó de Montfort apareix tota l'estona perquè era el gran enemic, no?
27: És el Voldemort dels càtars.
0: És el Voldemort dels càtars, sí senyor.
29: En origen... Era un petit...
0: I el teníem aquí al costat, eh?
27: Aquí al costat, aquí costat. Catalans, perquè eren catalans, sí. Els catalans.
0: Ara.
29: No, el que passa que era un petit senyor. No vull dir que sigui petit, ja hem dit que segons aquesta crònica era alt. Però als fronterers del reialisme francès, els Montfort ocupaven un lloc preponderant.
27: A veure, un moment, Montfort. Ojo amb el seu descendent... Que els Montfort han seguit fent feina, eh?
29: Fan fotos a la mina.
27: Va fer la foto de...
29: La mini Messi.
27: El Joan.
0: Sí, Joan Montfort.
27: Té la mateixa mala hòstia, eh?
0: Ja. I després hi ha l'Oriol Montfort, que és tècnic d'aquesta ràdio,
27: exacte.
0: També.
27: Exacte. Sí, tots els Montfort segueixen, eh?
0: Tots venen d'allà, eh?
27: Tots venen d'aquest tal a la bèstia, eh?
0: Mira, estic buscant alguna imatge de la, dels dibuixos de les quadres de l'època, a veure si s'assemblen algun d'aquests, a l'Oriol Montfort. I alguna retirada amb Oriol Montfort té,
27: eh? Potser sí, sí,
29: no? Potser sí, tu li veus, eh? Sí. Bueno, els Montforts ocupaven un lloc...
27: Amb el Joan, l'amplitud d'esquenes i...
0: I la cavallera.
27: I la cavallera, també, sí, sí.
29: Bueno, els Montforts eren importants, ja que les seves terres dominaven la ruta entre sí. Chartres i París. Estaven a cavall entre dos sobirans, el rei de França, que era el sobirà immediat, i el rei d'Anglaterra, duc de Normandia, que era el sobirà immediat. Uh-huh. En el 1181, després de la mort del seu avi, el seu pare, Simon III, va rebre només el títol de Montfort i el càrrec de Gruyère, que no és cap formatge del regne.
27: És el jefe de formatges del regne.
29: No. Era un oficial encarregat de jutjar en primera instància els delictes als boscos. Ah. Sota l'antic règim, aquesta prelada assignava també un noble que tenia dret a fer servir els boscos d'un vassall.
27: El papa Simó III de Montfort mort i els seus fills seguien camins diferents. Tenia tres. El primogènit, que era Maurí, era fill d'un primer casament, va dir que a ell no li interessava seguir a França i al comtat de Béreau el traspassa el rei de França i es fa anglès. Diu, jo me'n vaig a viure a Anglaterra
0: a punyetes, i a fer punyetes. Quedeu.
27: Queden dos fills, Simó, que era el mitjà, i Guiu, que són fruit del matrimoni segon que tenia amb Amícia de Lester. I opten per romandre a França. Segons el costum francès, el petit, Guiu, no serveix per res, no li donem res. I fora d'un castell a Betancourt. Mentre que Simó, quart ja, rep tots els altres dominis dels Montfort i es dedica al que més li agrada, la guerra i a manar amb molta mala llet.
0: En aquest cas sí,
29: mala en aquest cas sí, no com aquest programa. I això que era molt de missa, eh? Com ho demostra que es va unir a la Quarta Creuada. No obstant això, quan els venecians van decidir unilateralment atacar la ciutat cristiana de Sara, res a veure amb Teixo, actual Sadar a Croàcia, Montfort va abandonar la croada. Els càtars...
27: Cristians no mato. Bueno, després...
0: Clar.
29: Després va matar uns quants, eh? Els càtars també eren cristians.
27: Ah.
29: Però això hi arribarem després.
0: És veritat que és una mica complicat, no?
29: Sí, sí. Però és que els seus súbdits, que eren catòlics, tampoc els tractava massa bé.
27: Ell bàsicament, a la gent que era el seu súbdit i que apenaçava ells, els tractava a base d'imposar una disciplina forta, ordre rigorós i administració sense contemplacions. Els cronistes de l'època i historiadors moderns els presenten Simó de Montfort com ben dotat per l'estratègia militar, li anava molt bé ser un militar, estava obsedit per manifestar el seu catolicisme fins al punt d'ordenar celebrar missa de campanya abans d'entrar en combat, per molt urgent que fos la situació, és a dir, ens ataquen, que vingui el capellà. Diu, hòstia, que els tenim aquí. No, que vingui el capellà. A veure, tots de genolls i a resar. Diu, però que els tenim aquí. Diu, un moment, que Déu ens ajudarà. I li sortia bé, normalment, eh? Vale. A més, era un home despietat i sanguinari. Expliquen les cròniques de l'època, diu, la seva crueltat aplicada tant en el tracte als presoners com en el camp de batalla es fa palesa en les terribles mutilacions, esquarteraments en viu, trinxament de cossos, la presència documentada d'ell mateix a la creuada en cada un dels espectacles horripilats que organitzava és una dada més a afegir. Però anem a la guerra, que comença.

0: La croada contra els càtars, no?
1: Sí, sí.
0: Croada albigesa, se'n deia. Sí.
2: I aquesta pel·li que es va rodar a Oscar. Bueno, el gran...
1: És les cruzades. Kingdom of Heaven.
2: El seu gran
1: Durantíssima.
2: Hit... No l'he vist. No, era bastant dolenta, sí. Bueno, el seu gran hit va ser la croada albigesa, com deies, que, com totes, va ser una excusa per conquerir territoris i on la fe no tenia res a veure.
1: Com a la majoria de croades que fan aquests cavalls.
2: Va encapçalar la croada contra els senyors faldars occitans. Era creuada quilòmetre zero.
1: Sí,
2: era...
1: és a dir...
2: Sí, ja, agafa'm el que està aquí a prop.
1: Era una creuada d'en Batller Origen.
0: Ara.
1: És a dir...
0: Ja de proximitat.
1: No... Per què collons hem d'anar a Jerusalem, allà...
2: Si ho tenim aquí, ho tenim aquí a tocar.
0: Anar a creuar el món per fer la croada. Ara
1: anar
0: no,
1: a si... putes, com deia, de... com deia Rubianes,
0: prou,
1: una excusa per ser de putes.
0: Prou.
2: Perquè aquests senyors feudals occitans donaven protecció als càtars, que era una heretgia cristiana que s'havia estès a Occident des de Bòsnia amb arrels en el maniqueisme sobreartista, que ja sabeu que maniqueisme i sobreartista, això ve de Zaratrusta, són com dos religions que venen de Pèrsia.
1: Al pla.
0: És veritat. Que aquest és el parlar-ne de Zoroastre.
1: Aquest és el seu tema.
2: Sí, clar, sí. Això, que les dues venen de Pèrsia i són dos religions que es fusionen en una. Eren bona gent. No feien mal
1: feien
2: a ningú.
1: Rarets,
0: era... però feien eren... les seves coses.
2: Sí,
1: sí, però no feien mal a ningú, aquesta gent.
2: Sí,
1: la... És més, érem gairebé massa bons.
2: Sí, l'anomenada croada albigesa va ser el pretext que van esgrimir les cancelleries de París i Roma per parar aquesta progressiva influència catalana a Occitània.
0: Aquest era el tema.
1: Aquest era el tema, que anaven contra els catalans.
2: Ara. Catalans! Quan va esclatar la guerra, oportunament maquillada de conflicte religiós, els comtats independents de Tolosa i de Provença i la senyoria independent de Montpellier gravitaven a l'òrbita política, militar i econòmica de Barcelona.
0: Això és el que no volien.
2: Això no volien.
1: Però com arriba Simonet, que era, diguem-ne, un petit senyor de Normandia, a arribar a liderar la croada? El seu primer pas per ascendir va consistir en una jugada poc honorable, que va acceptar sense dubtar-ho, les possessions confiscades a Raimon Roger de Trencavel. Raimon Roger de Trencavel era un noble d'il·lustre llinatge que remuntava a l'època dels visigots, que va defensar fins a la ciutadella de Carcassona contra el feroç delegat papal. El papa li treu els seus drets i diu, vale, qui vol les possessions de Trencavel? El delegat papal les posa a subhasta i li ofereix a diversos dels grans senyors de la zona, que eren més importants que Montfort. Clar, el duc, li ofereix al duc de Borgonya, al comte de Nevers, al comte de Sant Pol.
2: No.
1: Però aquests es neguen tots al·legant que el que es fa amb Trencavel havia estat una vilesa.
0: Ah, no els hi sembla bé.
1: No els hi sembla bé, dius, hòstia.
0: Tenen un cert...
1: I diuen al delegat papal, hòstia, ha jugat molt brut, tio. Ha jugat... Jo no puc...
0: Per ètica?
1: No puc agafar el...

0: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900-131-002 o a ioa.es.
1: Ell va intentar que reconegués les seves obsessions, però el rei Pere Catòlic es va negar. Només va acceptar en veure... va anar a veure a Simó de Montfort i va dir, hòstia, aquest tio té moltes tropes i va dir, hòstia, aquest tio és perillós.
2: Pinta malament.
1: Aleshores va negociar amb ell i va dir, mira, ho arreglarem a la catalana, negociarem. Farem una taula de diàleg i negociarem. I li va dir, tu tens una filla, que devia tenir un any o dos...
2: La filla d'aquí?
1: De Simó de Montfort. I el Pere el Catòlic tenia un fill.
2: Amigo.
1: Que es deia Jaume. Que a posterioritat seria Jaume primer.
2: No!
1: I es dius, i si casem el meu Jaume amb la teva nena? I aleshores així ens portarem bé. Vale. I aleshores diu, i el Simó de Montfort li diu, no m'acabo de fiar de tu. I ja li va prendre el pèl com a català que era. I li va dir, però saps què? Jo accepto, però deixa'm el nen, que el tindré com a hostatge uns anys
2: al
1: meu castell. Jo el guardaré, no sigui que tu et desdiguis d'això i m'ataquis, i que sàpigues que si m'ataques jo tinc el teu fill al meu castell i que bé, saps, que els nens són molt moguts i li pot passar qualsevol cosa.
2: No pot un caure, accident,
1: que
2: caure
1: pot caure
2: per
1: les escales, pot caure...
2: L'has de vigilar.
1: Jo què sé, es pot tallar el coll amb una destral sense voler.
2: Vigila.
1: Vale, vale. Tota una negociació molt a la catalana. Ell es va posar xulito i va sortir amb quatre cames. El Pere Catòlic accedeix a deixar el seu fill a Simó de Montfort.
2: Mare Déu.
1: Però serà esperadiria d'això.
3: Sí, amb el nen futur Jaume I com a hostatge, Simó va creure que el rei aragonès no prendria part contra ell en favor dels salvigesos, però no van així. I dos anys més tard, les tropes de Pere el Catòlic van ser derrotades per Montfort en la batalla de Muret, on va morir el rei català. Després, Simó de Montfort va entrar a Tolosa al capdavant de l'exèrcit creuat. Amb aquesta derrota, els salvigesos ja van ser aixafats. Però Simó IV, Montfort, ja no es trobava en una croada, sinó una mera guerra de conquesta. Pel nen, no patiu, eh? No patiu, ja sabeu que va arribar gran, eh? Perquè poc després, el papa Innocenci III va obligar Simó a alliberar Jaumet, que ja faria la seva història bastant sanguinària també, per cert, però no al nivell del seu captor.
2: Però era català, eh?
3: Clar.
1: Sí, bueno, però diguem-ne que havia après. Tot dolent ho va aprendre d'aquell francès.
2: Bueno, clar, si havia estat estudiant allà, què vols que en sigui? Bèstia, bèstia!
1: Bèstia, bèstia! Era molt
2: bèstia, Simó de Montfort, no?
1: Durant la guerra, el Vigès les va fer de l'alçada d'un campanar. Però és que, clar, ell deia que a mi em provoca, no?
2: Clar,
1: jo no tinc la culpa. Vegeu, una vegada, com per una explicació d'això que el provocaven. Ell envia dos cavallers creuats, que són capturats per l'enemic, i els hi treuen els ulls i els envien de tornada despullats a cavall. Aleshores ell diu, hòstia, m'han provocat, i aleshores ell se'n va, conquereix la ciutat de Bram, i Montfort deixa sec, i a més li talla una mà a 100, a més de 100 dels seus habitants.
2: Dos contra 100, no? Si sí. Tu m'has fet a dos, jo t'ho faré 100.
1: Però diu, els deixo secs, els hi tallo una mà, i a més ja que estem posats a tallar, les orelles també els hi tallarem.
2: Què dius?
1: El nas també els hi tallarem.
2: Però què dius, home?
3: Per què vols el nas?
1: Els llavis també els hi tallarem. Menys a un. A un li va tallar de tot, però li deixa un ull.
2: Un ull,
1: sa. Perquè pugui guiar els altres fins al castell que es pensava assetjar a la següent jornada del campionat.
2: Per avisar-los.
1: Per avisar-los. Diu, mira, jo
2: això és el que us passarà.
1: Això és el que es passarà si no us rendiu.
2: Hosti, increïble.
3: El seu següent objectiu va ser el castell de Minerva, ja que sabia que en ells es trobaven refugiats, bastants refugiats càtars. Així doncs, va posar sota setge i es va dedicar a massacrar a cop de catapulta la ciutat fins que, passades 7 terrorífiques setmanes, Guillem, que era el senyor de Minerva, va rendir la plaça amb la promesa per part de Montfort de respectar les vides dels heretges si aquests abjuraven de les seves falses creences. Suposem que no van abjurar de les seves falses creences. Sí. Per què? Perquè els 140 heretges refugiats de Minerva van ser pastura de les flames.
2: O sigui, es van cremar.
3: Es van cremar. Vull dir, madre. Suposem que van dir, no, jo vull que em cremis i no abjuro de les meves falses creences.
1: Sí, sí, sí.
3: Però clar, la reputació

0: de Simón de Montfort anava en augment.
1: Ja anava sense cadena i cuesta abajo, com diria Luis Enrique. La seva fúria no trobava fre. Al març de 1211, els creuats ataquen un altre important enclavament càtar, el castell de Lavó. La fortalesa estava defensada per 80 cavallers, al capdavant del senyor del lloc, que era Aymeric de Montreal. La resistència va durar fins al 3 de maig, o sigui, van aguantar bastant, dos mesos i pico, i les represàlies dutes a terme per Montfort van anar més enllà de l'imaginable a la seva cada vegada més desmesurada crueltat. Va manar d'agullar i penjar de la muralla a Aymeric i els 80 cavallers, que semblaven un arbre a la... Saps el Cort Inglés, com posen allà els elfos?
2: No, home, no.
1: Els 80 estaven allà.
2: Allà, un darrere l'altre.
1: Sí, però el seu acordissament...
2: Que animal sou, també, a vosaltres.
1: Va aconseguir... Va arribar fins i tot a la germana del senyor Aymeric, que es deia Guirauda, a la qual va ser violada a mansalva per les tropes creuades per a finalment ser llançada a un pou sec i massacrada a cops de roc fins que van deixantir-se els seus crits.
2: Però què estàs dient? O sigui, la tiren al pou i vinga a tirar rocs.
1: Sí, després de que l'hagués violat tota la companyia.
2: Favor,
1: ja. Després, Camí de Tolosa es va trobar a 60 càtars que els va cremar vius. Allò, un moment, parem aquí, fem un bocata i cremem càtars. Que s'havien refugiat en el castell de Cassès.
0: Que, òbviament, Montfort s'havia convertit en el rei del mambo del terror, òbviament.
2: Quan anava passejant per allà per Llenguadoc, vamos,
0: bé,
2: vinga.
0: No quedava res.
1: Era com una meta volant del Tour, deia. Aquí... puntua en càtar.
0: Però el que ell volia, el que ell ambicionava, era el ric comtat de Tolosa, que el seu propietari, el seu senyor, Raimon VI, era un gran defensor de les llibertats que havia atorgat als seus vassalls. I, possiblement, ell mateix hauria pogut abraçar el catarisme.
2: Ah, era com el seu rival religiós, també.
0: Exacte, per això va optar per posar-se al servei del rei Pere II d'Aragó, la qual cosa, clar, ja sabem que no li va sortir bé, perquè recordeu que la palma a la batalla de Muret. I què va fer el comte Raimon, que era molt de les llibertats? Va fugir, es va exiliar, i el personal que hi havia allà, a Tolosa, no va trigar a adonar-se que el nou senyor no era tan bondadós com l'anterior comte, perquè el primer que va fer Montfort va ser abolir totes les llibertats legislades per Raimon.
2: Veus?
0: Sí, sí.
1: Però tot el que puja baixa. I a la mort del papa Innocenci III...
2: El papa que era el seu
1: valador.
2: Valador, val.
1: Provença es revela immediatament, li va faltar poc al comte Raimon, que era el que estava a l'exili, i el seu fill, per posar-se en marxa a organitzar unes tropes per recuperar els seus dominis, o sigui, per anar a Tolosa, els que se'ls hi van unir gran quantitat de nobles i senyors occitans que estaven de la seva part i estaven fins als ous de Simó de Montfort.
2: I de les seves cremes, i de les seves orelles, i de les seves cames...
1: Aleshores, Ramon VI i el seu fill Ramon VII de Tolosa van reconquerir, comencen a entrar al país i comencen a reconquerir-lo amb l'ajuda també de les tropes de la Corona d'Aragó, tot i que aquestes van haver de retirar-se davant d'amenaces d'excomunió, molt català també. No ens fiquem amb els capellans.
3: Una piedra en el camino.
2: Home.
3: Me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
0: Aquesta cançó que diu piedra i rei té molt a veure, ja ho veurem.
2: Per què?
0: Perquè mentre els revoltats s'avançaven, Simón...
2: Aquí ara ell ja es notava amb tensió perquè estaven venint, no?
0: Ja venien i a més ja havia perdut aliats i tal. Aleshores...
1: I que la gent allà aleshores li tenia unes ganes.
0: Clar, i tan sols va poder resistir a la seva estima de Tolosa perquè els veïns, sabadors de que el seu bé senyor s'acostava per alliberar-los, es van revoltar i van obligar el nostre cruel Montfort a fugir i posar-se fora de perill. Raimon VI va fer la seva entrada a la ciutat el 13 de setembre del 1217, aclamat per multituds, mentre el nostre home reunia tropes i tornava per assetjar la ciutat, per recuperar-la com més aviat millor, perquè les coses com són, podia ser un autèntic i veritable cabró, però pebrots no li faltava.
2: Això segur. Sí.
1: Potser li va posar massa pebrots a la sal i va badar quan li va caure un sac de pedres llançat des del castell, que li va encertar en tota la cucurota. Estaven en el setge, ell es veu que el seu germà estava mig ferit, es va posar a un lloc que estava desprotegit i aleshores van tirar amb una catapulta un sac de pedres, allò que anaven allò cada una al costat, i cotom, potopom, Diana feta. Es veu que les pedres, o això expliquen, la catapulta aquesta l'estaven manipulant dames, jovenetes, nenes i dones casades.
2: Què dius ara?
1: Sí, que es veu que els homes lluitaven a la muralla... I a les dones que tiraven les pedres i no sabien ni on les enviaven, és a dir, les tenien allà, diguem-ne, que tota la població col·laborava en la defensa.
2: O sigui, eren civils.
1: Sí, sí, eren totalment civils. Una de les pedres, que devia ser un pedrot bastant gran...
2: O sigui, no eren pedretes.
1: No,
2: eren rocs.
0: No era una piedra en el camino.
1: Un pedrolo gros. Va caure exactament sobre l'elm de cera, sobre el seu casc, de Simó de Montfort, de manera que ja veureu que la pedra devia ser grossa, els ulls, el cervell, les dents superiors, el front i la mandíbula van volar en trossos.
2: Què? Sí, amb una sola pedra? Sí. Una... Home, una pedreta no era. Què m'has dit que va saltar de cop? Sí. Ulls...
1: Els ulls li van sortir, pof, cap endavant.
2: Va fer allò de...
1: Les dents superiors. Crac, totes marcades.
2: El nas... Només les de dalt, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Val.
1: El front, òbviament, i la mandíbula també.
2: La mandíbula va sortir volant.
1: També volant, sí.
2: Està bé. Què va quedar, doncs, del...
1: Pues res.
2: Un tronc.
1: Puré de Montfort. Va quedar... Montfort va caure a terra, mort i ensangonat. Jackpot.
0: Quan es va saber la notícia a la ciutat, les campanes van tocar sometent i van sonar trompetes i timbals per celebrar la notícia. El cruel Montfort ja era història. Fins i tot li van treure una cançó per commemorar aquest esdeveniment. Diu que deia la cançó Montfort és mort, és mort, és mort, viva Tolosa.
1: També sí. Rimar Montfort amb mort, tampoc es van matar massa.
0: No. Viva Tolosa, ciutat gloriosa e poderosa, Montfort és mort, Montfort és mort, és mort, tornen al paratge e l'honor.
1: Vale.
2: Oita.
1: Després de recollir els catxos de crani i cervell, el seu cos va ser portat a la catedral de Sant
2: Nas. El que quedava.
1: Que bueno, el van juntar tot. Va quedar com Mr. Potato.
2: Igual, clar, és aquella cosa que sí, diu... Tu posar... has trobat l'altre ull? Perquè sí. Jo només en tinc un.
1: Aquí hi ha una de dents que no sabem de qui.
2: Increïble.
1: Bueno,
2: van però, perdona, em quedo amb la idea de que potser va ser una nena qui li va tirar el roc.
1: Potser, sí. Probablement, sí, sí. Entre tots. El porten, el reconstrueixen a Mr. Potato i el porten a la catedral de Sant Nasser, a Carcassonne, on rep sepultura. El 1224, el seu fill, Amaury, el va traslladar als dominis de la família Île-de-France, concretament al priorat de Haute-Bruyère, prop de Montfort. Els francesos segueixen, a dia d'avui, adorant-lo com un heroi, i la resta del món el té com una mala bèstia. Així, cal tanto. Els que utilitzeu i no pagueu la foto de la Min amb Messi, feta pel seu descendent,
2: sí.
1: Tingueu en compte
2: els Montfort.
1: Que els Montfort tenen molt mala llet. Que hi ha sí, molt que està utilitzant la foto i no l'està pagant.
2: Ja ho va dir l'altre dia amb el món. Diu, bueno, aquesta és una batalla perduda, que lluitarem. Ojo, que un Montfort digui, batalla...
1: La lluitarem, ojo, que mala hòstia no es guanya ningú el
2: perquè
1: Montfort.
2: Perquè saltaran ulls, saltaran nassos, saltaran llengües, saltaran
1: aquí,
2: colzes,
1: vamos,
2: dents...
1: Pot cremar tot,
2: ai, senyor. Dos minuts, tres, per damunt d'un quart de 12 del matí. Gràcies, Exagrables.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I bones vacances!
1: Bones vacances, home, bones vacances, bon estiu. Que viendrà me voir pendu, sauf les aveugles,
4: bien entendu. Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
2: 11 i 18 minuts, encara tinc el Santi del Malcolm per aquí, però m'ha demanat pas Roger Saperes, que té alguna...
1: No serà gens bo, res bo.
2: No ho sabem, home, per
1: no, donar. No, si Saperes respecte, truca, Saperes. És que s'ha trencat alguna cosa.
2: Què ha passat, Saperes?
5: Què tal? Bon dia, Mundó. Bon dia, Santi, Malcolm, com esteu?
0: Com estàs tu?
5: Home, doncs...
1: Què ha passat?
5: No vas desencaminat, Santi, no vas desencaminat.
2: Què ha passat?
5: A veure, el tema té a veure amb les eleccions a la presidència de...
1: No.
5: Sí.
2: Però
5: sí,
2: quines?
5: Sí,
2: les que es van fer ja?
5: Les del març.
2: Les del
5: 15 de març, que va guanyar Joan Laporta. Sí. Van passar el tall Joan Laporta i Víctor Font i va quedar fora Marc Síria.
2: Sí.
5: Hi havia una sèrie de signatures dubtoses. Ell ha portat el cas d'aquestes signatures al Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol, que va tombar el seu recurs. Ho va portar al Tribunal Català de l'Esport, que ahir es va pronunciar i parcialment estimava el seu recurs en el sentit que se li haurien d'haver donat 3 dies per verificar si aquestes signatures, els problemes que hi havia, es podien esmenar o no.
2: Uh-huh.
5: Ahir la seva posició era de que esperava que no es tornés a repetir una situació com aquesta i que no volia iniciar cap procés per repetir les eleccions, però diguem que la situació, després d'avaluar-la amb el seu equip, ha canviat. I ara el posicionament de Marc Síria serà el següent. Demanar la revisió d'aquestes paperetes, que considera que el club encara hauria de conservar precintades. Si es dona el cas... recordem que eren 379 les que s'havien de revisar i 90 les que li van faltar a Marc Síria per poder ser candidat. Si després d'aquesta revisió tingués aquestes 90, demanaria al club que el declarés candidat i a partir d'aquí decidiria si demana la repetició del procés electoral sense descartar-ho hores d'ara, insisteixo, si es fa la revisió i obté aquestes 90 signatures que li faltaven per poder ser candidat.
2: O sigui, perdona, a veure si perquè la cosa... clar, recordem que Marcíri es va quedar a un pèl de ser candidat, sí. Se li van anul·lar una sèrie de signatures prèvies. El Tribunal Català de l'Esport li ha reconegut parcialment perquè diu que el club o l'organització de les eleccions...
5: La Junta Electoral. La Junta Electoral. En tot moment, de Junta Electoral.
2: Li hauria d'haver donat tres dies, que no li va donar, per revisar si aquestes signatures eren bones o no. I ara, com que el Tribunal Català de l'Esport li dona aquesta part de la raó, demana que revisin totes les paperetes, que en el cas que es revisi que són bones, se'l declari candidat i llavors decidirà si demana repetir les eleccions que va guanyar Joan Laporta.
5: Exacte, sí, aquest seria el posicionament.
2: Mare Déu.
5: En contacte amb el club, el que ens han dit és que si legalment no hi ha cap impediment, el Barça no suposarà que revisin aquestes paperetes sense de moment fer cap altra valoració, però la situació és aquesta. Ja et dic que ahir ho veia d'una manera, s'ha reunit amb el seu equip i avui han decidit que aquesta serà la posició, demanar la revisió, veure si s'arriba a aquestes 90 signatures que li calien per ser candidat i si el club que el club el declari candidat i a partir d'aquí decidir si demana aquesta repetició o no.
2: T'imagines que s'hagi de repetir les eleccions?
1: No, jo suposo que el que farà és intentarà tenir la raó i aleshores amb un gran gest de magnanimitat per presentar-se en plan queda bien, dirà, i no em presento per no tocar els ous. Bueno, ja els estàs tocant. Però a part d'això, suposo que serà això. I no, si creu que li pot guanyar unes eleccions a la porta, doncs ell mateix.
6: Endavant.
2: Ai, Sape, doncs, aquesta és la situació. Marc Síria, que reclama que revisin aquestes signatures i a partir d'aquí veurem fins on s'arriba. Sape, qualsevol novetat ens ho fa saber. Una abraçada.
5: No ho dubtis. Vinga, una abraçada.
2: Adéu-siau. Bueno, ara perdoneu, és que ja estic tenint una imatge, l'esteu veient, no, la imatge?
1: Sí.
2: És que tenim tecnologia nova
1: a
2: la ràdio.
1: Sembla una mica el zoo.
2: Sí, però tu has vist la tecnologia nova,
1: no? Sí,
2: que és un vidre... cada cop es torna o translúcid o transparent.
1: No, molt bé, molt bé.
2: És tecnologia nova, japonesa. Ara està translúcid i ara, pap, transparent.
1: I ara es pot veure.
2: Hi ha els pantalleros allà, esperant per entrar.
1: I ara...
2: Estan tan pesats amb Nolan.
1: Ara els veiem i ara no els veiem, mira.
2: És com pam.
1: És com la gàbia dels micos del
2: sol. Sí.
6: És molt bé.
2: Estan tan pesats amb l'Odissea de Nolan.
1: A favor, espero.
2: Tu l'has vista?
1: No, l'he vista.
2: Però l'has sentit a parlar bé.
1: He sentit a parlar bé, però és que aquests són una altra cosa.
2: Sí, mai ja està.
1: Jo faré el que digui Toni García Ramon.
2: No facis mai això.
6: Mai.
2: 7 minuts i 2:15, bones vacances, estimats.
1: Igualment.
6: Guapos.
2: De seguida, val tant la pena l'Odissea de Nolan, de seguida.
7: Dia lliure, amb Xavi Bundó. Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada amb parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
10: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. expocasió.cat.
11: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Al cap de setmana, quan passen coses...
2: Hi ha un grau amunt i avall que determina si et mors de calor o et mors de fred.
15: Llavors... Jo tinc una teoria que és que la culpa és de Bajou.
2: Aquesta és la meva teoria.
15: Bajou.
6: És la que té la rodeta del...
15: No, la que ha trucat la rodeta. O sigui, ella ha fet que un grau sigui 20.
2: Ho truca tot.
15: Exacte. Llavors, quan toques un grau, toques 20 graus sota baix. Que va... grossa de...
16: Fa el mateix amb les patates fregides.
17: Exacte, on
16: deixa
17: estan?
16: Deixa una bossa aquí i s'endú 15 a casa.
17: On
16: deixa
17: estan? Mira, està fent gestos des de la peixera, la Jou dient, tranquils, ja arriben, les patates de Tomàs ja arriben.
15: Entres i a la paperera hi ha tot de... amb vasos buits de patates.
18: Em sembla molt malament, pobre Eva.
16: No, pobre Eva?
18: Sí, home, que esteu aquí tots rajant.
15: Perquè no la coneixes bé.
16: No, potser tens alguna mena.
15: L'Eva és la
18: recompensa. Un tracte, no?
16: Sí, un tracte.
15: Pregunta a la gent que aparca aquí, que arriba a Buenos Aires i tal, que quan surt, que està emprenyada, els hi punxa les rodes amb una navalla.
16: Sí.
15: Que ja se l'ha vist, és que ningú diu res.
14: Via Lliure, territori cap de setmana.
2: 5 minuts i seran 2:15 del matí.
16: Va. Parlant bé dels companys, eh?
2: Sempre.
16: Sí. Navalles.
2: Ei. Per l'esquena, eh?
18: Amb el bon tarannà. Bundó.
2: Això és una cosa que en aquesta...
16: Es fa bastant aquí, sí.
2: En aquesta ràdio
18: sí.
2: Es practica bastant.
16: Sí. Si mires la meva esquena, això està plena de punyals.
2: De riure la gara-gara, sí, quan em tens davant i després...
16: Sí, sí que es fa, sí.
2: Apunyalar.
16: Sí. Però ho dius per algun concret o...?
2: Jo per molta gent.
15: Ah, has vist Obsession? Has vist Obsession?
2: No, no he vist Obsession.
15: És que hem portat una cosa, després la penjarem.
2: Obsession és aquesta pel·lícula de por,
18: sí,
2: no? Que veu dir que...
15: algú demana un desig i el desig surt malament.
18: I portem palets,
15: doncs,
18: d'aquests.
15: Tenim, hem aconseguit l'original de la pel·li, el
16: palet.
15: Mateix prop, no?
2: Però què vol dir? O sigui, és un pal...
17: Espera, que la noia... Això,
18: dit,
15: mira.
2: És una capseta.
15: Hi ha un pal.
2: Hi ha com un pal,
15: aquest pal el parteixes
2: de fusta.
15: I demanes un desig.
18: Primer has de dir el desig i després el trenques per la meitat. I llavors...
16: Sí, la cara de Xavi...
15: I saps què? Saps què ha dit? Ha dit que rebenti Bundó, ja... I
2: cortia.
15: Calma't.
2: Mentider.
15: No, perquè teníem un altre, que han fet servir el colmado Wilma.
2: A veure, puc...
16: Però, Xavi, fixa't...
15: Però no l'obris.
18: A mesura que avanci la secció...
2: Diu, One Wish Willow, que és com la...
15: Sí, un desig, un sol desig.
2: Un sol desig.
16: És una branca.
2: Spark the middle and break in half.
15: Correcte. I demana el desig.
16: És a dir, has de...
15: Però és... Pues això, trenca el per la meitat.
2: No, breaking half, sí, però spark the middle?
16: No, senzillament ho trenques.
2: Spark the middle.
16: Fas clac.
17: Per la meitat, no?
16: I aleshores has de demanar el desig abans de trencar-lo,
2: sí,
16: i que sàpigues que per molt bo que el desig tu pensis que és,
18: clar,
16: sempre sortirà,
18: sí,
16: malament.
15: Has d'intentar, sí, Bundó, abans de fer-ho, tenir com clàusules.
18: No pot haver...
15: Exacte. Fer el desig...
17: Especifica,
15: no,
17: molt.
2: No.
17: Perquè si no pot sortir...
15: Un exemple, dir vull $1,000,000 i que de sobte el $1,000,000 sigui de la màfia russa.
18: Exacte.
15: I apareguin aquí 3 tios per disparar-te.
2: Això, sí, això és la història de la humanitat, no?
18: Correcte. Sempre
15: els desitjos sempre surten malament.
2: Els desitjos no acaben bé.
15: O sigui, correcte.
2: Però això crec que ho vam dir el dia que vam parlar de la pel·li, el rei, sí, Midas, no?
16: És veritat.
2: Vol que tot el que toqui es transforma en or i llavors, sí, de cop...
16: Toca algú que no hauria de... No?
2: Bueno, se n'adona, bueno, que no pot tocar res.
18: No pot tocar res.
15: Però ara mateix jo ho demanaria aquí.
18: A veure, a mi
15: se m'acuden... Que només sigui aquí.
18: Se m'acuden molts desitjos,
2: bueno,
18: però...
2: Sí.
15: Clar. Un xai bundó d'or. Hòstia, tinc...
16: Però, Xavi, fixa't si ens ha traumatitzat la pel·li Obsession, que no ens atrevim a trencar-lo.
18: No
16: tenim collons a trencar-lo.
2: Per si de cas.
18: Sí, per si de cas.
16: Ja, però, escolta, jo vull ser milionari.
2: Bueno, però us ha agradat doncs molt Obsession.
18: Prova.
2: Ja es va quedar clar.
16: I tant, per mi és la pel·li de l'any, jo dic així de clar.
15: Per mi
16: sí. Per mi, sí,
15: eh? Una de les més vacunes.
16: A mi m'agrada més Obsession que Backroom.
15: Ja, però tu no tens idea.
2: Un moment.
16: Tu tampoc.
2: Esteu parlant com de pel·li de l'any, una que no és la d'aquest cap de setmana, que és la que tothom parla.
16: No, però aquesta és una d'elles, però per mi Obsession és millor.
2: Vaig un moment a la publicitat i de seguida, la Odissea de Nolan val tant la pena o no val tant la pena? Un minut... És que tothom parla de l'Odissea.
16: No, hi ha molt suspens,
18: clar,
16: eh?
18: Aviam.
2: Un minut.
14: RAC 1.
19: Amb TMB ets a prop de tot, de la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
20: A IKEA fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menys a IKEA amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues IKEA a Catalunya. T'hi esperem.
21: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
21: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
0: Busques un vehicle híbrid?
3: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
0: Més eficient, és menys consum.
3: Més potent és més cavalls.
0: Tot a Romauto.
3: Barcelona.
0: Molins de Rei.
3: Mataró.
0: Blanes.
3: I Santa Coloma de Farners.
0: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
3: RomautoNissan.com.
0: Romauto.
3: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: només al teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
2: Sona bé.
1: 4,3 litres de consum al 100.
2: Sona a Qashqai e-Power.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno un Nissan.
1: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Fàcil, intuïtiva i renovada. A RAC1, via lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
6: 11 i 32 minuts.
7: Ei! Ei! Amunt! Trompetes!
6: Blai Morell, bon dia!
8: Bon dia, Xavi!
6: Òscar Broc, bon dia!
9: Bon dia!
6: Noemí Escribano, bon dia!
10: Bon dia!
6: Toni García, bon dia!
11: Ha tornat!

0: Una ambulància, sisplau.
1: Vinga, amics, que ja marxem. Ja marxem d'aquí.
2: Vacances.
1: Som lliures, obriu el zoològic.
3: Bueno.
1: Que els animals s'escapin.
3: Obriu, doncs, obriu el zoològic i tanqueu el psiquiàtric, que és on heu d'anar.
0: Perdona, que la gent no ha vist. Perquè demà hi ha karaoke.
3: Això és el que anava a dir.
0: Sí, Maya Karaoke, i ara sí,
3: jo pensava,
0: ens ha ensenyat els seus moves.
2: El Broc ens Oscar ha fet Broc, un tastet dels seus estat, moviments.
0: De veritat.
4: A veure, que... Però no diem que fa, eh?
0: No, no direm que fa.
3: La gent que s'estigui incorporant que sàpiga que avui... O sigui, no escolteu la ràdio aquest cap de setmana, perquè avui hi ha sessió de Pantalleros.
0: Tio, però què dius?
3: Demà, a la una al migdia, no em diguis tio. Però, per favor,
0: tio, ja ens coneixem.
5: Un respecte.
3: No em diguis tio, i sobretot, ni se t'acudeixi pensar dir-me bro.
0: Mai...
3: Mai. Això acaba així.
0: Mai figa. Què dius?
3: My fellow American. Demà hi ha karaoke per pressió de l'equip, que ha estat insuportable.
0: Pressió d'una persona que sabem qui és.
2: D'aquí?
0: Que sabem qui és. Que ara s'està fent el boig mirant el mòbil. A veure si hi ha un tifó a Tòquio.
3: Us equivoqueu.
0: Tu! Morell!
3: Que no us veuen.
0: Què?
3: Que no s'està enterant, pobra.
0: No s'està enterant de res.
3: Calleu! Calleu un moment. Demà hi ha karaoke estival, cançons d'estiu, del karaoke del Via Lliure, amb la gent que hi ha aquí, Antonio Baños, Malcom Otero, Òscar Nin, Mireia Carbó, bueno, serà... Però el final de festa no, és el final de tot.
5: Final de tot.
3: S'acaba.
5: L'apocalipsi, diríem, no? Seria com el final dels dies.
3: Bueno, tinc molta gent nerviosa per veure que... Això és a l'hora del migdia, ja ho sabeu. Per saber què ha passat amb l'Odissea de Christopher Nolan.
2: Sí.
3: Escoltem el tràiler i veredicte. Tell me what you remember. Tell me what you remember. A wife?
0: A wife.
3: Va amb el cartell d'una de les grans pel·lícules del 2026.
0: Sens dubte, eh?
2: Sí.
3: Sí, eh?
2: Sí.
0: Per tamany i per ambició, sens dubte.
3: Bueno, però tamany i ambició, però està bé o no està bé?
2: Està bé.
0: Per mi sí.
2: Sí.
3: Llavors, bé...
5: Sí. Mira, té molt de mèrit que una pel·li de 3 hores et mantingui clavat a la butaca almenys 2 hores i 20 minuts. Sense parpallejar.
0: Li sobren 25 minuts.
2: Sobren algunes reiteracions innecessàries pel meu gust.
5: Però la intensitat de la pel·lícula a les primeres dues hores i mitja és, jo crec que no es pot igualar. És a dir, és una intensitat tan brutal a tots els nivells, és aclaparadora la pel·lícula, visualment, el so, els actors, les imatges...
0: Però és una pel·li que funciona molt més bé quan vols ser una pel·li d'aventures,
2: sí,
0: que ho és, que és Jason los Argonautes.
5: Exacte.
0: Sí. Que vull dir,
5: Ulisses...
0: Que quan vols ser una pel·li èpica, quan surt el tio a l'Odisseo aquest, dient, ui, s'està acabando la edad de bronce.
2: Bueno, és una pel·li molt Nolan en tots els sentits.
3: Aquest tio, dius, és Matt Damon,
0: no? Hi ha com una autopercepció...
3: Ulisses és ell.
0: Hi ha una autopercepció de la pel·lícula molt estranya, no?, que és com que la pel·lícula percep que s'està acabant la generació que protagonitza la pel·lícula.
2: Sí, com si els personatges miressin més enllà.
0: Exactament, i aquesta autoconsciència no, és com si, ara parlarem, però és com si quan Oppenheimer, que la bomba atòmica diu, ara comença l'era de la dissolució nuclear.
2: Sí.
0: Bueno, encara no ho saps. Sí, què vull dir?
3: No té molt sentit.
0: I tot i això...
3: I a part l'espectador això ja ho sap.
0: Clar, o sigui, en el cas de... Perquè jo crec que Nolan sempre ha tingut una cosa que a mi em rebenta bastant quan fa aquest tipus de pel·lícules, que és un senyor que s'empenya en ser pedagògic.
2: Vol
0: quan
2: ser
0: no cal.
2: Bigger than life, sempre.
0: Sí,
2: i no però, cal quan fa històries però amb que no una cal bona que, història.
0: Sí. Hi ha un moment a la pel·li on tu entens, si per mi hi ha una connexió molt gran entre aquesta pel·li i Oppenheimer, que és la història d'un senyor que no sap tornar a casa i que en un moment donat se n'adona del que ha fet.
2: Sí, són dos tios intel·ligents que fan una cosa molt intel·ligent i després veuen les conseqüències.
0: En nom de la pàtria, de l'ofensa...
3: Perdona, recordem, això és el clàssic de l'Odissea.
0: Cojo, no facis spoilers, hem tingut només 3.000 anys. D'acord?
3: Guerra de Troia.
2: Els fets de la Ilíada.
3: Ulisses, allà.
5: La tornada a casa.
3: I el retorn a Ítaca, que és casa seva.
0: A Ítaca, que va ser on vam estar a punt d'arribar nosaltres, també els catalans, però vam arribar a l'aeroport.
3: Llavors, pregunto, la història comença a on, de tot aquest periple?
2: Comença quan ell torna. Odisseu a la illa de Calipso.
3: Perdona, o sigui, és Odisseu o Ulisses, a la pel·lícula es diu Odisseu.
0: Ulisses és el romà, Ulisses és com els romans.
2: Sí, és igual, és com
0: els romans. La pel·lícula es diu Odisseu.
3: Comença després de la Guerra de Troia, entenc, per tant, en el procés del viatge cap a casa, que és el retorn.
0: Sí, però tot i així va amunt i avall tota l'estona. Jo diria que el començament, és veritat, comença en la illa aquesta, però de seguida es posa a Ítaca quan ell, diguem-ne, marxa perquè no té més remei que marxar, no? Perquè s'ha presentat allà a Agamenón... No?
5: Bueno, això és típic de Nolan, no? De fragmentar la narració sempre i recarregar-la, no?
2: No és lineal, la narració.
0: Cada anar a lluitar, no? Jo crec que, per mi, el gran que de la pel·li, més enllà, això que deia de l'estructura de pel·li d'aventures, que a mi em fascina, no? I que és una pel·li d'aventures d'un tamany i una dimensió bestial, no? És aquesta idea de Nolan, que a mi m'interessa moltíssim, de lligar la història d'aquest senyor físic nuclear, no?, que inventa la primera bomba, no?, que canvia la història de la humanitat, amb un altre que veu que ha fet una cosa similar, és veritat, amb una escala més petita, però tan gran com l'Oppenheimer, si mirem com era el món en aquells moments, no?
2: Això de tornar a casa ja ho vam veure, Interstellar, sí, també, sí. És un d'aquests temes que sempre Nolan...
0: A mi aquesta cosa hiperbòlica m'agrada, i ja sobretot crec, al final, per mi la millor escena és quan veiem realment el que ha passat a Troia, no?, que és una cosa bestial,
2: sí.
0: I a mi aquesta escena em sembla del millor que ha fet Nolan en la seva vida. A partir d'aquí, hi ha una, quan ell retorna a casa, hi ha una escena al Palau que dura 30 minuts i que només falta que surti Mel Brooks.
3: Surt Penèlope.
2: Ah, bueno, no? Sí, Penèlope surt durant tota la pel·li.
5: Tota la pel·lícula, Anne Hathaway, sí.
2: El que passa és que, bueno, tots els que han llegit o coneixen la història de l'Odissea saben que hi ha una venjança, etcètera. Sí, sí. Aquesta venjança s'allarga massa. Jo no sé si volen fer un més èpic, quan l'èpic ha estat el viatge, això, de fet, és el culmen de la història.
0: Però
2: no
0: et sembla una escena aquesta de pel·lícula d'arts marcials? John Wick, on el tio està donant hòsties i matant penya durant 30 minuts.
2: Hi ha unes decisions de canvis respecte a la novel·la aquí que no acabo d'entendre, per donar-li com és protagonisme al personatge de l'Odisseu, i llavors aquesta escena jo crec que s'allarga innecessàriament. Ara bé, això que deia el Toni, tota la part d'aventures és una pel·li espectacular que de tant en tant frega amb el terror.
0: Sí.
2: Perquè hi ha una escena a
0: l'illa... Té un parell d'escenes que són terror pur.
2: A l'illa on està la Circe,
0: la bruixa, sí,
2: que
0: sí.
2: És una... barbaritat, bestial. Que dius, ostres, tot el tema del cíclope...
0: Sembla de pel·li
2: gore. Superben fet.
5: Sí, no, és per mi és un pel·lículo. És a dir, jo li puc perdonar els últims 30 minuts, que és aquesta conclusió que diuen ells, que és quan ell ja ha tornat a Ítaca i sabem tots el que passa, no?, que bueno, la massacre que hi ha allà dins, etc etc. Això sí que arribes cansat. És a dir, la pel·lícula, el viatge de tornada és tan intens, hòstia, passen bestial, tantes coses, va a tanta velocitat, fa tant de soroll, que quan arribes a aquest moment et sembla poca cosa i com avorrit. Això ho entenc. Ara, és una pel·lícula monumental en tots els aspectes, o sigui, estem parlant d'un director que vol que cada imatge que treu se't quedi gravada a la memòria. Penso en el cavall enterrat a la sorra de la platja, penso en tota tantes, en tantes
2: era
5: imatges...
2: Era una miqueta Planeta de los Simios,
5: sí,
2: eh?
5: però tantes
0: tota
5: imatges que el tio...
0: de dintre del cavall.
5: Però hi ha una intenció de fer una obra d'art. Que et surti bé o malament, o que et surti freda, com diuen alguns. Nolan sempre ha sigut un director fred. Jo no recordo una sola pel·li de Nolan que sigui una pel·li que t'emocioni.
2: Home,
5: Interstellar. Fins i tot Interstellar em sembla una pel·li freda.
0: Jo valoro moltíssim la intenció d'un director de cinema, sigui ell o sigui James Cameron, de portar la gent a les sales.
2: Sí.
0: I a mi això em sembla admirable.
2: El bombó blockbuster.
0: Clar, perquè, hòsties, hem viscut, almenys la meva generació, la idea de l'aconteixement, no? D'anar a veure la pel·li... puto Indiana Jones. Hi ha moments d'Indiana Jones.
5: La veritat és que el cinema, ei, estava ple, sessió a les 4 de la tarda, amb la calor que fa al sortir de casa
0: ho
5: aquesta hora.
0: Ho recomano, un pantalló gegant.
5: Deixa'm afegir només una cosa. M'agrada molt la part d'aventures, com han dit ells, és possiblement el millor d'aquesta pel·lícula, perquè, per una part, remet aquestes pel·lícules antigues de mitologia grega, estil Fúria de Titanes, però ho fa modern, tio, i ho renova d'una forma que dius, ostres, m'ho estic creient tot, aquest gegant és acollonant, la bruixa és brutal, les sirenes, la part de les sirenes és increïble, tot això és una passada.
3: I a més, jo crec que no era fàcil adaptar l'Odissea, portar-la al cinema, un llibre com aquest. I a més, és curiós perquè és la primera pel·li que escriu el Christopher Nolan en solitari des del seu debut, des de Following. Des de llavors no ho havia fet. Jo crec que això dona una mica la idea del sentir tant la història, sentir-la tan personal i de portar-la molt a l'actualitat, perquè en el fons ha estat parlant de temes molt actuals la pel·lícula.
5: Sí, sí, sí. Bueno, és que és aquest personatge amb un sentiment de culpa que l'està turmentant constantment.
2: Aquesta connexió amb el món present, jo crec que és molt obvi. No cal recalcar-ho tant com ho fan a la pel·lícula.
0: Clar, que aquest és el problema. Sí. És que això tens raó, però és que l'Odissea quan ha deixat de ser rellevant.
2: No, clar.
3: No, perquè...
0: En cap moment del temps. No és que sigui rellevant, és rellevant ara i rellevant
2: sempre.
0: Podem
2: dir que estàs rellevant sempre.
3: Sempre, perquè el viatge d'heroi ha estat present tota la vida.
0: Estàs rellevant des que es va escriure. El que passa és que resseguir el que, per què és rellevant és absurd.
2: No,
0: és a dir, tu ja saps que és rellevant. Que, ja et dic, hi ha un moment com d'autopercepció de tu mateix, com escriuran coses sobre mi, que sóc l'heroi, però ara l'edat del bronze s'ha acabat i no sé què, no sé quantos... Però a veure, tu en aquell moment,
2: de fet,
0: tu estàs allà, no estàs percebint... O sigui,
5: no, però no s'ha de dir... No, però la pel·li t'està parlant de l'angoixa d'un personatge que veu que hi ha un canvi d'ordre. Hi ha un canvi d'ordre.
2: De fet, l'Odissea és una història que cadascú...
3: No ho verbalitzis, no?
2: Ha fet seu.
5: La llei de Zeus, no? Tota l'estona...
0: No, això és una altra cosa.
2: Això és una altra cosa perquè això és de la novel·la que...
0: Però això sí que es diu.
2: Si ve una persona que...
0: Que ve a casa teva, tu
2: l'has d'acollir. Això és una altra cosa, però l'Odissea precisament és una història que tota la societat sempre ha fet seva, perquè, de fet, la història que ens ha arribat a nosaltres no és la història primigènia que es va escriure, perquè ha patit tantes reinterpretacions i tantes reescriptures...
0: Bueno, que hi ha gent, que es creu que és de veritat.
2: Bueno,
0: hi ha gent que sí. No, Helena, com és possible que Menelau sigui calp?
2: És una història que ve de la tradició oral i que algú va escriure.
5: Jo he de dir, m'agrada molt que sigui tan, la pel·li tan fosca i tan pessimista, en el sentit que...
0: El Mediterrani no d'aquest color!
5: No, escolta, no, de veritat, ho celebro, perquè generalment tenia la imatge d'aquestes pel·lícules, que són pel·lícules colorides, amb moltes espases, aventures, Kirk Douglas saltant contra Polifemo, i aquí és tot
2: és fosca,
5: és tot dens, és tot trist, és tot melancòlic, és un personatge completament penedit del que ha fet, atormentat constantment.
3: Sí, és una pel·lícula que no commou, i
5: no,
3: que no emociona, però això sí, entreté, bueno, jo crec que fins i tot hi ha moments a la pel·li...
2: Hi ha una escena amb un gos que jo...
3: A mi no em va commoure la pel·lícula, però em va semblar una pel·lícula molt entretinguda i sobretot hi ha moments que
2: em va semblar
3: molt fascinant, en alguns moments molt fascinant.
0: L'escena del gos em va fer plorar.
2: A mi també.
0: Em va fer plorar.
2: Crec que és,
0: tu perquè t'agraden els animals.
2: No he vist... No, perdoneu.
0: Vale?
2: No he vist...
5: Jo no vaig plorar amb el gos,
2: jo sí.
0: Quan ella arriba...
2: No he vist totes les versions de l'Odissea que s'han fet al cinema, però jo crec que és la versió...
3: Hi ha gent que... Hi ha el cas del Toni, és aquest... que té més proximitat amb certs animals que amb certes persones. Això ha estat així.
2: I
0: amb tota la raó.
2: Crec que
3: a vegades amb raó.
0: Hi ha quatre exemples,
5: Toni?
0: Saps què vull dir?
2: Jo diria que és una de les versions de l'Odissea, no les he vist totes, però que li dona més protagonisme al tema d'Argos. I a mi això em va agradar molt.
3: El tema d'Argos.
2: És el gos. I una altra cosa, el repartiment està espectacular. Tothom sembla haver estat triat, fins i tot l'Eliot Page, que la gent ja va criticar...
0: No, ui, és que és una pel·lícula. És una pel·li woke.
2: La gent es va criticar perquè deien que l'Eliot Page faria d'Aquiles. I el que han fet
3: I per què havien de fer d'Aquiles?
2: Bueno, perquè
0: Aquiles... Perquè s'inventen. Perquè la gent s'ho inventa.
2: Perquè a la novel·la de l'Odissea, Aquiles té un paper a l'infern, que té una conversa amb l'Odisseu. Aquí ho han canviat, i han ficat el personatge aquest del Sinon, que se l'han tret de la màniga, però jo crec que està molt ben trobat.
0: I que està en una escena clau de la pel·li, no? I que després torna a aparèixer.
2: Jo diria, potser m'estic columpiant totalment, però l'Anne Hathaway jo li donaria nominació a l'Oscar, perquè està
3: esplèndida. Recordeu, el repartiment és Matt Damon, Robert Pattinson, Elliot Page, Tom Holland,
0: Anne
3: Hathaway, efectivament.
5: És com una cerimònia... És com una cerimònia d'entrega dels Oscars, pràcticament. Però et dic una cosa, tens aquesta pel·lícula amb tots aquests noms que són...
3: Això és una manera de tornar al cinema clàssic aquest de...
5: Dels grans noms. Però és que aquí és un escàndol.
3: De l'esdeveniment, però
0: el
3: també...
0: El gran
3: de...
0: referent és Ben-Hur.
3: Ah, clar, clar.
0: Sí, tu agafes tot el millor que tens, tot el millor que tens, ho fas el més gran possible i patapum.
2: I ho fas espectacular.
0: I fas un peplum.
5: També he fixat en el caràcter i la personalitat de la direcció de Nolan, que tens tots aquests actors que serien caps de cartell de qualsevol pel·lícula i el protagonista és el director aquí, claríssimament. Per mi, claríssimament. Fins i tot per sobre de Matt Damon.
0: No, no, no.
5: O sigui, jo crec que Nolan és el que prevaleix sobre tots els actors.
0: Matt Damon, que surt a un de cada dos plànols, està espectacular.
2: Sí, però crec que es refereix, i sí que té raó, jo crec que té raó el Brock, és que tu quan saps que surt una pel·li del Nolan és l'efecte cridada, és una nova pel·li de Christopher Nolan.
3: A mi els últims dies era la nova del Nolan, més que l'Odissea, més que Matt Damon.
5: Però això és un gènere,
0: Això fixa't, bé, és una cosa bastant recent, crec, i ve sobretot donada, i el mateix Nolan ho diu, perquè Oppenheimer, que tenia unes previsions de fer 200-300 quilos, va fer 1.000 quilos. Amb Barbenheimer,
2: tot el tema de Barbenheimer va ser
0: un dels fenòmens més estranys de la història del cinema, que la gent fes sessió doble amb Barbie i Oppenheimer.
2: Impressionant.
3: Que és una cosa
0: bastant impressionant. I una altra cosa que vull dir, em sembla molt malament que per fer de cíclop hagin agafat a un actor en lloc d'un cíclop real.
3: Dos minuts per damunt de tres quarts de 12. El resultat és que us ha encantat a tots,
2: sí,
3: amb
2: sí,
3: els matisos que calguin, però
0: veure,
3: us ha encantat.
0: Només vull dir una cosa. Si teniu l'oportunitat, a Barcelona teniu un cine on fan...
3: Ah, s'hauria preguntat, això.
0: En 70.
3: Perquè he vist molt lloc.
0: Sí, perquè
3: no hi ha
0: molta
3: cap
0: gent,
3: cine que es pugui veure amb la versió...
0: Hi ha molta gent que explica que si la veus en 35 mil·límetres, amb una còpia digital, està tallada i tal, intenteu veure-la... Jo recomano el fenomen, òbviament, cine amb 70 mil·límetres, perquè és un puto espectacle. Quan més gran la pantalla, més la disfrutareu, perquè és una pel·li pensada pel cinema. És una pel·li que jo, a casa meva, no me l'empassaria a la tele. Jo us ho dic ara. Per exemple, Broc, que va dir...
5: Tant, sense problemes.
0: Si sí,
5: sense cap problema, la podria veure a la tele de la cuina.
4: I l'altra opció que teniu és... L'altra opció que teniu és veure el cinema, l'únic cinema IMAX que hi ha a Catalunya, que és el de Cinesa Diagonal Mar, que la teniu en un pantallot.
5: Que, per cert, Blai, estan sortint imatges... Estan sortint imatges al Twitter, que no sé si són certes, que es veu la comparativa entre com és la pantalla a sala de cine i a IMAX, i la diferència és brutal. Ens perdem el 40% de la imatge.
0: És el que
5: estàs
0: explicant fa un minut i mig.
3: Abans d'anar a la publicitat, només una cosa. Tenim un regal per la gent que ens està escoltant, vinculat a l'Odissea. És que estava canviant el format i no, el mantinc, el format de com regalar-lo. Per gentilesa de l'editorial Lundberg, regalem dos exemplars de l'edició il·lustrada de l'obra d'Homer, d'aquesta Odissea. Què heu de fer per aconseguir-lo? Doncs respondre al Twitter del Via Lliure la pregunta que us hem fet al post que acabem de penjar, que diu, a quines pel·lícules de Christopher Nolan ha treballat Matt Damon? A quines pel·lícules de Christopher Nolan hem d'encertar totes, no?
4: Sí.
0: Vale. No
4: podeu, no té tantes,
0: no podeu mirar, i no podeu mirar a Google, eh?
2: M'agrada més la pregunta...
3: Aquest és el tema.
2: Escolta, a mi m'agrada més la pregunta quants calés s'han gastat a Hollywood per rescatar el Matt Damon a totes les seves pel·lis.
3: Un moment, ara tornem.
4: Vinga.
6: Via Lliure amb Xavi Bundó.
7: No ho sabies? A Aflelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
8: Tres ulleres? Increïble.
7: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Aflelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
9: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
10: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
11: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
14: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar alguna cosa junts.
13: Amb gent pionera.
15: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
13: I que vol canviar el món.
16: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
17: Rock and Go, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
18: Change the world, or the world will change you.
19: RAC 1 Podcast.
17: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
3: 9 minuts i arribarem a les 12 del matí, per tant, unanimitat, gran pel·lícula de l'Odissea de Christopher Nolan.
0: Ha fet molta gràcia, Xavi, tot aquest moviment anti-Nolan... Saps? Quan encara ningú havia vist la pel·li.
5: No, però bueno, gent que donava lliçons com d'història. Aquest casc no el portaven els grecs al segle...
0: No, han fet servir.
5: Això no pot ser.
0: El barco és un dràcar viking.
5: Com si haguessin estat allà, no?
0: I sobretot, coses absolutament absurdes. És que no pot ser que l'Helena de Troia sigui negra.
3: Sí, això sempre passa, no?
0: Sí, però cada vegada hi ha més gent que s'assuma en aquest vaixell estranyíssim que dius, tio, espera a veure la pel·li. És un producte de ficció. El director pot fer que li surti del rabo.
2: Correcte.
3: Va, de seguida anem amb la següent. Per cert, em donen una notícia d'última hora que acaba d'arribar a la redacció, que a Lleida hi ha 4 ferits per l'explosió d'un cotxe prop del Teatre de l'Escorxador. Segons han explicat fons dels bombers a RAC1, dels afectats hi hauria un ferit greu, 2 ferits amb contusions i el conductor que ha patit cremades. El SEM els ha traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els bombers han activat 2 dotacions. Clar, la pregunta que ens podem fer tots ara és per què nassos ha explotat el vehicle. De moment es desconeix, s'investiga si ha estat el mateix vehicle o algun producte que hi havia al seu interior. De moment es descarta que hi hagi elements com gas, com una bombona a l'interior del cotxe, tot que s'haurà d'investigar, perquè, clar...
5: Bueno, hi ha hagut casos de... No sé si és elèctric o no, de cotxes elèctrics, que la bateria sí que ha esclatat, no?, perquè està en mal estat.
3: En tot cas, 4 ferits a Lleida per la deflagració d'aquest cotxe al prop del Teatre de l'Escorxador. Va, canvi de tema. 7 minuts i les 12 del matí. Anem amb la segona pel·lícula de terror. Normalment això funciona molt bé a taquilla. A més, és de franquícia. Possession infernal en llames.
5: L'Escorxador.
0: Una de les pel·lis més salvatges sí. Mira, que he vist en molts anys.
5: Jo li tinc una por als talls. Talls amb un ganivet. Crec que és la pel·lícula que he vist en la meva vida on hi ha més talls i més laceracions de carn de la meva vida. N'hi ha una cada 5 segons.
0: Recordem que Possession Infernal és una pel·li de principis dels 80, de Sam Raimi, que Bill Paxton, el desaparegut Bill Paxton, explicava sempre que un dia estava dormint a casa seva, no?, i van trucar a la 1 del matí a l'interfono, i era James Cameron. I li va dir: baixa, que hem d'anar al cine. Diu: perquè he vist la pel·lícula que canviarà el cinema. I van anar a veure Possession Infernal. Possession Infernal, que té una ascendència brutal sobre les pel·lis de terror, però sobre moltes altres, perquè feia servir moviments de càmera estranyíssims, plànols estranyíssims i tal, i que ha arribat fins avui en dia viva. No? L'anterior va funcionar molt bé, que era un remake, i aquesta, aquí ja, diguem-ne, és algú que va dir: mira, guió tenim dos tines.
2: Dues engrunetes.
0: Tenim un paràgraf de guió, d'acord? A partir d'aquí, què podem fer en una hora i mitja? Quanta gent podem mutilar?
2: Sí.
0: No, aquest era el repte.
2: Quants familiars hi ha?
0: Hi ha una escena amb un rentavaixelles i gent... Unes coses, això sí, és molt cartúnic, és molt comiquero, Sí, no és... Ui, em faran mal, no és...
3: O sigui que és aquest joc d'equilibri que la gent riu.
4: Hi ha moments que acaba rient.
0: El gore aquest tan desfassat que estàs a casa, l'estàvem comentant...
2: Aplaudint.
3: Celebrant-lo.
0: I diem: bravo, tio, bravo, perquè ja mai més tornaré a posar els
2: ganivets
0: del rentavaixelles al revés, saps què vull dir?
5: Sí, però té el que té l'original, que és aquella frontera entre l'horror i el deliri i la risa boja. És a dir, que estàs en aquella frontera que no saps si horroritzar-te o riure.
0: Jo crec que la primera de totes...
5: Feien més por, no?
0: No terrificamente muertas o l'ejército de las tinieblas que eren...
5: Sí, sí, la primera.
0: La primera feia només por.
5: Era terrible.
0: La primera, per ser infernal, em sembla una pel·li de terror pura.
2: Sí, les altres van ser més paròdiques.
0: L'altra amb la mà, que era una serra mecànica, no?
4: Sí, a la segona i a la tercera jo crec que ja aposta, sobretot a la tercera, aposta absolutament per l'humor.
5: Però aquesta sí que té un feeling de la primera, en el sentit que torna aquesta atmosfera, el llibre, els dimonis,
2: el
5: és una família com que estan allà com posseïts per una força estranyíssima. Això m'agrada, perquè connecta molt amb la primera, no?
0: Era molt La Mòmia de Lee Cronin, també.
5: Té un aire aquest molt malaltís.
4: I de fet està lligada en la primera pel·lícula, perquè hi ha un plano que es veu una foto d'un senyor a l'escala.
5: Sí.
4: D'un senyor que era...
5: Estàs fixat en...
4: Que era el protagonista de la primera pel·lícula.
2: Jo diria que és un pèl massa llarg. Sí. És massa llarga, perquè arriba un punt que ja estàs una mica fart de... O sigui, a mi ja m'agrada la sang i fetge, m'encanta.
0: Sí, el problema és que té...
2: Quan m'estàs explicant massa històries de tot això, no m'interessa. Els personatges no m'interessen, estan aquí pel que els matin,
5: Escolta, dues coses. Primer, crec que ho hem dit abans, hi ha una escena increïble amb un rentavaixelles que mai tornareu a posar les coses al rentavaixelles com les heu posat fins ara. I hi ha una altra, amb una estilogràfica... un horror. És insuportable. Però és aquest punt de dius: hòstia, és tan insuportable que t'acaba rient, perquè dius: ostres, li donen la volta, no? I aquí està la gràcia d'aquesta pel·lícula, vull dir que la pots veure i riure't al final.
0: Estic d'acord amb la Noé, que no sé què collons els està passant, que és veritat, Que, hòstia, cada vegada les fan més llargues.
2: Que no cal.
0: I que és una història que es pot explicar en una hora i, una hora i quart. O sigui, perquè, una hora i mitja.
4: Perquè el guió que té són quatre fulls.
2: Sí, és que no cal.
4: Això sí, sí que està també lligada a la primera, al tema dels moviments de càmera. Hi ha moviments de càmera que són impressionants.
2: Aquest moviment del bosc que fa així, això és de la
4: Això estava tret de la primera, però jo crec fins i tot hi ha moments que estan com més estilitzats.
5: És fins i tot un petit homenatge a la primera.
3: Sí, el tràiler i he vist l'estilogràfica. Mira, saps què? No hi aniré.
2: Fins aquí.
3: Possessió infernal en llames.
0: Ara, Xavi Terglans, perquè ara ve
5: havies de mirar,
0: la comèdia,
5: Xavi.
0: La comèdia de la
2: comèdia
0: setmana.
2: La comèdia de l'any,
3: no, però
2: sí.
0: Un fart de riure que ens hem fet amb aquesta pel·li que ve ara.
3: M'han dit que molt bona pel·lícula, però bueno.
0: Unes risses a casa?
3: No, sense risses. Estrena d'Estats Units, pel·lícula independent que es diu Omaha.
20: Oh, come on, maybe wake up now.
21: What time is it?
20: I know it's early, sweetheart, but we gotta go.
0: Els 20 minuts, Xavi...
2: A mi aquestes coses no me les podeu
0: fer. Els 20 minuts em volia morir.
2: A mi aquestes pel·lis no me les podeu fer.
5: Però això és que la pel·li ha fet el seu servei, aleshores.
2: No me les podeu fer perquè...
0: Em va deixar...
3: Vaig veure un tuit del Broc que deia que feia temps que no...
5: A mi em va deixar fet caldo, ho dic de debò. Però no ho fa d'una forma, diguem, fàcil, sensiblera, tramposa. És una pel·li que et colpeja dur, sec... i mirant-te els ulls.
0: Hi ha un moment al final que sí que clava una mica el tornavís, bueno, i li dona la volta.
5: Expliquem de què va. És, bàsicament, bueno, jo crec que es
0: però
5: pot explicar...
0: No facis
5: spoilers. És un pare i els seus dos fills...
0: Se'n van un viatge, sí.
5: Viatjant pels Estats Units, els fills no van a l'escola... És una road movie, bueno, però no...
4: Pots explicar que els han desnonat de casa
5: i
4: llavors agafen el cotxe i se'n van doncs, a un viatge
5: per la carretera. Imagina't alguna situació precària, no el següent, que només té un cotxe...
3: Venim d'un drama familiar i a partir d'aquí anem a fer...
5: I, el que passa que la pel·li, ja, als 10 minuts, ja et fot una hòstia que et deixa tonto i dius, ostres, si això anirà pitjor, malament anem. I si acaba pitjor, el que passa que, ostres, és una gran pel·li. És una pel·li delicada, és una pel·li, jo diria que de vegades poètica dins l'horror que t'està explicant, però és una pel·li que no et dona ni la més mínima concessió. És a dir, no et deixa ni la més mínima escletxa per veure una mica de llum. I això pot ser molt dur per a algunes persones.
2: Això té un motiu, perquè no farem spoilers, però al final de la pel·li surt un cartellet amb una explicació.
5: No expliquis, eh?
2: No penso explicar res, però la pel·li no té concessions perquè la situació... que s'explica aquí, que no té concessions cap ni una. Llavors, està molt bé que s'expliqui d'aquesta manera tan crua.
0: El que explica al final, a més, ha provocat un munt de polèmica perquè hi ha un buit legal en això que explica que permet fer barbaritats. No explicarem què és quan la gent vegi la pel·lícula. Et diré una cosa, a mi em sembla una gran pel·li, una pel·li de 4 estrelles, em sembla que ell, l'actor principal, el John Magaro, està impressionant.
5: Sí, la nena?
0: Que els nens estan increïbles, que la pel·li és una pel·li molt petita, molt sensible, molt poètica. No la recomano a ningú. No, t'ho dic de veritat.
2: Sí, sí.
0: T'ho dic de veritat.
5: És dura.
0: Em sembla una pel·li tan dura que si ho estàs passant malament per qualsevol moment a la teva vida, amic meu o amiga meva en aquests moments, català que m'estàs sentint,
5: no
0: hi vagis perquè no t'ajudarà.
2: Si estàs bé
0: i no vols estar malament,
2: tampoc
0: hi hauries d'anar. I si tens 2 hores lliures, queda't a casa i mira Friends a Netflix.
2: Sí.
5: Per si la gent li agrada els bons drames, deixa'm que desdramatitzi una mica, que la vegi. És a dir, si tu vols veure una pel·li d'aquestes que fan plorar... La pel·lícula és boníssima, per Déu.
2: I explica
5: una història que és real. Vull dir, no la història sinó que això passava.
2: Jo no tenia ni idea d'això.
0: Precisament, Broc. Jo, si voleu, ja després us deixo el telèfon, em truqueu i jo us explico com va la pel·li i us estalvieu 1:40 d'estar rebentat.
2: Jo diria que és com una pel·li del Sean Baker, però sense la part luminosa i optimista. Sí, ja, directe cap a...
4: Bueno, hi ha moments que ho vol semblar, o ho sembla... Però clar, després és quan et ve l'hòstia.
0: És
4: una pel·li que fa molt, molt de mal.
0: És que, Xavier, no saps el final que té la pel·li. És que el final que té la pel·li...
3: És que no aniré al cine.
0: No, és que es va quedar a la tele en negre i vaig pensar...
5: Et quedes destrossat.
0: No, i vaig pensar, què faig? O al balcó? Si no tinc vertigen, em tiro. Perquè em va deixar rebentadíssim.
5: De totes maneres... Aquesta pel·li el que vol és això, vull dir que la pel·li ha aconseguit el que buscava.
0: Precisament,
5: és una bona pel·li.
0: Precisament per això et dic, d'acord, gràcies, Omaha.
5: Ja no torno a Omaha.
0: 4 estrelles, aneu a la merda.
3: Omaha, la pel·lícula, gran pel·lícula.
4: I és un debut, a més a més.
0: Vale, doncs a la propera, què pretén? No,
3: hauríem de triar un parell de coses, perquè estem passant d'ici.
2: Home,
3: sèrie?
2: Herstopper, no?
0: No, Herstopper no.
2: A mi m'agrada, bueno.
0: Quina?
2: A mi m'agrada Herstopper.
4: Sí, jo crec que és una manera, bona manera d'acabar la història.
2: A mi m'escalfa el cor.
3: No m'ho allargueu. Llavors, de què parlem? De sèries.
0: Heartstopper, per començar, això és la pel·lícula que remata...
3: Hem dit que no volíeu parlar de
0: Heartstopper, però que no parleu. Explicarem un minut, és la pel·lícula que remata la sèrie, no?, sobre un romans entre dues persones, no?, que si fos...
4: Dos joves, dos adolescents.
0: Et dic una cosa, si aquest no fos un romans entre dos homes i fos un home i una dona, posaríem la pel·li a parir.
2: No estic d'acord.
0: I tant, la posaríem a parir. El que passa és que som tots tan políticament correctes...
2: No estic d'acord. No estic d'acord, estic farta de veure sèries com Eufòria i totes aquestes coses que sembla que els nens s'estan drogant tot el sant dia i que tingui una sèrie i una pel·li que se sent com un episodi allargat.
5: Més naïf, no?
2: Totalment, però a mi m'encanta veure aquest tipus d'amor adolescent. Sí, la pel·li té uns problemes de guió brutals amb moltes històries.
0: Jo sóc fan d'Eufòria, no, eh?
2: No, però, escolta'm, però és que tu estàs dient que la posaria a parir. Jo no la posaria a parir perquè, sí, evidentment, el factor que els dos nois siguin homosexuals és un factor important, però és que, cony, és el centre on gravita la sèrie.
0: El que estic dient, l'únic que he dit és que si això fos una història d'amor heterosexual, la posaríem a parir.
2: Però com no ho és, no la poso a parir.
0: Perquè té tots els tòpics que tenen totes
3: proveu, les històries de Heartstopper, si heu vist la sèrie,
0: estic amb la horrible.
2: És un final molt maco per la sèrie.
3: Heartstopper, a Netflix. Va, amb sèries, Apple TV...
0: Lucky.
3: Has estrenat Lucky.
0: Prou. No, prou no. Prou no.
3: Al Brock li agrada, Lucky.
5: Anna Taylor-Joy.
2: Anna Taylor-Joy.
5: A mi em sembla...
3: L'actriu de Gambito de Dama, no?
5: És a dir, per molt poca qualitat que tingui el producte que està fent aquesta noia per mi és una actriu acollonant, té un magnetisme bestial, es menja la càmera a cada plano, i aquí el que fa és... és una estafadora. Tu, quan comença la sèrie, et penses que és una noia com molt ingènua, que no sap res de la vida, i després te n'adones que és una estafadora, a més, ultraviolenta, que sap escapar de qualsevol situació. I la sèrie és una fugida constant d'ella contra uns dolents que la persegueixen. Bueno, la tia fot unes bones hòsties, eh?
0: Sí, però ultraviolenta no.
5: Bueno, està entrenada pel combat cos a cos, redueix a senyors de 1,90 m.
0: Sí, ultraviolenta no és.
5: Escolta, la típica sèrie d'espies que va a tota velocitat, amb una protagonista carismàtica, entretinguda, punt.
4: Jo estic amb el Brock. A mi és una sèrie que té dos capítols penjats i a mi és una sèrie que m'ha enganxat.
0: L'he vist 26 vegades.
2: Ja, a mi em molesta una mica perquè a l'inici ella està fugint d'un casino i es canvia de roba 50 cops i jo ja estic fins a...
5: Bueno, perquè ja, que l'has pista a la policia.
2: Que surti ja, ja està.
0: Perdona, eh?
2: Fora.
0: Despistes a la policia. Perdona un moment, eh?
2: Despista la policia, despista a mi i a tothom.
0: És que comencem per aquí, eh? Un casino.
3: Pots intentar despistar la policia, però l'espectador no l'has...
0: No, escolta, Xavier.
5: El Toni no, eh?
0: Escolteu-me, hi ha...
3: El que està mirant la tele no es pot confondre.
0: Hi ha un casino i 500 càmeres i la tia els enganya. Primer posant-se una caputxa, després una gorra. Valla merda de seguretat del casino.
5: Toni, també t'he de dir que si comences a analitzar la sèrie amb aquest nivell de detallisme, no s'aguanta per allò.
0: No és detallisme, bro.
5: És una sèrie d'acció.
4: Jo crec que sap jugar molt bé les seves cartes.
0: O s'ha posat una gorra, ja no és el Brock.
2: És el Team Rocket.
4: Jo crec que sap jugar molt bé les seves cartes. Jo crec que funciona.
0: Funcionen les cartes.
3: Es diu la sèrie. Va, i l'última de... Això era Apple TV, no?
4: Apple TV.
3: Lucky. Anem amb la següent... I acabem
2: doncs
3: amb això.
2: Doncs a mi la de Còmplices hasta el final no m'ha de saber.
3: Bueno, però no tenim temps de fer-ho tot. HBO Max, la sèrie dels creadors de Years and Years, que estava molt bé, i Jacint, que es diu De Puntilles.
1: Morning, everybody!
0: Que malament han veït Years and Years, tio.
3: Sí?
0: Han veït tan malament.
3: No
0: l'he
3: tornat a veure.
5: Ostres, no l'he tornat a veure.
0: Si voleu tornar-la a veure, que és un exercici que no us recomano, que jo he fet...
2: I Jacint em va agradar molt, eh?
0: És horrible.
3: Què és De Puntilles, Blai?
4: Explica la història del propietari d'un

0: Aniversari de Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Transit Courier per 14.900 euros més IVA.
1: O un Ford Ranger per 28.500 euros més IVA.
0: 50è aniversari de Ford Covesa a...
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: Sexual, que té un bar i on van a parar tota la comunitat gay de Manchester. I després he de dir que m'agrada molt com s'acaba l'episodi. L'episodi s'acaba d'una forma divertidíssima. Al final del primer episodi està molt ben parit. I ja dic una cosa, el protagonista té una semblança amb Franco que em sembla pertorbadora. Només sí, ho dic de veritat, s'assembla molt a Francisco Franco. Però bé,
3: jo, a mi m'agrada...
4: El dictador.
3: Sí, m'agrada molt el protagonista, crec que és una sèrie d'actors. No la recomano en absolut. 2.5 estrelles.
2: Vaja.
3: Fins aquí. És una sèrie, una altra vegada, de xerrameca i tal, en què realment no passa gairebé res, i després el personatge del veí enfrontat...
5: No vaig entrar.
2: A mi m'agrada el joc que fa la sèrie amb les aplicacions...
3: M'ha passat el mateix que la Noé. No vaig entrar en absolut.
2: Jo, al contrari, a mi m'agrada molt la sèrie com te'n mostra uns personatges que semblen una cosa i que després, a dins, a les portes de casa seva, com veiem en l'episodi, estan en unes aplicacions i busquen altres coses.
4: Doncs espera't amb el que ve després.
2: Això està bé. Ah, vale, perquè al final del primer episodi a mi em va enganxar, sincerament.
3: A mi, Blai, em vas enganyar amb Rebalear, no m'enganyaràs més. D'acord?
4: 12:07, doncs aquesta és l'última, era la de Puntillas a HBO Max. Escolteu, anava a dir bon estiu, però no, perquè demà ens veurem.
2: Mal estiu, llavors.
5: La veritat,
3: Vull fer una pregunta. Vull fer una pregunta només, d'acord? I aquí us... És per Blai i per tu, d'acord? Mm. Que esteu aquí. Sobretot per tu, Blai.
4: Vale.
3: Demà entenc, diumenge...
2: És més pregunta pel Blai.
3: Que hi ha cremi de pastisseria. És correcte?
4: És correcte, però clar, la una del migdia...
3: Ara derivo la pregunta cap a Blai Morell. Blai Morell, si jo arribo aquí...
2: Això no és una pregunta, és una amenaça.
4: És una amenaça, tal qual.
3: I no hi ha una mica de material de cremi de pastisseria?
5: A mi...
3: Tu no acabes la temporada.
5: Jo tinc un problema.
4: Llavors no és una pregunta, Toni.
5: Jo tinc un problema. Jo sense pastisset...
4: És una amenaça, literal.
3: És una amenaça directament.
4: Literal.
3: Blai, demà vull...
4: O pastisset o alcohol, no?
5: Jo necessito per cantar alguna cosa dolça, perquè no em surt el cantar.
3: Pastisset i alcohol.
2: Que bé, que bonic.
4: 12:08.
3: Blai, és un encàrrec.
4: Jo crec que no.
6: Eva, pren nota.
2: Fixa't que quan has dit lo de la pastisseria, Bundó ha dit, ui, a la una, com diguem, ja ens haurem fotut de tota.
4: No parlo de mi, eh? No parlo de mi, eh? Home, parlo de que aquí hi ha un grup de gent que a partir de les... de que hi ha la primera publicitat després de l'inici de tertúlia, comencen a aparèixer tots com a rates.
2: Eva Jou? Vale.
6: No. És un senyor que hi ha a la redacció.
2: Amb pantalons curts, que fa el temps.
3: Tots sabem, Xavier, que tu a les 8 del matí, com tal de no deixar-nos res, estàs aquí menjant com un porc.
4: No, a les 8 del matí no tinc temps.
3: Estic
4: fent un informatiu i a les 8 del matí m'ho expliques.
3: Amb la boca plena.
4: 12:09. Apa, adéu-siau.
3: Adéu.
4: Hora d'actualitzar la informació amb la Violeta Martos. Què tal, Violeta? Bon dia.
7: Bon dia.
4: Junts treu pit del reconeixement europeu i diu que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti.
7: La decisió dijous del Tribunal de Justícia de la Unió Europea encara porta cua. El secretari general de Junts, Jordi Turull, defensa que la causa independentista ja ha guanyat diverses batalles d'Europa, malgrat la revenja, diu, de la justícia espanyola. Turull ho ha dit aquest matí al Consell Nacional del Partit.
8: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou d'energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
7: El secretari general de Junts també ha aprofitat la compareixença per demanar al partit que guanyi confiança davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes amb un creixement notable de l'ultradreta catalana. I la sentència del TJUE també es llegeix com una victòria des dels comuns. El ministre de Cultura i dirigent d'aquest partit, Ernest Urtasun, ha defensat que el seu espai polític va ser qui va començar a construir el full de ruta del diàleg. Urtasun també ha demanat des del Consell Nacional dels Comuns que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demani disculpes per haver atacat el govern espanyol acusant-lo d'il·legítim utilitzant l'amnistia.
9: Que aquesta sentència de Luxemburg el que fa, sobretot, també, és desmuntar una per una totes les mentides i totes les manipulacions que la dreta espanyola ha estat vertint sobre aquesta qüestió en els darrers 3 anys. I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
7: I a l'Aragó, els bombers continuen treballant sobre un gran incendi que continua descontrolat, afecta l'àrea d'Urgell.

0: després, a Saragossa ja ha cremat prop de 15.400 hectàrees. Les tasques d'extinció durant la nit han permès frenar l'extensió de l'incendi, però les condicions del terreny i meteorològiques preocupen molt els professionals. Actualitzat la situació fa una estona, el conseller d'Hisenda, Interior i Administració Pública, Roberto Bermúdez de Castro, des de la reunió del SECOPI.
1: Hoy nos encontramos de nuevo con unas condiciones del tiempo bastante complejas. El viento va a ir en todas las direcciones, por lo cual hay dificultades de nuevo para extinguir el incendio. No está tan mal o no estamos tan preocupados como hace dos días, aunque es verdad que la evolución del incendio está siendo muy lenta. Y luego también quiero pedir dos horas prudencia a la gente. Pedimos que por favor no se acerque de fuera de la gente si no es necesario a cinco villas. Prudencia en el resto de Aragón.
0: És el pitjor incendi d'aquest estiu a la península de moment i el segon pitjor de la història de l'Aragó. Ara hi ha sis nuclis de població confinats i ja s'ha llançat un preavís per més municipis. En total afecta més d'un miler de persones. A casa nostra, però, els agents rurals han actualitzat el Pla Alfa i han ampliat a nivell actiu el nivell 4 per perill extrem d'incendi a 21 municipis de 7 comarques. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per robar joies valorades amb 8.500 euros a una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona. Tots dos tenien detencions prèvies a diferents punts d'Europa i també a Reus, Tarragona i Girona. A més, l'home tenia una ordre de detenció europea de Luxemburg per un robatori amb força a un domicili pel qual li demanen 10 anys. També tenien altres requeriments a Àustria i França. La policia no descarta, però, que els lladres tinguin relació amb altres fets delictius. I la resta dels esports, Quim Salvador.
2: En Marc Sirias planteja fer repetir les eleccions del Barça. Barcelona, Roger Saperes.
3: Segons ha pogut saber RAC1, Síria ho farà en base a la resolució d'ahir del Tribunal Català de l'Esport. Aquesta estima parcialment el seu recurs, considerant que la Junta Electoral li hauria d'haver concedit un marge de temps de 3 dies per revisar les 379 signatures dubtoses que va presentar. Síria reclamarà ara al club que revisin i, si supera el tall de les 90 signatures que li van mancar, ser proclamat candidat. A partir d'aquí es plantejaria demanar la repetició del procés electoral. De moment el club assegura que, si legalment és possible, no suposarà aquesta revisió.
2: Lionel Messi ha elogiat Lamine Yamal i el Barça la vigília de jugar a la final del Mundial contra la selecció espanyola.
4: Bueno, Lamine es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez.
2: Lamine Yamal, que va rebre un cop a la cuixa esquerra a la semifinal contra França, està recuperat i podrà jugar demà la final aquest Espanya-Argentina. Aquesta nit, França i Anglaterra s'enfrontaran per la tercera posició del Mundial a les 11 hora catalana a Miami i el Girona ha traspassat Joel Roca a l'Olympiacos grec.
0: I pel que fa al temps, les properes hores en general ens mourem entre els 33 i els 36 graus a l'interior del país, acostant-nos en alguns casos als 40 a la plana de Lleida, on de moment la calor no és especialment intensa. A la costa, en conjunt, entre els 29 i els 32, però amb sensació de xafogor, de precipitacions no s'esperen enlloc.
5: RAC 1. Del 17 al 26 de juliol, Festes Majors de Tivissa.
6: Gaudeix dels espectacles i concerts de Pep Plaza, Maravella, Mongrins, Alaska on Tour, Titane Show i Puro Relajo.
5: I també la dansa de Tivissa, correfoc, cercavila de gegants, activitats infantils, esportives i culturals.
6: Més info a tivissa.cat.
5: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
7: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
5: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
8: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
8: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
10: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: és el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Busques un vehicle híbrid?
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
1: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent, és més cavalls.
1: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
1: Molins de Rei.
0: Mataró.
1: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
1: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
1: Romauto.
2: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
0: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa.
3: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: RAC 1. Tots som 1. A RAC 1. Via Lliure amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
5: 2 minuts per damunt d'un quart d'una del migdia. Som-hi. Oh! Quina il·lusió. Mira que feia dies que no sentia aquesta sintonia. Albert Pla, com estàs?
6: Com estàs? Tot bé? Molt bé. I tu, com estàs?
5: Aquesta sintonia continua sense tenir premis? Perquè te recordes que...
6: Continua sense tenir premis, però està a catàleg, ja.
5: Ha estat catàleg, disponible, per tothom.
6: Sí.
5: Escolta, ja sabeu que l'Albert Pla, amb ell vam tenir durant anys una secció que es deia, fantàstica, el Via Lliure amb molts seguidors, que es deia No em vinguis amb històries, i que cada setmana venia aquí, ens deia que s'havia obsessionat amb algun tema de la història, i que no sé, un dia els fenicis, l'altre els vikings, l'altre dia el Genghis Khan, l'altre dia el Zoroastre, el que fos, llavors el que feia era explicar-ho a la ràdio, amb la seva manera particular. Va deixar de passar, perquè l'Albert és un home molt ocupat, pobre, però em vas dir un dia que tu les seccions les seguies fent.
6: Jo les segueixo fent cada setmana, faig una secció pel Xavi Bundó. Sí, mentalment, penso, saps, aquesta setmana parlaré de l'ascensor, per exemple,
5: pam,
6: saps? L'ascensor.
5: T'informes de l'ascensor.
6: M'informo de l'ascensor, busco tot. Home, l'ascensor, és que l'ascensor és la primera IA, Xavi.
5: Per què és la primera IA?
6: Home, és el primer objecte, la primera màquina que et portava d'un lloc a l'altre sense que ningú hi fos, només apretant un botó. Tu li deies el tercer.
5: Clar, és fort.
6: És tan fort que la gent va tardar 20 anys a permetre que no hi hagués un home dintre l'ascensor que apretés el botó.
5: Sí, senyor, l'ascensorista de tota la vida, que ara ha desaparegut, clar.
6: Fins que no va desaparèixer l'ascensorista, perquè la gent no s'acabava d'enrefiar.
5: Clar, de la màquina.
6: De la màquina, i es pensava que si passava alguna cosa, doncs aquell senyor els hi resoldria.
5: Clar, clar.
6: Saps?
5: Que és una cosa fantàstica, saps? De dir, bueno, si s'espatlla, almenys hi ha algú altre aquí, no?
6: Clar, és com els cotxes, saps, aquests cotxes que poden anar sols, que la gent...
5: Sí.
6: Ja s'han inventat fa molts anys,
5: però
6: fins que no regulin i la gent no perdi aquesta por, clar, hi ha un procés històric aquí.
5: Sí que és veritat que, mira, ara estava pensant en els cotxes, és una cosa fantàstica aquesta també, els cotxes elèctrics que fan menys soroll i se'ls hi ha de posar un soroll extra...
6: Exacte.
5: Per no atropellar, clar, vull dir, li has de posar un extra per no tenir accidents. Ah, clar.
6: Sí, sí, vull dir que les màquines, a part d'evolucionar tecnològicament, també evolucionen, saps, socialment.
5: Clar, és, clar, clar, clar.
6: Espiritualment.
5: Clar.
6: És així, un concepte,
5: això.
6: Saps? Que tot i així l'ascensor ja era massa complicat, que també et vaig fer el del martell.
5: Ah, m'has fet la secció del martell, també?
6: Sí, també vaig fer la secció del martell, però, de fet, el martell, posada en mans dels homes, ja s'està a punt que passava. Però vaig... Clar, jo anava fent seccions, però volia anar simplificant, saps? Fins que vaig arribar al pal.
5: Al pal?
6: El pal.
5: El pal. I què vas, i què vas buscar sobre el... Vull dir, què vas trobar del pal?
6: Que amb el pal tu expliques tota la història de la humanitat, amb un simple pal,
5: saps?
6: El pal, clar. Tu...
5: Per què?
6: Clar, perquè és un objecte, saps, que, per exemple, fa, jo que sé, el 1340, per anar de Castellà del Vallès a Matadepera,
5: sí. Sí.
6: Tu anaves cap allà, però bueno, tu no anaves cap allà, perquè ningú viatjava. Saps? O sigui, tu tenies prohibit sortir de Castellà, del Vallès, no sorties mai. I a part de que el senyor tenia collat allà al poble...
5: Ah, bueno, clar, perquè tenies obligacions, clar, clar.
6: A part de que si sorties, pues, que tampoc hi havia camins, hi havia lladres, clar, hi havia llops...
5: Clar, clar.
6: O sigui, sortir era impossible. O sigui, inclús quan la gent sortia, feien com quan vas agafar la Vallassana, saps? Adjuntaves un grup de persones...
5: Tot
6: que voleu anar a Matadepera? Doncs divendres al dematí, quedem a les 12 i sortim tots junts, agafem l'autobús, saps?
5: Almenys anem juntets. Sí, sí.
6: Anem juntets.
5: Això que estàvem dèiem la burra, també, perquè jo sóc de la zona, també, i agafar l'autobús la Vallesana, que dius tu, era la burra. De Sabadell a Castellà anàvem amb la burra. Perquè suposo que originalment devia ser un burro.
6: Devia ser un burro, i abans un burro ni això. Tracció animal pura i dura, saps? Clar, a més, si sorties, tu havies d'anar amb un bastó.
5: Ah, vale, d'aquí sí. El pal, vale. Jo ara pensava, dic, ara m'ha perdut aquest home. Sí, sí.
6: El pal era el més important, o sigui, tu aquell pal portaves, era el teu Instagram, el teu carnet d'identitat, el teu número de telèfon, saps?
5: La teva arma, també.
6: De quin... Depèn, clar, però vull dir que la gent admirava, depèn del pal que portava.
5: Ah, bona aquesta. La identificació de l'altre a través del pal.
6: Clar, era el teu passaport.
5: Ah,
6: o sigui, tu eres un peregrí i tenies certs privilegis.
5: Ah, que bona.
6: Eres un comerciant i aquell pal era d'una manera determinada,
5: clar.
6: Saps?
5: Un gaiato, aquest... una cosa, sí.
6: Aquest pal era el que et permetia sortir, si podia sortir, perquè, esclar, imagina't. Imagina't viure de Castellà del Vallès o a Viladrau al segle 1350, saps?
5: Quin tipus de pal creus que haguessis tingut tu, Albert?
6: Jo... El bàcul.
5: Oh, ja, ho sabia.
6: El bàcul.
5: El bàcul, home, el bàcul un
6: del
5: bàcul?
6: Bisbe, el del
5: d'aquells grossos. Amb una forma així enjugassada,
6: sí, sí,
5: no?
6: Sí, sí, sí, apuntant al cel, és el pal de la mentida més gorda.
5: No, però perdona, és un pal que a més, bueno, en aquest cas un, sí, sí, un bàcul, que a més sembla que tingui poders l'altra persona, no? O sigui, la imatge és com d'algú que amb això no és que et pegui, és que et farà alguna cosa, farà un conjur, té alguna cosa això dintre.
6: Clar, aquell pal, o el sceptre del rei,
5: ara,
6: imagina.
5: Ara.
6: O si tu eres alcalde i no tenies una vara de comandament...
5: Sí, senyor. La vara de comandament, que encara s'entrega, vull dir. Ara, quan hi ha eleccions municipals, que aviat ho veurem, això, hi ha aquesta imatge tan bonica que els alcaldes, els nous alcaldes, se'ls hi entrega la vara de comandament. I surten allà al balcó, a vegades només l'entreguen cap al poble, a vegades l'ensenyen com dient, ara mano jo... I a vegades, jo he vist algun cas d'algú que li fa un petonet, com si fos la copa d'una Champions.
6: Sí, sí, sí, clar, clar,
5: mundial.
6: Clar.
5: Mundial.
6: És que a l'hora de tenir poder, aquestes coses que nosaltres no li donem importància, ells saben, realment.
5: Totalment, ells ho saben.
6: El poder que ostenten. Clar, és que viure a l'edat mitja era molt cardat, Xavi, eh?
5: Home, ho m'imagino. O sigui,
6: tu imagina't viure a Castellà del Vallès 1350 o Viladrau, que diguem-ne que quan et despertaves el primer que feies era mirar a veure quin familiar seguia viu, saps? Avui se m'ha congelat la nena, avui la iaia s'ha mort, pobreta, bueno, és que de fet ja tenia 32 anys i ara velleta, saps? Clar, foscor absoluta, fred brutal, hiverns eterns, cases per... Sí, quatre taulons fotuts,
5: sí.
6: O sigui, el foc que tenien, encara no s'havia inventat la xemeneia. I llavors,
5: clar.
6: El foc que tenien era un foc que posaven al mig de la cabana aquesta, i bueno, un foc, llenya, vull dir, tampoc és que fos matoll, saps? Saps aquella cosa verda que fa aquell fum?
5: Oh, sí, allò és horrible, eh?
6: clar, tenies un forat al sostre que, a més s'hi nevava...
5: A fer punyetes.
6: A sobre el foc, vull dir que... Però que quan tot funcionava, diguem-ne, que quan el foc estava encès i tot funcionava, el que hi havia era un fum a dintre. O sigui, tot això, per això et dic que, clar, que la gent... Que la gent el primer que feia era mirar a veure quan se n'havien mort aquella nit. Menjaven pa.
5: Jo crec que...
6: Digues.
5: No, que aquesta època no existia el mindfulness, no? Perquè ja tot era mindfulness, no? O sigui, el que avui seria... Has de tenir temps per tu per sentir el so del crepitar del foc, no? Notar el pas del fred, les estacions, no?
6: Sí.
5: I en realitat...
6: Harmonitzar amb la temperatura.
5: Ells ja ho tenien, això. Ho hem perdut. O sigui, el mindfulness s'ha inventat per tornar en aquell estadi.
6: Per tornar a aquell estadi.
5: Viu l'experiència, és molt important, això. Viu l'experiència d'anar a una cabana medieval que no té les facilitats amb les quals notaràs les temperatures de tot l'any i que només podràs servir-te del foc. Mira, que foc.
6: Exacte. Oh. El foc, perquè tothom relaxant. Diu molt de les avantatges del foc, però i del fum?
5: Home, perdona, Donald Trump s'estava queixant aquest matí del fum, perquè com que hi ha incendis al Canadà, això no sé si ho has sabut, i es veu que demà hi ha la final del Mundial. No sé si te n'has assabentat d'això, el Mundial de Futbol.
6: Demà, sí, jugar, no? Espanya contra...
5: Saps qui contra qui juga? Contra qui?
6: Contra Argentina,
5: contra
6: el Messi.
5: Ara, doncs es veu que
6: home,
5: hi ha...
6: I tant
5: que
6: ho segueixo.
5: Molt.
6: Amb un porro i una ratlla s'arriba a la final del Mundial.
5: Animal.
6: Sí o no?
5: Animal.
6: Oh, collons, bueno. És la selecció espanyola, no?
5: Sí, és la selecció espanyola i la selecció argentina. No preguntarem qui vas, perquè suposo que és igual, no vull ni saber-ho. Però es veu que com que hi ha incendis al Canadà, això s'ha sabut, incendis importants, el fum ha arribat fins a Nova York, que és on es juga la final. I durant dos dies, dijous i divendres... O sigui, no veies tres en un burro. I les autoritats van dir, home, aquí no es pot fer esport. Ara quin mal rotllo que tenint la cosa més cara de la història de l'esport, que és una final del Mundial, no es pugui jugar perquè hi ha fumet. I llavors el Trump s'ha enfadat i ha dit que, bueno, posaré aranzels als canadencs perquè això d'enviar-nos el fum és molt fort.
6: És que, no saben gestionar ni el seu propi fum, aquests canadencs.
5: Exacte.
6: Vull dir que... Però molt lògic. No, el govern català faria el mateix si
5: totalment.
6: Els francesos els hi cremés la seva part del Pirineu i ens tiressin el fum a nosaltres.
5: Ara, home, seria una queixa. Bueno, això és com quan vas a una terrassa d'un bar, no? I hi ha algú que està fumant i dius, bueno, fumi cap a una altra banda. I penses, i llavors si tu sorrumies, home, és que no es pot fumar cap a una altra... Vull dir, el fum va cap on hagi d'anar.
6: És més, jo crec que els que et diuen que fumis cap a l'altra banda, si ells, perquè s'estan tragant el fum, doncs el que haurien de fer és pagar-te la meitat del paquet de tabaco. Ja que ells també estan fumant i ho reconeixen obertament. No et sembla lògic? Hòstia, jo és que de vegades dic coses lògiques i la gent no m'acaba d'entendre.
5: Que li hauries de passar la factura, no? Si tu, per exemple, estàs fumant tabac a la terrassa i ve algú i et diu, escolta, que m'estàs deixant aquí fumat. Bueno, vale, pues...
6: Jo també estic fumant. Doncs paga'm la meitat del paquet. Bueno, no... Estic boig, Xavi?
5: Val 3,30. Passa'm 3,30. 3 euros o 4, els que sí. Ja està, escolta. Albert, escolta,
6: bueno,
5: jo sé que tu volies avui fer una secció específica... Bueno, no sé de què va la secció, és que jo perquè he de fer veure...
6: És això.
5: Jo no sé de què va la secció.
6: Només dius això, que jo he fet cada setmana he fet aquesta secció, hagués parlat dels indis americans, dels lidis, de la caiguda dels imperis, de com es viu un vaixell viking, dels assedis, dels medis, dels coptes, de la constitució, com van fer els americans quan van dir que eren iguals, excepte els indis, els negres i les dones. Però, a veure, jo ja sé que a tu t'agrada intervenir i he preparat un dels meus... moments històrics preferits.
5: Un teatrillo. Hem de fer un teatrillo.
6: Un
5: teatrillo. Com els vells temps.
6: Diguem-ne dramaturgia.
5: Ara t'ha sabut greu. Com a creador t'ha sabut com a greu, una mica, no?
6: I ara...
5: Que estem en èpoques del teatre grec i vingui jo i digui teatrillo, no? L'alternativa era, com se'm va dir en el seu dia, i no sobre aquesta secció en particular, però que quan es fan coses d'aquestes a la ràdio, hi ha gent que ho analitza, gent que jo he conegut, de professionals, que diuen, ah, vale, ara farem un teatret de merda, no? Doncs l'alternativa era això, però vaja.
6: L'altre dia un càmera de televisió, sí, estàvem allà posant i anava dient, i aquí posem el ninot, aquí va el ninot, i aquí d'allò, i dic, el ninot? Dic, no serem nosaltres els ninots? Diu, sí, sí, som vosaltres.
5: Però davant vostre us deia el ninot?
6: Sí, sí, jo anava sentint que deia, el ninot va aquí, tal, el ninot.
5: I amb ell no li semblava ofensiu, amb ell, no? Això?
6: Es vam pixar a riure, molt ben dit. És un... M'ha agradat molt que em diguessin ninot.
5: T'he de dir que tinc molts missatges de gent que vol que tornis, però bueno, això ja ho gestionaràs tu. Escolta, llavors hem de fer una dramatúrgia, no? De què va la dramatúrgia per situar-nos?
6: Sí, no? Això de... Quan Pere el Gran va tenir la visió de construir Sant Petersburg, eh?
5: Val.
6: Sí, tu imagina't allò, la desembocadora del riu Neva, primavera del 1703,
5: sí,
6: que surt de Moscú, surt el Pere el Gran i el seu assistent, el Boris.
5: Perdona,
6: tu vols fer de Pere el Gran?
5: Jo puc fer de Pere el Gran? Bueno, si vols, sí. Què
6: fas
5: de
6: Pere el Gran, tu?
5: Veu profunda, diguem-ne. I tu fas
6: no,
5: de Boris.
6: No, veu de Pere el Gran, tu de ja ets Pere el Gran. No?
5: Hola.
6: De fet, la veu profunda ja la tens.
5: Hola. 1703, Rússia, eh?
6: 1703.
5: Mira, ja ens estan ubicant, eh? Oita.
6: Va, una música russa.
5: Música... Oh. Però perdona, abans que entrem. O sigui, és com qui surt de Castellà del Vallès cap a Matadepera, no? O sigui, hem sortit de... Quina és la ciutat que hem sortit?
6: Sortim de Moscou.
5: De Moscou,
6: i ens n'anem cap al nord, sí, on volem construir Sant Petersburg, que la primera setmana, diguem-ne, de viatge encara veus algun poblet. La segona setmana de viatge ja només veus suecs morts i focs cremant, diguem-ne, sí, i la tercera ja arribes, i tardes 3 setmanes. Eh?
5: Val, llavors, doncs ens ubiquem. Ja estem a Rússia, tu, mira.
6: Ens ubiquem.
5: Segle XVIII. Posem...
6: Llavors,
5: ara,
6: el carromato...
5: Ja, ara anem amb carruatge, eh? Mira.
6: Vale, van amb l'assistent Boris i dins del carruatge. Ja 3 dies després de sortir, ja diguem-ne que el carruatge s'extreja tant que l'assistent no sap si té els ronyons posats o els porta a la maleta. Però ja 5 dies després l'assistent decideix parlar. Majestat...
5: Sí?
6: On anem exactament?
5: Sorpresa. Aquesta nit Déu m'ha dit una cosa. Una coseta.
6: Ja, sí. I falta gaire per arribar fins a aquesta coseta?
5: Encara no hi és.
6: Què? Com que no hi és?
5: Ah, que l'hem de construir.
6: Ah, perfecte. Sí, però i a on i què construirem exactament?
5: Ah, quan arribem, Boris, ho veuràs.
6: Ja veus aquí, ja, vinga, 2 setmanes més tard el camí ja està... El camí ja desapareix, o sigui, els cavalls van relliscant per allà, últim poble, llops, ossos, un fred que t'hi cagues, que quan un de Moscú diu que fa fred, és que fot molt fred, eh? O sigui, les rodes s'enfonsen al fang i el Boris una altra vegada. Majestat...
5: Sí?
6: He observat una petita anomalia.
5: Quina?
6: Que el camí s'ha acabat.
5: Millor, Boris, millor.
6: Millor? Què vol dir millor?
5: Vol dir que ningú se'ns ha avançat.
6: Ah, ja, sí, no. Molt bé, eh? Però amb tots els respectes, serà que potser ningú amb 2 dits de front vindria fins aquí?
5: Ah, és precisament el que m'agrada.
6: Vinga, el viatge continua. Mosquits. Més dies de carruatge. Tinc preparat un episodi on parlo dels carruatges, que per molt reials que fossin, allò era una tortura. O sigui, boira espessa, aigua... Un exèrcit de mosquits. I... Majestat!
5: Què passa ara?
6: Crec que un mosquit acaba de robar un dels cavalls.
5: Exageres, Boris.
6: Que no, mira que ja torna amb reforços. Continua el viatge, més fred, més llops, més fang, més gel, més pedres, arbres caiguts, boscos desconeguts, i per fi arriben a la desembocadora del riu Neva. És l'any 1703 i de cop Pere dona ordre d'aturar el carruatge.
7: Pareu el carro! Ja hem arribat.
6: Sí, majestat, li aconsello que no baixi del carruatge. Però clar, com que és l'emperador, el tio, doncs, els collons baixa del carruatge i s'enfonsa fins als turmells, després es va enfonsant fins als genolls. Majestat!
7: Sí?
6: Heu caigut, eh?
7: No!
6: Sí?
7: No! Estic inspeccionant el terreny, Boris.
6: Ja, majestat, amb les cames enterrades?
7: És una inspecció profunda.
6: Ja, sí, bueno, a veure, permeteu-me resumir la situació.
7: Voleu resumir? Endavant.
6: Tenim fang.
7: Sí.
6: Mosquits.
7: Sí.
6: Tenim fred 9 mesos a l'any.
7: Sí.
6: Els suecs ens volen matar.
7: Correcte.
6: No hi ha carreteres.
7: Oh, encara no hi ha carreteres. Però mira, Boris, no veus les cases, no veus els palaus, no veus el museu, el teatre, Boris.
6: Majestat, no hi ha cases.
7: Encara no.
6: Hi ha, però és que no hi ha pedres.
7: Ja les portarem.
6: Però és que no hi ha fusta.
7: Ja la tallarem.
6: No hi ha persones.
7: Ja les hi portarem, les enviarem nosaltres, Boris.
6: Ja, sí, però, majestat, i què és exactament el que us fa pensar que aquest és el lloc ideal?
7: Home, és evident.
6: Perdoneu?
7: Boris, mira al teu voltant.
6: Sí, no, ja ho he fet 4 vegades, majestat.
7: I què hi veus, Boris?
6: Collons, un pantano.
7: Ah, exacte, un pantano. Ah.
6: Pantano, però... I això és bo.
7: Oh, magnífic, Boris.
6: Però per què?
7: Ai, perquè ningú més seria prou boig per construir-hi una ciutat. És que m'ho ha dit Déu, Boris, m'ho ha dit Déu.
6: Ja, no, quina bona idea, eh? El Déu que tinc que seguir, però ningú se l'espera, aquesta, eh? Una gran idea. Però jo penso que amb el fred, vale, no? Els suecs, mira, però com ho fotrem amb els mosquits?
7: Ah, això és un tema que han de resoldre els futurs urbanistes.
6: Sembla que el primer que necessitarem no serà un urbanista, serà un exorcista, que els mosquits d'aquest pantà són com vampirs, majestat.
7: Boris, oblida els mosquits. Intenta harmonitzar amb ells. Digue'm, Boris, què hi veus aquí?
6: Perdó?
7: No. Només és una pregunta, no pateixis, Boris. Què hi veus aquí?
6: Però i vostè què hi veu exactament?
7: El futur.
6: Ah, jo hi veig... fang.
7: No, fang no. Mira més enllà, Boris.
6: Mosquits?
7: No, més enllà.
6: Aigua?
7: Molt més enllà, Boris.
6: Majestat, si m'ho permet, aquest lloc és un pantà gelat, eh? Amb què collons podria sobreviure aquí? Anem a Ucrània, que fa més bon temps.
7: Ah, exacte.
6: És que 8 mesos a l'any està gelat, ja li dic que no.
7: Correcte.
6: Però és que la resta de l'any és bufangar, que no ho veus?
7: Magnífic!
6: Ja, però és que els suecs són aquí mateix, que estan arribant, majestat.
7: Un petit detall, això, un petit detall.
6: És que a més, majestat, que hi ha molts mosquits i molt grossos, majestat. Acaben de xupar un cavall i se l'enduen volant.
7: Oh, ara veig que has admirat la fauna, eh?
6: Sí, m'interessen molt els animalets, sobretot els llops, que s'acaben de cruspir el meu suboficial i els ossos que han destruït els carros on anaven les provisions, majestat.
7: Ah, la natura. Respira aire. Admira la bellesa salvatge d'aquest paradís, Boris. S'ha de harmonitzar.
6: Sí, però parlant de paradisos, majestat, Moscou existeix. Té cases, té carrers, té esglésies, té gent, té terra ferma. Que aquí fot un fred que t'hi cagues, però comparat amb... allò que ve de que allò és clima més mesopotàmic, hòstia.
5: No, Boris, no, no, no. Rússia necessita una finestra oberta a Europa. I aquesta finestra, Boris, aquesta finestra serà aquí.
6: Ja, ara més aviat sembla una finestra oberta a la pneumonia.
5: Precisament per això, ningú espera que construïm aquí una ciutat, eh, Boris?
6: Ja, sí, perquè és impossible, no?
5: No!
6: No, perquè és una bogeria.
5: No, perquè les grans ciutats no neixen en llocs còmodes. Els visionaris anem molt més enllà. Hòstia, tu no m'entens, Boris, perquè a tu Déu no et parla. Però a mi sí que em parla. A mi sí.
6: Ja, majestat, però és que els mosquits s'acaben d'emportar un altre cavall amb un soldat inclòs.
5: Aquí hi haurà una fortalesa. Allà hi haurà un gran palau. Allà un port capaç de competir amb qualsevol port d'Europa.
6: Majestat...
5: Sí, què?
6: Jo no voldria distreure per totes les seves visions, però em sembla que hi ha un escamot de suecs que està atacant la retaguarda.
5: No, perdona, és que jo estic parlant amb Déu, perdona, Boris. Juro que construiré una ciutat en el teu honor. Déu meu, dona'm forces!
6: Majestat! Majestat! Ajuda! Ajuda! Ajuda!
5: Boris? Boris? Putos mosquits, que em portin un altre assistent! I així es va construir...
6: Sant Petersburg.
5: Sant Petersburg. Ai, Albert Pla. Escolta'm.
6: Que bé que fas de Pere el Gran, Xavi. Així li dóna gust, així li dóna gust.
5: I amb un Boris com tu.
6: Tot l'any treballant amb el Peyu, que el Manu no sé on sóc.
5: Fent dramatúrgies. Escolta, Albert Pla, sempre és un plaer, de veritat. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. I fins sempre, evidentment, ens retrobem quan vulguis, ja ho saps.
6: Vinga, l'any que ve ens tornem. A la pròxima temporada ens tornem a abraçar.
5: Me va, voy!
6: Me voy!
8: Via Lliure amb Xavi Bundó.
9: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
10: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol als hipermercats i a Carrefour.es.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Espanya, cap a la segona estrella amb un 15% de descompte directe en tots els televisors. Del 17 al 20 de juliol.
11: Si la compra bé,
13: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
14: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
15: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
16: Un nou aparador d'àudios i podcast.
17: Endreçats i a un sol clic.
18: Per triar i remenar.
19: Amb tot el contingut dels programes.
20: I també els podcasts originals de RAC 1.
21: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
22: I som tots.
23: Més fàcil.
24: Més directe.
25: Més intuïtiu.
26: Més RAC 1. Tots som un milió.
27: Ara que hem acabat l'escola
28: i tenim més temps lliure,
29: ara que podem fer el que volem,
30: volarem els pares amb la pistola d'aigua
31: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
32: i escoltarem els contes de Reco
33: a la piscina,
34: al cotxe
35: o a l'hora de la migdiada.
36: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
37: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento i són divertidíssims.
38: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
39: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
40: RAC1 Podcast.
41: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
8: A RAC1. Dia lliure. Només dissabtes i diumenges, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: 3 quarts d'una del migdia, i després de l'Albert Pla, Gemma Herrero.

0: s'acaba el Mundial, Gemma Herrero, com estàs? Bon dia.
1: Això s'acaba.
0: Espera, que no tens el micro obert, em sembla, eh? Fot-li el micro, ara.
2: Hola.
0: Ara sí.
2: Hola.
0: Què deies? Que això s'acaba, no?
2: Que això s'acaba i que bon dia, sí. Bon dia.
0: Bon dia, Gemma Herrero. Dale. Bé,
2: és que aquesta música... Cuidao con el dale, que és
0: molt complicat.
2: És un poco argentino, ah, bueno, el dale, sí. Ara ja,
0: ara, ara et molesta, ja?
2: No em molesten, però em molestaran.
0: Ara ja no cantaràs avui la cançó argentina,
2: no.
0: Ja?
2: Ah, veus? Mira,
0: és
2: no.
0: Que et canvies de samarreta d'una manera increïble, de jaqueta. Bé, efectivament, demà és la final del Mundial, entre aquesta finalíssima entre l'Argentina i Espanya, per tant, entre Messi i Lamine Yamal. Però avui encara hi ha, partit. Aquell partit,
2: sí,
0: tonto.
2: El, bueno, tonto per tothom. Sí, bueno, sí. Els entrenadors, tanto el de França com el d'Inglaterra, han dit que les fa,
0: sí, sí,
2: bueno, pues que les fa una mandra de cuidado, però a Mbappé li interessa, eh?
0: Per?
2: Pues perquè està empatat en Messi amb 8 gols,
0: ah,
2: com el bota d'oro del Mundial, i suposo que serà l'únic interessat.
0: Clar. O sigui, podria fer 3 o 4 gols absurds, pues, en un partit d'aquests tontos
2: xico.
0: I... Ah, és veritat, clar. No hi havia pensat en això.
2: Clar, ell volia arribar a la final i ser l'estrellaza del Mundial, però mira, se tindrà que conformar, s'haurà de conformar en...
0: Això,
2: bueno, si és que aconsegueix marcar algun gol avui.
0: Bueno, home, suposo que sí, no?
2: Bueno, ja veurem, ja veurem, ja veurem.
0: Bé, això és avui, però demà és la gran final.
2: Demà la gran final...
0: Molt nervi, veig jo, molt
2: sí,
0: nervi.
2: Sí, i lo que ens queda. Però jo abans de parlar de la festa, del
0: sí,
2: futbol, de les reaccions, de tot el que han votat la final... jo volia parlar, posar-me una mica seriosa,
0: mm-hmm,
2: i començar a parlar de, i fer una reflexió de què ens està passant al món del futbol. Així van començar també el primer programa del Mundial. Ja endivinaven una mica el que ens vendria, però és que, menuda tela, el futbol se ho empassa tot i és necessari una reflexió, però ja...

0: Has parlat de Trump, òbviament, no?
1: Sí.
0: És el protagonista indirecte de...
1: Sí, ja intuïen que Trump anava a fer de les seves perquè és que l'han dibuixat així i no ho pot evitar. Però la culpa no és només de Trump.
0: Home, no.
1: És que Infantino és la seva titella.
0: És increïble.
1: I el món... Bueno, lo d'aquesta nit ha sigut de bojos, de bojos. I el món del futbol s'ha passat tot. Els jugadors, els entrenadors, els àrbitres, tot.
0: Però més en una altra època que segurament la FIFA actuava igual, però no es veia tant, no?
1: No era tan descarat.
0: No sé si no era tan descarat, o vull dir que ara hi ha molts més mitjans,
1: sí, però...
0: es veuen a les rodes de premsa, vull dir, es veu tan evident tot el que fan i el que deixen de fer, que es torna molt ridícul, realment.
1: Mira, molt. Repassaré alguna de les coses que han passat, per si de cas se'ns han oblidat. Van començar en els escorcolls als països africans.
0: Sí, senyora.
1: En l'Iran a Tijuana trepitjant només sol estadounidens el dia del partit.
0: Sí, senyor.
1: En Omar Artan...
0: No els deixaven dormir. No. Els iranians no podien dormir.
1: Anaven i tornaven.
0: Més quilòmetres que ningú.
1: Això mateix. En Omar Artan, l'àrbitre somalí, el millor de la Confederació Africana, vetat per entrar.
0: Sí, senyor.
1: I no va passar res.
0: Sí, sí.
1: Tampoc va passar res, excepte un parell de xulades en alguns partits, per les pauses d'hidratació. Això que s'han inventat en aquest Mundial per fer caixa.
0: Clinc, per la públic.
1: Clinc, clinc, caixa. Pauses en partits a 19 graus o en estadis tancats i en aire condicionat.
0: Sí, senyora.
1: I no va passar res. Més, fucking monument. Els estadis estan plets. Joder, lo diré. Plens. Malgrat el preu de les entrades. El capitalisme salvatge s'ha posat les botes a aquest Mundial. Per la final, per exemple, el mòdic preu de 8.900 euros, ho tornaré a dir, 8.900 oferia un vol charter. Madrid-Nova York, d'anada i tornada, sense hotel. Eh?
0: Ara, per anar a veure aquesta final.
1: Sense hotel.
0: 8.000 euros, bueno, 9.000 gairebé,
1: 9.000.
0: Per anar de Madrid a Nova York.
1: I sense hotel.
0: I sense entrada.
1: No.
0: O sigui, el vol.
1: No, l'entrada inclosa.
0: Vol i entrada.
1: Vol i entrada, 8.900 euros. A la pàgina de la federació, la més barata, costava gairebé 7.400 euros.
0: Mare Déu, senyor.
1: Que és una barbaritat.
0: Bueno, és una barbaritat. És que, bueno, més de 300 euros ja és una barbaritat.
1: Bueno, futbol per milionaris. El futbol s'ha convertit en una cosa per milionaris.
0: Però això estem dient entrades normals i corrents,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Vull dir, els jugadors...
0: Que pot tocar-te al córner amb mala visibilitat i
1: total.
0: No sé què. Eh? Vale.
1: Les VIPs, les de...
0: Les bones són un altre preu,
1: Les bones són 41.000 dòlars. És una barbaritat. 41.000 dòlars. I els jugadors, per exemple, que tenen pues esto, familiars, amics, que han dit, vull una entrada, 3.500, 4.000 euros.
0: Hosti, quina bestiesa, tu.
1: No, és una barbaritat. Futbol per milionaris.
0: Sí, sí.
1: En fi. Més, el davanter estadounidenc, Balogun,
0: sí,
1: que va poder jugar enfront a Bèlgica perquè Trump va trucar Infantino perquè li llevés la vermella.
0: Sí,
1: i el president de la FIFA, què li va dir?
0: Oi, tant que sí.
1: A mandar, senyorito, que paso estamos.
0: De fet, hi ha un... Aquesta roda de premsa que han fet aquesta matinada,
1: sí,
0: ho ha dit Donald Trump, bueno, ha estat vergonyosa. Mira, si de cas sentim a Infantino primer, el primer document, que Infantino diu que, bueno, que ha estat un Mundial meravellós i que tot és gràcies a Donald Trump. Mira.
2: This World Cup would not have been such an incredible success without you.
0: Aquest Mundial no hauria estat tan increïble sense tu. Aquesta administració, tothom a la Casa Blanca, hi han contribuït per crear un entorn segur i alegre i per deixar una cosa que el món no ha vist mai. De fet, ha arribat a dir que és el més gran que s'ha vist al món de tot, de qualsevol cosa.
1: Quina vergonya fa aquest senyor.
0: Llavors, Donald Trump estava tan cofoi que ha dit que, bueno, pues si li ha agradat tant, torni a organitzar-lo als Estats Units.
1: Pues pa mi.
0: Però
1: sense Mèxic ni Canadà.
2: I say what we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
0: Aquest cop ja sense Mèxic ni el Canadà.
2: He said we could do it China and the United States for next time. We do them China, United States, so you have a nice short flight in between games, you know.
0: En Jani també ha tingut una altra idea, que és que el pròxim Mundial es faci entre Xina i Estats Units. Vols ben curtets entre partit i partit, els jugadors els encantarà. I tota aquella...
1: I les risses de la gent.
0: De gent allà, quin riure, fa molta gràcia.
1: De veritat, que
0: I sobre això que deies de l'expulsió, ha parlat d'això. Ha dit que efectivament ell va trucar a Infantino.
2: Probably the most unforgettable is when they gave.
0: El moment més inoblidable va ser allò de la targeta vermella, era? Em vaig veure obligat a trucar Johnny i fer una recomanació. Deixeu que l'home jugui el partit. No, no.
2: Wage a complaint.
0: Vull fer una petita queixa.
2: I had no idea what was going to happen, but
0: no sabia què passaria.
2: So much better the way it worked out because there's no controversy.
0: No hi ha hagut polèmica. Van guanyar ells.
2: Our team had all of its players. You made another great decision.
0: I el nostre equip va jugar amb tots els futbolistes.
2: You never get credit for that.
0: Ho vas fer molt bé, Gianni, i ningú t'ho reconeix mai.
1: Quin fàstic.
0: És increïble, eh? O
1: sigui, la... Bueno, i lo del moment més memorable és la vermella i
0: sí,
1: és lo de...
0: Sí. La resta, de... no.
1: Ok, sí, pues sí. Vale.
0: Per ell sí, clar, perquè ell okay. Va poder fer el que fa ell.
1: Ai, sí. Quins senyors, de veritat.
0: I això només anirà pitjor, eh, Gemma, ho saps.
1: Bueno, no, i espera't. Però mira, et seguiré dient més coses per si, ens oblidat. Demà en la final, i a pesar de que el reglament del futbol especifica que el descans ha de durar 15 minuts, ja veurem, perquè, vamos, entre la Shakira,
0: 17,
1: Madonna...
0: 19, 20, 25, igual.
1: Se ho passaran per el far...
0: Amb la llista d'artistes només poden cantar 20 segons cada un, perquè és impossible.
1: És impossible. I espera, que si aquest Mundial se'ns ha fet una mica de bola amb 48 seleccions, Infantino pensa en un Mundial de 64.
0: Sí, senyor.
1: 64.
0: Sí, sí. Està molt bé.
1: Bueno, clientelisme.
0: Això
1: perquè quan més seleccions, més gent,
0: home,
1: més federacions, li voten a ell.
0: És així.
1: I finalment, què? Aquests influencers, que també em fan una miqueta de fàstic, han accés a tot el camp que...
0: Com qui? Ah, l'Speed aquell.
1: L'Iso Speed, que jo no tenia ni idea de la
0: no,
1: seva.
0: No, és molt famós, eh?
1: Pues ja,
0: molt famós.
1: Jo a vegades...
0: Que diu que és l'home més ràpid del món. Ell
1: jo a vegades estic en un altre món ja, també. Bueno, pues aquest senyor, que té una barbaritat de seguidors en YouTube, en les xarxes i de tot...
0: Són 50 milions de subscriptors a YouTube i més de 150 milions de seguidors en total.
1: Pues jo no l'he coneixia, què et pareix? Què et sembla? Estic en un altre món, en fi. Però també et dic que gràcies a ell van comprovar com de ratetes, que són unes ratetes, són els rics i milionaris. El França-Espanya es va trobar amb dues de les fortunes del país. Ana María Botín, del Banco Santander, i Juan María Roig, el amo del Mercadona. I va passar això. Entrepreneurs.
3: Oh, really?
1: Yeah, oh, really?
3: Yeah.
0: Saluda. I ell diu, ella diu, aquest senyor és el del Walmart Espanya, el Mercadona.
3: Santander Bank. Two most important people in Europe.
4: Wow.
3: There you go.
1: But you have more followers. Ells són com JP Morgan, sí. són importants, són rics, són milionaris.
0: Perquè, evidentment, el tal Speed no sabia
1: ni qui eren,
0: evidentment.
1: I que si s'obria una compte en el
0: sí,
1: Banc Santander.
0: A Open Bank, que és la versió, diguem-ne, nord-americana o la marca nord-americana.
1: És que és
0: aquell... Bueno, sí, és que clar, els més poderosos a Espanya, que evidentment els coneix tothom, el senyor més conegut dels Estats Units no els coneix.
1: No tenia idea de qui són, en fi.
0: I li han de dir, no, si nosaltres som com...
1: Som milionaris, som com JP Morgan...
0: Som importants.
1: En fi. Anem al futbol, a la passió, als sentiments i als temazos.
0: Com anava això, que ja no me'n recordo? Aquesta cançó les fan sonar a la selecció espanyola quan guanyen, quan marquen gols...
1: Quan guanyen.
0: Quan guanyen, vale.
1: Aquesta és la de quan guanyen.
0: Vale. No, i evidentment va sonar
1: clar,
0: a la semifinal.
1: Després del partit de França, davant de França a Dallas, quan els jugadors estaven saludant-se als seus familiars...
0: Els pot dir el que vulguis, però el partit que va fer Espanya va ser immens.
1: Una barbaritat.
0: Immens.
1: Bueno, sobretot perquè no ho pensaven. Mm-hmm. Tenien molta por als Dembélé, Olise, Mbappé, i va ser com, mira, home, si juguen bé. I Oyarzabal i Pedro Porro triat el millor jugador del partit.
0: Sí,
1: impressionant.
0: Senyor. Sí, senyor.
1: Així arribaven els jugadors al vestuari. El del puto recital és Cucurella.
0: Cucurella, sí.
5: ¡Hostia! ¡Hola! ¡Olé! ¡Vamos!
6: ¡Qué bien! Estaba escrito ya.
1: Este solo.
6: Estamos en Atlanta, acabamos en Nueva York.
7: ¡Joder! Está. ¡Marco, joder!
6: Vamos para allí ya.
0: Dani Olmos, sí.
6: Está cerca, está cerca. Vamos a por él.
7: ¡Vamos!
6: Va a
4: sé, ahora todavía lo estamos digiriendo un poco.
0: Unai Simón,
4: no somos conscientes ninguno de la historia de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora nos daremos cuenta con el paso de los días y a prepararnos para la final ya. ¡Vamos!
1: I escolta aquesta cançó.
0: La cançó? Sona, però no sé què és aquesta cançó.
1: Mira, gràcies a aquest vídeo, sense ser ventat, a més de que la porta té ritmillo, el tipo
0: sí, sap
1: bailar, és una cançó que escolten al vestuari els jugadors.
0: Sí.
1: És la i és la cançó que sonava al final d'aquest vídeo, que és aquesta. Mola, eh?
0: Però què és això?
1: Pues mira, aquesta cançó és de Sister Nancy, que era la reina del dance hall, sí, que és de 1982.
0: Sí, Jamaica, per tant.
1: Sí, i dos... Jamaicana, efectivament. I dos DJs, Hugel i Solto, han fet un remix. Sí. I s'ha posat de moda. I jo crec que aquesta cançó a Rodri no le pega, que és la ja triat. A Cubarsí jo
0: no,
1: crec que tampoc le pega. I ojo con Cubarsí, eh?
0: Ah, sí, ser.
1: Sí. En 19 anys, sí. Només 19 anys
0: hi ha gent que està obsessionat contra ell, però
1: enorme.
0: Bueno,
1: obsessionat, qui?
0: No, hi ha gent que està obsessionat que juga malament, que és una cosa que
1: em deixa, serio?
0: De, sí, em deixa de sorprendre.
1: Qui?
0: Però,
1: jo no he sentit.
0: Però ja t'ho diré.
1: Vale. Pues a mi em sembla que està fent un mundial meravellós.
0: Sí, sí. I 19 anys, per tant, opta d'alguna manera a ser un premi important, un reconeixement. No?
1: Bueno, jo crec que s'ho mereix. I a més és que està traient el caràcter. Escolta el que va dir després de guanyar a França.
8: Yo creo que es de las cosas más importantes en el mundo de fútbol, tener la portería cero atrás, pues te ayuda muchísimo. Sí que a lo mejor había un poco de run-run que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
1: Què, Cubarsí? Callant boques.
0: Callant boques, això
1: pues
0: no...
1: Pues sí, senyor. Pues sí,
0: no,
1: senyor.
0: No és habitual, ell, parlant així.
1: No, le tenien per més calladet i sí, més sí. Tímid i tal. Pues sí, mira, sí. Treien el caràcter.
0: Au.
1: I Lamine, perquè va provocar un penal...
0: Calla.
1: ...per quart partit consecutiu.
0: Però estem en les mateixes que fa una setmana, quan
1: sí.
0: Estan parlant aquí.
1: Bueno, però...
0: També és veritat que hi ha... Un sector molt concret que és antilamin també.
1: Al que no li agradi no li agradarà i sí, no els convencerem. Pues mira, allà
0: no, és que sembla que només es pugui fer un bon mundial si fas 3 gols per l'escaire, vull dir, ho sento.
1: Pues mira on està Mbappé i on està Lamine.
0: Correcte, ja està.
1: No? Per quart partit consecutiu, per cert, el seu marcador va marxar lesionat i li van anul·lar un golàs, quina
0: sí,
1: pena, per,
0: sí.
1: per res, per una espatlla. Això sí, cada partit s'emporta una castanya, porta diverses ja, i Rodri, que és el capità, ja ha dit prou.
9: Lo que es evidente es que llevamos 3 partidos lidiando con esta situación, demasiadas faltas. Yo entiendo que alguna no sea, pero hombre, estamos hablando de más de 10-15 faltas que el chico se va al suelo, le traban y hombre, tienes que pitarles, porque si no al final los defensas, si les das, van a seguir haciendo lo mismo, lo van a seguir tirando al suelo y hombre, la persimidad hoy ha sido bastante evidente, pero bueno.
0: Especialmente contra França, ¿no? Va haver-hi molta patada a la Min
1: sí,
0: i espera't.
1: I espera't
0: Argentina. Argentina no són germanetes de la caritat.
1: No, espera't en Argentina. I clar, aquesta final té molta xica.
0: Jo crec que hi ha molt aficionat del Barça, que té por és que tornin lesionats, però bueno.
1: Home, la Min després del partit davant França ja va estar un dia sense poder-se entrenar en una vena en la cama de l'hostiazo en Perdó
0: sí, sí.
1: Que li va donar el dinye,
0: sí.
1: en el penal. I parlant de Lamine, clar, és que aquesta final té molta xitxa, té molta teca. L'últim mundial de Messi i el primer de Lamine. I la foto, la famosa foto de Joan Montfort de fa 18 anys que s'ha fet viral. Portada de mitjans nacionals e internacionals. A Montfort li han trucat fins i tot del programa de Jimmy Fallon per demanar-li permís per utilitzar-la, que és increïble. I pagant, pagant, no com un altre. De bojos, com ell mateix reconeixia el dijous a El Món a RAC1.
10: L'Oriol Canals em truca el dia abans i em diu, escolta, demà fem el nano aquest que es diu Leo Messi amb un xaval. I li vaig preguntar quina edat tenia el xaval i em diu, no, té uns 4 mesos. Dic, hòstia, això no és un xaval, això és un bebè. Jo en aquell moment estava banyant a la meva filla a la banyera i llavors em va ocórrer, bueno, el tema de la banyera, de portar tot el que surt a la fotografia
1: el
10: i que
1: patito.
10: Hi hagués una interacció entre els dos.
11: En quin moment te n'adones de que tens aquesta fotografia i que aquella criatura que s'està banyant és qui és?
10: Bueno, això ho publica el pare del Lamin en el seu Instagram el dia 4 de juliol del 2024. Fins aleshores no sabia, no teníem ni punyetera idea que aquesta foto existia.
0: Increïble, eh?
10: O sigui que sabia que existia. Ha estat,
0: d'alguna manera, en un calaix, o aquesta foto ha estat allà perduda durant una dècada i mitja, que és el
1: clar,
0: temps que el nano...
1: Clar, que la treu el pare de Lamin, és increïble.
0: És bestial.
1: I ara sí, anem a l'Argentina, per Malvinas, per el Diego, sí, per la última de Leo, que va guanyar una altra vegada en l'últim minut de la seva semifinal contra Inglaterra. I atenció com escalfaven el partit el dia abans. Recordes de quina era la cançó que cantava Inglaterra en la seva afició?
0: No, va ser que era una italiana...
1: No, la de l'afició...
0: Wonderwall.
1: Wonderwall de Oasis. Pues aquesta és la versió argentina. Agafa't a la cadira, eh? Agafa't a la cadira.
12: Inglés, te digo que otra vez quedas afuera del mundial.
0: Mala llet que tenen.
12: Como en México 86.

0: Diego. Només faltava el Diego. Bueno, clar, és que és Argentina, això
1: bueno,
0: és així.
1: El senyor se llama Joaquín Levington, que s'ha quedat descansat.
0: Però espera't, perquè tan riure, si Argentina guanya un dia.
1: No, vamos a otra vez.
0: Bueno, sí, el Santi ja ho ha dit aquest matí, diu, la tabarra serà immensa, passi el
1: la
0: que passi.
1: La turra, se ve la turra. Sí, sí. No crec que fos per la cançó, perquè em sembla horrible, o sea, los Gallagher deberían denunciar a aquest senyor.
0: Totalment.
1: Però una altra remuntada d'Argentina, i només una dada, des que va marcar Anglaterra fins al final del partit, quan va marcar Lautaro, la possessió va ser del 88% per l'Argentina i 12% per Anglaterra. Esto es lo que se dice, poner el camión en la porteria.
0: Sí.
1: I Tuchel, que ja et vaig dir que no era molt popular a Anglaterra, suposo que s'anirà de vacances no a Manchester, sinó al seu país. Lautaro, en canvi, no podia aguantar les llàgrimes al finalitzar el partit.
2: Es muy fuerte esto.

0: va publicar al seu compte d'Instagram el mateix missatge en els mateixos emoticons que fa 4 anys. Si teniu amics argentins, jo tinc amics argentins, i és tremendo la quantitat de coses que fan. L'altre dia, en el pic de la onada de calor, el dimecres, abans de que jugassin davant Anglaterra, em vaig trobar a un tipus, a un amic del barri que té una gosseta, que la gosseta ja és gran, té com 11 o 12 anys, i portava la gosseta, la samarreta de l'Argentina posada. I era lo de porcàbala, que se li va rostir la pobra gosseta.
1: Ho tancarem aquí. Sí, vols posar una musiqueta per acabar?
0: Sí, abans els espanyols també tenen les seves càbales, sí. I una d'elles és la cançó de Shakira, perquè en l'únic mundial que van guanyar al 2010, sí. La guaca, cançó guaca. De Shakira era la Waka Waka, ara és el Dai Dai, sí. Són dues paraules també, Waka Waka, Dai Dai.
1: Hosti, esteu tots fatal, eh?
0: Sí, tots fatal. I ahir Shakira, la cançó és en anglès, i ahir Shakira va fer un petit avançament del que és la seva cançó del Dai Dai en espanyol, que m'agrada molt més.

0: mejor vive la vida, que vamos de subida, de subida.
1: Està disparadíssima, Gemma Herrero, eh? Ja ho veieu. Gaudeix.
2: Això espero.
1: De l'estiu, evidentment, i de la final del Mundial.
2: Patiré una mica, també.
1: Ja m'ho imagino. Ja ho veurem. Ja ho veurem.
2: Bon estiu.
1: Bueno, de fet, demà vens a tertúlia, eh? Parlarem de la final.
2: És veritat, és veritat. És veritat.
1: Encara ens cansarem. Gemma, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, ha sigut un plaer. I gràcies a teu, a tu i al teu equip.
1: Com sempre, són estupendos. Un minut i arribarem a un quart d'una del de dues del migdia. Va, fem l'actualització. Amb la Violeta Martos. Què tal, Violeta? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Hola, Quim Salvador, bon dia.
4: Bon dia, Xavi.
1: Pendents a aquesta hora del trànsit, perquè l'AP7 hi acumula més de 20 quilòmetres de retencions en diversos punts.
3: Sí, hi ha dues carreteres tallades, a més de l'AP7 amb aquests quilòmetres de retenció. Són la C44 i la C55, totes dues per accidents. A l'AP7 també hi ha un accident que provoca 5 quilòmetres de congestió entre Sant Cugat i el Papiol. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
5: A hores d'ara destaquem que la C44 està tallada a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits, però un accident es desvia per la carretera T318. A la C55 hi ha retencions a Castellbell i el Vilà en tots dos sentits per un altre accident. A l'autopista B7 hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol per un accident en sentit sud i també entre Castellbisbal i Gelida en sentit Tarragona. A més, a la mateixa B7 hi ha retencions a Roda de Barà en sentit sud. Encara a la B7 hi ha retencions entre Mollet i la Roca del Vallès i de Cardedeu a Llinars en sentit nord. Retencions també a l'enllaç a la 2 amb la P7 a Martorell en sentit sud. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida. La C32 va molt carregada de l'Ella a Tallà i de Cabrera a Mataró en sentit nord. A la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. A la Pota Nord, retencions de Tiana Montgat en sentit Mataró. A la C33 i a la C58 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. La Nacional 2 molt carregada entre Tordera i Masnet de la Selva en sentit nord. Quart a la C63 a Lloret de Mar en sentit sud. A la C35 i a la C65 retencions a Llagostera en sentit Palamós, a la B24 i a la Nacional 340 i a Cua a Vallirana i al Vendrell i al Creixell en sentit Tarragona, a la C32 i a l'Antitud i Trades entre Sant Boi i Gavà i entre Castelldefels i Sitges en sentit sud, a la C31 retencions a Castelldefels en sentit Tarragona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: I en plana política, Salvador Illa s'afegeix a les felicitacions per l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'amnistia. El president de la Generalitat defensa la seva aposta per la convivència i assegura que la llei aposta per aquesta convivència.
6: És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el record. L'amnistia és una porta, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
3: Qui també ha celebrat la sentència del Tribunal Europeu aquest matí és Junts. Des del Comitè Nacional del Partit, el secretari general Jordi Turull ha aprofitat per treure pit i assegurar que el retorn de Carles Puigdemont passarà a dit peti qui peti. Més enllà de l'amnistia, Turull també ha aprofitat per carregar contra les dades que coneixíem aquest matí d'inversió pressupostària de l'Estat a Catalunya.
7: És un escàndol amb majúscules. I davant d'aquestes dades, el govern Illa és incapaç de plantar-se amb un escàndol com aquest. I sols se'ls acudeix fer un consorci per enredar encara més la troca i diluir responsabilitats, i tot per no dir prou a Pedro Sánchez i fom un cop de puny d'una vegada sobre la taula, perquè això ho estan patint milers i milers i milers de catalans.
3: El secretari general de Junts també ha defensat les polítiques del partit, que ha dit que serveixen com a aposta per evitar l'estigmatització i l'odi. Turull ha criticat els cants de sirena de l'ultradreta i ha demanat que el partit mantingui les conviccions per oferir solucions que generin esperança. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'explosió d'un cotxe a la ciutat de Lleida. Aquest matí hi ha 5 ferits, entre ells el conductor del vehicle i també 4 vianants que passejaven per la zona i han rebut l'impacte de les peces del vehicle. Entre els afectats, un està en estat greu i l'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova i la resta es troben en menys gravetat. Segons les primeres informacions, l'objecte que ha provocat la deflagració podria ser un esprai.
8: Esports, Lamine Yamal està recuperat del cop que va rebre la cuixa esquerra a la semifinal contra França i el seleccionador espanyol Luis de la Fuente confirma que compta amb ell per la final del Mundial demà a Nova York contra l'Argentina. França i Anglaterra s'enfrontaran aquesta nit a partir de les 11 per la tercera posició del Mundial. Marc Siria es planteja fer repetir les eleccions del Barça després que el Tribunal Català de l'Esport reconegués ahir que la Junta Electoral li havia d'haver donat 3 dies per revisar les signatures que no li van validar. L'empresari barceloní reclamarà al club avaluar les signatures dubtoses i ser proclamat candidat si després de la revisió supera el tall de suports vàlids. L'Espanyol jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Serà a les 8 contra l'Olot a la capital garrotxina. També s'estrenaran el Girona, a les 6 a l'Acadèmia contra l'Alcàlcia Saudita i el Sabadell, que jugarà a les 7 contra el Castelló a la ciutat esportiva del conjunt castellonenc. I el bàsquet Girona ha fitxat el base estatunitenc Stanley Whitaker.
3: I pel que fa al temps, ens espera una tarda amb calor de rigorós estiu, però amb temperatures no tan disparades com fa uns dies. On s'enfilaran més és a la plana de Lleida, on en alguns casos arribarem als 37 o 38 graus, mentre que la resta de comarques interiors, en general, les properes hores ens mourem entre els 33 i els 36. A les valls del Pirineu, però, no s'enfilaran tant, tampoc pujaran tant a la costa, on, això sí, la xafogó serà intensa.
4: RAC 1. Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
9: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
10: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
11: Busques un vehicle híbrid?
10: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
10: Més potent és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
10: Barcelona.
11: Molins de Rei.
10: Mataró.
11: Blanes.
10: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
10: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
12: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Baisho Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
13: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa.
15: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
16: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
15: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
13: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
4: RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: 1:22.
17: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
1: I ahir... Última vegada, eh?
18: Nervis.
1: Però correcte, però correcte. David Martos, què tal? Bon dia.
19: Bon dia.
1: Anna Priscila Magrinyà, bon dia.
20: Bon dia, què tal? Com bé, esteu?
1: Aquest micro sona raro.
20: Sona raro.
1: Ara
20: sí.
1: Millor.
20: Epa.
1: Ara millor.
20: Perfecte.
1: Ara millor.
20: Soc jo.
1: Una mica de vermut Miró, no?
20: Si us plau.
1: Elaborat seguint l'antiga fórmula de família Miró, criat amb el mètode Solera, sí, de Reus,
20: sí.
1: I envasat després d'un llarg procés de maceració. Avui, com sempre, regalem una ampolla de 3 litres de vermuts Miró, l'última de la temporada, reserva, amb estoig.
20: És com el Pepi de Cacaulat, la mascota del Cacaulat, el nen aquell es diu Pepi. És com el dibuix, que l'has d'agafar sota el braç perquè és gegant aquesta ampolla de vermut.
1: Tipus Magnum, no? Bé, de l'ampolla de 3 litres de vermut Miró, amb l'estoig, i una ampolla del nou aperitiu sense alcohol Miró 0. I se l'endurà qui respongui a la pregunta.
20: Ai, última pregunta!
1: Demà, que és la final del Mundial de Futbol, si no ho heu sabut, entre Espanya i l'Argentina, Leo Messi i la Minyamal.
18: Ah, sí?
1: Quin famós us hauria agradat que us banyés en una banyereta quan éreu petits?
20: Àngels Guanyolons.
18: Ostres, increïble.
1: Una foto d'Àngels Guanyolons banyant en Priscila Vella. La pregunta és magnífica.
20: Sí, sí. M'encanta.
18: Pots creure que jo aquest matí, pensant en el moment tot, me la plantejava, no, sense saber això, pensant en temes, me la plantejava al revés. És a dir, Messi ha banyat a un nadó que ara li pot arrebatar un Mundial.
1: Sí.
18: I he pensat, a qui he banyat jo? I després he pensat, si no tinc res, que em pugui treure.
1: Que et puguis fer fora de la teva posició.
18: Sí, sí.
20: Perquè ho fas normalment, això, de banyar nadons que no són teus.
18: Crec que no,
1: però si ara que haguessis creat el d'això, la idea de que tu banyes una criatura que et desbanqui professionalment.
18: Sí.
1: Bon dia.
18: I bueno, realment...
20: Tu, algú aquí de la ràdio, tu?
1: No, home, jo no tinc tanta edat com perquè algú de la ràdio estigui en posició
20: de... Vas-te a banyar quan eres petit?
1: No.
18: Seria una imatge que m'agradaria molt veure,
1: Escolta, aneu a la merda. 1:24. És que, per favor... Traieu el pitjor de mi.
20: La pregunta l'heu fet vosaltres.
1: Anna, ja, bueno, però no l'hem fet així, la pregunta.
18: No era aquesta.
1: Anna Pris, de què hem de reflexionar avui? Si vols reflexionar, i si no,
20: sí,
1: cap a casa.
20: Sí, sí, sí. Mira, l'altre dia parlàvem amb el meu amic Ignasi, anàvem per circumstàncies de la vida a Saragossa, i anàvem amb el GPS. I aleshores diu, tu quan agafes el GPS i poses Saragossa, sense posar una adreça, o poses Barcelona, Reus, és Tarragona... On?
1: És random o tria un lloc sempre?
20: Jo, per exemple,
1: sempre?
20: He estat mirant...
1: Ajuntament?
18: Que bo, és veritat.
1: Plaça...
20: A Girona et porta, crec, que a l'Ajuntament.
18: Per defecte,
20: A Reus, a la plaça de les Oques, que qui no ho conegui, vull dir, pues, podria ser... Saps, vull dir, no, la plaça Prim, la plaça del Mercadal...
18: I què passa? A la plaça de les Oques és una plaça és una... totalment aleatòria.
20: Sí, bueno, és que és maqueta, vull dir, un nen amb unes oques, però...
18: No hi hauria...
20: No hi ha res. A Lleida et porta com a una intersecció entre carrers, que no hi ha ni tan sols una plaça...
1: Això deu ser cada vegada que ho busques, perquè ara jo he buscat a Girona, des d'aquí a la ràdio, i és la cantonada de Ciutadans amb abeuradors.
20: Veus, doncs jo abans ho he mirat i em portava davant de l'Ajuntament.
1: Ah, bueno, sí, de fet és aquí, això, és aquí, és l'Ajuntament, sí, senyora.
20: Clar, Girona té cert sentit.
1: Què has dit de les Oques, tu?
20: A Reus, a la plaça de les Oques Reus.
1: Ah, Reus, perdona, perdona.
18: I a Lleida és una intersecció.
20: Sí.
18: No, és que clar, jo només... Bueno, no. El Google al final decideix, no?
20: Clar, perquè jo també estava mirant. Et porta al centre geogràfic de la ciutat... I, no, clar. Vull dir, saps? Vull dir, pues,
1: què tria?
18: Jo crec que hi ha un moment que la intel·ligència artificial deu pensar, no? I hi ha un moment en què fa...
1: A on has dit de Reus? Perquè aquí em porta la plaça de la Pastoreta.
20: Ah, doncs a mi abans m'ha portat a la de les Oques.
1: Veus com no és un sol lloc?
20: Llavors depèn de què?
1: No sé.
18: Quines places teniu?
1: Del teu...
20: Home, la Pastoreta, Isabel Besora, nena, que ens va salvar d'una pesta, Reus.
18: Ah, sí?
20: Sí.
18: Home, molt bé.
20: Sí.
18: Però bé, clar, almenys places amb una història darrere. les Oques...
20: Doncs bé...
1: Aquesta la pregunta la pots deixar a l'aire,
20: Tu creus que algú ens la pot contestar?
1: Bueno, no sé si amb l'estona que estem
20: ens
1: aquí...
20: Ens escolten enginyers, informàtics,
1: Niñers, telecos? No ho sé, si ens escolten enginyers...
20: Enginyers.
1: No ho sé. Si algú ens escolta i sap quin és l'argument que fa servir el sistema de Google Maps o d'algun similar...
20: L'algoritme.
1: Per decidir quan busques una ciutat sense anomenar el carrer. Mira, hi ha un oient que diu, jo crec que és random, conec a un que quan busques el seu poble i t'envia a casa seva. No cal donar més indicacions que el nom del poble.
18: Que bo.
20: Cardona, Berto Romero?
1: No sé. Bueno, doncs pregunta feta, a veure.
20: Vinga,
1: si algú
20: va.
1: Ens respon.
20: Vinga.
1: Vaja, aquest de reflexionar, Martos.
18: Mira, avui és l'últim vermut de la temporada i crec que és dia de donar les gràcies per tot l'aconseguit durant...
1: Aquest tipus de coses acaben malament, sempre.
20: Això és fer la pilota o vindrà
1: la
20: rameta després?
1: No, bé.
20: La claca després, la cleca.
18: Vull donar les gràcies a la intel·ligència artificial per totes les ajudes que m'ha aconseguit al llarg d'aquesta temporada.
20: Sí. Mm-hmm.
18: L'altre dia vaig enviar un mail a una companya de feina del Terrat, la Mary, i em va respondre dient, perfecte, David, jo crec que ja ho tenim, moltes gràcies.
1: Vale.
18: I la intel·ligència artificial a dalt va donar l'opció de resumir este correo electrónico. I vaig pensar, ho veig molt agosarat, perquè jo realment, a Perfecte David, ho tenim, moltes gràcies, li veig potser...
1: Escolta, però Martos, una cosa, si t'encarreguen això com una feina, la suada que fas.
18: Sí, sí, deixa't. Resumeix això, i tu.
1: Si tu ara...
18: Uf, hòstia, prefereixo posar el Google Maps a on caure a Girona. Sí, sí.
1: Oh.
18: I dic, ja només per curiositat,
1: sí,
18: jo clico el resum per veure què
1: clicar?
18: Em porta. Porto el,
1: torna a repetir el missatge original.
20: A veure.
18: Perfecte, David.
20: Sí.
18: Ho tenim. Moltes gràcies.
1: Perfecte, David, ho tenim. Moltes gràcies. Sis paraules.
18: Sis paraules.
1: Anem a resumir sis
18: anem
1: paraules.
18: A resumir això.
1: Per als mandrosos.
18: Llavors diu, aquí tens un resum del correu electrònic.
1: Sí.
20: Ok. Diu,
18: Meritxell confirma que el tema queda cerrado y agradece el trabajo realizado.
20: Home, no.
18: David había enviado previamente una propuesta creativa en el formato de guión para presentar la nueva tal en el programa con un tono humorístico y protagonismo de Berto y Andreu. No se requiere más cambios ni acciones adicionales. Y vaig pensar, moltes gràcies.
1: És increïble.
18: Sí, sí, perfecte.
1: O sigui... Però...
18: Aconseguit.
1: Quina estafa d'ahir.
18: Sort que no he resumit l'Odissea, perquè és una pel·li de 3 hores del Nolan, ara mateix. Voleu que ho resumeixi pel guió? Pum.
1: L'únic que ens haguéssim sortit de la situació és que haguessis, el resum fos OK.
18: OK, clar, sí, clar, seria. Okay, te está viniendo a decir OK.
20: OK, clar.
18: I ja està.
1: Está viniendo a decir
18: ja
1: OK.
18: Més, ja
1: estàs, has guanyat una paraula, sí, sí. No? N'has fet
18: però és sí. Que no només això, gràcies a la intel·ligència artificial he après idiomes aquesta temporada.
20: Per què?
18: De sobte rebo un mail que em diu, genial, David, amb tres, no, amb quatre exclamacions que tanca.
20: Sí.
18: I em surt un missatget, que podeu veure aquí, que és, parece que este mensaje está en inglés. Traducció. Genial, David. I un altre cop. Jo vull entrar en aquest món. Llavors, clico a la traducció i em posa, genial, David, però amb tres signes d'obertura d'exclamació al principi de... Ara és en castellà. Bueno, a darrere n'hi havia quatre, tu n'has col·locat tres. Ara estic igual, però amb el toc disparadíssim. A mi m'agrada molt veure que tots els litres d'aigua que s'estan invertint en això estan molt ben invertits. I no voldria oblidar-me d'agrair a l'algoritme,
20: sí?
18: Que sempre està pendent del que necessites.
1: Mm-hmm.
18: I l'altre dia em va sortir una notificació d'Amazon sense jo haver començat ni les vacances, que em deia el següent, pots llegir tu, Xavi.
1: A veure, el missatge és... No havies començat les vacances.
18: No havia començat les vacances.
1: És Amazon?
18: És Amazon.
1: Vuelta al cole, imprescindibles para el nuevo curso.
18: I jo, sisplau, calma. Que em queden 2 setmanes de feina encara.
1: És de les pitjors sensacions que hi ha, eh?
18: Sí, sí.
1: El missatge
18: sí.
1: Aquell de la campanya de la Vuelta al cole...
18: Sí.
1: Pues imagina't... A mi em genera tensió encara avui, eh?
18: Com ja!
1: Però si no he de tornar a cap col·le, però em posa nerviós.
20: Si encara no he fet ni el quadernet, no m'acaso amb dena.
18: Estem a juliol, per favor.
1: Passa un minut de 2:15 del migdia. Senyors, no tinc missatges de...
20: Que fort, no ho sap ningú,
1: no
20: això.
1: No ho sap ningú.
18: Nyinyers?
1: Aparent, de nyinyers no n'hi ha.
20: No hi ha
1: que
20: nyinyers.
1: Puguin respondre aquesta...
20: Que
1: aquesta
20: fort.
1: Pregunta.
20: Bueno, doncs,
1: li haurem de preguntar a la intel·ligència artificial.
18: Sí.
20: Pregunta-li.
1: Ara em va... Trigo molt, ara.
20: Trigues molt? No tens...
1: Com tria...
20: Google
1: Maps.
18: A
1: quin carrer ubicar una direcció...
20: Ho està fent molt llarg.
1: Quan, és que jo... Resumeix-m'ho! Quan,
18: sí.
1: Quan només
20: busques.
1: Dius el nom d'una ciutat.
20: Ui.
1: Això és una mala pregunta, és que perdona.
18: Bueno,
1: a veure, pensant...
18: Així, no?
1: Que imaginem tard, ja, eh? Quan introdueixes... Mira, ho has fet perfecte. Quan introdueixes únicament el nom d'una ciutat a Google Maps, l'aplicació no tria un carrer a l'atzar, sinó que col·loca el marcador en un punt geogràfic molt concret que s'anomena centroide.
18: Centroide.
1: Així és com es decideix exactament on posar la xinxeta.
18: Sí, però per què?
1: El centre geogràfic o administratiu. Google Maps calcula el centre geomètric dels límits oficials de la ciutat. Sovint aquest punt coincideix de forma natural amb el nucli històric, la plaça de l'Ajuntament, al quilòmetre 0, la zona més cèntrica del municipi. 2. Coordenades preestablertes. Amb molts nuclis urbans, els enginyers de Google o les dades oficials dels mapes governamentals ja tenen fixades unes coordenades de referència per la ciutat que semblen apuntar a un lloc emblemàtic. Per exemple, a plaça de Catalunya a Barcelona, la Puerta del Sol a Madrid. Si et fixes en l'adreça o el carrer exacte on cau el marcador, veuràs que normalment indica simplement el nom de la ciutat i el codi postal general, ja que el sistema utilitza aquest punt de referència visual només per mostrar-te el municipi a vista d'ocell. No s'ha entès gaire, però centroide ens ha agradat molt.
18: O la casa de l'amic de l'Anna Prisa.
1: Ara. 1:32, doncs ja ens ho ha respost.
20: Gràcies.
1: No em genèric,
20: jo que volia gent i no volia ordinadors ni intel·ligències doncs ja artificials.
18: Quedarem aquest estiu?
1: Previ
18: per assajar
1: Sí. Entre vosaltres, espero. A mi no em truqueu. Gràcies, Anna Prisa, gràcies, Marto.
20: Bon Nadal, bon estiu!
18: Bon estiu!
19: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
21: Vermuts Miró. L'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
22: Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
23: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol als hipermercats i a Carrefour.es.
23: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: Espanya, cap a la segona estrella amb un 15% de descompte directe en tots els televisors. Del 17 al 20 de juliol.
23: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: Espanya, cap a la segona estrella amb els nostres preus imbatibles, com en la cindra ratllada sencera a 49 cèntims al quilo i la tira de llom de porc a trossos a 4,39 € al quilo, del 17 al 19 de juliol.
22: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: 1:34. No sé si teniu ganes de nedar entre centenars de tonyeres roges enmig del Mediterrani. Ho podeu fer a Tuna Tour, a l'Ametlla de Mar, una experiència única que podeu viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el vostre primer bateig de mar. Reserveu ja a tuna-tour.com. 1:35.
25: El cançoner d'Herman.
22: El cançoner d'Herman a la carta. Amb Judit Nederman.

0: Es van fent realitat els somnis o no, Nederman?
1: Déu-n'hi-do.
0: No ens podem queixar, eh?
1: No ens podem queixar.
0: Qui li hagués dit a la nena que mirava el Doraemon? Que efectivament es farien. Com
1: que
0: estàs?
1: Que la cantaria jo per la ràdio, no?
0: Sí. Això s'acaba ja?
1: Això s'acaba.
0: Per favor.
1: No, estic en xoc, eh? Jo Home. No. Vull dir, ja s'ha acabat la temporada.
0: Sí.
1: És molt fort.
0: Una altra.
1: Una altra, no sé quantes en portem, 6.
0: No ho sé.
1: Bueno, tu moltes, però jo...
0: No, moltíssimes.
1: Moltíssimes.
0: Molt celebrada, també, la cançó del Doraemon. Sobretot, ja ho vaig dir, que sortiran bolos del sector aquest d'anime i tot això. No sé si has pogut descansar una miqueta.
1: No.
0: Del tute no, eh? Segueixes anant amunt
1: i avall. Vaig fer una migdiada l'altre dia.
0: Sí?
1: Una, sí, que vaig posar a Instagram i tot, perquè tothom em diu descansa, i penso, bueno, ja faig el que puc.
0: Bueno, l'altre dia et vaig sentir el vostè primer, que vas venir amb el Giró per explicar que hi hauria concerts amb Legió Sinfonia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè estarem a Portal Blau. Dilluns estem també als Jardins de Pedralbes.
0: Ah, home, però aquest deu ser potser dels grossos,
1: sí,
0: no, grossos, de concerts.
1: Sí, crec que és el més gros que hauré fet mai.
0: Directament?
1: Crec que sí, perquè hi cap moltíssima gent.
0: Que quanta està gent hi cap, allà?
1: No ho he mirat per estar... Hòstia, és una estratègia psicològica.
0: Als Jardins de Pedralbes?
1: Sí, cap moltíssima gent. Bueno, s'han venut moltíssimes entrades, encara n'hi ha si algú vol venir. Però sí, estic molt contenta i això va molt endavant. I ens estan sortint més concerts amb l'orquestra.
0: Sí, és que a la gent li està encantant, això. Clar, o sigui, és el Festival de les Nits Occident, no?
1: Exactament, sí.
0: És que allò és un escàndol i l'entorn és tan bonic.
1: Sí. El 8 d'agost estarem a les Runes d'Empúries, al Festival Portal Blau a l'Escala, i el 14 d'agost a Calonja, al Festiu.
0: I enmig altres concerts amb altres
1: concerts
0: formats.
1: D'aquesta gira que estic fent, que es diu Brota, que canto cançons noves que no estan a cap disc.
0: Escolta, la gent que busqui a la web de la Nederman o a l'Instagram i així ja trobarà el què. Va, anem amb lo d'aquesta setmana perquè, a veure, jo vaig intentar-ho, eh? Jo crec que es va notar. Al final no...
1: Okay.
0: No, que vaig intentar condicionar l'audiència i ja s'ha vist que no tinc capacitat de condicionament.
1: Tu quina volies que sortís, no me'n recordo.
0: Jo volia que sortís la...
1: La que vaig dir jo, la del Pau Riba.
0: El Pau Riba.
1: És veritat, per un dia que em defenses...
0: Sí, i m'ho vaig menjar. Però bueno, al final... I Abel Caral va fer molta campanya perquè era molt amic i molt admirador de Pau Riba. Però al final va sortir Bonnie Tyler. Ara ja va arrasar, eh? 60% dels vots per Bonnie Tyler, 22,5 per la Ludwig Van i un trist 17% per la cançó de Pau Riba, que era la cançó Setena en Colors, que és una meravella absoluta, però bueno, què hi farem? Què hi farem? Avui, aquesta és una cançó... Bueno, no sé si...
1: És molt complicada.
0: Complicada, no?
1: Sí.
0: Has passat malament?
1: No ho he passat malament, ho he passat molt bé.
0: Vale.
1: I a més, m'ha acompanyat un pianista increïble que es diu Àlex Badia, que l'he liat a fer això i m'ha dit que sí, m'ha anat molt bé. Però us he de dir que m'he desganyitat perquè... O sigui, la vaig gravar 3 vegades i a la tercera vaig dir ja prou, la deixo com està, perquè jo avui tinc concert.
0: Clar.
1: I ahir estava fent uns berridos a casa, rockeros. O sigui, em poseu en cada fregao, que déu-n'hi-do. Però he après molt perquè s'havia de gravar amb garra. Ja ho veureu després, ja ho veureu després.
0: Oh, quines ganes. Bueno, escolta, Bonnie Tyler, personatge emblemàtic, a més, sí. Va morir fa molt poquet i per això suposo que també les ganes de... I a part que és com una mica la cançó oficial d'aquest estiu, perquè com que hi ha l'eclipsi
1: sí?
0: A Catalunya,
1: doncs
0: a l'agost, doncs això. Es va morir 8 de juliol, no va poder veure l'eclipsi a Catalunya. Va, arrencarem... amb música de Bonnie Tyler, per tant. Què ens expliques?
1: Doncs mira, la Bonnie Tyler en realitat es deia Gaynor Hopkins i el que estem escoltant és el seu primer disc que es deia The World Starts Tonight i la cançó es diu Lost in Friends. I una de les coses que més m'ha fascinat és que si l'escolteu bé aquí la seva veu encara no estava rasgada.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, aquest timbre tan particular d'ella, que és tan icònic.
0: Aquesta veu trencada...
1: Sí, això va venir una miqueta més tard, perquè es veu que la van operar, i quan t'operen de les cordes vocals has de fer molt bé la rehabilitació, has d'estar uns dies en silenci, i després has de fer, com, a poc a poc, com tornar-te a reintroduir, bueno, el que et diguin els metges, no? Cadascú és diferent, però es veu que ella no va fer gens de cas. I de la mala curació li va quedar aquest timbre que després...
0: Li ha beneficiat, perquè l'ha convertit en un símbol.
1: Ha fet una carrera sencera gràcies al timbre aquest rasgat. Des d'aquí no estem recomanant res.
0: No,
1: vull dir, hem de fer cas als metges.
0: Però la història és aquesta.
1: La història és aquesta, exactament.
0: Què sabem de la trajectòria de la Bonnie Tyler? Això és del principi, com deies, no tenia la veu trencada encara. I la família, tot plegat, què sabem?
1: Sí. El seu pare treballava en una mina de carbó i la seva mare era una gran amant de l'òpera i estava molt acostumada a escoltar música a casa, tenien un fonògraf i els seus referents, que ja es nota per com canta, són la Janis Joplin o la Tina Turner. I ara tenim una altra cançó d'aquest mateix disc del principi que es diu More Than a Lover.

0: Sí que tenia aquesta ràbia, eh? A la veu. Vull dir, no la té trencada, però hi ha alguna... Sí. Va buscar-la a algun lloc, aquesta veu. Sí.
1: I la seva història és aquesta típica de pel·lícula de que ella és del sud de Gales i tocava allà en pubs i locals, feia com els concerts aquests petits, i resulta que el Roger Bell la va descobrir, o sigui, un caçador de talents, la típica història de caçador de talents, la va descobrir i a partir d'aquí va començar com la seva carrera més, la que coneixem, vaja.
0: Oi, mira-la.

0: Clar, té una personalitat amb aquesta veu. Aquí ja tenia la veu trencada. Això sí. Devia ser molt poquet després, però vaja.
1: Aquí ja se li nota. I això que estem escoltant és, bueno, és un dels hits, no? Sens dubte. És el segon disc que es diu Natural Force. I aquesta cançó la va catapultar a la fama. Va aconseguir el número 3 a les llistes dels Estats Units. I el número 4, al Regne Unit, va vendre 6 milions de còpies. Que t'ho imagina't passar de que estàs tocant tranquil·lament al sud de Gales en pubs a vendre 6 milions de còpies i ser famosa mundialment. És que no sé com ho deuria viure, però
0: no, tremendo.
1: Va continuar. I aquesta mateixa cançó la va versionar el Rod Stewart. De fet, van comparar les seves veus.

0: Clar, és que de fet s'assemblen, aquesta manera de cantar,
1: sí.
0: I aquesta intensitat, no?
1: Sí, de fet has de tenir com un instrument molt resistent, perquè el tipus d'esforç que es fa, o sigui, jo per exemple si ho faig durant 5 minuts em quedo...
0: Ja està, fònica.
1: Sí, sí. I, però clar, té una força, vull dir, són cantants d'aquests que...
0: Bueno, és que depèn del tipus de cançó i la història que estàs explicant aquella cançó, multiplica els efectes, diguem-ne, no?, que genera.
1: Exactament.
0: Va, més cançons de Bonnie Tyler.

0: On the Edge of the Ocean.
1: Exacte. Bueno, he de dir que són tot temazos, o sigui, tinc...
0: És la... molt bona, la discografia de la Blanca.
1: Sí, o sigui, es va rodejar sempre, crec, de grans compositors i productors. Vull dir que tot el que he anat escoltant és com impecable. I aquesta cançó, ella la va presentar al Festival Mundial de la Cançó Popular, que jo no sabia el que era, és com l'Eurovisió de l'Orient, es celebrava a Tòquio, i es va celebrar del 70 al 89, i servia per promoure la composició musical i l'intercanvi cultural, i va donar a conèixer molts artistes, com per exemple Camilo Sesto,
0: home,
1: Miguel Gallardo o Bárbara Rey. I era un festival creat per la Fundació Yamaha, que Yamaha sempre m'ha fascinat perquè fan pianos, motos, festivals, fan el que sigui. I això, doncs la Bonnie Tyler va guanyar el Festival Mundial amb aquesta cançó i després la van traduir al castellà, que això...
0: Cantada per ella?
1: Sí.
0: Això es feia antes, ara no es fa tant. Però...
1: Ara no es fa tant. Jo me n'alegro que no es faci tant.
0: Per què? No et sona bé?
1: Bueno,
0: ara la vull sentir jo, en castellà.
1: Sí, sí, sí. Es diu Sola a l'orilla del bar. Mama, ho fa molt bé.
0: A veure.
1: Escoltem-ho.
0: Ara no està tan malament, eh? El que passa és que es nota l'accent guiri, una mica.
1: Però no sé l'accent. O sigui, a mi m'agrada que... Per exemple, si vols cantar una cançó en un altre idioma, penso... Potser es pot... Bueno, aquí no m'he fixat si és la mateixa base. Potser no. Però això que es fa de vegades com exactament la mateixa base en un altre idioma...
0: Clar.
1: No sé, penso, doncs torna-la a fer d'una altra manera.
0: Clar. O a veure, és com una traducció d'un llibre... Sí. Que no pots fer una traducció literal, sinó que has de buscar la manera d'explicar allò mateix que explica el llibre, però per uns lectors que tenen un altre idioma, i per tant, no només amb les paraules, es juga amb molts conceptes.
1: Sí, i també, a veure, jo penso, jo estic dient això, a mi m'agrada cantar en moltes llengües, però, per exemple, jo escolto la Bonnie Tyler en castellà i penso, ostres, tinc la sensació com que la garra que té en anglès...
0: No la té.
1: No sé, bé. Vull dir que sona potent també, però... Bueno, no sé.
0: Va, un altre superèxit de Bonnie Tyler. Oh!

0: Sonava una pel·li, no? No va sortir una pel·li.
1: Sí.
0: A quina pel·li era?
1: Una pel·li que es diu Footloose.
0: Ah, sí, clar, Footloose.
1: Jo no l'he vist, eh? Footloose vol dir suelto o suelta. I sí, va ser la cançó de la pel·lícula i això va fer que l'any següent de que sortís es col·loqués el número 2 del Regne Unit.
0: Que bèstia.
1: I és una cançó escrita per Jim Steinman i Dean Pitchford. I la pel·li, bueno, he buscat que es veu que el prota... O sigui, a veure, és un noi jove que arriba a un poble que el reverent ha fet... o sigui, ha prohibit ballar, ha prohibit escoltar rock, ha estat tothom com fent una vida com molt casta.
0: Sí, monacal.
1: I aquest adolescent... bueno, doncs posa el poble com potes en l'aire, diguéssim, i a més a més s'enamora de la filla del reverent.
0: El personatge és Kevin Bacon, l'actor.
1: Doncs
0: i el revela a través del ball, no?
1: Sí, clar. I representa que com que li torna a tothom com les ganes de ser
0: viure. Una mica, no?
1: Sí.
0: Va, posarem més cançons, haurem d'anar enllestint, però va, un parell més, va. Això també era coneguda, eh?
1: Sí. Aquesta té una història fortíssima, perquè un dels autors, que és Desmond Child, vale? La va compondre, li va donar la Bonnie Tyler, la van treure a l'any 86, dins de l'àlbum Secret Dreams and Forbidden Fire, i es diu If You Were a Woman and I Was a Man. I l'autor, el Desmond Child, no content amb la feina de promoció de la discogràfica, ell estava convençut que això era un hit. I va dir, no s'està coneguent prou la cançó, això és un hit, i n'estava superconvençut. Llavors, es va juntar amb el Jon Bon Jovi i el Richie Sambora, i la van reescriure, o sigui...
0: Una altra vegada?
1: Hi ha alguns canvis, però és molt, molt, molt, molt, molt semblant, i van treure aquest tema que es diu You Give Love a Bad Name, que va ser un absolut hit.
0: Ah, sí, clar. Llavors, per això em sonava. Perquè em sonava la versió de Bon Jovi.
1: Sí.
0: Ah. Però la base és la mateixa cançó, però li van fer un parell de retocs.
1: Exacte. I això és un gran exemple d'un autor amb molta autoestima, no?
0: Sí. Bueno, però tenia raó, no?
1: Tenia raó.
0: Clar.
1: Però vull dir, m'ha fet pensar, perquè dius, si no està passant el que tu creus que ha de passar,
0: doncs vinga.
1: Doncs, no plorar a seguir.
0: Més música de Bonnie Tyler. Perquè Bonnie Tyler va anar a Eurovisió.
1: Sí, molt fort, amb 61 anys, l'any 2013. I crec que va quedar 19a.
0: Oh, pobreta.
1: Sí, com sí, no una molt bona posició, però aquesta cançó és de les que més m'ha agradat, eh? De totes les que hem sentit. I no sé, crec que és molt bonic també que un artista als seus 60 anys doncs participi. I la lletra d'aquesta cançó es diu Believe in Me, i diu no, li diu al seu amant, no creguis en religió o en l'amor, creu en mi. Està molt bé.
0: El públic no va creure en ella, però...
1: El públic no.
0: Va, anirem acabant amb una col·laboració de Bonnie Tyler. Col·laboració amb Mike Oldfield.
1: Exacte. Sí. És una cançó de l'àlbum del Mike Oldfield del 1987. I
0: es diu Islands, la cançó.
1: Islands, exacte. I l'havia de gravar ell sol, però es veu que, no sé, que estava tenint com problemes i va convidar la Bonnie Tyler i també és realment preciosa, no sé, m'agrada molt tot.
0: I l'últim disc que va treure Bonnie Tyler, 2021, hi ha una cançó, que és el títol del disc, per cert, que, clar, veient que s'ha produït la seva mort 5 anys després, clar, és un d'aquests missatges que també emocionen, no? Que és The best is yet to come, el millor encara està per venir.

0: I aquesta, per tant, haurà estat una de les últimes cançons de Bonnie Tyler, no?
1: Sí, 5 dècades de carrera.
0: És fort, eh?
1: És molt fort, i escoltar-la 5 dècades després i com encara com amb aquesta energia, sí, i aquestes ganes de cantar, això m'emociona moltíssim.
0: Mm. Bueno, la cançó que vau triar els oients, en homenatge a Bonnie Tyler, que ens va deixar fa molt pocs dies, molt poques setmanes, és aquesta... Ja dic que es va quasi quedar fònica, la neta, intentant forçar...
1: A veure, sóc una exagerada.
0: Sí, no?
1: No, era per dir-vos que m'he esforçat molt, que espero que us agradi.
0: Val.
1: I...
0: I has dit que acompanyada de...
1: De l'Àlex Badia, que et volia explicar un detall, que és que fa 2 setmanes el van operar del cor i estava en plena recuperació a casa seva.
0: No fotis.
1: I jo en aquest context...
0: I ara l'hem anat a molestar nosaltres, ai, pobre.
1: No, m'ha dit que estava molt content, ens estan escoltant ell i tota la seva família, oi, us enviem un petó. I res, li vaig escriure en plan atracament. Li dic a Àlex, mira...
0: Et necessito.
1: Et necessito perquè...
0: Què és el que diu la cançó? Perquè... I need you tonight! Per fer el cançoner d'Esmat.
1: Home, sí, perquè jo vaig escoltar el tema i dic, això amb guitarra, patiré, saps? A més, no tenia massa temps i dic, a veure si l'Àlex de cop pot. I em va dir, mira, estic en... Bueno, m'estic recuperant a casa, però no puc fer bolos, però gravar sí que puc gravar. Oh. I m'ha gravat tota la base. T'estic superagraïda, Àlex. És un músic extraordinari.
0: Escolta, doncs des d'aquí un petó molt gran a l'Àlex i a la família, que es vagi recuperant, i un agraïment immens perquè ens hagi dedicat aquest temps. Avui l'Àlex va dir, i la Judith Nederman, reconvertint el superèxit de Bonnie Tyler per tancar la temporada del cançó Nederman. És aquest Total Eclipse of the Heart.

0: Meravella absoluta, meravella absoluta. Bravo, Nederman, bravo.
1: Moltes gràcies, l'Àlex Badia, brutal.
0: Bravo. Àlex Badia, des d'aquí, un homenatge per tu. Moltíssimes gràcies. I Nederman, una temporada més, al sac. I cap a descansar. Bueno, descansar no descansaràs gaire, que tens bons concerts, però bueno.
1: Jo no descansaré gaire, no. Però, escolta, molt feliç. Bueno, he triat això, eh? Jo descanso el gener.
0: Exacte. Fes les paradinyes llavors. Sí. Que tinguis molt bon estiu, en tot cas.
1: Moltes gràcies, moltes igualment. Gràcies per tot. És
0: I
1: una
0: passada.
1: I tant.
0: Gràcies. Va, 1:55, tanquem de seguida, va. Adéu-siau.
2: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
3: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
4: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta amb 0, Vaisso Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
5: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
6: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
9: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
8: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
10: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
11: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: Només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Busques un vehicle híbrid?
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
1: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent és més cavalls.
1: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
1: Molins de Rei.
0: Mataró.
1: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
1: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
1: Romauto.
2: RAC 1. Tots som 1.

Vinga, una mica més d'un minutet i arribarem a les dues en punt del migdia, l'últim dissabte de la temporada regular del Via Lliure, d'aquest 25-26. De seguida, tota la informació d'aquest dissabte amb l'Aurora Rodríguez, amb els companys dels serveis informatius i els esports, i nosaltres, amb l'agraïment que ens hagueu acompanyat al llarg d'aquestes 7 hores de ràdio, i de totes les d'aquesta temporada, i esperant que demà hi seguiu sent, des de les 7 del matí, puntuals, en un dia que serà el nostre comiat de la temporada regular. A partir de dilluns hi arribarà tota la tropa de l'estiu, i evidentment el cap de setmana que ve amb l'Arnau Mañé i companyia. Demà, dia de la final del Mundial, si no ho havíeu sentit, doncs dia de final del Mundial, evidentment, per estar pendents a la ràdio, però també en el nostre comiat. Última hora, compta amb demà, que pot ser explosiu al karaoke estival del Via Lliure, amb una sèrie de gens que en condicions normals haurien d'estar tots tancats a la garjola. Demà hi serem per acompanyar-vos, si voleu. Fins llavors, moltíssimes gràcies i a descansar. Aprofiteu aquest dissabte i demà ens hi posem, com sempre, puntuals a les 7 del matí. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues. El risc d'incendi continua assetjant. Avui hi ha risc extrem en una vintena de municipis, però pràcticament tot el país el risc és molt alt. Els bombers han reforçat el dispositiu per aquest cap de setmana per reforçar la vigilància i evitar conductes de risc.
1: Malgrat no hi hagi una de calor, la vegetació segueix estant força compromesa i per això el pla alfa encara està en una situació de perill. Seguirem amb la mateixa actitud, amatent, per intentar estar pendent de tot el que vulgui passar. Malgrat hagi baixat una mica la temperatura, veiem a lo millor el cel més ennuvolat i no tinguem la mateixa sensació de calor d'abans, a nivell de vegetació la tenim molt disponible.
0: És la inspectora dels bombers Anna Martín, tot plegat mentre l'Aragó i a Castella-La Manxa dos grans focs continuen cremant descontrolats. El de la comarca de Cinco Villas a Saragossa ha cremat més de 15.000 hectàrees i el de la Mierla a Guadalajara en porta més de 5.000 i una dotzena de poblacions desallotjades.
2: Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
0: I en plana política, els partits impulsors de la llei d'amnistia treuen pit del text que dijous va avalar la justícia europea. Avui n'han parlat Salvador Illa, que defensa que és una eina per la convivència, mentre que des de Junts, Jordi Turull ha remarcat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya, però no hi ha posat cap data. De seguida els escoltarem. I en surt fort a Lleida per l'explosió d'un cotxe que ha deixat 5 persones ferides, una de les quals en estat greu. Són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven pel carrer quan hi ha hagut la deflagració. Els Mossos ho investiguen amb la hipòtesi que un esprai que hi havia dins del cotxe hauria pogut causar l'explosió. Albert Ferran, bon dia.
3: Bon dia.
0: Lamine Yamal s'entrena ja amb els seus companys i jugarà demà a la final del Mundial contra l'Argentina.
3: El blaugrana va rebre un cop a la cuixa esquerra, la semifinal contra França, però el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat que compta amb ell pel duel de demà contra l'Albiceleste. Avui és el torn del partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra a partir de les 11. Més enllà del Mundial, el Barça està pendent de fer oficial l'arribada de Deiemi i l'Espanyol debuta a la pretemporada aquesta tarda a les 8 contra l'Olot. El dia que es disputa la 14a etapa del Tour de França, jornada d'alta muntanya que ha arrencat fa uns minuts.
0: I l'últim titular pel temps, perquè les temperatures no es disparen tant com fa uns dies, però en alguns casos ja passem dels 35 graus. Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia, sí, 36, 37 graus ara mateix en alguns sectors interiors de les comarques de Girona. A Girona ciutat passem lleugerament dels 35 les properes hores. En general, comarques interiors de 33 a 36, 37 graus, podem arribar als 38, potser 39 cap a la plana de Lleida. La costa no pujant tant, però la sensació de deixar fogó és marcada, i a les valls del Pirineu també temperatures més frenades, però en tot cas entorn dels 30 graus les properes hores.
0: Són les 2 i 3 minuts.
2: 14:15.
0: Com dèiem en portada, cap de setmana de màxima precaució davant l'elevat risc d'incendi forestal a pràcticament tot el país. Ara ho expliquem en profunditat, però mentrestant a l'estat, dos grans focs continuen cremant sense control. Són a l'Aragó i a Castella-La Manxa. El més greu continua sent el de la comarca de Cinco Villas, a Saragossa, que ja supera les 15.000 hectàrees cremades i continua fora de control. A la Mierla, a Guadalajara, el foc ja ha cremat més de 5.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar una dotzena de municipis. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
5: Bon dia. El gran incendi de la comarca de Cinco Villas a l'Aragó és ara mateix el que més preocupa. És també el més gran de l'estiu a l'estat. Les flames han cremat més de 15.000 hectàrees i el foc continua fora de control. Aquest incendi presenta un perímetre d'uns 80 quilòmetres. Les condicions meteorològiques continuen complicant molt les tasques d'extinció, sobretot per una orografia molt accidentada i pel vent, com ens explica el conseller d'Interior del Govern de l'Aragó, Roberto Bermúdez.
6: Ha llegado mucho viento norte y esto ha provocado que durante la noche hayamos tenido algunos problemas y algunos reavivamientos de fuego.
5: Hi ha prop d'un miler de persones desallotjades de 7 municipis, mentre que 5 poblacions més estan en preavís. L'altre gran incendi és el de La Mierla, a Castella-La Manxa, a Guadalajara. En aquest cas, les flames han cremat unes 5.400 hectàrees dins del Parc Natural de la Sierra Norte. Hi ha 12 municipis desallotjats i més de 600 persones que han hagut de marxar de casa. Precisament per aquest incendi, la Guàrdia Civil investiga l'alcalde de Vox de Robledillo de Monternando per un presumpte delicte d'incendi forestal per imprudència.
0: Això pel que fa a l'Aragó i a Guadalajara. Catalunya, tot i la treva, pel que fa a les onades de calor, les altes temperatures mantenen el risc d'incendi en nivells de perill extrem. El Pla Alfa dels agents rurals té actiu el nivell 4 a 21 municipis de 7 comarques, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès, per una banda, al nord, i al sud, a tot el Penedès i l'Alt Camp. A més, en aquestes zones continuen tancats tres espais naturals, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i Montmell i Marmellà. A la resta del país, la majoria de comarques estan a nivell 3 de risc molt alt. En total són 177 municipis de 17 comarques, especialment de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Els bombers han reforçat el dispositiu per aquest cap de setmana, en especial en aquestes zones de risc més elevat. Protecció Civil també manté activada l'alerta del Pla d'Emergències per Incendi Forestal. S'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures que s'han adoptat. Es demana extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi, a més de respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi. Sobre el terreny, amb les dades a la mar, ara mateix a Catalunya no hi ha cap incendi actiu. El que hi ha, segons bombers, són 17 incendis controlats i 4 que tenen vehicles de vigilància per si hi ha alguna fumarola. És el cas de Sant Quirze, Safaja, Aiguamúrcia, Sentmenat i Rubió. Ho ha explicat en declaracions a RAC1 Anna Martín, inspectora dels bombers i aquest cap de setmana cap de coordinació a la sala central.
1: En aquest moment en tenim encara Sant Quirze, Safaja, un dels Aiguamúrcia, que ja sabeu que la zona d'aquí de la Conca hem tingut més d'un incendi en el mateix lloc. Un d'ells ara hi estan portant aquesta vigilància i suposo que quan acabin d'un aniran a l'altre. A Sentmenat, perquè també hi ha hagut una soca que fumejava, i després a Rubió.
0: Martín alerta que la vegetació està molt compromesa malgrat la baixada lleugera de les temperatures i que, per tant, cal estar molt alerta i no abaixar la guàrdia.
2: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: I parlant d'incendis, és important tenir clar...

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: En torn del 20%, vent que pot bufar en torn dels 30 km per hora, i a l'incendi de Guadalajara no pugen tant les temperatures, però bé, 32-33 graus amb vent més intens i humitats també molt baixes.
2: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Institut Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: En plana política, 48 hores després que el TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, avalés la llei d'amnistia, els impulsors de la norma continuen traient pit del text que van aprovar. Avui Salvador Illa ha remarcat que l'amnistia és la principal eina per la convivència. El president ho ha dit en un acte que tenia a Mataró.
4: És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el record. L'amnistia és una porta, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
3: Per la seva banda, des de Junts també presumeixen d'haver promogut la llei d'amnistia i asseguren que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Això sí, el secretari general del partit, Jordi Turull, no ha concretat cap data al respecte. En la seva intervenció al Consell Nacional de Junts, Turull ha remarcat que la causa independentista ja ha guanyat diverses batalles a Europa, malgrat que la justícia espanyola continuï, diu, actuant per revenja.
5: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou d'energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
3: Els comuns també llegeixen la sentència del TJUE com a una gran victòria. El ministre de Cultura, dirigent del partit, Ernest Urtasun, demana al PP que demani disculpes per haver mentit sobre la llei i acusat el govern espanyol d'il·legítim.
6: Que aquesta sentència el que fa, sobretot, també, és desmuntar una per una totes les mentides i totes les manipulacions que la dreta espanyola ha estat vertint sobre aquesta qüestió en els darrers 3 anys. I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
3: Urtasun també n'ha parlat al Consell Nacional del seu partit on ha presumit d'haver estat impulsor de l'amnistia com a via de solució al conflicte entre Catalunya i Espanya. I porta cua també les dades que coneixíem ahir d'inversió de l'Estat a Catalunya, que rep un 8,6% de tota la inversió estatal, la meitat del que a la comunitat del que el país aporta al conjunt del PIB espanyol. Per tant, l'Estat només va executar l'any passat 1.321 milions d'inversió. Ho recull un informe de distribució territorial de la inversió que fa el Ministeri d'Hisenda, Joan Capel.
7: Aquestes dades han fet aixecar polseguera dins de Junts. El secretari general Jordi Turull ho ha criticat i ha aprofitat per carregar contra el govern català, a qui ha acusat d'inacció.
5: És un escàndol en majúscules. I davant d'aquestes dades, el govern Illa és incapaç de plantar-se amb un escàndol com aquest. I sols se'ls acudeix fer un consorci per enredar encara més la troca i diluir responsabilitats. I tot per no dir prou a Pedro Sánchez i fom un cop de puny d'una vegada sobre la taula, perquè això ho estan patint milers i milers i milers de catalans.
7: Per la seva part, Salvador Illa ha admès que l'Estat ha d'invertir més, però ha demanat passar de l'acció i abandonar els laments. Per això confia que la creació del Consorci d'Inversions hi posarà solució.
8: L'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya i que tirarem endavant, ja us hi dic jo. Oh, tant de bo fos amb el suport de tots, que podríem anar més ràpid.
7: L'informe també recull que Madrid ha rebut el doble d'inversió que Catalunya i més del que aporta l'Estat.
3: I després del polèmic article de Mariano Rajoy criticant els jugadors de la selecció francesa, allò que va dir l'expresident espanyol de que no són francesos perquè són fills de la immigració, avui és Alberto Núñez Feijóo qui compara la situació política a l'Estat espanyol amb el Mundial de Futbol. Diu Feijóo que hi ha polítics independentistes que no volen que guanyi la selecció espanyola, però que el PP els vencerà al futbol i a la política. Tornem a Madrid, Roger.
9: Sí, a Santiago de Compostela, on ha presentat els candidats a l'alcaldia de les capitals de província del Partit Popular, Feijóo barreja futbol i política, enfronta seguidors de la selecció espanyola amb tendències polítiques. Diu Feijóo que hi ha polítics amb capacitat de decisió en el govern espanyol que

0: no volen la victòria de la selecció espanyola, però el Partit Popular, diu Feijó, els guanyarà dins i fora del terreny de joc.
1: Independentistes, socios de Esquerra Republicana y de Bildu. Por tanto, hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
0: I quan encara ressona el polèmic article de Rajoy sobre l'origen dels jugadors francesos, avui Feijó diu que voldria que l'estat espanyol s'assemblés més a la selecció espanyola. Un lloc, diu Feijó, on ningú et pregunti d'on vens.
2: Més enllà de la política, avui a Lleida en surt important l'explosió d'un cotxe ha provocat 5 ferits. Els afectats són el conductor i 4 vianants que passaven a prop i que han rebut l'impacte de peces del vehicle. Un d'ells l'han hagut d'hospitalitzar, en estat greu. Els Mossos ja n'investiguen les causes, Violeta Martos.
3: Sí, ha passat cap a les 11 a prop del Teatre de l'Escorxador. Els serveis d'emergència han rebut l'avís que un cotxe havia explotat ferint diverses persones. S'han traslladat els afectats a l'Hospital Arnau de Vilanova, 4 en estat lleu i un ha quedat hospitalitzat en estat greu. Els Mossos ara investiguen les causes de aquest incident, encara que de moment s'apunta que el que ha provocat la deflagració és un objecte que era dins del vehicle. Els bombers han descartat que fos una bombona de gas butà i tot apuntaria a un esprai.
2: I en la crònica internacional, l'Iran amenaça els Estats Units amb una ofensiva a gran escala en resposta a les 7 nits consecutives de bombardejos nord-americans. Els atacs d'aquesta matinada han deixat 7 civils morts i han destrossat diverses infraestructures. Víctor Massip.
4: L'exèrcit nord-americà ha destruït túnels, ponts i una planta desalinitzadora que ha deixat 10.000 persones sense aigua potable. Teheran no s'ha quedat de braços plegats i assegura que si continuen els atacs, llançarà una gran ofensiva aniquiladora. Ho deia l'assessor militar del líder suprem iranià, Mohsen Rezaei.
5: Les negociacions i la guerra s'han acabat. Si els nord-americans continuen atacant, en 2 o 3 dies entrarem en una forta fase ofensiva d'aniquilació. Això vol dir que ja no hi haurà fronteres polítiques segures contra la força de l'ofensiva iraniana. Perseguim un cop intens contra l'arrogància nord-americana, així que és millor que ho deixin estar.
4: De moment, l'Iran ha respost atacant aliats dels Estats Units a la regió com Kuwait, Jordània, l'Iraq i Qatar.
0: 14-15.
2: A Veneçuela, els morts pel terratrèmol ja superen els 5.000. Exactament, els morts del balanç oficial que s'ha conegut aquesta passada nit són 5.069 persones mortes. Ho ha publicat el govern del país, que encara no posa dada oficial, xifra oficial, al nombre de desapareguts, que recordem les Nacions Unides calculava des de l'inici, des d'aquí va haver el doble terratrèmol, que podrien ser fins a 50.000 persones. I a Barcelona, la manifestació del Pride sortirà a les 6 de la tarda de Plaça Universitat i anirà fins a l'Arc del Triomf. Hi haurà afectacions a diverses línies d'autobús durant tota la tarda, Bàrbara Padilla.
6: Sí, el recorregut començarà a la Plaça Universitat, avançarà per la Gran Via fins a Tetuán i baixarà pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. La marxa alterarà el servei d'autobusos en aquesta zona entre 3:45 i les 9 de la nit. Per això, la recomanació és moure's en metro. La previsió és que hi participin més de 150.000 persones, una xifra similar a la de l'any passat. Enguany, el lema del Pride és Totes les realitats, un sol orgull, per reivindicar la diversitat que hi ha dins el mateix col·lectiu. També vol recordar que factors com l'origen, l'edat o la classe social afecten directament la vida de les persones LGTBI. Després de la desfilada, la festa es traslladarà als escenaris, al passeig Lluís Companys, i actuaran artistes com Leire Martínez, Ara i Bet, i a la Plaça Universitat serà el tour de Kate Ryan, Oneta i també Meghan Mercury. A més, durant tot el dia hi haurà espectacles de drag queens i festes temàtiques en diferents locals de la ciutat.
2: Avui, que fa 90 anys del cop d'estat contra la Segona República, que va acabar amb la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista, part de l'exèrcit espanyol va rebel·lar-se el 17 de juliol del 36 al Marroc i el 18 es va fer l'alzamiento nacional en arribar a la península. El cop franquista va fracassar a les grans ciutats, tant a Madrid com a Barcelona, i va desencadenar 3 anys de guerra que va provocar centenars de milers de morts.
6: I 90 anys després encara hi ha 8.000 desapareguts inscrits al cens de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme. Molts segurament enterrats en fosses comunes. N'hi ha 1.000 de documentats i d'aquests 800 encara no s'han obert. La fossa amb més víctimes exhumades és la de la Mas de Santa Magdalena, a Móra d'Ebre. Allà s'han recuperat les restes d'unes 200 persones. Més enllà de les fosses, un altre dels records del franquisme que s'ha arrossegat fins a l'actualitat són els símbols. N'hi ha gairebé 3.000 que incompleixen la Llei de Memòria Democràtica. Molts són plaques amb el jou i les fletxes, però també destaquen el monument a la Batalla de l'Ebre.
2: I més qüestions, perquè l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per adjudicar 6 habitatges de la Casa Ursola al districte de l'Eixample. La previsió és que s'obri la convocatòria aquest mateix mes i s'assignin durant la tardor. Neus Aragall.
7: Els preus oscil·laran entre els 600 i els 900 euros mensuals. Són 6 habitatges, un de 2 dormitoris i els altres 5 amb 3. L'Ajuntament i la Fundació Habitat 3 va adquirir-ne la propietat per 9 milions d'euros a principis de 2025 per destinar-la a l'habitatge social després de les protestes organitzades pel sindicat el llogat és pel cas d'un inquilí que l'antiga propietat volia desnonar.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona per un robatori en una joieria del barri de Gràcia, Barcelona. Al botic es van endur suma més de 8.500 euros.
7: Va passar el 8 de maig, els lladres aprofitaven els moments de distracció dels dependentes per manipular els tancaments de les vitrines. Mentre un controlava l'entorn, l'altre s'enduia les joies i, gràcies a les imatges captades per la càmera de seguretat i els testimonis de la joieria, els Mossos van aconseguir identificar el vehicle dels autors del robatori. Tant l'home de 35 anys com la dona de 25 anys tenen antecedents a diferents punts de Catalunya i d'Europa. De fet, l'home té un ordre de detenció a Luxemburg amb una pena de 10 anys de presó. La investigació continua oberta per si els detinguts estan relacionats amb robatoris similars.
2: I pel que fa als concerts del cap de setmana, ja estan en marxa els festivals clàssics de l'estiu i tot un clàssic és Rick Astley. L'ídol musical dels anys 80 actua avui al Festival de Cap Roig amb totes les entrades venudes. I a la Costa Brava, de la Costa Brava marxem cap a Salou, on hi actua la Gossa Sorda. I obrirem una altra porta evidenciada. El grup valencià actua dins la programació del Festiuet amb ganes de retrobar-se amb el seu públic. I a Premià de Mar hi actua Joan Miquel Oliver. Ses arrues com llaurades dels teus iris. El líder d'Antònia Font puja a l'escenari del Festival Nits de Veu en solitari, on compartirà cartella amb Sabana. I avui també actua Maria Jaume. El Talar Music Experience a les 9 de la nit amb aquest pop nostàlgic. Avui que és el segon dia del Soundit amb Honey Dijon com a nom destacat. La nord-americana és el plat fort de la nit en aquest festival de música electrònica. Avui també punxaran en els quatre escenaris que hi ha al Prat de Llobregat grans noms del house com Too Many Days, Jennifer Loveless i el català John Talabot.
8: 14-15.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol als hipermercats i a Carrefour.es.
11: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol als hipermercats i a Carrefour.es.
12: Arriben les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés, amb fins a un 40% de descompte. Tenim tot el que necessites per gaudir d'un estiu inoblidable. Biquinis, banyadors i en una gran varietat de marques. La segona...

0: Espanya cap a la segona estrella, amb un 15% de descompte directe en tots els televisors, del 17 al 20 de juliol.
1: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
1: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
0: Espanya cap a la segona estrella amb els nostres preus imbatibles, com en la cindra ratllada sencera a 49 cèntims al quilo i la tira de llom de porcatrossos a 4,39 € al quilo, del 17 al 19 de juliol.
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
5: 14-15. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
6: Cap de setmana esportivament marcat per la final del Mundial, que jugarà demà a Nova Jersey.
7: Entre les dues millors seleccions dels últims anys, l'Argentina i Espanya, amb pocs dubtes, els 11 de Scaloni i de Della Fuente, amb Lamine Yamal prou recuperat del cop a la cuixa, no al 100%, però jugarà. De fet, ja s'entrena amb els seus companys. De seguida anem cap als Estats Units per saber tots els detalls de l'Espanya-Argentina, que ens regalarà un dels duels més esperats, aquest Lamine contra Leo Messi. Abans, però, situarem la 14a etapa del Tour de França, una jornada de muntanya de 155 quilòmetres, no excessivament llarga, però amb tres ports de primera categoria i un de segona. Quim Salvador.
8: Doncs sí, etapa que ja és en marxa, 155 quilòmetres, entre Milhouse i Lemar Christian Fellering, com dius, amb tres ports de primera, el primer dels quals ja l'estan pujant els corredors, que és Le Grand Ballon. En aquests moments hi ha una escapada molt nombrosa de 38 corredors i amb noms importants de la classificació general, com l'anglès Tom Pidcock, que ahir mateix se situava quarta la general a poc més de 4 minuts del líder, a 4:15 de Tadej Pogacar, i amb 7 de marge sobre Juan Ayuso, entrarà en la lluita pel podi Tom Pidcock, que està acompanyat en aquest grup de 38 escapats, entre altres, per Egan Bernal, per Richard Carapaz, per Raúl García, per Javier Romo, per Tobias Johansen, en fi, un llarg etcètera de corredors que han decidit intentar l'escapada des de molt lluny i molt nombrosa per buscar, sobretot la victòria d'etapa, guanyar temps i alguna posició a la general. No sembla, Albert, que hagi de perillar el lideratge de Tadej Pogacar, que manté el mallot groc.
7: Fins i tot diria que el pot ampliar, més que perillar.
8: Si vol, sí, amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre Thomas Vingegaard. Després d'aquest gran balon, han de pujar el col de paix de segona categoria, el balon del Sas de primera i pràcticament arribant a la meta, no gaire abans de la... al revés, prou a prop de la línia de meta de l'Emarguesien, el Col du Hac, també de primera categoria, que serà l'última dificultat muntanyosa del dia d'avui.
7: De fet, és una etapa de muntanya, per tant, no hem descartat una altra victòria de Pogacar, seria la quarta en aquest Tour de França, és una etapa ideal per l'eslové amb l'últim port de primera, el que comentava ara el Quim, el du Hac, que es corona a 6 quilòmetres per la línia de meta. I també tenim un ull posat al Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. Aquest migdia, Quim, s'ha disputat el tercer lliure.
8: Sí, i s'ha mantingut el domini del líder, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, que ja va ser el més ràpid de la primera jornada d'ahir. S'ha fet el millor temps per davant del campió, l'anglès de McLaren, Lando Norris, segon, tercer, Max Verstappen amb el Red Bull, quart, George Russell amb Mercedes, cinquè, Lewis Hamilton amb Ferrari. No pinta que hagi de ser tampoc aquest un bon cap de setmana pels pilots espanyols de la Fórmula 1, Carlos Sainz ha fet el 18è millor temps al volant del seu Williams, a 2 segons 7 dècimes de Kimi Antonelli. Fernando Alonso, 21è, penúltim, a 4 segons i una dècima, i a més l'asturià torna a canviar components del seu Aston Martin i serà penalitzat en posicions de graella. Per tant, és força probable que quedi com quedi la qualificació, que es disputa aquesta tarda entre 4 i 5. No fa pinta que tingui possibilitats de quedar gaire endavant amb aquesta penalització. És molt probable que sigui qui surti l'últim demà a la cursa, que arrencarà a les 3 de la tarda.
7: Doncs avui la quali, demà la cursa d'aquest Gran Premi de Bèlgica. 3 minuts i mig, arribem a 2:15, arriba el nou Omoda 7SHS, un subpotent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, ara des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic. Sí, sí, com ho sents, Omoda 7SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.

0: del Mundial de Futbol, avui amb el tercer i quart lloc entre França i Anglaterra i demà la gran final entre Espanya i l'Argentina. Duel entre l'actual campió de la Copa Amèrica i l'actual campió de l'Eurocopa. De fet, ja s'havien d'enfrontar el març passat a la nomenada finalíssima, que es va acabar cancel·lant, i ara es veuran les cares a Nova York demà, on comencen a arribar les aficions amb majoria d'argentins. Enviat especial de RAC1 al Mundial als Estats Units, Damià López. Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert. Doncs sí, la veritat és que sí, Nova York té color de final, té color de mundial, moltes samarretes d'Espanya i d'Argentina, un ambient fantàstic pels carrers de la ciutat, i de fet aquesta tarda hi ha convocades diverses concentracions, les més importants, una marxa d'aficionats espanyols que arrencarà al Madison Square Garden i sobretot un banderazo, una concentració massiva d'argentins que s'aplegaran a Times Square a les 5 de la tarda, a les 11 de la nit a Catalunya. La final es viu de totes a Nova York, el cel ja s'ha aclarit, la qualitat de l'aire millorat, els incendis forestals a Canadà ja estan tenint menys incidència, per tant, tot a punt per viure demà la gran final del Mundial a Nova York, o en concret a Nova Jersey, al MetLife Stadium.
0: Aquest MetLife Stadium, amb capacitat per a uns 80.000 espectadors, com dèiem, amb majoria d'aficionats argentins, com ja ha succeït en tots els partits de l'Albiceleste. Esportivament, Dami, quina és l'última hora del conjunt espanyol?
1: L'última hora d'Espanya passa per l'estat físic de la seva gran estrella, Lamine Yamal, que va acabar sobrecarregat i amb un cop la semifinal contra França. Lamine no acaba de girar rodó del tot, quan escalfa i porta una estona entrenant-se, el seu estat i les seves sensacions milloren, però quan es refreda, empitjora. La seva presència a la final no perilla, perquè el partit és de màxima transcendència, ningú se'l vol perdre, i és per això que Lamine jugarà, però sens dubte, si es tractés d'un partit menys important, descansaria. Ahir, en la roda de premsa prèvia a la final, Luis de la Fuente explica en detall com està Lamine Yamal.
2: Tenía un golpe fuerte recibido cuando el penalti el otro día, además en una zona muy dolorosa, es lo que llamamos coloquialmente un bocadillo en la zona del muslo, y es muy dolorosa, pero aguantó el partido perfectamente y hoy también ha estado haciendo, participando con los, el resto de compañeros en el entrenamiento con total normalidad. Está bien, o sea, quiere decir que no hay ningún problema con él, está en perfectas condiciones físicas.
1: De la Fuente li demana a Lamine que sigui ell mateix durant la final.
2: Yo creo que Lamine tiene que ser Lamine. Messi es un jugador irrepetible, es un talento descomunal y sobre todo además un ejemplo para los deportistas más jóvenes, su actitud, su comportamiento, con la edad que tiene en este Mundial que está haciendo tan espectacular, me parece un ejemplo, insisto, pero Lamine tiene que ser Lamine y creo que es de la manera que mejor podemos ayudarle es apoyándole, ayudándole a que siga siendo el Lamine que hemos conocido, porque tiene también un potencial a futuro excepcional.
1: I quan li van preguntar per Messi, l'estrella d'Argentina, i per les dificultats que sempre suposa aturar-lo, va posar un exemple com a anècdota. Fa un bon grapat d'anys, De La Fuente entrenava al Sevilla juvenil i es va topar amb Messi, que li va marcar aquell dia 4 gols en pocs minuts.
2: ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Pero que vamos a estar muy atentos de él? Sí. Pero exactamente igual que ellos van a tener que tener mucha atención a nuestros jugadores. Los grandes jugadores siempre hay que estar prestarles una atención especial. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores, tanto en la selección de Argentina como en España, de los que hay que estar atentos, pero uno de ellos, obviamente, es Leo Messi.
1: També va parlar Rodri, el capità de la selecció espanyola. Elogis per Messi. El considera el millor futbolista de la història, però creu també que Argentina és més que Messi.
3: Bueno, Messi no creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Creo que evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar la Copa del Mundo y en este caso a la final. Pero creo que Argentina es mucho más que Messi. Creo que ha demostrado ser un equipo muy completo con jugadores de altísimo nivel.
1: Espanya es torna a entrenar avui per última vegada abans de la final. L'entrenament, igual que el d'Argentina, important per acabar d'aclimatar-se a les temperatures de Nova York, ja que, a diferència d'altres partits anteriors, la final la jugarà en un estadi al descobert, és a dir, amb la temperatura exterior i no pas climatitzat com a Dallas o Los Angeles, per exemple. Pel que fa a l'11, no s'esperen canvis i De La Fuente repetirà l'alineació de dimarts passat en la semifinal contra França.
0: Doncs De La Fuente, que repetirà 11 amb Pedri començant des de la banqueta. De l'Argentina, Dami, què hem de destacar en la prèvia de la final?
1: Doncs Argentina arriba a la final igual que Espanya, sense baixes. Els mitjans argentins posen sobre la taula un dubte principalment al lateral dret, la presència de Nahuel Molina o la de Montiel. A banda d'això, Scaloni repetiria l'equip que li va donar la victòria agònica contra Anglaterra a la semifinal. Ahir, en les rodes de premsa d'Scaloni, el Dibu Martínez no es va parlar massa de futbol estrictament, i si més tèpica, de batalles, de resistència davant d'adversitats en situacions límits. En definitiva, es van posar en valor ahir les virtuts que ensenya Argentina en finals com la de demà. Leo Scaloni, campió el 2022 a Qatar i protagonista d'un cicle avançador històric amb Argentina, diu que d'Espanya li preocupa tot.
4: ¿Cómo no va a preocupar España? Es un gran equipo, es una gran selección y que ha hecho, viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
1: I de l'estrella de la selecció espanyola, Lamine Yamal, Scaloni ironitza d'aquesta manera per expressar-ne la seva admiració.
5: No, sería bueno que nos encerraron en la habitación. ¿Qué vamos a hacer? Juega muy bien, es un patrimonio del fútbol. Ese chico tiene una edad en la cual todavía tiene un montón para dar y bueno, es un patrimonio, como digo, del fútbol que va a dar demasiada alegría a España, esperemos que el domingo no, pero son jugadores difíciles de marcar, tanto Leo como él.
1: Encara que fugazment, vam poder escoltar ahir Leo Messi fora de la conferència de premsa en un acte previ amb aficionats patrocinat per la FIFA. Messi va tenir paraules d'elogi per Lamine Yamal i de record pel Barça.
6: Bueno, Lamine es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, desearle lo mejor. La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
1: Tornant a Scaloni, li van formular a la sala de premsa la pregunta de si aquest és definitivament l'últim Mundial de Messi o si, vist el nivell, encara el podríem veure al 2030. Resposta a Scaloni.
4: No sé, què és això? Hay que preguntarle a él. No tengo ni idea. No sé. No sabe qué decirte. No sé, porque no deja de sorprender, así que no... Pero una pregunta para él, no para mí. No lo hablé.
1: El de demà podria ser l'últim partit de Messi en un Mundial i amb la samarreta de la selecció argentina, i el més potent de tots els temps, la final de 2026 en un duel contra l'estrella emergent, Lamine Yamal, i contra una selecció espanyola que porta marcat el segell blaugrana amb 8 futbolistes del Barça. Com et deia al principi, que s'atarà el protagonisme ja per les aficions aquí a Nova York, pels espanyols i pels argentins. Aquests últims estan citats a Times Square pel banderazo. Milers i milers s'aplegaran en aquest punt tan cèntric de la ciutat, molts d'ells sense entrada, amb l'objectiu d'aconseguir-ne d'aquí a que comenci el partit demà a les 9 de la nit.
0: Doncs banderazo, que arrencarà a la mateixa hora que el Tu diràs. Per tant, aquesta nit amb el Damià, in situ, viurem aquesta concentració dels aficionats argentins. Més enllà de la roda de premsa prèvia a la final, a les últimes hores també hem escoltat Marco Corella, el lateral català fitxat aquest estiu pel Real Madrid, ha estat el protagonista en una entrevista aquesta nit al Tu diràs.
7: Jugar contra Leo Messi.
8: Tothom ha crescut veient el Messi, sabem pues, tot el que ha fet el futbol, sabem el jugador que és, i al final, bueno, potser si podíem triar un partit, pues, a molta gent li hagués fet il·lusió jugar contra l'Argentina de Messi, i bueno, jo crec que tenim una bona oportunitat, pot ser un partit molt maco. És veritat que també teníem la finalíssima que per motius no es va poder jugar, i bueno, ara, pues, mira, coses de la vida, tenim una altra oportunitat de jugar aquest partit i amb moltes ganes.
7: Com setmana el 10 de l'Albiceleste.
8: Necessitarem tot l'equip, al final és un jugador molt important, és un jugador pues, que és impredecible, que mai saps què pot fer, encara amb l'edat que té està resolvent els partits de la seva selecció, i bueno, jo crec que intentarem fer un gran partit, intentarem pues, que no tingui el seu dia, minimitzar al màxim la seva qualitat, i jo crec que bueno, intentarem pues, entre tots treure el nostre millor futbol.
7: Amb 12 anys no s'imaginava jugar a la final d'un Mundial.
8: Jo crec que ningú s'ho esperava, ningú hagués donat ni un duro, però bueno, mira, al final ha valgut la pena tot l'esforç que hem fet tots i tots aquests sacrificis, i bueno, amb moltes ganes de jugar el partit, de disfrutar i d'intentar guanyar.
7: La relació amb els companys Blaugrana després de fitxar pel Madrid.
8: És veritat que em van fer típiques bromes, però bueno, ja està, al final pues, tenim molt bona relació. És veritat que a la que acabi aquí pues, serem rivals, quan es toqui jugar en contra pues, cadascú donarà el màxim per al seu equip i ja està.
0: Doncs Marco Corella, protagonista aquesta nit al Tu diràs, l'entrevista amb l'Oriol Jové i el Damià López. I afegim encara un darrer document de la selecció espanyola, el d'Aymeric Laporte, el diari Marca, contundent, destacant l'agressivitat dels jugadors argentins i destacant que serà clau on situï el llistó l'àrbitre l'eslové Slavko Vincic.
9: Es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos ha extrañado muchísimo, que se deje pasar, sobre todo siempre a Argentina, además, que es un equipo que deja muchos recaos y eso en el fútbol pues no creo que se debería dejar, y eso creo que es parte del trabajo de un árbitro, ¿no? De controlar estas cosas y de que al final no le comen la tostada al árbitro. Al final si un jugador puede hacerlo o dos, pues el partido va a ser un descontrol. Entonces tiene que haber una persona que controle estas acciones y que eso sea fútbol y no otra cosa.
0: Aquestes són les veus dels protagonistes. Espanya i Argentina agafaran avui un últim entrenament abans de la gran final. Una final que no es perdran, entre d'altres, el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president de la FIFA, Gianni Infantino. Tots dos s'han trobat aquesta matinada, han fet balanç del Mundial i han tornat a mostrar bona o molt bona sintonia, Quim.
10: Sí, la trobada era a la Torre Trump de Nova York, ja era significatiu, i la veritat és que l'acte ha tornat a deixar en evidència la poca neutralitat del màxim organisme del futbol mundial, o almenys del seu president Gianni Infantino, que ha fet declaracions com aquesta. This World Cup
11: would not have been... Aquesta Copa del Món no hauria estat un èxit tan increïble sense tu. Sense vosaltres, la vostra administració, totes i cadascuna de les persones de la Casa Blanca, de l'administració, de les ciutats i dels estats de tot arreu, han contribuït a crear aquest entorn segur i alegre per viure una cosa que el món mai no havia vist. Never
10: seen. Raspallada d'Infantino a Donald Trump, aquest sense tu anava evidentment per Trump, i encara més, el dirigent suís ha arribat a dir que aquest Mundial ha estat, atenció, l'esdeveniment més gran que mai ha vist la humanitat. This World Cup has
11: exceeded all expectations. Aquest Mundial ha superat totes les expectatives. Estadis plens, 7 milions de persones als estadis, desenes de milions de persones a les ciutats d'Amèrica, Canadà i Mèxic, bilions davant els televisors, tothom gaudint dels partits. El somni americà, senyor president, és una realitat. Dream, Mr. President,
10: came to reality. I Donald Trump, afalagat i embalat per la raspallada d'Infantino, ha demanat, atenció, tornar a organitzar el Mundial, però a més ara sense compartir-lo amb altres països. I say, what
12: we should do is... El que hauríeu de fer és que torneu a triar els Estats Units com a seu del Mundial. Però aquesta vegada deixant fora Mèxic i el Canadà, perquè ja vaig ser molt amable de ficar-los en aquest. Però hauríeu de triar primer algú altre pel següent, i després a nosaltres. Això farà que no hi hagi tanta ràbia i odi. O, si no, una altra idea. Ho podríem fer a la Xina i als Estats Units. Així teniu un vol curt i agradable entre partits. Als jugadors els encantarà, això.
10: Sí, segur que els encantaria als futbolistes.
0: Mare meva.
10: Per cert, Trump no és que se n'hagi amagat, no ho ha fet des del primer moment, que va pressionar Infantino perquè el davanter de la selecció dels Estats Units, Florin Balogun, pogués jugar als vuitens de final contra Bèlgica, tot i que estava sancionat. És que avui encara hi ha insistit.
12: Probablement el moment més inoblidable del Mundial va ser quan van expulsar Balogun. I vaig haver de trucar en Gianni només per fer una recomanació. Li vaig dir, deixa que jugui! No, no vaig dir això. Vaig dir, m'agradaria presentar una queixa. I, de fet, no tenia ni idea de què passaria. Però ja sabeu, al final va sortir millor per Bèlgica perquè va guanyar la nostra selecció amb els millors jugadors al camp. Una altra gran decisió teva, Gianni. Però mai t'ho reconeixen.
13: No, you'll never get credit. You'll never get credit for that.
10: Per cert, que el president dels Estats Units, el senyor Trump, serà qui entregui demà el trofeu de la Copa del Món a la selecció guanyadora del Mundial.
0: A Messi o a Rodri entregarà el títol. Demà a Trump no sé si li farà gaire gràcia trobar-se amb Pedro Sánchez a la llotja, serà sens dubte una de les imatges de la final. També presenciaran en directe al partit com a representants de l'Estat espanyol el rei Felip VI i la ministra d'Esports Milagros Tolón. Per la banda argentina no hi haurà el president Javier Milei, perquè, com ja sabeu, continuarà amb aquesta càbala de veure el partit des de la residència presidencial amb la seva germana. No vol canviar el ritual. Hi haurà també representants dels altres països organitzadors, Mark Carney, el primer ministre del Canadà, i Claudia Sheinbaum, la presidenta de Mèxic, i confirmada una llarga llista d'exfutbolistes espanyols i argentins, com Puyol, Casillas, Xavi, Sergio Ramos, Sergio Agüero o Carlos Tevez. També el blaugrana Fermín, que s'ha perdut el Mundial per lesió, però que veurà el partit en directe. Demà a les 9, aquesta final, aquest tros de final, aquest Argentina-Espanya, i avui el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. És el partit que pràcticament no vol jugar ningú, dic pràcticament, perquè segurament si li interessa Kylian Mbappé, que busca ser el pitxitxi del Mundial, Joan Ferrer.
14: Sí, partit entre francesos i anglesos, totes dues seleccions lògicament decebudes després de les eliminacions davant Espanya i l'Argentina respectivament, i com deies, Albert, un partit que no vol jugar ningú. Així mateix ho va explicar el seleccionador francès Deschamps en la prèvia.
15: Tenemos que jugar y respetar el juego. Sin duda, si no hay este partido a jugar, va bien para la Inglaterra, para nosotros. Pero es la Copa del Mundo y hay como objetivo el tercero puesto. Y vamos a hacer todo para llegar a este último objetivo.
14: Un Deschamps que dirigirà avui el seu últim partit al capdavant de la selecció francesa posa el punt final a una etapa de 14 anys com a seleccionador amb llums i ombres. Va ser campió del món el 2018 a Rússia, va perdre els penals la final del món el 2022 a Qatar i també té el record amarg de la final de l'Eurocopa 2016 que va perdre davant Portugal i en la qual França era anfitriona i favorita. Tot apunta que el seu relleu serà Zinedine Zidane. El gran al·licient del partit, més enllà de veure qui acaba en aquesta tercera posició, és, com deies, la carrera per ser el màxim golejador del Mundial. Ara mateix Messi i Mbappé igualats a 8 gols. El pitxitxi seria prou per Messi perquè ha fet una assistència més que el francès. Els anglesos Kane i Bellingham amb 6 gols cadascú són els altres candidats a fer-se amb el guardó. Pel que fa a Anglaterra, ahir va parlar el seu seleccionador Thomas Tuchel, que va ser molt criticat pels canvis excessivament defensius que va fer a la segona meitat de la semifinal després d'avançar-se al marcador, i un Tuchel que, lluny de fer autocrítica, diu que no se'n penedeix de les decisions que va prendre.
16: No, I don't regret my decisions.
17: No, no em penedeixo de les meves decisions, perquè vaig sentir que ens havíem tornat massa passius. Vaig notar com canviava la dinàmica del partit i vaig intentar ajudar el meu equip. Vaig prendre diverses decisions confiant en el meu instint, en la meva intuïció, en la meva experiència i en el meu esperit competitiu. Les vaig prendre per ajudar l'equip i aconseguir el resultat. No ho vam aconseguir. Les decisions es prenen sota pressió, es prenen durant el partit. Es tracta de prendre decisions en directe, sobre la marxa. Em penediria si no hagués ajudat o si no haguéssim reaccionat. Si cal buscar un culpable, jo n'assumeixo la responsabilitat. Soc l'entrenador. Com he dit, prenem decisions durant el partit i hem d'assumir-ne les conseqüències.
14: El partit es disputa al Hard Rock Stadium de Miami a partir de les 11 de la nit, hora catalana. One, two, three, four. Need a boy.
0: 14 minuts i arribem a les 3 de la tarda. T'agraden les motos? Tens una Honda o somies tenir-ne una? Movento Akaimoto. El teu concessionari oficial Honda arriba amb més força que mai de la mà de Movento Akaimoto. Descobreix el nou espai Honda Sabadell amb tota la gamma de motos, accessoris, equipament oficial i tot el que necessites per viure la teva passió sobre dues rodes. Vine a veure'ns a la carretera de Terrassa 169 a Sabadell i prepara't per començar a rodar. Movento Akaimoto Sabadell, Honda com no l'has viscut mai abans. Més enllà del Mundial, hem de seguir parlant de futbol. El Barça ha completat aquest matí la primera setmana d'entrenaments de la pretemporada i ho ha fet, com era d'esperar, encara sense Adeyemi. El seu fitxatge continua sense fer-se oficial, Clara Rodergas.
18: Barça i Borussia Dortmund continuaven ahir intercanviant documents i tot i que hi havia possibilitats que es tanqués l'operació durant el dia i pogués entrenar ja sota les ordres de Hansi Flick, haurem d'esperar. De fet, segurament ja ens emplacem a dilluns o dimarts i no tindrem l'oficialitat al llarg d'aquest cap de setmana. Si això és així, finalment, la presentació apunta cap a mitjans de setmana, dimecres o dijous. Recordem que Adeyemi, que va arribar dimecres a Barcelona, ja va passar la revisió mèdica dijous i va firmar el contracte i, de fet, ahir al matí va passar per la ciutat esportiva a saludar Hansi Flick i també els companys que, com deies, avui han fet el darrer entrenament de la primera setmana de pretemporada. Han estat un total de 7 sessions per arrencar. Demà l'equip té festa i dilluns encetarà la segona setmana, la darrera abans de marxar a Anglaterra, la del primer amistós, divendres contra l'Europa, i en la que ja tornarà el primer internacional, Ronald Araujo. Per cert, el club va confirmar ahir el triangular que ja vam avançar a RAC1 contra l'Udinese i el Nottingham Forest el 8 d'agost a Itàlia. I un últim apunt, Andrés Cuenca, que va debutar amb Flick la temporada 24-25, marxa al Como de Cesc Fàbregas. El central va jugar cedit la segona meitat del curs passat a l'Sporting de Gijón i ara se suma al projecte de Champions de Cesc Fàbregas i al Como fins al 2030. El Barça es reserva un 20% d'una futura venda del futbolista andalús.
0: Mentrestant, a nivell institucional, segons us hem avançat a RAC1, Marc Síria es planteja demanar la repetició de les eleccions després de la resolució d'ahir del Tribunal Català de l'Esport. Roger Saperes, bon dia.
19: Bon dia, Albert. Una resolució que estima parcialment el seu recurs i considera que la Junta Electoral, segons marquen els estatuts del club en l'article 48.5, hauria d'haver concedit 3 dies de marge a la candidatura de Marc Síria per verificar les 379 signatures dubtoses que havia presentat, atenent a què es tractaven d'errors formals i no essencials. La Junta Electoral no ho va fer i a Síria li van mancar 90 signatures per passar el tall i ser candidat. Ara, després d'aquesta resolució i després també d'un primer moment on semblava desistir d'aquesta opció, Síria es planteja la possibilitat de reclamar la repetició de les eleccions. El primer pas, però, serà demanar al club que revisi les paperetes que haurien d'estar precintades i després de les comprovacions, si supera el tall, com dèiem, ser proclamat candidat. Arribats a aquest punt és on Síria estudiaria la repetició electoral. Si no s'atén la seva petició de revisar les paperetes, Síria presentarà recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El club, de moment, es limita a assegurar que si no hi ha impediments legals, no suposarà la verificació de les seves butlletes.
0: I l'altre equip català de primera divisió, l'Espanyol, juga aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. El seguirà en directe el Miquel Pasqual. Hola, Miquel, bon dia.
20: Bon dia. Doncs 9 dies després del primer entrenament, el conjunt blanc i blau afronta a les 8 el seu primer test de preparació a la capital de la Garrotxa. L'Espanyol ha aprofitat que des de dijous fins al proper dimecres està fent un estatge a Navata per enfrontar-se avui a l'Olot de segona federació en el primer dels 6 amistosos programats. Un club, l'Olot, que el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, li fa especial il·lusió enfrontar-se.
21: És un partit que ens el prenem en sèrio perquè és el primer partit de tots, a més, i sobretot per mi és bonic perquè m'agrada, bueno, sempre és un club que m'agrada l'Olot i m'agrada, em fa il·lusió especial anar a jugar allà també, i bueno, esperem que es vegi un bon partit i sobretot que ningú prengui mal, que és el que volem a la pretemporada de tot.
20: Això sí, el tècnic haurà de triar bé a l'hora de repartir minuts perquè s'han dut 30 jugadors a Navata i l'única baixa coneguda pel partit és la de Javi Puado, que segueix recuperant-se de la seva lesió al genoll. Un dels al·licients del duel serà veure si debuten els tres fitxatges fets fins ara: Àlex Calatrava, Kilinski Harman i Gabriel Moscardo. Més enllà dels protagonistes, el propi Manolo espera que el partit sigui especial per l'afició de la Garrotxa.
21: Canta més gent i vingui, doncs, molt millor, i esperem que la gent que vingui també gaudeixi del partit, que és el que volem tots, i que es vegi que sigui un dia bonic, un bon partit, un dia bonic per tots, i bueno, que es pugui donar moltes més vegades també.
20: De fet, l'últim duel entre els dos equips va ser el 2018, fa 8 anys, mentre que des de 2012 fins llavors s'havien enfrontat 4 vegades en amistosos de pretemporada. Pel que fa a l'Olot, entrenat per Roger Vidal, va posar-se en marxa dilluns i aprofitarà el partit, pel qual s'espera un bon ambient a l'estadi municipal, per sortir amb una samarreta per promocionar i conscienciar sobre l'ús de la llengua catalana.
0: També avui debuten els dos catalans de la segona divisió. El Girona a les 6 juga contra l'Al-Qadsia Saudita a les instal·lacions del club de golf Camiral, i a les 7 el Sabadell visita el camp del Castelló. Per cert, el Girona ha fet oficial aquest matí el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos. I a Primera Federació, l'Europa ha anunciat l'adeu del tècnic Adai Benítez. El nou entrenador serà Josep Maria Jané, el fins ara director esportiu i tècnic del filial. I fora de casa nostra, aquesta tarda, nou equips de primera juguen partits de pretemporada. Destaquem el partit del Betis contra l'Ote Alemany. També hi ha un Reial Societat Racing de Santander. El Celta juga contra l'Sporting de Braga, o hi ha un duel gallec entre el Compostela i el Deportivo, encara sense Aubameyang. L'ex-blaugrana ha arribat aquest migdia a la Corunya i serà el fitxatge estrella del Depor en el retorn a primera. També aquesta tarda juga l'Ajax de Mitchell a 4:45 contra l'Olympiacos. Un parell d'amistosos jugats ahir, el Getafe va guanyar 1-0 al Reading i el Villarreal va perdre 2-0 contra el Benfica.
2: I una cançó que arribi quan no arribi.
0: Moment
3: I
0: per...
3: ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Amb el patrocini de Vueling, és el moment d'actualitzar l'etapa del Tour de França, aquesta 14a etapa, jornada d'alta muntanya. Quim?
10: Sí, superat ja el primer port de muntanya de la jornada, aquest gran balon de primera categoria. Al cap de cursa són 5 escapats: Valentín Pérez Pentre, Richard Carapaz, Ben Heli, Tobias Johansen i Anders Johansen, que són els que han passat primers pel Premi de la Muntanya i que són ara mateix cap de cursa amb més o menys un minut i mig de marge sobre el pilot on hi és el líder Richard Carapaz. Encara 120 quilòmetres per l'arribada. Entre aquests 5 corredors del cap de cursa i el pilot hi ha força corredors que formaven part del grup de l'escapada que han quedat doncs una mica disseminats entre uns i altres. Recordem, queden encara el Col du Paix de segona categoria, el Balon dels Sas de primera i el Col du Hac de primera categoria també, amb rampes de fins al 13% a menys de 6 quilòmetres de l'arribada a Le Marckstein-Fellerin.
0: Doncs avui tranquil·litat entre els favorits. Evidentment, acabem d'arrencar. S'ha intentat formar la escapada del dia i de moment amb aquest avantatge dels 4 ciclistes que ara són cap de cursa.
3: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: I hem de saber també l'última hora del món del bàsquet, perquè aquest matí, Joan, hi ha hagut un parell d'oficialitats, fitxatges del Fiat Girona i del Joventut de Badalona.
14: Sí, comencem per l'equip de Fontajau, que ja té el seu cinquè fitxatge, és Stanley Whitaker, base nord-americà de 31 anys i 1,83 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Turca i serà la primera experiència a l'ACB. Aquest últim curs a Turquia ha registrat unes mitjanes de 13,1 punts i 3,5 assistències per partit, per una temporada amb el Fiat Girona. I com deies, el Joventut també ha anunciat una nova incorporació. És Quan Chita, amb l'epivot nord-americà amb passaport italià, 2,06 d'alçada i 30 anys. És un jugador que destaca per la seva facilitat per anotar de fora, ve de la Lliga Italiana i té 84 partits d'experiència a l'ACB després de 3 temporades entre el Fuenlabrada i el Granada. Firma un contracte d'una temporada amb el Joventut.
0: Els equips catalans que es van reforçant, però sobretot destaquem els moviments, molts moviments aquesta setmana a Can Barça, fins a 5 fitxatges oficials.
14: Un Barça que està en plena reconstrucció després de 3 anys seguits en blanc i, com dius, Albert, setmana de moltíssims moviments. A la secció, 5 fitxatges anunciats des del passat diumenge, els bases Justin Robinson i Umoja Gibson, l'alè Agustín Oval, l'alè pivot Olivier Nkamua i el pivot Josh Nivo. En clau de mercat hem d'estar pendents de la decisió que acabi prenent Toko Shengeli amb el seu futur. Ara mateix són 10 fitxes a la primera plantilla. Ja us vam explicar aquí a RAC1 que la idea del club era fer una plantilla entre 14 i 15 jugadors, més el jove Mohamed Mohamed Dabon. Per tant, faltarien per arribar dos pivots, un per ser el principal i l'altre d'un perfil més secundari, dos alers que podrien ser els nord-americans Tyrese Martin i Stanley Umude, i quedaria per veure si es decideix portar un tercer quatre per tenir encara més fons d'armari i arribar a aquestes 15 fitxes. També hi ha hagut novetats a la banqueta amb l'oficialitat de la sortida de Xavi Pascual, el tècnic de Gavà, que ja va ser anunciat com a nou entrenador del Dubai Bàsquet. El club també va oficialitzar les sortides dels assistents Òscar Orellana i Albert Oliver, i pel que fa al relleu de Pascual serà l'eslové Alexander Sekulic, que hauria de ser anunciat durant els pròxims dies. Un dels seus ajudants serà el català Marc Estany, que hi va posar fi a una trajectòria de 12 anys al Manresa.
0: I del bàsquet al tennis, avui pendents de Paula Badosa, que Pol Robert busca l'accés a una nova final.
5: La tennista catalana juga a les semifinals del torneig de Iasi, a Romania, contra l'eslovaca Tamara Zidanec. Després del títol de bàsquet aconseguit la setmana passada, Badosa disputarà el partit amb l'esperança d'arribar a una altra final i encadenar la novena victòria consecutiva. De fer-ho, igualaria la seva millor ratxa guanyadora com a professional. 9 victòries seguides. L'eslovaca, que és la 148 del rànquing, ja sap el que és guanyar la catalana, ja que va sortir victoriosa en l'únic enfrontament que han disputat les dues tenistes.
6: RAC 1 Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
22: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Baisho, Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEP.
6: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
23: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
23: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent és més cavalls.
23: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
23: Molins de Rei.
6: Mataró.
23: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
23: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
23: Romauto.
22: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Baisho, Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEP.
6: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
24: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
25: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
24: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
6: Compra el teu coche de ocasión a Volkswagen Mogauto Barcelona y Badalona.
23: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
23: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent és més cavalls.
23: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
23: Molins de Rei.
6: Mataró.
23: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
23: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
23: Romauto.
6: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
1: Les tres continuen pendents dels grans incendis de l'Aragó i Guadalajara, que continuen descontrolats i ja han cremat milers d'hectàrees. Mentrestant, a Catalunya es manté l'alerta per l'alt risc d'incendi. Per això els bombers han reforçat el dispositiu per aquest cap de setmana. I 48 hores després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia, tant govern espanyol com la Generalitat continuen traient pit de la norma. Salvador Illa ha dit aquest matí que l'amnistia és la millor eina per la convivència.
4: És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el record. L'amnistia és una porta, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
1: Ella ha assegurat que la llei també és la prova de l'aposta per una Espanya plural del seu govern. I des del govern espanyol, avui n'ha parlat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també líder dels comuns, que ha qualificat l'aval del TJUE com una victòria. Urtasun també ha defensat que els comuns van ser dels primers a impulsar el camí del diàleg per resoldre el conflicte entre l'Estat i Catalunya. I aquesta tarda 150.000 persones participaran a la manifestació del Pride a Barcelona. La marxa sortirà de Plaça Universitat, passarà per la Gran Via fins a la plaça de Tetuán i baixarà pel passeig Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. I la Minya Mal s'entrena amb els seus companys i jugarà demà a la final del Mundial contra l'Argentina.
0: El blaugrana va rebre un fort cop a la cuixa esquerra a la semifinal contra França, però segons el seleccionador espanyol Luis de la Fuente està recuperat i ha confirmat que compta amb ell pel duel de demà contra l'Albiceleste. Avui és el torn del partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra a partir de les 11. Més enllà del Mundial, l'Espanyol debuta la pretemporada aquesta tarda a les 8 contra l'Olot. També s'estrenen els dos catalans de segona, el Girona i el Sabadell. El dia que es disputa la 14a etapa del Tour de França, jornada d'alta muntanya, ara mateix pujant al primer dels tres ports de primera categoria, de moment sense moviments entre els favorits.
1: I acabem amb el temps perquè tindrem una tarda de calor molt intensa avui, però també demà, Abel Caral.
7: Sí, de fet, demà la calor fins i tot s'intensifica una mica en àrees de l'interior del país. Un dia, per tant, de nou, de temperatures que fàcilment s'acostaran o arribaran o passaran dels 35 graus a l'interior de Catalunya, no tant a la costa, i de fet cap a ponent tornarem a fregar els 40 graus a la plana de Lleida. Tot plegat després d'una nit, la propera, que tornarà a ser pesada, xafogosa, de mal dormir, sobretot a la costa i al prelitoral. A la costa, en alguns casos, de nou mínimes que no baixaran dels 25 graus. Però també en àmplies zones de l'interior de Catalunya, les temperatures la propera nit i matinada no baixaran dels 20. Tot plegat de nou demà, sense precipitacions en lloc del país.
1: Les 3 i 3, tanquem el 14-15, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Paula Durante i l'Albert Guerra al control tècnic. A partir d'ara continuem pendents de l'actualitat als butlletins informatius.
0: I a partir de les 11, el tu diràs.
1: Nosaltres tornem demà a les 2, ara de seguida el recomanat. Bona tarda.
8: RAC 1.
9: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: Només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
2: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
3: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Baisó Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
0: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa.
1: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
4: Busques un vehicle híbrid?
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
4: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent, és més cavalls.
4: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
4: Molins de Rei.
0: Mataró.
4: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
4: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
4: Romauto.
5: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
6: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
5: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
0: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona. Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un

0: Mazda. Només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
2: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. RAC 1.
3: Agafeu paper i bolígraf al mòbil o la tauleta perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: A Tarragona per veure l'exposició Mirada Mediterrània que ell mateix ha comissariat. Una mostra que no us podeu perdre perquè ha reunit ni més ni menys que 6 sorolles i perquè el castell on s'exposa és una autèntica meravella. Jo vaig tenir l'oportunitat de visitar-la aquesta primavera i a l'estiu penso repetir. Ens acompanyeu? Doncs comencem!
2: Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC1.
1: Estem acabant la temporada aquí al recomanat de RAC1, mes de juliol, i avui entra per darrer cop aquí a l'estudi, a la planta 3, aquesta temporada, el nostre col·laborador, l'expert en teatre, el Cristian Machío. Cristian, bona tarda.
3: Què tal? Com estem?
1: Quina calor, eh?
3: Ja estem, eh?
1: Terrible.
3: Ja amb la maleta a punt, eh?
1: Terrible, sí, sí. Amb ganes de marxar ja, de vacances, a algun lloc allò on s'estigui una miqueta més fresquet, com
3: però
1: per
3: encara,
1: exemple...
3: Però encara aquí... Podem encara veure cosetes pels escenaris catalans.
1: Sí, el tema és que, clar, com que no estarem 6 setmanes fora de casa, perquè això és impossible, durant les vacances d'estiu que fem aquí a la ràdio, tindrem temps de tot i tindrem temps també per fer cultura.
3: Sí, espero, entre altres coses. Tota la cultura pendent que no hem fet durant l'any la podem fer a les vacances.
1: I, per exemple, anar al Grec, que és el gran esdeveniment teatral a Barcelona.
3: Estem immersos, no sé si ho notes, tu vas per Barcelona i es nota el Grec, estem immersos dins del Grec, tot és grec, tot és espectacles d'aquest festival, que per cert, aquest any fa 50 anys.
1: Està d'aniversari, sí, sí, jo
3: vam comentar. 50 anys, Déu-n'hi-do, eh? Vull dir que va ser allò entre morir Franco i començar el festival.
1: 5 dècades, sí, sí, eh? Avui vols comentar un espectacle que farà les delícies de molts dels nostres oients,
3: sí,
1: sobretot per aquestes dues veus que sentirem ara mateix.
4: Nosaltres hem parlat poc de la guerra, però va ser molt dolorosa. I realment haver estat educats per un món democràtic, liberal, respectuós amb totes les idees de tothom, i trobar-se amb la crisi de la guerra i de la postguerra va ser molt dolorós per nosaltres.
5: Bona tarda. D'ara en endavant, tots els dijous, tindrem amb nosaltres un personatge de la realitat catalana.
6: Tu t'has trobat sol o et trobes sol?
7: No vols que et parli de política?
8: No, sóc apolítica totalment.
6: Tu, em sembla que va ser el pròleg de Causar-se d'esperar, que deies que obrem perquè esperem. Tu podries dir-me...
3: Ho has reconegut, aquestes veus?
1: Jo sí.
3: Sí.
1: Però els oients no ho sé.
3: Hem escoltat primer a Maria Aurelia Capmany i després a Montserrat Roig, en un dels programes que feia d'entrevistes, no?, a la televisió.
1: I es deia L'última entrevista, aquest programa, eh?
3: Es deia L'última entrevista. Uh-huh. I doncs, així és com es diu l'obra de teatre que des d'aquests dies podem veure a la Sala Atrium, dintre de les propostes del Festival Grec. Us la recomano perquè aquí la Mar Monegal i el Raimon Molins, que són els que han fet el text, han fet una ficció que jo vaig dubtar quan em van dir hem ajuntat a Montserrat Roig i hem ajuntat a Maria Aurelia Capmany en una entrevista televisiva, i vaig pensar, home, haurien coincidit aquestes dones, algun cop la Montserrat Roig hauria entrevistat
1: a la
3: Maria Aurelia Capmany. No. Mira que va entrevistar gent, la Montserrat Roig, eh? No va entrevistar mai a la Maria Aurelia Capmany.
1: Com pot ser? Que no donava entrevistes o què?
3: No, simplement que no ho sé.
1: No van coincidir.
3: No van coincidir. No li busquis un per què, tampoc. I el que han fet, insisteixo, la Marc Monegal i el Raimon Molins, és què parlarien...
1: Què es dirien?
3: Què es dirien? Com hagués anat aquesta conversa fictícia si s'haguessin trobat aquestes dues donasses de la nostra història i de la nostra cultura.
1: Home,
3: no?
1: Cristian, dues de les grans intel·lectuals catalanes del segle XX són. Mm-hmm. Eren.
3: A més, la peça combina... Quan entrem a un plató de tele, diguem. L'escenari es converteix en un plató de tele i es recrea això, doncs, el format d'entrevistes televisives que feia la Montserrat Roig, i tenim de convidada, avui assistim com a públic, i tenim de convidada la Maria Aurelia Capmany. La Maria Aurelia Capmany, per cert, que és l'Anna Güell, i la Montserrat Roig, que és la Berta Giraud. Elles dues porten a terme una conversa

0: Bé, són dues dones que, bueno, això, van viure el franquisme, van viure la postguerra, van viure tota la transició, no? I es pregunten què queda avui en dia de tot allò, no? A veure, és a dir, ostres, quina intensitat ara, no?, de cop i volta. I no, a veure, hi ha humor, hi ha, és un diàleg molt intel·ligent, hi ha molta emoció, sí, hi ha intensitat, òbviament, hi ha molta reflexió. Reflexió sobre qui som i com expliquem a la nostra societat qui vam ser.
1: És una peça, a més, on m'imagino que parlarien de feminisme, de periodisme, de literatura. Aquests serien els grans temes, no?
0: Bueno, tots els temes és això, no? Jo crec que s'ajunta aquesta cosa de teatre documental que connecta molt amb una realitat que, en realitat, a veure, és relativament recent, no? O sigui, quan... Vaja, ara potser em fico en un jardí, però jo crec que jo Montserrat Roig i Marília Campmany les tinc com... molt recents, no les he vist ficcionades. No,
1: les has arribat a veure.
0: Són dos personatges que per mi no són tan històrics, però que sí, que ja ho comencen a ser. Saps aquell punt d'un personatge comença, o alguna figura comença a ser històrica, quan comença a ser ficcionada, quan la comences a veure, doncs, sí, biopics o pel·lícules, sí, o, sí, o en obres de teatre, com és el cas, no? I te n'adones de, ostres, sí, és que realment eren dues persones que ara ja donarien per crear una ficció. També és veritat que estem en una cultura on tot es ficciona, eh? Perquè amb The Crown i amb...
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, dius, gent que encara està viva l'està interpretant una altra gent en una sèrie de televisió.
1: Sí, sí, tens raó, eh?
0: Però sí, em connecta molt amb una realitat que a mi em toca. Sí, sí, sí.
1: A qui recomanaries tu aquest espectacle fins al dia 31 de juliol, Christian?
0: Gent que segurament les va seguir, per descomptat, gent que va seguir a Montserrat Roig, gent que va seguir a Marília Campmany, gent que connectaven amb el seu pensament, amb la seva manera de mirar el món, d'entendre la vida, i una mica també d'aquesta gent que els agrada el teatre documental, fins i tot, diria.
1: Va, doncs seguim. Hem començat amb l'última entrevista a la Sala Atrium, en aquest especial que estem fent avui, el recomanat de RAC1 del GREC Festival a Barcelona. I per on seguim, Christian?
0: Mira, jo us recomano... Jo estic fent recomanacions ara del Festival GREC. No sé si és el millor, no sé si és el més important. Jo us estic recomanant el que jo crec que us pot interessar més, el que jo he trobat més interessant, i sobretot que encara queden entrades. És a dir, sí que al Festival GREC passa aquesta cosa que els espectacles venen puntualment dos dies, sobretot els internacionals, no? Un dia, dos dies, tres dies, o espectacles que de seguida exhaureixen entrades, i jo ara no us estic recomanant espectacles que ja han exhaurit. Us estic recomanant espectacles que encara teniu opció d'anar a veure, com per exemple L'Esquerda en el Món a la Sala Versus Glòries. És un espectacle de text del tabulada, que en dic jo, d'aquí text intens. És d'un dramaturg alemany que viu, el Roland Schimmelpfennig. Jo vaig descobrir el Roland Schimmelpfennig fa uns 20 anys, quan a la Sala Beckett li van dedicar un cicle i van fer tres obres seguides del Roland Schimmelpfennig, perquè aleshores, que t'estic parlant de fa 20 anys, el Roland Schimmelpfennig hauria de tenir potser 30, era com un dramaturg alemany, com el més important dels dramaturgs alemanys contemporanis en aquell moment, i jo crec que ho continua sent ara, no? I em va impressionar molt la seva manera de mirar el món, el seu tipus de teatre, totalment entre la realitat, l'oníric, és aquesta cosa crítica, intensa, però amb escenes aparentment molt quotidianes, però que amaguen molt més del que diuen, escenes fragmentades normalment, retalls aquí, allà, que busqui introducció, nus i desenllaç, que no la busqui aquí perquè no ho trobarà. Aquí veiem escenes fragmentades, moments que aparentment no semblen connectats, però sí, estan molt connectats per darrere amb unes temàtiques que ens parlen de grans temes d'avui en dia, no?
1: Hi ha una història, però, no? Hi ha una història d'un artista, no?, que és convidada a passar un cap,
0: sí,
1: de setmana,
0: a veure,
1: en una
0: és
1: mansió,
0: un matrimoni,
1: no?
0: És un matrimoni que convida a un artista, el matrimoni ric, que diu, ai, aquí hi ha un artista que li podríem finançar alguna obra, alguna cosa, no? I apareix allà l'artista i s'hi presenta amb la seva parella, i això trenca els esquemes, diu, què fas aquí? T'hem convidat a passar un cap de setmana a la nostra mansió. Què fas amb aquesta persona? Només també hem convidat a tu. Però bueno, vinga, va, que passi, que... Però això ja trenca els esquemes dels anfitrions. Diu, per què aquest artista ha vingut amb aquest acompanyant si no l'havíem dit que podia venir amb un massuno, no? I aleshores aquí comença a demostrar-se totes les fractures, no?
1: L'esquerda, que en parlàvem,
0: totes les esquerdes,
1: no?
0: Entre les diferents classes socials, la classe privilegiada, els artistes, la manera d'entendre el món, i surt tot, però insisteixo, d'una manera molt continguda. No us penseu que aquí ara entra un teatre de denúncia, un teatre social, vinga, sortim al carrer, a les barres... No. És tot molt contingut, molt quotidià, però que quan acaba la funció, el rol del Cibel Fènix sempre, a mi sempre em transmet la sensació de, uau, quin viatge, no? De cap i volta, quina intensitat. És una obra per intensitos? Sí. Jo us recomano de tot. Hi ha vegades que us recomano coses més frívoles i hi ha a vegades que us dic, però us adverteixo, aquesta obra està molt bé, és intensita? Sí, però és del milloret que hi ha en quant a dramaturgia actual europea.
1: Molt bé, m'agrada, aquesta recomanació, no? Intensita. Perquè la gent reculli bé el missatge, però al final acabes dient que és una molt bona proposta, és una bona elecció.
0: És un text sòlid, és un text que tot està... Hi ha subterfugi per tot arreu, hi ha subtrames, però dius, aquesta escena, que quotidiana, quina ximpleria. No. Tot va per sota.
1: Segona proposta del Grec. Anem amb la tercera,
0: som-hi.
1: Christian, The Factory.
0: Factory, somni d'una nit d'estiu. Què és The Factory? The Factory és aquell edifici que tenia, aquell centre de creació que tenia l'Andy Warhol al Nova York dels anys 60. Per què li diem somni d'una nit d'estiu? Doncs perquè el que fa Àlex Rigola és agafar l'obra de Shakespeare, segurament la millor comèdia que té Shakespeare, que és El somni d'una nit d'estiu, i la passa per el sedàs del món d'Andy Warhol i el món dels artistes pop dels anys 60 a Nova York, concretament dins de l'edifici de The Factory, on sabeu que Andy Warhol tenia el seu estudi, els seus pupils, el seu equip al voltant, i que, a veure, jo no sóc expert en història de l'art ni d'Andy Warhol, però pel que a mi em transmet, era també un ambient una mica sòrdid. Andy Warhol no era allò trigo limpio, que en diuen, no? Aquí hi havia molta manipulació, hi havia molt abús de poder.
1: Provocació, no? Excés.
0: Sí, excés, drogues, el que tu vulguis, no? I el que fa Rigola és que el bosc d'Arden, que és el bosc del somni d'estiu, és aquest edifici d'Andy Warhol. I a més, tots els personatges els caracteritza... els personatges shakespearians, l'intercanvi de parelles, el creuament de parelles que hi ha al somni d'estiu, no? Aquelles parelles que es busquen entre si i que el follet Puc, amb una flor màgica, fa que les parelles s'intercanvin i es creuen i es creï l'embolic. Doncs tot això, l'Eric Rigola diu, això ho passarem per Nova York dels anys 60, pel món d'Andy Warhol, i jo no ho he vist encara, però em crea molta curiositat. A més, teniu l'ocasió de veure-ho durant tot el mes de juliol. O sigui que, a més, ho fan al Heartbreak Hotel, que és aquesta sala que Rigola va muntar al barri de Badal, que és un barri que, per cert, el barri de Badal de Barcelona, no té...
1: Això és Sants, no?
0: Sí, és a la parada de dalt de Sants. Jo crec que és una zona que, quan va obrir el teatre, vaig pensar, menys mal, perquè era una zona que realment no té teatres, no té espais d'arts escèniques, més enllà de la sala Flyhard, que està una mica més a baix, no? I el que jo al·lucino és que en aquest... És un local, el Heartbreak Hotel és un local molt petit. Jo el que al·lucino és que tots aquests actors, tots aquests intèrprets càpiguen en aquest espai.
1: Tan petit és, sí?
0: És molt petit, sí? Jo us ho dic de debò. I aquí, com tu, la Montsal Canyit, l'Elisabet Casanovas, la Xesca Pinyon, el Jordi Rico, el Biel Duran, l'Oriol Genís, el Lluís Villanueva, el Toni Sevilla, Jordi Oriol... Vull dir, aquí veig una... Clar, perquè a veure, la comèdia del somni d'estiu de Shakespeare té un repartiment molt gran.
1: Clar.
0: I té un punt ambiciós voler fer-la ja per si, té un punt ambiciós, però fer-la en un espai tan minúscul com el Heartbreak Hotel, a mi m'agradarà veure-ho. Jo l'altre dia vaig dir en broma a l'Àlex, dic que fareu servir la plaça que hi ha al davant per poder ampliar l'escenari.
1: Sí, no? Fer una extensió
0: al carrer, perquè és que no hi cabrem tots allà. I em va dir, ja veuràs com tot i cap, i ho estem treballant.
1: Tenim The Factory, tenim l'esquerda en el món, hem parlat també de l'última entrevista, i ara anem amb la nit del Music Alt.

0: Com ho has dit, això, en anglès? Has dit...
1: Music out?
0: Music out?
1: No.
0: La nit del music out.
1: Music out. Va tot junt, no?
0: Del musical.
1: Ho hauríem de dir seguit, no?
0: Del music out. No del musical. A veure, oients, la nit del musical no és... La nit del músic, que és molt alt. És un músic que és molt alt.
1: Hi ha un joc de paraules aquí també, eh? Sí, és, sí, eh?
0: És un joc de paraules fruit del Jordi Oriol, que ja ens té habituats. Aquests jocs de paraules, ens tenen més juny, no fa gaire, tenia aquí la cartellera l'últim àtom, que no era un ultimàtum, era l'últim àtom.
1: Li agrada això de jugar amb les paraules, eh?
0: A Jordi Oriol, tot el que sigui jocs de paraules i humor semàntic...
1: Molt bé,
0: el que
1: doncs
0: vulguis,
1: està molt
0: i a més
1: bé.
0: Se li dona molt bé.
1: Molt bé, ens agrada, ens agrada.
0: Signa el Jordi Oriol la direcció escènica d'aquesta proposta de... És una barreja entre concert, teatre, de musicals... I la cosa és que ells busquen l'origen del teatre musical. Qui va inventar això del teatre musical? De cada cop i volta els cantants, els actors es posin a cantar i a ballar a mig d'una funció. L'espectacle parteix de la figura del músic alt, que és un artista anònim de l'antiga Grècia, que segons algunes referències, això insisteixo, segons l'espectacle, hauria convençut Sòfocles i Èsquil per incorporar música i dansa a les seves tragèdies. I gràcies a aquest músic, que era molt alt, doncs tenim el teatre musical. A veure, és òbviament una conya que serveix, però, ojo, perquè és de la banda de Barcelona, tocant en directe, i fan una tria de cançons del teatre musical, però del teatre musical de Broadway, del West End, i teatre musical català. És a dir, que aquí fan un repàs molt, molt condensat i molt ràpid, però molt, molt escaient, de què es considera teatre musical. O sigui, els couplets catalans, la sarsuela catalana, és teatre musical? Doncs sí, aquí tot el que sigui combinació de teatre i música, més enllà del que ens vingui del West End o de Broadway, podríem considerar-lo teatre musical en certa manera, no? O sigui, fa un exercici, si m'apures, molt teòric, però alhora molt, molt, molt, molt evident de que el teatre musical és un gènere que a Catalunya, a casa nostra, ja existeix des de fa molts anys, també. Fins i tot, si m'apures, abans que Broadway o abans que el West End, ja se'n feia teatre musical a Catalunya. I aquí hi ha un aiguabarreig que, no em diguis com, però funciona. Funciona. És un espectacle que es va veure la temporada passada al Grec i que va tenir tant d'èxit i va agradar tant que aquesta edició han dit, home, recuperem-lo.
1: Repetim.
0: Perquè a més és un musical de gran... És un espectacle de gran format. Vull dir, és un espectacle que després diu, això ho podíeu portar a un teatre? Bueno, teatre, espera, que aquí hi ha la banda de Barcelona...
1: Clar, és el que és contrari de l'obra d'abans, no? Diu, que dèiem, no?
0: Hi ha la banda de Barcelona, hi ha aquí una dotzena d'intèrprets, hi ha també un cos de ball... Vull dir, ostres, és un espectacle que jo dic que va molt bé al Grec perquè omple molt l'escenari del Grec. O sigui, funciona, us dic en sèrio.
1: No, no, si dius que repeteixes és per alguna cosa, i a més que em dedica la banda municipal de Barcelona... celebra enguany 140 anys d'història, que és una de les formacions musicals més antigues d'Europa, Christian.
0: Doncs sí, i és un luxe poder tenir un espectacle al Grec de teatre musical amb una banda en directe.
1: Doncs va, acabem perquè abans de marxar tens encara una quarta proposta fins al 2 d'agost després de nosaltres a l'Espai Texas.
2: Viatjarem tot seguit.
0: Això és un musical del Miquel Tejada i el Jumon Erra, una Júlia Jové i el Xavi Navarro. Això és una obra de teatre del Romer que el Jumon Erra va dir, això podria ser un musical. I sí, dit i fet, va agafar aquesta història d'aquesta parella que aquí representen, doncs això, la Júlia Jové i el Xavi Navarro, que és aquesta cosa de... Quan tu ets parella d'algú durant molt de temps, això molts oients s'hi hauran trobat, quan ho deixes, després, jo què sé, de 10 anys, de 15 anys, ho deixem. Aquí hi ha una relació entre les dues persones que és més que de parella. Una relació de vida, una relació d'amistat. Bueno, ho deixem, però jo no entenc la meva vida sense tu, encara que ara jo no siguem parella. Ens podem continuar veient o podem continuar, no convivint, però sí que... fent una vida més o menys plegats.
1: Quin debat aquest, eh?
0: Perquè, clar, jo és que no sé viure sense tu. Vale, d'acord, que l'amor s'ha acabat i ho deixem i estem d'acord en què ho hem de deixar.
1: Bueno, hi haurà de tot, Christian, eh?
0: Sí.
1: No sé viure sense tu o marxo perquè necessito viure sense tu,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, però és aquest exercici de dir, jo he estat vivint amb una persona durant 10-15 anys, un fotimer d'any, ho deixem I ara jo, com si la meva vida gira entorn dels dos, en realitat, el meu cercle social, per on jo em moc, tot. Vull dir, no puc canviar-me de ciutat, o no puc... No?
1: I hi ha coses que ens uneixen.
0: I a més hi ha coses que ens uneixen. Vull dir, potser sí que em ve de gust anar un dia a prendre algú amb tu, o anar al cine amb tu, un dia que no sigui en parella. No? I aquesta reflexió és la que fa aquest musical. Aquesta reflexió és això, és superinteressant. La música és del Miquel Tejada, i el Newman em diu, és que ho vaig veure claríssim, que aquesta obra de teatre havia de ser un musical... Ningú ho havia fet fins ara, però, aquí ho tenim, un musical de nova creació en català, en el marc del Festival Grec, només molt poquets dies, del 30 de juliol al 2 d'agost, a l'Espai Texas, després del Permagel, doncs va després de nosaltres.
1: Doncs mira, el Jumon R, que va ser company meu aquí a RAC1, als inicis de RAC1...
0: Està triomfant,
1: Fa 26 anys,
0: Està triomfant als escenaris, que ho sàpigues.
1: I com me n'alegro,
0: I està anant molt bé.
1: Ja despuntava, ja tenia fusta en aquell moment, i ara, doncs, anys després, no és el primer cop que parlem d'ell aquí, en aquest espai de teatre, Per tant, li desitgem molts èxits i que tothom el vagi a veure a l'Espai Texas fins al dia 2 d'agost, aquí ja després de nosaltres, que a més és el que dèiem, no? Aquesta obra, Cristian, reflexiona sobre les noves formes de relació i els vincles afectius contemporanis que al final estan en el nostre dia a dia i tots en parlem.
0: Sí, a més, jo crec que aquest debat que jo t'he plantejat o aquest dilema que jo t'he plantejat, i acabo, avui en dia està més en voga perquè som més conscients del tema de la responsabilitat afectiva o de les cures, o que abans potser era com, hòstia... ens ho callem i encara que ho passem malament els dos, doncs no ens veiem mai més. En canvi, ara som més conscients.
1: Bueno, hi ha de tot, Hi ha de tot.
0: Hi ha de tot, sí.
1: No, tu generalitzes molt. Jo aquí estic en desacord amb tu perquè depèn de cada persona,
0: Jo agafo, miro els podcasts que tinc disponibles i la majoria m'estan parlant de cures efectives, de responsabilitat. Vull dir, és un tema... Això no m'ho negaràs. Altra cosa és que si és realitat o no, però és un tema... que mediàticament almenys hi és sobre la taula.
1: Però saps per què? Perquè és una assignatura pendent, també.
0: Ah.
1: Hi ha molta gent que no té aquesta responsabilitat afectiva de la que tu parles,
0: Doncs mira, a més dels podcasts i a més de tot, al teatre també trobareu aquesta reflexió.
1: Jo crec que trobem les dues vessants, no? Els dos extrems. Gent que en té molta i gent que en té molt poca. És que això és un debat i, clar, arribar a posar-se d'acord de vegades és molt difícil, no?
0: Bueno.
1: Perquè tenim aquests dos extrems, clar.
0: Jo no volia acabar així.
1: Cristian, avui ens acomiadem fins al mes de setembre, però ho fem doncs amb aquesta bona proposta que és anar al Grec, que tothom vagi al Grec.
0: Que tothom vagi i que tothom gaudeixi i, escolta, és que jo a vegades recomano coses, insisteixo, molt intensetes o coses més lleugeres. Jo, l'important és que cadascú sàpiga quin és l'espectacle o la proposta que li ve de gust o li encaixa anar a veure. Potser aquesta no t'encaixa, t'encaixarà la següent, segur.
1: Hem donat moltes propostes,
0: Per això, i
1: moltes idees.
0: I molt diferents, i a vegades jo adverteixo de compte, això que pot ser molt així o això que potser els que sou aixà no us agradarà. Jo ho adverteixo. Com a mínim, siguem sincers, i cadascú triï.
1: Uh-huh. Un dubte que tinc jo ara, abans que marxis de vacances i que agafis la maleta que ja la tens aquí preparada.
0: Sí.
1: Tu aprofites per anar a veure teatre allà on vas de vacances o no?
0: Sí.
1: Sí? No desconnectes,
0: Sí, fins i tot he arribat a veure El rei León en francès a París, imagina't.
1: Veus? Ja m'ho imaginava jo. Doncs, Cristian, que vagi molt, molt bé, que descansis molt i ens trobem en unes setmanes.
0: Bon estiu.
1: Adeu.
3: Recomanat, amb Esther Muñoz.
1: Toca parlar de videojocs al recomanat de RAC1 i per això donem la benvinguda al nostre col·laborador, en Joan Vigil, el nostre apassionat dels videojocs. Joan, com estàs?
4: Molt bé, gràcies per rebre'm, Esther.
1: Gràcies. Gràcies a tu per venir, perquè t'he de dir que jo estic aprenent moltíssim amb tu aquí,
4: Sí, entenc que sí. Potser hi ha una audiència més de pares que no de nens.
1: Som els boomers.
4: Els boomers, no? Que els videojocs ja us va més nou. Però, bueno, m'alegro mostrar-vos, no?, una mica aquest món.
1: De què vols parlar avui? En què et vols centrar?
4: Bé, em vull centrar en una cosa que va passar fa unes setmanes amb la botiga de Game, que és la botiga on es venen més videojocs aquí a Espanya. És que al Regne Unit, d'on és origen la botiga, va tancar per complet tota la seva sucursal. I això va portar moltes alarmes aquí a la gent que li agrada comprar-ne videojocs, perquè van dir, ostres, que a Espanya tampoc no tanquin. I no, justament vinc a dir que és al revés i aprofito I parlo del, escolta, del format
1: físic.
4: Del
1: fenomen.
4: Clar, de que les botigues físiques, no els videojocs, a tot el tema, a tots els àmbits de la nostra vida s'estan anant, tot és digital, tot és al mòbil, tot és a tot arreu, aquest món virtual, i, home, preocupa, a mi em preocupa perquè sóc molt del tema físic. Em preocupa molt.
1: Doncs t'he de dir que crec que has triat molt bé. Primer, perquè les botigues game les conec perfectament.
4: Ah, sí?
1: Perquè el meu fill, l'Aitor, em porta sovint...
4: Has hagut d'anar més d'un cop.
1: Perquè, a part, és que en tinc una molt a prop de casa meva.
4: Sí.
1: I anem bastant a veure videojocs, a comprar-ne, sí, a informar-nos, i ara que has dit això... M'he quedat una mica així, realment. Què ha passat? Què ha passat?
4: A veure, el que passa és que, per veure una mica, per entendre, Games era una empresa anglesa, no és espanyola, no? Molta gent es pensa que és originària d'aquí, i va començar allà, i eren dues empreses que es van fusionar en una, i van de missatgeria i de videojocs, les van unir, i van fer aquesta empresa de game. Què va passar? Que va haver-hi molt d'èxit i la van exportar a Irlanda i també a Espanya. I Espanya ha tingut un superexitàs, aquí són molt de jocs.
1: Aquí porta molts anys, no?
4: Molt, porta més o menys uns 20 anys, més o menys des del 2006.
1: Clar,
4: vale?
1: Dues dècades.
4: Molt bé, i li va tan bé que tanquen les sucursals de Regne Unit perquè allà sí que tenen molts deutes l'empresa, i en canvi la d'Espanya, com fa temps que es va separar de l'original, escolta, està tot tranquil·la, i de fet... Veu que li va tan bé, que vol millorar les botigues, vol millorar les sucursals que ens trobarem per tot Espanya, de les més de 200 botigues de game que hi ha a Espanya.
1: O sigui, aquí anem per lliure una mica, eh?
4: Sí, aquí justament hi ha hagut una cosa curiosa, i és que aquí Espanya va molt bé. Però és una gran excepció. Realment, el món de físic, botigues, ja siguin discos, ja siguin pel·lícules, DVD, tot el tema de l'estoc està desapareixent per complet.
1: Però no vols dir, Joan, que potser nosaltres anem més endarrerits i que al final ens pot passar com els passen vells?
4: I tant, hi ha un punt de... Jo noto, perdó, aquí tot el respecte, noto que a Espanya aquí hi ha un punt de retard. En general, tot ens arriba un pèl més tard, fins i tot les modes. Fins i tot les modes, així de trist, no? Però bé, l'auge imparable del videojoc digital és obvi. A veure, una de les principals raons de que la gent comenci a tancar les botigues perquè és que la gent compra més digital és que només es vol comprar digital, pràcticament. I és que hi ha molts avantatges amb el digital. Un d'ells és, clarament, la comoditat. No has de pujar, com per exemple tu amb el teu fill, i baixar a la botiga i haver de comprar, no sé, no. Estàs a casa, obres la consola, i ara les consoles tenen una botiga digital en la qual tu pots afegir la teva targeta i la pots guardar fins i tot amb el teu IBAN tot ficat, i és que està un clic. L'únic que demana és una confirmació de contrasenya, aquesta del teu... de l'Imagine Bank, per exemple, llavors te'n vas al mòbil i confirmes. I ja està.
1: Sí, sí, no, no, a veure, això ho fa pràcticament tothom, però jo sempre defenso que no és el mateix, eh? Igual que també et dic que m'agrada molt anar a comprar roba, anar a les botigues, anar a provar-me-la, a veure com em queda, doncs, amb els jocs, igual.
4: El ritual.
1: Amb els llibres.
4: El ritual.
1: Llibreries, o sigui, anar allà, tocar-ho, fullejar-ho, parlar amb la persona que et ven aquell producte, que t'aconsella, no és el mateix.
4: És que és fred, i a més és buit, et quedes a casa i no, és com si no hagués passat
1: res. Impersonal, és molt impersonal.
4: Clar, a mi m'agrades, recordo que m'agradava molt aquesta búsqueda del videojoc a les botigues, no?
1: I ara, la recerca.
4: Més d'un cop m'he quedat molt buit després de comprar-ne un, no? Un altre, després està que quan el tens, ja no has ni d'aixecar-te, no? Imagina que tens estanteria del videojoc un pèl lluny, no t'has ni d'aixecar, és un clic literal del mando.
1: Som tan sedentaris,
4: és tot això.
1: No moure't.
4: És anar al mínim mou moviment.
1: A lo fàcil.
4: I bé, això acaba... És que és normal, hi ha molts altres àmbits on hem agafat hàbits molt ràpids, molt directes, i a videojocs no havia de ser un menys, no?
1: Joan, posem-nos en situació, no?
4: Sí.
1: Ens deies que una miqueta l'arrencada d'aquesta secció d'avui és la notícia que es va publicar del tancament de Game al Regne Unit i el futur del videojoc físic, no?
4: Sí.
1: Una miqueta la història d'aquesta empresa britànica, quina és, no? Quan va ser fundada?
4: Bé, es va fundar l'any 90, i es va centrar molt en la venda física, una cosa que va desapareixent, i per això va acabar expandint-se aquí a Espanya, i el 2006 va comprar dues cadenes locals, no sé si alguns més antigots la recordareu, que es deien Centro Mail, vale? I era molt coneguda aquí de videojocs, i bueno, es van unir i van fer Game. Durant dècades, Game ha estat un referent total per als jugadors, o sigui, compra de novetats, les reserves, un cert espai de trobada, ara ja no tant, fa tant, i bé, ostres, és que s'ha anat tot el Regne Unit, tot s'ha anat, i en part és la competència que és Amazon, també.
1: Clar,
4: perquè, bueno,
1: clar,
4: si
1: clar,
4: Amazon
1: clar,
4: està tot, també hi ha videojocs. Uh-huh. Jo, perdona, jo el que et volia dir és que, a part d'això, és que, de veritat, els avantatges del digital semblen no acabar. Hi ha un tema de l'espai.
1: I és quins destacaries tu, exacte, com a avantatge de l'opció digital, quin seria, no? I que expliquen una miqueta, doncs, aquest auge imparable que
4: sí,
1: tu deies.
4: Sí, jo crec que és, en part, és que l'espai per mi m'importa molt. Mira, jo ara és fort el que diré, però jo probablement tinc més de 100 jocs a casa, això són molts jocs, però és que porto molt de temps jugant, vale? D'aquests 100 jocs, 20 els tinc en físic, 80 són en digital, no? Perquè, bueno, et vas acostumant, i clar, hi ha 20 jocs, ja és una estanteria, és una... i segons com, sí, són capsetes de petites, les de videojocs, però és molt d'espai. El digital, puc tenir 80 jocs i la meva casa no s'ha mogut res. Llavors aquí, això és una altra comoditat, no? Uh-huh. Jo trobo que aquí les... mira, aquí ho tinc. Les botigues digitals com Steam, la botiga de PlayStation, la botiga d'Xbox, la Nintendo, tot això aprofiten molt que la gent comença a anar més al tema digital i què fan? Fan tot de descomptes enormes.
1: Clar.
4: I això és que és absurd i tot. Una de rebaixes m'he arribat a trobar, o sigui, pràcticament cada dia de l'any que entres a aquella botiga s'inventen una excusa, rebajes de Halloween, rebajes de no sé què, i sempre trobes rebaixes. I clar, com el món físic no és tan, no hi ha tanta rebaixa...
1: És al revés, passa al revés.
4: Pràcticament al revés, es tanca moltíssim, no?
1: És, clar, més cara l'opció física que l'opció digital, i a diferència de preu.
4: Sí, a veure, quan un joc surt, malauradament avui en dia són uns 80 euros de sortida, és un producte pràcticament de luxe.
1: En físic o en digital?
4: Tots dos.
1: Els
4: Però què passa? Que a les... potser setmanes, el digital comença a baixar. Però no, el físic està un bon temps allà ben agafat i dius, escolta, llavors, escolta, doncs m'ho comprarem digital.
1: Uh-huh. Després hi ha també, doncs, això que dèiem, no? Les seccions de compra i de venda de productes seminous.
4: Clar, el seminous és un altre món, està creixent molt, hi ha una botiga que es diu Zex, amb C, que sóc un gran consumidor d'allà, va molt bé, per què? Perquè és que, bueno, molta gent no li ha agradat el joc, m'invento, i es revén aquell joc que no li ha agradat, no li ha convençut, i immediatament cau el preu a la meitat, fins al 75%, i te'l trobes molt més barat, però ja està usat. Està més brutot, fins i tot, no? Has d'arribar a casa i a netejar-lo, però és més barat.
1: I això també deu passar amb canals com, per exemple, Wallapop, per exemple.
4: Clar. No, és que a tot arreu. Hi ha tot de fronts, no? Amazon, Wallapop, Amazon és més car, però és una mica l'equivalent. Amazon seria el més nou i el Wallapop seria la part més barata.
1: Tot i que nosaltres aquí, al Recomanat, defensem molt l'opció de la segona mà i de donar vida a tot.
4: I tant.
1: Avui parlem de videojocs, però amb en Marc Solanes parlem, doncs, això, per exemple, de tèxtil, que en vam parlar amb ell. Per
4: aquest és el tema. Hi ha un superavantatge per les empreses a l'hora de la distribució del tema del plàstic. L'ecosistema es beneficia molt amb menys d'aquestes capsetes de color blau que són tan cares pel món i pel nostre ecosistema. Jo ara del que volia parlar era de l'era de la subscripció. Aquests ecosistemes digitals que s'han inventat les empreses perquè et quedis de dins. Aquí hi ha un company a RAC1 que es diu Ignasi, que és superfan dels videojocs, i com som amics i ens tenim agregats, a la meva consola més d'un cop, quan està jugant, em surt, mira, Ignasi està jugant, no?
1: Molt bé.
4: I més d'un cop sempre veig que està en aquest ecosistema. Què és aquest ecosistema?
1: Com doncs funciona, sí?
4: Serien les subscripcions. Igual que tu et subscrius a Netflix, et subscrius a PlayStation Plus, que és una subscripció anual, bueno, uns més o menys 70 euros, més o menys, anual. Però igualment és car. Tot per què? Perquè tinguis aquest accés en línia, però sobretot perquè tinguis accés a una biblioteca de videojocs que ells trien. Ja no ets tu, ja no compres els videojocs. Ara ells et diuen, aquí tens, m'invento, 20 jocs, i tu els jugues gratis, 70, bueno, gratis, per 70 euros a l'any, no?
1: Val.
4: Llavors, això ho estan fent totes les empreses. Aquí, com amb Netflix, per exemple, és pèrdua de propietat total, no? Ja no tens la pel·lícula, el DVD, no, ara és el que el Netflix tingui, uh-huh, perquè el Netflix va traient coses de tant en tant. No?
1: I tenen bona oferta o què?
4: Sí, és una molt bona oferta, i haig de dir que no dic que no ho recomani, eh? Pot anar molt bé si vols gastar molts menys diners, és més econòmic, sí? Et gasta 70 euros l'any i ja està, perquè hi ha bastants jocs allà dins. Però no hi ha la propietat, i a mi això és una cosa que em molesta molt, m'agrada molt tenir el meu joc, me l'he comprat jo, pum. Però si no, mira, és una altra opció.
1: Tu no l'has escollit, aquesta, eh?
4: No,
1: de moment, eh?
4: No, de moment m'alegro que no, perquè és que... Saps què passa? Que et fa molt dependent. Et fa dependent total de la plataforma,
1: dir, eh?
4: I a més et fa més fidel, no? O sigui, a l'empresa li agrada molt, no? Ja no és una vegada que compres el videojoc, perquè potser és econòmic a curt termini, però a llarg termini, 70 euros, 70 euros, 70 euros, i tu segueixes tenint el mateix joc i ells tenen una entrada de diners molt constant, no?
1: I després també s'ha de dir, Joan, que poden passar dues coses. Aquesta que tu explicaves, que realment es converteixi en una addicció,
4: sí.
1: Que vulguis jugar a tota hora, cosa que no ens interessa.
4: També és veritat, sí.
1: Ni a la gent adulta ni als més petits, eh? Perquè clar, jo quan veig el meu fill, les hores que s'hi pot passar, si no el convido a fer coses, a casa decidim de fer plans i sortir de casa, ell ja estaria doncs hores i hores i hores.
4: Això és un problema.
1: Però després es pot donar el cas contrari, que com per exemple, no, els que tenim plataformes, digue-li Netflix, digue-li Filmin a casa, i que pràcticament no les fem servir, que les utilitzem poquíssim, pagues la quota, però en realitat és com aquelles quotes de gimnàs que pagues i no hi vas al gimnàs.
4: Sí, no sé si passa que tens Netflix, potser tens algun altre HBO i tot això, i només toques Netflix, no?
1: No, jo a dia d'avui, Joan, et seré sincera, no toco cap d'elles.
4: Cap d'elles?
1: No. No, perquè tinc moltes coses a fer, de feina i fora de la feina, i pràcticament no les faig
4: servir. Ja passa.
1: No les utilitzo.
4: Ostres, veus,
1: i sobretot també quan arriba el bon temps,
4: clar, que encara
1: menys.
4: Clar, no, entenc que t'acaba encaixonant a casa i millor que no, si ho pots evitar.
1: Ara, aquestes empreses que tu citaves, Microsoft, Sony o Nintendo, aquí tenen un sistema especialment atractiu per elles.
4: Un bon negoci, estan ben agafats i realment saben que hi haurà ingressos, hi haurà promocions, tot serà més barat, és molt més bo per ells que no per nosaltres. Però és que el digital també té inconvenients. Hi ha avantatges, però també té inconvenients.
1: Quins destacaries, Joan?
4: Home, no és perfecte. El primer gran problema, i és un que a mi realment m'emprenya moltíssim, és que no es pot revendre. Tu et compres un videojoc i allà es queda. O sigui, tu no estàs comprant un joc, estàs comprant la llicència d'ús d'aquell joc. Llavors, és un codi en un lloc. No li pots deixar a un amic. No li pots fer un tengui-tengui aquell de les
1: cartes.
4: No
1: li pots cedir a ningú,
4: És que està allà. Està anclat a la teva compte de la consola i ja està. I a mi això em fa molta ràbia.
1: Tampoc pots fer com es feia. És que ara no sé si es fa o no es fa. Amb Netflix, allò que es pot compartir un usuari...
4: No, s'ha intentat,
1: És impossible fer-ho,
4: Hi ha alguna espècie de codi més fort amb aquest tema de consoles i es queda super restringit, limitat a cada jugador. I això no beneficia aquest supernegoci més ecosistema de seminous. Perquè és que, clar, com no el pots revendre, i m'ha passat que m'he comprat algun digital i deia, ostres, no m'acaba d'agradar i no puc fer res, i ara ja es queda. No.
1: Aquí has perdut els diners,
4: Tal qual, sort que no era tan car, tu.
1: Després també hi ha, Joan, aquest debat de saber si realment ets o no el propietari d'un joc digital.
4: És el que hem dit una mica, no? Quan estàs comprant la llicència d'ús del joc i no estàs comprant el joc en si, jo noto així. Quan avui en dia hi ha uns jocs, vale, que després de 2 o 3 anys el servidor de l'empresa cau, perquè cal passar pàgina, per dir-ho així, fan més productes i deixen caure. Què passa? Que quan cau el servidor, el joc ja no funciona. I jo m'he gastat els diners. En canvi, tu tens el disc i el tens. I sempre el tindràs. Mentre tinguis la consola i el disc, sempre tornaràs, no? I això, els jocs, hi va per tot. Pels vinils, pels DVDs, per tot. Per tot el que sigui en físic, no?
1: Uh-huh. Estem acabant, però abans volies fer una reflexió sobre aquesta relació que hi ha entre els videojocs, les fotografies, la música...
4: Sí.
1: Al cap i a la fi, les nostres vides en un món virtual que si deixa de funcionar, aquí ho perdem tot,
4: Totalment. O sigui, no m'agrada perdre aquesta propietat, no m'agrada tenir aquest fora de control, no? Hi ha un punt meu aquí del control, però és que hi ha un cert ritual molt xulo de tenir la prestatgeria plena, de tenir les teves coses. No dic Diògenes, perquè no cal arribar a aquest punt, però home, no fotem. Si això és meu, m'ho he comprat, ho tinc allà. I bé, a veure, el que passa és que ara el que cal és conviure. És conviure i que el digital i el físic sàpiguen aprendre a viure, perquè el físic no desapareixerà, vale? Simplement es farà aquesta cosa superexclusiva, superúnica, de que, ostres, aquest és tan xulo que me'l compro un físic, tu, però la resta serà tot digital, com està passant, malauradament, a tot arreu.
1: Sí, al final aquesta és la conclusió, no?
4: I tant.
1: Hem d'acostumar-nos, doncs, a conviure amb les dues realitats, clar, perquè al final són dues realitats, la física i la digital.
4: Aprendre a conviure.
1: Han de ser compatibles.
4: Hem de poder-ho fer.
1: I tu encara que ets d'una generació, Joan, que pràcticament heu viscut sempre amb el digital. Nosaltres que veníem només al físic, això ho podem tenir més clar.
4: Home.
1: Però vosaltres no tant, eh?
4: Sí, sí, jo vinc amb una claredat molt gran, vinc aquí a la secció, vinc aquí a parlar, però som generacions digitals, ens costa molt. Si has nascut amb això, renega d'això, no? És difícil, és difícil.
1: Joan Vigil, apassionat dels videojocs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda més aquí al Recomanat de RAC1 i t'esperem el mes vinent.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. Adéu.
4: Adéu.
3: RAC1.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol als hipermercats i a Carrefour.es.
7: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
8: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
7: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
8: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
9: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
10: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
11: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.

0: d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
2: Sí.
1: I després a cala meva mare, Olot.
2: Mm-hmm.
1: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
2: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Espanya cap a la segona estrella, amb un 15% de descompte directe en tots els televisors, del 17 al 20 de juliol.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Recomanat. De tot, per tothom. A RAC 1.

0: I amb aquesta sintonia entrem a les sales d'exposicions catalanes i això ho fem cop cada mes de la mà del nostre expert, del nostre col·laborador, del museòleg, historiador de l'art, Damià Amorós. Damià, bona tarda.
1: Bona tarda, Esther.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: I amb moltes ganes de sortir, d'entrar, de veure art.
1: Sí.
0: I anem cap a casa.
1: Anem cap a Vilaseca, si et sembla, perquè...
0: Sí, perquè ens has de parlar d'una feina que has fet tu. D'una feina que fas tu, que també en fas, de feina, per anar als platós de televisió i als estudis de ràdio. El nostre col·laborador, el Damià Amorós, és un professional de l'art i també té una exposició pròpia.
1: Sí, bueno, pròpia, a veure, he fet funcions de comissari, que és una de les meves feines com a historiador de l'art i com a museòleg, i des de fa un any, sí, ara serà la segona, col·laborem, i molt estretament i molt content, amb la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Vilaseca. Vilaseca és una mica un d'aquells desconeguts del Camp de Tarragona, perquè, tot i tindre la Pineda, moltes vegades pensem en Salou, Cambrils, Altafulla, Torredembarra i la ciutat de Tarragona o Reus, però al Camp de Tarragona s'està creant un pol cultural molt important, que és la població de Vilaseca.
0: Molt bé.
1: Té un auditori d'una característica brutal, té un celler cooperatiu de Domènec i Roure, que és el fill de Domènec i Montaner, que ara ja l'han convertit en un espai polivalent espectacular, extraordinari, i té un castell que l'any passat hi van fer una exposició que es deia El modernisme, el castell de Vilaseca, una residència àulica brutal, bueno, el poble d'en Xavier Grasset, que la seva mare va néixer al castell de Vilaseca.
0: Correcte, el company de TV3.
1: Sí, senyora, i fa un temps l'Ajuntament va adquirir el castell i l'ha convertit en un centre cultural. Farem una exposició que es diu Mirada Mediterrània, en què jo crec que el primer plat ja és fort, perquè hem reunit sis sorolles, sis obres de sorolla. El cartell és una obra de sorolla, que són les seves filles vestides a cavall, vestides de valencianes. És una peça d'almanac, però reuniu obres del Museu Abelló, del Museu de Montserrat, de la Fundació Mascort i del Museu de Reus, on podem apreciar aquest sorolla íntim, el sorolla mediterrani, el sorolla que retrata els seus amics, sorolla de la llum, però al mateix temps creem un diàleg amb pintors com Martí Alsina, Aristides Mallol, Jaume Mercader, Olga Sacharoff, Jordi Serrà, que és un pintor de Vilaseca, amb una sala dedicada a ell, i el que volem és respondre a aquesta preocupació que moltes vegades tenim pel nostre patrimoni, pel nostre paisatge, com l'hem manipulat, com l'hem canviat, i entendre que al llarg del temps la Mediterrània, des de la nostra banda, però també des de la banda africana, i des dels pols, des de Terra Santa fins a Gibraltar, ha estat el Mare Nostrum, i sorolla, com et deia Martí Alsina, i fins i tot és una exposició bàsicament pictòrica, però hem volgut incorporar una escultura d'Aristides Mallol. Els aficionats del Barça els hi sonarà al carrer Aristides Mallol.
0: Home, és on estan les oficines del Barça.
1: Sí, senyora. Però la gent no sap qui és Aristides Mallol.
0: Les oficines centrals, sí.
1: I Aristides Mallol és un gran escultor nord-català, nascut a Banyuls, a prop de Colllibre, i ell retrata una Mediterrània, fins i tot Josep Pla en parla en diversos dels seus escrits, retrata una Mediterrània en volum. Fa unes dones que semblen unes cariàtides gregues, però del segle XX. I tant va ser apreciat Mallol que fins i tot els francesos, clar, ell neix a França, però és Catalunya Nord, li dediquen un museu a París. Que París qui té museus? Té Rodin, Victor Hugo. Ostres, és un personatge clau per la història de l'art contemporani, i a Vilaseca l'hem volgut reivindicar, posar-lo al nivell mateix de sorolla, i a més amb un esforç molt fort dels museus de Catalunya per poder reunir aquesta exposició, que es fa tot d'obres deixades això per museus catalans.
0: Una exposició que s'inaugura el 12 de març, però que teniu una oportunitat de visitar durant tot l'estiu,
1: sí,
0: perquè hi serà fins al 27 de setembre, amb aquests sis sorolles que, no sé, de quina època són?
1: Mira, els sorolles, comencem amb dues peces que són bastant del seu cicle de formació, 1896-1899, seguim amb retrats de 1900, com és el que figura en el cartell, que els espectadors el poden trobar ràpidament per internet, i acabarem amb una peça, que és un retrat d'Aulerio Barruete Moret, que és segurament l'últim retrat que va fer Sorolla, que és un retrat que a mi em fascina, perquè
0: per
1: no està acabat. És un retrat non finito. I veiem com Sorolla treballava, hi ha la cara de la persona, hi ha les mànigues, però la resta de llenç està en blanc perquè ell va morir abans d'acabar-lo. I això és una forma, jo crec, molt interessant de descobrir com treballar l'artista en aquestes obres que queden sense acabar. No?
0: Us ha costat molt d'aconseguir aquest material per aquesta mostra?
1: Un embràs deuen ser 10 mesos, 9 mesos,
0: 9 mesos
1: de feina,
0: sí.
1: Doncs nosaltres portem 9 mesos treballant en aquesta exposició, ha estat relativament dura, per un fet important, que és tot el que engloba haver de contactar amb tants museus, amb tantes institucions. Vull agrair des d'aquí la feina que ha fet tot l'equip de la Regidoria de Cultura, la Manuela Moya, l'Amèlia Rico i tot l'equip, perquè realment ha estat extraordinari.
0: Doncs us vindrem a veure.
1: Oh, i tant, us esperem, eh?
0: Aquesta és l'excusa perfecta aquests mesos, aquestes setmanes, per visitar Vilaseca, el castell de Vilaseca, i fer aquesta mirada mediterrània, aquesta exposició que ens ha portat avui el Dami Amorós, museòleg, historiador de l'art, i que ha fet aquesta feina excel·lent. Us vindrem a veure.
1: Gràcies, Esther.
0: Damià, adéu.

0: I arriba el moment de tancar la primera temporada del recomanat a RAC1 i de saludar el nostre company de RAC 105, l'Enric Font. Enric, com estàs?
1: Hola, què tal? Escolta'm, això, una temporada ja, ha passat pim-pam.
0: Volant. Mira, ja estem preparant la maleta. Jo crec que tu encara et falten alguns dies,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, a RAC 105, almenys el ja tardes, plegarem una mica més tard, però jo també ja estic fent recompte de què em faltarà per posar la maleta, clar.
0: Tu després t'incorporaràs més tard, per tant...
1: Bueno,
0: encara tindràs uns dies, eh?
1: No,
0: que no coincidirem,
1: clar,
0: eh?
1: No ho tinc clar.
0: Potser t'avances, no?
1: Sí, sí, exacte. Va, que avui acomiadarem temporada i també el programa amb un autèntic himne d'estiu. Una cançó eurodance del 1994 a càrrec d'un projecte italià anomenat Playa Hiti, que aquests jo crec que ja pensaven, doncs, això, anar a la platja i tal, per això van posar Playa Hiti. Vinga, anem-hi. Doncs una cançó que ens recorda que l'estiu pot ser màgic. De fet, s'anomena així. The Summer is Magic.
0: Doncs m'encanta aquest missatge. Enric, que tinguis molt bones vacances.
1: Igualment.
0: Descansa molt.
1: Esperem.
0: Gràcies per tota aquesta temporada de bona música.
1: A vosaltres.
0: T'esperem la temporada entrant.
1: Bueno, ja ho anem parlant.
0: Ho negociarem.
1: Encara no hem renovat res.
0: Encara tenim uns dies per negociar. I els oients, descanseu molt, disfruteu moltíssim i us esperem el 5 de setembre aquí, al Recomanat de RAC1. Que vagi molt, molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona tarda, són les 4. A aquesta hora continuem pendents dels grans incendis de l'Aragó i Guadalajara que continuen descontrolats i ja han cremat milers d'hectàrees. Més de 15.000 en el cas de l'Aragó. Mentrestant, a Catalunya es manté l'alerta per l'alt risc d'incendi, per això els bombers han reforçat el dispositiu per aquest cap de setmana. Celebren que ara mateix no hi hagi cap incendi actiu, però alerten que no es pot abaixar la guàrdia perquè les temperatures, tot i que han baixat, encara són molt altes. Ho explica RAC1 Anna Martín, inspectora del cos de bombers.
2: Actius com a tal no en tenim cap. Tenim 17 incendis forestals en fase de control, o sigui, controlats, dels quals en aquest moment ara en tenim 4 en vehicles. Quan els tenim controlats vol dir que estem mantenint la vigilància per tal de comprovar que no tinguem cap fumarola que pugui amoïnar-nos o que haguem de treballar.
1: On hi ha vehicles de vigilància és als focs de Sant Quirze Safaja, Aiguamúrcia, Sentmenat i Rubió. Els comuns avisen Salvador Illa que seran exigents amb el govern i el compliment dels acords signats. La coordinadora dels comuns i diputada al Congrés, Candela López, li recorda que no té ni majoria ni cap xec en blanc. López també s'ha referit avui al projecte estatal de Sumar i altres formacions de les esquerres espanyoles. Diu que la formació està treballant per construir un projecte sòlid.
3: I estem treballant. També estic convençuda, no?, i sé que aquest espai té grans lideratges amb moltes forces i amb moltes ganes de liderar aquesta resposta ofensiva, no?, a la onada reaccionària. Per tant, estem destinant, no?, molts esforços a la construcció d'aquest projecte sòlid, perquè en realitat aquest projecte no vol ser només un projecte que s'aglutini al voltant d'un lideratge, vol ser un projecte fort.
1: López n'ha parlat al Consell Nacional dels Comuns. El govern ha començat a desplegar el conveni Maresme per pacificar l'N2 a Mataró. Es preveu que les obres comencin l'any que ve, amb una inversió total de 384 milions d'euros. Salvador Illa ha explicat que han estat negociant llargues hores i que el conveni tindrà un impacte important al Maresme.
4: Hem dit al govern d'Espanya, això ho has de fer tu, perquè ens vam acceptar que ens transferissis la Nacional 2, però home, dona'ns en condicions i ja ho executarem nosaltres. Hi ha hagut un procés de diàleg que no ha sigut curt, perquè el que estem fent és una cosa important i que generarà un efecte transformador rellevant a la mobilitat de la comarca.
1: També s'estan redactant els projectes executius per millorar 5 accessos a la C32 entre Lilla i Sant Pol de Mar. I en l'àmbit internacional, Alemanya ha dimitit el responsable del grup conservador del canceller Friedrich Merz després de recórrer a la gestació subrogada als Estats Units. La polèmica s'ha estès com un atac a d'oli al país perquè ser pare fent servir un ventre de lloguer és incompatible amb la postura oficial de la democristiana CDU, que rebutja aquesta opció. Jens Spahn admet que en una carta que dimiteix per aquesta raó. Recordem que la gestació subrogada és il·legal a Alemanya. I ara els esports. En Joan Ferrer.
5: En marxa la 14a etapa del Tour de França en una jornada de muntanya de 155 quilòmetres amb 3 pols de primera categoria i un de segona. Ara mateix hi ha un grup de 6 escapats on destaca l'equatorià Richard Carapaz a 3 minuts de l'escamot. En Fórmula 1 acaba de començar la classificació del Gran Premi de Bèlgica. Aquest matí Antonelli ha tornat a ser el més ràpid als entrenaments lliures. En clau Barça, Marc Siria es planteja fer repetir les eleccions del club laurana després que el Tribunal Català de l'Esport reconegués ahir que la Junta Electoral li havia de donar 3 dies per revisar les signatures que no li van validar. Síria reclamarà al club avaluar les signatures dubtoses i ser proclamat candidat si després de la revisió supera el tall de suports vàlids. També en futbol, avui primers amistosos d'equips catalans. El nou Girona de Quique Álvarez juga contra l'Al-Qadshia Saudita a les 6, el Sabadell visita el Castelló a les 7 i l'Espanyol visita l'Olot a les 8 del vespre. També a casa nostra, aquest matí l'Europa ha explicat que Dai Benítez deixa de ser l'entrenador del conjunt escapulat. El seu lloc l'ocuparà el fins ara director esportiu i tècnic del filial, Josep Maria Jané.
1: I el temps, calor intensa a les properes hores que en alguns casos acostarà els termòmetres als 40 graus a la plana de Lleida. Demà a l'interior del país fins i tot guanyarem algun grau. De precipitacions ni avui ni demà no se n'esperen enlloc. Això és tot per ara, us deixem amb el reconcentrat i tornem amb més informació d'aquí una hora.
0: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

Hola, bona tarda, benvingudes, benvinguts al Reconcentrat. Efectivament, comença la vostra tarda de dissabte de juliol somiada. Des d'ara fins a 11:45, crem de la crem, tòfona radiofònica, de RAC1, dels últims dies, de les últimes setmanes i dels últims mesos aquí al Reconcentrat. Efectivament, hem preparat, com cada cap de setmana, el millor dels programes. De tots, eh? Des del Bon RAC1 fins al Superesports, passant pel Tu diràs, pel Versió RAC1, pel Vostè Primer, la competència... De tot aquí al Reconcentrat, que avui arrenca amb aquest One Hit Wonder dels anys 70, amb una banda californiana que es deien The Hughes Corporation i que van tenir un èxit mundial amb un sol tema, aquest Rock the Boat. I començarem amb música, perquè fa uns dies va visitar l'estudi de RAC1 al Món per parlar amb en Basté i els convidats del divendres la gran Anna Torroja, que ha actuat aquesta setmana aquí a Catalunya aquests últims dies i que encara tindrà algunes actuacions més en el que queda de 2026. Van aprofitar la seva visita al Món per parlar no només d'aquests concerts que està fent en la gira actual, sinó també de la seva carrera, evidentment, i de Mecano. Obrim el Reconcentrat d'avui dissabte amb el Món RAC1 i Anna Torroja.

0: en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Modaja EQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
1: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules. Whoa!

0: rodes d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol als hipermercats i a Carrefour.es.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Espanya, cap a la segona estrella amb un 15% de descompte directe en tots els televisors. Del 17 al 20 de juliol.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

Aquest és un dels grans clàssics dels U2, With or Without You. No cal molta presentació, com tampoc cal molta presentació en aquest pròxim tram de Reconcentrat per la visita que van rebre els taloners al programa. La Laia Gluck, aquesta grallera i líder del grup Trèvol, un dels grans exponents del folk català, va venir a parlar amb en Guillem Estadella i l'Alba Segarra sobre la seva trajectòria i el moment actual de la música folklòrica en català, de la gralla, sobretot. Un gran moment, com tots els que regalen els taloners. Vinga, va, per completar aquesta primera hora del Reconcentrat, els taloners, Laia Gluck.

0: Vinga, va, que això que són és l'opardal del grup Trèvol, un dels grups de la nostra convidada d'avui, que amb només 22 anys, això és fort, eh? És tota una referent en el folklore del nostre país, que és Catalunya. Que abans la Mònica Folquet m'ha fet corregir-ho, eh? Digues... És molt bé que digues el nostre país, però digues que és Catalunya, saps? Per no despistar.
1: I aprofitem la vinentesa per recordar que aquella gent que avui no vagi al pregó de Festa Major Cunit, entendrem que el seu país és Espanya i, per tant, els matarem.
0: Exacte, no. Alba. Tu no t'agrada. Això queda gravat.
1: És igual. Però no ho farem. No tenim les armes, encara.
0: M'encanta que dubti. M'encanta que dubti tant. Bueno, no ho farem, no?
1: No ho farem. Vull dir, és una amenaça.
0: Vale.
1: És com quan ta mare diu, ah, si no fas això... Tu ja saps quan va en sèrio i quan no. A vegades la policia també passa. Tu ja saps quan va en sèrio i quan no.
0: Sí.
1: Sempre va en sèrio. Seguim!
0: Seguim, vinga. Com dèiem, això és Lo Pardal i ens fa molta il·lusió la persona que avui ens visita, que també, a banda de veure-la amb els seus grups de música que dèiem abans, Trèvol i Filomena, també la podeu veure i escoltar a la Renaixença de 3CAT.
1: És una autèntica màquina. Ha estudiat l'especialització de gralla a l'ESMUC i també oboe modern i oboe barroc. I com a dada curiosa, com va començar, i fins als 18 anys va ser l'única nena barra noia de l'escola de música.
0: Això és molt fort, eh? I també, com dèiem abans, és coneguda com la grallera d'Extra Radi, i ara ens vinyarem al per què. Saludem amb un fort aplaudiment a la Laia Glux. Bona tarda! Pateixo perquè...
2: Bona tarda.
0: Tot bé? Abans t'he dit glaux i és glux.
2: Ha molat molt. Glaux.
0: T'he de dir que mola més glaux que glux.
2: Ja està, ara diré, Laia Glaux.
1: D'on ve?
2: És alemany, però no tinc família alemanya ni res.
1: Ah, i què he comprat?
2: Jo sempre he dit, es va perdre.
0: Però això és com un...
2: Es va perdre el familiar? No, s'ha perdut com d'on ve el cognom.
0: És com un gen recessiu, que de cop i volta pots tenir els ulls blaus i tota la teva família els té marrons?
1: Bueno, això en molts casos és un gen de cuernos. És del botaner.
0: I llavors, els glux, quan porteu a Catalunya?
2: Poques generacions, la veritat. Sí. Més a València. País Valencià, Pamplona, País Valencià, Catalunya.
0: Tota la família tens allà repartida, eh?
2: Clar,
0: molt bé, molt bé.
2: Una mica de tot.
0: Escolta'm, normalment, i de molt mala manera, sentim la paraula folklore i ens imaginem a senyors grans, no? Tocant la gralla.
1: Totalment.
0: Amb un aplec, no? I, en canvi, escolta, tu, amb 22 anys, ja ho estàs petant en aquest món i sobretot reivindicant-ho, que també és molt important. Dona't bé tot això del folklore.
2: Des de ben petita, mira, els meus pares sempre m'han adoctrinat d'aquesta manera i ho vaig rebre bé, per sort, i des de ben petita que m'ha apassionat molt la música folk, que he tingut per sort sempre espais amb gent de la meva edat que hem compartit això, i realment ha estat molt orgànic i per mi sempre ha estat normal, o sigui, aquesta cosa de que anava al col·le i deia toco la gralla, m'agraden els gegants, i la gent em deia, què te passa, saps? Per mi...
0: Molt bé, bravo, bravo.
1: Però
0: que gralla, això se fuma.
2: Clar, és que estudiava a Cornellà, t'imagina't, saps? Clar, llavors era... La
0: gralla pensant-se que era una peça tuning, no?
2: Era tal qual així.
1: Eres molt exòtica.
2: Molt. Clar, la nena que parlava català, que tocava la gralla, o sigui, era tot...
1: Quantes vegades al cap dins del vàter amb aquest currículum?
2: No et pensis.
0: Alba!
1: Que pot passar, el diferent...
2: No, no ha passat, però bueno...
1: Però el diferent, això passa molt. El que forma part de la norma té por del diferent, perquè té por que li treguin el privilegi, i llavors el fot al cap al...
2: Ai, m'estic agobiant ara.
0: Has començat molt bé, un discurs molt maco, i de cop i volta, el cap al vàter, eh?
1: Això passa. Això... Potser s'ha modernitzat ara amb les xarxes socials, però la meva època era cap al vàter.
0: Déu
1: meu. Jo tinc una pregunta, perquè clar, tu arriba un moment que els hi dius papa i mama, trio la gralla com a instrument.
2: Sí.
1: La gralla. Diguem-ho.
2: Sí, és que la culpa és d'ells. És que és aquest el problema, clar.
1: Sí, ells et van dir, tu triaràs la gralla, re de piano,
2: sí,
1: piano who.
2: Es van apuntar a una colla de gegants al Prat i llavors jo vaig dir, jo no vull portar gegants, però toco la gralla. I em va apassionar, em vaig obsessionar amb la gralla i llavors van ser ells que van dir, doncs apuntem a la nena a l'escola de música. I llavors vaig començar a l'escola de música.
1: Uau. És que el meu germà toca la gralla també, sí. De forma, sí, participa en molts espais de cultura popular, cultura catalana, i la meva mare el feia ensajar dins del rebost de baix tancat.
0: No.
1: Com a, saps, el Harry Potter?
2: Allà, no.
1: Que...
2: Calla, home.
1: I en hores que no haguem de dormir, li deia, saps?
0: Pobre nen.
1: Et deixem una hora per assajar.
0: Com si estigués traficant, no, una
1: perquè
0: mica?
1: Allò, clar, allò,
2: però és que...
1: Jo crec que li hagués deixat abans fumar porros a dins de casa que tocar la gralla. Perquè allò et taladrava el timpano. Sí, era terrible.
2: Però és que, però, si fos una trompeta o un violí mal tocat, també és el mateix. Hi ha un estigma molt gran.
0: Sí.
2: O sigui, hi ha un estigma molt gran.
0: Sí que és veritat que hi ha un punt com un violí mal tocat, també... T'agrada? Hi ha un punt divertit. La gralla, ben sonada i mal sonada, no diferencies, no?
2: Escolta, tu de què vas? Tu de què vas?
0: És broma.
1: Com tractaré?
3: Hijo de puta.
0: Com no tractar una convidada? Pues me voy, no?
1: El nen que vol fer periodisme. Cuca, així no.
2: Així no, eh?
1: Així no es fa.
0: No, però sí que és veritat que és un instrument que costa de defensar, no? Una mica.
2: Bueno, perquè és molt difícil. Clar, és que quants, clar.
0: Quants, ara anem a la pregunta, ara quedaré com un imbècil.
1: Hi ha
0: un
1: Ferrato que ens està passant, no passa res.
0: Avui portem un programa, hòstia.
1: Bueno.
0: Quants forats té la gralla?
2: La gralla, a veure, ostres, està d'ella, a veure.
1: Una pregunta més bona.
0: No, perquè vull imaginar-me, no?
2: Té sis, els que... Una gralla seca, ens imaginem, no? La gralla seca, la gralla que...
0: Algú no sap què és una gralla?
2: Ostres.
0: Vale. Ah, mira, la Maria.
2: No, és el millor instrument del món, Maria.
1: Bueno, a veure.
2: És el que, saps, quan pugen els castells...
0: Clar, és el toc de gralles.
2: Ah, vale, doncs llavors no passa res. Ja la descobriràs. Ja et passaré música amb gralla i ja l'escoltaràs.
0: Llavors, sis forats, eh?
2: Sis forats i llavors després en té més si tens claus com la meva, que jo sí que tinc claus, sí, és com un Ferrari la meva, saps?
0: Però vaya fardona aquesta tia.
2: No, home, no, la meva gralla, perquè clar, és veritat que és un instrument molt difícil i no és com un saxo que tens moltes claus i pots ampliar.
0: Però el concepte clau què vol dir?
1: Com les velles que els hi posen claus a la cadera, saps?
0: Perquè no els perdi.
2: No, però sabeu una gralla que quan té ferro pel voltant?
1: Sí,
2: doncs
1: a la punta del final, el bec, la
2: sí,
1: part grossa.
2: I per la gralla també és per fer més notes, perquè la gralla té una tessitura petita, és a dir, podem fer poques notes.
0: Mai m'hagués imaginat que en aquest programa parlaríem tant d'una gralla, eh? Bueno, estem descobrint un món que m'està encantant,
2: ostres,
0: eh?
2: Ostres, a veure què posem ara.
0: En el toc de castells, això, no?
2: Oh, vale. Doncs
0: està bé. No.
2: Gallina de Tàrrega, oi?
1: Jo sóc de la Fuliola, que està al costat de Tàrrega.
2: Que fa poc vaig anar a la nit del Tararot i em vaig enamorar completament.
1: És que Tàrrega té una vida cultural que poc se'n parla. La Fuliola no tant, però és més petit, també.
2: No.
1: És més petit.
2: Clar,
1: és i jo de castellers no en sé res, però a mi aquest moment de castells, jo no en sé res, absolutament res. La folre, ni la manilla, ni res, res.
0: No, amagrejar.
1: Però jo me poses un castell i t'ho juro que em foto brama. Em sembla la cosa més maca que té. I és la gralla, eh?
2: És
1: que aquest tamboret del fons, ratatat.
0: M'encanta perquè li estàs dient a la Laia que és la gralla, eh? Vull dir, com si no ho sapigués.
2: Clar, que això que sona, Laia, avui és una gralla.
0: Demano disculpes pel programa i l'entrevista d'avui, eh? Ens està costant molt això d'avui. Però ara, el tema de la gralla. Llavors, amb quants anys tu pots tocar bé la gralla?
2: A veure, es necessiten molts anys d'estudi perquè és el que deia, que és un instrument... O sigui, es fa molta mofa, però és que és un instrument realment complicat perquè és molt rústic. O sigui, no és, per exemple, l'oboè o el saxo o el clarinet que han evolucionat i que la tècnica també ha evolucionat. Clar, la gralla és un instrument bastant primari, llavors necessita més la part de l'instrumentista que no de l'instrument.
0: O sigui, és qüestió de llavis, de bufar, com...
2: Clar, de llavis, de control de llavis, dels ditets, de la canya. La canya és molt important, clar, els instruments de doble canya. Ens en fotem.
0: O sigui, jo la doble canya la demano al bar, eh? Jo ara mateix m'estàs parlant xino.
1: Però jo ara no sé si estic a favor o en contra de la doble canya. No tinc opinió, no tinc criteri. Merda, com he pogut viure 34 anys així?
0: Si hi ha oients que toquen la gralla, que ens escriguin ara mateix.
1: El meu germà ho està arrencant-se els cabells, en plan, ma germana és que no s'entera de res.
0: Déu meu, bueno, parlem de la doble canya. La doble canya, què?
2: Són els instruments com el oboè, com el fagot, com la tenora.
0: Sí, home,
2: qui
0: n'ha tocat a l'oboè?
1: És maco l'oboè, eh?
0: I el fagot, mira, jo tinc una vitrofagot, també.
3: Sí, més que una gràcia que ser graciós, no?
1: Aquesta noia sortirà de que avui la Laia es demanarà la baixa per pair tot això. Sí.
2: Doncs això, són instruments molt difícils perquè el clima afecta molt. O sigui, plou, fa sol, tal, no sé què, sempre patint.
0: Tot això afecta la gralla.
2: Molt clar, a la canya.
0: A la canya?
1: Clar, a la canya!
2: És matèria viva, és matèria que agafem del riu. Jo no l'agafo, a mi me la fan, però s'agafa del riu, saps? I és supermanual, llavors, clar, sempre estem patint.
1: I la canya és molt delicadeta.
2: Clar que és delicadeta, la canya, Alba.
1: La canya és com una filla única, que vol tota l'atenció del món.
2: Clar, és molt delicadeta. Quan
1: la canyeta.
2: Sempre que surt alguna cosa malament, és culpa de la canya.
1: La canyeta.
0: Jo també.
2: El que primer aprenem.
0: Jo crec que siguem avui espessos també és culpa de l'última canya.
2: De les canyes
1: d'ahir, eh? La d'ahir ens va sobrar, aquella. Jo tinc una pregunta, o sigui, tu com definiries què és el folklore català?
2: Uf.
1: És bona pregunta, hòstia, digueu.
2: És complicada, eh? Pues que aquestes preguntes a mi em posen nerviosa, perquè sento que estic com representant una cosa i no la sé explicar
1: bé. No, la teva opinió, Laia.
2: Sí. Bueno, és el conjunt de tradicions i de coses genuïnes que tenim a casa nostra, no? Des de la música, des de l'imaginari festiu, des de la cuina, vull dir, com engloba moltes coses.
0: Sí, bueno, com a Anglaterra tenen el balcònic, no? També. Nosaltres aquí tenim la gralla.
1: Però l'han exportat, el fan aquí. És com la de les fàbriques aquelles d'abans.
0: Hi ha un tema que m'agrada molt, també, que és grallera d'extra ràdio. Això per què?
2: Això ve de trèvol, perquè amb el meu grup sempre ens preguntàvem quin gènere feu i no sabíem què dir, perquè englobem com molts gèneres, perquè cadascú venim, o sigui, l'arrel és la música d'arrel, la música tradicional, però sí que agafem altres gèneres, llavors no volíem dir com que ens casàvem amb un en concret. I vam dir, els tres som del Baix Llobregat, de l'àrea metropolitana de Barcelona, i la Leonís de la Catalunya Nord, encara el que se li diu més perifèria, llavors agafar allò que se li diu perifèria i doncs reivindicar-ho, llavors d'aquí surt l'extraradi.
0: Tinc un dubte. Estem acostumats que els músics lliguen, no? Que quan toques un instrument tens un poder de lligar. Sí, amb la gralla es lliga, també?
2: I tant, que es lliga amb la gralla. Què us passa amb la gralla?
0: No, jo crec que m'he d'apuntar gralla.
1: Pensa que tu vas a algú i li dius, jo sé bufar doble canya. Clar. I aquella persona ja està pensant en d'altres coses.
0: Vols que et bufi la gralla? Sí, tu has lligat, però com lligues?
2: És que saps què passa? Que som un nínxol petit.
1: Clar,
0: sí, sou com gairebé llavors, cosins, no?
2: No, home, no, bé, tampoc ens
1: fliquem. Si rasques una mica, són tots cosins allà. Ja.
2: Llavors,
0: Llavors, què vol dir? Que ja us heu...
2: No, vull dir que és un nínxol petit, llavors és com quan jo veig, no sé què, doncs una persona que es dedica, no, a la cultura popular i la viu d'allò, i dius, hòstia, que bé, saps? Hola. Això entra millor que qualsevol altra cosa.
4: Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, tambores,
1: això entre millor que qualsevol altra cosa.
2: Bueno, clar, que jo t'ho reu, la gralla.
1: És que jo saps què penso? Que
0: jo m'imagino
1: final...
0: algú despullat tocant la gralla molt sensualment.
1: Calla, m'ha vingut al cap el meu germà. Pare, pare, pare. Ara entenc el Marçal d'aquesta obsessió que té amb la cultura popular. Tot és sexy. És que... tot ho mou el sexe.
0: Ai, Déu meu senyor.
2: És que això passa molt perquè... difícil,
1: No, però això els catalans sempre tenim aquest discurs una mica, no? Perquè tu veus, ahir, per exemple, al Cruïlla hi havia swing, el club de... no, ballar en swing.
0: Elictus, elictus.
1: I tu ja veies, o salsa o bachata, tu ja veus que el que volen és fornicar.
0: Sí.
1: Però aquí no.
5: Com lo sabe.
1: No. Volem mantenir la cultura catalana, el que vols és mantenir els teus baixos.
0: Ara, ara.
1: Ara.
0: Escolta, de veritat. A veure, no fa... centrem una miqueta l'entrevista.
1: Tornem
0: al tema, no? Mira, escolta, no fa gaire, vas tenir una mica de polèmica per reivindicar i explicar que, malauradament, el folklore no està tan arrelat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això ho vas fer en una entrevista al programa Pausa Dicat. Recuperem el moment.
2: Que és molt normal veure, bé, gent sensibilitzada amb la música tradicional més cap al sud de Catalunya o més cap a Girona, però l'extraradi de Barcelona a vegades queda com... sí, l'última merda, no? La perifèria. Totes aquestes cultures que conviuen en els nostres barris i que, en general, a tota Catalunya, però nosaltres ens ho hem portat al nostre terreny i poder reivindicar que el nostre folk és un folk que barreja les tradicions que tenim al costat de casa nostra juntament amb la catalana. I òbviament s'ha de fer més feina en uns llocs o uns altres i s'ha de sensibilitzar més la gent. Jo què sé, si te'n vas a Vilafranca a fer una cercavila hi ha molta més gent al carrer a escoltar. Si te'n vas a, jo què sé, al Prat, doncs n'hi haurà menys. Ja. Però és una feina que s'ha d'anar fent xino-xano sense menysprear aquests llocs, per favor.
0: Per mi hi ha un punt...
1: on era polèmica?
0: No, exacte, volia recomanar tu, perquè jo no trobo polèmica.
1: És que jo vaig seguir
2: veure,
1: això per...
2: Sí,
1: i no entenia, o sigui, de fet, quan et vaig veure vaig pensar, sí, és ben bé així. Clar. És que ni m'ha descobert la sopa d'all, ni ha dit alguna problemàtic.
2: Jo vaig flipar una mica, també, clar, vaig escriure a l'Arnau Tordera, el meu company de la Renaixença, i em va dir, tranqui, el Twitter és un... és un niu d'odi, vull dir, no facis ni cas, perquè, clar, mai m'havia passat una cosa així, i és que no entenia, perquè era com... perdó, però tot de Joseps Maries del Twitter deixant anar com la seva paranoia, i dius, però
1: la seva frustració.
2: Sí, clar, és com, em sembla molt bé, però jo què sé, doncs fes-ho en un
0: altre,
2: clar, jo què sé, no sé.
0: No?
2: Però de tot, i de gent, és que tot ho centralitzeu amb Girona i Barcelona. No estic parlant
1: res d'això.
2: Però bueno, jo què sé.
1: Hi ha gent que li haurien de tallar l'internet. I no haurien de votar.
2: És que després segurament en persona no ho dirien.
0: No,
2: vull dir, no.
1: Es cagarien.
2: Llavors, bueno,
1: són gent que no saben que és una doble canya. Vull dir, no ens importa aquesta gent.
2: Ara ja ho sabran. Esperem que hagin escoltat el programa.
0: Doncs volia comentar la polèmica perquè vam flipar una mica també per veure com ho senties tu, perquè ben bé no vam veure polèmica, però es va liar una a Twitter que vam flipar. Pot ser que ara una mica el tema del folklore estigui de moda? No tens una mica la sensació? És moda o és que convé una mica que col·locar-ho a festivals?
2: A veure, jo tinc la sensació que una mica de moda sí que està, però perquè... parlo com amb trèvol, per exemple, portem tant de temps picant pedra i com sent pesats i que ningú era com els bitxos raros, saps? Mm-hmm. En general sempre ha estat com, ostres, t'agrada la cultura popular en general o toques la gralla i tal, ets com el bitxo raro. I ara, de cop i volta, grups que abans, o persones, músics que abans era com la música tradicional, ara se l'estan apropiant, o festivals que ara posen l'etiqueta, no? Llavors sí que està, o sigui, és cert, està una mica de moda, però és superguai que estigui de moda. Mm-hmm. El que jo sí que intento com dir que vale, que ens posem aquesta etiqueta, però llavors incloïm instruments tradicionals, incloïm instruments de doble canya, saps? Que és una cosa supergenuïna d'aquí, que
1: totalment
2: no es troba en altres parts del món, saps? Llavors, ja que posem aquesta etiqueta i ja que estem apostant per aquí, doncs tu, doncs...
0: Que bé. Pues clar que sí, bravo!
6: RAC1. Out! Marxa.
5: farem el butlletí de les 5 amb el senyor Robbie Williams, un dels seus grans hits rock DJ. Ens posem al dia i tornem al reconcentrat. Queda un fotimer d'hores. Queden un fotimer d'hores d'escoltar la teca bona de RAC1. Dels millors programes, fins a 3:15 avui.

0: RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona tarda, són les 5. Els bombers treballen aquesta hora en un incendi de rostolls que hauria agafat massa forestal a Pontils, a la Conca de Barberà. De moment, l'incendi està coronant la carena i no genera focus secundaris, segons el cos de bombers. A més, crema amb poca intensitat. L'avís s'ha fet cap a les 3 de la tarda i ara mateix hi treballen 18 dotacions terrestres i 5 aèries. Els bombers hi treballen per apagar-lo el més aviat possible amb l'ajuda de pagesos i maquinària agrícola. També hi ha un segon incendi a la Baronia de Rialp, a la Noguera. En aquest cas hi treballen 36 mitjans terrestres i 8 aeris. El foc ha començat en una zona de cultius passades les 3 de la tarda. Segons els agents rurals, de moment ha afectat 9 hectàrees. La prioritat dels bombers ara mateix és que el foc no es propagui cap a la zona del barranc de Cornudella. Això en un dia on no hi ha una onada de calor i les temperatures han baixat respecte a fa uns dies. Ara bé, els bombers alerten que no s'ha de baixar la guàrdia perquè la vegetació està molt tensionada. Ho ha explicat en declaracions a RAC1 Anna Martín, inspectora del cos de bombers.
2: Malgrat no hi hagi una onada de calor, la vegetació segueix estant força compromesa i per això el pla alfa encara està en una situació de perill. Seguirem amb la mateixa actitud amatent per intentar estar pendent de tot el que vulgui passar. Malgrat hagi baixat una mica la temperatura, veiem a lo millor que el cel més ennuvolat i no tinguem la mateixa sensació de calor d'abans, a nivell de vegetació la tenim molt disponible.
1: Els bombers també estan pendents que no hi hagi cap fumarola a incendis que estan controlats i que són els de Sant Quirze Safaja, Aiguamúrcia, Sant Manat i Rubió. D'aquí una hora arrenca a Barcelona la manifestació del Pride, que sortirà de plaça Universitat i anirà fins a Arc de Triomf. El recorregut avançarà per Gran Via fins a arribar a Tetuán i baixarà pel passeig de Lluís Companys. S'espera que la protesta reuneixi 150.000 persones, una xifra similar a la de l'any passat. Aquest any el lema és Totes les realitats, un sol orgull. La intenció és reivindicar la diversitat que hi ha dins el mateix col·lectiu. També es vol recordar que factors com l'origen, l'edat o la classe social afecten directament la vida de les persones LGTBI. I les cases de colònies reclamen al govern ajudes econòmiques després que els professors apostessin per aturar les sortides. Segons la CNN, des de fa 2 mesos, les associacions de cases de colònies es reuneixen amb el Departament d'Empresa i dilluns es podria detallar quines són aquestes ajudes. Fa 5 mesos, recordem-ho, escoles i instituts van impulsar el manifest Aturem les sortides educatives per deixar de fer colònies durant el curs que ve, davant la falta de docents. Això ha esquitxat de ple al sector del lleure. El 70% de les sortides escolars estan en risc i això afecta uns 5.000 treballadors. Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, alerta de la gravetat de la situació.
3: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi en relació a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació.
1: Des del govern els han assegurat que ajuda econòmica provinent de l'Institut Català de Finances, això sí, un cop acabi el curs 2026-2027 i es coneguin les pèrdues. Des de les associacions creuen que aquestes ajudes arribaran tard i que moltes empreses ja estaran en números vermells. I ara els esports amb Joan Ferrer.
4: Al Tour de França ens aproximem al final de la 14a etapa amb un grup de 5 ciclistes escapats a 1:28 de l'escamot principal. En Fórmula 1, a punt d'acabar la Q3 a la classificació del Gran Premi de Bèlgica, ara mateix Kimi Antonelli sortiria a la pole. En tennis, la catalana Paula Badosa juga aquesta tarda davant l'eslovena Tamara Sidancek, la segona semifinal del Yassi Open a Romania. En futbol, d'aquí a menys d'una hora s'estrena el Girona de Quique Álvarez amb el seu primer amistós contra l'Al-Qadsia de l'Aràbia Saudita a les instal·lacions del Club Golf Camp Hiral. A les 7 de la tarda serà el torn pel Sabadell que s'enfrontarà al Castelló a Castàlia i una hora més tard, a les 8 del vespre, l'Espanyol jugarà davant l'Olot a la capital de la Garrotxa. I pel que fa al Barça, us podem explicar que Marc Siria es planteja fer repetir les eleccions del Club Blaugrana un cop que ahir el Tribunal Català de l'Esport reconegués que la Junta Electoral li havia de donar 3 dies per revisar les signatures que no se li van validar. Siria demanarà que s'avaluïn les signatures dubtoses i, en cas de superar el tall, ser proclamat com a candidat.
1: I pel que fa al temps, costarà que la calor afluixi. De fet, la propera nit serà de nou de mal dormir, sobretot a la costa i al prelitoral. Però tornarem a tenir mínimes per sobre dels 20 graus en moltes zones interiors. Ens espera un diumenge en què, en molts casos, sumarem algun grau i fins i tot fregarem els 40 a la plana de Lleida.
0: Això és Reconcentrat.

La segona hora del Reconcentrat d'avui la començarem amb clàssics. El primer, el senyor Tom Petty, a qui tant enyorem, i aquest California, que ens servirà d'introducció per la visita a RAC1 d'un altre clàssic. Fa uns dies, el jutge Baltasar Garzón, que va passar pel versió RAC1 per presentar el seu últim llibre, La democràcia amenazada. Una xerrada molt interessant, de mitja horeta, de Baltasar Garzón amb Antoni Clapés, amb la Mònica Folquet i amb l'equip del versió. Ara mateix, el Reconcentrat.

0: és una de les qüestions habituals en la informació del dia a dia, el que dictamina, el que marca i el que traça el poder judicial. Doncs el poder judicial està sota sospita per més del 40% dels ciutadans, segons, en aquest cas, una enquesta que ha publicat aquesta setmana La Vanguardia. I la sospita arriba fins al punt que gairebé el 60% dels espanyols està convençut que hi ha jutges que estan fent política, en paral·lel a dirigents polítics que intenten fer justícia. El 43% dels enquestats considera que la majoria dels jutges espanyols no actuen de manera imparcial. I destaquen el cas, per exemple, de Begoña Gómez o el fiscal general de l'Estat. Preguntes que ens fem. Les fronteres entre l'espai polític i el judicial s'han diluït? Existeix el que s'anomena allò que en diuen la lawfare? Doncs no en té cap dubte el jurista i exmagistrat Baltasar Garzón, que en parla abastament en el llibre que acaba de publicar, que porta per títol La democràcia amenazada, de l'editorial Planeta. Senyor Baltasar Garzón, bona tarda.
1: Buenas tardes, buenas tardes.

Seguim el reconcentrat amb música pòstuma. Música pòstuma de Michael Jackson. Aquest tema el van acabar de preparar, el van acabar de fer quan Michael Jackson ja era mort. Aquest tema és de l'any 2014. Segurament haureu identificat la veu de Justin Timberlake en aquesta cançó, i és una cançó que es diu Love Never Felt So Good, que van escriure junts Michael Jackson i Paul Anka l'any 1980, que Jackson no va arribar a cantar mai, li va posar veu, però no va sortir com a tema comercial. Un cop Michael Jackson va morir l'any 2009, van dir... Escolta, de fet, va ser el productor Timberland qui va dir, escolta, per què no fem alguna cosa amb Justin Timberlake? I van agafar la veu de Michael Jackson, que estava pregravada abans de morir, la van ajuntar amb la de Justin Timberlake i van fer aquest tema, que la veritat va tenir molt d'èxit. Ja té 12 anys. Love Never Felt So Good, de Michael Jackson i de Justin Timberlake. Anem cap a la competència per escoltar què ens ha de dir en Jean-Paul Desgrava. Aquesta setmana estava preocupat pel tema dels advocats d'ofici, les lleis i tot això. Sempre una cita ineludible amb en Jean-Paul Desgrava, a la competència, ara el reconcentrat.

0: Parlàvem d'aquests advocats d'ofici que es queixen perquè fa 15 anys que tenen el salari congelat.
1: Sí, en canvi, cada cop tenen més exigència de feina, de fet, com que n'hi ha menys, a més, tenen més feina, i mentre el que puja és mentre el número de professionals cau, la demanda d'advocats d'ofici, evidentment, puja. És a dir, que cada cop no tenen més feina perquè són menys.
2: Sí, bueno, se produeix una paradoxa, no? Aquí hi ha...
0: Què dius ara, Jean Paul?
2: Jo soc una mica advocat d'ofici.
0: Una mica d'advocat, però què vols dir?
2: Fa 15 anys que tinc el salari congelat, jo també, així que en aquest sentit ens entenem.
0: Potser 17, eh?
2: O 17, de quan fa que fem aquest programa?
0: Doncs pues no, ara no me'n recordo.
3: Des del 2009.
1: 17 temporades.
0: 17 temporades.
1: Estem acabant la 17a temporada.
4: Jo no ho estic veient des de la primera temporada.
1: Sí, vostè està a punt de morir des de fa 17 anys.
2: I a més tinc experiència com a advocat, o sigui que a més, a banda de tenir el seu congelat, tinc experiència.
0: Però advocat, tu quan has estat advocat?
2: Bueno, més o menys quan anava a quart d'ESO per Carnestoltes vaig sentir que hi havia un grup de la classe que es van posar d'acord per anar tots disfressats d'advocat. Llàstima que no vaig sentir gaire bé, vaig ser l'únic raro de tota la classe que va arribar disfressat amb corbata, amb traje
0: i
2: corbata.
0: I els altres anaven...
2: De la fruita, l'albocat.
0: Yeah.
2: Aleshores, em deien, de què vas vestir tu? I jo vaig dir, bueno, sóc el caixer de casa amb Matller, que és bé.
0: Clar.
2: I perquè al principi vas dir, no, de Men in Black, de Men in Black. Yeah. Sí, on és el boli aquell que te fa oblidar?
0: Escolta'm.
2: Saps que a Men in Black hi ha un boli que te fan... Puf, te fa un flash oblides?
0: Sí.
2: Es diu Catalunya, això. Cada dia surts pel carrer i et fan això, pum, sí. I oblides que vius en un país ocupat. Mare meva, i tots es reman a favor, eh?
0: Bé, escolteu una mica, Jean-Paul.
2: Sí, perdona.
0: Estava explicant que molta gent acusada tindrà problemes per pagar-se el dret a la justícia.
2: Sí.
0: Perquè ara no hi haurà prou advocats d'ofici.
2: Bueno,
0: però tu
2: no
0: has decidit venir aquí amb aquesta anècdota irrellevant que et vas disfressar d'advocat o d'advocat.
2: Bueno, no queda clar. O sigui, tots...
0: No, que sí que queda claríssim.
2: Tots anaven disfressats d'advocat.
0: Que sí.
2: Amb el pinyol a la panxa.
0: Sí, molt bé.
2: Eren com tot de verd, amb una cartolina de verd molt grossa,
0: molt bé, sí.
2: I la panxa la tenien pintada de marró. I era el pinyol.
0: Sí,
2: de...
0: No sé si el pinyol o l'os, no sé què tenen els advocats.
2: No, totes les fruites tenen pinyol. Els tenen les persones. No?
0: Bueno, sí, però hi ha l'os de... Hi ha alguna fruita que té os, eh?
2: Ah, sí? Bueno, no m'atreviria a portar-li la contrària al senyor del Gran Dictat, però potser ha canviat una mica la llengua des de l'últim cop que no es fa el Gran Dictat. Jo l'altre dia vaig veure i vaig dir, mira, el fill del Dalmau,
0: No, sóc jo.
2: Ets tu.
0: Però que repeteixen el Gran Dictat, el repetien. Bueno, ara ja no sé si el repeteixen.
2: Les paraules continuen sent les mateixes, no? Al final,
0: sí, jo em posava el Gran Dictat per veure'm 10 anys més jove.
2: I què? Te quedes a casa vestit amb el batí de la pinya, com molt excèntric, no? Acariciant el gos i dient...
0: Mirant-me a mi.
2: Mira, que
0: això va. Mira, fixa't tu, eh?
2: Quan no perillava el català.
0: Bé, escolta'm...
1: Els advocats, no, és que...
2: Voleu que us faci una demostració de lo que sé jo d'advocacia, d'advocat?
0: No.
2: Jo sempre m'he imaginat, per exemple, que m'acusaven i que no hi havia advocats d'ofici, per tant, jo m'havia de representar a mi mateix. Ho heu imaginat, això, abans d'anar a dormir? Això hi tira faltes en un mundial. Sí, a mi me serveix per agafar la son. Una, m'estic representant a mi davant de l'acord dels Estats Units, perquè no he trobat advocat, perquè no parlo molt bé l'anglès, i m'he equivocat i m'està representant una fruita. I, per tant, m'he de representar jo.
0: I dos,
2: tirant faltes des de l'angle de la amb molt d'efecte. I no entren ni amb somnis.
0: Ni amb somnis entren.
2: M'acosta molt que agafi molta embranzida i molta corba, però clar, jo crec que...
0: És difícil, és difícil.
2: Si insisteixes, faré una demostració.
0: Potser però de què?
2: De jo, defensant-me a mi mateix, farem un petit teatre de...
0: Però per què? Perquè
2: ho tinc molt desenvolupat, això.
0: Però perquè la gent sàpiga que és un advocat d'ofici.
2: Exacte,
0: o...
2: i lo dur que és i lo maco que és el món de l'advocacia i sobretot...
0: Què t'ha passat? S'ha buguejat, ara.
2: La justícia, una mica, la justícia per tothom. La justícia, si no és per tothom, no és justícia. És injustícia.
0: Quan començaràs a fer la recreació aquesta?
2: Vale, necessito el Jep Cabestany que...
0: Jo? Què collons?
2: Vostè pot fer de jutge, que ja ho ha fet algun cop, d'acord?
0: Culpable!
2: Vale, comencem bé. Bueno, aleshores, som-hi, estem en aquesta recreació.
0: Jo sóc el jutge?
2: Vostè és el jutge. Comencem amb la recreació.
0: Però si comença la recreació... El jutge ha d'entrar. Una porta, sisplau, Arbiol. Molt bé. Ara entra el jutge, per tant...
1: Tots drets?
0: Tots drets, per favor, tots drets. S'aixequi tota la gent.
1: La gent s'està aixecant.
0: Home, per favor, som els Estats Units. De les pel·lícules, quan s'obre la porta, la gent ja s'aixeca. Després, aviam qui collons entrarà a la sala. Però la gent ja està tothom dret.
2: Pot entrar una la classe dels dofins disfressats del bocat.
0: Als Estats Units, un jutge és com un capellà. Llavors, entra el jutge i diu...
3: Què vol dir, això?
0: ¡Se sienten, coño!
3: Home, no, això com un capellà amb tricorni,
0: ja es poden seure.
1: És molt estrany, capellà i tejero, eh?
0: Ja es poden seure. Llavors, posa'm una mica de reverberació, perquè els jutges són importants.
2: Vale. Jo represento que m'estic representant a mi mateix, que jo sóc advocat, d'ofici de mi mateix. Tu ets el jutge, per vostè és el jutge, perdoni, endavant.
0: Els Estats Units d'Amèrica contra Jean-Paul Desgrave. ¿Quién es el abogado defensor?
2: Bueno, sí, perdoneu per molestar, però me represento a mi mateix, senyoria.
0: N'està segur?
2: Bueno, és el que hi ha, no...
0: Vol que li repeteixi el nom del cas?
2: Sí, com
0: era? Es diu... Els Estats Units d'Amèrica contra Jean-Paul Desgrave.
2: Fuà, bastant heavy, no?
0: Qui creu vostè que té les de guanyar?
2: Bueno...
0: Jean-Paul Desgrave, que se representa a si mateix disfressat d'advocat?
2: Sí.
0: O el país que té un exèrcit que té més bombes nuclears del món?
2: A veure, senyoria, amb la vènia, vista així, m'agradaria arribar a un acord amb la justícia del país.
0: Ahà, l'acusat
2: és... Perdó, del territori. Se t'he de dir territori perquè el país no te deixa anar a TV3.
0: Aquesta merda, que no consti en acte, per favor.
2: Perdoni, no era la meva intenció fer política.
0: Ja.
2: Jo només justícia.
0: Molt bé.
2: Gràcies.
0: L'acusat està tan cagat de por que no ha fet el que fa tothom, que és dir allò de... Quiero cogerme la quinta mierda.
2: Merda. Hòstia, aquesta me la sabia, però m'he posat molt nerviós. Podem fer fast rewind cap endarrere?
0: Sí, jo no sé on estem, però bueno, deixin que li pregunti. És la seva primera vegada?
2: No, senyor jutge. M'he posat nerviós alguna altra vegada.
0: Vaja. Tenim entre nosaltres un acusat que és xistós.
2: Va. I jutge, eh?
0: Sí que ets una mica guasson, no?
2: Bueno, m'agrada, sóc llaminer de...
0: Potser tenim un comediant a la sala, no?
2: La veritat és que m'agraden molt les bromes, senyoria. Si vol, li puc fer el meu bloc de 10 minuts de stand-up comedy sobre el menjar dels avions.
0: Culpable!
1: Sí, home, jo crec que sí.
2: Bueno, i aquí s'acaba el jutge com és a Texas, acabo amb pena de mort.
1: Molt bé.
2: Però com que vaig disfressat d'advocat i hi ha un... d'advocat, perdona.
1: Al final sí, eres tu que anaves d'advocat.
2: Jo anava disfressat d'advocat i hi ha un buit legal que tu a Texas no pots matar una fruita. O sigui...
1: Et salves per anar a disfressar d'advocat, eh?
2: O ets advocat, aleshores hi ha una controvèrsia per saber si és fruita o fruit d'això. I passen els anys i visc a la presó, però no, maten.
0: Molt bé, cadena perpètua, no?
2: Sí.
0: Tot ho conmuten la pena de mort per cadena perpètua.
2: Moltes mosques per la boca i m'allibero, com a la pel·lícula.
0: Molt bé.
5: Com està el Rick.
0: Molt bé.
6: Això és RAC 1 concentrat.

I així arribem al punt de les 6, hora de posar-se al dia amb el butlletí, i amb Madonna, Like a Virgin, un dels grans èxits de la música pop dels anys 80. I protagonista, no sé si heu vist la pel·lícula, Reservoir Dogs, de Tarantino, protagonista de la primera escena, l'escena d'obertura en què la cançó Like a Virgin és motiu de conversa entre els protagonistes en una conversa inesborrable en un bar. En fi, Madonna, Like a Virgin, butlletí de les 6. Res, notícies, i ens hi tornem a posar, el reconcentrat. Després tenim... via lliure, i tu diràs. Vinga, fins ara!

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 6, un incendi a Vilademuls, a la comarca del Pla de l'Estany. Crema des de fa menys d'una hora, segons han informat els bombers. A falta de més detalls sobre el foc, de moment 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri treballen per controlar les flames. Per la seva banda, l'incendi que crema aquesta hora a la baronia de Rialp, a la Noguera, ja està estabilitzat. Les flames han afectat 15 hectàrees. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris que tenen com a objectiu principal evitar que el foc arribi al barranc de Cornudella, una zona de densa vegetació. De moment, la pista forestal entre la baronia de Rialp i Perdiguers està tallada en tots dos sentits. Mentrestant, també, a Pontils, a la conca de Barberà, continua actiu un incendi de menor intensitat que s'hauria declarat en una zona de rostolls. Aquest segon incendi ha afectat de moment 4 hectàrees i ha concentrat 13 dotacions terrestres i 5 aèries. La inclinació del terreny podria facilitar les tasques d'extinció. Els agents rurals, que han obert una investigació per determinar les causes d'aquest foc, apunten que les flames podrien haver començat amb una incidència en una línia elèctrica. Això a Catalunya. Mentrestant, l'incendi de l'Aragó, al municipi d'Orés, a la comarca de les Cinco Villas de Saragossa, continua fora de control i ja han cremat més de 15.000 hectàrees. Els bombers reconeixen que està fora de la seva capacitat d'extinció. El vent que va canviant de direcció és el gran enemic d'aquest foc, que crema des de fa 4 dies. Per aquest incendi hi ha un miler de persones desallotjades. L'alcalde de Sin, un dels municipis evacuats, Rogelio Garcés, ha dit a Aragón Noticias que el que més preocupa és que el foc arribi als habitatges.
2: Lo que es el término municipal está todo quemado. El peligro está ahora en las viviendas.
1: En aquest sentit, la prioritat dels bombers és protegir els nuclis habitats i també evitar que el foc vagi cap a una zona natural protegida. Ara mateix hi treballen més de 400 efectius. I tot a punt a la plaça Universitat de Barcelona perquè arrenqui la manifestació del Pride, que aquest any recorrerà els carrers de la ciutat sota el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La mobilització acabarà a l'Arc de Triomf i es preveu que hi participin més de 15.000 persones. Anem fins allà. Joan Capel.
3: Sí, milers de persones ja es reuneixen aquí per celebrar i reivindicar els seus drets. Els membres del col·lectiu recalquen que és important seguir lluitant per tot el que han aconseguit.
4: Hi ha una ultradreta i un moviment al, no, al món, i penso també que hem de reivindicar i hem de gaudir, no, de la festa també.
5: Justament ha costat molt arribar a les llibertats que tenim avui dia, i el que hem aconseguit no està garantit. Hem de continuar lluitant cada dia, i especialment en un moment on l'extrema dreta arreu del món està fent tot el contrari pels nostres drets.
3: Tot just ara comença la festa, comença la celebració, que sobretot busca reivindicar els drets i celebrar l'amor.
1: I ara temps pels esports, Joan Ferrer.
6: En futbol, avui dia dels primers amistosos per equips catalans. Acaba de començar el duel entre el Girona i l'Al-Qadsiyah de l'Aràbia Saudita. El primer 11 de Quique Cárcel el formen Gazzaniga, Van de Beek, Fran Beltrán, Ivan Morante, Brian Hill, Alex Moreno, Misehoy, Kibi, Pichur, Antal i Júnior. Tot això el dia que el Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec. Per la seva part, el Sabadell juga d'aquí a menys d'una hora a Castàlia davant el Castelló, i a les 8 del vespre serà el torn de l'Espanyol, que s'estrenarà davant l'Olot a la capital de la Garrotxa. I en la prèvia de la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, totes dues seleccions han hagut de suspendre el seu entrenament pel protocol de seguretat per tempestes. En tennis, a punt de començar la segona semifinal del Yassi Open a Romania, on la catalana Paula Badosa s'enfronta amb l'eslovena Tamara Zidanec per un lloc a la final. El Tour de França ha finalitzat la 14a etapa amb victòria de Tadej Pogačar, la seva quarta en aquest Tour. L'eslovena reafirma el seu liderat a la classificació general. I en Fórmula 1, Kimi Antonelli ha aconseguit la pole a la classificació del Gran Premi de Bèlgica. Per darrere de l'italià sortiran Max Verstappen i Lando Norris.
1: I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores en espera d'una nit de nou, especialment xafogós a la costa, però també en moltes zones de l'interior del país on, en molts casos, costarà baixar dels 20 graus. Tindrem un diumenge de calor fins i tot una mica més intensa que avui, tot i que no arribarem als 40 graus enlloc, però ens hi acostarem a la plana de Lleida.

Ja són les 6, tu, ja són les 6. Però encara queda molt reconcentrat, gairebé 5 hores, per davant, fins a les 11, fins a 3 quarts d'11, en què apareixeran els companys d'esports amb el tercer partit del tercer quart lloc, la final de consolació del Mundial. UB40, aquesta banda britànica que troba els seus orígens i les seves arrels a Jamaica, de fet, a la música jamaicana. Un dels grans grups reggae de la història. UB40, Bring Me Your Cup. Esteu preparats per començar hora? També ho està la gent del Via Lliure, que va tenir el plat estrella fa uns dies la gran Mònica Glaenzel, l'Emma de Plats Bruts, que té una història i una trajectòria com a actriu molt més enllà d'aquest personatge, que evidentment viu als cors de tots nosaltres. Plat estrella del Via Lliure, el reconcentrat amb en Bundó, amb en Malcolm, amb en Toni García Ramon, ara el reconcentrat.

0: Sí, petit sandwich.
1: I avui tenim sort que no està el Malcolm.
2: Sí.
1: Llavors podreu triar més, més coses. Si no, ja seria acabat tot, ja. Doncs després farem l'anxoveta, pan tomàquet, boníssima, uns bunyols de bacallà, espectaculars. No poden faltar els calamars.
0: Amb ceba, no? Encebats.
1: Encebats, xup-xup, que ja estan fent xup-xup. I acabarem amb el famós, inolvidable, entranyable rodaballo del Catalina.
0: Home,
3: el turbot, no?
0: El turbot. És dels millors turbots que hi existeixen.
1: Sí, a més farem una peça gran, una peça de 3 quilos i mig, 4, i així jo podré sopar aquesta nit. Perquè no hi ha el Malcolm.
0: Sort, perquè si no el Malcolm se l'acaba. Gràcies, Òscar. Sempre un plaer. No sé si a la convidada li va bé el menú, diguem-ne, però en tot cas, ara li preguntarem, perquè ens fa molta il·lusió. A una persona que a més és molt, molt, molt estimada a casa nostra, una actriu molt estimada, d'orígens familiars estrangers, del nord d'Europa, podríem dir, de cognom del nord d'Europa, també, la gran de tres germans que han acabat sent artistes tots ells, amb una gran carrera a la tele, al cinema, al teatre, evidentment una de les cares visibles de la sèrie més important probablement de la història de TV3, com és Plats Bruts, amb el que té això, evidentment, d'orgull, però també segurament de llosa. I últimament l'hem vist en un format que espero que hi hagi segona temporada, perquè la veritat és que està molt bé, el 3CAT, que es diu Ets i Uts, d'episodis molt curtets, que veurem si té aquesta continuïtat, i on precisament també juga amb aquest pes d'un personatge que li ha marcat la vida, com és l'Emma. Com estàs, Mònica Glenzel? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem de tot això, però el menú et va bé?
4: No, meravellós, m'encanta.
3: Imagina't que no, Michelle, res.
4: No sóc de peix.
3: A mi porta'm un arròs.
0: Bé, tenim la Mònica Glenzel, que et dic que és una de les persones, jo diria, en el món de l'actuació més estimades de casa nostra, però abans li volia preguntar si és cert que té un antecedent, no sé si familiar o fins i tot prop, amb el tema de la restauració.
4: Sí,
0: sí, eh?
4: La meva mare era cuinera.
0: Era cuinera, eh?
4: Tenia un restaurant al Masnou. Bueno, primer va obrir una Gràcia, que encara és obert, el va traspassar,
0: sí?
4: On jo vaig pringar moltíssim allà.
0: Quin era? Per saber-ho,
4: Cal Boter.
0: Cal Boter,
4: al carrer està? Tordera.
0: Tordera.
3: I què feies allà? Cambrera, cuinera...
4: Tot.
3: De tot, eh?
0: Acaba de posar, la gent no ho ha vist, una cara, com dient...
3: Una cara de mare santa.
0: No saps el que vaig haver de
3: dir. Ho has recordat i estava patint.
4: És que ser fills de restauració, mare meva...
3: A quina edat estem parlant, això?
4: Doncs a partir dels 13-14.
0: Caps de setmana, no?
4: Festes de Gràcia, tot.
0: M'han dit que fins i tot et vas lesionar.
4: En el restaurant? Sí, és veritat.
0: Sí.
4: Mira, encara tinc la cicatriu.
0: A veure, el dit?
4: Es veu així, és una...
0: Ai, calla! Què li ha passat a aquest dit?
4: Doncs que amb la màquina dels embotits se'n van d'un trosset...
0: Oh, què tallaves? Recordes que estaves tallant?
4: Fuet.
3: I vas servir el tros d'ahir o et vas donar compte abans?
4: No, me'n vaig adonar perquè em va ser una sangada de l'hòstia. El que passa és que allà era embolica't i continuem.
3: Embolica't i segueix tallant fuet, no?
4: Correcte.
0: Sí, però vas haver d'anar a l'hospital, suposo, amb això, no?
4: I vaig anar després.
0: Ah, quan deu acabar el
3: tot. Va acabar el servei.
0: Però estic notant un esclavatge, fins i tot, no? De la família Glenzel.
4: Et tiraven pebre...
0: Què?
4: Per tallar una mica l'hemorràgia i després...
3: Sí, no, per si no tirar pebre. Sí, clar. I vam posar la regla collit.
0: O una guillotina, també funciona molt bé.
3: Sí.
0: Deixa de...
4: No, però també havíem fet coses molt divertides, com que abans no es pagava amb targeta,
0: sí.
4: quan acabaves el servei hi havia molts bitllets, i saps allò de les pel·lícules, de dir... Ah! I doncs de tirar-los a l'aire.
0: Com dient, avui hem fet no sé quant de caixa.
4: Ah! Ara amb tiquets de targeta no mola tant.
3: Ara no
0: ja, no mola. Però això devia ser petit i els pares emprenyats, si feies això, no?
4: No, la meva mare també...
0: També ho feia. Molt a favor de la teva mare, eh? Sense conèixer-la, ja molt a favor. Tu ets gracienca, per tant, eh?
4: Total, i vaig viure molts anys així vella, però això de ser mare i tot això, vaig dir, torno al meu barri.
0: Al teatre?
4: Total, els Lluïsos de Gràcia.
0: Home, els Lluïsos, allà a la plaça del Nord,
4: no? Però jo no el feia, eh? Jo allà només l'anava a mirar.
0: Anaves a veure?
4: Sí. Em donaven 5 pessetes per comprar-me l'entrada i anava tots els diumenges, a vegades la repetia. I jo allà vaig saber que...
0: Sola? Volia... T'enviaven al teatre sola?
4: Amb els meus germans.
0: Els teus pares?
4: Sí.
0: Escolta, s'està complicant.
4: Però
0: és teatre... Minut a minut s'està complicant la relació familiar.
4: Als anys 70 els nens anaven por ahí. També anava a la plaça Rovira a tocar la flauta perquè molestava a casa.
0: Com?
3: quan no estava al restaurant, estava a la plaça Rovira, tocar la flauta o al teatre, nen. A casa no hi era.
0: Però perquè a casa anava si a dormir. Si tocaves la flauta, molestava.
4: Molestava a casa.
0: Al carrer.
4: Sí, no estudies tant la flauta. I llavors me n'anava al bar i molestava tota la plaça.
0: De totes maneres, aquest teatre, hi anaves perquè volies o...
4: Sí, sí, sí, a mi m'encantava. Jo sabia que volia fer alguna cosa dins el món del teatre, que seria actriu, no ho sabia.
0: Hi havia algú a la família que s'hi dediqués?
4: No, ningú.
0: La mare era cuinera, el pare?
4: Treballava a la Bayer.

0: comptable de la Bayer.
1: Però ton pare és alemany.
0: No, no, el meu pare va néixer a Barcelona, eh? Els meus avis van venir per la... Bueno, això que venien els alemanys després sí. de la Segona Guerra Mundial, que sí. hi havia el Franco que els cuidava una mica més bé i eren malalts de... Doncs per això va venir.
1: Hosti!
0: I aleshores el meu pare, el que passa és que els alemanys portaven els fills al col·legi alemany, només es movien amb la comunitat alemanya, i el meu pare era un catalanista a tope.
1: Ell, per tant, ell sí que devia parlar alemany perquè...
0: Els... No, parlava en català amb el meu pare.
1: Però ell devia parlar... Ell devia conèixer l'alemany.
0: La meva àvia tenia un castellà justíssim, català per descomptat zero.
1: Ah,
0: i llavors... I el que sí que totes les amistats de la meva família eren els alemanys de... Els de Barcelona.
1: I llavors a tu et van ensenyar l'alemany o no, el teu pare?
0: No, el meu pare no volia.
1: No volia?
0: Sí, perquè clar, és que les històries que venen dels que venien d'aquella època...
2: Eren terribles.
0: Sí, aleshores ell era bastant, rebutjava bastant el seu origen.
2: No t'acabessin esquitxant totes aquestes històries... Que
0: ell necessitava trencar amb aquest...
2: Amb el cicle, no?
0: Sí, exacte. Jo el primer cop que vaig anar a Alemanya va ser amb la meva tieta al desembre del 87, 88, quan va caure el mur, per veure família que teníem a l'altra banda.
1: Hòstia, a sobre teníeu
0: sí.
1: la família repartida.
0: I aleshores vam anar, i vaig anar per primera vegada.
1: I no vas amb el teu pare, llavors?
0: El meu pare es va quedar, no hi va anar. I vaig anar amb la meva tieta.
2: No hi va tornar a Alemanya el teu pare?
0: Li tocava anar per feina, un cop al mes.
1: I no va voler veure la caiguda del mur?
0: No.
1: Però per, llavors era pur dolor el que sentia per el seu país d'alguna vegada, el país dels avis.
0: No? Bueno, sí, no em vaig parlar gaire.
1: Ostres! No, però és un impacte això, perquè realment... No, perquè a vegades aquestes històries...
0: Home, clar, és que jo tinc el carnet ari dels meus avis.
1: Què dius ara?
0: Clar, l'havien de tenir.
1: La demostració, diguem-ne, que eren alemanys bons, diguem-ne, per part dels nazis.
0: Sí.
1: Ostres, quin impacte. Però tu saps si els teus avis eren, diguem-ne, els avis tenien càrrega política, diguem-ne,
0: no, ja estat implicats molt, o no? No, eren molt joves. O sigui, el meu avi es va incorporar a files amb 18 anyets, la meva àvia la van enviar al front d'infermera amb 16, és a dir, no eren... Però vaja, els van educar.
1: Clar, és el que van viure,
0: sí,
1: clar.
0: Exacte, sí.
1: Hosti, és fort.
2: El teu avi en parlava amb el teu pare d'això, n'havia parlat alguna vegada?
1: No devia.
0: El meu avi va morir bastant jove, a conseqüència de les ferides de guerra, i és que tot és molt tabú. Bé, també passa aquí amb la Guerra Civil. El meu avi només m'havia explicat les batalletes de quan s'escaquejava, no de les coses que li van passar.
1: El teu avi de part materna.
0: Sí, el Ribas.
1: Bueno, és tota aquesta generació que a vegades no li donem... transcendència, perquè més a més ara ja no hi són, no? Home, però si tu tenies una família creuada per les dues bandes, no? O sigui, però havien patit una guerra per un cantó i una guerra per Espanya.
2: Jo crec que no s'entén molt, perquè la majoria de la gent que ho va viure o és mort o s'està morint.
1: No, clar.
2: Però que va passar a Europa...
0: I ara aniria tan bé que ho expliquessin, no, això, sí, el que està passant.
2: Bueno, perds aquesta gent i el dolent és que perds aquesta gent i perds la memòria, saps?
1: En tot cas, la Mònica Glenzel, amb tota aquesta trajectòria familiar, diguem-ne, amb aquest pes, com deia abans, el seu pare era un gran catalanista, i de fet la pròpia Mònica Glenzel ho ha dit, ella, que no és una gran catalanista, i de fet moltes de les coses que fa, jo tinc la impressió moltes vegades, que tenen a veure amb una certa preocupació sobre la llengua, sobre la cultura, sobre la permanència del país, i això és una evidència en l'última feina, no? En aquest ets i uts del 3CAT, que després en parlarem. En tot cas, anaves per actriu, em deies abans?
0: Jo de petita volia ser metge. I quan vaig acabar el batxillerat, per si no entrar a l'institut, vaig pensar potser faré química. Però per sort vaig entrar a l'institut del teatre.
2: No, hòstia, no sé.
1: I a casa què els hi semblava, això?
0: Ho vaig pagar jo, no sé.
1: No vas ni debatre-ho, no?
0: No. Van ser bastant guais, perquè no em van dir res fins al dia que van veure que m'estava guanyant bé la vida, aleshores van dir... Va, ens està bé.
2: Nena, bé.
1: Que sàpigues que ho hem patit una mica fins ara.
2: Vam parlar amb ta mare i bé.
1: I llavors arriba a l'Institut del Teatre, la Mònica Glenzel, i coneix dues persones, em sembla que evidentment també li canvien la vida moltes persones, no? Però Jordi Sánchez i Joel Joan.
0: Sí.
1: Que no sé si éreu exactament de la mateixa. Quin sou, de la mateixa edat, del mateix any o no?
0: No, el Jordi és 6 anys més gran que nosaltres.
1: Acabant travestant.
0: I el Joel i jo sí que som de la mateixa edat.
1: És veritat que el Jordi ens havia explicat en el seu dia, no?, que havia estat a la Vall d'Hebron,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ell és de Tessa. És de Tessa,
1: que s'havia espantat quan li van dir mira, aquesta feina és per tota la vida. I va dir,
0: No. De fet, ell venia a estudiar a l'institut i a les nits anava a la Vall d'Hebron a fer guàrdies d'hemofília.
1: Imagina't. Què va passar amb aquest grup de tres?
0: Ens vam fer molt amics des del primer any. I després una cosa que ens va passar en el Jordi i a mi és que a dintre de l'institut ens tocava fer moltes escenes junts. Vam acabar sent parella artística.
1: Que finalment fundéssiu Crampac tots junts, no? I tiréssiu endavant. Tenia a veure amb què teníeu una mirada similar de la idea de fer teatre, d'un tipus de teatre concret o què?
0: Bé, de fet, quan vam acabar l'institut vam muntar una companyia que es deia Rebecca de Winter,
1: sí,
0: que érem nou. Claro. I allà ens en vam adonar que coordinar nou persones no. Era massa complicat. I allà sí que ens en vam adonar que el mateix tarannà i la mateixa ambició i ganes estàvem nosaltres tres.
1: Què volia ser? És a dir, hi havia una actriu que volia fer un musical o actriu dramàtica o un personatge de no sé què o anar a fer més tele que teatre o més teatre que no pas cinema. Qui era aquella
0: no,
1: Mònica?
0: No anava gens programada amb un objectiu concret. M'ho estava passant molt bé, em divertia, m'encantava explicar històries, m'encantava ser productora també perquè triàvem les històries que volíem. De què parlem? De la tirania de la bellesa? Va, sí. Soc lletja, saps? Jo que sé, Crampac era de compartir pis, sí, com sí. Era plats bruts.
1: Sí, sí, sí.
0: De coses que ens passaven i va, fem això, i això és el que més m'agradava.

0: que et pregunti un moment per plats bruts, deixa'm passar per alets i uts, perquè t'he de dir que a mi un dels primers impactes al veure la sèrie, que recordem que és aquesta sèrie, que són 13, 14, 15 episodis, no recordo.
1: N'hi ha 20.
0: 20? Sí.
1: Són curtíssims.
0: Són curtíssims, sí. Són 6 minuts d'episodi. Està molt ben parit. La idea, diguem-ne, que de fons és un jove que vol fer un programa per 3CAT, precisament, explicant, diguem-ne, Catalunya o viatjant per al país, i demana a la seva tieta, que és l'actriu conegudíssima Mònica Glenzel,
1: sí,
0: no?, que l'acompanyi, que, en fi, que es faci, que la converteixi com una de les estrelles, diguem-ne, del programa, no? Crec que està molt ben jugat la idea que aquesta Mònica Glenzel li recorden permanentment, sobretot al principi, que si és la Emma de Plats Bruts, no és la Emma de Plats Bruts, etc. O sigui, està molt ben jugat. Des del meu punt de vista, em sembla una ironia molt ben parida.
1: En el fons, han passat tant,
0: clar,
1: que vam dir, pues ja està. Pues
0: és això, utilitzem-ho.
1: Sí, exacte.
0: No, és que abans deies una cosa que crec que és molt important i després, si vols, també ho ataquem, que és que la idea d'utilitzar el que et passa a la realitat, el fet que féssiu crampa quan éreu un grup d'estudiants que compartien pis, el fet que féssiu plats bruts quan éreu un grup que també o estàveu compartint pis o estàveu en aquelles primeres fases, diguem-ne, de crear una vida adulta funcional, diguem-ne, no? Crec que té tot el sentit del món i és una cosa que es fa a tot arreu i funciona molt bé, no?
1: Però jo també trobo graciós el fet de que d'aquest estigma que tinc, no? Una mica ets l'Emma, doncs també té aquest, per mi té un punt de comicitat que a més és molt natural.
2: Quin és el dia que tu te n'adones de que has passat a ocupar un lloc en l'inconscient col·lectiu català, no? I que sempre seràs aquell personatge.
1: Quan vaig veure que es reposava per cinquena, per sisena, per setena, per vuitena vegada. Clar. Durant el procés, no, eh?
2: No, eh?
1: Em va agradar molt, ens agradava molt i estàvem supercontents de que després de tot l'esforç i tota la nostra il·lusió, la gent s'ho estigués mirant.
0: És que teníeu 20 i pico d'anys, allò. Era la primera sèrie que fèieu, no? I per TV3,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, i ens va costar colar la sort del...
0: No volia TV3, no? Aquella
1: quan hi vam anar nosaltres sols, no. I va haver de... Bueno, l'Andreu Buenafuente ens va ser el que va dir: ei, a mi això que proposeu m'agrada, ja us ho porto jo.
0: Com va anar amb lo de l'Andreu? És a dir, per què us va conèixer l'Andreu?
1: Perquè va venir a veure Crampac.
0: Ah, va venir a veure...
1: A la Villarroel.
0: A la Villarroel. Sí. I va dir...
1: I aleshores ens va venir a saludar i vam dir: mira què tenim.
0: Andreu, fita. Andreu, per cert, si t'ha agradat això, tenim una altra cosa que potser també t'agradarà.
1: Exacte. Però el fet de que entréssim, de que es pogués fer sitcom, de que hi pogués anar-hi públic, de que poguéssim utilitzar el llenguatge d'això, aquesta llibertat ens la va donar ell.
0: Públic no n'hi havia hagut fins aquell moment.
1: Catalunya no.
0: Era tot enllaunat, no?
1: No.
0: Els riures, si o les reaccions.
1: No, exacte. Bueno, hi va haver un equip de TV3 justament amb l'Oriol Grau que se'n van anar als Estats Units a dir: a veure com ho fan aquests yanquis.
0: He de reconèixer que el públic és una clau fonamental de l'èxit de Plats Bruts, no? O sigui, la reacció...
1: No, i teníem super present que teníem 3 càmeres, quina era la teva, quan anaves punxat, tot això, però és que just al darrere teníem el que a nosaltres ens dona la vidilla, que era el públic.
0: Clar. Ara la idea de sitcom també passa molt més per la cama de primera, no? L'actor que es dirigeix a la càmera, com dient: veniu aquí,
2: això que
0: treballar,
2: deia, no sé això què. Això que et deia del metallenguatge, no? Uh-huh. Que és la sèrie dintre de la sèrie, etcètera. Això es porta molt.
1: Sí.
2: I s'està fent cada vegada més, no? El fet que un actor participi amb el seu propi personatge dins un projecte, uh-huh, no? Jo recordo, un dels primers que jo recordo és el de My Name is Joey, te'n recordes? Que era el Joey de Friends,
0: sí,
2: que era fent de Joey després de Friends, que tothom li deia Joey. I el tio està fins al rabo, que li diguessin.
0: Hòstia, que bo.
2: Jo no sé si tu en algun moment això et causa una afectació emocional o mental.
1: No, en aquell moment ja et dic, és que jo la cosa que es va fer grossa la vaig començar a percebre un cop ja l'havíem acabat. O sigui, què és aquestes reposicions? És que fins i tot a vegades algú de la tele m'havia dit: ei, perdoneu, saps? O és que... No, i després són els mateixos de la tele que et diuen: no, és que no et podem agafar perquè tothom encara recordes massa.
2: Això t'ho han dit, eh?
1: Sí, clar. Sí, vas molt bé perquè paper, però és que encara veig l'Emma. Jo pensava, doncs, deixa de reposar.
2: Més de la merda. No?
0: Clar, o sigui, això és molt interessant el que apuntava ara, que deia, quan vas adonar-te del problema, no va ser mentre feia la sèrie, sinó quan el públic successivament apareixia de nou, no? És a dir, els nanos que en tenien 13 a l'any, o 15 o 20, a l'any 99, tornaven a aparèixer a l'any 2005 uns altres nanos amb 13 anys, a l'any 2010 uns altres nanos amb 13
1: exacte
0: anys, el 2015 uns altres nanos amb 13 anys i el 2020 un altre cop, no?
1: No, i a més de vegades, jo faig vida molt normal, però tot d'una surto al carrer i dic: què ha passat? Que tothom em mira i tothom em diu coses.
0: I ha passat, doncs, que, bueno, algú, sí, o han reposat un episodi o el que sigui.
1: Exacte.
2: Has entès quin va ser el motiu, no?, que va fer que allò es convertís en un bombasso bestial?
1: Hi havia 6 guionistes, per mi, meravellosos. I després, a la sèrie havia el Villanueva, que és un actoràs, la Montse Pérez, la Barbany, jo penso que, i a més vam fer companyia, érem família. Massa intens tot plegat, però va ser família.
0: Bueno, si de fet ho heu explicat molts cops, que vivíeu junts, o gairebé junts, no, allà a Ciutat Vella, no?
1: Sí.
0: En aquell moment màxim d'audiències milionàries, de cop igual anava pel carrer i us veia els tres junts.
1: Perquè treballàvem junts i a més érem molt amics.
0: Ah, clar. Una vegada parlant amb el Joel Joan em vaig adonar que molts dels personatges que ha fet en la ficció tenen coses d'ell, clarament, no? O sigui, em va reconèixer que el David, algú que vol triomfar i que ve d'una família bona, amb un pare que s'hi oposa, doncs, ostres, aquest és David Güell i ell és així, no? I jo pensava, la Emma
1: no
0: té una cosa...
1: Així.
0: No, però té una cosa que vaig pensar, que no sigui que la Mònica ho té, que és aquesta cosa, aquest aire antisistema, aquesta idea d'un ocupa, que no es regeix per les normes habituals i que li agrada jugar aquesta fina línia entre el que és habitual i el que no. No sé si tu tenies una mica punky, una mica ocupa.
1: No, ho era.
0: Sí, ho sabia.
1: El que passa és que, clar, ells van tenir la desavantatge que ells escrivien els guions, i vulguis o no, i acabaven sense voler posar molta petjada de la seva personal. Mm-hmm. Jo, amb aquell text, vaig fer el meu clown, mm-hmm, i el meu clown era, doncs, aquesta punky naïf.
0: Però eres punky aquella època, una mica.
1: En aquella època jo ho havia superat. Però jo dels 14 als 19, molt.
0: Sí, eh?
1: Molt.
0: D'anar a concerts i cresta i...
3: Pogos? Anar a fer pogos, eh?
1: Pogos ballar, nens.
0: O sigui, que la gent que no ho sàpiga, el ball del pogo, bueno, és bàsicament anar-se a fotre hòsties, no? Xocar un contra l'altre, tal.
1: Sí, però...
0: Sí, home.
2: Depèn del concert.
0: Sí, però vull dir que és allò que...
2: Si vas a fer pogos més specials, és un pogo més tranquil, que et dones cops però no et mates.
0: Però la massa, diguem-ne, que es mou amb...
1: Sí, és un col·larme, concert, tot això sí ho feia.
0: Però a on anaves, a veure què?
1: No sé, per exemple, jo, el meu primer concert va ser el Nicaragua Rock, amb 14 anys.
2: Ja vas anar al Nicaragua Rock?
1: Sí.
2: Cortar-t'ho, la polla.
0: Cortar-t'ho, eh?
1: El millor.
0: Amb 14 anys?
1: Sí.
2: L'odi social.
1: I saltant des de les torres dels bafles, va ser...
0: Què? Un moment,
2: Mònica. Estàs gravant tot això?
0: Amb 14 anys. O sigui, puges a un concert de cortar-t'ho als bafles i et llances al públic?
1: Es feia tots, era molt divertit. I la gent aguantava. La gent aguantava. No es afectava la penya.
0: Per favor, sarri, i bé. Total, cap
1: era lo más. Sari.
0: Una última qüestió sobre Plasbons, perquè ho he de treure. O sigui, no entenc que a l'any 99, 2000, 2001, 2002, que es fa aquesta sèrie, que és la sèrie més important des del meu punt de vista, i com deia el Toni, la millor, una de les millors de comèdia d'Espanya, històriques, amb perdó, no estigueu forrats. En matèria de copyright, d'haver lligat un contracte que tingués una mica més de
2: merchandising, no sé què.
1: Oh, aquest any passat, al juliol, em van donar uns 50 i alguna euros.
0: 50 euros?
2: Conya, no?
1: No.
2: En sèrio?
1: Sí, per això et dic que és, per això és aquest rotllo enverinat de dir, vale, soc molt popular, això potser m'impedeix trobar alguna feina, però és que jo no estic vivint d'això.
2: Ni tan sols em compensa amb el cantó financer, no?
1: No, clar.
2: Que si és, no, mira, em vaig forrar, com a mínim tinc aquests calés guardats.
1: O vaig rebent els drets d'imatge.
2: Clar, royalties, perquè... diguem-ne.
1: No, zero.
2: Però hi ha royalties, eh?
1: Bueno, aquests 50 euros...
0: 50 euros és com un, bueno, és una broma. És que clar, imagina't.
2: 50 euros.
1: És que a més, jo l'única cosa que els hi vaig dir a Ets i Uts és dir, ei, dieu que m'he comprat una furgó de 80.000 euros en la sèrie? No.
2: Això no pot ser.
1: Sí. Això sí que és molt mite.
0: És que és molt fort, perquè quantes temporades van ser? Perquè al cap i a la fi... Vull dir...
1: Vam fer 75 o 76 capítols.
0: Clar, en algun moment una renegociació, diguem-ne...
1: Jo penso que vam jugar, o vam jugar tots plegats, que nosaltres el principalment ens feia tanta il·lusió fer-ho. El que passa és que la gent pot, es pot rectificar, no? Perquè ara que hi hagi el canal temàtic...
2: Clar.
0: No.
2: Res,
1: No.
0: I sobre això... Vas entendre que tenint aquest superèxit hi haguessin moments que tinguessis unes certes dificultats per treballar en algun moment, que no sé si va passar això realment.
1: Sí que ha passat, o en tot cas el que ha passat és que jo quan he volgut redirigir la meva carrera, doncs no me n'he sortit.
0: Però has tingut èpoques que no has pogut treballar.
1: I tant.
0: Llargues.
1: Força, jo he tingut plan B, plan C i plan D.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Què era?
1: I he fet moltíssimes coses, sí, i a més, jo he sigut, bueno, he sigut viscut sola amb la meva filla i no podia, i no tenia on traven les garrofes a casa meva perquè les duia jo, no?
0: I què feia?
1: He fet de tot. Des de que hem fet de com de masovera, de gent que té propietats, he ajudat a la meva germana amb les motxilles, o sigui, jo sóc... vull dir, puc fer riscos laborals, sóc tècnica en riscos laborals.
0: Vas treure't el títol mentre estaves, diguem-ne, a l'atur.
1: He fet coses d'aquestes, sí. Que no m'ha importat, perquè a més, conèixer gent fora també d'aquest àmbit també mola molt, vull dir que m'agrada molt i tot, i jo em fa falta una cosa, l'aprenc, i en aquest sentit no me'n desdic, ni al contrari, sí. Home, la meva filla sempre em diu, quan estàs fent teatre o estàs fent tele, estàs més feliç. Ah. I clar, és el que m'agrada.
0: La Edna, la teva filla, no? Quina edat té ara, per cert?
1: 21.
0: 21.
1: Però vull dir que no em cauen els anells, que i a més no he sigut mai d'entretenir-me amb penes, ni jo hauria pogut ser, o jo seria, o... Això...
0: La idea d'una carrera a Madrid i tot això no es va donar, ni t'ha interessat especialment en res.
1: Jo, abans de Plats Bruts, vaig estar en una producció del Centro Dramático Nacional, que vaig fer molts amics, però vaig dir, jo aquí no em quedaré.
0: Per què?
1: M'hagués alcoholitzat d'entrada, perquè va anar a sac.
0: Ah, sí?
1: Sí, si tu volies socialitzar i una mica integrar-te allà, o si treballaves i anaves de farra.
2: Jo vaig marxar de Madrid, i això ho he explicat moltes vegades, perquè tu sorties a treballar a les 8 de la tarda i tornaves a casa a les 5 del matí.
1: Correcte.
2: Ja fos dilluns, dimarts, dimecres, i si volies formar part d'aquell equip humà, d'aquell grup, tu havies de seguir aquestes normes. I les normes eren que tu a les 8 t'hi vas a tomar una canyita. La canyita, la canyeta.
0: No cal que et piquis tan fort,
2: I a les 5 del matí sorties el Toni 2, que havies intentat tocar el pie en una peça dels Beatles.
0: El Toni 2,
2: I anaves a dormir.
0: O sigui, vas veure clar que allà no era el teu futur, per aquesta cosa, aquesta manera de viure.
1: Sí.
0: I professionalment també?
1: Bé, després, un cop he sigut mare, tot el que ha sigut, per mi, la prioritat ha sigut compaginar la meva condició de mare, que no pas la professional.
0: L'Edna té alguna aspiració artística?
1: Sí, però a darrere.
0: A darrere què vol dir?
1: Que la no fotografia li agrada.
0: Ah, sí? Hosti, i això es vincula.
1: I té una sensibilitat i és la meva millor crítica, En aquest sentit té un criteri espectacular perquè n'ha mamat molt. Tant pel pare com per la mare.
2: En quin moment et va descobrir com a actriu? Un dia mira la tele i va dir, mira...
1: No. A més, ella diria que no ha vist mai un capítol sencer de Plats Bruts.
0: No.
1: No.
2: Sèrio?
0: Però perquè no li has deixat.
2: Perquè et veu i diu, no, mira, mama.
1: No. Jo m'he mirat, era petitoneta i un dia va haver sortit de l'escola plorant i diu, és que em diuen que la meva mare vende cocos. No li agradava.
0: No! I clar, és aquell episodi de la platja, no?
1: Sí, clar.
0: Anaven en cocos...
1: En canvi, el teatre ha vingut molt i ha vingut a veure funcions que les ha vist 15 vegades,
0: Hosti, que fort.
1: Perquè li agradava venir al teatre, jo la posava en el mateix escenari amb una cadira i s'estava allà quieta i li encantava. Té sensibilitat artística, però no la part de figurar. Tenir pares populars no és una cosa que li agrada.
0: Clar. Home, a veure, si el teu pare es diu Joan i la teva mare es diu Mònica Glenzel, és veritat que potser dius, aquesta vida de...
1: Que no, jo vull ser jo, que és el més normal. Jo vull ser jo. No vull ser la filla de...
0: Pot ser que coincidís que et quedessis embarassada amb el final, diguem-ne, de tot aquest període de Plats Bruts i...
1: Sí.
0: No? El fet de ser dona t'ha afectat molt més directament a la carrera que potser alguns dels companys que estàveu en aquella sèrie, clar.
1: Ah, no, per descomptat.
0: Sí, no?
1: El que passa és que també ho sabia, perquè ja ho veia, que això li passava a totes les actrius. Mm. Però vaig jugar que m'estimava més ser mare, que és bastant, bastant xulo. Mm.
0: El teu pare va arribar a veure tota aquesta, trajectòria? No. El teu pare va morir jove?
1: Va morir... Mira, justament s'havia acabat d'estrenar la primera temporada de Plats Bruts.
0: Ah.
1: I no estic segura si em vam arribar a parlar mai de la sèrie. Sí.
0: No fotis.
1: Sí.
0: Però sí que t'havia dit ja... Deies això de que la família no t'havia dit res fins ara, fins que va veure que funcionaven les coses.
1: Havíem fet el soc lletja, el crampac ja ens anava bé...
0: Ah, sí, clar.
2: Imagina el seu pare dient-li vendo cocos.
0: Escolta, i perdona, els ets i uts, que no ho hem comentat més. A mi em sembla una sèrie collonuda. Aquest format molt especial de 5 minuts, diguem-ne. I que a banda... Això que apuntaves abans, de que tu ets molt catalanista també, si toca aquesta qüestió, o sigui, la preocupació per la llengua, pel país, fins i tot apareix, diguem-ne, la ultradreta, o apareix la gentrificació, sí. No? Apareixen els temes d'avui en dia. Jo espero que hi hagi segona temporada, que no sé si
1: sí.
0: N'hi haurà, eh?
1: Sí, sí, sí. M'encanta, perquè a més està des del sentit de l'humor i des de l'alegria d'explicar que hi ha una llengua que és collonuda. Mm. No des del... Saps?
2: Des del victimisme, no?
1: Sí. Que és una cosa que tenim bastant els catalans.
2: Sí, fiquem una mica, sí.
1: De fer-lo realment atractiu perquè la gent l'utilitzi. Més que...
2: Sense
1: més
2: demanar
1: que...
2: perdó, no, tampoc.
1: Per descomptat. Que això també, per què ho fem?
2: Que ho fem molt.
1: Sí, no sé.
0: De justificar-nos.
1: Sí.
0: Tota l'estona.
1: O de... És que sóc a Catalunya... Bueno, parlem-lo i ja està.
0: Tu practiques això?
1: Completament.
0: En la preocupació? Sí, eh?
1: Sí.
0: No canvies?
1: No canvio mai.
0: Des de fa molt?
1: Força.
0: Hosti, això...
1: El que passa és que sóc bastant... Quan alguna vegada m'he trobat amb algú que no d'això, aleshores jo sempre li dic, parla tu el que vulguis, deixa'm parlar a mi el que jo necessito parlar. I ja, ja està. I normalment això no m'ha comportat cap problema.
0: Clar, perquè hi ha molta gent que li fa por fer això, diguem-ne, per la incomoditat que es pot trobar en una situació quotidiana, diguem-ne.
1: Sí, però jo me n'adono que si no em poso nerviosa i sóc amable, mm-hmm. no em trobo amb rebuig.
0: Mm-hmm. No, però és veritat.
2: Sí, no sé si... No recordo qui ho deia, això. Però deia, vostè és un comediant, fa molt de riure, deia, és que quan faig riure algú és molt més difícil que em vulgui trencar la cara. I a mi això
1: sí.
2: Em sembla com... Que si tu ets amable i fins i tot tens sentit de l'humor, és molt difícil que el teu interlocutor en algun moment es posi agressiu o... Saps?
1: Sí, sí, és com... Uau,
0: hosti,
1: que bèstia.
0: Acaba d'entrar el turbot i... Era de 400 quilos, sí, però si ho he dit abans. Però com, però si som 3 aquí?
2: Escolta, digue-li que només... Digue-li que només som 3, que et porti una peça més petita.
0: La cara de la Mònica Glenys ha estat un poema.
2: Que no passa res si portes 3 tàpers i ens portem una mica de cada casa.
0: Però ara ho dic seriosament, que això fa 3 pams mínim.
2: No, quant pesa això, ho saps?
0: 4 quilos!
2: Va, la merda!
0: Però què vol de que fem amb això? Però si no podem ni començar, per favor.
2: 4 quilos. Anxoves, el salmó, els bunyols...
0: Deixeu-me dir que, com que ens han portat el turbot i crec que no la poden ni gestionar, demanarem unes quantes estrelles d'ams més. Perquè
2: sí, a veure, que
1: tira avall. Endavant.
0: Per favor.
2: 6
0: mínim, perquè si no, no tira avall.
2: Perquè això no tira cap avall.
0: Però, en tot cas, ens
2: parà... I 4 tàpers.
0: Sí.
2: És que, perdona, 4 quilos i som 3.
0: Bueno, escolta, ja tens la setmana solucionada de turbot.
1: Va, perfecte, va, perfecte.
2: Jo tenim tot arreglat.
0: Esperarem els ets i uts de la segona temporada mentre esperem el turbot que el gestioni.
2: Que no m'han dit, a mi em sembla collonuda.
0: Sí, la sèrie és...
2: Una de les millors apostes que ha fet
0: TV3
2: en molts anys en el món de la comèdia i que funciona com un coet.
1: És que l'equip, a més, jo penso que és supertalentós, són joves, però ho fan tot, eh? Ells fan els guions, ells han fet la direcció, han fet el muntatge, ho han fet tot... I són d'un fresc i d'un... No sé, estic superfeliç no de fer més capítols que també, sinó per retrobar-me amb ells i continuar amb l'equip.
2: Només una última pregunta. T'ha servit això per no sé si reconciliar-te amb la tele nova? No el fet que estiguin reposant tota l'estona una sèrie que ja has fet.
1: Sí, m'ho he passat molt bé. I mira que els últims 15 dies estava amb apendicitis, que no me la van diagnosticar fins que no em va...
0: En el rodatge?
1: En el rodatge.
0: 15 dies amb apendicitis?
1: Sí, t'ho juro.
2: Pensaves que t'havies posat algun cafè?
1: No,
0: l'haguessis pogut palmar allà,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, després vaig acabar el rodatge i em van operar d'urgències amb peritonitis.
0: Però no vas notar alguna cosa, eh?
1: Bueno, no, jo vaig anar 5 vegades a urgències. Sí.
0: Home, llavors tenim un altre problema.
2: Home, perdona.
1: El que passa és que veig els capítols i dic... Que bé que sé disculpar.
2: Que bé que sent que tenia apendicitis.
1: Feia un mal.
0: Mònica Glenys, ha estat un autèntic plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Igualment.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies.
0: Va, ara tacarem el turbó.
2: Vinga, fins ara. Vinga.

0: Això és Reconcentrat.
1: RAC 1.
2: Da igual donde estés.
3: Da igual cómo lo vivas.
4: Cuando juega la selección,
5: todos estamos en el mismo sitio.
6: En la misma jugada.
7: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
8: Cuando todo eso llega.
7: Entonces sí. Entonces somos una.
9: Somos una.
10: Somos un
11: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
12: Arriba el nou Moda Set SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. O Moda Set SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
13: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
15: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933-481-482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
16: Ràdio en directe.
17: Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
17: RAC més 1.
16: Notícies.
18: Podcast.
17: Contingut exclusiu.
16: Escolta.
18: Navega.
16: Descarrega.
17: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
16: Fàcil, còmoda.
18: Intuïtiva.
16: I renovada.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
20: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
21: Sona bé.
20: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
21: Sona el nou Micra.
20: I el 0% TAE.
21: Sona que estreno Nissan.
20: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
23: Al podcast RAC & GO parlem amb persones valentes.
24: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar algo junts.
23: Amb gent pionera.
25: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
23: I que vol canviar el món.
26: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
17: RAC & GO, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
27: Change the world, or the world will change you.
17: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
28: Si vols fer la compra bé, tant a carrer.
29: Espanya cap a la segona estrella, amb un 15% de descompte directe en tots els televisors, del 17 al 20 de juliol.
28: Si vols fer la compra bé, tant a carrer.
0: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

fa una hora hem marxat al butlletí amb una dona potent, Madonna, i al butlletí de les 7 hi marxarem també amb una dona potent, amb Alicia Keys, que té aquest tema A Woman's Worth com un dels més coneguts, i mira que és complicat perquè té un catàleg força variat de la seva carrera. Alicia Keys, per tancar, hora al reconcentrat. No marxeu, no marxeu, encara queda molt, si tenim tota la tarda de dissabte per davant.

0: 1.
1: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: RAC 1 Notícies. Joan Ortiz.
4: Bona tarda, són les 7. Els bombers donen per controlat l'incendi que crema des de les 3 a la baronia de Rialp a la Noguera. Les flames han afectat 15 hectàrees i han mobilitzat fins a 48 dotacions durant les darreres hores. La tasca dels bombers ha consistit en fer descàrregues d'aigua per evitar que es pugui obrir el seu flanc dret. El mateix cos ha informat que seguirà treballant-hi les properes hores per evitar revifalles. Mentrestant, dos incendis més continuen actius a Catalunya. El darrer en declarar-se ha estat el de Vilademuls, al Pla de l'Estany, que crema des de les 5 de la tarda i que ha implicat el desplegament de 10 dotacions terrestres i una aèria. L'altre és el de Pontils, a la Conca de Barberà, que ha començat també a les 3 en una zona de rostolls i que poc després de 6:45 els bombers han donat per estabilitzat. De moment, les flames han afectat 4 hectàrees i s'han necessitat fins a 15 dotacions. La inclinació del terreny hauria ajudat els efectius a poder-lo estabilitzar. Els agents rurals apunten que el foc podria haver començat amb una incidència en una línia elèctrica. Tot plegat, un dissabte en el que les temperatures són inferiors respecte a les que hem tingut aquesta setmana passada, tot i això, de cara a demà es preveu que s'activin els nivells 3 i 4 per perill extrem d'incendi forestal a 250 municipis de 30 comarques. A l'Aragó, al municipi d'Orés, a la demarcació de Cinco Villas, el vent continua dificultant la tasca d'extinció de l'incendi que crema la zona des de fa 4 dies. El conseller de Medi Ambient del govern de l'Aragó, Luis Biendicho, acaba de comparèixer per dir que hi ha prop de 16.000 hectàrees cremades, però que són força optimistes perquè el foc ja no avança.
5: Sigue activo, he visto que es un incendio que llevamos ya cerca de 16.000 hectáreas, 80 kilómetros de perímetro, pero somos más optimistas porque en estos momentos el fuego no avanza, el fuego en estos momentos lo tenemos controlado. No podemos decir que está perimetrado el conjunto de los 80 kilómetros, pero desde luego la situación es más positiva de lo que teníamos ayer a estas horas.
4: El conseller també ha fet una crida a la població perquè segueixi les instruccions de les fonts oficials. Per aquest incendi hi ha un miler de persones desallotjades. La prioritat dels bombers continua sent protegir els nuclis habitats. Pel que fa a l'incendi, que va començar dijous passat a Guadalajara, de moment ja ha cremat 5.400 hectàrees i ha fet desallotjar més de 600 persones de 12 municipis. El 90% de les flames afecta el Parc Natural Sierra Norte. La principal preocupació és que el vent segueixi bufant les properes hores. 20 mitjans aeris i 50 terrestres, amb un total de 356 persones, treballen per estabilitzar el foc. I a aquesta hora és en marxa a Barcelona la manifestació del Pride, que ha sortit de plaça Universitat i ara recorre al centre de la ciutat sota el lema Totes les realitats, un sol orgull. La intenció és mostrar la diversitat que hi ha dins el col·lectiu LGTBI i alertar de l'amenaça de retrocés de drets que suposa l'extrema dreta. Allà hi és en Joan Capel.
6: Les carrosses plenes de bata vaig a circulen pels carrers de Barcelona, tot acompanyat en música i molt bon ambient. S'hi pot veure gent de totes les edats amb cartells amb el lema d'aquest any i també banderes i ventalls del col·lectiu. La diputada del Congrés dels Diputats de Junts per Catalunya, Pilar Calvo, recalca que estan augmentant les agressions contra el col·lectiu i que s'ha de fer front als discursos d'odi.
7: Quan s'aconsegueix conquerir un dret, si no es continua doncs, defensant aquest dret, es corre el risc de que s'acabi perdent. I malauradament les persones del col·lectiu LGTBI segueixen patint discriminació, segueixen patint assetjament, segueixen patint agressions. És més, les agressions han anat a més en els últims anys. Hi ha hagut una onada provinent, sobretot, de l'extrema dreta.
6: De moment, la desfilada continua sense cap incident.
4: I ara moment pels esports amb Joan Ferrer.
0: En futbol, al descans, el primer partit de pretemporada, el Girona contra l'Al-Qadsia de l'Aràbia Saudita. Després dels primers 45 minuts, els de Quique Cárcel empaten a 0. I acaba de començar el primer compromís del Sabadell, que s'està enfrontant al Castelló a Castàlia. Qui també s'estrena avui és l'Espanyol. Ho farà d'aquí a menys d'una hora, a les 8 del vespre, en la seva visita al camp de l'Olot. Encara en futbol, al Mundial, la selecció espanyola ha hagut de suspendre el seu entrenament previ a la final de demà pel protocol de seguretat per tempestes. L'equip de Luis de la Fuente s'està exercitant al gimnàs. I aquesta nit serà torn pel partit del tercer i quart lloc que enfrontarà França i Anglaterra a partir de les 11. En tennis, en joc la segona semifinal del Yassi Open, on la catalana Paula Badosa s'enfronta amb Tamara Zidanec. El primer set se l'ha emportat la tennista eslovena. I el Tour de França avui s'ha corregut la 14a etapa en una jornada de muntanya de 155 quilòmetres amb 3 posts de primera categoria i un de segona que s'han portat l'eslové Tadej Pogačar, que es manté com a líder a la classificació general.
4: I pel que fa al temps, de mica en mica la calor afluixa, però anirà augmentant la humitat, la qual cosa incrementa la sensació de xafogor que la nit serà marcada a la costa. De fet, tindrem una matinada en cada nou, costarà baixar dels 20 graus, fins i tot en moltes zones interiors, i dels 25 en sectors de la costa. Demà guanyarem algun grau i, tot i no arribar-hi, a la plana de Lleida ens tornarem a costar als 40.

ja tornem a ser aquí, el reconcentrat, amb una mica de country rock, de Kid Rock, aquest artista que l'any 2007 va publicar aquest All Summer Long, que és un exercici de nostàlgia amb guitarres, recordant els estius, quan era petit, adolescent, allà a l'Amèrica profunda. All Summer Long, de Kid Rock, per encetar una hora que ens porta ara cap als superesports. Fa unes setmanes van

0: Els que tenim una edat, que els d'aquí la taula en som uns quants, recordem els partits de Subbuteo com alguns sí. moments feliços de la nostra infància, no? Aquells gols impossibles, aquells jugadors trepitjats també, vostès sí. que paraven menys que Karius en una final de Champions, terrenys de joc arrugats també, que feien que la pilota no acabés de rodar com pràcticament com ahir al Coliseu, no? El setembre del 2028 Barcelona serà la seu del Mundial de Futbol de Taula, el que nosaltres coneixíem com a Subbuteo. El president de l'Associació Espanyola de Futbol de Taula és el català Marc Ligos. Hola, Marc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: Enhorabona, perquè, home, organitzar un mundial a casa deu ser notícia grossa, no?
1: És notícia molt grossa i inesperada, perquè... Sí? Perquè sí, no va ser fàcil i va ser una decisió presa com a última hora, el fet de presentar-nos-hi, candidatura, i mira... Pues ens l'hem endut per davant, sí, per davant de Malta, per davant d'Itàlia, que és la gran meca del futbol de taula, del Subbuteo, i per davant de Bèlgica, sobretot, que va ser el finalista amb Espanya al final. La final que es decidia per vots va ser amb Bèlgica, i mira, apretat.
0: S'ho gira feina, no?
1: Se'n gira molta feina, perquè, perquè hòstia, són 2 anys i mig de molta feina, perquè és molt ambiciós el projecte que hem presentat, que per això se'ns gira feina. Vull dir, si féssim un torneig, un campionat del món normal, seria feina, però no tanta. El que passa és que l'hem plantejat com que volem que surti un campionat del món una mica diferent. De fet, el títol que li vam posar en el projecte era el canvi de paradigma.
0: Canvi de paradigma.
1: Sí. Perquè creiem que estem en un moment important en el que esports o jocs d'aquest tipus estan experimentant canvis importants i estan experimentant booms importants, i nosaltres també ens volem pujar al carro d'aquests booms, que tenen a veure amb els streamings, amb l'experiència de joc no només dels jugadors sinó dels espectadors, i bueno, creiem que és un bon moment per entendre el futbol de taula des d'aquest punt. I creiem que, bueno, que si presentàvem el projecte havia de ser amb aquesta ambició.
0: Això vol dir quanta gent ve a competir, més o menys?
1: Normalment, mira, aquest any és el 2026, és aquí a París, al setembre, és cada 2 anys els mundials, i el Mundial de París són 320, de moment, 30 països.
0: I en diferents categories, Marc?
1: En diferents categories, hi ha sub-12, sub-16, sub-20, femení, Open, que és on hi ha el bo i millor de tothom, i veterans. I després es juga la categoria per equips. Normalment es juga el dissabte les categories individuals i després les categories per equips, que en realitat són les més emocionants de totes. No? Que és...
0: Se sap quan, on es farà o encara no, això?
1: No. De fet, ens hem tirat a la piscina sense...
0: Algun local trobarem, no?
1: De fet, l'Ajuntament tampoc no ho sap.
0: Des d'aquí fem una crida a l'Ajuntament de Barcelona que el 2028 es farà un Mundial de Futbol de Taula.
1: Exacte, sí, necessitem un pavelló d'uns 1.200 metres... que no és fàcil, no n'hi ha tants a Barcelona com ens pensàvem, però bueno, ja hem començat a treballar-ho, i de moment els contactes que estem tenint són bastant positius.
0: Des de quan es juga a futbol de taula?
1: Des de quan es juga a futbol de taula? Clar, una cosa és futbol de taula, l'altra és Subbuteo.
0: D'acord, no és el mateix, eh?
1: Ve d'allà mateix.
0: Jo li deia Subbuteo, pensava que era una mica com el ping-pong i el tennis de taula, no? Que la gent que juga a tennis de taula diu, jo jugo a tennis de taula, tu potser jugues a ping-pong. No sé si el Subbuteo és una mica com...
1: El parentiu seria com si al tennis li diguéssim Wilson.
0: D'acord.
1: No? Bueno, les aquestes són Wilson, però el tennis és tennis, no? Per tant, el Subbuteo va començar dient-se Subbuteo, de fet es deia SoFoot, però després va passar a dir-se Subbuteo, i el nom Subbuteo és el que tots coneixem i el que tothom va començar quan érem joves i petits, i era la marca comercial Subbuteo, però no deixava de ser una marca comercial. Aleshores, als 90 sí que es produeix la scissió de lo que és lo comercial, del que és el futbol de taula com a esport, entren noves marques, entren nous fabricants, i aleshores ja no se li pot dir Subbuteo. Es constitueix la Federació Internacional, i la Federació Internacional no és de Subbuteo, sinó que és de futbol de taula. Mm. I aleshores nosaltres el coneixem com a futbol de taula, que sí que és cert que té unes normes bastant semblants, i la cultura és la mateixa, però

0: És diferent, és diferent.
1: A Catalunya s'hi juga molt o no, a futbol de taula?
0: A Catalunya s'hi juga menys del que jo voldria i més del que s'hi juga en altres llocs.
1: Quants clubs hi ha, per exemple?
0: A Catalunya són quatre clubs.
1: Quatre clubs.
0: Sí, quatre clubs, que bueno, són a Montornès, a Barcelona, a Mataró... A Mataró n'hi ha dos, de fet. I bé, es juga... Hi ha molts més jugadors que juguen en d'altres clubs, també. A Catalunya, durant molt de temps, hi havia menys d'aquests quatre clubs. I molts jugadors el que fèiem era jugar per clubs de fora de Catalunya. Jo jugava per clubs de València, per exemple. Hi ha gent que ha jugat a Sevilla, gent que jugava per Madrid. I, bueno, anàvem fent. És a dir, hi havia més jugadors que clubs. Ara el que sí que estem fent és... S'està organitzant una cosa semblant un circuit català, que és com n'hi diem, i sí que s'està potenciant molt la feina aquí a Catalunya. I estem bastant contents.
1: És un esport individual? És a dir, sempre juga un contra un a futbol sempre, de taula? Sempre, eh?
0: Sempre juga un contra un. Sempre. Els tornejos per equips són semblants... Per equips són o per clubs o per seleccions, no? Aleshores, si tu vas a jugar un campionat per equips, és ben... Vindria a ser com un campionat de tennis per equips, també, no? O de pàdel, no? Que juguen quatre taules diferents, vuit jugadors, quatre contra quatre, i es sumen els resultats, en realitat. I és super emocionant perquè, clar, un gol de la teva taula condiciona la taula de l'altra, i bueno, tots els crits que veieu en aquests vídeos de YouTube i coses d'aquestes normalment són en competicions per equips, perquè tens la responsabilitat de tot un club i de tot una selecció, eh?
1: Mm. Quatre nocions bàsiques de com es juga a futbol de taula, 11 contra 11 o no?
0: Sí,
1: sí, eh? 11.
0: Dos jugadors, dos humans,
1: jugadors, sí, dos jugadors humans i jugadors 22, de camp, 11, eh? 20, 11 contra 11.
0: 20 jugadors de plàstic i dos porters, que ara són un altre cop de plàstic, durant molt de temps han sigut metàl·lics. Val? Aleshores, són formacions de 11 contra 11. Les tàctiques són força diferents, perquè bàsicament el que tu has d'intentar és que la piloteta no entri dintre de la zona de tir. Un camp de subbúteo és... com un camp de futbol, però davant de les àrees hi ha com una línia, que és a partir de la qual la pilota ha de passar per allà perquè tu puguis xutar porteria. Si no, tu no pots xutar porteria des de la teva àrea. Per tant, la dificultat del joc rau en fer entrar la pilota dintre aquella àrea, dintre aquella zona. Aleshores, un comença a tenir la possessió, que és qui saca, i l'altre ha d'intentar que el jugador que ha de tocar la pilota sempre amb els seus ninos no la toqui. Per tant, o ficant-se davant de la pilota, perquè quan el jugador toqui la pilota després el rebot i toqui amb ell, o ficant-se entremig del jugador i la pilota, i anar buscant la manera d'anar dificultant la possessió de l'altre. No? Aleshores, quan tu arrobes, la pilota ja és teva i l'altre el que ha de fer és defensar.
1: Perquè tu com mantens la possessió? És a dir,
0: tocant la pilota sempre.
1: Tocant la pilota, sí. I que li toqui amb un company teu, com si diguéssim.
0: Sí, ha d'anar tocant. Tu has d'anar tocant la pilota, amb cada figura pots fer tres tocs com a molt seguits amb aquella mateixa figura, has d'anar alternant figures, pots jugar curt, pots jugar llarg, pots jugar ràpid. De fet, la dificultat del joc bàsicament és que el defensa no està... Bé, l'atacant no està obligat a esperar que el defensa faci els teus tocs defensius. És a dir, si tu vas molt ràpid tocant la pilota, doncs vas eliminant tocs defensius del teu defensa, del defensor. I, per tant, els jugadors que actualment tenen... Bueno, són millors, són els jugadors que aconsegueixen anar més ràpids sempre tocant la pilota.
1: Mm. Ah, dius que hi ha una línia a partir de la qual es pot xutar. Uh-huh. S'ha d'avisar quan vas a xutar o no? No s'ha d'avisar.
0: No s'ha d'avisar, no. Sí. Però gestualment tu estàs avisant perquè et prepares per xutar, perquè el toc és diferent, perquè la mà es nota que és diferent la força que faràs, perquè... com un penal, no? Una mica que tu penses una mica ben on te la fotràs, sí. Els jugadors molt bons van tan ràpids que ni te n'enteres que t'han xutat i dius, hòstia, ja m'han fotut un gol.
1: I el porter quina mobilitat té?
0: El porter es pot moure tot el que tu vulguis un cop hi ha l'impacte a la pilota.
1: Sí? Primer ha de tocar
0: primer
1: la pilota
0: a l'atacant. Tu no pots estar així movent el porter com si fos allò...
1: Això no ho complia gaire, ja t'ho dic ara, quan no. Jugava jo a casa, no. Quan era petit, el porter fotia allà que semblava que espantés les mosques.
0: Exacte,
1: ja t'ho dic ara.
0: No. El porter ha d'estar quiet fins que la pilota no surt disparada.
1: Temps de joc? N'hi ha un de concret o no?
0: 15
1: i 15.
0: Sí, sí. Són 15, dues parts de 15 minuts.
1: I hi ha àrbitre en les grans competicions?
0: Hi ha àrbitre, no, en les grans i en les petites. Hi ha àrbit sempre. Sí. Ara, si jugues un partit amistós, no cal àrbit, no? Però en qualsevol torneig oficial i àrbit. I l'àrbit és qui, bueno, no, és que hi ha molta normativa, en realitat. Jugar-hi és relativament fàcil, el complicat és la normativa que hi ha, perquè hi ha molta norma, bé, és bastant complex. I hi ha molt, o sigui, hi ha molta apreciació de si ha tocat, si no ha tocat, si m'ha tocat o no m'ha tocat a mi, si... Per tant, sempre està bé una tercera persona que digui... I que, bueno, que posi una mica de criteri, no?
1: Perquè si no... Tot hi ha polèmica o no?
0: Molta.
1: Hi ha molta polèmica?
0: Sí.
1: Sí. Però això que dius... No?
0: Haig
1: si
0: de dir,
1: tocat,
0: haig
1: si
0: de
1: no,
0: dir
1: no,
0: que
1: sí.
0: La nostra cultura d'aquí catalana barra espanyola és poc de fer polèmica. Però si jugues amb un grec o amb un maltès... Hòstia, ja entres amb el ganivet a les dents.
2: I bar? N'hi ha?
0: Bar és possible.
2: La partida.
0: Si hi ha algú que està gravant la partida... Mm. I, no, mira, l'altre dia es va decidir un torneig per un bar, bàsicament. Si havia entrat la pilota o no havia entrat. I els dos jugadors han d'estar d'acord en que es consulti el vídeo. Si no, no n'hi ha. Però sí, no. És que són coses molt mil·limètriques moltes vegades, m'ha tocat, no toca, s'ha mogut, no s'ha mogut. I per tant, sí, també està bé que hi hagi aquesta ajuda.
1: El terreny de joc, entenc que quan es juguen campionats no té arrugues com el que tenia
0: és una
1: moqueta, casa nostra, no?
0: Una moqueta, i amb això també hi ha polèmica, perquè hi ha diferents marques d'això i, hòstia, uns són més d'una marca, els altres són més d'una altra. Si hi ha humitat, ara és el Torneig Internacional de Mallorca, que és molt important, que és un dels majors, el de Mallorca, allà hi ha molta humitat i a vegades pues, la gent es queixa de que quan l'humitat els camps es frenen més. Sí, però els camps són una moqueta,
1: Clar, perquè el material és amb el que jugàvem nosaltres, no. Els jugadors són molt diferents amb els que jugàvem nosaltres al Subbuteo. O jugar la gent encara al Subbuteo, vull dir.
0: Sí, de fet, ara torna a sortir la competició del que se'n diu el Subbuteo. És a dir, jugar a futbol de taula ja té un punt de romanticisme important, però és que encara hi ha gent que encara és més romàntica i el que vol és jugar a futbol de taula però com es jugava abans, no? I aleshores són els de l'Old Subbuteo que només juguen amb material que sigui Subbuteo del d'abans, no? El material amb el que juguem nosaltres en competició ja no té res a veure. Va tenir una evolució molt gran, les bases són molt més amples, el material que és plàstic, que és PVC, que és POM, hi ha molt absolutament tècnics de pesar les bases, de llimar-les, dels perfils que tenen, vull dir, però sí, no té res a veure el material.
1: Qui és el millor jugador de futbol de taula del món?
0: El millor jugador de futbol de taula del món, jo penso que ja sense cap mena de dubte, és un murcià, que es diu Carlos Flores, que, pues, com el... Jo crec que ja ha superat el Djokovic, perquè el Subbuteo, el futbol de taula, també treballa en grans slams, uh-huh. No? N'hi ha 5 cada any, al tenis n'hi ha 4, aquí n'hi ha 5, i ell en porta 29.
1: 29?
0: Sí.
1: Mira, que el podem saludar. Hola, Carlos, bona tarda, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Cuando hablé con Marc hace unos días, me dijo, bueno, es que hablarás con el Messi del fútbol de mesa. Estoy hablando con el Messi, sí, del fútbol de mesa, bueno. Carlos, ¿no?
3: Sí, bueno, eso dicen.
1: Hombre, 29 majors?
3: Sí. Individual, sí. Y otros 29 o 30 por equipos, sí.
1: 29 individuales y 29 o 30 por equipos.
3: Sí, sí, sí.
0: Su equipo, que es italiano. Él juega en un equipo italiano. Sí.
1: ¿Juegas en un equipo italiano?
3: Sí, yo juego para un equipo italiano, Fratelli Bari Reggio Emilia. Sí, sí. Y viajo con ellos por toda Europa y tal, a jugar torneos internacionales.
1: ¿El último major dónde fue?
3: El último major fue en Bélgica. En Bélgica, la sede que estaba con nosotros para hacer, que era nuestra rival, digamos, para la organización del Mundial de 2028.
1: Y para que me haga yo una idea, la final, ¿cómo acabó? ¿Qué resultado fue la final?
3: La final jugué contra un chaval que se llama Stefano Buono, muy muy buen jugador italiano, gané 6-3 la final.
1: 6-3. Bueno, igualada no fue, ¿no?
0: Y así siempre.
3: Bueno, iba perdiendo 3-2, tuve que remontar.
1: Hubo remontada, así hubo remontada.
3: Sí, hubo remontada, sí.
1: Para
3: sí,
1: poner un poco,
3: por suerte, sí.
1: Un poco de emoción. ¿Qué tiene que tener, Carlos, un gran jugador de fútbol de mesa? ¿Por qué eres el mejor?
3: A ver, aquí influyen muchos factores. La habilidad, claro, con las manos. La concentración. Yo siempre digo que es un 80% concentración y un 20% habilidad, ¿vale? Saber gestionar las emociones, la presión, son muchas cosas. Los momentos, ser decisivo en los momentos, como en todos los deportes. Y eso, y creer en ti, siempre.
1: ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes, Carlos?
3: Sí, 42. 42.
1: 42 años. ¿Y empezaste a jugar a fútbol de mesa, subbuteo, cuándo?
3: Sí, en el año 95, con 11 añitos.
1: Con 11 añitos, pero lo mantuviste desde entonces, ¿o?
3: Sí, siempre. Yo llevo la competición en la sangre.
0: De hecho, yo a Carlos siempre le hago la broma, que no es una broma, que en realidad es verdad, que yo debo ser el único jugador que tiene el gol haberás ganado con él. Sí, porque empezamos a jugar más o menos juntos. Yo llevaba 3 años jugando ya y él empezaba, y cuando él empezaba era bastante malo, Carlos, no era súper bueno, y yo le ganaba. Es decir, y no hemos vuelto a jugar nunca más.
3: Es cierto. Pero bueno,
0: nos
3: veremos las caras próximamente.
0: Bueno, de momento no tengo la desgracia.
1: ¿Crees que ganarías ahora, Carlos, o no?
3: Sí. ¿Para qué voy a hacer falso?
1: Y allí en Italia, tú que juegas en un club italiano, ¿eso es religión, el fútbol de mesa? Bueno, es mucho, aquello, mucho más que aquí en España.
3: Allí, para que os hagáis una idea, sería comparable aquí con el fútbol, ¿vale? Que lo conoce todo el mundo. Yo he llegado a ganar un torneo en Italia y ir con la copa en el aeropuerto y preguntarme la gente que era y tal, y decirle su puta, decirle, sí, lo conozco, jugaba de niño. Allí es tradición, sí. Allí es muy, muy popular.
1: ¿Y uno se llega a poder ganar la vida con el fútbol de mesa?
3: No, esto es un hobby. Ya con que te subvenciones los viajes y tal, ya que te paguen avión, hotel, desplazamiento, ya es un...
0: De momento.
3: Ahí estamos.
1: Y el Mundial en Barcelona... en busca de patrocinadores. El Mundial en Barcelona en 2028, ¿cuánta ilusión te hace?
3: Hombre, muchísima. Piensa que yo tengo toda mi familia ahí en Barcelona. Yo todos los años desde niño siempre he ido en verano, en Navidad y todo allí en Barcelona. Tengo allí muchísimo. Tengo más de 30 primos allí, en Barcelona.
1: Claro, tendrás afición así, tendrás afición. En el Mundial tendrás afición al lado.
3: Sí, vendrán todos ahí con la banderita, con mi nombre. No, pero sí, muchísima. Barcelona es mi segunda casa y es una de las ciudades más bonitas del mundo. Sin lugar a dudas.
1: ¿Qué mejor gol recuerdas haber marcado, Carlos?
3: Uf, esta pregunta es complicada. Bueno, es con el que más cariño le tengo cuando ganamos el primer mundial con la selección española en el campo del Manchester City en el 2012. Jugamos el mundial allí y gané yo individual y ganamos por equipos también, y marqué el gol en el último segundo contra Bélgica y nos dio la victoria, la primera vez que ganamos el mundial. Lo hemos ganado 3 veces por equipo y personalmente 3 veces individual, y ese es un recuerdo fantástico.
1: ¿Eres de protestar mucho?
3: De hecho,
1: ¿o no?
3: Hay una foto. ¿El qué, perdón?
1: Digo, ¿eres de protestar mucho o no tú al árbitro?
3: No. Cuando eres más niño, pues sí, llevas más. No sabes bien gestionar las emociones, pero aún así, no. No, hay que estar concentrado y en lo tuyo.
0: No te hace falta tampoco ya.
3: No, pero no es cuestión de que haga falta, ¿no? Que uno madura y sabe gestionarse mejor.
1: Decías que hay una foto de este mundial, Carlos.
3: ¿El qué, perdón?
1: Decías antes que había una foto de este mundial.
3: Sí, hay una foto mítica que sale mi gran amigo y compañero Alberto Mateo, de aquí de Murcia también, en la cual salgo yo saltando, celebrando el gol, y él detrás mía, y sale un marcador que pone 0-0-0-1 segundo.
1: Hostia, caramba.
3: Sí.
1: sobre la bocina.
3: El tiempo que marcaba cuando quedaba cuando marqué el gol.
1: El rival más complicado, ahora que te comparaba Marc con Djokovic, porque tienes ya más gran slams que él, tu Nadal, tu rival eso más feroz, ¿cuál es?
3: Bueno, hay varios. Está Luca Colangelo, italiano, Matteo Ciccarelli, sobre todo italiano, gente italiana. Sí, hay mucho nivel.
1: ¿Y en Italia es donde se juega más y mejor o hay algún otro país que juega mejor?
3: No, en Italia es donde se juega mejor, donde hay más jugadores y se juega más. Mejor ya es discutible, porque aquí en España, para los pocos que somos, ya te digo que damos mucha guerra. Mucha guerra.
2: Sí, no, sí. Pero para, a mí lo que me sorprende más cuando juegas, que bueno, la cara de concentración que pones, pero es en una competición normalmente llegas a jugar en un mismo día 8 o 10 partidos si llegas a la final.
3: De media hora, claro.
2: Sí. Estar 8 o 10 partidos de media hora cada partido con rivales distintos, súper concentrado todo el rato, es. ¡Buah!
3: Es
2: muy cansado. Es muy cansado, realmente. Sí. Es agotador. Y esto es lo que me sorprende más: es que no te cansas nunca de ganar y de estar concentrado. Y, ¡ostras! Y,
3: no.
2: Hay gente que se desconecta y que son muy buenos, pero que no llegan a tanto.
3: Sí. Pensad que las competiciones suelen empezar a las 9 de la mañana y se acaban a las 8 o 9 de la noche. O sea, que son muchas horas las que tienes que estar concentrado. Y... Sí, sí.
1: Claro, porque ¿hasta qué edad se puede jugar al fútbol de mesa?
3: No, hasta que el cuerpo aguante. Hay gente... Bueno, allí en Cataluña tenéis a Arturo Martínez, sí, que lleva jugando desde los años 60, que tienes ¿cuántos años tendrá Arturo? ¿71, 72?
2: Sí, sí, yo creo que ya los tiene.
3: Y sigue jugando, sigue viajando por Europa. Sí,
2: y dando guerra.
3: Y dando guerra, sí, señor.
1: Partan de larga vida en cara, sí, para el Carlos.
2: Sí, se empieza sobre los 8, 9, 10. Antes es una mica més complicat, perquè a nivell psicomotriu potser costa una mica encara. I després ja es pot allargar... Això són les coses boniques, també, d'aquest esport.
1: Clar, que hi ha generacions que s'ajunten,
2: exacte,
1: no?
2: Ah, i que vas a un campionat i trobes un nano de 15 anys contra un senyor que en té 63. I dius, ostres, que maco. I a veure qui guanya.
1: Sí, sí. No? Carlos, que vaya bien por Mallorca en el siguiente torneo. Un placer haberte conocido, haber conocido al Messi del fútbol de mesa. Vaya, o Messi, el Carlos, ¿no? Del fútbol 11, ¿no? Del fútbol de carne y hueso, para decirlo de otra manera. Carlos, un placer. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Bona tarda.
1: Bona tarda. El Carlos Flores, el millor jugador de futbol de taula del món, a l'antena del Superesports. El futbol de taula, que està reconegut? Que és un joc, un esport, Marc?
2: És un debat.
1: És un debat.
2: Sí, és un joc esportiu, és un esport. Hi ha gent que vol que sigui reconegut com a esport. Jo vull que sigui reconegut com a esport. De fet, ens ajudaria molt que fos reconegut com a esport, igual que el futbol botons ha estat reconegut com a esport també. Al final és exactament el mateix, o molt semblant. Hi ha països en què és reconegut com a esport. A Itàlia és reconegut com a esport, a Malta és reconegut com a esport, i per tant tenen ajudes governamentals. Aquí no és reconegut com a esport, però no per res concret, sinó perquè no s'ha treballat mai perquè sigui reconegut com a esport. Sincerament, el Mundial també ha de ser un activador per generar aquests debats, per posar-los sobre la taula i per intentar fer feina a nivell més institucional i a nivell legal, també, amb aquest esport o joc esportiu.
1: No hi ha rivalitat amb el futbol de botons, ho deies, no? Que és un, diríem que un joc similar i que ells han rebut el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya, i penses, hosti, com és que el futbol de botons sí i el futbol de taula no?
2: Sí, no... Sí, perquè no n'hem parlat mai junts. Per tant, tampoc no s'ha fet una feina conjunta ni amb el futbol botons ni amb el futbol xapes, que també, bàsicament, neix d'allà mateix. A Espanya hi ha molta més gent que juga a futbol xapes que a futbol botons o que futbol de taula, subbute o no, però en realitat són esports que juguen, vull dir, són jocs que juguen a la taula, no? I per tant, tots haurien de ser futbol de taula i considerats com a modalitats del futbol de taula, en realitat. I a partir d'aquí, doncs, podríem començar a treballar en ser més reconeguts, no? Perquè...
1: Ara que deies això de les generacions, és complicat atreure la gent jove que jugui al Subbute, o Marc?
0: És complicat atreure la gent jove perquè la gent jove està per altres històries ara mateix, que tenen a veure amb pantalles i coses d'aquestes. Però estan havent-hi projectes en escoles. Almeria ara mateix hi ha un projecte en una escola que és molt bonic i que està funcionant molt bé. També hi ha un poble a Sevilla on hi ha el director és un jugador de Subbute i ha fet molta feina, i el Carlos Flores és un gran jugador, però hi ha dos jugadors d'Estepa que han sortit d'aquests projectes escolars que són 5 i 6 del món actualment, i hi ha molts nanos, és que estan inculcats com a cultura dintre de la mateixa escola, tant a Almeria com a Estepa, i els nens al·lucinen, i els pares encara al·lucinen més de que els seus fills siguin capaços de jugar amb una cosa que no sigui en una pantalla, que estiguin emocionats, que estiguin superviciats a aquell joc, i que es concentrin i que es focalitzin 30 minuts en una cosa sense dispersar-se, i com a projecte per nens és un projecte molt interessant.
1: I és un projecte i una competició que per la gent amant del vintage és sensacional. Vull dir, Roger Saperes, que és a la redacció un dels grans amants del vintage, vaja, és un malalt, no? I clar, ens has portat aquí uns equips que, clar, també juga molt amb això, el Subbute, de dir, home, mira, el Gremio del 83, tens aquí l'Esteaua de Bucarest, sí. De mal record pel barcelonisme, però campió de la Copa d'Europa el 86.
0: Sí, sí.
1: El Torino de la 75-76. Sí, clar, juga molt també allò amb el record del jugador, no?
0: Absolutament, tot i que ara estan fent unes... Vull dir, ara... el nou material, que hi ha unes virgueries que es fan amb calques que són al·lucinants, que reprodueixen exactament qualsevol samarreta, i però sí, té molt de vintage. De fet, a nosaltres al Panenka Fest, que és un festival que es fa aquí a Barcelona, i ara es farà la segona edició, tenim molta relació amb el Panenka Fest perquè també hi ha un mercat de samarretes vintage. És com un llenguatge, és com una cultura que ens va molt, que ens tira molt.
1: El odi al futbol modern, no? Aquí una mica, no? El Subbute entraria dins d'aquest pack.
0: Totalment.
1: Bastant clar. Clar, i jo, on s'aconsegueix material per jugar
0: clar,
1: competicions?
0: Aquest bàsicament és el problema que té el futbol de taula, el Subbute, que és que ha desaparegut de les botigues. És a dir, arriba un moment que la marca Subbute...
1: No existeix el Subbute. Jo ara que fa molt que no... no, tu no
0: si
1: per Reis algú vol demanar un Subbute,
0: si
1: el Reis ho tindran complicat, per trobar-lo.
0: Haurà de fer per internet, segurament. Haurà d'anar a Amazon o alguna botiga així online, però la botiga ho tindrà complicat. Més que res, la marca Subbute se la va quedar Hasbro, que és un gegant americà que produeix tot, absolutament que produeix tot, i bueno, li va estar donant cova una temporada i després va veure que no li interessava pas massa i la va deixar com dormir, i ara té la marca Hasbro, però la té mitja letargada, adormida, i per tant els drets de Subbute els tenen ells, però la producció no l'estan fent, i per tant, com a tal, ha desaparegut. El que sí que hi ha són els productors així com més amateurs, més petits, que tots aquests venen online, bàsicament. I sí, es pot anar trobant material, però clar, ens ajudaria molt més si estigués a les botigues un altre cop, com va estar-ho als anys 80, als anys 90, i que era més fàcil trobar-lo.
1: Clar, clar, per fer-ho popular seria molt més, molt més assequible per tothom. D'aquí dos anys i una mica més, serà setembre del 2028, el Mundial de Futbol de Taula a Barcelona, es busca pavelló,
0: de
1: 1.200 metres quadrats, i patrocinadors per tots aquells que es vulguin apropar per aquest futbol de taula a la ciutat de Barcelona.
4: Jo li volia preguntar si hi ha lesions provocades pel Subbute, és a dir, és un joc...
1: Però en el ninot o en el jugador, diu?
0: En el ninot n'hi ha menys que abans, que quan érem
4: ninot
0: petits.
4: I jugador, perquè...
0: Els ninots ja no es trenquen, com aquell que diu. I els jugadors, hòstia, lesions no, però, hòstia, cansa, eh?
4: Ah, no, ja m'ho crec que cansa.
0: O sigui, jo, es calcula que un partit fas una mitjana de 300, 400, 500 metres al voltant de la taula. Això per començar. Clar, vas fent voltes amb una taula, estàs dret, hi ha tensió, però sí, lesions d'ungla no n'hi ha. Algú se li ha trencat l'ungla, això sí, però sí, perquè hi ha gent que porta l'ungla com molt llarga, perquè portar l'ungla llarga et va bé per aixecar més la pilota.
4: Ah,
0: i algú que se li trenca l'ungla o que se la talla més del compte i... però no, lesions no, és un esport super sa, no? En realitat és com molt sa, és... sí.
1: Si pateixes de l'esquena potser sí que,
0: sí, l'esquena pot donar pel sac bastant,
1: un esport és complicat perquè estàs molt, sí, sí, dius, sí, molta estona dret i si vas passant, sí, rondes al final
0: l'esquena,
1: deus...
0: sí, veus, hi ha molta gent que porta protecció en faixes, sí, i coses d'aquestes perquè estàs molta estona dret.
4: Bé, clar, s'ha de comptar amb això, sí, sí.
0: I com dieu que som vintage, doncs hi ha bastanta gent que té bastanta edat, també, no? Nosaltres també ho som, de vintage.
1: S'ha de protegir, s'ha de protegir per poder jugar al màxim nivell. Doncs hem parlat amb el Marc Ligos, amb el president de l'Associació Espanyola de Futbol de Taula. D'aquí 2 anys tindrem el Mundial a Barcelona. Abans el tenim a França, no deies, aquest 2026?
0: El tenim a París, aquest setembre.
1: A París, aquest mes de setembre, i hem tingut la sort també de saludar el millor jugador de futbol de taula del món. Marc, un plaer, que sigui un èxit, que vagin bé aquests 2 anys de recorregut, on anirem seguint.
0: Moltíssimes gràcies.
5: Això és RAC1 Concentrat. RAC1.
6: Da igual donde estés.
7: Da igual cómo lo vivas.
8: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
9: En la misma jugada.
10: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
11: Cuando todo eso llega.
10: Entonces sí. Entonces somos una.
12: Somos una.
13: Somos un
14: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
15: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
16: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
17: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
18: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
19: Propera parada, plaça Lesseps.
20: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
21: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.

0: Rodes d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
2: Sona bé.
1: 4,3 litres de consum al 100.
2: Sona Qashqai e-Power.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
5: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
4: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
5: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
4: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
6: RAC1
4: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol als hipermercats i a Carrefour.es.
4: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
9: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
4: El portal de RAC1.

quina energia. Quina energia que tenen les Ting Tings, aquest grup britànic que passa per aquest Shut Up and Let Me Go, calla i deixa'm marxar, espero que no és el que em digueu vosaltres a mi, en un dels seus grans èxits. Anem cap a la primera pedra per una mica de música una mica més relaxada. Sí, sí. Recuperarem la secció d'òpera de la primera pedra cada cap de setmana amb la Noemí Poll, ja sabeu que també a l'estiu amb en Marc Balcells, repassant obres, repassant la vida d'artistes, trajectòries de cantants relacionats amb l'òpera, que val molt la pena. Com, tant si us agrada com si no l'òpera, eh? Doncs bé, recuperarem el moment en què en Marc Balcells va parlar a la primera pedra de Jaume Aragall, un dels grans tenors de la història que més era de casa nostra. Així que, sense més floritures, música maestro, la primera pedra, òpera

0: Ai, que terapèutica que arriba a ser la música, Marc.
1: Patapim, patapam. Sí, ja sí, està, sí, sí. Ja hi som. Escolta, sí, sí. Avui t'he de fer una pregunta molt personal.
0: Ai, a veure.
1: Sí, perquè ens servirà molt per il·lustrar el cantant de casa.
0: Sí, de casa. De
1: qui parlarem avui.
0: A veure.
1: Escolta, tu te'n recordes com va ser la teva primera vegada a la ràdio? La primera vegada. Estàs nerviosa?
0: Sí, molt.
1: Estàs molt nerviosa. Molt vale, nerviosa. Doncs ara tu imagina, tu que ets sí. la lideressa dels caps de setmana i la suma sacerdotissa de la primera pedra,
0: sí.
1: que això, aquesta primera vegada molt nerviosa,
0: sí.
1: es mantingués de manera perpètua en el temps cada cop que has de parlar per la ràdio.
0: Horrorós.
1: Doncs saps que això a vegades a determinades persones li passen. Sí. Doncs ara imagina't que fossis cantant d'òpera i això et passés per...
0: Manentment?
1: XYZ, cada vegada que has de sortir a cantar una òpera.
0: Doncs seria horrorós. De fet, es convertiria en un calvari gairebé.
1: Doncs jo això no ho trec com a defecte ni res de res, sinó tot el contrari, per dir ole aquestes persones que superen les seves pors, algunes d'elles tan imbricades a dintre de la seva personalitat que sortiran i sortiran i sortiran per celebrar el gran èxit, la gran carrera, la gran persona, la gran veu de... Jaume Aragall.

0: Quina veu?
1: Quina veu? Doncs vols que et digui una cosa que et quedarà sentada?
0: Què?
1: Luciano Pavarotti. Un senyor molt energètic, molt solar, molt tal i qual, i membre dels tres tenors.
0: Sí.
1: Doncs ell deia que el millor tenor de la història...
0: Ah, sí?
1: Evidentment no era ell, perquè hagués quedat lleig.
0: Home.
1: No era en Domingo, no era en Carreras, era en Jaume Aragall.
0: Mira.
1: Com te quedes?
0: Home,
1: doncs per quedar-te assentada. Però anem una mica part a part, vaig a les meves notes. Jaume Aragall, barceloní de l'any 39, i és una... ell neix en una Barcelona de postguerra, una Barcelona que ja tots coneixem, que és força grisa i dura, i el primer que cal saber d'ell és que la música no li va arribar pel món dels grans teatres, això a vegades hem explicat, ai no, i que el pare el portava, el pare era músic o tal i qual, sinó per una escolania. Ell cantava al cor de Santa Maria del Mar. I llavors, doncs, era un nano del barri que cantava sota les voltes de Santa Maria del Mar, no? I, ja us dic, no venia ni de família de músics, simplement la veu estava allà i estava allà per fer llegenda en un futur. Clar, Aragall començarà a estudiar cant tard, cap als 19 anys. A vegades hem explicat, no, és que el nen, no sé què, no sé quant,
0: els pares...
1: Doncs tampoc. El mestre era Jaume Francesc Puig i no és un nen prodigi, no és un nen de bona família que des del bressol tindrà aquesta formació. És un noi que descobreix que té a les mans aquest gran do quan ja gairebé és un home, no? I al Liceu li donarà una beca per anar a estudiar a Milà amb Vladimir Badiali i és aquí on comença una gran anècdota de la seva vida, que ara us explico. Estem al 1962, és un Milà on fot un fred que pela, nevat, i bueno, ja et dic, l'Aragall me l'imagino ja tancat a casa del fred que feia, no? I, clar, ell no sabia més italià que el de les àries d'òpera que ha anat estudiant, no? Mm-hmm. Llavors, doncs mira, anava molt, molt perdut, i quan allò típic que despenges el telèfon i algú et diu pronto, sí, doncs ell pensava que volia dir venga, vagi de pressa, i parlava de pressa, no? Imagineu-vos l'escena. Total, que aconsegueix arribar a casa del mestre, es posa a cantar, un pianista que l'està allà acompanyant, i, clar, doncs el pianista de l'emoció es veu que va exclamar amb la veu del Maragall un no. Clar, imagina't, un pianista, la de cantants que deuen passar per una audició, doncs imagina't, no? I va fer oh! I per tant, doncs, ja es va quedar el pobre pianista allà amb turulato, no? Llavors, guanya l'any 63 el concurs de veu verdianes de Busseto, Terra de Verdi, per tant, el gran concurs per veus verdianes, i, escolta, aquell any debuta a Venècia, a la Fenice, amb la Jerusalem de Verdi, i a partir d'aquí, doncs, ja Scala de Milà amb l'amico Fritz de Mascagni, i després ja van fent. Fins que el 66, a la Scala de Milà una altra vegada, canta el Capoletti i Montecchi de Bellini al costat de Renata Scotto, i ja queda com molt establert com un gran tenor del bel canto, com l'escoltarem cantar aquí aquesta furtiva làgrima de l'Elixir d'Amore.

0: Conegudíssima, a més a més.
1: Perdona, i a més, quin timbre. Sí, sí. Vale, que això és la típica romança aquesta, que tu estàs cantant, que estàs així com mig melancòlic i tal i qual, però vull dir que no, una altra la podria encarar amb, aquesta, amb sí. aquest dejado de virtudes que tingués a les cordes vocals, i ell és aquesta cosa, eh?
2: Sí. Com a
1: aquesta
2: dolça.
1: Calidesa, aquest sí. color, aquesta manera de dir la frase, bueno, absolutament meravellós. Clar, què és el que passa? Que quan vas a Itàlia, guanyes el premi, debutes aquí, debutes a l'Escala, ja això ja és...
0: Ja és un...
1: Una darrere l'altra, i comencen, doncs, el Rodolfo de la Bohème, l'Edgardo de la Lucia, el Duc del Rigoletto, la Favorita, Werther, tot. I escolta, deixant enrere el 60, el 70, l'Aragall és a tot arreu. Debut al Metropolitan de Nova York, al Covent Garden de Londres, a l'Arena de Verona, l'Òpera de París, Viena, Berlín, Tòquio, al Colón de Buenos Aires, canta amb la Freni, canta amb la Tecanawa, dirigit pel Carlos Kleibel, per George Patre. És a dir, estan tots, i ara l'escoltarem, perquè aquí hem vingut a fer el currículum, hem vingut a escoltar-lo, cantant la Bohème amb la Pilar Lorengar, que és una absoluta meravella.

0: Sí,
1: mira,
0: sí, ho veig, ho veig.
1: Pell de gallina. Bueno, impressionant, impressionant, impressionant. I ara vull fer, precisament, ara que estem en aquest momentazo aquí, tal, i la Fren i la Pilar Lorengar i tots ens deixem enamorats cantant per sota, amb el que havia començat, no? Una mica aquesta paradoxa que m'agradaria que fos una mica pedra de toc d'aquesta història. Hi ha altres persones que diuen, d'això no se n'ha de parlar, no? El cas de l'Aragall, de qualsevol tema, no, això, tinguem-ho amagat, aquests temes i tal i qual. Però no, escolta, mira, tu imagina't, tu ets una persona que als grans teatres, al públic, als aplaudiments, als bravos, al Pavarotti dient-te que és el millor, doncs tot això, escolta, tu imagina't que cau en saco roto, que això està convivint, com qui diu, amb un ombra. Per què? Doncs perquè l'Aragall és tímid, és introvertit, no és amant de la popularitat, i clar, doncs aquesta por del principi no és una història anecdòtica de, ai, quins nervis, la Noemí, la seva primera retransmissió, el Marc, la seva primera classe, etc, etc. No. Arribava a moments de pànic, és a dir, que al final dels anys 70 ell desenvolupa depressions i el tenor de la veu d'or cau en una mena de silenci. Quan tens tot el món dient-te, ets absolutament meravellós, no? Per tant, doncs,
0: curiós,
1: clar,
0: us
1: heu d'imaginar una mica què és tenir aquest do més preuat del món i que sortir a ensenyar-lo et provoqui una angoixa tan forta que físicament suós, el cor desbocat, escolta, que no et pots respirar bé, quan en realitat estàs en una feina on el respirar
0: és
1: ho és
0: base.
1: Tot, no? I aquí jo trobo que és el més admirable de la història, que va tornar. Que el 82 reapareix als escenaris, ho fa, evidentment, amb una acollida extraordinària de crítica i públic, no va deixar que la por guanyés la partida, i cada nit, patapam, patapam, patapam, picant pedra davant dels vestidors, feia els seus crits de prova, quan necessitava ajuda la demanava, i apa, a sortir, no? I passat aquells minuts dolents, que no em vull imaginar una cosa tan estressant com sortir a cantar al davant d'un escenari, posem que estem davant del Liceu, davant de 2.300 persones,
0: clar,
1: quasi.
0: Un escenari exigent.
1: Home, per favor, doncs ja s'anava relaxant i ja estava en pau, no? I per això, doncs, ens emocionava tant i per això ho celebrem escoltant aquest Pourquoi me réveiller d'Albert Herr.

0: gravacions antigues, eh?
1: Home, aquí he anat a buscar... He anat a buscar...
0: El gra, que es deia el gra.
1: Gènere del bo, sí, sí. Gènere del bo. Escolteu, per anar acabant, un gran cantant, un gran geni, un gran artista com l'Aragall va fer una cosa molt bona, que és passar el testimoni del seu art. Es va convertir en mestre, va començar a fer classes magistrals a partir dels anys 90, i a la Fundació Jaume Aragall. I bé, escolteu, que encara hi és avui en dia, eh? Avui sí que en aquesta història d'avui no podem dir, ai, mira, i pobre senyor va... tal. No, no, que ens el guardi molt de temps. Ell va dir una vegada que és conscient de ser una llegenda, i no ho va dir amb l'ego que ho podríem interpretar d'un cantant d'òpera, sinó
2: amb tota
1: la serenor de qui mira enrere i sap que ha fet una carrera, i afegeixo, una carrera contra tot pronòstic. I això és el que ens fa molt feliços de poder dir Jaume Aragall, patrimoni barceloní, català. Amà. El tenim aquí a la primera pedra, i gràcies per tot, Jaume, i sobretot, bravo i ole tu, perquè tots sabem el que és de debilitant la por. Si no...
0: Sí, sí.
1: Bravo. Vivim el dia a dia.
0: Exacte, bravo, bravo, bravo. Ara.
1: Bravissimo. Escolta, acabem amb una de les meves àries preferides, la del Gennaro de la Lucrezia Borgia. Doncs escolteu-la, si us plau, perquè això és un final de pel·lícula. De pel·lícula. Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Mua. Mua.

ella, ho admeto, sí, soc, aixeco la mà i soc d'ells, soc de l'exèrcit de Miley Cyrus. Ella és una de les nostres debilitats aquí al Reconcentrat. Miley Cyrus, quina veu. Quina veu. Golden Burning Sun. Amb aquesta cançó marxem al butlletí de les 8. Aguanteu, aguanteu, aquí, enganxats, per saber el que ha passat. I després, més Reconcentrat, que tenim... No ho sé, tenim Mona RAC1, tenim de tot, home, si no... És que és... Fins a 3:15 Reconcentrat, avui, amb vosaltres, aquí, acompanyem-vos.

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda. Són les 8. Tres incendis simultanis cremen aquesta hora de la tarda en diferents punts de la geografia catalana. Els dos primers s'han declarat a les 3 i ja estarien estabilitzats, i un d'ells també controlat. Es tracta dels incendis de la Baronia de Rialp, a la Noguera, que ha concentrat 48 dotacions de bombers i que ha afectat 15 hectàrees, i el de Pontils, que n'ha cremat 4 i ha mobilitzat una quinzena de mitjans entre aeris i terrestres. El tercer incendi és el de Vilademuls, al Pla de l'Estany, que crema des de les 5 de la tarda i que de moment ha quedat perimetrat. Els bombers han informat que ja han arribat a desplaçar 10 dotacions terrestres i una aèria. Pel que fa a l'incendi d'Orés, que ja ha cremat 16.000 hectàrees, el conseller de Medi Ambient d'Aragó, Luis Biendicho, es mostra optimista perquè el foc ja no avança, malgrat reconèixer que el segueix preocupant el vent.
2: És un viento muy variable que va rolando y la previsión es exactamente igual a la que teníamos en la tarde de ayer. Que el viento, a partir de las 10, de las 11 de la noche, hasta el entre un viento de norte, cuando ahora tenemos un viento oeste y hemos tenido un viento de sur. Entonces tenemos un viento que va rolando y la previsión para mañana es la misma, con lo cual eso nos hace ser todavía muy cautos porque el incendio no está extinguido.
1: El conseller també ha fet una crida a la població perquè segueixi les instruccions de les fonts oficials. Les flames han obligat a desallotjar un miler de persones. La prioritat dels bombers continua sent protegir els nuclis habitats. D'altra banda, la manifestació del Pride ha reunit milers de persones aquesta tarda pels carrers de Barcelona. La protesta, que encara és en marxa, ha servit per mostrar les diferents realitats que hi ha dins del col·lectiu LGTBI. La manifestació, que ha sortit de Plaça Universitat i desfila cap a Arc de Triomf, acabarà amb concerts que s'allargaran fins la matinada. Detalls, Joan Capel.
3: Milers de persones segueixen de prop la desfilada. Entre la gent s'hi pot veure cartells amb fotos de persones que han estat importants per la lluita del col·lectiu. També pancartes amb noms en honor a la gent que ha patit agressions. A tot això s'hi sumen famílies que celebren junts i persones de diferents països que s'han ajuntat per defensar els seus drets. El president de la comissió organitzadora del Pride Barcelona, Ferran Poca, recalca que davant l'auge de l'extrema dreta no hi ha res millor que sortir al carrer.
4: Estem davant d'una manifestació històrica. És la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
3: La desfilada ja està arribant a Arc de Triomf, on es farà la lectura del manifest. Després començaran els concerts, que es repartiran en dos escenaris diferents. Un a Arc de Triomf, on actuaran Leire Martínez, Tàjara Obed, i un altre a Plaça Universitat, amb concerts de Guineta, Kate Ryan, entre altres. També hi haurà espectacles, drag queens i festes temàtiques en diferents locals de la ciutat.
1: I ara els esports amb Joan Ferrer.
5: En futbol acaba de finalitzar el primer partit de pretemporada del Girona. L'equip de Quique Álvarez ha empatat a 0 contra l'Al-Qadsia de l'Aràbia Saudita. Per la seva banda, el Sabadell està jugant també el seu primer amistós, en aquest cas a Castàlia contra el Castelló, al descans, resultat de 2-0 pels locals. I l'Espanyol acaba d'estrenar-se també, en aquest cas contra l'Olot, a la capital de la Garrotxa. Saludem l'enviat especial de RAC1, el Miquel Pascual.
6: En marxa des de fa molt poc el primer 3 de pretemporada dels de Manolo González contra l'Olot de segona federació, amb Calatrava com a titular en els banquilblaus. El nou fitxatge en un 11 format per Dimitrovic, Rubén, Urco, Cabrera i Hinojo. A la defensa va fer Expósito al mig del camp, mitges puntes per Jofre Milla i el propi Calatrava, i Quique en punta. Arribats al primer minut de partit, de moment 0-0 al marcador.
5: El Mundial, avui, dia de prèvia de la final entre Espanya i l'Argentina, amb una tarda accidentada per la selecció espanyola. Damià López, enviat especial de RAC1 a Nova York.
7: La pluja protagonista aquí a Nova York. Espanya, seguint el protocol meteorològic als Estats Units, per tant, peces elèctriques, ha suspès el seu entrenament. Els futbolistes s'han esperat una estona a la instal·lació i finalment s'ha decidit que treballessin a l'interior, al gimnàs, i l'entrenament de camp ha estat suspès. En canvi, Argentina ha apurat una miqueta més i finalment Leo Scaloni, una vegada ja la pluja ha passat, doncs ha decidit que Argentina sí que s'entrenava. Per tant, Argentina en aquests moments s'està entrenant i està treballant en la prèvia de la final del Mundial. En canvi, com diem, Espanya no ha fet un entrenament com és habitual 24 hores abans d'enfrontar-se a l'Argentina. Sembla que la pluja ja va parant, però ha estat molt, molt, molt, molt intensa aquí pels carrers de Nova York. Sembla que es podrà fer la marxa d'aficionats espanyols, que començarà al Madison Square Garden, i el banderazo argentí a partir de les 5 de la tarda local, les 11 hora catalana, que tindrà lloc a Times Square aquí a Nova York.
5: I aquesta nit, a partir de les 11 hores catalana, es disputa el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. En tennis, la catalana Paula Badós està disputant la segona semifinal del Yasi Open contra l'eslovena Tamara Zidanse, que ara mateix tot per decidir-se al tercer set.
1: I pel que fa al temps, la nit es presenta xafogosa sobre tota la costa, on en alguns casos no baixarem dels 20 graus, però també a molts sectors de l'interior amb mínimes que costarà que baixin dels 20. Demà la calor serà fins i tot una mica més intensa que avui i fregarem els 40 graus a la plana de Lleida.
0: Això és Reconcentrat.

L'any passat, el 2025, els immensos Sidoní es van proposar fer un disc en català i la veritat és que ens ha deixat temes increïbles, com per exemple aquest Cançons que maten, un tema que parla de tristesa forçada, quan un, de fet, el protagonista de la cançó l'han deixat i comença a posar cançons que el fan estar trist perquè realment és el que el moment et convida a fer. Doncs estigueu tristos, si voleu. Això és decisió vostra, però aquí estarem acompanyant-vos. Per exemple, amb un tros del No ho sé, del Sumari obert, amb l'Anna Ponsí, i repassant un dels casos d'aquesta temporada, en concret l'assalt a la Caixa Laietana, a la sucursal de Caixa Laietana de Mataró, de fa una pila d'anys. Molt interessant, tirant la vista enrere, el No ho sé, amb el Sumari obert, aquí, ara, al Reconcentrat.

0: Anna Ponsí. Anna, bona nit.
1: Hola, molt bona nit a tothom.
0: Avui em sembla que ens vols explicar el robatori a la Caixa Laietana de Mataró que va passar el 1998, ja fa un temps, i del qual se'n sap ben poca cosa, oi?
1: I el poc que en sabem és gràcies a en Santi Carreras, que ell és periodista de la capital del Maresme, és una persona amb molta empenta, és coneguda sobretot en el món de la ràdio, també dels esports, que va recollir...
0: Un clàssic.
1: Que va recollir aquesta història en un llibre titulat Muts i a la gàbia, on explica alguns detalls d'aquest assalt que encara avui està envoltat de moltíssimes incògnites. El seu llibre comença així.
2: Que siendo las 8 horas y 40 minutos se recibe una llamada telefónica en esta oficina de denuncias realizada por el jefe de seguridad de la Caixa Laietana de la calle Palau, el cual comunica que ha abierto la caixa, ha podido observar cómo las cajas de alquiler están reventadas y hay en la misma un gran butrón. Atenen la trucada i aviat apareixen a la seu central de la Caixa Laietana membres del grup local de la Policia Científica de Mataró que fan la primera inspecció ocular i també del grup de policia judicial i del Gabinet de Policia Científica de Barcelona.
1: Llavors, què passa aquí? Doncs que els responsables de Caixa Laietana descobreixen aquest robatori el dimarts 14 d'abril de 1998. Això és després de 4 dies de festa per Setmana Santa. Si hem de comptar des del dijous que tanquen, doncs divendres sant, el dissabte, el diumenge i el dilluns de Pasqua. Llavors, els lladres el que fan és aprofitar que era festiu, però quin és el problema? Que ningú a dia d'avui sap exactament com van aconseguir entrar. En Santi Carreras, el periodista, va començar a pensar en aquest cas, ell és de Mataró, el coneixia, doncs va començar a pensar-hi més durant la pandèmia.
3: Mira, interessar-me per aquest tema va ser culpa de la pandèmia. Curiositat pel que va passar, perquè no s'havia resolt, perquè no s'havia fet cap judici, perquè no s'havia detingut.

0: I què es va trobar, en Santi?
1: D'entrada, ell ho explicava molt bé, moltes reticències per deixar-lo accedir a la informació, i aquesta sensació que 28 anys després hi havia algú que pensava que ficant el nas en aquesta història, en realitat el que volia en Santi era ficar el dit a l'ull dels policies, no? Recordant un cas que no s'ha pogut resoldre, no? I això és una mica les sensacions que ell va tenir.
2: El més complicat és accedir a la informació. Un cop, vaja, tens el sumari, sí que pots anar resseguint, però, vaja, qui va investigar aquest robatori, tot i que han passat molts anys, no volen donar cap mena de detall. Preguntar ara, doncs, per un cas com aquest, que no es va resoldre fa 28 anys, en aquest cas els investigadors els incomoda i interpreten que els qüestiones la seva feina del moment, perquè justament no han sabut trobar els autors d'aquest robatori. I d'altra banda, jo penso que molts dels afectats van arribar a un acord amb la Caixa, no van fer denúncia i segurament van recuperar el que deien que hi tenien a les caixes, no?
0: A veure, finalment va poder accedir al sumari al jutjat de Mataró i allà sí que va poder esgarrapar més informació, no?
1: Sí, ell comença, doncs, això, a estirar del fil, perquè és veritat, i això també ens passa a nosaltres quan investiguem casos, que quan tens el sumari, podríem dir que tens com la novel·la, no?, del cas. Sí, allà...
0: La base, els fonaments, no?
1: Sí, perquè jo sempre dic que la memòria és molt vulnerable, o sigui, intentar recordar què va passar fa un mes, un dia concret, doncs imagina't, fa 28 anys, no? Llavors, els papers et donen una mica de solidesa, una base, no?, i allà hi ha com dates concretes. De tota manera, tot i tenir accés al sumari, ell sempre tinc la sensació, doncs, que hi ha una mena de pacte de silenci amb tot plegat, que hi ha algú, que sobretot els propietaris d'aquestes caixes de seguretat, que no els interessa que se sàpiga exactament què hi tenia, o, és a dir, què havien contractat per poder tenir els seus pertinences, les coses de més de valor, dins d'aquella caixa.
2: Cap dels anys ningú vol explicar res. Ni la policia, ni els afectats, ni l'entitat, que ara ja no existeix, però vaja... Ningú, o els treballadors d'aquella època. Sembla que hi hagués com una mena de pacte del silenci. Al cap dels anys, per exemple, la policia no vol explicar res i consideren, doncs, que les qüestions per no haver aclarit el robatori, si ara algú li planteja alguna cosa, és que els volen posar el dit a l'ull, no, per qüestionar la feina feta. Vaig fer gestions, per exemple, a premsa de la policia i em van comentar, doncs, que no hi havia res a comentar, i que les persones, els policies que en aquell moment van dirigir la investigació, ja estan jubilats i que, vaja, que han refusat fer cap comentari o fer cap explicació del que es van trobar en aquell moment.
0: Home, sospitós, no? Bueno, intrigant, almenys.
1: Sí, clar, al final dius, ostres, per què ningú en vol parlar,
0: exacte,
1: no?
0: Doncs, exacte.
1: I això, i tot això que us estem explicant amb tanta insistència, és justament per explicar-vos que ha estat difícil per en Santi arribar a la informació i, malgrat accedir al sumari, també és molt poca la informació que n'ha trobat, perquè al final la investigació va arribar on va arribar, no? Llavors, el primer que descobreix en Santi és que els lladres ho van tenir bastant fàcil per moure's lliurement, perquè resulta que durant aquells dies de Setmana Santa de 1998, la direcció de Caixa Laietana de Mataró va decidir fer una actualització del sistema intern.
2: Sí, sí, sabien que el sistema de seguretat durant aquests dies no funcionava. És Setmana Santa i es fa un canvi informàtic en el sistema central que afecta totes les sucursals de l'entitat. Es decideix desconnectar les alarmes de la seu central de la caixa per fer aquesta feina durant 4 dies, de dijous al vespre a dilluns de Pasqua, i això pràcticament és barra lliure pels que han planificat aquest robatori. Entren, diuen, i surten de l'edifici com volen i quan volen. Les caixes són al soterrani menys 3 de l'edifici.
0: Se'ls va posar facilíssim,
1: sí,
0: no?
1: Amb safata, no? D'alguna
0: 100%.
1: Manera. És a dir, hi havia algú que està clar que sabia que allò no funcionava i que podrien entrar i sortir amb bastanta llibertat.
0: I que era el moment, clar, aquells dies.
1: El que passa és que no se sap si van entrar el divendres, si van entrar el dissabte, quina hora, com... El que sí que se sap de seguida és que van fer servir les canalitzacions internes de l'aire condicionat de l'edifici fins a accedir a aquesta planta menys 3 i des d'allà a la cambra cuirassada de la caixa. No sé si has vist La Casa de Papel, però t'has d'imaginar,
0: sí,
1: doncs això, no? La típica cambra cuirassada on accedir-hi tampoc és fàcil, les necessiten eines i també una certa perícia i saber on és, a més, no? I tot i que, com deia en Santi, la premsa de l'època se'n va fer una mica de ressò, sobretot del que havia passat, no va ser fins que en Santi Carreras accedeix al sumari que veu més detalls del que els lladres havien saquejat. Atenció al nombre de caixes que acaben saquejades.
2: A l'edifici menys 3, o en el soterrani menys 3, hi ha 635 caixes. Això ho certifica un notari que diu que 140 no s'obren i n'obren 495.

0: No sabem si ho fan en una hora, en dues hores, en un dia, en dos dies. Tampoc, no hi ha cap dada de res. El que sí que sabem és que troben lingots d'or, troben monedes, troben bitllets, troben joies i s'enduen, doncs, tot el que els interessa. Al rebentar aquestes 495 caixes de seguretat, algú també especula que es van endur més de 5.000 milions de l'època, però la caixa, per exemple, deia que la xifra no superava els 1.000 milions.
1: 495. 495 caixes, i em van deixar 140 i pico per obrir, i per tant, la quantitat... És a dir, van tenir temps, per dir-ho d'alguna manera,
2: clar,
1: per anar fent, no? I anar carregant el que els interessava, no? Sobretot.
2: Què buscaven, però? Joies, diner... Clar, tot, se suposa, no?
1: Segons aquest periodista, segons en Santi, no queda del tot clar què buscaven, i no t'ho perdis, fins i tot s'ha parlat de documents compromesos.
0: Doncs vés a saber què és el que busquen. Vaja, saben que hi ha diners i que hi ha joies a les caixes de seguretat. I fins i tot en algun moment algú diu que aquest robatori es va organitzar perquè hi podria haver documents comprometedors per a algú en alguna d'aquestes caixes. Però vaja, això mai no ha transcendit i en el sumari no se'n fa cap referència. També es va dir que no buscaven joies, però justament el sumari recull moltes denúncies pel robatori d'aquestes joies a les caixes de seguretat. Si parlem de diners... Alguns usuaris no tenen els diners en efectiu declarats. D'altres no els declaren justament per raons òbvies. Hi ha qui, contràriament al que es pensa, els declaren i denuncien el robatori d'aquests diners. I ho fan sense cap mirament, reclamant recuperar-los. Hi ha qui recupera aquests diners i s'oblida de la denúncia, amb un acord amb la caixa, i d'altres que fan bona l'assegurança obligatòria de 500.000 de pessetes que tenen subscrita pel lloguer. I en alguns casos, fins i tot, hi ha una ampliació de... Depèn del que han posat dins de la caixa, hi ha una ampliació d'aquest lloguer, i amb això tenen prou. Al sumari, el que no recull, clar, és lògic, són els acords privats entre alguns dels clients de la caixa i la mateixa entitat. I això, doncs, s'estalvia una mica de morbo per allò de que apareixin noms o cognoms coneguts de Mataró de tota la vida que siguin o que estiguin afectats pel robatori. Però, vaja, d'això, el sumari no en diu res.
1: Sí, perquè ens entenguem. Tu pots contractar una caixa de seguretat, però no, evidentment no tens cap obligació de dir què hi poses a dins, no? Llavors, ell el que ve dient, Santi, és hi ha gent que potser tenia diner en negre, que ho tenia guardat allà, en lloc de tenir-ho sota la rajola, sota el matalàs.
2: Ho tenia guardat,
1: ho tenia guardat
2: caixa,
1: en allà.
2: Sí.
1: Però clar, si no ho has declarat mai perquè és diner en negre, com vas a dir... Però en canvi diu que hi va gent que hi va posar força cara i va declarar, o sigui, uns diners que no havia declarat mai, però que va dir que sí que estaven allà dintre, de manera que podien cobrar l'assegurança que cobria en cas de robatori o que ho perdessis, no? I llavors fa una mica allò no? Feta la llei, feta la trampa, i hi ha molta casuística. Llavors, clar, intentar saber exactament què hi havia dins és que diuen que és gairebé impossible justament per això, però el que fan els investigadors, fins i tot, és analitzar la mida de les caixes de seguretat per veure exactament què hi podia cabre a dins, no? O sigui, quants bitllets hi poden cabre, però clar, de quina quantitat aquests bitllets també, no? Llavors, d'aquesta manera van intentar fer càlculs.
0: Tot i que no és una dada científica, la policia estudia el volum dels diferents tipus de caixes que hi ha i dels diferents tipus de bitllets, i amb això es fa una valoració que desmenteix sovint la quantitat que es poden haver endut o no. Això no és gaire científic, ja que les caixes, o a les caixes no només hi ha diners, perquè hi ha documents i també hi ha joies, però intentaven saber, cosa que no es va aconseguir, quin podia ser el volum total de diners que tinguessin o que acollissin aquestes caixes esbotzades, aquestes 495 caixes.
2: Es va arribar a alguna conclusió de més o menys què hi podia haver-hi a cada caixa o clar, és que és dificilíssim, no?
1: No, impossible, deixa molt clar que impossible i que per alguna gent ja li ha anat bé que no s'hagi pogut saber. De fet, hi ha aquests que arriben a un pacte amb la caixa perquè així ja no surt ni el teu nom, no fas cap denúncia, no vas més enllà, no vas al jutjat, i allà està, no? És veritat que la responsabilitat penal d'això està extingida, però la civil sempre es diu que si algú doncs pogués denunciar, demostrar, però clar, ho has de poder demostrar, perquè com et deia, no queda constància en cap registre de mira, jo hi vaig posar 200.000 pessetes o 200.000 euros o el que sigui, més unes joies de l'àvia. A veure, és una mica la seva paraula contra la del banc, no? Llavors és complicat això.
2: A més, hi ha un tema legal que es descobreix arran del robatori, no?
1: El que es descobreix en aquell moment, o com a mínim a nivell Vox Populi, és que resulta que hi havia un contracte més recent entre els dipositaris de les caixes de seguretat i la direcció de Caixa Laietana. És a dir, els que ja eren antics s'havien anat regulant per un sistema, però els que entren de nou, o com a mínim a partir d'una data concreta, s'exigeix que allà dins no hi hagi diners.
0: Això és curiós, és un tema de debat, perquè els contractes més antics del lloguer d'aquestes caixes de seguretat accepten que s'hi guardin diners i tota mena d'efectes, sense límit i sense assegurança que cal que el client contracti. Els contractes més recents deixen clar que no s'hi pot guardar diners en efectiu i que l'assegurança cobreix 500.000, tot i que alguns clients en fan una ampliació. També se sap que en el moment del robatori, els clients de les caixes de seguretat tenen indistintament qualsevol dels dos contractes reconeguts per Caixa Laietana, tot i que, segons la llei, en aquell moment, tenir-hi diners no era legal. Però, vaja, això es passa, jo crec, que de puntetes, perquè no hi ha cap denúncia per diner negre, per entendre'ns.
2: Exactament, però se sap quin és el valor de tot el que van aconseguir robar?
1: Doncs continua sent una de les grans incògnites del cas. Abans parlava ell dels 5.000 milions. Hi ha un càlcul de diners, però és que fins i tot, si tu calcules aquests diners, hi ha un càlcul també del que pesaria tot això, portar-ho, no?, tot junt. Llavors,
2: clar, no ha de ser fàcil, clar, de treure-ho.
1: No, hi hauria una certa dificultat per transportar-ho, i això el que vindria també a explicar és que van tenir molta facilitat per entrar a algun vehicle, per moure's, de manera, sabent que les càmeres no els estaven gravant, per poder endur-se aquests diners.
0: No, mai s'ha valorat el que realment es van endur, o el valor total del robatori. Es calcula que en pessetes, en bitllets, podrien ser 1.000 milions, però vés a saber, és un càlcul que algú pensa que és com a mínim els que es podrien haver endut, i això es tindria un pes d'uns 115 o 120 quilos. I sembla impossible que aquest pes el pugui arrossegar alguna persona, algunes persones. I això va pensar, doncs, que van utilitzar algun vehicle i que van entrar i van sortir pel pàrquing de l'edifici. I aquí caldria afegir-hi les joies. Vaja, és una especulació, perquè ningú mai no s'ha pronunciat sobre el que realment van aconseguir endur-se'n d'aquest robatori.
2: Home, la sensació, si a més se'ls hi va facilitar, o va ser fàcil, suposadament, que poguessin entrar per carregar i descarregar, sabien aquests lladres que no hi havia això, tot el dispositiu de seguretat, vaja, que estava, hi havia un acord, no?, amb algú de dins, pot ser una de les hipòtesis.
1: És una de les sospites, és a dir, que algú des de dins hagués pogut ajudar. El cas és que la Policia Nacional, que és qui té les competències en aquesta investigació, apunta diverses hipòtesis al llarg dels mesos, algunes de bandes molt llunyanes, ara ho escoltarem, però clar, com tu deies, se sospita que algú de dins podia tenir una certa complicitat amb els lladres per poder accedir a la caixa, per poder anar a aquest espai encara més reservat de la menys 3, aquest espai acuirassat que en principi doncs és molt i molt i molt tancat, molt reservat i amb molta dificultat per accedir-hi, o simplement algú, no sé, sense mala fe, va anar comentant que aquell cap de setmana el sistema informàtic estaria desconnectat, i amb el sistema informàtic desconnectat tampoc hi hauria càmeres de seguretat, que això a vegades ha passat, converses d'aquestes que no, com aquell qui no vol la cosa, ah, mira, aquest cap de setmana, aprofitant Setmana Santa, ens canviaran tot el sistema. I algú amb prou, no sé,
2: prou
1: intel·ligència o vista, doncs diu, ah, mira, és la meva. Però fa pinta que tot és una mica bastant més organitzat.
0: Inicialment ho treballa la policia de Mataró, el grup de la policia científica de Mataró, però com veuen la dimensió del robatori, demanen el suport de la policia, en aquest cas, de la judicial i la científica de Barcelona. Que després jo crec que hi va haver-hi com una mica de lluita de competències. Hi ha escoltes telefòniques pel personal de la caixa, hi ha seguiments, la policia també s'interessa doncs per ambients delinqüents de la Costa del Sol, es parla de bandes italianes, de la màfia marsellesa, que si els kosovars, també fan gestions amb Interpol a París per demanar informacions d'alguns personatges que creuen que poden estar vinculats en el robatori. Vaja, que totes les gestions que es fan no els porten enlloc. Tenen algun nom, alguna sospita d'algú de dins, però tampoc amb determinació o amb dades clares per poder fer una detenció. Per tant, no es deté ningú. Sí que tenen clar, doncs, que hi ha la col·laboració d'algú des de dins, que els facilita, per exemple, algun plano, també es diuen moltes coses, es fa córrer això que us deia, que la policia té identificat un col·laborador necessari, però, vaja, no es mou ningú.
2: Home, és que la conclusió és evident, si hi ha aquest col·laborador necessari des de dins, també pots buscar, clar, amb tota la plantilla.
1: Exacte, sempre, a veure, amb aquest tipus de robatoris, això passa com quan, per exemple, entren a robar en una casa amb, doncs, molt benestant, no? Sempre es mira el personal que hi treballa, si aquest personal té connexions amb algun grup delinqüencial a fora, no, és a dir, algú ha de donar allò que en diuen l'aigua, no? Ha de donar la informació per saber que allà val la pena entrar-hi a robar, no? I que hi ha unes caixes de seguretat, que n'hi ha tantes, que aquests dies no hi haurà les càmeres, no hi haurà... Però, clar... Al final, ho van mirar tot, ja veus que van mirar bandes de tot arreu, que si màfia italiana, que si marsellesa, que si gent de la Costa del Sol, que si kosovars, i no van arribar a cap mena de conclusió, van punxar telèfons, tampoc va sortir res. Clar, amb zero proves no pots acabar fent gaire res. I al final en Santi el que fa és un resum de quin és l'estat de la qüestió de tot plegat, i comptat i debatut, al final el que veus és que no se sap res.
0: El sumari són 5 volums, 19 peces separades, i mai no hi ha judici, no es deté ningú, es parla sovint o vaja durant una època de bandes internacionals, també de la possibilitat de participar-hi o que hi participi gent de dins, però ara per ara, i al cap de 28 anys, no se sap res, ni el temps que dura el robatori, ni quantes persones intervenen, ni què s'enduen, ni quants diners, ni quantes joies, i tampoc no se sap ni per on entren ni per on surten de l'edifici, i si tenen claus o no, d'una porta justament per accedir al soterrani. El que sí que se sap és que els que intervenen al robatori utilitzen els conductes de l'aire condicionat per entrar a la càmera blindada. I justament per tota aquesta manca de mesures de seguretat, en el seu moment la Generalitat sanciona Caixa Laietana per deficiències en aquests dispositius de seguretat.
2: És que és una perplexitat... Quina sensació, no?, d'intentar investigar alguna cosa, bueno, en aquest cas, i que no hi hagi manera, i que estigués amb les mans buides, i que no.
1: No, i és que a vegades dius, ostres, hi ha una càmera al carrer, que ha vist entrar algú a l'edifici, ja no és dins de l'edifici, no?, que això seria meravellós, tenir aquestes imatges, però un testimoni que ha vist que a tal hora ha entrat algú, però ara ho explicava en Santi, hi ha 5 volums de sumari, que no és poc, que per l'època és bastant, i perquè...
2: És a dir, no s'ho van tirar a l'esquena.
1: No, tampoc. No, i els sumaris d'aquella època estan molt currats, o sigui, hi ha molta cosa escrita evidentment a màquina, no? A mà, també, evidentment, deu haver coses amb ordinador, però que no està tan digitalitzat com ara, que és relativament més fàcil, o extreure les imatges de les càmeres de no sé on. La qüestió és que no poden arribar més enllà, i així es queda la cosa, i és que ell és claríssim, ho diu claríssim, ni se sap què van robar, ni quan ho van fer, ni com van entrar, ni com van sortir... I és per això potser també té aquesta aura una mica de mite, aquest robatori que ha fet que aquest home, doncs, en Santi hagi decidit fer aquest llibre. I clar, li van preguntar, i t'estàs plantejant fer una nova edició amb més informació? Perquè clar, sent una història local, ell ha notat pressions, ho sentíem abans, no?, de persones que pensaven que potser havia posat els seus noms i cognoms en el llibre, d'altres que prefereixen que no se'n parli més perquè no s'acabi sabent exactament què hi tenien, d'altres que tenen por, doncs, que puguin sortir detalls de les seves fortunes, la policia, doncs, que segurament no està gaire orgullosa d'un cas que no s'ha pogut resoldre. Llavors li van preguntar això: tens les ganes o l'interès de fer una altra edició del Muts i la Gàbia?
0: Mira, ja saps que quan publiques un llibre, com en aquest cas, doncs, aquesta mena de relat de lladres i serenos, doncs sí que és possible que t'arribin més informacions, més detalls, més curiositats, i sí que han arribat. I podria haver una tercera edició? Sí, per documentació que he trobat, però és que em fa molta mandra ja. Tinc d'altres projectes i s'ha de picar molta pedra, però molta, per arrossegar o per tenir alguna informació d'aquest esdeveniment, no? Per tant, a partir d'aquí, entenc que el llibre va tenir una certa... Bueno, va tenir bona acollida, va generar molta curiositat i també decepció, penso, perquè curiositat pel morbo, per saber noms de persones de Mataró afectades pel robatori de les caixes de seguretat, i decepció pel fet de que pràcticament no publico gaires noms dels afectats. Vaja, i no puc donar els noms dels autors del robatori. Penso, doncs, que que aquest ha estat l'interès per aquest llibre d'un fet que sí que va ser un trasbals per la ciutat a l'any 1998. I també és cert que hi ha persones i famílies molt afectades que es van incidir directament al robatori en el seu dia a dia, i algun fins i tot es va arruïnar.
2: És que és evident que devia ser un trasbals immens per tota la població. Ho has dit, però les mesures de seguretat devien canviar a partir d'aquell moment, no?
1: Home, com a mínim un aire condicionat amb canalització que anés directe a la càmera cuirassada, mínim que van decidir fer canvis. Clar, ara la Caixa Laietana, com sabem, va desaparèixer, i ara doncs l'edifici sí que és un edifici més històric, que curiosament té una part de cambra cuirassada que lloguen per fer imatges o per... algú vol fer una pel·lícula o una sèrie, sí. Doncs sí. De fet, la Televisió de Mataró li va gravar un reportatge, una entrevista en Santi dins d'aquesta cambra cuirassada, que no és l'original d'aquell moment que van saquejar, però que té la seva gràcia també.
2: Doncs no t'hi aproxima al 100%. El robatori a les 492 caixes de la cambra cuirassada de Caixa Laietana de Mataró de 1998 continuarà sent, sembla ser, un cas no resolt propi d'una secció com aquesta, que és el sumari obert, i que avui tanquem amb l'Anna Ponsí. Anna, ha estat un plaer. Bona nit i bon estiu.
1: Moltes gràcies. Molt bona nit a tothom.
3: Reconcentrat. Out.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol als hipermercats i a Carrefour.es.
6: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
7: Ocasión Plus.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño, y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
10: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
11: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
12: Propera parada, plaça Lesseps.
13: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
14: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
15: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
16: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
17: Sona bé.
16: 4,3 litres de consum al 100.
17: Sona a Qashqai e-Power.
16: I el 0% TAE.
17: Sona que estreno un Nissan.
16: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
19: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
18: Amb gent pionera.
20: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
18: I que vol canviar el món.
21: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
22: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
23: Change the world, or the world will change you.
24: RAC1 Podcast.
22: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
25: Si vostè la compra bé, Adana Carrefour.
26: Espanya, cap a la segona estrella. Amb un 15% de descompte directe en tots els televisors. Del 17 al 20 de juliol.
25: Si vostè

Fa 4 anys, el 2022, es van ajuntar una senyora i un senyor que són ara mateix dues de les ànimes més sensibles, més introspectives i més recomanables de l'espectre musical actual. Són Lana Del Rey i Father John Misty, que, com dic, van fer aquest tema, que es diu Buddy's Rendezvous. Es van ajuntar per aquesta meravella. I ara anirem a un tram del món a RAC1 d'aquesta setmana, perquè el dilluns en Basté va complir la promesa de tants mesos i mesos i mesos d'obrir en directe a la ràdio una llauna de sostroming, que és aquest peix, aquesta arengada sueca fermentada, que diuen que fa una pudor terrible. Doncs bé, ho van experimentar amb el Joan Jupallàs, amb la seva dona, que és sueca, la Sofia, i amb altres personatges del món a RAC1, atenció especial a Mònica Hernández, i la veritat és que l'escena va ser curiosa. L'obertura del sostroming al món a RAC1 aquesta setmana, ara el reconcentrat.

0: Jordi?
1: Hola.
0: Hola. Ja esteu a punt? Ja sou al lloc?
1: Sí. Sí, ja estem a punt, ja som a lloc. Ara demanaré només... Ara diré la llista de convocats, que són... Enric Soto, que més fa de tècnic de la cosa. Isabel Vinaixa. Marc Simón. Mònica Hernández. Jordi Ramos. Miguel Rico. Josep Martí Blanc.
0: Oi, oi, oi.
1: Joan Jupallàs. I servidor. Hola, aviam, Joan Ju, pots explicar, sisplau, qui és la Sofia?
2: A part de la meva dona.
1: Efectivament. Hola, Sofia, què tal? Bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Aviam, explica.
2: Bueno, Sofia és... nascuda a Estocolm. La seva mare és de Piteå, que està al nord de Suècia, cerca polar àrtic. I ella és presidenta del Club Escandinau, que per ser l'any que ve farà 100 anys.
1: 100 anys?
2: Sí, sí, sí, ja t'explicaré totes les activitats que farà quan toqui. I ara està disposada a obrir una llauna de sostroming, que és un tipus de menjar que t'explicarà la Sofia, que prefereixo que ho expliqui ella, molt particular, que se serveix en llauna i que només es pot obrir a l'aire lliure perquè a Suècia està prohibit obrir-ho, per exemple, a dintre de pisos, a comunitat de veïns, perquè quan l'obres... La farum és tan intensa que no es pot suportar. Què passa? Que això al mateix temps és una delicatessen i que té un origen molt tradicional, que t'explicaré també la Sofia, però que al final amb el temps ha esdevingut doncs, un menjar, un tipus de menjar, que és molt... Que forma part també d'una festivitat, que em sembla que és a finals d'agost.
3: Sí, serà tercer jueves d'agost.
1: Molt bé, tercer jueves d'agost, vale. Llavors, aquí jo explicaré alguna cosa. Mira, ara hi ha un oient que ens escriu, la Neus, des de Göteborg, que ens diu, hola, us escolto des de Suècia, on fa més de 50 anys que hi visc. El surströmming és la cosa més fastigosa que mai he provat. Quan s'obre la llauna és horrorós, i la pudor, si tens empaparades les parets, triga molt de temps de sortir. Ho vaig provar una vegada i la veritat que no mereix la pena l'olor. Ara, dit això, m'han dit que...
2: Molt bona intro, eh?
1: No, l'olor. Però que el menjar... Per exemple, si aneu al TikTok i poseu surströmming, apareixerà gent obrint la llauna.
3: Ja, és lo que quiero que no sea aquí. El olor és horrible o és malo para los que no están acostumbrados, pero para que los gustan el surströmming es bueno, es un olor bueno. Pero luego lo importante es todos los ingredientes que comes con el surströmming.
1: Per exemple, aquí has preparat, què és exactament això?
3: Aquí he preparat unos canapés, unos pinchos, que es un pan duro de Suecia, con mantequilla, patata de almendra, cebolla morrada, un queso currado, también de norte de Suecia, y aquí encima, después de abrir la llauna, ponemos el pescado, el arenque, y un poco de nata agria y cebollín.
1: Vale. ¿Y los tomates cherry por qué son exactamente?
3: Los tomates es para comer después, para evitar que no repites la comida después.
1: Jo tinc una llauna a casa, perquè me la vaig comprar, també.
2: Sí. Tot va començar així.
1: Tot va començar així, sí. I he de dir que no l'he oberta.
3: Yeah.
1: Però saps per què no l'he oberta? Perquè està com aquesta, que és que com inflada.
3: Ja, yeah. Justo por eso, porque como cuando ponen las arenques en la lata, todavía está en proceso de fermentación. Y sigue la fermentación dentro, la llauna. Y por eso se hace esta forma abollada.
1: Val. Anem? M'agradaria que us acostéssiu tots. Miguel, acosta't aquí. Acosta't aquí.
2: Això té un origen... No, perquè ho sàpiga la gent, ja sé que ara estic... Però té un origen com molt antic.
3: Sí, tiene una, del siglo XVI. Hostia. Es la primera vez que se ve en escrito la palabra surströmming. En el tiempo del rey Gustav Vasa, que lo necesitaba para sus guerreros en la guerra. Y luego es una comida base de los pobres, porque Suecia era muy, muy pobre. Entonces era una manera de... Nosotros teníamos mucho arenque, pero en invierno no podemos pescar porque está helado. Entonces empezaron a intentar conservar el pescado, como hacen aquí con el bacalao, con mucha sal, pero en Suecia no tenemos sal, no teníamos mucha sal y era muy caro. Entonces empezaron a hacerlo con poca sal, pero fermentándolo.
1: Ah, per això fa aquesta pudor.
3: Ja.
1: És a dir, fa aquesta pudor, perquè clar, la pregunta és per què fa aquesta pudor, si és un arenque. Doncs fa pudor, Perquè està fermentat. Sí.
3: Exacto.
1: Aviam, anem a obrir-ho. Atenció, que anem,
3: vale,
1: anem a
3: explicar... Tengo que decir que yo nunca he abierto una lata.
1: No, l'obrirà Joan Jusical, vale. No preocupis.
3: Ok, vamos atenció. A empezar?
1: Sí, sí, empezamos. Atenció. A l'aire lliure, obrint una llauna surstroming. Es pot comprar això a Barcelona? Espera't, que ha sortit el líquid.
2: Hòstia,
1: no passa res.
2: Hi haurà gent que haurà d'anar directe a la tintoreria, eh?
1: Veniu aquí, veniu. Ha fet només xas i ja se sent alguna
2: cosa. Hòstia, ja se sent, sí. Sí, sí, no fa falta que t'apropis, Josep.
1: No cal, si ja ho veuràs, ja, no. El Josep Martí, què?
2: Sí.
1: Fa oloreta de peix.
2: Vine,
1: la peix no.
2: No, vine aquí.
1: Hòstia, encara... I només ha fet una apertura petita, eh?
2: Sí, sí. Pues aquí.
1: Oh, quin fàstic, per favor. Tothom comença a marxar. Hòstia, ara sobre la llauna, va cobrint la llauna.
3: Lo que yo quiero...
1: La posa el micro.
3: És que no...
1: No es perdi?
3: Que no tengas esto como una cosa fastigosa.
1: Home, l'olor...
3: El olor, sí. Pero os quiero que os probáis...
1: L'Enric està...
3: También hay que decir que si esta llauna contiene filetes, es macho. Ah. Si es pescados enteras, es hembra, porque quieren conservar el... las huevas, porque esto en sí es un delicatessen.
1: ¿No te da asco?
3: No.
1: No. Oh, había Mónica, digues.
2: L'únic que està aguantant és el Josep. Suposo que perquè és pescador.
4: A veure si fa molta pudor, però...
5: Fa olor de peix.
4: A veure, hi ha coses pitjors, eh?
1: Espera, que estàs molt lluny, tu, estàs lluny. A veure, espera, que ens acostem.
2: Sí, sí.
3: Pero,
1: si os...
3: Es
1: un olor a...
3: No es un olor muy fuerte. No es un olor muy asqueroso.
1: Mejor ahí. No, sí. Josep Martí aguanta.
5: És un olor forta, però el fa olor de peix...
1: No, home, el peix no.
5: Sí.
1: Si no fotis, l'olor de peix, per molt que vingui... Ara ell ens ho porta, està dins...
3: Vale.
1: Oh, hòstia, tu.
3: Entonces,
6: No m'imaginava pitjor.
1: Vinga, Joan Ju, què? Tu estàs acostumant, això?
3: Que estos son hembras, ¿vale?
1: Ah, son hembras.
6: Hòstia, tot això
1: es menja, sí.
2: Ara ho està... Hòstia, està separant...
1: Van guants, eh?
2: Està agafant només...
6: Sí, no, sí, els guants és el que més m'agrada del plat.
1: Què, Marc? Marc Simon, què dius?
7: M'està fent molta angúnia, això, a mi, eh? No.
1: Ho provaràs o no?
7: Ni de conya.
1: Oh? Jo sí que ho provarem, no? Ho provarem, no? Tu no, Mònica, o què? Hosti, tu. Quina cosa més... Què dius, Joan Ju?
2: No, això que explicava la Sofia, que quan obres la llauna saps si és mascle o femella, llavors, en aquest cas és femella... Llavors, ho ha d'anar...
1: El Miguel Rico surt corrents, ara, eh?
2: Sí.
1: Atenció.
2: És que en funció del vent...
1: El vent se'n va cap allà, no, ara?
2: Sí.
1: Que, doncs, de moment està traient... Hi ha espina, eh?
5: La mala pudor és que això està... Dins de la llauna té la tripa del peix, encara.
1: Clar. Sí. Ho provaràs a eliminar, això, o no? Ah, mira.
2: Està posant, s'ha de dir que està posant trossos molt petitets...
1: Sí, perquè la gent... Sí.
2: En els canapés.
1: Vale. Ara està posant
2: com una...
1: el canapé, la Sònia ho està posant ara
2: crec
1: aquí.
2: Crec que és pitjor la... Bueno, no crec... És que
1: ho certifiques.
2: L'olor és molt més... diguem que t'espanta i et tira enrere, però després quan ho menges...
1: Clar, ara entenc que això no es pugui fer en una casa.
2: No, està prohibit.
1: Està prohibit, eh?
2: Sí, expressament.
1: Sònia, està prohibido, no? Està prohibit, no?
3: Sí, està prohibido para hacerlo en casas. Hay que hacerlo, bueno, en casas de campo, privadas, pero en comunidades de pisos no se puede hacer. Incluso hay compañías de avión que no lo deja llevar en el bagaje.
2: Sí. Aunque esté cerrada la lata, claro.
1: Sí, claro.
3: Porque el riesgo que se explota... con la presión del avión es grande.
1: No es pot pujar ni a l'avió.
2: Igual haurien d'avisat que quan s'obria la llauna allò
1: sortia
2: una mica de líquid.
3: Ya, esto es, si sabes abrirlo bien, esto es lo que tienes que evitar.
1: És que és
6: molt... Té la mafarada i et quedes una mica...
1: Hòstia, aviam, Enric Soto s'ha posat el mocador al nas perquè no ho pot suportar.
5: No n'hi ha ni un en què puguem anar a la guerra.
1: No, no, que va, amb això no es pot anar a la guerra amb aquesta gent. Sí, hosti, tu. Bueno, jo puc provar o no?
3: Sí, espera, un segundo, ara me falta solo...
1: Ah, espera, que li falta una cosa.
3: Me voy a quitar estos guantes, no voy a tocar el pescado más.
1: Vale, perfecte. Hòstia.
2: Després tirem això a la galleda i tal, allà aquí a RAC1, vale?
1: Sí, exacte, sí, dalt, sí, treu-ho, ja no, sí. Això que poses, qui és? Posa el micro, sisplau, Jojo.
3: Esto se come de diferentes maneras. La gente que escucha esto, que sabe cómo comer surströmming, alguien va a decir, esto no se pone, pero...
1: Tú posas.
3: Ahora lo pongo como comemos nosotros. Esto es nata agria. Que lo pongo un poco encima. Y encima de esto un poco de
1: ¿no?
3: cebollín.
1: Sí,
3: y ahora tenéis el pincho sueco. De delicatessen, servido para vosotros.
2: Bueno, un aplaudiment, no?
1: Un aplaudiment per la Sònia, ai, sí, per la Sònia, per la Sofia, la Sònia. Per la Sofia, que per cert, he de dir que avui havien de venir aquí dos amics.
2: Tres.
1: Sí. Però que una per feina, la Maica Navarro, que volia venir. Una altra perquè és el seu aniversari, Raül Llimós, per moltes felicitats.
3: Felicitats, Raül!
1: Felicitats, efectivament, al Raül Llimós. I també el Jordi Évole, que volia venir, però és als Estats Units, al Mundial.
2: Al Mundial, sí.
1: Al Mundial. Bueno, què?
2: Anem? Una passada als tres.
1: Vinga, va, qui comença? Vale, començo jo. Vinga, va. Jo vaig a provar-ho, per què no?
2: Aviam. Amb platet, si voleu.
1: Ah, meu carai. Sí, Sofia, ho has portat tot, eh? Sí, aviam. Espera't, eh? Vaig a provar. Que algú parli. Aviam qui parla. Mònica, agafa-ho tu.
8: Ara Jordi Basté, ara mateix, està fent la primera mossegada. Has agafat peix o no aquí?
2: Encara no has arribat el peix,
8: eh? No encara, ara estàs amb la patata i tot allò. Vinga, va, ara sí. Ara sí. Què? Molt bo, diu Jordi Basté. Molt bo. Va, Josep Martí, que també és un...
2: I amb què es veu?
8: Que s'atreveix...
3: Se bebe con... Hay dos maneras de beberlo. Se puede beber con cerveza y un snaps, o sea, un chupito.
2: Bueno, un chupito que només té 40 graus.
3: Va, bueno. Y luego hay mucha gente que prefiere beberlo con leche.
9: Ah.
3: Ya, leche fría. Esto ya no te puedo decir por qué, pero...
2: Home, per l'hora igual, millor llet.
8: Llet, amb això.
3: Sí? Ah, otra? Esta. No, esta. Sí.
9: Molt bo.
8: Jordi Basté, que fa el segon tast, està repetint.
1: Sí, perquè hi ha una cosa que és que una cosa és la pudor i una altra cosa el menjar. És a dir, per exemple, la coliflor, quan la bulls, fa molta pudor. Molta pudor, però molta. Això, bé, amb pudor, fa molta olor. Això fa pudor. Això realment fa molta pudor. Però clar, aquí, entre la patata, el peix i
8: formatge.
1: Formatge a sobre, doncs cap...
3: Bueno, esto es justo lo que yo quería. Lo quería sacar los vídeos de YouTube, que es asqueroso, y enseñar que realmente es un buen plato.
8: No, yo no puc. No puc.
9: Bueno,
1: rico, ¿qué?
9: Estaba de veritat.
1: ¿Qué? Josep Martí.
10: Mel.
1: ¿Veus? Ramos, va, prova, home.
3: También repite, ¿no?
1: Hay que repetir, sí. Está muy bueno.
5: És
1: molt
5: un plat excel·lent, això està molt bo.
1: Ara,
5: molt
1: clar,
5: bo.
1: Molt bo.
3: M'alegro.
1: Veus? Hem trencat amb una... Sí, perquè t'has fixat, no, Sofia, que el YouTube...
3: Ja.
1: Bueno, I a TikTok està ple de gent que fa la prova aquesta, que és el que a mi em vaig quedar més parat, de dir, i el surströmming...
3: Y allí para prepararme un poco para esto escuché un podcast y allí había la gente de norte hablando de esto y que estaban muy tristes por cómo se presenta el surströmming fuera de Suecia, porque no es verdad, no es asqueroso,
1: no.
3: Es un plat bueno.
1: La pudor es asquerosa, pero el menjar es bo.
9: El tall está bo.
3: Ja.
9: La loreta,
1: déu-n'hi-do. La loreta, déu-n'hi-do. Bueno, escolta'm.
5: Digues.
1: Que l'olor... és forta, però porta el record del peix. És a dir, no hi ha res que faci fàstic. L'olor és potent, però és l'olor del peix.
5: Fermentat.
1: Sí. No és una cosa antinatural ni fastigosa.
3: Y ahora, para acabar, tenéis que comer un tomate cada uno.
1: Vale.
3: Y esto os ayuda... Para evitar no repetir, hacer rots.
1: Ah, sí?
9: És per ahí.
1: Que bo. Escolta'm, felicita el consulat suec, Sofia, perquè realment hem fet una prova meravellosa d'un menjar que, a vegades, aquelles coses que diem, el TikTok està molt bé per fer proves, jajaja, però que, efectivament, l'olor és terrible, però, en canvi, el gust és molt bo. Molt bo, de debò. Per tant, felicitats.
3: Me alegro molt.
1: No, sí. Mira que en quina samarreta ha vingut el teu marit, eh?
2: Bueno, s'ha d'explicar que Sostromi s'escriu junt.
1: Sí.
2: I això és una conya.
1: Sí.
2: Ho separen perquè Sur és enfadat, no? Llavors, al separar-lo és com arenca enfadat. I
1: per que, això... que està emprenyat, que està emprenyat per tot el que li deuen dir.
2: Una mica sí.
1: Efectivament. Sofia, moltes gràcies, de debò, eh? Gràcies, gràcies.
3: Tac, tac, tac, smike.
1: Què això vol dir?
2: Gràcies, moltes gràcies.
1: Tac, tac, tac, smike?
2: No, no. Tac, smike. Això és, molt, és dir gràcies moltes vegades.
1: Parla suec, tu, no?
2: Una mica, una mica.
1: Parla bé el suec, el Joan,
3: sí,
1: o no?
3: Sí, sí, sí, sí. Bé, sí.
1: Hola. Sí. Aviam, podries dir moltes gràcies i ara tornem.
2: Taxa Miquet i visca Comte el Vaca i fem minuter? Fem minuter? Ok.
1: No era per... Enric Chatú, l'Enric Soto, la Mònica i el Marc Simón encara, i continuen encara amb el nas tapat, per favor, que no n'hi ha per tant ara ja. Aviam, espera't un moment, espera, agafo la prova la... No, no, no, Enric, què, Enric? Digues, que t'agrada o no?
10: Uf, trauré l'esmorzar de cop, eh? Que, vamos. Pues jo pensava que seria pitjor, la veritat.
1: Sí, jo també. Pues ja està. Així sona.

I ara, al reconcentrat, farem una pausa pel butlletí, que ens hem de posar al dia del que està passant. Blues Traveler i Warren Haynes ens hi acompanyen amb aquest Sitting on the Top of the World. Res, una estona i tornem més reconcentrat, gairebé 3 hores encara per escoltar amb vosaltres i parar atenció al bo i millor de

0: RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona nit, són les 9. Catalunya ha viscut aquesta tarda tres incendis que han cremat de forma simultània. El foc de la Baronia de Rialp, a la Noguera, ja està controlat. Ha afectat una quinzena d'hectàrees. I el de Pontils, a la Conca de Barberà, està estabilitzat i n'ha cremat quatre. Els bombers investiguen ara les causes d'aquest segon incendi i els primers indicis apunten a una línia elèctrica. Pel que fa al de Vilademuls, el Pla de l'Estany ja ha quedat perimetrat i ha afectat dues hectàrees. Això a Catalunya, mentrestant, a l'Aragó, l'incendi que crema al municipi Durés ha millorat i ja està sota control, tot i que encara preocupa el vent que bufa la zona. És un foc que ha cremat 16.000 hectàrees. A l'última compareixença sobre l'incendi, el conseller de Medi Ambient del Govern de l'Aragó, Luis Biendicho, ha explicat quines han estat les afectacions en infraestructures i també en mobilitat.
2: No hay daños personales, los daños patrimoniales no son ciertamente significativos para la magnitud y la extensión del incendio. Sí que hay mucha afección a infraestructuras, como sabéis, hay 8 carreteras que siguen cortadas, hay 2 líneas eléctricas que siguen también cortadas, donde se han puesto generadores, y luego también tuvimos un problema con un repetidor de Telefónica.
1: Les flames han obligat a desallotjar un miler de persones. A Badalona, una baralla ha acabat avui amb 4 ferits, 2 dels quals per arma de foc. El tercer ha resultat ferit per arma blanca i un quart té un cop al cap. No estem, però, per la vida de cap d'ells, segons han confirmat els Mossos a RAC1. Les agressions s'han produït en el context d'una baralla al carrer Marquès de Montroig. Ara la policia ha obert una investigació per esclarir els fets. En plena política, Esquerra reclama a Salvador Illa que defensi Catalunya davant les inversions de l'Estat. Són paraules de la secretària general del partit, Elisenda Alemany, després que ahir es conegués que l'any passat l'Estat només va invertir en Catalunya un 8,6% del total d'inversions i que això, a més, és menys de la meitat que el que va invertir a Madrid. Alemany també li diu a Junts que vagi més enllà de la queixa i faci alguna cosa perquè s'inverteixi més a Catalunya.
3: Ahir van sortir les dades de la inversió de l'Estat espanyol a Catalunya, unes dades que mostren el càstig sistemàtic cap a Catalunya, cap al fet de ser catalans i catalanes, i llancem dos missatges. El primer, al president del govern de la Generalitat, Salvador Illa, que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa.
1: En aquest sentit, Alemanya insisteix que cal el consorci d'inversions o bé la millora del finançament. I la manifestació del Pride ja és a la recta final. La protesta ha reunit milers de persones aquesta tarda pels carrers de Barcelona i ha transcorregut sense incidents fins a Arc de Triomf, on s'ha llegit un manifest que ha reivindicat els drets del col·lectiu LGTBI. El colofó de la desfilada serà musical, amb actuacions que s'allargaran fins la matinada. Anem cap a Arc de Triomf. Joan Capel.
4: La manifestació ha arribat a Arc de Triomf i tot seguit ha fet la lectura del manifest. Un manifest que torna a reivindicar els drets del col·lectiu i que adverteix de la crescuda dels discursos d'odi, no només contra el propi col·lectiu LGTBIQ+, sinó també contra els grups més vulnerables. També han tingut un espai per en recordar-se de les persones que van obrir camí i que van aconseguir els drets que ara es defensen. La desfilada, però, ha estat tot un èxit, sense cap incidència. A poc es segueix omplint amb grups de totes les edats que ara volen gaudir de música en directe i d'una bona festa.
1: I ara els esports amb Janire Gallut.
5: El Girona ha empatat a 0 el seu primer partit de pretemporada contra l'Al-Qadsia de l'Aràbia Saudita. Per la seva banda, el Sabadell ha perdut el que era el seu primer amistós, en aquest cas a Castàlia, contra el Castelló. La victòria se l'han dut als locals per 2-0, obra d'Álvaro García i Miguel Ferrer. I l'Espanyol acaba d'estrenar-se també, en aquest cas, contra l'Olot, a la capital de la Garrotxa. Olot, Miquel Pasqual.
6: A tot a punt per començar la segona per a Olot. De moment, victòria parcial de l'Espanyol per 0-1. Ha marcat Baus al minut 27 i de cara al segon temps Manolo González posarà un 11 totalment nou respecte a la primera. Ha debutat com a titular Calatrava i ara ho faran al segon temps Hartman i Moscardo, mitja part a Olot. De moment, victòria de l'Espanyol per 0-1.
5: El Mundial avui dia de prèvia de la final entre Espanya i l'Argentina, amb una tarda accidentada per la selecció espanyola. El conjunt de Luis de la Fuente no s'ha pogut entrenar 24 hores abans de la final, mentre el que el de Lionel Scaloni, volíem dir, sí que ha pogut realitzar la sessió a l'exterior quan ha passat ja la tempesta. I aquesta nit, a partir de les 11, es disputa el partit del tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. I acabarem amb tennis perquè la catalana Paula Badós ha guanyat la segona semifinal de l'ESI Open contra l'eslovena Tamara Zidanec per 2-7 a 1. Demà, quarts de 4, jugarà la final contra l'egípcia Mayer Seref.
1: I el temps ens espera de nou una nit pesada, sobretot a la costa i al prelitoral, amb ambient xafogós, però també en moltes zones interiors, on costarà baixar dels 20 graus. Demà les temperatures seran tan altes com les d'avui i fins i tot una mica més, i ens tornarem a acostar als 40 graus a la plana de Lleida. De precipitacions, això sí, no se n'esperen enlloc.
0: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

0: Ei, com esteu? M'he reconcentrat, des de les 4 som amb vosaltres, eh? Que portem 5 hores junts, eh? Sembla que no, però és temps. I el que queda encara, fins a 3:15, que arribaran els companys d'esports amb la final de consolació del Mundial. Aquest és Patrick Droney i aquesta cançó es diu Back in My Body, que serveix per començar hora el reconcentrat i parlar de música. Parlar de música. Perquè toca posar-se drets, perquè arriba el mestre Àlex Gull, que va parlar al Versió de... Bé, de fet, aquesta hora la dedicarem només a això, val? Des de 9 a 10, el reconcentrat, dedicarem només aquest tema, que és... Agafeu pitet, perquè valdrà molt la pena. El mestre Gorina repassant la música de John Williams a les pel·lícules de Steven Spielberg. Ho va fer arran de l'estrena d'aquesta última pel·lícula, Disclosure Day, l'última pel·lícula que ha fet Steven Spielberg i que es va estrenar fa unes setmanes. Doncs bé, al Versió, al Babylon Gorina, van repassar aquest tros de tema. Val molt la pena, tota una hora sencera, eh? De música de John Williams en pel·lícules de Steven Spielberg. Al Versió RAC1, ara el reconcentrat.
1: I no sé quin cantó està, perquè de vegades està un cantó, de vegades està l'altre, de vegades no saps on és. Sí. Àlex Gorina, Àlex, bona tarda.
2: Estic darrere teu.
1: Ara!
2: Oi, Gorina. Con el Àlex en los talones.
1: Escolta'm, ara, avui faràs una cosa que ens fa molta il·lusió, que de seguida repassarem aquesta relació entre John Williams i Spielberg. Ho faràs des del punt de vista musical, no? De quins són els grans èxits que ha portat aquesta col·laboració.
2: Sí.
1: Doncs
2: això és indispensable, perquè aquest home ja té 94 anys, John Williams,
1: sí,
2: i ja no vol fer més, eh? I aquesta última l'ha fet perquè li ha implorat i ha agafat molt material que tenia un calaix. Però és que, clar, ja se li ha acabat i, per tant, ara és el moment de celebrar-lo. I com se l'ha de celebrar? Escoltant-lo amb devoció, no?
1: A mi em va fer una mica de pena que vaig veure alguna mica d'una imatge de John Williams dirigint l'estudi de la gravació d'aquesta última pel·lícula de Spielberg, que dia de la revelació, que estava assegut en una cadira.
2: Llavors... Estimat, clar. Estimat, ja... tu...
3: Home, amb 94 anys...
4: Sí, és gran, eh? Sí. És que és normal.
1: Sí, sí, no, és molt gran.
2: Escolta, tu estàs assegut en una cadira fent un programa.
1: Sí, no? Però ja m'entens, Gorina.
2: I no tens 94 anys, no?
1: Però ja, sé, ja saps què vull dir. Que més a...
2: Sí, senyor, sí.
1: Dic que Williams és un home que l'he vist moltes vegades dirigint i treballant a través d'imatges i tot això, que és un home molt, molt actiu quan dirigeix una orquestra i que es belluga i que parla i, clar, l'edat...
2: Apassionat, apassionat.
1: Sí, exacte, no, perdona.
2: Però hem de fer que parlin entre ells Spielberg i Williams o anem directament a la música?
1: El que tu vulguis.
2: A veure, per què s'estimen tant i han col·laborat tantes vegades aquests dos personatges? Mr. Spielberg, què té que dir?
5: And he said, "Don't worry, I'm going to come up with something."
6: Em va dir, "No et preocupis, m'inventaré alguna cosa." Així que vaig anar a casa seva, ell era dalt del piano i m'esperava alguna cosa complexa. Però va ser tot el contrari. Només va fer servir un parell de dits i va fer...
5: And he went, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
4: Boníssim.
1: Oh. Aquest documental l'heu de veure, si no m'equivoco, és a Disney Plus i Oplas, i es diu La música de John Williams, i és un documental extraordinari, i a mi aquests moments d'ells dos, quan escoltes aquestes coses icòniques, Gorina, penses, bueno, devia estar una tarda donant-hi voltes i tal, i bueno, quan ells dos es troben, és el que sentim al document. Clar. Són dos ditets, eh?
2: Algun dia us explicaré com va fer Ennio Morricone que Brian De Palma triés el que ell volia per posar en una escena dels Intocables de Leon Ness. Però ara...

0: Sí.
1: There is a consistency.
2: Hi ha una consistència en la nostra col·laboració, a través de la qual ell sempre veu la pel·lícula igual que jo. Però ho fa d'una manera que, quan li posa música, jo també començo a veure la meva pel·lícula a la seva manera.
0: Jo, Gorina, tinc una pregunta. És a dir, quan Spielberg o qualsevol altre director ha de posar la música, és a dir, què entrega al músic?
3: O sigui, entrega cada tot... cas és diferent. Cada cas és diferent. Hi ha, músics que treballen amb la pel·lícula acabada, hi ha músics que fan tota la música sense que la pel·lícula no s'hagi començat a rodar, hi ha músics que estan al plató i pillen una mica l'ambient allà mateix, hi ha músics i directors que es reuneixen i discuteixen i tal, i hi ha músics que reben l'encàrrec i ja està, això fan pel seu captor.
4: Ni es parlen,
3: però, ni parlen però, en directe. Com
5: clar, amb això que dius que n'hi ha, que ho fan abans que es posi a gravar la pel·lícula, no saben ni quin estil tindrà, ni... o sigui,
3: sí,
5: això és molt arriscat.
3: Sí, poden haver llegit el guió, per exemple. I, clar,
5: i a partir d'aquí ja...
3: Ja poden inventar coses i dir, mira, jo us entrego 10 temes i vosaltres es col·loqueu com vulgueu. Pues ja es desentenen del tema de la pel·lícula.
0: Per això
3: ja
0: van explicar que és la manera de treballar d'aquests col·laborots que tenim a Catalunya, que els compositors, això ho explicava el Guino Bar dels que havia fet ell, el que fan és el tema de, no sé què, saps? De tal personatge. El tema de qual... i ells entreguen tots aquests temes i quan el personatge ho està passant malament o s'ha de subratllar alguna cosa, recuperen el tema que el Guino Bar doncs, havia fet per Secrets de Família o el que sigui, no?
3: Molt mal pagats els músics, eh? I he de dir que, Leitmotiv, que és això que explicaves, és una cosa que el John Williams ha fet servir sempre, ha guanyat 5 Oscars, només 4 per les bandes sonores de pel·lícules, un va ser com a arranjador i orquestrador del violinista a la Teulada, i molta gent no recorda que va començar com a pianista de l'orquestra de Henry Mancini. Ah. O sigui que molt abans de fer música era pianista allà de swing amb el Henry Mancini. Ah. I això està destacat en alguns discos.
0: Molt bé.
3: Però bueno, anem a la música.
0: Anem a la música, va, sisplau, vinga, que això avui és fantàstic.
3: La cosa és que s'escolti i que fem un comentari però que deixem escoltar el
5: clar,
3: tot
5: val,
3: i anem sumant. Oh. Anem sumant i que la gent se n'adoni de la meravella que és tot el que han fet junts, o moltes de les coses que han fet junts, aquests mestres. La primera, bé, hem parlat fa un moment, Tiburón.

0: tuba, trombons, cellos, baixos... Es podien haver estalviat el Nino. El Nino del Tauró no calia que sortís a la pel·lícula.
1: Home, però en aquella època no hi havia els efectes especials d'ara, Gorina.
2: Exacte.
1: Van fer-ho en aquella època, i la gent es va espantar molt amb aquell Nino.
2: Home,
1: que dius tu, eh?
2: Sí, però...
1: Molta gent traumatitzada.
0: Sí, sí, però tu vas nedant per un, de nit per un lloc i et posen aquesta música i immediatament...
2: Surs.
0: Immediatament que hi ha una cosa que ve.
3: És que aquesta música la posaria per la megafonia de les platges.
1: Això... Mira, que és dolent, eh? Per
3: no,
1: favor,
3: no, quan sigui bandera, quan hi hagi bandera vermella, quan et vulguis banyar, llavors li fums la música.
1: Sí.
3: Veuries la gent com sortiria
2: no, sabes lo
1: a
2: que
1: la carrera.
2: ¿Sabes lo que va mejor? Una aleta flotante de tiburón que compré en el Temu que va con una cuerda y voy nadando, me lato al pie. Y la gente ve como si tuviera un tiburón persiguiéndome y ando como...
1: I més, la normal,
3: hi ha pel·lícules, Gorina, que segurament t'entusiasmaran, que és tota aquesta línia de Sharknado, que està a la mar de bé, que són, senyor Marcelí, taurons
2: volaven que, i menjaven gent.
3: Exacte. Que,
2: a mesura que volaven...
3: Hi ha un tornado al mig del mar, i aquest tornado arreplega uns quants taurons i els llença cap als pobles.
2: Això va extraordinari.
1: Plouen taurons.
3: Exacte, a mi em va semblar boníssim, Gorina.
0: Anem del 75 al 77.
1: Molt bé.
0: I fixeu-vos bé que us dic 5 notes, com si fos Sonrises i Lágrimas i la Julie Andrews, Re, mi, do, sol.

0: és llenguatge musical contemporani, absolutament.
1: Boníssim, boníssim.
2: Sí, però les tres primeres notes trobo que van estar ole, però després ja no sabia per on.
1: Ai, no, que és boníssima aquesta banda sonora. I a més, és molt identificativa, la sents i ja dius, és que és d'encuentros la tercera fase.
3: I això, Gorina, podíem treure la conclusió que treballa molt bé el leitmotiv que deies tu abans, però fixa't que Tauró també són notes, són tres notes.
0: Però és que John Williams és un compositor molt del segle XX, eh? I l'ús que fa de determinats instruments que no són habituals com a solistes, eh? L'oboè, les tubes, els trombons, l'RP 2000, tot això és absolutament sensacional, eh?
2: Mm-hmm. Pep,
1: truca. Estan trucant?
3: Què ha passat ara?
2: Hola?
3: Gorina?
1: Hola, Gorina.
3: No, això és que ha passat, que...
4: Hola?
3: Ha entrat la trucada...
5: Hi ha hagut un contacte extraterrestre.
1: I ell ha perdut la connexió amb nosaltres.
5: Un contacte.
3: Això és el que ha passat.
5: Deixi l'aucar.
1: Perquè s'ha de posar en mode avió.
3: Sí. No, però si es posa en mode avió no parla amb nosaltres, no? O com va
1: això? Crec que sí, que pots posar-te amb wifi i mode avió.
3: Ah, sí?
5: Con el wifi, sí.
1: Wifi i mode avió,
3: perquè si no... Deu ser algú que el truca dient-li. T'estic escoltant per la ràdio, m'està interessant molt.
1: Deu estar passant molts nervis, pobre, eh?
3: Bueno, clar, perquè
1: estàs allà... Es deu sentir com la música aquesta, eh?
5: Un contacte.
3: Sí, i més ens hem quedat aquí, eh? Ens hem quedat amb encuentros en la tercera fase...
1: Ara ell deu estar...
3: Calla, que ja el tenim, Gorina. Ara.
0: Ho sento, però hi ha una cosa que no he pogut controlar de cap manera.
3: No passa res.
0: Quan entra una trucada com aquesta que està sonant en aquests moments. Bueno, va.
3: De jo et sento bé, ara, endavant.
0: Hi ha una pel·lícula maleïda, que és 1941. Una pel·lícula còmica que ningú recorda, amb el John Belushi i el Dan Aykroyd, del 1979, que era una pel·lícula de japonesos envaïnt Estats Units, amb una marxa de John Williams, que és la potser millor fins i tot que la d'Indiana Jones.
3: Què dius?
1: Caram!

0: Ara trieu vosaltres, eh? Ara
1: això,
0: trieu
1: fa,
0: vosaltres.
1: Això fa marica.
2: Sí, a més, però a més a més, Gorina té aquesta capacitat de Williams de crear-te una imatge de seguida. Sí, perquè sí, tu escoltes això i tu veus la marxa.
3: Totalment.
0: Sí. Però, clar, heu de triar entre aquesta o la d'Indy.
2: Home.
0: És a dir, la de... En busca de l'arca perdida.
3: Jo aquesta, eh?
4: Intelligence.

0: Mira que anaven bé Gorina amb Indiana Jones, però es va acabar de complicar tot amb l'última, la calavera de cristall i els extraterrestres. Allò va ser també un final estranyíssim, eh?
1: Jo crec que hem d'oblidar absolutament les dues últimes parts, quedar-te amb la trilogia original, com a Toy Story també, oblida tant de la 4 i de la 5.
0: També, eh? Adiós.
1: Sí, sí, però directament, eh? A la que passen de la tercera...
2: Mau.
1: Ja està, eh? I ara anirem a parar a un lloc on Carme Contreras va doblar un bitxarraco.
2: M'encanta la Carme Contreras.
1: Un bitxarraco
2: i la Lluçà també.
1: Que va visitar la Terra i que va fer companyia al Henry Thomas una estoneta i a la seva germana Drew Barrymore i va crear la música del logo d'Amblin, de la productora de Steven Spielberg, quan una escena que tothom que té una bicicleta i menys de 14 anys ha volgut imitar més d'una vegada.

0: Bueno, a veure, ara si us faig triar entre En busca de l'arca perdida i ET, amb què ens quedem?
1: Ai.
2: Jo continuo amb En busca de l'arca perdida.
1: Potser sí, però és que ET també té... Ui!
2: Bueno, perquè juga molt amb nostra nostàlgia, eh?
1: A mi em va encantar. Clar. Aquí, si estigués avui el Toni, diria que aquesta pel·lícula horrorosa no li ha agradat mai ET.
2: No.
1: A mi em recorda, o sigui, em porta un record de la infantesa bestials, ET.
2: Bueno, i que molta gent recorda la primera vegada de... Alguna gent que ho va veure al cinema, altres a casa directament, i altres com jo, que es va cagar de por quan jo vaig veure... Aquell moment...
1: Aquesta pel·lícula et va fer por?
2: El moment que els soldats van a buscar l'ET em va fer molta pena i em va fer una miqueta
1: de... Jo vaig plorar molt,
2: de por, i ho vaig passar malament.
0: Bueno, plorar de por està bé, vull dir, també està relacionat, eh?
2: Bueno, són els trajes del Covid, eh?
1: Exacte.
2: Quan torna el Covid, allò és igual que ET.
3: Igual.
1: Totalment.
0: Igual. O l'amenaça d'Andròmeda, que no la coneixeu.
2: No.
0: Ara que parlàveu de nens, hi ha pel·lícules que no tan recordades de Spielberg i bandes sonores no tan recordades de John Williams, però que per mi estan en el top 3 de la seva carrera, com per exemple és L'imperi del sol. No sé si recordeu la història aquella del nen Christian Bale que es perd i acaba en un camp de concentració i veu passar els avions i veu la bomba atòmica.
2: Però no recordo gaire cosa més, eh? Recordo l'avió al nen com si no l'hagués vist, i l'he vista.
0: Però la música... que no la recordareu segur, per mi és una de les joies de la carrera de John Williams, aquesta.

0: Tens raó, Gorina, perquè ara...
1: Boníssima,
2: sí, sembla una cançó de quan vingui el papa.
3: Sí, també.
4: És que jo l'hagués posat a la Sagrada Família.
1: És cert.
0: Jo una mica de la Champions, també.
1: M'encanta.
0: Toco una mica Champions.
1: És molt bonica.
0: No, que t'anava a dir que tu fas un concurs ara de bandes sonores de John Williams i jo no sé dir-te el títol d'aquesta cançó, d'aquest tema. Impossible,
4: Exultate Justi. La cançó es diu Exultate Justi.
0: No, ni la pel·lícula
4: et seria, eh? I la pel·lícula L'Imperi del Sol, clar. I ara anem a fer un Astèrix, però un Astèrix raro, perquè no és Astèrix. Ja sabeu que Astèrix sempre s'acaben amb la festa que fan els gals per celebrar el final de la història,
0: exacte,
4: no?
0: Exacte, que han resistit el romans, sí.
4: Exacte, doncs hi ha un banquet similar, és el que munta Peter Pan o Robin Williams.
0: M'agrada molt.
4: Els Nens Perduts.
0: Molt.
4: The Hook, el Never Feast, amb música de John Williams, pel·lícula que odio a mort.
0: Va, perfecte, mort. Perfecte. I ara no això, pots, tot el que no tu odies a mort, a mi m'agrada, perfecte, i anem,
4: sí,
0: bé.
4: Coherents fins al final. No pots tenir el vaixell del Capità Ganxo aparcat tota la pel·lícula sense que navegui ni un minut. És imperdonable, imperdonable. Ah. Dit això, el moment musical... Quan s'inventa el banquet pels Nens Perduts és també una meravella.

0: Jo recomano a tota la gent que no hagi vist Hook que la recuperi. És veritat que no va ser una pel·lícula rodona, però a mi em va entusiasmar.
1: Els oients estan gaudint molt avui amb la secció. Clar, per exemple, el Xavi ens diu: bona tarda, la secció d'Angorina d'avui és fantàstica. Maravilla. Amb les bandes sonores. I la Isabel ens diu: m'encanta l'Imperi del Sol que m'ha escoltat tot just fa uns minuts.
2: Que meravella.
3: Doncs això que estem sentint ara ens porta directament al que per mi també és del conjunt de creacions de Williams per pel·lícules de Spielberg, potser també una de les top 3 o 4, eh? I és una pel·lícula que a més té dos temes principals que jo no podria triar entre un i l'altre. El primer és aquest.

0: Banda sonora versionada després com Dinosaurios de Verdad.
1: Ai, no, Dinosaurios
0: sí. Per la Marta de Recepció, que té una seva pròpia.
2: Va ser una de les millors versions.
0: A l'alçada de John Williams. Home, era Marta Massip Williams, eh?
1: Dinosaurios para todos.
0: Va ser una cosa, Dinosaurios para todos.
1: Para todos.
3: Música de fascinació. Sí, ja està.
0: Si John Williams us escoltés, se l'endú a la tomba.
3: No sé, aporto un zero a no sé qui intentava sabotejar aquest tema meravellós de reverència.
0: No,
4: és la Marta Massip que treballa des de fa molts anys a la centraleta de RAC1, a l'entrada.
0: Marta, tu tens molta sensibilitat per la música.
1: La música va ser l'espín que m'ho va demanar, l'espín per la secció de Ràdio Canyella.
0: Que t'anava a dir, Gorina, que el que hem posat és la música dels dinosaures quan eren bons.
1: No m'he mirat.
0: Perquè aquest és el moment que veu els dinosaures herbívors.
4: Sí,
0: que els altres,
4: Ara.
3: Però ara alerta, perquè ve el tema èpic també de la mateixa pel·lícula.
1: Oh, m'encanta.

0: Doncs, Gorina, jo et faig una proposta. Com que som a la meitat del guió, aquesta secció està agradant tant.
1: Sí.
0: I, a més, ho hem deixat en l'aire, perquè la següent que ve és més tristona. Jo crec que podríem fer primera part avui i segona part el següent dia.
2: Però jo, deixeu-me dir una cosa molt important.
0: Què?
2: Que, si us hi fixeu, les músiques, cantes, feien les orquestes, des de Beethoven, Mozart, tot això, ara la fan al cinema, perquè totes les orquestes actuals ara fan unes músiques rares, de grinyols, de violins, que sembla que matin gats, que no s'entén res, i en canvi, aquestes músiques són músiques boniques d'escoltar. Això et poses en un concert sense veure cap imatge. I
0: no, però és el que li deia abans, sí que les veus les imatges, perquè té aquesta capacitat.
2: Perquè ara veus les imatges perquè les relaciones amb la pel·lícula.
0: Mira, ximpum.
3: Bueno,
0: ximpum.
3: Jo compro la idea i faig una afirmació final.
0: Digui'm.
3: I és, al meu gust, la gran música clàssica del segle XX, a banda del jazz, la gran música clàssica del segle XX és la bona música de cinema.
2: Sí, senyor.
3: I és així.
0: Sí, senyor, totalment d'acord.
3: I compro la idea de fer una segona part, que queden moltes de bones, la setmana que ve, i mira, mitja feina feta.
0: Perfecte. Veus? Tot en positiu.
2: I tant.
4: Clapés.
5: Versió RAC1.
6: Reconcentrat.
7: I ara sí.
8: Arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
9: Ocasión Plus.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
11: El nou Omoda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Omoda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
12: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
13: Propera parada, plaça Lesseps.
14: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
15: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla AutoPlus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
16: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.

0: d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
5: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
4: Amb gent pionera.
6: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
4: I que vol canviar el món.
7: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
8: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
9: Change the world, or the world will change you.
10: RAC1 Podcast.
8: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
11: Això és Reconcentrat.
12: Ei, hola, continueu al Reconcentrat. I seguim amb el gran tema, Babylon Gurinal, versió repassant la música de John Williams a les pel·lícules de Steven Spielberg. Pitet, pitet, que no se't descordi el pitet.
13: Como decíamos ayer...
14: A veure, sí.
13: Alerta, que et vas perdre. Posem la primera.
15: Home.
13: Què és?
15: Home, aquesta és la del...
13: La del...
15: Tauró.
13: I per tant es diu...
15: Tiburón.
13: Tiburón? Encert. Anem a la segona.
15: Aquesta, perdona, l'hem posat... Aquesta es posa molt, sempre.
16: I tant, i tant.
13: Anem a la segona. Va.
15: Home, vinc. Trobades a la tercera fase, amb el puré de patata.
13: Mare de Déu, el puré de patata...
15: Que li fotaria pel cap a...
13: Al Richard Dreyfuss.
15: Sí, senyor.
13: El puré de patata en forma de muntanya.
15: Sí, senyor, que amb els pesos també no sé què fa, que els aparta.
13: Re, mi, do, do, sol... Sí, sí. Bueno, no ho he dit bé, però...
15: Et pots creure que tinc... Et pots creure que l'altre dia estava fent neteja a casa i em vaig trobar el vinil...
13: D'Encuentros?
15: Em vaig arribar a comprar aquest disc, que no ho entenc,
13: molt bé.
15: Però em vaig arribar
16: amb
15: a comprar...
16: Amb la banda sonora?
15: Amb la banda sonora en vinil. Trobades a l'altre...
13: Sí, sí. Jo els guardo, eh?
17: I amb el puré de patates feies la muntanya, també.
13: Home, la de Superman... La
15: doncs
13: de
15: miri,
13: Superman...
15: li vaig dir una cosa. Gràcies a la pel·lícula, li vaig dir a ma mare que fes més puré, perquè no em feia massa.
13: Toni, jo guardo el disc vinil de Superman, de John Williams, però que no és de Spielberg, signat per Christopher Reeve.
16: Caram!
13: Poca conya,
16: no podem competir contra això.
13: Escolta, això havia de durar 5 segons, eh? Tirem a la següent, eh?
16: Aquesta no és fàcil, eh?
13: No, no és fàcil. No.
16: Aquesta la vas dir l'altre dia.
13: Aquesta no l'ha vist ni Déu. Avui dia no la recordo més que 4.
16: Però és molt bonic, molt bonica.
15: Aquesta no serà aquella que han d'escapar d'un partit de futbol on surt el Pelé?
13: No, la versió de Victoria no era de Spielberg i no era de John Williams.
15: Pues no sé.
13: Aquesta és de Spielberg, és de John Williams, dama de guerra i d'humor, amb John Belushi i Dan Aykroyd. I es deia 1941.
15: Ah, sí, sí, clar.
13: Oh, mira.
16: Era molt...
13: Sí, sí, sí. Mira, la següent és la més complicada de totes, ho sento.
15: Va. Indiana Jones, no?
13: Però com es diu la pel·lícula?
15: No sé, alguna cosa de l'Arca, perquè sempre busquen
13: sí.
15: Un arc.
13: No saps el títol?
15: El Arca de Noé?
13: El Arca de Noé.
17: De l'Aliança.
15: Està apuntant la Marta.
17: De l'Aliança.
13: L'Arca. Que li portin cues de pansa.
17: Perdona.
15: L'Arca que llega.
16: En busca.
13: De l'Arca perdida.
16: De l'Arca perdida.
13: Oh, m'amor de Déu.
15: És que vaig dir una cosa. No n'hi vist cap.
13: No! Oh!
15: No he vist cap. No he vist cap Indiana Jones i és un tipus de pel·lícula que no m'interessa.
16: Perdona, era molt bona no, aquesta pel·lícula.
17: No, és distreta.
15: A mi a la que surt un home, ja, brut i
16: no, va, no, no, no m'agradaria.
15: No.
13: No, no, no.
15: No hi va, brut.
16: No
15: n'he vist cap.
13: Anem-nos en volant a la següent.
15: Home.
16: Aquesta també li agrada molt al Toni, eh?
15: Ui.
13: Fins als nassos, als collons o als rampells.
15: A mi en el moment que a un ésser d'extraterrestre se li encén el dit, la punta del dit...
16: Perdona, aquesta pel·lícula és excepcional.
15: Aquesta pel·lícula no s'aguanta per enlloc.
13: En fi, però no has dit el títol.
18: Mi casa.
13: Dono per bo el títol, tot i que no l'ha dit, eh? No l'ha dit. La
15: home,
13: següent...
15: Però sí,
13: no.
15: era E.T., no? L'extraterrestre.
13: E.T., el extraterrestre.
15: E.T., l'extraterrestre. Bueno, ja ho he dit, E.T.
13: Una que li va encantar a la senyora que tinc aquí davant.
16: No.
13: Com que
16: la
13: no?
16: banda sonora.
13: Ah?
16: M'encanta. La trobo?
15: Tot això és John Williams.
13: John Williams i tot Spielberg.
16: A mi aquesta m'encanta.
13: Passa a Xina. Surten molts avions. El protagonista és un nen que després es va ser Batman.
15: Home, el ah. No serà l'últim emperador?
13: No! No! No!
15: Home, com que has dit a Xina...
17: La construcció de la muralla xina.
13: A mi...
16: Ho vam dir l'altre dia, senyor
15: Marcelí. El puente sobre el río
13: Kwai. No, la memòria. No, l'imperi del sol.
15: Ah, bueno, això és el que volia dir.
13: Tu quan volies dir l'imperi del sol?
15: Perdona, a veure, Àlex,
13: no,
15: si ho acabo de dir.
17: Ho acabes de dir.
15: El primer que he dit.
16: Has dit l'últim emperador.
15: No, si fa no fas el mateix.
13: No, si home, compara Bertolucci amb Spielberg ara, tu.
15: Però si és el mateix.
13: I Ryuichi Sakamoto amb John Williams. Ho vas a parar.
17: Saca la moto.
13: Me'n fotis, va.
17: Saca la moto.
13: Va, la següent, festa. Aquesta, avui, s'ha dit el títol.
16: Sí, hi ha hagut un oient que l'ha dit.
15: Com que ara no recordo el que han dit els oients...
13: Clar. Doncs malament, rai. Hi ha un personatge que té un ganxo a la mà i que se'l vol menjar un cocodril.
15: Harry
13: Potter?
15: No. Hulk.
13: Ets una soplona. és l'espia del jefe.
15: Veus,
13: no. A la que giro el cap, ahí li xiva.
15: No la tinc.
16: No li acostumo a xivar, però mira, avui... Sí, jo sóc dura, no li xivo gaire cosa.
13: En fi.
15: No, hem de ser, perdona, ara mateix n'he fallat dues només, eh?
13: Bueno, ara ve una que tenim dos temes. I, fins aquí
16: aquesta
13: vam arribar,
16: la coneixerà.
13: I fins aquí vam arribar la setmana passada.
16: Sí, exacte, ens hem quedat
13: aquí. El primer
16: aquí.
13: Tema és aquest preciós tema.
15: Los dinosaurios.
16: Sí, però com es diu? Com es diu?
15: Parc Juràssic. Aquesta va ser la primera, Parc Juràssic. Sí. Parque Juràssic. Després va venir Parque Juràssic con los dinosaurios cojos, los dinosaurios que tira solo, se tiran pedos. Bueno, després se n'ha fet ja un gran massa.
13: És un tema que no me l'imagino.
15: Però què?
13: Un pet de dinosaure.
15: Home, imagina't. És com es va acabar el món, realment. Bueno, sí. Com van acabar els dinosaures.
17: Diuen que va ser un meteorito i no.
15: No, van ser ells que es van cansar i van quedar...
13: Bé, va. Doncs fins aquí vam arribar, però encara hi ha un últim tema que vam posar.
15: Aquesta és la millor versió.
13: Cada setmana m'heu de... trepitjar amb aquesta monstruositat.
17: Dinosaures per a tots.
15: És la cara B del disco.
16: A nosaltres ens agrada aquesta versió.
13: Ara aquesta. De quina pel·lícula és? T'estic mirant, no diguis res, eh?
15: També, Parc Juràssic 2.
13: Però com pot ser? No, el 2, no.
15: Pues 3.
13: Tampoc.
15: la 5.
13: No!
15: El Juràssic ja, però jubilats.
13: No!
15: La 1.
13: Però si han posat la 1 abans.
16: Una altra.
15: Pues no sé, pues la bis.
13: Ets tan innocent i tan mono.
15: Ai, carai. Bueno, no sé, és Parc Juràssic.
13: El John Williams
15: sí.
13: I el Steven Spielberg no sabien quina triar.
16: De perquè les dues eren molt bones.
13: I van dir, mira, aquesta la posem aquí
15: i
13: aquesta la posem allà.
15: No, o sigui, dos en van fer.
13: Va posar dos temes brutals, espectaculars, memorables a la mateixa pel·lícula. Tal qual. Una quan arriben a la illa i l'altra el tema principal. I ara anem a seguir ja amb el que no havia sonat per ordre cronològic, eh? Per tant, jo no dic res, la poso...
15: Però les hem d'anar endevinant.
17: Poc o molt.
13: Les hem de disfrutar. A veure, hem vingut aquí a jugar,
15: a
13: sentir música.
15: Molt bé.
13: Sempre parlem, sempre cridem, sí. Sempre fent tal, de tant en tant.
17: No, jo no he cridat mai, eh?
15: No, mai. No. Va, silenci.
13: A veure, és molt diferent, eh? Atents.
15: Home.
16: Ui, una agudíssima, també.
13: L'últim Òscar que ha guanyat John Williams, i mira anys que fa, eh? I en té 5. En té 5.
16: De quin any és aquesta pel·lícula, la llista de Schindler?
13: T'ho diré. És del... No t'ho diré. Així, de 1993.
16: I des d'aleshores no ha tornat a guanyar?
13: No ha tornat a guanyar Òscar, però en tenia... Era el cinquè. El primer, pels arranjaments i orquestracions del violinista a la teulada, que no era música seva, però ell la va arranjar i tal, i ja li van donar aquest Òscar. La segona va ser Star Wars...
16: Boníssima.
13: No, perdó, la segona va ser Tiburón, Tauró. Ah,
16: molt bé.
13: La tercera, Star Wars, que no era de Spielberg, i després va venir la llista de Schindler. No, em deixo una. Em deixo una. Sí.
16: Falta una, espera, que tu vols.
13: A veure, un moment, Tiburón, Star Wars, ET.
16: Molt bé.
13: I la llista de Schindler.
15: Que ara me'n recordo un dia de vacances, sembla, no sé si era Grècia o Itàlia, no faig dir exactament quin país perquè no ho recordo, però sí que recordo el restaurant i va aparèixer un violinista al restaurant i no se li va ocórrer una altra cosa que tocar aquesta cançó.
16: Home,
15: cançó... Per les taules, aquesta melodia.
17: No.
15: Jo vaig pensar, no és la més adequada per tocar-la.
16: No, perquè
15: de vegades
16: penses en la pel·lícula.
13: La bellesa...
16: És preciosa.
13: És bella...
16: Però és una música molt trista.
17: Ve al cap la pel·lícula.
16: Totalment, ve al cap la llista de Schindler.
13: El que John Williams va fer en la llista de Schindler va ser un autèntic concert per violí i orquestra.
15: Sí, un concert, però no genera allò que et surtin...
13: I el violinista...
15: flors del cap, enamorant-te de la teva parella. Ve la llista de Schindler.
16: Sí, exacte. Sí.
15: Clar, no és la millor peça per tocar, perquè...
13: Bueno, escolteu.
17: Estàs allí amb una vedella amb bolets i venen a tocar això, dius, no, hombre.
13: Sou incapaços d'entendre el sentit últim de la sensibilitat d'una persona expressant el dolor humà.
17: Però és que és molt difícil.
15: Home, però estàs allà.
17: És molt difícil treure't del cap la pel·lícula de la música.
13: A veure, no us retiraré l'amistat, però passarem a la següent pel·lícula de Steven Spielberg amb música de John Williams.
15: A veure.
13: Que aquesta t'agradarà molt a tu, perquè t'agraden les rares. T'agraden molt les rares. Dry Your Tears. Àfrica és el nom del tema.
16: Asseca les teves llàgrimes, Àfrica.
13: El nom de la pel·lícula era Amistat.
16: No l'he vist.
13: Parlava de l'arribada dels esclaus als Estats Units al segle XIX, evidentment.
17: Ui, això.
16: I què?
17: Hasta el XVIII.
13: O el XVIII, si vol. A primers del XIX. Últims del XVIII. Què més dona?
16: Home, és...
17: Hasta el XVII.
13: La cosa, de tota manera, és que tu pensa que la mateixa persona... que ha fet Jurassic Park.
16: Sí, sí.
13: Que ha fet la llista de Schindler. Que ha fet Tiburón. Que ha fet l'Imperi del Sol. Va, i et fa això?
16: Brutal.
13: És una cosa que posa la pell de gallina, absolutament. La pel·lícula ningú la recorda, del 1997, amb Anthony Hopkins. Ara ens posarem més tristos encara, eh?
15: Vinga.
13: Ho sento, eh? No, no baixarem... Jo sé que no baixarem d'audiència.
15: No, la música, no, no, però...
17: La música és maca.
15: Clar.
16: És, molt maca.
13: És o no és, sí o no?
15: Estem fent un homenatge a John Williams.
13: Doncs ara, atents a això. Pell de gallina.
16: Preciosa.
13: Pell de gallina, no sé els oients el que opinen, el que pensen...
16: Els oients
13: és...
16: continuen gaudint molt amb aquesta secció. Per exemple, el Xavi ens acaba d'escriure, repeteixo el que vaig dir la setmana passada, fantàstica secció de bandes sonores del mestre Gorina.
13: Bueno, de John Williams serà en tot cas, però... Aquesta pel·lícula sí que l'he vist.
15: Les proposa el mestre Gorina.
16: Exacte.
13: El tema es diu Himne pels caiguts. Era una pel·lícula de guerra amb Tom Hanks i Matt Damon. No el recordeu?
16: Ai, sí, salvar el soldado Ryan.
13: Efectivament.
15: Aquesta és la banda sonora, salvar el soldado.
13: Sí, senyor, aquesta és la banda sonora.
15: Que sempre recordaré d'aquesta pel·lícula quan es fa el començament de la pel·lícula, el desembarcament
13: de
15: a Normandia. Que
13: aquí, allà no hi havia música.
15: Però aquell rodatge, vull dir, aquella filmació realment posa la pell de gallina.
13: Obra mestra de muntatge, i John Williams i Spielberg van decidir que no posaven música perquè el propi so de l'escena i la tensió creada era més que suficient, no? Passarem a la següent, que no té res a veure. També sortia Tom Hanks i, fixeu-vos, de cop i volta sembla una sessió de jazz ultramodern.
17: El xilòfon és preciós,
15: eh? aquesta... aquesta
16: a mi sona, eh?
15: Silenci.
17: S'ha perdut el xilòfon.
15: Ja sé quina és.
13: Sortia Tom Hanks?
16: Silenci. Més, silenci.
12: La dic o no?
16: No, escolta, a mi m'heu fet callar, ara calleu vosaltres.
13: Calleu!
15: Hi ha poc o no?
17: Que és la que passa a Berlín.
13: No. Sí.
15: Com que no?
13: La que passa a Berlín vol dir el pont dels espies?
15: El pont de les, sí, dels espies.
13: Per començar, no tenia música de John Williams perquè aquella vegada no va poder fer la música de la pel·lícula de Spielberg.
17: Ah, doncs va venir aquesta.
15: Doncs jo estava amb el senyor Virgili, el pont dels espies.
13: No. Saxo, vibràfon, Leonardo DiCaprio i Tom Hanks.
15: Atrapa'm si pots.
13: Ara!
15: Ah, però...
16: Ara, Toni.
13: Ara. Mira, es posa xulo, eh?
16: Sí.
15: No, però...
16: No,
15: perquè m'he equivocat. Estava convençut que era el pont dels espies.
16: Sí, és que, perdona, fa per espies, sí, aquesta clar, música, també, eh?
15: I ha dit Tom Hanks i pensava, el pont dels espies. Sí,
13: sí. Sofisticació musical absoluta.
16: No, i no té res a veure amb els que hem escoltat.
13: No, res a veure. Brutal, el bé que s'acopla als títols de crèdit de la pel·lícula. És totalment sesentera. O sigui, és
17: sí,
13: com...
17: Sí, d'aquelles antigues.
13: De l'època del Mancini, del Blake Edwards, de tot això. Boníssima.
16: Que sàpigues que els oients estan participant com si fos un concurs.
13: Sí, no?
16: I ja hi havia oients que ens deien atrapa-me si puc. Vull dir que realment els oients estan participant.
13: Doncs ara, amigues i amics, hem d'agafar un ferri en una escena brutal de tensió. I va néixer tots en un mític programa de ràdio.
17: Ja seguiràs.
16: El senyor Massalí la té.
17: Tremenda,
16: la té.
17: Tremenda, eh?
13: Qui va ser l'autor de l'obra?
17: De l'obra escrita?
13: Sí.
17: El Bells.
13: Bells? Mal dit, però...
17: H.G. Bells.
13: Sí, senyor.
16: Eh?
17: La Guerra dels Mons.
13: La Guerra dels Mons.
17: Que és escarrifosa, com la van fer, aquesta última que van fer. N'hi havia una d'antiga, que es podia mirar. Però aquesta és escarrifosa.
13: Amb el Tom Cruise de protagonista.
17: Amb la nena.
13: Sí.
17: Com un avall, allò fa escarrifar, eh?
13: Però això absolutament atonal, amb els glissandis, bueno, brutals, i percussió. Cada pel·lícula necessita un llenguatge musical diferent, no?
17: Que és el que passarà amb els extraterrestres, eh? Que hi ha aquesta pel·lícula.
13: Ara tens, perquè ve una que tampoc molta gent la va veure, però jo crec que és un dels temes més meravellosos de la carrera de John Williams.
15: La Mula Francis.
16: Horse. Era una cosa així?
13: Ets la meva deessa!
16: No sóc la teva deessa perquè sóc una cateta cinematogràfica.
15: No, però això ho acabes de dir.
13: Jo l'he enviat a Boroyen i tu has llegit.
15: No.
16: Warhorse, em sona.
13: Warhorse. La història d'un noi que se va a la guerra, la Primera Guerra Mundial, i el cavall també se l'emporten a la guerra, i la vida de tots dos durant la mateixa guerra fins la seva retrobada. I quan torna al camp anglès...
16: Era bonica, aquesta pel·lícula.
13: Absolutament.
15: Que la vas veure?
16: La vaig veure un cop, sí.
13: Aquesta música lírica, rural, preciosa...
16: És molt bonica.
13: D'origen celta, per entendre'ns.
16: Mm. Mira què ens diu l'Antoni. Àlex, diu... Fantàstica versió de bandes sonores. Heu de repetir amb el Hans Zimmer, Howard Shore, Alain Silvestri...
15: Això, Gorina, demaneu-ho. Ah,
16: enhorabona. Diu que volen més especials...
13: Passa'm la llista.
16: Sonores.
13: Ens queden dues.
15: Vinga.
13: Que acabarem. Dues. Una de les últimes pel·lícules de Spielberg...

0: Dius que és de les últimes.
1: Bé, ja té 14 anys.
0: Ah.
1: Però de les últimes respectables, diguem, no?
2: Per no li agrada res.
1: Daniel Day-Lewis va guanyar també l'Oscar per aquesta pel·lícula. El tema musical
0: espera,
1: es diu...
0: Espera,
2: el peu.
0: El que fa de sastre?
1: A la vida real, vols dir? No,
0: no
1: la, de sabater.
0: No, el Danny Day-Lewis...
1: Sí.
0: Que fa...
1: Ah, aquella del fil invisible,
0: sí.
1: Però no és aquesta. No és aquesta.
3: Hi ha un oient, el Juan Luis, que diu The Homecoming.
1: No.
3: No és aquesta.
1: El tema es diu The People's House... La casa del poble.
3: Sí.
1: I, per tant, ambient polític.
2: Ah, ja ho sé quin és. Un president dels Estats Units?
1: Quin d'ells?
0: La del Lincoln.
1: Voilà! Efectivament, Lincoln, de Steven Spielberg, amb música de John Williams. Una mica himne. Acabarem amb la
0: pel·lícula...
1: No,
0: perquè has dit el Danny Day-Lewis, que, per cert, aquest home va dir que es retirava i que no, que estava...
1: Sí,
0: que... El Danny Day-Lewis...
1: Sí, però va i torna.
0: Però ara he vist que de tant en torna, no?
1: Torna, o sigui, perquè el seu fill dirigeix alguna pel·lícula i llavors li fa el favor de sortir la pel·lícula per vendre-la.
2: Perquè deu tenir el calaix buit.
1: Acabarem amb la pel·lícula que hagués hagut de ser...
0: Un dia fer...
2: No me sé, voy, me quedo, me voy...
0: No, no, dic que en el món cinematogràfic, però també a la vida, o sigui, el que és altres tipus d'arts, les coses que fan molts pares pels seus fills.
2: I tant.
1: Per exemple, ara farem l'última, que és la penúltima pel·lícula de Spielberg.
2: Perquè l'última no t'agrada.
1: No, la penúltima és la més inexplicable història del seu pare, de la seva mare i d'ell. Des de que era nen,
0: fins
1: que va aprendre de John Ford in person com s'ha de col·locar una càmera per filmar l'horitzó. L'horitzó no pot estar ni a un punt ni a l'altre, d'estar sempre al mig. Bé, doncs, aquesta pel·lícula que hauria de ser l'última, perquè era la manera de cloure perfectament com va començar ella a fer cine. I John Williams també volia que fos la darrera banda sonora, i és un petó de Spielberg a la seva mare. El tema es diu Mare i fill, perquè la seva mare tocava el piano. I Williams volia que aquesta fos la darrera banda sonora de la seva vida, l'últim tema que va crear. Perquè a l'última pel·lícula, la que s'ha estrenat ara, tot són coses que tenia guardades perquè ja no podia treballar, i li va dir, jo te la faig, la banda sonora, però reaprofitant material que no havia...
0: I consideres que no té prou...
1: Està, la música que ha fet servir sona a que no és la ideal per la pel·lícula, no. Però li perdonarem. La fidelitat...
0: Vols dir una banda sonora una mica de retalls.
1: Sí, no és l'únic que ho ha fet, això, Molts compositors ho fan,
0: Llavors dic que...
1: Quan tenen molta pressa i tenen al calaix una cosa que no van fer servir, ja està,
2: Tira-la.
3: Mira, el César Prado diu Los Fabelman.
1: Los Fabelman, sí.
0: Aquesta és la penúltima.
1: La penúltima.
0: A mi m'agrada molt Los Fabelman.
1: És molt sensible, és molt personal, és molt sincera, i hagués hagut de ser l'última.
3: Us puc fer una pregunta que ens planteja el Joan Lucena?
1: Sí,
0: diu, fes de algorina.
3: I a vosaltres.
1: Va, tu saps pot avui,
3: També podeu opinar. Diu, a qui preferiu? A Williams... John Williams o a Morricone?
1: És una putada de pregunta. Depèn, esclar, jo diria que en general Williams, perquè Morricone té moltíssimes més bandes sonores i va fer moltes bandes sonores que eren imitacions de Morricone, 1, 2, 3, 4, 5, i si he de puntuar totes i fer el promig, m'acabaria sortint molt més amunt Williams que Morricone, però Morricone, evidentment...
0: Però jo crec que aquestes preguntes ja ha arribat un punt que no les pot respondre, perquè Morricone és brutal, són genis.
1: És que són genis del segle
0: XX. Williams és brutal.
1: L'ho vaig dir la setmana passada, la millor música de creació del segle XX...
2: La música orquestral, la música orquestral sinfònica del segle XX és la música
1: de cinema, la bona. I això vol dir que podria parlar de Bernard Herrmann, de Jerry Goldsmith, de Miklos Rozsa, de Henry Mancini...
0: Doncs, home, jo sí que agafo la paraula a aquests oients que reclamen que de tant en tant facis
3: un
0: llistat, perquè,
3: especial.
0: Per exemple, John Barry. Home, té unes bandes sonores
1: espectaculars. Em vaig casar a Cardona, I vam fer la selecció de temes musicals i va haver un tema de John Barry.
0: Doncs,
1: i tothom plorant, dia, eh?
0: Doncs un dia s'has de fer un llistat un de plorant, John Barry, de... com es, qui va fer la banda sonora de... abans que he dit jo el... aquell del petit emperador? Sí.
1: Ah, Ryuichi Sakamoto, home, aquest... acompanyat de dos compositors més,
0: però alerta, també podríem recuperar alguna de les seves bandes sonores.
1: Escolta, ho deixem aquí. Però si
3: la Marta
1: oients...
3: ens diu que un dia dediquem també a parlar de Carles Casas, el compositor
1: home,
3: de casa
1: magnífic.
3: Nostra,
1: amb qui jo he fet gira...
3: 70 bandes sonores.
1: Amb qui
3: diu.
1: Jo he fet gires interpretant música de Morricone durant 3 anys, que no hem anat a tot arreu de Catalunya menys a Barcelona.
0: Doncs també té nassos.
1: També té nassos, també té nassos.
3: S'entén.
4: Això és Reconcentrat.
5: Vinga, butlletí de les 10, el Reconcentrat, amb Rose Betts, una cantautora britànica, cantautora anglesa, que aquesta cançó es diu Hot Girl Summer. Butlletí, notícies, i encarem l'última hora, de 10 a 3 quarts d'11, última hora del Reconcentrat.

0: RAC1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona nit, són les 10. La manifestació del Pride ha reunit aquesta tarda a Barcelona 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons l'organització de la protesta. Aquest any la desfilada ha servit per mostrar que dins el col·lectiu LGTBI hi ha moltes realitats. Hi han participat més entitats que mai, una setantena, i la protesta ha arrencat a Plaça Universitat i acaba tard de Triomf, on s'ha llegit un manifest i on a partir d'ara hi haurà actuacions musicals per continuar reivindicant els drets del col·lectiu. El president de Pride Barcelona, Ferran Poca, ha celebrat la resposta ciutadana i ha recordat per què es fa aquesta protesta.
2: Recordem que el Pride de Barcelona, un dels seus motius principals, és apropar a la gent quines són les reivindicacions del col·lectiu, perquè són la gent amb el seu vot els que podran canviar el nostre futur i les lleis que ens permetran viure amb dignitat i tenir el col·lectiu i els drets del col·lectiu assegurats.
1: El president del Pride també ha destacat els perills que suposa avui l'extrema dreta i els discursos reaccionaris a escala internacional, que tornen a amenaçar, diu, drets que no s'haurien de donar per garantits. Per cert que la Guàrdia Urbana ha detingut un home acusat d'una agressió homòfoba precisament durant el pregó del Pride. L'home hauria amenaçat amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i anar agafats de la mà. Els organitzadors de l'Orgull ja han condemnat l'agressió. Tres incendis han cremat aquesta tarda a Catalunya de forma simultània. Tots tres, però, ja estan sota control. El foc de la Baronia de Rialp, a la Noguera, és el que està més a prop d'extingir-se. Està controlat i ha afectat una quinzena d'hectàrees, la majoria agrícoles. Pel que fa a la causa, els agents rurals treballen amb la hipòtesi que s'hagi declarat pels treballs amb una màquina agrícola. El de Pontils, a la Conca de Barberà, està estabilitzat i n'ha cremat 4 hectàrees. Els bombers investiguen ara les causes d'aquest incendi, que podria ser una línia elèctrica. I pel que fa al de Vilademuls, el Pla de l'Estany ja ha quedat perimetrat i ha afectat 2 hectàrees. Badalona ha viscut avui un nou incident amb armes de foc i armes blanques. Ha passat al barri de Sant Roc, una baralla acabat amb 4 persones ferides. A principis de juny, la ciutat ja va registrar 2 episodis similars en menys d'una setmana. En un dels casos hi va haver un apunyalament durant una baralla i en l'altre, una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala en un altre tiroteig, també al barri de Sant Roc. Segons els Mossos d'Esquadra, en aquests 6 primers mesos de l'any, els incidents amb armes de foc a Catalunya han provocat 6 morts i 27 persones ferides. I en plana internacional, l'Iran hauria atacat una base militar nord-americana a Jordània i hauria matat 2 militars. N'hi ha un altre desaparegut. Així ho ha informat les forces armades nord-americanes. L'atac hauria estat amb míssils i drons. Amb aquestes víctimes ja són 16 els militars nord-americans morts des que va començar l'escalada entre els Estats Units i l'Iran el passat 28 de febrer. I ara els esports amb Janire Gallut.
3: En futbol, l'Espanyol enceta la pretemporada amb victòria. Olot, Miquel Pascual.
4: El conjunt blanquiblau ha acabat imposant-se per 0 gols a 3, gràcies als gols al tram final. Un de Marcos Fernández i l'altre de Roberto Fernández, que han completat el resultat després del 0-1 de Bausa al primer temps. Minuts pels tres fitxatges, Calatrava com a titular, Carman i Moscardo al segon temps, en un partit que ha reunit a 1.751 espectadors a la capital de la Garrotxa.
3: El Girona, en canvi, ha empatat a 0 el seu primer partit de pretemporada contra l'Al-Qadsia de l'Aràbia Saudita, i el Sabadell ha perdut en el que era el seu primer amistós, en aquest cas a Castàlia, contra el Castelló. La victòria se l'han endut els locals per 2-0, obra d'Álvaro García i Miguel Ferrer. El Mundial, avui dia de prèvia de la final entre Espanya i l'Argentina, amb una tarda accidentada per la selecció espanyola. El conjunt de Luis de la Fuente no s'ha pogut entrenar 24 hores abans de la final, mentre que el combinat argentí sí que ha pogut realitzar la sessió a l'exterior quan ja ha passat la tempesta. Aquesta nit, a partir de les 11, es disputa el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. I acabarem amb tennis, perquè la catalana Paula Badós ha guanyat la segona semifinal de l'ESI Open contra l'eslovena Tamara Zidanec per 2-1. Demà, a quarts de 4, jugarà la final contra l'egípcia Mayar Serif.
1: I el temps, demà la calor serà tan intensa com avui i en alguns casos fins i tot una mica més, després d'una nit i matinada en què a la costa, de nou, en alguns casos, no baixarem dels 25 graus i a l'interior del país costarà baixar dels 20.
0: Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

Vinga, una mica de Blues Brothers, Give Me Some Loving, per començar aquesta aquesta hora del comiat, del reconcentrat. Marxarem a 3:15, però encara tenim temes, encara tenim temps. A 3:15, recordeu, esports, aquí a RAC1. Anirem ara cap al Vostè Primer, una mica de cultura, perquè fa uns dies vam visitar la Filmoteca per saber què s'hi fa allà. I són coses molt interessants. En Marc Giró i l'Esther Romagosa i en Joel Fortuny marxen cap a la Filmoteca ara aquí al Vostè Primer i al Reconcentrat.

0: amb tots vostès, Pablo Laparra, director de la Filmoteca.
1: Aquesta la Filmoteca, molt bé.
0: A veure, Pablo, nosaltres que ens hem quedat flipades perquè resulta que, a més de cinema, us va molt bé perquè ara m'explicaves que aquí, a la Filmoteca, contràriament al cinema, al cinema comercial, que, bueno, la gent sembla que ens costa anar-hi, però a la Filmoteca, cada passi que teniu, hi ha 100 persones, o sigui, 100 persones humanes que venen a veure les pel·lícules. Una mitjana, vaja, no?
2: Tenim una mitjana d'assistència que s'apropa al centenar de...
0: Bueno, de vegades a la Filmoteca també hi ha cinema experimental en blanc i negre, japonès del segle XIX, no sé quan, un rotllo patatero...
2: I també tenim el nostre públic.
0: I tant. Tant. Públic, no són 100 persones, però si és un rotllo patatero, potser hi ha menys gent, però bueno, entén-me, que en general esteu molt contents, diguéssim, que el cinema no està morint. Cinema en pantalla gran, vull dir.
2: En absolut. I nosaltres ens encarreguem de no dur-lo encara al tanatori.
0: Tu estàs... a més, portes 2 anys ja de director. A veure, els empleats de... Vostès són empleades, no? Ara passaré el micro així, faré un barrido, m'heu de dir totes, si esteu contents amb el vostre directiu, amb el vostre director. Vinga, prou.
3: Sí.
4: Molt.
0: Sí. Vale, bueno, bé, les 3 empleades estan contentes amb tu, menys mal. Vas en bicicleta encara o la clona no t'ho permet? Perquè l'última vegada que ens vam veure, que vas venir vostè primer, vas venir en bicicleta, ets el típic hipster.
2: Quina bona memòria, clar, que fa servir la bici.
0: El típic hetero de construït, que ens encanta, eh? L'IADE, però de veritat.
2: Clàssic.
0: I a més valencià, o sigui, moníssim.
2: Imagina't.
0: Moníssim. No et va la fluïdesa, perquè el trobem super.
4: T'estàs insinuant?
0: M'estic insinuant, el director de la Filmoteca, per supuesto.
4: Faltava ell.
0: Tinc moltíssima calor. Estic molt cachondo perquè vaig veure el Marroc, França.
4: Ja ho has dit, sí, tens raó.
0: I vaig disparada.
4: Clar.
2: No sé si puc competir amb jugadors suats, però...
4: Sí que pots, sí.
0: Ja suaré, ja et farem suar.
2: Excel·lent.
0: Quan siguis fluida, avisa'm. Bueno, llavors, okay. Això de les exposicions, perquè clar, teniu cinema, però resulta que ara també feu exposicions, feu de tot.
2: Sempre n'hem fet, i és una part integral dels nostres programes, i de fet és un format que ens permet apropar als nostres visitants el cinema en formats diferents, el de la pantalla. En aquest cas, l'exposició que presentem avui, amb un disseny superinteressant, ens permet visitar la nostra col·lecció en clau feminista. És com obrir les portes del nostre arxiu mitjançant el format expositiu.
0: Clar. I després també, jo trobo que estem en un moment que posar-li a un títol feminismes fílmics, els heu de tenir molt ben col·locats, perquè ara la gent això al feminisme li té por, diguéssim, està la gent a punt de votar feixisme aquí a Catalunya i fora de Catalunya, vull dir-te que sembla que és una cosa com que estigués superada això al feminisme, que siguem unes antigues.
2: Ni molt menys. El feminisme per nosaltres és un mandat democràtic i a més aquesta exposició no és un gest aïllat ni cosmètic, el feminisme impregna absolutament tots els àmbits d'actuació de la Filmo, des de les naus de conservació a les nostres pantalles i, per descomptat, també les expos.
0: Clar, a banda de... Clar, tu deies la vegada que has venir, i ara també voldria insistir en aquest punt, la Filmoteca no només és veure pel·lícules descatalogades als videoclubs.
2: Ja no n'hi ha videoclubs.
0: Clar, o que sigui, o whatever, però sinó que també, a més, feu una tasca de recuperació, d'esbrossar el patrimoni, etc. No?
2: Nosaltres prenem cura de tot el patrimoni cinematogràfic del país.
0: Clar.
2: Tota la memòria cinematogràfica de Catalunya
0: aquí
2: està a les nostres naus.
0: I després hi havia això de la llei aquesta que s'ha aprovat ara fa poc, perquè explica una mica que això és molt important, no?
2: És molt important, és el canvi normatiu més important des de que es va fundar la Filmoteca l'any 81. És una llei que ens atorga plena autonomia de gestió. Nosaltres fins ara estàvem a dins de l'ISEC, ara diguem que...
0: L'ISEC què és?
2: L'ISEC és l'Institut Català de les Empreses Culturals.
0: Val,
2: que és un institut de la Generalitat que té un objecte molt important, que és el foment de la producció cultural, però que és diferent que el nostre. Val. Aleshores, aquesta llei reconeix la importància que té la Filmoteca.
0: Ja era hora, també.
2: Ja era hora, cert. És una reivindicació de llarg alè de tots els equips de la Filmoteca des de fa molts anys i estem molt i molt contents perquè ens garanteix capacitat de creixement, d'autonomia i un futur radiant.
0: Un futur radiant com el teu i el meu. Escolta una cosa, el teu i el meu junts, clar. A veure, Alexandra Laudo, també, nosaltres som fluides, també, tu ets fluida o no ets fluida?
5: Jo això t'ho explico potser després.
0: Després, mira, ella és de les que ens ho explicarà
4: després, no?
0: És genial.
4: Sí,
0: és superfluida aquesta.
4: Total, ja
0: se li veu. Es veu la Leua, que és superfluida, que bé. Escolta una cosa, nenes, és superfluida, la Glòria.
4: Sí, ja.
6: Molt bé, carinyo.
4: Tenim el radar reafilau.
0: Mare de Déu, és que tenim un arpa, un radar per la fluidesa. A veure, tu, a banda de ser fluida, que ja ens ho explicaràs després en tot detall, ets comissari d'aquesta exposició que es diu Feminismes Filmes, com ja he dit, 1976-2026. De què va l'exposició?
5: Doncs l'exposició el que presenta és un conjunt de pràctiques cinematogràfiques i audiovisuals que intenten posar de manifest el rastre que els feminismes, és a dir, les demandes, les reivindicacions, les inquietuds dels feminismes han tingut en el camp de la pràctica cinematogràfica i audiovisual.
0: Els documents, diguéssim, audiovisuals que veiem en l'exposició formen part del fons de la Filmoteca, oi?
5: Majoritàriament. S'ha fet un esforç de treballar amb el fons per fer-lo visible, també, però també s'ha convidat a participar doncs, algunes artistes, algunes cineastes que no estaven en aquest fons però que tenien pràctiques que ens semblaven interessants
0: per
5: complementar, per exemple, aquest treball. Doncs gent potser que està més ubicada en el món de les arts visuals o el videoart, com

0: dones, no sé
1: 50
0: què,
1: anys. Recupar,
0: 50 anys de feminismes.
1: Recordo molt la trucada en què em va...
0: La vas fer tu? O qui la va fer? Era un...
2: La va fer la Núria Expósito, la
0: Núria.
2: Supercoordinadora d'Expos.
0: Ah, sí? Però quantes... A tu ets la coordinadora d'Expos, no, Núria,
3: sí,
0: carinya?
3: Sí, sí.
0: Sí, sí. Sí, ets líder també o no? Sí, eh?
3: Jo soy lo que haga falta.
0: A lo que haga falta, carinya, i tant. És que estem en un punt ja que... Com, amb aquesta calor, filla meva,
3: exacte,
0: o flueixes o flipes. Llavors, la vas trucar i... Per què la vas trucar amb ella? Perquè mira
3: la
0: que...
3: La vaig trucar jo perquè els meus caps m'ho van dir, eh?
0: Ah, vale, va. Però tu, per, si hagués estat per tu, no la truques, no?
3: No, jo la
0: ah, no,
3: vegades.
0: Vale. Quants caps tens, filla meva? Perquè això també...
3: Dos.
0: Dos, eh? Això també és tenir molts caps, eh? Sí. Vaya rol patatero, eh? Sí, sí, sí.
3: No està mal.
0: No està mal, no està mal. I llavors la vas trucar i vas dir, bueno... I...
3: Hem pensat amb tu per fer això, el projecte, li vaig explicar i ja està.
0: I tu vas acceptar ràpid... Ai, perdona, que t'he fotut un micro sobre la teta, perdona, eh? Tu el vas acceptar immediatament o vas dir, m'ho pensaré, tal?
1: No, que va, vaig tenir molts dubtes. Em va fer il·lusió la proposta.
0: Això és típic de dona, eh? A mi també em passa. De dona, de mariquita, que dius, ui, Déu meu, no podré, no seré capaç i tal, etcètera, etcètera.
1: Crec que en aquest cas també estaven força justificats, perquè jo no em considero ni especialista en cinema ni especialista en feminismes, tot i que són...
0: I aquests especialistes, llavors feia el tombo de comissària.
1: Jo he treballat, aviam, a mi sí que són pràctiques que m'interessen i que m'atreveixen,
0: sí,
1: i sí que les he treballat, però jo, per exemple, normalment em situo més els projectes de comissariat que faig en l'àmbit de les arts visuals. I ja. Sí que m'ha interessat molt la història de la mirada, com mirem les imatges, i per sí. Tant, des d'aquesta perspectiva hi havia coses del projecte que m'apel·laven molt, però alhora també, sí, tenia molts dubtes. I el que em va convèncer és, doncs, aleshores, quan ja vam fer una trobada a la Filmoteca per parlar-ne, i quan em van explicar que tindríem com a assessores la Marta Selves i l'Anna Solans.
0: A veure, un aplaudiment per aquestes senyores persones que són d'Espona, joder. Mira, deixa'm el teu micro, Marta, perquè sí que aquests senyors que s'autogestionin. Mira, Marta, carinya, autogestiona't tu. A veure, aquestes dues senyores que tenim aquí, resulta que són... Que esteu molt moreneta, guapa, tu estàs molt moreneta. On vas? Tens una casa por ahí, no? A veure, posa't el micro a la boca.
4: Sí, casa en piscina.
0: Ah, veus? És que t'he vist. Aquesta és la típica que té casa en piscina, perquè té el moreno de...
4: Quina sort.
0: On la tens, la casa en piscina? Depèn d'on sigui, sí que vindré. On la tens?
4: Al Sant Cugat, pots venir?
0: No. Que de veritat, la típica pija feminista, que és el que ens interessa a nosaltres. A veure, Carmina, ai, no, si tu no ets la Carmina. No, Anna, vosaltres sou assessores, vosaltres sou professores de cinema, feministes, estudioses i tal. Què heu fet a l'exposició? A veure, per favor.
4: Sí, hem treballat sota l'etiqueta d'assessores i de dones expertes en haver crescut com a feministes, com a cinèfiles, com a professors.
0: Sí, aixeca't, perquè estàs molt còmoda. Aixeca't, perquè veig que esteu molt còmodes en aquestes butaques i se m'està dormint, mentre va parlar s'està dormint. Aixeca't, Marta, també.
4: Sí, malament, avui, sí.
0: Sí, sí, és que estava aquí les butaques i veig claríssimament aquestes... Sí, feministes, esteu... I ara de sobte t'he posat la piscina al cap i dius, podent estar a Sant Cugat a la piscina, per què collons he d'estar aquí aguantant totes aquestes feministes rares, no? A veure, digues.
4: La piscina és la banyera de casa.
0: Per on es comença això?
4: Per on es comença? Per un treball que hem... De 30... No, de més de... Estem jubilades.
0: Molt bé. Tu veus que estàs professora a l'Autònoma, eh?
4: No.
0: O no, ella, perdó,
4: ella, com ho diu? Sí. I la nostra experiència ve de la militància feminista, del treball a Drac Màgic, de la Mostra Internacional de Films de Dones, creada en aquesta casa, gràcies a la biblioteca.
0: Sí, va ser l'any
4: 93, sí.
0: Si vosaltres vau ser les directores, o estàveu implicades en la mostra feminista...
4: Sí,
5: la mostra internacional de films de dones de Barcelona.
0: Exacte. I què fèieu? Fèieu tot? Però això ja no es fa, o què ha passat amb això?
4: No, ho fèiem amb l'altre i tant, 35 anys.
0: Mare de Déu.
4: 34 anys.
0: Lo dels dracs, què era?
5: Drac Màgic.
0: El Drac Màgic era?
5: És una cooperativa que es va crear l'any 71 amb l'objectiu de fer arribar el coneixement del cinema a les escoles.
0: Carai. Escolta, i vosaltres, en perspectiva, no preguntava l'Ester abans, què és el que... ser dona als anys 70...
1: Què any teníeu? Això, quants anys teníeu?
0: Fes-te la pregunta, Ester, perquè fes el gust, per favor.
4: 20,
1: a l'any 76, quan es fan les jornades de la dona, sí, les jornades catalanes de la dona, teníeu... Quina edat?
5: 22 anys.
1: 22 sí. Anys.
0: Ah, mira, com nosaltres.
1: Quin era l'ambient? És a dir, quines expectatives...
5: Érem unes nenes.
1: Vosaltres, però quines expectatives tenien la dona en general a la vida? Vosaltres,
5: totes,
1: perquè éreu joves.
5: Totes les expectatives.
4: Totes, sí.
5: Una altra cosa és que les poguessin dur a terme. I per això es van fer les jornades, perquè hi havia un substracte d'incomoditat, de disconformitat, de considerar insuportable la vida portada des dels dictats de la dictadura, que van fer que les dones s'anessin organitzant des de les vocalies de dones, associacions d'estudiants, col·legis professionals, etc. I això

0: Això va fer que una cosa que en principi semblava que tenia que ser molt reduïdeta, de 300-400 persones, acabessin apareixent 4.000 dones de manera pràcticament espontània i de tot l'espectre social, cultural de la, del moment. Hi havia dones de les fàbriques, hi havia dones de dels barris, intel·lectuals, cèlebre les intervencions d'una Maria Aurèlia Campmany o el magnífic llibre que va escriure la Teresa Pàmies, que és El maig de les dones.
1: I tant.
0: Que com a llibre crònica política és un llibre ple d'ironia. És un llibre que vas somrient tota l'estona, i és molt estrany perquè realment era una periodista magnífica i una escriptora magnífica, però aquest relat d'aquests dies és un dels llibres de capçalera.
1: Bueno, la Teresa Pàmies, jo crec que una de les seves característiques fonamentals de l'escriptura és la ironia.
0: La ironia,
1: o sigui, és el cachondeo total, és una dona.
0: Sí, senyor.
1: És un fan total de Teresa Pàmies.
0: No es prenia molt en sèrio, però no es prenia, però no es prenia, diguem-ne, no es monumentalitzava.
1: No es monumentalitzava.
0: Feia molta
1: ironia. I va ser durant aquestes jornades aquella performance de la Mary Chordà, diguéssim, que van aparèixer escombrant, diguéssim, aquí també.
2: Unes criades, no?, a fregar el terra.
1: A fregar el terra.
2: Era una performance.
1: Que fort. Vosaltres, per assessorar, Anna Solà, que també ets assessora, us reuníeu i aneu a fer algun piscolabis?
3: No.
1: Era tot, no?
3: Tot era feina. Molta feina.
1: Heu quedat a algun bareto per fer alguna
2: cosa? Aquí, la Montrou, no? Teniu aquí el restaurant?
3: Això ho farem després.
1: Ho farem després, eh?
3: Perquè hem treballat.
0: Molt intens.
3: Sí, molt intens. Ha sigut un treball a molt moltes mans, molt ben orquestrat des de la direcció de la Filmoteca i des de aquesta noia, la Núria, que has d'entrevistar.
1: Jo veig que aquí té dos cafes, que ho ha fet tot, eh? Escolta, no tinc més temps per parlar amb les assessores. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per les assessores, per favor.
3: Gràcies.
1: Unes icones del feminisme i del cinema i de tot plegat. Vols afegir alguna cosa més sobre l'exposició? És que aquí hi ha moltes capes, la Filmoteca, l'exposició. I ara passem a un altre tema que veuràs tu. Digue'm.
4: Potser comentaria també algunes coses més sobre aquest procés de treball, que per mi ha estat sumament valuós.
1: Sí,
4: ha estat, ho deia, no? Que si no hagués comptat amb el seu assessorament no m'hagués atrevit a acceptar aquest encàrrec. I he valorat molt també que des de la Filmoteca, amb les dinàmiques com tan productivistes que hi ha normalment a la societat, no? Que t'insten a definir les coses molt ràpidament, que ens hagin donat el temps i l'espai de parlar, de debatre, de qüestionar-nos molt les coses,
1: molt
4: de no tenir-ho clar, no? Dèiem el dubte, que el dubte és molt de dones. Jo el dubte el reivindico com...
1: Digues que sí.
4: Com una metodologia de treball que hauria de ser... que hauria d'estar més present sempre, no? Perquè el dubte és important, treballar des de qüestionant-te les coses i no donant-les perfectes ni tenint-les clares des de l'inici. A mi em sembla una metodologia interessant a dubtar. I volia donar-vos les gràcies per aquest assessorament i també per aquest debat tan ric que hem tingut.
1: Escolta, llavors, els temes de l'exposició són treball, barris, famílies, educació, mitjans, la política, la legislació, ruralitat, sexualitat, que són els temes que hi va haver durant les jornades de les dones ara fa 50 anys, no? I estan reproduïts, buscant imatges en el fons de la Filmoteca, en una mena com de peep show, t'he de dir, no? No? I llavors vas rebent imatges, tu pots concentrar-te en un dels temes, però si us poses al centre, ho comentàvem abans, doncs et van les imatges parlant entre elles i és tot molt entretingut. Diguéssim, pots passar aquí la tarda, pots passar-te 6 dies veient aquesta exposició, perquè és entretingudíssim.
4: Sí, la veritat és que hi ha molt material.
1: L'Àstia Romagosa, tu estàs
2: amb
1: la sexualitat, no? Has anat
2: directe? Sí, jo he anat directe a la sexualitat, sí, a veure què. Però també és molt interessant la introducció que feu, que poseu imatges històriques d'aquestes cròniques socials, on una reportera l'any 76, deu ser 76, 77, va entrevistant a dones pel carrer i els hi pregunta, no, quins problemes tenen com a dones.
4: Exacte, els hi diu això. Vosaltres com a dones creieu que teniu problemes específics pel fet de ser dones? I em sembla una pregunta encara molt pertinent ara.
1: I ja que diuen
2: que
1: sí,
2: hi ha respostes de tot, eh?
1: Hi ha respostes de tot, és veritat, és clar.
4: La majoria deien que sí. També els preguntava si creien que les dones havien de treballar i de fer feines i desenvolupar-se fora de l'àmbit domèstic.
2: Home, n'hi ha una que diu, passem de ser, ara mateix som les criades del marit, bueno, i dels pares i dels fills. Tal qual.
4: La majoria deien que sí, que era important per la realització i per l'alliberament de la dona treballar fora, però també hi ha algun testimoni que diu no. El lloc de la dona és a casa, cuidant el marit i cuidant els fills, i si no, no haver-se casat.
1: Mare de Déu, i tant. Escolta, però això passa una mica ara, també.
2: Bueno, segons com ho mires...
1: Acabes de criar del marit, del fill, de la que et descuides...
2: I treballant fora.
1: I que treballant fora, a més a més. Reconcentrat. Out.
5: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla AutoPlus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
9: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
10: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: Propera parada, plaça Lesseps.
12: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
13: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla AutoPlus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
14: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.

0: vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
2: Sona bé.
1: 4,3 litres de consum al 100.
2: Sona Qashqai e-Power.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
4: If you love me like you say. Reconcentrat.

estem acabant, eh? És dolorós, ho sé, és dolorós. T'agradaria escoltar el Reconcentrat eternament, però no pot ser. Tot s'acaba. Les coses bones i les no tan bones. Igual que aquesta cançó, que també s'acabarà en algun moment, que es diu If You Love Me Like You Say, si m'estimes tal com dius, d'Albert Collins, i que ens porta a l'últim tram de Reconcentrat d'avui. Aviam, si no teniu viatge decidit aquest estiu, o si voleu mirar a mig llarg termini, recomanació. Viatge a Nova Zelanda. Sí, ja sé que és lluny, ja sé que és lluny, però val la pena. Ens ho va explicar el recomanat, amb l'Esther Muñoz, l'Andrea Oms Ferrer, que té una agència de viatges que viatja cap allà i que ens explicarà tot el que cal saber si estem interessats d'alguna manera o ens ho plantegem de cara al futur en anar a Nova Zelanda. Ara, recomanat per tancar aquestes hores de Reconcentrat.

0: Viatgem a Nova Zelanda i quan viatgem a aquest país ho fem sempre amb una catalana que viu allà, que de tant en tant, quan torna a Catalunya, ens visita. Es tracta de l'Amèlia Homs Ferrer, de l'agència de viatges a Nova Zelanda en català, Two Ways Tour. Amèlia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ben tornada.
1: Sí, sempre sóc tan feliç d'estar aquí a Catalunya.
0: Fa 2 anys que no venies.
1: Sí, exactament. Bueno, el maig va fer 2 anys, sí, en coses personals i un, havia d'acabar la carrera i era estudiar molt i fer molts quetes i aquest any ha sigut un impàs, però fem les paus aquest any i continuarem venint cada any.
0: Què estaves estudiant, Amèlia?
1: He acabat la carrera universitària de textils maoris i bueno, em vaig graduar ara el dia 8 de maig i bueno, ha sigut 6 anys d'estudis amb les tribus maoris, molt intens, molt intens, molt intens, l'única europea que m'he graduat en aquesta carrera i estic super agraïda, no m'ho puc creure que m'hagin fet aquest regal, jo m'he esforçat moltíssim, però les dones maoris i els homes maoris m'han acollit molt bé i quan em vaig graduar les meves professores i la decana de la universitat em va dir, i ara això no t'ho quedis per tu, ho has d'anar passant.
0: Ho has de compartir, ho has de compartir.
1: Sí, sí, sí, vull dir que confien i volen que faci el doctorat en estudis comparatius en els teixits textils catalans de fibres, perquè jo el que faig són fulles de jarakeke, unes plantes natives de Nova Zelanda, i els hi dono el contingut cada, com aquest bolso que porto avui,
0: sí?
1: cada bolso d'aquests és una història i és una mostra de cada tribu. Haig de demanar permís a les tribus que me'l deixin utilitzar perquè jo no sóc, per molt que m'hi assembli, que molt bé que ho faci, mai seré maori. Però bueno, estan molt orgulloses de que una catalana s'hagi interessat.
0: Home, has fet una gran immersió. Explica'm una miqueta per la gent que no et conegui, no?
1: Sí.
0: Quant de temps fa que tu vius allà?
1: Jo fa que visc a Nova Zelanda, 22 anys. Vaig anar allà a descobrir aquest... Va descobrir, no, a conèixer aquest país que era tan interessant des del punt de vista social. M'interessava molt com és que el primer lloc on es va donar el vot a les dones era allà. Volia entendre, no? Coneixia Austràlia i em va semblar que Nova Zelanda tenia algo més que jo volia saber. Vaig arribar allà, vaig començar a aprendre anglès i va ser quan vaig conèixer la Ellen Yule, que va ser la fundadora de Two Ways Tours, i estava molt enfocada a l'educació i l'educació canviarà el món. I Amèlia, jo dic, què m'has de dir a mi si jo he sigut mestre 23 anys?
0: Clar, clar, clar.
1: Ho tinc claríssim. I aleshores vam començar a treballar juntes i a oferir cursos d'anglès i viatges. Uns viatges molt personalitzats perquè estem arrelades allà, perquè ens estimem les nostres arrels catalanes i xineses, però també Nova Zelanda, tot el que ens dona, i un país tan, tan modern, tan acollidor, tan tranquil, tan modern i tan tradicional alhora, i aquesta biculturalitat, que és multiculturalitat ara que som els catalans allà com jo i altres cultures, no?
0: Us visitem els catalans?
1: Bastants, bastants catalans, sí, sí.
0: Teniu dades, números?
1: A veure, diuen que hi ha uns 50.000 turistes de la península i els catalans podrien ser ben bé la meitat de tot això.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do,
0: Déu-n'hi-do. I què busca un català quan va a Nova Zelanda? Exactament, o sigui, quan fa el primer viatge, què espera d'aquesta destinació?
1: Doncs ha canviat, Esther, dels primers anys que venien amb el ABC sota Cavallo Rei, que volien fer el que els hi deien les agències d'aquí, no? I últimament, en aquests 2 anys que no he vingut, doncs he estat estudiant i a través dels clients que hem tingut i veig que el que els motiva molt són 3 coses. Una és el tema benestar i salut, no des del punt de vista d'estirar-se en una camilla i que li facin crema, sinó com la natura que els hi proporcionem i totes aquestes visites, com poden incorporar això per tenir un viatge saludable. I des del punt de vista de la cultura maori, ara ja saben que han de contemplar aquesta vessant no només com una oferta turística, sinó el país també ha fet un esforç increïble en indigenitzar moltes zones i explicar les històries de les diferents tribus amb un caire supermodern, perquè els maoris són molt moderns. Vull dir, és una gent espavilada, ràpida i que la seva idea de sobreviure s'assembla molt als catalans.
0: Ara demanaré, Amèlia, quines són exactament les propostes que oferiu en el camp benestar, però quines serien les altres 2 motivacions?
1: Aquesta que et dic, la de la cultura maori, que ara ja és un sí o sí des d'altres vessants, no només veure fer una haka, és entendre'ls i conèixer les diferències. I després l'altra és la gastronomia, que també s'ha fet un salt qualitatiu importantíssim en els productes. Nova Zelanda és un país bàsicament d'agricultura i ramaderia. Aleshores, els ramaders han contaminat moltíssims, ho sabien, però no tenien eines, no volien pas fer malbé la terra, no? Hi ha moltíssimes granges ecològiques, vull dir, estem guanyant premis a tot arreu amb els nostres productes, de produccions petites, produccions d'exportacions importants, i es tracta de pensar el viatge, viure'l amb tota l'espiritualitat que tu vulguis, però després, com diuen els maoris, netejar tota aquesta espiritualitat amb un bon àpat, beure, cantar i ballar.
0: Uh-huh. Doncs anem a desenvolupar aquests tres aspectes que ens deies, Amèlia, que són tan buscats ara mateix i que es poden viure a Nova Zelanda si fem un viatge. Ens parlaves doncs d'aquesta natura i d'aquests efectes extraordinaris que provoca en la persona viatgera que arriba a Nova Zelanda. Caminades, estades en allotjaments, aigües volcàniques, navegació pels fiords. Una miqueta, què hauríem de saber de cadascuna d'aquestes propostes?
1: Aquestes propostes heu de saber que la natura l'has de mirar amb els ulls, però l'has de sentir amb la pell, perquè és l'òrgan més extens que té tot el cos i és el que transpira tot el benestar. Aleshores, submergiu-vos a les aigües. Coneixem altres, no les típiques, els típics spas, que t'haig de dir que en primícia puc dir que han anomenat un dels spas més reduïts i perduts, quasi, es diu Lost Springs, com el millor spa del món.
0: Ostres.
1: I és un spa natural.
0: No. On està?
1: Està a Coromandel, a l'illa del Nord. Vull dir que això diu molt. En la Ellen i jo ho hem pensat, com és que això ara és el millor del món? Dic, doncs perquè és un entorn natural i perquè fa 40 anys que respecten aquesta proposta i no l'han canviat. I això els ha donat un benefici 40 anys més tard. Doncs submergiu-vos. Hi ha banys que beneficien segons quins òrgans tu necessites que et beneficin. Els maoris no tenien farmàcies, però tenien tots els boscos i en saben d'això. Deixeu-vos aconsellar perquè és molt interessant. I després és endinsar-se a la natura, no només caminant, sinó per les aigües, no? No només anant als vaixells, que són imprescindibles, esteu en el Pacífic, som un poble pacífic, sinó anar amb una guaca maori i fer tot el ritual que fan ells, i és una sensació d'unitat. Vull dir, la natura no et diu només colors i olors, es fica molt endins teu i et parla de moltes coses personals, i per nosaltres és connexió i unitat.
0: Uh-huh. Ens parlaves d'aquestes caminades espectaculars. Per on podem transitar?
1: Doncs ara han obert dos parcs nacionals nous a l'illa del Sud, i estan fent també a la part nord de l'illa del Sud, a prop d'Abel Tasman, i a la part de més al sud. I també el que s'ha posat molt de moda, però no vol dir que estigui sobresaturat, han fet moltes més circuits de bicicletes i lloguen bicicletes electròniques cap al perfil de viatgers que nosaltres tenim, que és més grans de 50 anys. Uh-huh. Són ideals perquè ho fan tot, no es cansen gens, i podeu recórrer, els que suggerim nosaltres és els nous que hi ha a la península a baix a la illa del Sud, per Otago, que són paisatges de cine, on es va rodar per exemple El poder del gos.
0: Sí. Allò
1: és espectacular, aquelles fotos no les té ningú, vull dir, us sentireu, penseu que al cinema deien que allò era Montana, doncs imagina't, no?
0: Són úniques, oi?
1: Són úniques, i uns colors brutals en qualsevol època de l'any que hi vagis.
0: Després ens suggereixes estades en allotjaments davant de llacs i platges.
1: Sí, bueno, nosaltres ens hi esforcem molt perquè els clients vagin a llocs que a les nits els hi suposin recarregar les bateries, i l'endemà a l'esmorzar també, que això va lligat amb l'últim del menjar i el beure, no? És important el descans, i penso que és una de les errades que en aquests viatges es fan. Hi ha tant per veure que la gent no dorm a les nits perquè està com sobreexcitada, vull dir, un equilibri. El retrobes l'equilibri quan et connectes amb la natura, i aquests llocs de natura davant dels llacs, de les platges, que tu tinguis la teva platja allà al davant, que surts caminant de l'habitació i et fas el teu cafè allà sentada a la sorra. Això encara es pot fer a Nova Zelanda.
0: Sí, sí, només de veure la vista ja. És completament terapèutic, això.
1: Sí, bueno, això és el que volia comentar-te, que em va agradar molt, no?, que el Xavi Moret digués que quan un lloc és un paradís, al cap d'un temps serà un infern. Gràcies a Déu fa aquests dos anys que no he vingut, jo no se'm parla de Nova Zelanda massa, i vaig pensar estupendo, perquè encara és un paradís. Nova Zelanda encara ha sigut, és i serà un paradís, perquè el govern i tots els que treballem en turisme anem a una, i la societat volem compartir el nostre país, però el volem compartir en mesura perquè tothom el gaudeixi, que la gent pugui continuar fent la seva vida normal.
0: Clar que sí. Navegació per fiords, no? Per quins fiords? Quins serien els més destacats?
1: Ah, aquesta és la pregunta trampa, perquè tothom em diu quin fiord em recomanes, Amèlia?
0: Això.
1: A veure, el més anomenat és el Milford Sounds, és el que surt en totes les pel·lícules. Després n'hi ha d'altres que són, tenen un lligam també amb la història de navegació espanyola i de navegants d'aquí d'Europa. Són més llargs, són més tranquils, les experiències són totalment diferents, tot i que són fiords. Però el Milford Sounds, el Doubtful Sounds són meravellosos, es poden veure unes espècies de dofins que no es veuen en tot el món, i és, ja tenen un component únic, que és el silenci. Un silenci molt, molt, molt dens i molt, que no l'oblides mai. Vull dir, hi ha gent que no oblida cançons, molts dels nostres clients no obliden aquell silenci.
0: Uh-huh. El silenci que és una joia, no? L'altre dia teníem aquí al Versió RAC1 a la Milena Busquets, a l'escriptora, i ens deia que ara mateix és un luxe. Tenir silenci és un luxe.
1: Ja t'ho dic, perquè vull dir, jo és el que més recordo. Aquests vaixells preciosos i petits que nosaltres lloguem i que van pels fiords i en un moment donat paren motors i la gent diu, i ara què passa? Ara passa el silenci. I és part important, és part important.
0: Anem amb un altre dels aspectes més buscats ara mateix pels catalans a Nova Zelanda, la cultura maori. Ens ho deies, Amèlia, no?, que ha fet un pas endavant molt potent, molt arrelat a la seva filosofia de grup, comunal, no individualista. Què hauríem de tenir en compte a l'hora de trepitjar terreny per conèixer bé la cultura maori?
1: Per conèixer bé la cultura maori només has de fer una cosa, i és obrir els ulls. Obre els ulls i mira a tot arreu on vas i fixa't, als terres. Les rajoletes que hi ha als terres no estan posades perquè sí. Les baranes amb aquells puntets no hi són perquè sí. Les cordes lligades sense claus no són perquè sí. Observa i pregunta. Pregunta perquè estan a tot arreu. I hi ha les plantes, hi ha els noms de tot arreu. Aleshores, el que nosaltres suggerim és que no us deixeu enlluernar per una bona dinàmica de propaganda, no? Sinó que busqueu a dins...
0: Bueno, autenticitat.
1: Autenticitat. Hi ha moltes coses repetides, que està molt bé, vull dir, tothom té dret a dir la seva, i els maoris ara saben que per sobreviure s'ha d'estar al món i s'ha d'obrir. Uh-huh. Aleshores, sobretot, autenticitat.
0: He vist que una de les propostes que feu és que assistim dins d'una marae, que és una zona que és el cor de la cultura comunitària indígena de Nova Zelanda.
1: Sí.
0: És fàcil aquest accés?
1: No. Això, quan la gent moltes vegades em diu, Amèlia, jo és que a quin lloc puc anar a veure una jaca? Una jaca no és un tablau flamenco, una jaca te l'has de mereixer, una jaca és un honor que te la facin i que la vegis. Aleshores, per això s'ha d'anar a aquests llocs on ens ho faciliten, perquè tenen permís de les seves tribus i perquè nosaltres ho coneguem. Però aquest lloc del Marà, que és com un entorn en el que hi ha la casa de reunions, les cuines, els restaurants i tal, aquesta experiència es fa molt pocs llocs de cara als visitants. I és, amb tot el respecte i amb tots els... Vull dir, si tu visquessis allà i fossis maori, també ho faries així, eh? Vull dir, no fan res especial pels visitants, fan el que saben fer i el que és.
0: Amèlia Onsferrer, quin plaer tenir-te aquí als nous estudis de RAC1 a la planta 3. Bon viatge de tornada.
1: Gràcies.
0: I anem parlant.
1: Qui ara?
0: Qui ara?
1: Benvinguts.
0: Qui ara?
2: Reconcentrar.
3: És hora de marxar, hem de marxar ja. Aquí s'acaba el reconcentrat, però us quedeu en bones mans, els companys d'esports i Mundial de Futbol. Aquesta banda que sona i que tancarà el reconcentrat d'avui té nom d'una cosa, però és una altra totalment diferent. Tenen nom, es diuen Daddy Cool, es deien Daddy Cool, i tenia nom de què? De banda de la Motown o de grup de música disco dels 70, però no. Eren dels 70, efectivament, però era una banda australiana, de rock australià, Daddy Cool. I aquest tema que van fer, Eagle Rock, és probablement el seu tema estrella. Fins aquí el reconcentrat d'avui, eh? D'avui. Han estat només, què? Gairebé 7 horetes, des de les 4. Demà més. Demà des de les 3. Reconcentrat. Us vull aquí, com un clau, eh? Tots, perquè és que tenim de tot. Tenim el món a RAC1, la competència, el vostè primer, versió RAC1, taloners... Tenim absolutament de tot. Tenim absolutament de tot. I aquí ho repassarem. Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu-siau.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Hola, bona nit. Són 3:15 de la penúltima nit del Mundial, la nit abans que jugui la gran final entre Espanya i Argentina, la final de les finals, la final de la Masia, el Messi contra Lamine, demà a partir de les 9 a Nova Jersey, per tant, menys de 24 hores per un partit que, més enllà de decidir qui és la campiona del món, més enllà de decidir si Espanya, si aquesta Espanya farcida de jugadors del Barça, aixeca el segon Mundial de la seva història, o si Messi aconsegueix també la seva segona corona i la quarta de Argentina, a punt de fer els 40 anys. Més enllà d'això, serà un partit icònic, un partit que és possible que d'aquí molts anys recordem justament com el partit que va significar un relleu de llegenda a llegenda, de Messi a Lamine. Nit per fer la prèvia, que arrenquem al lloc dels fets a Nova York, a Times Square. Hola, Damià López, bona nit.
2: Hola, Oriol. Molt bona nit.
1: Què tal? Com estàs? Amb l'afició argentina, no? En un dia marcat per la pluja, que no sé si encara continua.
2: No, ara mateix la pluja ja ha parat. Ara mateix som al centre de la ciutat, a Times Square. Vaja, en un punt i en un esdeveniment que és clau per entendre la manera de pensar, la filosofia de l'afició argentina, que és el banderazo. Ara mateix podíem parlar de la presa de Times Square. Milers i milers d'aficionats, és una concentració absolutament massiva, banderes, bufandes, pares, avis, nens i nenes, és un autèntic espectacle, s'ha de viure per poder entendre avui. Bé, el Fran, amb qui parlàvem ahir, m'explicava, hi ha 10 o 12 càntics essencials, suposo que arriba bé el so.
1: Sí, amb alguna dificultat, però sí.
2: Sí, parlant de batalla, de nostàlgia, m'he pogut fins a...
1: Ai. Ui, no ens arriba bé el so del Damià López, l'intentarem millorar, però vaja, de fons se sentia molt i molt i molt l'afició argentina que es concentra aquesta hora a Times Square per fer doncs l'habitual, el tradicional banderazo que ens explicava el Damià López, amb qui de seguida intentem recuperar la connexió. Martí Molina, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Realment el que mou la selecció argentina a nivell d'afició en tots aquests desplaçaments és espectacular.
3: Fa molta gràcia sempre que qualsevol excusa és bona per posar-li nomenclatura a les coses quan no deixa de ser una festa, una borratxera més, un juergón al mig del carrer, doncs com li hem de fotre això? Banderazo, doncs banderazo. Demà com li direm això? Doncs el que sigui. Està molt bé, però és molt a favor, vull dir, és una manera de fer que també ajuda una mica a explicar com està el país, si ens posem una miqueta més filosòfics, quines són les prioritats. Però escolta, ells s'ho passen bé, ho gaudeixen i realment és una manera de fer i de funcionar esportivament que no sé si en altres llocs és igual. Potser una mica al Brasil, però poca cosa més.
1: Anava a dir que potser si parléssim exclusivament de futbol podríem pensar que la final està decantada cap a Espanya, però Argentina té aquesta cosa, no? Albert Blaya, bona nit. Potser un punt emocional que l'ha fet arribar viva i anar superant eliminatòries i evidentment, doncs, clar, no sé si això per tu és un 50-50, però amb l'afició de moment guanyen.
4: Sí, jo crec que l'afició han guanyat ja tot el Mundial des de la primera jornada. I sí, com dius, Oriol, jo crec que és una final espectacular des del punt de vista futbolístic, molt igualada. Crec que Argentina arriba amb aquesta millora, jo crec, col·lectiva contra Anglaterra, perquè és veritat que el partit va ser una mica estrany, sobretot la primera part, amb molt de joc subterrani, no? Molt de futbol més semblant altres coses, més de fang, però és veritat que jo crec que l'última mitja hora d'Argentina va ser impressionant a nivell futbolístic, a nivell emocional, i aquesta final, per mi, Argentina fins i tot diria que un pèl superior, és a dir, un pèl favorit des del meu punt de vista. Per com ha anat remuntant tots els partits, per com arriben a nivell anímic a la final, per tenir aquest Messi, tot i que Espanya crec que potser doncs, a nivell futbolístic ha demostrat evidentment més en aquest Mundial.
1: Hola, Xavi Puig.
5: Hola, bona nit.
1: Bona nit. La final de les finals, demà.
5: Sí, home, una final atractiva, segurament una final que esperava molta gent abans d'iniciar el Mundial, més sorprenent potser la presència d'Argentina que no pas la presència de la selecció espanyola en aquesta final, amb el morbo afegit d'aquest Messi contra Lamine Yamal i amb ganes de veure qui imposa el seu joc demà en aquesta final a Nova Jersey, si la selecció de Luis de la Fuente o la de Scaloni.
1: Jaume Molló, què tal?
6: Molt bé, bona nit.
1: Havíem de veure-la, aquest partit, abans que Messi es retirés.
6: Sí, sí, sí, semblava que el destí doncs tenia preparat això, que al final per un Mundial, lluitant per un Mundial, es trobessin en un terreny de joc Lamine Yamal i Leo Messi. És que no hi havia massa més opcions. Com a mínim en un partit oficial, en un amistós, sí que el Barça podria jugar contra l'Inter de Miami. Bé, sí, contra l'Inter de Miami, sí. Pensava en un homenatge a Messi, això ja seria en figues d'un altre paner, però un Barça-Inter de Miami sí que podria jugar sense problemes, entenc. Però vaja, seria un amistós i el partit de demà, com dèieu, tots plegats, té molts al·licients i té molt morbo. I futbolísticament em sembla que és molt interessant, perquè jo crec que a nivell futbolístic les dues seleccions han anat a més i a veure si Argentina juga més com l'última mitja hora del partit contra Anglaterra o juga més com la primera hora del partit contra Anglaterra.
5: Més s'ha instaurat ara com molt, no?, la teoria aquesta, no?, és que els argentins peguen molt, no?, van a picar molt, molta falta, no sé què, vull dir, com, de cop, no?, vull dir, hi ha un discurs que sense de la part espanyola, de dir, a veure si l'àrbitre això serà capaç de frenar-ho, bueno, no sé, vull dir, és un joc que ha caracteritzat, diríem, des de sempre la selecció argentina, l'anari, aquest altre futbol, fins i tot, d'estar còmode en el fang, però això no ve d'ara, vull dir, i això no treu que a banda Argentina, per exemple, fotia una última mitja hora contra Anglaterra, on més enllà de Tuchel i els favors que li va fer, doncs tanca Anglaterra la seva àrea i li crea no sé quantes ocasions de gol fins a aconseguir la remuntada.
1: Sí, sí, ara en parlarem de la final, però estem pendents del partit pel tercer i quart lloc. Hola, Clara Rodergues.
7: Bona nit.
1: Ara ens expliques els 11, partit final de consolació, que podia perfectament ser una final, també.
6: Sí, sí, sí, vaja.
1: Anglaterra-França.
6: Per molts era segurament la final més factible. De fet, per la intel·ligència artificial, o per les prediccions d'Opta, en aquest cas, que jo era les que tenia controlades, era la final. França, sí, Anglaterra, sí, sí. França-Espanya era 57-43 per França, i l'Anglaterra-Argentina era 53-47 per Anglaterra. Per tant, podria ben bé ser una final, però serà un partit pel tercer i quart lloc i els entrenadors s'ho agafen així i bàsicament l'al·licient és veure si Mbappé fa un gol i li posa un repte més a Leo Messi de cara a la final de demà per acabar sent el botador o pichichi d'aquest Mundial.
1: I Mbappé, que és titular.
0: Nima Automoció patrocina aquest espai.
1: Repassem els 11,
7: és
1: clara?
7: Sí, és el que diu el Jaume. L'objectiu aquí sembla ser és que França vol el pichichi per Mbappé i Anglaterra s'ho pren una mica més amb calma. L'11 de Deschamps, amb Manyama a la porteria, que ens repeteix, defensa completament nova, Malo Gusto, lateral dret, Konaté i Lacroix, parella de centrals, Theo Hernández per l'esquerra, amb Zaire Emery Rabiot al doble pivot, per la dreta Olise, a l'esquerra Doué, Cherki a la mitja punta i al davant Kylian Mbappé i Anglaterra, porter nou, Henderson, amb Kwanzaa, que torna a lateral dret, Konsa, Gay, parella de centrals, Spence a l'esquerra, amb Rice i és en el mig del camp, Saka per la dreta, Rashford per l'esquerra, Rogers, a la mitja punta i al davant, Tooney.
8: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. AnimaAutomoció.com.
1: Jugada sobre la gespa a Miami, tant d'Anglaterra com de França. Pot ser, Blai, la novetat més cridanera és aquesta suplència de Dembélé a l'11 francès, no?, l'últim partit de Deschamps.
4: Sí, a més es va dir, no?, que la mitja part estava enfadat amb la pressió de... Sí,
1: no sé si hi ha una lectura disciplinària en això, però...
4: Exacte, bé, jo crec que també és un jugador que al final, doncs, davant tens tanta tralla, tens tants jugadors que Cherki, doncs, home, ja ens venia de gust també almenys veure'l. I és una miqueta el resum dels últims dos anys també d'Mbappé, no?, d'aquests premis o aquests guardons individuals, aquests gols que semblen ser infinits, però al final els títols no acaben d'arribar. Jo crec que és una mica aquest partit de la decepció absoluta, des del meu punt de vista futbolístic, perquè a les semifinals d'Anglaterra, tot i avançar-se, van ser molt fluixes contra l'Argentina, i el partit de França va ser molt decebedor contra Espanya, no? No van pràcticament, doncs, generar absolutament res. És veritat que Espanya i Argentina van jugar un molt bon partit. Jo m'alegro que sigui aquesta la final des d'un punt de vista futbolístic i veurem avui si veiem alguna cosa més, doncs, que aquest rècord que comentava la Clara que pot aconseguir Mbappé, perquè no hi ha massa al·licients ara mateix, no?, des d'un pla a nivell de joc.
1: Sí, sí. En tot cas, no sabrà fins demà si és Pichichi o no, perquè la lluita és amb Messi i, evidentment, doncs, Messi també pot marcar la final, evidentment. Ara en parlem, pendents en aquesta nit, de, tu diràs, d'aquesta final de consolació, en un dia que, més enllà del Mundial, el Barça ha completat la primera setmana d'entrenaments de la pretemporada, sense Dejemi, novament, perquè el fitxatge encara no s'ha fet oficial, i en què també hem tingut els primers amistosos de l'Espanyol, del Girona i del Sabadell. L'Espanyol s'ha estrenat amb un duel català al Camp de l'Olot, que ha acabat amb victòria blanc i blava per 0-3, gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. El Girona empatat a 0 contra l'Alcatzia, avui que s'ha confirmat el fitxatge de Joel Roca per l'Olympiacos, i el Sabadell ha perdut 2-0 contra el Castelló, avui que també a Primera Federació l'Europa ha anunciat l'adeu de l'entrenador Adai Benítez, a qui substituirà Josep Maria Gené, fins ara director esportiu i tècnic del filial. El Tour, nova exhibició de Tadej Pogačar, que ha guanyat la 14a etapa i ha ampliat en un minut més el seu avantatge sobre Jonas Vingegaard, al capdavant de la general. Ara el té ja a 4 minuts i mig. En bàsquet, dia de fitxatges, el de Stanley Whittaker pel Girona i el de Quan Chidam pel Joventut. En tennis, Paula Badosa s'ha classificat per la final del torneig de Yasi, la segona final consecutiva, fet que més li assegura ser el quadre final de l'Open dels Estats Units. I Kimi Antonelli ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. 3 minuts per les 11. Hem recuperat la connexió amb el Damià López des de Times Square. Dami?
2: Correcte. Creuem els dits. Esperem que aquesta connexió ara mateix arribi amb bon so des del punt més cèntric de Nova York. M'he allunyat res, tampoc creguis, perquè és complicat poder-se moure bé per ara mateix per aquesta zona. M'he allunyat uns 20-25 metres i ara sóc ja fora del punt on començarà el banderazo, que de fet ja fa 3 hores que s'ha plegat la gent en aquest punt, però el banderazo comença en 3 minuts. Diguem que ara, o sigui, en 3 minuts començarà oficialment el banderazo i tot això rebentarà. O sigui, ara mateix Times Square es pot ensorrar. I ara sóc a 20-30 metres i hi ha molts argentins que s'estan apropant al punt. A veure, si voleu, tampoc és difícil trobar gent amb samarreta argentina.
1: Allà, no.
2: Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿De dónde venís?
9: Vengo de Buenos Aires.
2: De Buenos Aires. Estás hablando para Barcelona. A ver, unas palabras. ¿Qué tienes que decir? Pues mañana es ciudad Messi amiga contra Yamal. O sea,
9: ciudad amiga. Yo también soy hincha del Barça por obvias razones. Sí. Igual desde antes, ya de la época de Ronaldo, de Rivaldo, de antes. Un gran abrazo. Futbolera. Será que gane mejor, pero hay una hermandad entre Argentina y España, así que lo mejor.
2: Una pregunta obligada. ¿Vienes con entrada tú, tu gente? ¿Cómo es la cosa?
9: No.
2: Pero bueno, ¿y entonces?
9: Parte de la fiesta.
2: ¿Pero aún esperáis conseguirla o no?
9: Sí, sí, llega al cielo, sí, pero a los precios que están, probablemente no.
2: Bueno, muchos ánimos.
9: Gracias, un saludo a todos.
2: Gracias. Doncs, gracias. Fixeu-vos que això és la pregunta, si el soc és acompanyat, però encara podem fer una mica més. Ara l'estic veient per darrere, porta la samarreta al 86 de Maradona. Increïble. Clar, aquí ha vingut, jo crec que més del 50% d'argentins que hi ha aquí han vingut sense nada. I ell ho ha dit, és parte de la fiesta. És a dir, que això és molt important, que hi ha moltíssims argentins que han vingut aquí esperant aconseguir una entrada, però per menys de 9.000 dòlars no la troben. Aviam, anem a fer una miqueta més d'enquesta.
1: Vinga.
2: Si voleu, aviam. Perdón, buenas tardes. ¿Estáis hablando para Barcelona? ¿Tenéis entrada o no?
10: No tenemos.
2: ¿Tampoco?
10: No. 7 somos. Estamos en búsqueda.
2: En búsqueda, 7. ¿Y tenéis esperanzas reales o cómo es la cosa?
10: No, espera hasta mañana. No tenemos mucha esperanza, pero bueno.
2: ¿Tenéis idea de más o menos cuánto os puede costar realmente? O sea,
10: hoy están 8.000, pero bueno, esperamos sí que mañana baje.
11: Están muy caras.
10: Esperemos que mañana baje.
2: ¿Y si no, dónde la veis?
10: Y si no, la vamos a ver
11: en el trailer o acá.
10: Bueno, estamos viendo.
11: Una pantalla.
2: Mucha suerte.
10: Dale, igualmente. Gràcies.
2: Doncs ja veus, 7 més, eh? O sigui, el d'abans més 7. 8 sense entrada. No sé si voleu més mostra o és suficient, però perquè
1: veieu
2: com
1: està
2: la cosa, eh? 8.000, eh?
1: És rellevant, perquè al final un viatge cap a Nova York, doncs barat no ha de ser. Si no tens assegurada l'entrada, doncs... clar, viuràs la festa, però no viuràs el partit... bé, el veuràs des d'una pantalla.
3: Inclús saber fins a quan estan disposats a pagar, perquè diuen que 8.000 no, però potser que si baixen a 5.000 sí, no sé, a mi em sembla una autèntica bestiesa, vull dir, jo per això no. Però vaja, un minut és una altra perspectiva, evidentment, però no sé fins a quin punt estarien disposats a entrar a la subhasta aquesta gent.
2: Sí, però espera, és que és una autèntica marxa, està a punt de començar el...
1: Són les 11 ja.
2: Perdón, sí. Sois argentino, no? Venid para acá. Estás andando para Barcelona, supongo que ciudad amiga para vosotros, ¿no?
12: Sí, es una gran final y esperamos ganar, sí, mañana va a ser un gran partido.
2: Tengo la pregunta, sois 3. ¿Tenéis entrada?
12: No.
2: Pero es que no he encontrado ningún argentino con entrada.
13: Es demasiado caro una entrada para un, este, este partido.
14: Pero igual...
15: ¡La casa, por favor!
14: La casa. Pero igualmente habéis venido.
13: Sí, para celebrar. Es una emoción venir acá y celebrar.
14: Get out the street. Es que estem aquí al mig, que nos echan de... Nos echan de la
16: calle. Com
13: de tickets para estar a cantar un poco cuando estar con los argentinos.
14: ¿Cuánto pagarías? Es la pregunta. ¿Cuánto pagarías ahora mismo?
13: No sé, 5.000.
14: ¿Sí?
13: 5.000, sí.
14: Pero piden 8.000, ya de 5 a 8.
13: Ya... Bueno, es mucho, no sé, no voy a vender el auto, no voy a vender la casa, es demasiado.
14: Pero a ver, España-Argentina, o sea, es que es la final de las finales.
13: Sí, ya sé. Es que fui a la Copa América y con eso estoy feliz. Con eso estoy feliz porque, bueno, vimos a Messi ya jugar y... Y ya completé todo, entonces... Está bien.
14: ¿Vais a sondear? Por aquí, a ver.
13: ¿Qué?
14: ¿Vais a sondear? ¿Vais a preguntar?
13: ¿Qué?
14: Si vais a preguntar aquí a la gente si tiene entradas o no.
13: No.
14: ¿O lo dais por perdido?
13: No, estoy perdido. No. Es demasiado difícil.
14: Bueno, pues venga.
13: Voy a ver con la familia en la tele. Como si estoy en el estadio.
14: Pues mucha suerte, al menos a celebrar el banderazo ahora.
13: Gracias.
14: Gracias.
16: Déu-n'hi-do,
14: el testimoni. No hi ha jo pensava que era un percentatge del 50, 60, 70%, però diria que és absolut, eh?
16: Perquè, escolta, del 90... quanta gent hi ha aquí ara mateix, més o menys, a Times Square, per aquest banderazo?
14: T'he de dir, Oriol, que és molt difícil de calcular, però us podem a Times Square i els carrers que l'envolten, no hi cap ningú. O sigui, milers i milers, però milers, o sigui, és... No sé, 20.000 persones, 30.000 persones. És que hi ha moltíssima gent. Moltíssima gent. Demà, mira, ara ens acaben de confirmar. Acabem de rebre un WhatsApp de la Federació Espanyola. 9.500 espanyols controlats demà. Argentins n'hi haurà uns 30.000. Aproximadament. Però argentins ara mateix aquí sense entrada, pels carrers de Nova York... Jo és que jo crec que n'hi ha uns 50.000.
16: Mira, espera, Dami, deixa'm interrompre't un moment perquè hi ha gol a la final de consolació.
7: Sí, matiner, el gol d'Anglaterra, el golaç, diria, de Declan Rice, que avança metres al migcampista de l'Arsenal. Veu clar que hi ha un espai al pal llarg de Manyan Rusqueta. El porter francès ni es mou, acompanya la pilota amb la mirada. Minut 3 de partit, ja Anglaterra, que comença guanyant. Per tant, Mbappé, si vol competir per aquest pitxichi, té feina, compte la pèrdua de Doué al mig del camp. I després Rice, que no s'ho pensa dues vegades, ajusta molt bé el xut. 1-0 per l'Anglaterra.
16: Ha marcat el dorsal 4 de la selecció anglesa. Compte el dorsal 4 de la selecció bona de l'11 de gala que té l'espanyola, que és el Jalapeño. Amb el 22 el Saitó, amb el 7 les Gildes, amb el número 1 el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala. I ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara l'estiu tampoc poden faltar les olives. L'espanyola, sense l'espanyola no hi ha aperitiu. Croquetes de pernil, torrades
14: amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala. Doncs déu-n'hi-do, la que s'ha menjat...
16: El jalapeño anglès ha marcat.
14: Sí, la que s'ha menjat França aquí.
17: Manyam.
14: Yeah, el titular.
17: Molt bon gol, però sí que la pèrdua de Dués ja de desconnexió absoluta, d'estar massa relaxat, de no prestar aquesta atenció als detalls, i després quan té potser un pèl lent a l'hora de sortir, perquè Rice té un molt bon xut des de la frontal, i bé, almenys Anglaterra s'avança. Jo crec que això almenys és una bona notícia pel partit, perquè tindrem una miqueta més de salsa en un escenari que jo m'imaginava potser més tancat.
6: Els focus se'ls han endut per part d'Anglaterra en aquest Mundial. Harry Kane, Bellingham, sobretot, però Declan Rice, per mi, és el jugador que, a més, com que ha tingut aquesta gastroenteritis, ha estat molt evident que quan ell hi era, Anglaterra li ha bastant millor les coses que quan ell no hi era. De fet, juraria que la remuntada... Ell marxa al 82, la remuntada contra Argentina, i el primer gol és al 85.
17: S'ha de dir que Anglaterra té ara mateix dos dels cinc jugadors més cars de la història, amb el traspàs de Rogers.
16: Mira, que s'ha fet oficial avui al Chelsea de Xavi Alonso.
17: 138 milions d'euros, no?
7: És una barbaritat. I
17: Elliot Anderson se m'han sigut 120 i alguna cosa, però clar, és que això demostra una mica... També que una vegada Anglaterra juguen contra... Depèn de quins jugadors, clar, que per això al·lucinen, no? Perquè llavors juguen contra Pedri i, ostres, que no l'havien vist mai un jugador així, perquè sent bons futbolistes, per mi, hi ha una bombolla que algun moment haurà de rebentar, perquè no té cap mena de sentit el que s'està sobrepagant entre els clubs de la Premier, sobretot.
16: Gordon, una ganga.
7: Sí, 70 milions.
18: Però és que és el problema del mercat anglès. Vull dir, de fet, això fa uns dies a la Lliga, que s'està fent un estudi sobre l'anàlisi dels fitxatges. O sigui, hi ha una trampa, perquè a la Premier hi ha hagut una modificació del fair play que s'ha posat més estricta per als clubs. Però aquest fair play té una manera de saltar-se'l, que és que tu pots aconseguir ingressos, o sigui, pots fer servir ingressos per fitxar si són ingressos que provenen del món del futbol, del propi negoci del futbol. Què han fet els clubs? S'han posat d'acord entre ells i han decidit inflar la bombolla dels traspassos de tal manera que tothom cobrés més diners, per tant, augmentés el teu pressupost d'ingressos i amb això podies salvar el fair play i podies seguir fitxant. Clar, això és una bombolla collonuda, que a curt termini doncs, té el que té, però que a la llarga pot acabar esclatant i sent demolidora. Però que, a més, ha arrossegat la resta de clubs. I clar, tu vas a fitxar Gordon i pagues 70 milions, que jo no sé si en condicions normals és un jugador que val això. Però com que estàs al mercat anglès, doncs tu has de menjar amb patates.
1: Sí, sí, no? I al final, ostres, és molt complicat des d'una altra lliga anar a fitxar algú de la Premier i a la inversa, algú de la... qualsevol equip de la Premier, de la zona baixa, fins i tot equips de la Championship, hem vist que s'emportaven jugadors de la lliga d'un equip de primera divisió de mitja taula. Doncs Anglaterra, que de moment guanya aquesta final de consolació. Ai!
7: Uf, Rashford, a punt de marcar, serà córner. És cert que hi ha més rotacions a França, o bueno, no, normalment són les mateixes, repeteixen 4 a França i només 3 a Anglaterra, però França sembla que continuï on estava l'altre dia contra Espanya, molt desapareguda, i Anglaterra molt millor en aquests primers minuts.
1: A les Mossaranyes, l'equip de Didier Deschamps. Deixa'm tornar cap a Times Square, que teníem el Damià mitja connexió, parlant sobre aquesta desigualtat entre aficions aquí a Nova York. Dami?
2: Sí, Argentina té sempre la batalla guanyada, ho hem vist en aquest Mundial i ho veiem sempre en totes les competicions que disputa, i demà veurem què passa al camp, però la batalla ambiental la tindrà guanyada Argentina segur, amb una proporció, jo crec, del 75-25 segur. És un estadi que no arriba als 80.000 espectadors, té 70.000 i escaig, gairebé la meitat són argentins controlats, més aficionats que també donen suport a Argentina. Espanya estarà en minoria, segur que cridaran, però vaja, animació als argentins no els guanyarà ningú, i ara mateix tu veus Times Square i és que és una marxa argentina realment espectacular. Hi ha posteriorment, d'aquí un parell d'hores, un acte també a la Casa d'Espanya, que sabeu que és un esdeveniment rotatori que van muntant a cada ciutat on juguen, però vaja, res a veure, serà millor o pitjor, però a nivell quantitatiu, diguem, és massivament més important i més sorollós tot el que munten els argentins, en tots els aspectes.
5: Són perquè... conya amb el preu, perdona, Molló, amb el preu de les entrades, si em pagaria 5.000, si valen 8.000, però és una indecència.
2: Sí, sí.
5: Vull dir, no té cap lògica, per molt que sigui un espectacle únic, que només es veu un cop cada 4 anys, vull dir, no té cap mena de lògica que una entrada valgui en vies legals. És que ja, ara sí. Aquí perquè aquesta gent està buscant entrada com pot, però és igual, vull dir, tu vas al web de la FIFA i que et valgui 8.000 euros les barates, com aquell qui diu, gairebé
1: 100 euros al minut, gairebé
5: el que val una entrada per una final del Mundial.
17: Mitja hora de descans, dos pagar, no? També.
7: Sí, exacte.
1: Ah, clar, bueno, clar, estàs veient Shakira també en directe.
7: Justin Bieber, Madonna, clar, això puja.
6: És important.
1: Clar.
6: No, i anava preguntant, Dami, perquè, o sigui, les entrades, diguéssim, neutrals que hi ha en una final de Champions, demà no existeixen, o passa com a les finals de Copa, que allà se les fan les de l'Atlètic Club i aquí se les han fet els argentins, diguéssim?
2: No, són entrades de FIFA, diguem. Tu ara mateix entres al... Jo crec 100%. Entres al web de la FIFA ara mateix, sí. I estan dividides per zones, simplement. I tu mires quina disponibilitat hi ha, i bé, de fet, tu entraves al web i hi havia entrades fins i tot per 28.000, 30.000 dòlars. Encara n'hi havia d'aquestes. I ahir parlàvem amb gent de la Federació Espanyola que ens deien que ells tenien algunes entrades de preu federatiu, que van amb descompte, de preu federatiu, i eren aquestes de 8-9.000 dòlars, que eren el preu que tenien per convidats, per futbolistes, per presidents de federació, que els deien, home, no teniu alguna invitació? Deia, sí, deien, la invitació és això, és el que et puc aconseguir. Si tu vols una entrada a preu normal, entra al web de la FIFA, que encara en queden d'aquestes. I havíem parlat amb algun futbolista, que normalment tenen invitacions, tenen un cupo d'entrades, i els comentaven, si tu vols entrades per familiars, jo en tinc 2, 4, 6, però heu de pagar el preu federatiu, que són 8-9.000 dòlars. O bé, doncs, haver estat més ràpids i haver-les agafat quan va sortir les entrades per la final, que valien 800 dòlars en la primera fase, que podien ser cares, no? És com si ara tu pagues 800 euros per la final de la Champions 2027. M'ho invento, no sé quan estan, però bueno, podria ser una cosa similar, que pot semblar, poden semblar molt cares, però tu ja t'assegures doncs, tenir un parell d'entrades per la final de la Champions. Però, esclar, ara mateix, per espanyols i argentins, s'ha convertit en una indecència, que per cert, ahir parlant amb gent de la federació els dèiem, escolta, i pel 2030 serà igual, perquè, clar, el preu de la vida haurà pujat, falten 4 anys, i ens deien, no, 100% que no, aquests preus no existiran i seran sensiblement inferiors, bàsicament perquè des d'Europa no entenem, tampoc ho justifiquem, que l'estil de vida als Estats Units és un altre i que de vegades hi ha gent aquí als Estats Units que per una localitat una miqueta millor, si han de pagar 20.000 en lloc de pagar 500, els paguen. A Europa, diguem que la mentalitat és diferent.
1: No sé si pagaria 20.000 dòlars, però segur que té un FOMO que no li cap enlloc. És el Roger Sapera. Sape, bona nit.
15: Què tal, Oriol? Bona nit.
1: Com van els nervis que suposo que deus tenir a 24 hores de la final?
15: Doncs mira, no estic al banderazo, però en persona, però ja estic d'esperit. Diguem-ho així, escoltant tot el que, totes les veus que ens acosta el Damià, tampoc diguem que la cartera no m'arriba o no m'arribaria si fos allà per pagar una entrada, però evidentment amb moltes ganes de veure què és el que passa demà i a veure si Messi pot arrodonir aquesta història preciosa que està escrivint en aquest Mundial.
1: Doncs sí, mira, espera, deixa'm anar un moment a Miami perquè li han anul·lat un gol a Anglaterra.
7: Sí, a Saka, que veient la imatge sí que se'l veu avançat a la intenta França contraatacar, Molise, bona acció defensiva d'Anglaterra, però molt fàcil Saka en aquesta acció, s'ha desfet amb molta facilitat del seu defensor i ha definit molt bé per fer el segon, que com dius no ha pujat perquè estaven fora de joc el futbolista de l'Arsenal, però de moment continua millor Anglaterra, que guanya, recordem, 1-0 amb el gol de Declan Rice al 12 de partit.
1: El Sape, que entra un moment al Tu diràs, per explicar en clau Barça, una informació que us hem avançat a RAC1, que és que

0: 39 de dubtoses i n'hi van mancar 90 per poder passar el tall i ser proclamat oficialment candidat. Finalment només ho van ser Joan Laporta i Víctor Font. Síria no va quedar conforme amb la decisió de la Junta Electoral, no és una decisió del club sinó de la Junta Electoral, i va recórrer primer al Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol, que va desestimar la seva reclamació, i després, com ara comentaves, el Tribunal Català de l'Esport, que ahir la va estimar parcialment. No es pronuncia sobre si hauria d'haver estat proclamat candidat, però sí considera que la Junta Electoral li havia d'haver concedit 3 dies per verificar les signatures, tal i com estableix l'article 48.5 dels Estatuts del Club, tot plegat perquè es tractava d'errors formals i no errors essencials. Arran d'aquesta resolució, què pensa fer Marc Síria? Doncs primer de tot, demanar al club verificar les 379 signatures dubtoses i si en aquesta validació supera el tall, ser proclamat candidat. Recordem, insisteixo, que n'hi faltarien 90. És arribats a aquest punt, que pogués verificar les butlletes, que tingués aquestes 90 que li faltaven, que Marc Síria es plantejaria, insisteixo, la repetició de les eleccions. En cas que el Barça no atengui aquesta petició, Síria té decidit també recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Què diu el club per boca de la Junta Electoral sobre aquesta qüestió? Doncs discrepa de la interpretació que fa Marc Síria. Primer destaca que no s'ha acceptat, que no ha prosperat el seu recurs i que només s'ha estimat una part d'aquest. També asseguren que la Junta Electoral va aprovar una normativa sobre la validació de les signatures que es va transmetre per escrit a les precandidatures sense que cap d'elles presentés al·legacions i que en aquest reglament quedaven molt clars els requisits per validar les signatures. Tot això davant notari. A més, el club manté que les dubtoses se li van donar per bones i que les descartades no complien amb els requisits d'aquest reglament. Per tant, que no té sentit la reclamació ni voler verificar res. Sobre aquest últim punt, Síria nega haver acordat res amb la Junta Electoral en aquest sentit. De fet, afegeix que va presentar un escrit oposant-s'hi i remarca que només va demanar una hora, no els 3 dies que estableixen els estatuts, per verificar les signatures i que tampoc se li va concedir. Per tant, discrepàncies sobre la interpretació d'aquesta resolució. Avui, en contacte amb especialistes en dret esportiu, coincidien les veus consultades en què Síria hauria hagut de tenir aquests 3 dies per verificar les signatures sense entrar, evidentment, en què hauria passat si s'hagués fet, perquè no se sap si haurien estat validades les 90 que li mancaven. De fet, avui també Miguel Ángel Galán, que és expert en dret esportiu i conegut, per exemple, per les querelles que ha presentat a Villaro Rubiales, ha piulat la seva valoració sobre la resolució del Tribunal Català de l'Esport i creu que Síria tindria dret a demanar la repetició del procés electoral per verificar aquesta signatura sempre que doncs, tingués 90 signatures més i pogués passar el tall. Però vaja, que li dona la raó en aquest sentit a Marc Síria. En tot cas, el primer pas ara seria que Síria demani desprecintar les signatures i examinar-les de nou. Si el club no atén la seva petició, insistim, ho recorrerà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Preguntat al club per què pensen fer davant aquesta petició, si ho sol·licita Marc Síria, doncs mantenen que seran els serveis jurídics de l'entitat els qui tindran l'última paraula. I finalment, doncs Síria remarca també que l'opinió del Tribunal Català de l'Esport és una opinió vinculant i que, per tant, té el dret a poder demanar això i que el club haurà de fer-ho, mentre que el Barça manté que és només una opinió i que, per tant, no està obligat a això. A partir d'aquí, aquestes són les opinions de les dues parts i veurem com acaba tot plegat, si Síria dona aquest pas i com s'hi posa el club a tot això.
1: Doncs embolica que fa fort. Clar, recordo en el principi d'aquest procés que li preguntàvem, crec que aquí a RAC1, al propi Síria, dient que ell no té intenció de fer repetir les eleccions, sinó que se li reconegui que efectivament doncs, hi havia signatures, no Martí, que veig que dius que sí, que hi havia signatures doncs, que estaven malament invalidades.
2: Sí, a veure, jo entenc la candidatura de Marc Síria, o que una mica la intenció seva de presentar-se, sobretot, era per donar-se a conèixer dintre la massa social. Ell ja havia fet una mica de mullader com a analista, sobretot fiscalitzant els comptes de la Junta Directiva, en aquest cas de Laporta, però que ell, el seu objectiu real no era tant aquestes eleccions del 2026, que estaven molt encarades a favor de Laporta, o feien molta baixada a favor del que finalment ha sigut el president, sinó de cara a futur. Què passa? Que Síria venia arrossegant un problema, que és que ja va intentar doncs, posar la banya a l'assemblea quan volia demanar que no es pogués vendre BLM, amb unes signatures que ell va dir que tenia, que finalment li van ser invalidades, i també es va presentar en aquestes eleccions amb una sèrie de signatures que també han sigut invalidades.

0: Aleshores també hi ha un punt d'honor, que jo l'entenc perfectament, de dir, escolta, jo el que vull és com a mínim que se'm reconegui que la feina la vaig ben fet, independentment que després doncs no hi hagués hagut unes eleccions i que, vist el resultat final, a mi em semblaria molt difícil doncs, que encara aquí és una repetició o que si hi hagués estat en aquests comicis hagués tingut algun paper, diguem-ne, hagués pogut fer alguna cosa contra la victòria que va ser aclaparadora de la porta. Però que des del punt de vista formal del seu propi ego, les seves expectatives, jo trobaria normal doncs, que ell vulgui anar fins al final en aquest assumpte.
1: Marca el segon a Anglaterra.
2: Sí, posa la directa l'equip de Thomas Tuchel cap a aquesta tercera posició del Mundial. Corner des de l'esquerra que pica Declan Rice i el remat de Consa del central de l'Aston Villa que entra al fons de la xarxa, somriu Bellingham des de la banqueta, abans també aplaudia Kane en el primer gol, no sé si podia haver fet alguna cosa més també aquí Mañán, Mbappé amb cara també una mica de somriure irònic per veure que aquest últim partit de Didier Deschamps a la banqueta de França de moment estaran molt i molt malament, perquè França, més enllà d'un xut de Cherki, no ha fet absolutament res. 2-0 per l'Anglaterra.
1: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omo de nou superhíbrid endollable, on superjuga una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. El pots tenir ara des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoció, a Barcelona, Mataró i Girona.
3: Content Rice, content Consa, vaja, guanyar-li a França la final de consolació, com a mínim el puntet aquest d'honor hi serà, perquè a més és que França en compareixença total.
4: Sí, és un partit que és, ara parlam, no, del tema de Marcí, doncs l'honor aquí almenys d'Anglaterra de salvar-lo com es pugui, però és evident que França, no sé, la sensació és que ja contra Espanya no van competir bé, i aquests primers 20 minuts algun atac inconex, però un equip molt partit sense pressionar bé, sembla que Dembélé no se'l va escoltar massa, no? Pel que sembla en aquella mitja part, perquè l'equip segueix tenint els mateixos problemes.
3: Incomprès, sempre.
4: Sí, sempre incomprès, no? I la manca de mica actitudinal, no? De França, no acaben de tenir aquest puntet de punt d'honor ara mateix en alguns escenaris, i a Anglaterra veurem doncs, si amb Tuchel poden almenys acabar tercers, que al final doncs, jo crec que abans del Mundial era una fita important per Anglaterra, i en canvi a França, que la veiem com la gran favorita a mitjans de torneig, doncs acabaria de la pitjor de les maneres.
3: I Mbappé, no sé si el veieu en condicions de fer gaires gols avui, perquè és que de
4: sempre
3: moment
4: pot marcar,
3: ha començat
4: Mbappé,
3: la cosa, però...
0: Sí, en té prou amb una jugadeta per fer el golet i ja està, que és bàsicament el que busca. És que l'únic morbo d'aquest partit és si Mbappé marca o no marca els gols que necessita per ser màxim golejador del Mundial o de la història dels Mundials, perquè a nivell, o sigui, a les dues seleccions ja notes que és més una qüestió professional, de professionalitat, i que qui és una miqueta més professional acaba sent el que té més la paella pel mànec, el que acaba dominant més el partit que res més, perquè, bueno, vull dir, és allò que no hi haurà manifestacions al carrer si una de les dues seleccions no acaba guanyant. No, al contrari del que va passar a les semifinals.
3: I espera que hi torna Anglaterra.
2: Sí. La caiguda de Tuny, sembla que podia xular penal l'àrbitre, el senyor Jesús Valenzuela, perquè ha fet com el gest de gairebé posar-se el xulet a la boca, fora de joc, però un altre cop havia guanyat l'esquena a Anglaterra, el conjunt francès, a punt d'arribar a la primera pausa de relació del partit, avui a Miami, 2-0, guanya Anglaterra, 0-2. Sí.
3: Amb moltes anades i vingudes, anava a dir, Molló.
5: És un partit obert, segurament, fruit també d'això, que en joc doncs, hi ha només un tercer i quart lloc, i jo crec que aquí també s'està demostrant aquests primers 21 minuts que qui sortia més favorita per guanyar el Mundial era França, dels dos equips, i que segurament el cop de les semifinals l'està pagant molt més, d'haver caigut a semis, l'està pagant molt més l'equip francès que no pas l'equip anglès, perquè al final tant un seleccionador com l'altre, bé, deixem-nos-ho sabem segur, però Tuchel, vull dir, tampoc se li veu un recorregut massa llarg com a seleccionador anglès. Per tant, la diferència crec que és aquesta, que França tenia coll avall, que com a mínim seria la final.
3: Sí, sí. La final de debò serà demà. També la viurem aquí amb el Sape, que ha entrat un moment aquí al Tu diràs per explicar-nos aquesta informació en clau electoral. Sape, gràcies, eh? Demà ens sentim per aquí.
6: Vaig a descansar, que és un dia d'emocions fortes.
2: Cuida la veu, Sape.
5: I acaba-la o no, sí, sí, per dormir també?
6: No saps la de càbales, no saps la de càbales que estem fent.
1: Pobra família.
6: És un cap de setmana de bojos, de bojos. I demà prepareu-vos, que hem de tot l'estudi, ha d'estar allò, tot, sí, ja sabeu. Sí, sí,
3: sí. Ningú ha tocat la bandera, avui?
6: No, no. Ha caigut?
3: No, ha caigut. No ha caigut.
6: Ara no sé si és bo o dolent, perquè recordeu que havia de caure.
1: Ja la tiraré, ara quan sortim ja la tiraré.
0: Sí, hem tingut un accident.
6: Perfecte.
3: Ha de caure un cop la bandera de la redacció, no? I llavors tornar-la a col·locar.
5: Sí, l'ha de tirar Puig un dia abans del partit.
1: Compte que demà hi ha karaoke al Via Lliure.
5: Ai!
1: I que no posin aquí alguna guarnició que trenqui la càmera.
2: Ai.
6: No sé, com que... Bueno, no sé, demà he de venir també aquí al matí.
3: Veuràs, muntant guàrdia a les 6 del matí.
6: Sí.
3: Amb la primera pedra.
6: Vols fer una tertúlia al Bundó i ja li donaré instruccions de què ha de passar i què no en aquest estudi.
3: Molt bé, Sape.
6: Vinga, bona nit i vamos a Argentina, carajo. Vinga, apa, adéu.
3: Fins demà. Doncs el Roger Saperes acostant-nos també a aquesta actualitat en clau electoral del Barça, que en l'aspecte esportiu ha completat aquest matí la primera setmana d'entrenaments de la pretemporada i ho ha fet encara sense Adeyemi, el fitxatge que continua sense ser oficial, per tant no es pot entrenar. Esperem que doncs en els propers dies ho faci perquè doncs es pugui ja sumar la dinàmica dels companys.
4: Home, i que jo crec que és un jugador d'aquests que Flick té ganes de veure, a més ara que encara hi ha pocs efectius del primer equip, molts jugadors joves. Jo sóc d'aquells que sempre mira els vídeos dels entrenaments que penja el Barça allà a YouTube.
3: Molt actiu el nou preparador físic,
4: Sí, se'l sent.
3: En castellà,
4: de fet està allà molt actiu i se sent a vegades quan se posa música, però quan no, doncs, ostres, els comentaris típics de quina calor, estic suant molt, i ves veient les imatges, dius, ostres, és que realment amb la onada de calor que hi ha, dobles sessions amb Flick, amb un preparador físic amb ganes de guanyar-se el lloc, no sé si us recomano, no sé si aquelles experiències, a més amb els nanos joves que clar, van al 300%, perquè saben que potser és l'única oportunitat que tindran d'entrenar amb el primer equip molts d'ells, d'altres doncs per sort es podran quedar, i amb ganes d'una pretemporada molt més de les d'abans, no? Amb partits per aquí, sense tant viatge, jo crec que això s'agrairà al llarg de la temporada. L'any passat no hi va haver tornejos internacionals de seleccions i hi ha hagut moltes més lesions. Mm-hmm. Veurem aquest any que la gent té més pop al Mundial, d'aquests jugadors que han arribat lluny, potser doncs la càbala també aplica el contrari.
3: Sí. No, vull dir, clar, un estiu de Mundial pels joves del filial, del juvenil, és un regal, perquè tens l'oportunitat de demostrar coses a l'entrenador que altrament no podries.
0: És que gairebé és l'oportunitat, perquè saps que és el moment en què té ulls per tu, perquè la resta doncs vens una mica de relleno i ho has de fer molt, molt, molt, molt bé perquè sigui una cosa que cridis l'atenció i la gent digui, uau, és ara que Flick està fent un test una mica de veure qui pot servir més, qui menys. També és veritat que aquests testos, quan no tens els futbolistes del primer equip, els titulars, els que acabaran tenint pes, són una miqueta també esbiaixats, perquè al final, doncs, una mica acaba sent aquell punt de qualitat o aquell punt de com podem dir-ho, de referència que té l'entrenador per fins a quin punt doncs pot fiar-se o no dels jugadors, més enllà de veure'ls amb el seu nivell normal, no? És a dir, quan compares algú amb un veterà és quan realment t'adones si el nivell és més o menys assequible, perquè si no, quan juguen tots i tothom està al mateix nivell, doncs potser no t'adones que una cosa està més inferior o no. Però vaja, en qualsevol cas, a Flick això li agrada i a mi em segueix sorprenent aquesta paciència i aquest tracte que té l'entrenador, perquè recordo quan va venir fa 2 anys, que clar, vam estar com 3 mesos per poder parlar amb ell, i anaves preguntant, escolta, què va? I anava dient, Flick, no, està encantadíssim amb els jugadors del filial, s'ho creu, i el primer que penses és, bueno, això és propaganda. Doncs no, no era propaganda, era veritat. I realment, doncs, és algú que li agrada i que sap tenir aquesta paciència, i els futbolistes més joves se senten com valorats, i també els agrada, i és una cosa que retroalimenta. Vull dir, els primers comentaris és a dir, això sembla un règim militar, però tothom ho accepta, perquè tothom veu doncs que la cosa pot anar positiu, i per tant, doncs, escolta, com a gestor de grups no li direm res, perquè ell sap el que...
4: I va ser un estiu similar al del 2024, que va a l'Eurocopa, sí. Són els jugadors sí, importants exacte. No hi eren, i recordo la gira als Estats Units, que hi havia també molts joves, i va servir, per
3: Pau
4: exemple...
3: Pau Víctor va ser la
4: Pau Víctor, Gerard Martín i Àlex Vall eren com els laterals que es va quedar Gerard Martín, Casador va acabar quedant-se, Marc Bernal, sí. La irrupció, és a dir que pot ser un estiu també semblant a aquell, i amb la lesió de Jong, si s'acaba confirmant, si és greu, doncs pot ser que al mig del camp veiem un altre nano. l'eix de la defensa ara mateix pot semblar que necessita algú, i veurem què passa amb el davanter centre, però davant potser també opcions per algun jugador jove, com a mínim de rotació si marxa Rooney.
5: Sí, jo m'estava fent memòria d'aquell estiu de, justament després de l'última Eurocopa, per fer ara la comparació amb el Mundial, i clar, sí que recordava noms que després, perquè es fa la selecció natural, òbviament no poden arribar, i perquè hi ha molta competència, no? Els cosins Fernández, per exemple, també jugaven en aquell equip, però vaja, déu-n'hi-do, dels noms que ara té tant en Blaia, que finalment s'han acabat quedant al primer equip, tres, com a mínim, d'aquell estiu. Fermín, en canvi, ho va fer en un any complicat, que va ser el 2023, que era un any o un estiu normal, que no hi havia competició de seleccions, i en canvi, sí, ell un estiu abans va aconseguir fer-se en un lloc, que això encara per mi és més complicat.
1: Sí, temporada comença amb Casado Bernal al mig del camp, Casado no comptava gens per Xavi.
3: Amb Estalla.
1: I Bernal apareix en aquella pretemporada amb Flick ja, el 24-25.
5: Sí, sí.
3: Doncs els joves que han completat aquesta primera setmana d'entrenaments, la que ve suposo que ja veurem a Adeyemi un cop signi totes les parts el contracte.
1: Costa signar contractes, sí, últimament, amb Gordon va costar
0: també
1: moltes hores.
0: Clar, que si problemes fiscals, que si és que aquests anglesos, que si no ens entenem, unes rajades dels advocats que feien allà al Camp Nou, una cosa tremenda. Vull dir, el que no arribem a explicar, no sé, a veure, en diuen que està tot fet i que és qüestió de acabar aquests petits detalls, però bueno, és que fer molta conya amb aquests petits detalls nosaltres perquè som assalariats aquí, correntes normals i corrents, però vull dir que aquí una coma d'un contracte potser t'hi va mig milió d'euros, vull dir que poca conya amb la història aquesta.
3: Clar, clar.
1: Les quantes entrades, de la final del Mundial.
0: Sí.
5: Mira, he fet cas a en Damià, i he entrat ara al web de la FIFA i jo més barates de $29,000 ja no les veig.
3: No. Va, Molló, estira,
4: home. Entre tots, no? Jo crec que...
3: No ho tinc clar, No ho tinc clar.
1: Que ara arribes,
5: No. Sí, ja hi vaig ser al setembre, no sé.
2: Avui
4: hi havia un vídeo de la gent que deia quants diners portava gastats en el Mundial. Clar, perquè la gent que ha anat seguint, clar, hi havia gent de 60.000 euros. Un deia que era que el seu pare, que ell no tenia diners, però que el seu pare li havia pagat tot. Veus? Ostres.
0: I el seu pare ho sabia o li havia fotut?
4: Hi havia el dubte, no? Perquè era per un màster, li havia dit, no?
5: Sí.
0: Màster en futbol, sí.
5: Màster de l'universo.
4: Sí.
3: No sé si ha trobat algú amb entrades, el Dami, des de Times Square.
7: Bé, segur que hi ha gent amb entrada. Algú hi haurà, però són minoria. I dic que n'hi haurà perquè això és com una reproducció d'argentins. És a dir, cada vegada n'hi ha més. Jo crec que s'han multiplicat per 10.
3: I a més ha plogut avui. Sí,
1: sí. Compte la mitjanit dels idonis de menjar,
7: Sí, sí. Bueno, no, a més, és que pot ser que comencin demà, no dic a colar-se, però sí a ficar-se per la rodalia del MetLife Stadium, i allò pot ser un autèntic descontrol. Aquest matí ha plogut molt, moltíssim. De fet, bé, no ho hem explicat, crec, no? Que Espanya suspèn el seu entrenament, i els argentins, que també, si a tu et diuen, aviam, qui entrenarà tot i la pluja? Doncs els argentins. Els és igual absolutament tot. I el Fran, aquí ahir entràvem, avui em deia, diu, banderazo y si llueve más emocionante. I ara està començant a ploure, també, una mica. I vaja, ja pot caure un meteorit aquí al centre de Times Square, que el banderazo continuarà. I ara hi ha moltíssima més gent. I, vaja, si vols, puc preguntar...
3: Però ha començat o no ha començat? Perquè
7: Sí, però és que hi ha una hora oficial d'inici, però en realitat ells comencen a cantar i aquesta hora és com un tràmit, no?
5: No canvia res, no, Dami? Entre mitja hora abans i mitja hora després de l'hora d'inici?
7: No, de fet, ells van fer l'últim banderazo, va ser a Atlanta.
3: No hi ha un chupinazo a l'hora.
7: No, són poc... Sí, hi ha poc ordre i poc riu. Jo li preguntava a Fran, deia, escolta, el banderazo, quant dura? Perquè jo m'imaginava una cosa ordenada, no?, d'un parell d'hores, més o menys. Diu, el d'Atlanta va durar 5 hores. Uau, o sigui, a les 5 hores, més o menys, la gent marxava. Diu, que poden estar aquí fins pràcticament la mitjanit. Sí, és una cosa terrible.
3: Però de moment no canten. Des d'aquí, com a mi, no sentim.
7: És que abans no... Sí, millor una miqueta.
2: M'estranyava que no cantessin.
7: Fem una miqueta més d'enquesta, una miqueta més.
3: Vinga, va, som-hi. Anem a fer enquesta, que sempre...
7: Diria que és parell fill, però no estic segur. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Sois d'Argentina. ¿De dónde venís?
8: De La Pampa.
7: ¿De La Pampa? Sí. ¿Qué tal es La Pampa? Siempre me lo he imaginado, siempre he querido ir.
8: Es tranquilo, ya no veo agricultura y vaca.
7: Bueno, todo bien. Y habéis venido aquí a Nueva York, que es el contraste.
8: Así.
7: Bueno, ¿con entrada o sin entrada?
8: Sin entrada.
9: Nos tocó
8: estar acá sin entrada. Pero imposible conseguirlas también.
7: ¿Cuánto pagarías por una entrada?
9: Hoy, no, somos 5, no sé, $7,000 por entrada, pero no hay.
7: Pero si te dijeran, mira, 6.000, 1.000 por cada entrada, por 6.000 en total, sí.
9: Estoy adentro, sí, obvio, sí.
7: Es la final de las finales.
9: Es la final es la más linda. Final, dos equipos bastante lindos, bastante buenos y bastante competitivos, así que va a estar muy lindo.
7: Ayúdame, ¿qué porcentaje de argentinos que hay ahora mismo aquí en Times Square crees que no tienen entrada?
9: Un 70%.
7: ¿Sí, no?
9: Sí, sí, sí. Hay mucha gente que no tiene entrada, pero mucha, ¿eh? Y hay gente que está con carteles pidiendo...
7: Sí, eso lo he visto. Y no lo van a conseguir, es que es muy difícil.
9: Es muy difícil, están muy caras, están $16,000-$17,000 cada entrada. En la reventa, imposible.
7: ¿Dónde vais a ver el partido? ¿Qué haréis?
9: Veremos en Rockefeller Center o en el hotel, veremos. A ver dónde, nos toca.
7: Muy bien, ánimo, gracias.
9: No, gracias a vos.
5: Perquè ara pensava, vosaltres, si portéssiu ara una entrada a sobre, li diríeu Andami que sí?
3: Com? És una bona pregunta.
5: Saps? Vull dir, si tinguéssiu una entrada a la butxaca o bé, o la tinguéssiu... Ah. No, sí.
3: A risc de que
5: sí, vull dir...
3: ser assaltat, vols dir?
5: Sí.
3: De ser absolutament atracat.
5: No ho sé, potser sóc jo que sóc un desconfiat, eh?
3: No és bona cosa portar-la a sobre, eh?
5: Dic en general, si allà, perquè, parlant amb la gent, li diríeu a algú que teniu una entrada. Arrel d'això,
3: tinc una segona pregunta, que és els $7,000... Entenc que són en metàl·lic o... Vull dir, clar, si te la ven un particular o...
4: No sé. No sé si van amb datàfon allà.
3: Particular. Bueno, són els Estats Units, eh? Tot podria ser. No sé si arriben els càntics, per cert. Que
5: sí.
3: Els càntics, ara sigui aquí en una zona, en una marxa... Vaja, jo diria que cap d'aquests té entrada. I els veig amb molt humor. Tenéis entrada?
10: Aún no.
3: No. Ah, però esperáis tenerla.
10: Siempre con fe.
3: ¿Cuánto pagarías? ¿Cuánto darías por una entrada para la final de las finales?
10: Máximo 3.000.
3: ¿Pero 3.000 los das?
10: Sí. Por cualquier final, pero está muy caro. Para el hincha argentino no es esto.
3: Sabes que llevo como 4 o 5 entrevistas y al final alguno con niños que son familia, nadie tiene entrada.
10: Nadie tiene, todos esperamos a último minuto que baje. Siempre pasó, todos los mundiales pasados. Este casi que mismo... Pero con fe, porque es lo único que hay. Vamos a ver si se están cancelando vuelos. Eso es bueno, porque, como te digo, toda esta gente ha venido alentando todos los partidos. Y hoy no tiene entrada, no se lo merecen.
3: Ánimo.
10: Gracias.
3: Ahora ya el objetivo.
11: Perdón. ¿Qué se siente ver todo esto?
3: ¿Qué se siente? Admiración, mucha admiración por la pasión que tenéis por el fútbol.
11: Muy bien.
3: Y por vuestra selección. Acaban d'entrevistar.
7: Brutal,
3: Ara, sí, no, ara ja l'objectiu diria que és trobar algú amb entrada.
7: Sí, missió de la nit, clarament. Espera, que Anglaterra busca el tercer.
2: Em sac que, a punt de fer el penal, Mañán, la jugada que continua, saca dins l'àrea, l'endarrerí, s'equivoca i pot la conduir la contra França. Mbappé busca el gol, N'ha tingut dues, però en les dues, Henderson, el porter del Crystal Palace, que avui juga els primers minuts, ha evitat el gol del francès.
1: Si voleu comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que ja us heu fixat en el seu disseny, les seves prestacions, el seu baix consum, i la pregunta, on el compres? A Sarsa Volkswagen. Clar. Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra, Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: Si ara et conviden a un viatge, Dami, la Pampa o a Chattanooga et fan dubtar, eh?
7: Jo me'n vaig a la Pampa segur, perquè sempre he volgut conèixer aquesta zona del...
0: Bona definició, de la Pampa. La Pampa, agricultura i vaca, és un gran eslògan publicitari molt gran, eh? Jo crec que el podem posar a l'aeroport, així per rebre els passatgers.
7: Però de Chattanooga ens en portem un gran record, perquè allà vam treballar-hi bé i tranquils, la veritat.
3: Escolta'm, que abans parlàvem de que evidentment la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar. Ai, espera't, contraatac
2: sí.
3: d'Anglaterra.
2: Que hi va Rashford, pot fer el tercer a Anglaterra, s'equivoca Rashford, però la recollirà encara Saka dins l'àrea, Saka, sense porter. Oi. Jugadors de França sota pals, encara Rashford, que això sembla el pati de l'escola.
4: Sí, sí.
2: Rashford, que regira, Saka, en portaria avui, i el gol. Marca el tercer a Anglaterra, mare meva, el partidet de França avui. Uf. Quina manera d'acomiadar-se de Champs. No està fent absolutament res França, hi ha espais per tot arreu, fa aigües l'equip francès, i ara marxa tot sol Rashford, direcció Mañán, ha aconseguit el porter del Milan evitar el primer, després la jugada, és que Rashford i Saka sols dins l'àrea, no han tingut problema per poder combinar allà dins i acabar marcant la defensa de França molt tova, com ho serveixen els anglesos, cara de circumstàncies de Kylian Mbappé, que no s'ho creu. 37 de partit, França 0, Anglaterra 3.
3: Això és, vaja, fregar l'humiliació.
0: La cara de Deschamps és, jo quan jugava això no passava. És tremendo.
2: Van caminant.
0: A veure, hi ha partits d'aquelles pretemporades històriques que el Barça feia Papendal en èpoques de Cruyff, que les defenses estaven millors que França avui. És tremendo, això.
5: Però és que aquí el jugador més endarrerit, Blaia, de França, estava més enllà del cercle central.
4: I és Olís,
3: I mira, quan...
0: No hi ha fora de joc de Rashford, per cert?
3: Quan triguen a arribar els altres. Sí. Arriben 5 com a molt a l'àrea, però triguen molt.
2: És que mira que fa Rashford, pots regirar-se...
4: De fet, quan hi ha el xut, l'últim que arriba és Konaté, que arriba, que era el central d'atac, és per on ataca Rashford. Sembla un partit, no sé, de la Kings League,
3: Sí, Zaire Meri tornava trotant.
4: Està sent d'allò de falta... Sí. A més, home, jo crec que Deschamps agrairia que algun dels seus defenses tampoc hagués tingut entrada avui, Perquè l'ha canviat tota i em sap greu, però està sent un nivell molt baix, perquè és veritat que França està generant, perquè Mbappé n'ha tingut, el partit no té mig del camp per cap dels dos equips, perquè estan transitant constantment, Anglaterra més encert, però és que la defensa de França no ha comparegut en cap moment en tot el partit, i ara això es tracta ja més que mai de Mbappé, que marqui, perquè ara ja és l'únic al·licient que queda per França.
0: Que no marqui, que no marqui.
4: Sí, no, dic per ells,
3: Si no fa pinta de pròrroga,
2: No tirem puntuals, crec. No, queda mal el temps, però vaja, em costa veure aquesta França fent 3 gols ara mateix.
5: Sí, el partit, des del punt de vista francès, fa honor al seu defensa, mal augusto.
2: Sí, bé, Jaume.
3: Ara estava pensant que això ho hauríem de buscar, intentar aclarir-ho abans que acabés el t'ho diràs, si en un partit pel tercer i quart lloc d'un mundial hi ha hagut mai una pròrroga, perquè...
5: Jo juraria que sí.
2: Sí,
3: sí, també. També les ganes de jugar al partit ja són poques. Imagina't tu de jugar una pròrroga o fins i tot resoldre-ho a penals. Bé, mentre busquem, Dami, per centrar-nos en l'última hora esportiva de la final de demà, dèiem que la selecció espanyola no s'havia pogut entrenar per la pluja, que sí que ho havia fet la selecció argentina. Quin és el full de ruta ara en el que queda de dia i també de cara demà abans de la final?
12: El full de ruta, ja fora del que és el nivell esportiu, a nivell esportiu, d'aquí una estona tenim un acte a Casa Espanya, on segurament ens amb Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola. L'equip ja descansa. Hem de dir que no s'ha entrenat, no ha fet treball de camp, però sí que els jugadors han anat cap a dins de la instal·lació i han fet treball individual de gimnàs. En canvi, a Argentina sí que s'ha entrenat, s'han esperat que parés de ploure. Pel protocol climatològic, el comptador, en el moment que ja no ha plogut, s'ha posat a zero, ha començat a córrer fins a 30 minuts i ja s'han pogut entrenar. A partir d'aquí, descansar, i demà el partit és a les 3 de la tarda, hora local. És a dir, que demà els jugadors es llevaran d'hora, es faran un esmorzar dinar fort i ja cap al MetLife Stadium, on es disputarà la gran final del Mundial. Pel que fa a Espanya, sabem que l'equip torna demà. Torna demà, és a dir, demà a les 11, quarts de 12 de la nit, hora d'aquí, per tant, de matinada, Espanya. Sortirà el xart, és a dir, que no, després del partit ja no dormiran aquí a Nova York, tal i com acabi el partit. A una estona al MetLife Stadium, atendran, faran de més o de menys, en cas que guanyin o perdin, però tal i com acabi el partit.
3: Nice. Doncs hem perdut la connexió amb el Dami, de seguida la intentem recuperar. Abans el Puig ens explica coses
1: interessants. No, que falta molt poc per tornar a somiar de nou, molt poc per tornar a alçar la copa, molt poc per tenir o bé dues estrelles al pit en cas de la selecció espanyola o bé quatre en el cas de la selecció argentina, com el formatge d'Añejo d'Ovella, Añejo
2: Poc,
1: amb la seva medalla d'or en els World Cheese Awards, però mentrestant l'espera passa millor amb un tallet de formatge Poc amb lleugeres notes picants, pura potència, qualitat i textura exquisida, Poc ve de gust a totes hores i el tens a tots els formats per gaudir-ne, Poc tallat, Poc petit en porcions o pot... demanar un tall de Poc al teu supermercat.
0: Però que no te'n posin Poc.
1: Supermercat de confiança. Poc, sí, sí. Poc, Poc, Poc. El formatge d'ovella, anyen, que mai falla.
2: La vermella, en
5: Jaume. Sí. Havia de passar un dia, això.
2: Temeric, com aguanteu?
3: Vermell està de Xams.
5: No, vermell per la calor que fan aquest estudi, que això és un forn.
4: Avui s'està...
2: Perfecte,
4: està millor.
2: Que sí? És la glòria, avui, de veritat.
3: És veritat. Segurament la temperatura del MetLife Stadium demà, a l'hora que comenci la final, i torna a Anglaterra.
2: És que és increïble. És
0: horrorós.
4: És horrorós.
2: Mare meva, Rashford, aquesta banda, està fent el que vol.
0: I per què Rashford, eh?
4: Home, ha fallat el típic contra 1 de Rashford.
2: Sí, sí.
4: De...
5: Bé, i la de Saka d'abans...
2: Sí, cap on ha estat...
5: Tampoc ha estat molt fi, la d'abans del tercer.
2: Cap on ha estat... Ja, també. I Saka ha estat a punt de fer el quart, també fa uns instants. Avui intentarà Mbappé, que imagino que intentarà treure l'orgull, però clar, si ho intenta fer també tot sol, no se'n sortirà sempre, la veritat.
4: No sé quant deu m'he pagat avui, per aquestes entrades, però m'agradaria saber quan s'ha cobrat per això.
3: Clar, a nivell de futur, clar, evidentment Deschamps plega avui, arribarà Zidane, la selecció francesa evidentment té els jugadors top, diguéssim, amb una edat bona per seguir, diguéssim, allargant aquesta etiqueta de selecció favorita i aspirant absolutament tot. Anglaterra, en principi des d'Anglaterra diuen que Tuchel continua tenint la confiança de la Federació Anglesa, però clar, qui ha perd Kane segurament en el futur, no sé quin futur li albireu a una selecció i a l'altra després de la patacada que suposa tant per una com per l'altra el no haver arribat a la final d'aquest Mundial.
4: Bé, en clau francesa, un dels punts forts que tenen és que tenen unes categories inferiors molt poderoses, sempre, sobretot en quant a centrals, aquest perfil d'atacant, al mig del camp potser és el que els manca una miqueta més, però aniran traient jugadors i per tant jo crec que és una selecció molt competitiva. Si tant tinc ganes de veure cap on ho gira, perquè em sembla un entrenador dels que ens generen més curiositat en el futbol de seleccions, i Anglaterra és veritat que els hi queda aquesta Eurocopa que no és Anglaterra, la següent, i per tant doncs, Kane va dir que segurament jo crec que Kane arribarà. Però és evident que l'objectiu es tracta de recuperar talents com Foden o com Palmer, que tots imaginem que han de ser importants en els propers 2-3 anys, que no han estat convocats en aquest Mundial. I a veure què passa amb Elliot Anderson, per exemple, que és un jugador que ara va al City. Si fa aquest salt de nivell, doncs pots tenir aquí un migcampista espectacular pels propers anys. També s'ha de dir que en aquest Mundial jugadors com Saka o Rice no han arribat al millor moment de forma, els de l'Arsenal molt, molt tocats. I això també jo crec que ha condicionat el paper d'Anglaterra.
5: Sí, sí. Jo crec que han de fer un pensament a nivell de seleccionador, perquè, com diu l'Albert, deixar per decisió tècnica, diguéssim, Palmer o Foden a casa, els dos, perquè dius, un dels dos, Foden no ha fet tan bona temporada, però home, Palmer, jo crec que un jugador així ha d'estar entre els 26, clar, depèn quin tipus de seleccionador tries, doncs tries un estil de futbol, i ara que Guardiola està lliure, doncs, home, no sé si 2+2 farien 4. De moment, la decisió de la Federació Anglesa és que continuarà Tuchel, però jo crec que s'ho haurien de repensar, potser.
0: Sí. És que la sensació és que no li va fer tan mal quedar eliminat, perquè al final Anglaterra, des d'un punt de vista futbolístic, fa la sensació que sempre és com molt conformista a nivell de resultats, no? No hi ha grans drames. Allà el que importa és que t'esforcis, no? Sempre et diuen la famosa frase, no? Et perdonaran que la caguis, no et perdonaran que no t'esforcis, no? Però crec que li penalitza molt a Tuchel la manera com va perdre semifinals, que és aquell plantejament que no es va acabar d'entendre, que és ara que has aconseguit posar-te per davant, intentar tancar-te i regalar la pilota argentina, que tampoc havia fet res de l'altre món, i que bàsicament va començar a fer a partir de que tot va replegar, doncs, ostres, és com molt pobre. Mm. I fa la sensació que Anglaterra té jugadors per fer bastantes coses més enllà d'això. Per tant, jo no sé si seguirà Tuchel o no. Entenc que no faran el canvi si no tenen garantit un relleu de moltes garanties, i que el caramelet entenc que és Guardiola, però si no es posa a tiro, doncs veurem. I també si s'ha de posar a tiro Guardiola, jo entenc que aquest any es vol agafar un any sabàtic, que és ja molt normal, i si després has de començar a un any d'una Eurocopa que a més jugues a casa teva, és com una pressió innecessària, que jo no sé si el Pep, que d'això en té el cul pelat, parlant clar, si voldrà ficar-se aquest fregau o dirà, solta, saps què? D'aquí a 2 anyets ja em tornareu a trucar. Jo crec que el dubte és aquest. I a part de França estic molt d'acord. Jo crec que amb Zidane farà coses diferents. Entenc que farà coses diferents a les que ha fet Deschamps, perquè la selecció per noms i per potencial jo crec que dona per bastant més que per intentar defensar-se amb ordre i tenir 4 tios a davant que són unes bèsties i que te les enxufin.
3: Sona bé o no? Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana i carregar del 15 al 80% en només mitja hora, en 30 minuts. Sona el nou Micra i el 0% TAE. Sona que estrenem Nissan, aprofita els incentius del Pla Autoplus i el CAE amb fins a 5.000 euros d'ajuts. Estrena el nou Nissan Micra, 100% elèctric, 100% irresistible, a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Amb el descans de la final pràcticament
2: ho tens. Mare meva, això comença a ser ja una humiliació d'Anglaterra a França. Arriba el quart en l'afegit de la primera. El primer dels quatre que havia afegit l'àrbitre, la cara d'aquest nen francès pobre que pensa, jo vull venir amb la il·lusió d'acabar almenys tercera, i un altre cop, mirem, va, és que riu, per no plorar, jo crec, troba molt fàcil espai pel mig, saca rep i sense problemes defineix creuant la pilota, fa el quart, primera per 4 gols a Anglaterra ja contra França, que no n'ha fet cap.
3: molt humiliant, eh?
5: Mira, no, sí, sí, és que tinc una dada aquí de Mr. Chip, la primera vegada a la història del Mundial que França perdia per 3 gols abans del minut 37. Per tant, òbviament, que perd per 4, també, òbviament, en una primera part, segur.
4: Això demostra com s'estan esforçant en l'últim partit de Deschamps. Es nota que avui han posat ganes, que sí, els importa la deu d'una llegenda com Didier Deschamps, perquè molts missatges a xarxes, però ho has de demostrar aquí. Ja sé que aquest partit no li fa il·lusió a ningú, que és una mica un tràmit, però evidentment hi ha molta gent que s'ha gastat molts calés per venir aquí. Tu ets un professional, ningú demana que guanyis, però almenys que no perdis 4-0 amb una Anglaterra que no està fent res de l'altre món. Senzillament està fent passades endavant i veuen uns espais enormes i han pogut fer-ne algun més. A mi em sembla una de les imatges més vergonyoses que he vist als Mundials, perquè evidentment no hi ha res, entre cometes, en joc, perquè aquell maracanazo recent que vam veure d'Alemanya en Brasil ho supera, però és que, clar, això pot acabar molt malament avui per França.
3: Amb un tercer i quart lloc no hi pots guanyar res, però hi pots perdre una mica la dignitat, fins i tot, en aquest partit. 4-0 per França contra Anglaterra abans d'arribar al descans.
2: Més després que Espanya va jugar un partidàs, però que França no va estar gens bé tampoc l'altre dia, que va trigar a xutar porteria no sé quants minuts. Vull dir que els dos últims partits de França són decebedors, tenint en compte que havia de ser una de les grans favorites, i Anglaterra, que té ganes de fer més mal.
3: No, és que França falla passades absolutament incomprensibles.
4: I falta Harry Kane, per entrar, o Bellingham, no? Que potser motivats poden estar per fer-ne algun golet.
1: Si hagués jugat Kane, potser hauria optat el Pichichi.
5: Sí, perquè està dos d'Mbappé i Messi.
3: I Bellingham també.
5: I Bellingham també. Jo crec que ara li demanaran al descans. Escolta'm,
4: Mbappé no es pot canviar la samarreta?
1: Crec que la xerrada al descans la farà Dembélé avui, també al vestidor, perquè déu-n'hi-do,
3: Doncs a punt d'arribar al descans de Miami amb aquesta tova que ara mateix li està caient a França. Anglaterra 4, França 0.
4: Se'n va caminant Mbappé, per la pilota
1: és
4: indignant,
1: Sí.
4: Mira, un altre cop, xuta l'àrea, però Mbappé ha perdut la pilota amb un intent de regat absurd i s'ha anat caminant endavant, és a dir, en comptes d'intentar almenys dissimular que, ostres, aquell típic sprint de 2 metres no ha marxat com si s'acabés el partit. No sé.
5: Per cert, tinc la resposta a la pregunta
3: M'interessa molt.
5: De les pròrrogues. Quantes diríeu que n'hi ha hagut de pròrrogues en els
3: partits
5: pel
3: tercer?
5: Quantes,
3: dius en
1: pròrrogues? Sempre
5: no.
1: Tercer i quart lloc, sempre?
5: No n'hi ha hagut sempre, no. Dues. No n'hi ha hagut sempre.
2: Jo també anava a dir dues.
5: Una.
1: Una només?
5: Només una. França-Bèlgica, any 1986, al Mundial de Mèxic. 2-2, al final dels 90 minuts. 4-2... al final dels 120 minuts. I mai una tanda de penals, òbviament. Només hi ha hagut una pròrroga, i la pròrroga va acabar 4-2, per tant, mai hi ha hagut una tanda de penals, i avui tampoc. Serà
3: avui. No té pinta.
5: El cas.
3: No té pinta, i compte que no arribi el cinquè abans del descans.
2: Sí, ha disposava d'un córner, l'ha tancat molt saca, l'ha pogut treure Maignan, que ara ja assenyala descans l'àrbitre. No m'agradaria ser-hi, el vestidor de França, en aquesta mitja part, si fos francesa. En el cas que soc catalana, mira, podria anar com a espectadora a veure què és el que passa en aquell vestidor, perquè, de veritat, després d'aquest 4-0-0-4 a la primera part lamentable que ha fet França, veurem què veiem a la segona part, si almenys treuen l'orgull i la dignitat.
3: Ara, si hi fóssiu de Xams, què faríeu? O sigui, una bronca que d'allò? O dius, mira, ja us espavilareu. Sou vosaltres els que us quedeu aquí.
0: Jo faria un Schuster. Agafar un taxi, fotre el camp de l'estadi i ja s'ho faran, tu. Però és que això no hi ha per on s'agafar-s'ho. Vull dir, és que ja no és una qüestió d'entrenador, és una qüestió de falta d'intensitat i de ganes. Jo entenc perfectament que França, que es veia favorita i que es veia candidata molt clara a guanyar aquest Mundial, que va ser una gran decepció també per ells, perdre contra Espanya a les semifinals, però hi ha un punt de professionalitat que l'has d'exigir amb aquestes altures, i crec que ja no és una qüestió de si et surten o no et surten les coses, és una qüestió d'anar-hi. I a França avui, exceptuant Mbappé, que ha intentat la seva jugada individual 2 o 3 vegades, la resta no han sortit a jugar.
4: I molts d'ells suplents habituals, és a dir, que avui tens una opció per reivindicar-te de cara al nou seleccionador, de cara també al teu país, i no ho estàs fent. Penso en la defensa, al final avui és una opció, per exemple, Konaté, que no se l'havia vist en tot el Mundial, Malogusto, que amb el Chelsea tindrà competència aquesta temporada amb Xabi Alonso. Si Xabi Alonso està veient això, dirà, ostres, potser la competència la començo a tenir més clara, no? I jugar com Cherki, que també s'ha exigit que tingués més minuts de fer-se una temporada, poca personalitat, poc demanar-la. Veurem la segona part. Jo crec que França és capaç de 10 minuts fer 2 gols perfectament i tornar-se a posar el partit, però sí que és veritat que la imatge d'aquesta primera part ja no li treu ningú i és lamentable.
1: I aquesta imatge hem vist ara.
3: Mbappé al de vestidors.
1: Mbappé patant la xerrada rient amb Tuchel.
2: Sí, no agradarà.
1: Tots aficionat francès.
4: És de costellada, no?
1: Sí, és per dir, noi, com a mínim tapa't una mica, te'n vas al vestidor i ja riureu després. Ja sé que us coneixeu i que veu compartir equip, però, noi,
4: No és el moment.
0: Però Mbappé és especialista en aquestes coses. Recordem l'incident recent entre Tchouaméni i Valverde. El que sortia pixant-se de riure era ell, com que diu, hòstia, el que ha passat allà dintre, quan us n'entereu? Vull dir, clar, és una cosa que dius, home, no sé, és com... Tapa't, és això, tapa't una mica, no? Dissimula.
5: Sí, sí.
3: Doncs,
5: a més, s'hi recreen, la realització, sí. Per acabar de fer el favor a Mbappé.
3: Sí. 8 minuts per la mitjanit. Farem una pausa, aprofitant que hi ha descans a Miami. De seguida tornem cap a Times Square amb el Damià López, que hem de repassar encara doncs, tota la prèvia de la final de demà i saber com està Lamine, entre d'altres. Ara tornem.
13: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
14: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge...

0: Espanya cap a la segona estrella, amb un 15% de descompte directe en tots els televisors, del 17 al 20 de juliol.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Da igual donde estés,
3: da igual cómo lo vivas.
4: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
5: En la misma jugada.
6: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
7: Cuando todo eso llega.
6: Entonces sí. Entonces somos una.
8: Somos una.
9: Somos un Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
10: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia els Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
11: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
12: Sona bé.
11: 4,3 litres de consum al 100.
12: Sona Qashqai e-Power.
11: I el 0% TAE.
12: Sona que estreno Nissan.
11: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Ocasión Plus.
15: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
16: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
17: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
18: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
19: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
0: Espanya cap a la segona estrella, amb un 15% de descompte directe en tots els televisors, del 17 al 20 de juliol.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
21: 34.195, 34195, de la sèrie 46046.
20: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
22: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
23: Tres minuts per la mitjanit, tu diràs a RAC1, encara una horeta a llarga de programa, la penúltima nit de Mundial, la nit abans de la final entre Espanya i Argentina, i el temps de descans en el partit pel tercer i quart lloc, aquesta tova que li està caient a França, Anglaterra 4, França 0.
24: El nou Jeep Compass, ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són, disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix Aquesta i moltes més ofertes a Jeep Ponès i a la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
23: Què, fem una mica de concurs, Molló?
2: Sí, home, una mica de joc de cançons que van triomfar l'any de Mundial, penúltima edició, ja.
23: Demà també,
3: Quina pena.
2: Sí, demà, en principi, en Rocamora van quedar que les Cans hi haurà l'actuació musical al MetLife Stadium i nosaltres...
3: I aquí també hi haurà l'actuació musical.
23: És la cosa que trobarem més a faltar.
3: Sí, d'acord.
5: Però podeu instaurar durant la temporada, si voleu, això.
23: Estic bastant a favor.
2: Bé, doncs, bé. Parlarem, no?
23: S'ha de negociar, això.
2: No sé.
23: Amb els implicats.
2: Amb el Pariser, no sé. Amb algú, amb algú.
23: A veure. Quan ens ho diràs, Vull dir, també... Això sempre entra bé, en qualsevol moment.
2: Demà serà una edició especial, però ja no hi entrem en més detalls. Però avui és dissabte a la nit, ja sabeu.
3: Ui, sí.
2: 18 de juliol, dissabte 18 de juliol.
23: Mal dia, també.
2: Nit, nit de festeta, nit de calor, nit de carpes, d'allò, una mica de ballaruca. Per tant, cançons mogudes. Per un dissabte a la nit, la primera aquesta. Hoy no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Aitana i Sant Giovanni, Mariposas.
3: Avui no faig un rosco, estic molt tranquil·la.
23: És trampa, aquesta.
3: 2022.
23: És trampa. Sí,
3: Ja està, ja
2: algú diu un any diferent, el 2022.
3: Que de les dures més. Volia marxar aquí a menys un punt.
5: A veure, recent, això,
23: em plantejava 18, però...
7: Jo anava a dir 14.
2: Però la roda bona era la de la Clara. 2022. Les altres seran més difícils. Per exemple, aquesta.
23: Home.
2: A l'Escai Dinarama, qui en la importa, és la cançó, és per un altre moment de la nit, diferent a la primera, i és de l'any 1986. Mundial de Mèxic, per tant, aquesta cançó ho va petar en aquell Mundial en què França, com dèiem abans, va ser tercera després de guanyar Bèlgica a la pròrroga.
23: La Clara s'entrena, pels concursos.
3: No, s'entrena.
23: Tots els matins, està allà fent...
3: Estic dormint.
2: La tercera.
3: Dos mil dos,
2: diu la Clara, aquesta cançó que va triomfar en un any de Mundial. Desenchanté, la canta... la cantava Kate Ryan.
23: 98,
2: diu l'Oriol.
5: 2006,
2: en Martí.
23: 98, va.
2: Doncs 2002. 2002, per tant, la Clara... Portes 3 de 3?
3: M'he vingut l'altre dia, no em diguis tongo, avui.
2: Hosti.
3: 3 de 3, sí.
2: A veure aquesta. Pet Shop Boys, Go West, va triomfar en un any de Mundial.
23: 94?
7: 98.
5: 90.
2: Oh. 98.
3: 90.
2: 94.
5: Oh!
2: 94, l'Oriol, en solitari,
5: Que era pre-mur de Berlín, com el Go West i tot això. M'he equivocat.
2: No. Aquesta va per aquest sector esquerre de la taula, dedicada a Martí i Xavi i Puig. No.
5: La trinca, una de la trinca.
2: Parlem d'estil musical.
3: M'espero que ho digueu vosaltres. Mira com es concentra en Martí,
23: Jo diria 86.
2: La trinca no ve d'un pam, va triomfar en un any de Mundial.
23: Martí 82. Està pensant molt ara mateix.
5: 86. Crec que... Hosti... És que no és tan 20,
3: no,
5: és 82, però és que podria ser 90 perfectament de l'últim tram de la trinca, però 82, digue 82.
3: Va, jo dic 82.
23: 82, sumo el carro.
3: Laia?
2: Sí, Laia, 82.
7: Sí, 82, jo...
2: Doncs queda deserta. Jo he trobat el 78. Jo he trobat el 78, sí, ho he estat buscant i... 1978. Vaja, ara ho confirmaré perquè em feu dubtar, perquè dos especialistes en la trinca com vosaltres...
5: No, sí, correcte, sí. Sí?
2: Sí, sí. Sí. Enquadra, Martí?
5: Enquadra.
2: Doncs em quedo més tranquil. Hauria
3: d'haver quedat abans, Martí, que haguéssim posat el teu carro i haguéssim...
5: No, és que ara hi he caigut, sí. Perquè és l'època post-transició, quan hem més entrat a la transició, quan la trinca va deixar de fer cançons tan polítiques... per ja fer més cançons de varietés. Fins aquí l'anàlisi musical del tot de la trinca.
2: No, i tot això que aprenem, tu diràs, més enllà dels esports. I l'última?
3: Una més, avui?
2: Sí. L'última? La Aquesta és de Sebastián Yatra, Tacones Rojos.
3: Jo diria que torna a ser 22.
23: 22.
4: 22, 22.
2: Algú fa 18, diuen Martí...
23: No, és que m'ha fet dubtar...
2: No diu res.
23: M'ha fet dubtar que, clar, seria la segona del 22.
3: Sí, però
23: és allò com quan
3: repetir,
23: feies els exàmens
3: fet...
23: tipus test,
3: sí,
23: que quan
3: que
23: feies
3: dia...
23: moltes seguides...
3: No,
23: dius,
3: és que estàs fent això tot el Mundial menys l'altre dia. Llavors avui ja... ja... No, és que jo recordo que el 22 estava molt de moda.
2: És del 2022. Ah, és del 2022, que ha tingut dos cançons en aquesta nit de dissabte.
23: Bé. Doncs aquí deixem la penúltima edició del concurs musical del Mundial, mentre segurament deu haver-hi música celestial al vestidor de la selecció francesa, també.
2: Sí.
23: Gentilesa del...
5: T'han cantat no ve d'un...
3: Professor de Xam.
5: T'han cantat no ve d'un pam.
2: No ve d'un gol.
5: No ve d'un gol, exacte.
2: Mira, deia Opta des de l'any 68 que França no concedia 4 gols en una primera part. Any 1968, Partit de classificació per l'Eurocopa contra Jugoslàvia.
24: Volíem buscar una mica de màgia, no? De Panini, a veure si li arriba el bastió de la selecció francesa, la màgia de Panini. Ui. A veure si sonen les campanetes de la màgia de Panini. Mira com sonen, amb una mica amb accent francès. A veure quins surten aquest àlbum, que hauríem d'anar... d'anar acabant, eh? D'acabar bon dia per anar al Mercat de Sant Antoni, que siguin de Barcelona.
23: Queda molt o no per acabar-lo?
24: El de la redacció ja està a punt de solfa, eh? Ha estat el més gran de la història dels Mundials. Sí, fa pinta que ho serà més encara del 2030. Ja sabeu, aquesta col·lecció imprescindible de Panini amb tots els cromos, com per exemple, mira, el Rashdan de Jordània, Quintero de Panamà, la selecció de Suïssa, que ens ha sortit també en aquest sobre...
2: Bé.
24: Tabakovic, mira, aquesta va sortir l'altre dia.
2: Sí, per Chesney, sí.
24: Rebobina. O Chris Wood de Nova Zelanda, la màgia de Panini.
2: L'home de fusta.
23: Sí. Parlàvem dels gols de França. Mira, s'escalfa...
3: Sí, sortirà, de fet. Sortirà Lucas Digne, sí.
5: Per acabar de rodonir-ho.
23: Per fer un altre penal. Us espereu un partit amb gols, també, demà a la final? Blaia, Martí...
4: Home, jo crec que sí. Crec que veurem gols, crec que al final els dos equips són forts tenint la pilota, es reconeixen atacant. És evident que Argentina té un puntet més de ser més reactiva, de defensar bé l'àrea. Crec que Espanya en aquest Mundial encara no ho hem vist, però crec que sí. I jo espero aquest bon partit de Lamine Yamal, que crec que ell encara està perseguint després d'aquell gol anul·lat, aquell golàs anul·lat contra França, que evidentment hagués canviat tot el relat. I amb un equip on hi ha Messi sempre s'ha de dir que hi haurà gols, així que sí.
5: M'imagino gols, però no sóc tan optimista amb la projecció ofensiva de l'Argentina, bàsicament perquè no crec que Espanya es deixi perdre la pilota de manera tan escandalosa com en altres partits. Però vaja, al final, tu saps que la selecció argentina o Messi, encara que no estigui ni per fer doncs, tants sprints o tantes pressions, en té prou amb mig metre de distància per liar-te-la, que sempre hi has de comptar. Però sí, segurament serà una final molt atractiva. Potser estem parlant molt també de l'aspecte físic. Abans comentava també el Xavi a l'inici, no? De si serà molt dur o no, amb De La Fuente ja fent declaracions, demanant, sisplau, que l'àrbitre que no sigui permissiu i tot. M'imagino que hi haurà les garrotades clàssiques i típiques d'una final del Mundial, però que més enllà d'això que també hi haurà bastant espai per l'espectacle i crec que són dues seleccions que te'n poden oferir tranquil·lament.
2: Sí, ja. Digues, Xavi, digues.
24: Anava
2: a dir que en referència a aquest punt de les garrotades d'Argentina, jo crec que el component Anglaterra de la semifinal també hi tenia molt a veure. Jo crec que hi ha un punt allà de tensió, de nerviosisme, d'excitació.
23: Ja abans del partit.
2: Sí, que d'entrada, tot i ser una final i que potser els argentins pensaran que això els hi pot jugar a favor, no crec que sigui tan bèstia com l'altre dia, que recordo que a la mitja part eren 12 faltes d'Argentina, que són moltes faltes per una primera part.
23: Sí, s'ha posat molt el focus en la permissivitat arbitral. Hi sentíem De La Fuente, Laporte també, que va ser bastant contundent al Marca. Pendents estaran molts de Slavko Vincic, que és qui ha de xiular aquesta final.
2: L'àrbitre eslové de 46 anys, àrbitre FIFA des de l'any 2010, que ha dirigit més de 500 partits des que va debutar a la Lliga Eslovena l'any 2007, i que sobre, darrere la seva designació també hi ha l'ombra política, perquè els últims dies, i arran de tot el que ha passat en aquest Mundial, s'especulaven que la UEFA estava treballant fort per una alternativa a Infantino, per presentar una alternativa a la presidència de la FIFA, una alternativa a Infantino. I bé, aquesta designació d'un eslové, precisament, com el president de la UEFA, Alexander Seferin, per xiular la final del Mundial, es veu com una clucada d'ull també, o un gest d'Infantino cap a Seferin, de dir, tranquil, noi, vull dir, que portem-nos bé, eh? Poso aquí un eslové a la final, per tant, això d'entrada. I després dir que té molta experiència, que hi ha sis precedents, amb la selecció espanyola, amb cap derrota, i un precedent amb Argentina, al Mundial de 2022, que va ser la derrota en el partit inaugural contra Aràbia Saudita. A mi em sembla un àrbitre que, ja sabeu que sóc bastant escèptic amb els àrbitres de per xiular partits així com el de demà, de lligues que no són top. Soc, en aquest sentit, ho sento, però soc classista. Sí, sí, crec que és important que els,
23: que els
2: àrbitres estiguin acostumats a xiular partits d'alt nivell, partits d'alta competitivitat. I a la Lliga Eslovena, amb tots els respectes, segur que hi ha molta tensió i que potser, no sé, potser són més difícils de portar partits de la Lliga Eslovena, però tinc la sensació que no és el mateix que trobar-se cada cap de setmana doncs, un partit a la Bundesliga, a la sèrie italiana, a la Premier o a la Lliga Espanyola o a la Ligue 1 francesa. No treu moltes targetes, 4 grogues de mitjana, però és veritat que si el partit se li complica, en treu. Perquè, per exemple, va xiular aquesta temporada el Bayern Madrid de Champions, el 4-3, la tornada, i treu 7 grogues i la vermella famosa Camavinga, que tant va protestar el Real Madrid. Després també expulsen doble groga Arda Güler. Per tant, si fa falta, treu grogues. Per tant, aquest és el nivell de permissivitat d'un àrbitre que xiula molt pocs penals, però, vaja, no sé si comptava, per exemple, la Champions no arriba ni a un cada 8 partits, em sembla molt poc, i que no està acostumat a treure tampoc moltes vermelles directes.
23: Doncs, insisteixo, tindrà molts ulls sobreposats a Slavko Vincic, perquè ho explicava el Puig al principi, doncs hi ha hagut aquesta mena de corrent que d'alguna manera diu que se li ha permès doncs, molt joc brut a la selecció argentina. Ha començat la segona part, Clara, amb molts canvis.
3: Sí, un per gol, França, 4 canvis, com si assenyalés un jugador per cada gol, mira tu, fora. Doncs mira, per exemple, Doué, que ha perdut la pilota en el primer gol, diria que ha estat, és un dels que ha marxat, també Cherki, que em parlava l'Albert, que no ha estat bé, Teo Hernández i Konaté, el nou jugador del Madrid. Aquests 4 fora han entrat Upamecano, Dinya, Barcolà i Dembélé. També et dic, les cares, entrar a jugar un partit així, amb aquest resultat, no és fàcil. I les cares eren de quina mandra ara haver de sortir i jugar aquest partit. Anglaterra n'ha fet una, ha marxat Marcus Rashford i ha entrat Oli Watkins.
23: Ahir li preguntaven a De La Fuente com defensaria Messi. Això va dir el seleccionador espanyol.
6: Os voy a contar una cosa muy graciosa. Hablando de Messi. Mira, a Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Sevilla, del Sevilla-Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. Y en el minuto 70 íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. Pero que vamos a estar muy atentos de él, sí.
23: Hi ha un col·laborador d'aquesta casa que va ser en aquell partit. Ara ens explica com ho va viure. Hem de fer un parèntesi. Per què ha marcat França?
3: Sí, treu l'orgull l'equip francès. Ha marcat Mbappé. Per tant, Messi i el Pichichi. Ara Mbappé empata.
5: Ojo a la pròrroga, eh?
3: Sí, sí. S'han posat les piles als francesos. Bona passada d'Olise, que també ha estat de molt espès als últims partits. Doncs gran assistència d'Olise i gol de Mbappé amb l'esquerra. França 1, Anglaterra 4.
23: Poca broma amb això que diu el Martí, perquè ha marcat Anglaterra al minut 3 de la primera part i al minut 3 de la segona França fa el primer.
2: 9 Mbappé, 8 Messi. ara mateix.
3: Perdó, ara un mes, exacte, perdó. Sí,
2: un mes per Mbappé.
23: Es posa al capdavant Mbappé.
24: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Moda nou superhíbrid endollable, sub que juga en una altra lliga, 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. El pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoció, Barcelona, Mataró i Girona.
23: Com dèiem, De La Fuente recordava ahir el dia que Messi li va fer un vestit a mida quan era juvenil amb el Barça, en aquest cas ell, que era entrenador del Sevilla, i d'aquest partit doncs ens n'ha parlat el gran Jaume Marcet, col·laborador d'aquesta casa, sí, que hi va ser i que efectivament recordava

0: Iniesta, l'entrenador del Sevilla. El Sevilla tenia un bon equip, el Barça també. El partit anava igualat i amb un quart d'hora Leo Messi va marcar 4 gols. I quins 4 gols? Si teniu l'oportunitat de veure aquelles imatges, són 4 gols impressionants del Messi que hem vist durant tants i tants anys, amb xuts des de fora l'àrea, amb regats, amb xuts ajustats, amb accions de màgia. Increïble, era imparable. Tinc l'anècdota que quan va acabar el partit estava veient aquest partit al camp 4 annex al Ministadi, on es jugaven els partits del futbol base del Barça abans de la construcció de la ciutat esportiva, que Txiki Begiristain, llavors secretari tècnic, estava allà veient el partit i jo vaig anar cap a ell i li vaig dir: Txiki, això és molt bèstia el que acabem de veure. I em va dir: tranquil, tranquil, és molt jove, és molt jove, hem d'anar tots amb molt de cura. I jo vaig dir: això és imparable. Realment jo ja l'havia vist jugar des de feia anys i era molt bo, però aquell dia, aquell dia contra Luis de la Fuente, Leo Messi va demostrar que era un extraterrestre, perquè Copa del Rei juvenil, Japarça i Sevilla, equips importants, i que en un quart d'hora siguis capaç de marcar 4 gols. Recordo que en aquell equip jugava, per exemple, Oriol Riera, jugaven jugadors com Paco Montañés, que va arribar a debutar amb el primer equip del Barça, va jugar també l'Espanyol, però clar, és que Messi era ja una altra història. Per tant, no m'estranya que Luis de la Fuente encara no hagi oblidat aquell partit, perquè tots els que el vam veure vam al·lucinar. Jo recordo que Marc Mayola era estudiant en pràctiques de Barça TV i va veure aquell partit i es va quedar impactadíssim. A mi no em va estranyar tant, perquè el venia seguint des de petit, però realment és per mi el partit on jo penso que, ostres, aquest jugador és boníssim, serà professional, però ja no només això. Aquest serà el pilotador, aquest serà un grandiós jugador. Segurament ningú dels que vam veure aquell partit ens imaginàvem que Messi tingués tants i tants anys de carrera, però la veritat és que va ser un partit inoblidable. Jo encara el tinc al cap, és dels partits de futbol base que mai oblidaré.
1: Doncs no se n'ha oblidat el Marcet, que ens ha volgut deixar aquesta nota de veu explicant-nos el que recordava d'aquest partit, que Xavi Puig, durant la tarda, has estat capbussant-te una mica en l'hemeroteca per recordar-lo també.
2: Sí, sí, no, jo no hi era aquell dia, però sí, i allò que a vegades a la memòria, doncs, ja com passen tants anys, doncs tens una mica la percepció del partit, i realment la percepció la té bé Luis de la Fuente, amb algun matís del minut del primer gol, que el primer gol arriba pràcticament al minut 50-53, ell diu al 70, de fet Messi no acaba el partit i acaba substituït ja amb 4-0, i el 5-0 el fa Riera, que el citava també el Marcet com un dels jugadors que hi havia en aquell juvenil, però vaja, que sí, sí, que allò va 0-0 al descans i que després Messi en fot 4 de cop.
1: Però ha marcat França.
3: Ai, que potser no sortirem a la una, eh? Jo pensava Robert, que la una estava fora i...
2: Hosti, no fotem, eh?
3: Marca Barcola ha trobat l'espai molt fàcil a l'esquena a Barcola de Cuansa i defineix bé davant el porter Henderson fent un retall. Compte, perquè són 8 minuts de la segona part, 9, 2 gols de França, 2-4, ai, ai, ai, la pròrroga.
1: Això ho havia vaticinat Albert Blaia.
4: És que es veia venir, perquè Anglaterra no és que hagués fet una gran primera part, tampoc, és a dir, han fet un partit aprofitant que França estava totalment desconnectada, però m'ha semblat que no eren massa fiables, i Mbappé, doncs bé, gol assistència, molt bona passada en aquest sentit, i un Barcola que, atacant l'esquena, veurem si no acaba sent company d'alguns dels jugadors d'Anglaterra, perquè es parla molt de l'Arsenal, amb aquesta potència que té, i ha definit bé. Normalment és un jugador que potser el punt més dèbil és aquest últim gest davant del porter, però Anglaterra, veurem si Tuchel fa algun canvi. Doncs França ha posat tota la carn a la graella, Kane o Bellingham, no sé si tindran minuts.
2: Arriba el nou Moda 7, que és el subpotent, eficient i tecnològic, amb fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, des de 32.990 euros, amb acabats premium, però a preu del bàsic, com ho sents? Omoda 7SQS, consulta condicions a omodajaeco.es i a la xarxa de concessionaris Omoda, Jaeco i Jaeco de Catalunya.

0: Confirmem l'assistència d'Mbappé en aquest gol, en el segon. Doncs compte que això canvia la lluita per la bota d'or, perquè recordo que les assistències és el criteri per desempatar en cas d'igualtat a gols. Pel que jo havia vist, ara mateix, per tant, 9 gols, 4 assistències Mbappé, 8 gols, 4 assistències Messi. Per tant, per ser pitxitxin solitari, Messi hauria de fer un doblet. Si queden 9 gols, 4 assistències, jo ara mateix ho seré sincer. No sé quin és el següent criteri.
1: Potser, o no?
0: Eh?
1: No sé si penal.
0: Sí. Mbappé es quedarà per xutar uns...
2: No, els gols de penal.
0: Ah, els penals, perdona.
1: Si gols de penal, no sé si...
0: Estic molt espès, perdona, Blaia.
3: Doncs anys, perquè potser anem a la pròrroga Molló i es pavila una mica per casa d'Esparta, perquè de més amb Bassol, davant Henderson, la Tula Henderson, mare meva, però torna a perdre Anglaterra en la sortida.
0: Ui!
3: Fora de joc, tots tranquils, però a punt de marcar Olise, el 3-4. Jo també estic una mica espessa, la veritat, i mica cansada avui, i la pròrroga no em va bé.
0: Tampoc, eh?
2: Firmaria molt una tanda de penals, Messi i Mbappé, eh?
0: Imagina't.
1: Home, té les de perdre... Bueno, Messi aquí...
0: Sí, sí, després de perdre la final,
1: dilluns.
0: Imagina't, eh?
1: Dilluns.
0: Imagina que Argentina perd la final i fas quedar Messi, eh? I Mbappé.
2: Fas venir Mbappé.
0: Sí, sí, fas quedar Mbappé després de perdre la final del tercer quart lloc per disputar-se la bota d'or amb una tanda de...
1: I Trump amb una cadireta allà aguantant el trofeu a veure qui li dona.
2: No, a la Casa Blanca ho podríem fer. No va fer allò dels combats aquests, doncs que munti allà una porteria.
4: No, segona missió de la nit, saber el tercer criteri de desempat.
3: Home, estem creant aquí un producte que Trump, si ens escolta,
0: No li dieu Infantino, això, que us ho munta... Vaja.
4: Trump escolta la repetició.
1: El descans de la final del Mundial.
0: Sí.
4: Trump escolta la repetició, que li va millor per fuso horari. Mira, per recuperar el fil del que estàvem parlant, que clar, amb tants gols de França no ens deixen. Voleu sentir Messi després d'aquell partit?
3: Sí.
4: Sent juvenil, va dir això després dels 4 gols que li va fer al Sevilla juvenil de Luis de la Fuente.
5: Sí, pues la primera parte estaba muy bien parado, basculaba muy bien y bueno, las primeros 20 minutos de la segunda parte creo que lo cansamos mucho, el ritmo de balón nuestro fue muy alto y bueno, ahí fue cuando se cansaron, metimos el primero y vinieron todos los demás.
4: Ah, bon discurs del Messi juvenil. Tinc en línia el que va ser el primer representant de Messi, és la llegenda de Newell's, Fabián Basualdo. Hola Fabián, bona nit, buenas noches, buenas tardes para ti aquí en Buenos Aires.
6: Hola, buenas tardes, buenas tardes, medio buenas noches y de Rosario.
4: Ah, muy bien, en Rosario, claro. ¿Cuándo empezó tu relación con Messi?
6: En el año 2000.
4: En el año 2000, antes de venir al Barça, claro.
6: Claro, sí. Sí. Yo me retiré en el año 2000 y empecé a trabajar de agente con la gente que me representaba y empecé haciéndolo en mi casa, que es Newell's Old Boys. Y bueno, uno de los primeros jugadores que empecé a manejar era Lionel, ¿no?
4: ¿Cuál fue la primera vez que oíste hablar de él? ¿Te acuerdas?
6: Sí, claro, me acuerdo porque la categoría 87 la dirigía un amigo, Adrián Coria, y yo le había dicho que él estuvo de colaborador de Martino ahí en Barcelona. Y me había dicho que que tenía una muy buena categoría y que tenía un chiquito que marcaba mucha diferencia. Entonces, fui a ver un entrenamiento y, bueno, cuando termina el entrenamiento me dice, ¿qué te pareció Messi? Y le digo, no marca diferencia. Y me dice, ¿cómo que no marca diferencia? No, es dueño de la cancha. Hacía lo que quería. Se notaba que tenía unas condiciones notables, que era un destacado, un distinto, un tocado por la varita.
4: ¿Y tú te imaginabas que 26 años después estarías hablando de él en estos términos? A pocas horas de que pueda quizás ganar su segundo mundial, el cuarto que sería para Argentina, y haciendo la carrera que ha hecho con 39 años.
6: Bueno, uno siempre imagina cosas. Tengo que ser totalmente sincero, en esa época se notaba que era un jugador distinto, pero uno no sabe hasta dónde puede llegar una persona. Con el correr de los años, sí me fui dando cuenta que era un jugador el mejor de la historia, porque en Argentina teníamos como imagen del mejor del mundo a Diego, a Maradona, que bueno, fuimos compañeros también.
4: Sí,
6: y yo lo veía hacer cosas que bueno, que no le había visto hacer a ningún jugador. Claro, cuando Messi empezaron a pasar los años y se veía lo que hacía no solamente en el Barcelona, sino en la selección, me di cuenta que estaba equivocado, que el mejor de toda la historia era Lionel Messi. Y no acaba de sorprendernos, porque la realidad es que el Mundial pasado hizo un buen Mundial, pero este con 39 realmente es sorprendente. No deja de inventar cosas, de hacernos muy alegres en este país.
4: Mira, hace justo 10 años Messi jugó la final de la Copa América en el mismo escenario donde mañana jugará la final del Mundial, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Esto era 2016, Messi con 29 años, Argentina pierde la final de la Copa América contra Chile y Messi dijo esto.
7: Yo pensaba en el vestuario que ya está, se terminó para mí la selección, ya... Como dije recién, son 4 finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
4: Creo que ya está, decía Messi, que, insisto, no había llegado a los 30 años, pero cómo ha cambiado la historia en una década, ¿no? Para con su relación con la selección argentina, sobre todo.
6: Bueno, yo estuve en esa Copa América en Estados Unidos y yo recuerdo que bueno, siempre cuando se acercaban las fechas de las Copas América empezaba el periodismo a llamar y por el tema de tantos años que no se ganaba una Copa América, nosotros habíamos sido los últimos que le habíamos conseguido, y yo, los periodistas me decían, perdona que te molestemos, cada vez que viene una Copa América te llamamos, y yo no sufría porque me llamaban el periodismo para hacerme una nota, sufría porque la generación esa de la selección merecía ganar cosas, porque tenía muy buenos jugadores. Y Messi, el más grande de todos, no se podía ir del fútbol sin lograr cosas con la celeste y blanca. Me puso muy contento cuando empezó a ganar Copas América, que ganó el Mundial con nuestra selección, porque realmente es... un chico que como futbolista es lo que se ve, pero como persona es mucho más. Y a mí realmente me enorgullece porque nos deja muy, muy bien parado en el mundo.
4: ¿Le ves en el 2030 o ya será demasiado pensar que pueda llegar al próximo Mundial, que tendrá 43 años ya?
6: Me conformaría con la Copa América yo, la próxima Copa América, que está a 2 años. Es difícil porque uno que ha jugado al fútbol, es difícil competir con jóvenes. Yo veo que está muy bien con 39, pero 4 años más, a pesar de que no deja de sorprender, no deja de sorprender, me da la sensación de que está más lejos de no jugarlo que de jugarlo.
4: ¿Qué te dice el cuerpo de cara a la final de mañana? ¿Cómo ves la final? Aprovechando que te tenemos aquí en directo, ¿cómo crees que va a ir el partido?
6: Bueno, a ver, yo soy muy respetuoso del fútbol español. A mí particularmente me gusta la idiosincrasia del buen juego. Yo creo que se enfrentan dos selecciones que están bastante parejas en la parte futbolística. Tal vez España ha demostrado un poco más que Argentina. Pero Argentina tiene mucho coraje, tiene mucho amor propio. Hay una relación evidentemente entre los jugadores y el cuerpo técnico que es difícil. Yo no le he visto a ninguna selección algo parecido. Y me da la sensación de que donde se tienen la adversidad, toman coraje y de donde no sé dónde y bueno, sacan adelante lo que sea, pero yo creo que va a ser un partido muy disputado, muy bien jugado, y que bueno, que cada uno con sus armas intentará ganarlo.
4: Pues Fabián Basualdo, leyenda de Newell's y primer representante de Lionel Messi, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado estos minutitos. Un abrazo grande para Rosario y a ver cómo va la final de mañana.
6: Bueno, nada, esperemos que sea un buen espectáculo, que bueno, nosotros acá estamos acostumbrados que cuando hay finales no las hinchadas no se terminan bien. Esperemos que sea una fiesta. Que gane, por supuesto, uno quiere que gane Argentina, pero si llega a ser España, que sea una fiesta realmente, que sea un partido realmente bien jugado.
4: Seguro.
6: Me encantaría un final ganando Messi, tal vez el que puede ser su último mundial, ¿no?
4: Sí, sí. Pues lo veremos. Fabián, un abrazo grande, cuídate.
6: Igualmente, muchas gracias, ¿eh? Hasta pronto.
4: Hasta pronto, que vaya muy bien. Estem a la pausa d'hidratació partit pel tercer i quart lloc i la Clara s'està tirant dels cabells perquè ha marcat el tercer
3: però
4: França.
3: El Molló veu el 5-4 de França.
4: Ha marcat Mbappé.
3: Ha marcat Mbappé, que va llançat també cap al Pichichi. Ara potser qui s'ho ha de fer mirar és Anglaterra, perquè sí que França ha fet un pas endavant. La combinació entre Dembélé, Olise i Mbappé és bona, però és que no para d'atacar França ara, és un atac igual constant, i un cop més Anglaterra, que tenia 4 gols d'avantatge, ara només és un gol. I la reacció a les banquetes ho diu tot. Tuchel amb cara de pocs amics i de què està passant, i deixa'ns eufòric, perquè França ara mateix va camí de guanyar el partit abans de la pròrroga i tot, potser.
0: Sí, la meva aposta és que li tornen a remuntar el partit a Tuchel i llavors veurem si la federació anglesa continua, eh?
4: El que dèiem, que el partit pel tercer i quart lloc només hi pots perdre coses. No pots guanyar. Sí. Bueno, Mbappé guanyarà el Pichichi, segurament, sí. Però...
3: A més,
1: i
3: és
1: el màxim golejador històric, no, també?
0: I...
1: estava un gol,
0: ara?
1: No?
0: Clar, 22 en porta ara ja. Sí, sí, 22 i Messi 21, perquè l'altre dia no va marcar, l'altre dia van ser dues assistències, deixem-ho mirar i confirmar, però sí, sí, juraria que és així. Sí, sí.
8: Lluís llegia que el màxim assistent d'una edició dels Mundials és de superar a Pelé, per tant, bé, partit de rècord, no? Ja s'ho podran emportar, però és veritat que la segona part d'Anglaterra, molt anticompetitiva... França ha posat doncs, tots els jugadors del talent que té damunt el terreny de joc, s'han activat els davanters, el partit no és que hagi canviat massa, és a dir, no és que hi hagi hagut un gran canvi, sinó que França està més encertada, està atacant més, i Anglaterra ha tingut alguna opció en transició que no ha acabat d'encertar la passada, i jo estic esperant els canvis de Tuchel, perquè sí. No n'ha fet, i m'estranya, no? Veient com ha començat la segona part d'intentar anticipar-te, perquè ara mateix veurem si la pausa d'hidratació els afavoreix i poden canviar la dinàmica, perquè està sent un atac i gol i queden més de 20 minuts i jo veig més el 5-4, com deia ara de França, que no el 3-5.
4: I com li ha canviat la cara de Shams, també.
3: Sí, sí. Home, que marxar amb un 0-4 no és el que li hagués agradat, segurament.
0: No.
3: La cosa canvia.
0: Llegir unes declaracions... Vaja, deu haver parlat a la tele francesa, perquè el descans deia... La primera paraula és catastròfic. O sigui, se'n va pèssic, eh? Catastròfic. No entenc com podem encaixar gols així. Tinc una gran decepció amb els jugadors. Espero que la segona part sigui un partit de competició i no un amistós. Amb la samarreta de França no es pot jugar així. És una qüestió d'orgull, no de tàctica. O sigui que...
4: Hi ha hagut...
0: No només ha estat una esbroncada privada, sinó que a la tele també s'ha deixat anar de xams.
2: Veiem Cherky, que sí, només li faltava sí, la tombona entre dos sí, arbres, per seguir el,
1: mira, Tuchel,
2: el partit.
1: Tuchel amb la llibreteta de Van Gaal. Aquí, a veure, perdent sí, notes...
3: Aquí, és bueno, sí, paper arrugat que
1: però aquesta idea de ja prenc notes i després ja els explicaré, no sé que els, quan els explicarà després, però bueno, ja farà.
2: Va seguir el finiquito, el que té a la mà que
3: i sense canvis, encara vull dir, més el de Watkins no, sí, no ha superat ningú, crec.
2: Si esteu pensant en comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que us heu fixat en el seu disseny, les seves prestacions, el seu baix consum, i si voleu saber on heu de comprar, a Sarsa Volkswagen.
0: Clar.
2: Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen troba els de Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
0: Me'n deixava un d'Mbappé, per tant, Mbappé 23, Messi 21, ara mateix a la història dels Mundials. I en aquest Mundial, Mbappé 10 gols, 4 assistències, Messi 10 gols, 4 assistències. Messi 8 gols, 4 assistències, que no sé si ho he dit bé. Si demà Messi fes 2 gols, igual és a 10-4, l'últim criteri de desempat previst...
4: M'interessa molt això.
0: ...és haver jugat menys minuts... que l'altre futbolista amb el qual estàs empatat perquè demostra una eficiència golejadora més alta.
3: Doncs les pròrrogues d'Argentina aquí compta.
0: Sí, perquè anaven 609 a 620, perquè és veritat que Messi es va perdre l'últim partit de la fase de grups.
3: Entre el tram final i marca.
0: Sí, però clar, que això també l'ajuda. Hi havia 11 minuts de diferència, ara hem de sumar, veurem quants minuts juga Mbappé. Ara potser demanarà deixa'ns que el tregui per poder jugar menys minuts.
4: I creus tenim... que sap el tercer criteri
0: no,
4: de desempat?
0: No, faig broma.
1: Mbappé està pensant en fotre dos xitxarros més, veient sí, que aquí els anglesos han sortit del pub i que ja en van una mica rosetets de galtes.
4: És possiblement un dels partits més de frenopàtic. Sí.
2: És el partit ideal per enganxar els americans al futbol. Sí. No? Sí, és això, sí, estan divertits, gols...
4: No, i a més, que potser es pensen que la primera part és no? Vull dir...
2: és una color... mica, com deia abans el Martí, l'All-Star, no? Vull dir,
3: sí, jo penso el mateix.
2: Vinga, triple per què, triple per allà, no defensa ni el Tato...
1: A més, els gols tots són a la mateixa porteria, sí, els de l'altre gol, pobres, no?
4: Amb una porteria han vist 7 gols i a l'altra no han vist cap, vull dir que també...
3: Crec que no mouran cap.
4: També té nassos. Doncs agafa al·licients, a la final de demà, si marque o no marque Messi, que reprenent en el fil, no sé si canviarà una mica la percepció de conjunt, al vostre criteri, de Messi en funció del que passi o no passi en el partit de demà.
8: Ostres, per mi, és que escoltant el Mundial de Messi em sembla el millor que ha fet mai, i de fet l'altre dia el partit contra Anglaterra crec que és un dels millors partits de Messi. I mira que és allò de, no, ja ha jugat els 50 millors partits que potser fa 10 anys ho pensàvem quan en tenia 29 i retirava d'Argentina, però és que per context, escenari, per pes simbòlic del partit, l'última mitja hora de Messi amb aquell 0-1 quan semblava que Argentina no se'n sortia, va completar 10 regats en unes semifinals del Mundial, que això són xifres que em sembla que no ho havia fet ningú els últims 50 o 60 anys. Va arribar fins a la final, almenys fins avui, sent el màxim golejador, el jugador que ha produït més gols, que ha regatejat més, amb millor en cera més, és a dir, Lamine i Messi van empatats a 22 regats, però Lamine amb un, que ho he mirat abans, un 45, i Messi està fregant el 70, és a dir, segueixen aquesta excel·lència sostinguda, i per mi, passi el que passi, a Messi, si ha guanyat aquest Mundial, jo crec que serà la figura, no sé si algú hi podrà arribar, el que ha fet Messi, no? Sempre jo crec que totes les generacions es diuen això, però realment és molt, molt complicat.
1: No, però l'obra de Messi és tan gran que ja no és només un partit, hi ha tot el darrere, el que ha fet, el que ha aconseguit, com ha jugat, com de decisiu ha estat en tants i tants partits, més decidiu que alguns jugadors com ara Olisé, que ha fet una rematada que...
4: És que ha estat a punt de fer el quart
1: no,
4: França.
1: Que no la faria Messi, és a dir, l'obra és tan gran i és tan majestuosa que un partit no et canvia res, com a molt el que fas estadísticament o des d'un punt de vista de la mística engrandir encara més la teva llegenda pel que pots... Ho pots posar en aquests podis de màxims aconseguidors de trofeus, etc. Però vull dir que no, ja no podem dir gaire res més de Messi, que només desitjar que, pel que ens agrada el futbol, doncs que allargui tot el que vulgui, perquè ni que sigui estonetes, aquestes tonetes valen moltíssim.
4: Sí. Serà un d'aquests partits, no sé com dir-ho, evidentment això el futur ho resituarà, però d'aquests partits icònics, perquè Lamine està cridat a segurament ser una llegenda també del futbol, i no sé si hi ha hagut partits, a més d'aquesta envergadura, en una final del Mundial en què sigui, a més tan clar que hi ha com aquest traspàs, no? de llegenda a llegenda, de dues generacions diferents, que a més tenen un origen compartit, que és el Barça i és la Masia, però serà un d'aquests partits que potser d'aquí uns anys direm, ostres, va ser, més enllà de com cap a on es decanti la final, va ser el Messi Lamin.
8: Sí, sí, és que jo crec que és un d'aquests partits que normalment les grans llegendes del futbol no han coincidit tant en aquest espai-temps, i no hem vist, no, aquest, doncs, Cruyff contra Maradona, no hem vist posteriorment un Pelé, no, potser enganxat amb altres jugadors, i ara evidentment és un Messi ja molt veterà, però més amb tota la mística de la fotografia que ja s'ha comentat, sí, moltíssim, i que evidentment ja afegeix un puntet d'emoció i d'èpica, però és un d'aquells partits que jo tinc moltes esperances, perquè crec que Lamine és un jugador que ell ho ha dit, no, al llarg del Mundial, que espera jugar a més nivell, que ell sap que el seu Mundial està sent bo però no està sent excepcional, i que és un jugador de grans partits, i jugarà contra Messi, que ell ha reconegut, doncs, que és el millor jugador de la història, no és el referent, perquè vindria a ser més Neymar, i les paraules de Messi ahir, doncs, també molt reconeixent aquest talent de Lamine. Jo crec que serà un xoc espectacular, i tant de bo, com quan el Martín, doncs, hi hagi aquesta mitjoreta de Messi, perquè no crec que estigui per 90 minuts d'aquest nivell tan alt, i Lamine també, en mitja hora sabem que pot fer moltíssimes coses, i jo crec que això, a tots, també els aficionats del Barça el miraran aquest partit amb moltes ganes, no?, de veure aquest xoc.
2: Amb aquesta lluita d'estrelles que diu l'Albert, jo avui em preguntava a l'Argentina, que evidentment volen guanyar aquest Mundial, però com portarien que Messi tingués més Mundials que Maradona. Amb aquella comparació eterna entre Maradona i Messi, no sé jo, els argentins, això que Messi tingui més Mundials que Maradona...
4: Algú hauria de recollir cable.
2: Perquè Maradona... Sí, que ara segurament ja hi ha molt argentí que li disputa a Messi amb Maradona el fet de ser el seu gran ídol o el millor jugador de la història. Encara hi ha molt argentí que ho considera Maradona, sí, el millor jugador de la història, per davant de Leo Messi.
8: Però crec que potser no sé si estan per un tema estadístic, com més per un tema, no, emocional, sí, o...
4: Del que t'ha fet sentir.
8: Clar, ningú podrà igualar el que potser Maradona, quan tenies 15 anys o 20, et va fer sentir, i això quedarà així, perquè per mi, evidentment, que jo no he viscut a Maradona, però és que mirant les trajectòries, és que la de Messi és insuperable en aquest sentit.
4: Sobre Lamine, que ara en parlava el Blaia també, n'ha parlat aquesta passada matinada Messi, i també sobre la fotografia. Deia això Messi en les últimes hores.
9: Bueno, Lamine es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez.
4: Doncs Messi, evidentment, parlant de Lamine, també quan li preguntaven per la foto, dient que és una bogeria, no?, que s'hagi donat, que fa 19 anys doncs, que ell es fes aquesta fotografia amb Lamine, banyant-lo, no?, i que sí, ara arribin els dos a la final del Mundial. És interessant sentir, perquè, clar, aquesta foto ja havia sortit, no ha irromput ara, ja l'havíem vist fa sí, temps, sí. Però en l'era que estem ara, molts es pensaven que era falsa. Fins i tot Mikel Merino en parlava les últimes hores, també.
10: Yeah, to be honest, it's unbelievable at the first time.
11: Per ser honest, és increïble. El primer cop que ho vaig veure vaig pensar que era intel·ligència artificial. És curiós com funciona la vida. De vegades té aquestes situacions especials que penses que han estat guionitzades per algú, però simplement és com funciona la vida i les seves coincidències. És increïble que dos dels millors jugadors que hagin jugat aquest joc, perquè amb sort Lamine el futur serà un d'ells, comparteixin una foto com aquesta. Esperem veure una final brillant amb aquests dos protagonistes.
10: Very bright final with those two protagonists.
4: Miquel Merino i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
12: As someone who likes to...
13: Pensava que era capaç de distingir la intel·ligència artificial d'una imatge real, però no. Estava convençut que la imatge de Lionel Messi i Lamine Yamal era IA. No sé si heu vist aquesta imatge. Van triar Yamal entre diversos nens i el resultat és una foto de Messi banyant-lo en una banyera quan era petit. I ara aquests dos s'enfrontaran diumenge a Nova York. És increïble.
12: This Sunday in New York City and New Jersey, and it's pretty incredible.
4: Doncs evidentment aquesta foto que la volta al món, perquè realment fins i tot llegia quina era la probabilitat, no?, que el resultat d'aquesta foto fos dues llegendes del futbol, dos, perquè en aquell moment Messi encara tenia tota la carrera per fer, també, però evidentment és la imatge de la final que veurem repetida, en aquest cas els dos ja, un com a adult i l'altre amb 39 anys. Ha estat a punt de marcar Anglaterra.
3: Sí,
4: però,
3: Bellingham, que acaba d'entrar sobre la gespa fa uns instants, la de Tuni, pensàvem que ens feia el cinquè aquí i ens donava opcions d'evitar la pròrroga, però hi torna a França amb Barcola, continua apretant i molt l'equip francès. També ha entrat Anderson en el lloc de Eze i va Mbappé, que ha fet una de les seves piscines. Mira, compte, Dembélé, Olise i el gol.
1: No.
3: L'he vist a dins, mare meva. Surt fora per ben poquet i ha cantat el gol, ja, perquè l'he vist a dins, el xut d'Olise amb la dreta, que em porta un parell o tres als últims minuts de molt clares, a punt d'empatar-ho França, queden menys de 10 més l'afegit.
2: Ara fa veure que té rampes. Però...
1: Sí.
2: Fan parets a l'àrea com si no hi hagués defensa, ja, això és...
4: Molt bé Dembélé, aquí.
1: Sí.
2: Primera bona jugada, no?, de Dembélé. I Olise avui ha tingut per fer-ne 3, 3 o 4 gols.
1: Sí,
4: Olise, que no sé si el veuran de blanc a l'acabar...
2: El Bayern, en teoria, jo crec que es posarà dur, però...
4: No deien des de França que Olise havia anat dient que els companys de la selecció que volien anar al Madrid, des d'Alemanya diuen que no, que està content el Bayern i que fins i tot el volen renovar. Anaves a dir abans...
0: Sí, Mario? No, sobre aquest duel de Minja amb el Messi, que és un regal, perquè clar, és que... han de coincidir les edats, perquè ara mirava, per exemple, si en algun moment...
1: Ojo, que l'àrbitre batia su,
4: S'ha lesionat.
0: Olise no és l'únic,
2: Valenzuela s'ha lesionat.
4: El que li faltava en aquest partit. Mare de Déu.
0: Sí, els bessons,
4: Sí.
0: Això és fotut,
4: Ai.
0: No, doncs això, que clar, per edat, el 2002, Messi... Sí, per exemple, he pensat si Messi i Maradona haguessin pogut coincidir jugant en la mateixa selecció, en aquest cas, no un contra l'altre, no? Però vull dir que... I clar, no, perquè el 2002 Messi hagués tingut 15 anys i el 2006 Maradona n'hagués tingut 46 i ja no, per tant, era impossible perquè llavors Messi ja en tenia 19. Per tant, clar, és que és molt complicat que dos jugadors d'aquest perfil puguin coincidir en un Mundial, ja sigui com a companys o com a rivals, i per tant jo crec que aquest duel de demà és un regal amb el Barça pel mig.
2: Haurem d'estar molt atents, sobretot, això sí, a veure a qui banya la Minja Mal en els propers anys.
1: Exacte.
2: Serà l'escollit.
0: Sí.
4: Lamine, que per cert, hem recuperat el Damià López, que el tenim per allà a Times Square. Dami.
14: Hola, bona nit.
4: Hola. Com està Lamine? Perquè, clar, com que no hi ha hagut entrenament, suposem que bé i apurant, evidentment jugarà, però arrossegava aquestes molèsties que feien saltar les alarmes els últims dies.
14: Sí, sabem que Lamine jugarà a la final, però que si fos un, diguem, un partit de menys transcendència, doncs no la jugaria. Al 100% no està, de fet ahir ho explicava Luis de la Fuente. Lamine se'l va veure l'altre dia, que es dirigia cap als seus familiars quan va acabar el partit contra França, que anava literalment coix, i després quan va abandonar la zona mixta, doncs tampoc caminava massa bé. És una situació en la que està sobrecarregat. És una qüestió muscular i ja sabem que quan tens un problema muscular, si és només una sobrecàrrega, doncs en principi no hi ha massa problema, però clar, si el partit s'allarga, si és un partit exigent, doncs lògicament hi ha risc. No és un esquins, no és un cop amb el que et poden infiltrar i pots assumir qualsevol risc, sinó que és una qüestió, insisteixo, muscular. Però clar, és una final de Champions, és la final d'un Mundial, és el partit de les vides d'aquests futbolistes, i Lamine Yamal el jugarà, però insisteixo, si fos un partit de menys transcendència, no el jugaria. Aquests dies li està costant, està patint, no està de massa bon humor, pel que ens expliquen. Li costa arrencar, cada vegada que comença a entrenar, doncs ha d'anar a un ritme inferior als seus companys, després ja més o menys s'entrena al mateix ritme que la resta, però quan es refreda li costa, està sent complicat aquests dies. Demà jugarà la final del Mundial amb tot, jo crec que si hi ha una pròrroga no podrà acabar, perquè insisteixo, és una sobrecàrrega i la musculatura té un límit, i aquesta és la qüestió. És final d'un Mundial i juga, si no, no jugaria.
4: És el teu 11, per tant...
14: Sí, és l'11 de la Fuente, però és que, evidentment, això... tot es basa en una conversa entre el seleccionador i Lamine Yamal, però no, no hi ha més. És que has d'estar molt malament per no jugar una final d'un Mundial, però Lamine sap que hi ha risc, i és que a més s'enfronta al rival que s'enfronta, que hi ha molt de cliché també en Argentina, però és un cliché que, evidentment, és una selecció que reparteix i que demà el sotmet una exigència física brutal, que no vol dir que si demà li passa alguna cosa és perquè té aquesta sobrecàrrega de manera concloent, però hi ha un risc. Per tant, també podries pensar, bueno, se'l pot deixar per la segona part, no?, com està fent en Pedri, per exemple, però demà Espanya necessita desencallar el partit, això està clar, no donar-li vida a Argentina, no?, i això passa per tenir desequilibri, per tenir 1 contra 1, i el partit el desencalla a la ment. Per tant, demà, en l'11, jo crec que en l'11 de gairebé tothom és que De La Fuente repeteix, amb Cubarsí, Olmo, i Lamine Yamal com a titulars fixes, Lamine entrant per banda dreta amb Tagliafico i totes les ajudes possibles per part del Biceleste.
4: Ara en seguim parlant, però espera un moment perquè hi ha penal per Anglaterra. Sí.
1: Tranquils que el fallen.
14: Carai, aquest partit.
4: Sí. No t'ho imagines, Dami.
3: Penal sobre Spence, déu-n'hi-do el Mundial d'Spence, el futbolista del Tottenham.
0: Sí.
3: Penal de mal gusto, que el seu nom ja hem fet la conya molts cops. Sí. No. Però aquí he tingut bon gust amb nosaltres, que és posar-nos una mica més a prop de la no pròrroga.
4: Malo gusto és la samarreta de Menyan.
8: Molt lletja.
4: Aquesta estrella, sí. És terrible.
3: I Jude Bellingham, sí, es prepara amb la pilota ja a les mans... La situem... Mira, no, Bukayo Saka. Han fet la típica d'amagar, de... No distreieu el llançador real. I Bukayo Saka, un futbolista que amb Anglaterra, en el passat, va fer algun penal que va ser després malauradament insultat a les xarxes socials, a l'Eurocopa del 2021. I ara té l'oportunitat de calmar una mica els aficionats que han vist que d'aquest 0-4 al 3-4 potser això s'escapava i el tercer lloc seria per França. Si Bukayo Saka marca 3-5...
4: Per Anglaterra.
3: Què he dit?
4: Sí, per França, sí.
3: Doncs una mica més a prop a Anglaterra del tercer lloc, tot i que França ja ens ha demostrat que en un moment pot empatar un partit, perquè ha tingut aquella embranzida dels 3 gols de forma molt ràpida. 87, Saca amb la cama esquerra, pot fer el 5è pels anglesos. Aquell gol, d'aquella porteria, poden veure un gol.
0: Atenció.
3: Seria el primer cop a tota la nit. Si falla, pobra gent.
0: Ai.
3: A més, hi ha molts anglesos en aquell costat.
0: Ai.
3: I va Saca, gol.
0: Ui.
3: Saca, que marca...
0: S'ha acabat. S'ha acabat.
3: Espera. Jo no m'atreviria a dir-ho, però sí, Saca, que enganya bé a Mañana, ajusta molt el xut, fa el 3-5, a 3 minuts més l'afegit pel final, França 3, Anglaterra 5, veurem si ara això ja és, fa baixada.
0: Ha arribat el mes de l'acceleració, Mat de Roma, Coruma. Sí. Aquest mes aprofita les promocions especials en tots els vehicles d'estoc i estrena el teu Mazda aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. No t'adormis, són unitats limitades i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que t'imagines. Corre i descobreix-les a la teva concessió oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Més de l'acceleració només a Roma, Coruma.
4: Doncs li han troncat l'operació remuntada a la França de Deschamps.
0: Sí, sí. I ara jo crec que sí que ja no ho aixequen, això.
1: Bueno, encara que tenen 10 minutets de temps afegit, eh? Entre una cosa i l'altra.
8: I França, Anglaterra... Bé, jo crec que ha d'actuar Tuchel ara, posar una línia de 7.
1: Però ara sí que anava a minut per gol, no? Minut per gol, més la pausa d'hidratació, més l'àrbitre que anava a Tieso, més tot això, una cosa i l'altra.
4: L'àrbitre està bé,
3: Sí, ha tornat. Però minut per gol, a la primera part no ho hem fet perquè ha afegit 4 minuts i llavors hauríem de ser 7. Si fos minut per gol amb la posa d'hidratació.
0: Clar, la posa d'hidratació...
3: Aquí s'ho ha passat pel forro.
0: Sí, no, aquí cadascú fa el que vol.
1: És veritat.
8: A mi ara... Mira, més la mandra que els deu fer haver de jugar una pròrroga, no?
0: Sí, sí.
4: Sí,
0: segur.
4: Que segons com gairebé et deixes marcar un gol, que no haver de jugar 30 minuts més d'una final de consolació. 3-5, Déu-n'hi-do.
3: Sí,
4: a nosaltres ens ha amenitzat la nit encara aquest partit. Parlava el Dami de l'11 de Luis de la Fuente, sense canvis al seu criteri. Vosaltres també creieu que no veurem grans novetats o algun canvi? Pedri suplent?
8: Home, jo posaria Pedri, sempre. És que... És veritat que no està sent el Mundial de Pedri, però l'altre dia, per exemple, contra França, doncs, quan va entrar es va notar. Crec que és un jugador que va anar ara mateix, l'únic que li està donant a Espanya és aquest puntet més defensiu, més de replegar, d'estirar una mica, però crec que Olmo, Pedri, Fabián i Rodri, a mi em semblaria un mig del camp barra mitja punta de molt nivell, davant una Argentina que és una selecció diferent a França, que potser necessites un pèl més de pilota per dins, i a mi em costa, no? A vegades doncs, pensar que Pedri no és titular, i em fa patir una mica la Min. perquè arrossega aquesta lesió i tinc ganes de veure com gestiona el Barça aquest postmundial amb Lamine. Sembla que és un jugador que vol jugar tots els minuts, que vol ser-hi sempre, potser ha de tenir més vacances, no ho sé, però s'ha d'anar molt en compte, no? I per això el Barça està fitxant també davanters per intentar, doncs, almenys aquesta arrencada de temporada, que Lamine, que anirà molt al límit, doncs, pugui descansar. És molt important pel Barça, evidentment, doncs, si vol optar els títols, que Lamine no arrossegui molèsties musculars tot l'any.
1: Sí, sí. Ja va ser una sorpresa la suplència de Pedri, malgrat que tots veiem que no acabava de rutllar en els quarts de final. Repetia les semifinals, i ara la final... És que al final, quan un entrenador, un seleccionador, amb aquests tornejos tan curts, trobes que una cosa et funciona, fer canvis, fa com una mica de vertigen. I De La Fuente, quan ha pres decisions futbolístiques, ha funcionat bastant més bé que quan ha pres decisions polítiques. Per tant, doncs, jo diria que, si em fas apostar, jo penso més que serà l'11, repetint l'11 de les semifinals, que no pas a fer un canvi. I del tema de Lamine, el punxaran, l'infiltraran, faran el que sigui perquè pugui aguantar, perquè al final amb dos retalls i amb un xut a porteria en tens prou perquè te la liguis. Estàs una mica en el cas de Leo Messi. No sé, a veure com anirà el partit i com anirà evolucionant. Els canvis també seran importants, però jo així d'entrada no veig molt... Veig un De La Fuente més conservador.
0: Sí, jo també vaig en aquesta línia i m'agrada aquesta opció que planteja en Blaia. Jo també havia pensat de prescindir de Baena, ja abans de les semifinals fins i tot, i que Pedri pugui jugar de mitja punta, però jo crec que ara mateix, en la línia també del que deia en Martí, es faria massa coses que li estan agradant, com Olmo de mitja punta, com Fabián al costat de Rodri, que això ho podia mantenir, perquè podia jugar Pedri de mitja punta i Olmo a l'esquerra, o fins i tot Pedri com jugava Iniesta, no?, de fals extrem esquerra, el que està fent Baena, però jo crec que...
8: La final del Mundial 2010, no? Va ser així, una mica... Sí. Amb aquest Iniesta per la banda. És veritat que Pedri... De fet, la primera gran exhibició de Pedri al Barça és jugant a la banda, no?, contra la Juventus en aquell any 2020. És evident que Pedri, i el que deia el Martí, té tota la raó, que no toques aquestes coses que et funcionen. Però clar, és que parlant d'un jugador d'un nivell tan alt, des del meu punt de vista, i que amb un partit així jo crec que et pot sumar, que em sembla, doncs, que fer un entrenament 80 pot ser una... Però també pots imaginar un partit llarg, no?, i dir, ostres, potser una pròrroga, doncs tens a Pedri fresc, que potser no està per més, no ho sé.
2: Sí, és un luxe a la banqueta, i de fet, els dos dies que ha entrat des de la banqueta, tant als quarts de final, que va tenir gairebé tota la segona part, com l'altre dia, que en va tenir menys, però es va notar i va entrar bé. Sí. Que aquest també, un jugador que se sent titular, tot titularíssim, i que de cop es veu a la banqueta en els dos partits més importants del Mundial, va entrar bé en les dues ocasions, tant als quarts com a la semifinal.
4: Totalment. Entrem al temps afegit a Miami, Clara.
3: En queden 5, se n'han afegit 7, han disputat 2. Ha entrat Koundé per mal gusto, el futbolista del Barça, i ara també farà canvi a Anglaterra entre Xalobà per Gay. Això que s'acaba veient a Bellingham una mica... A Bellingham, no sé, fotent la bronca a algun company.
8: O quart àrbitre, era, potser. Àrbitre, que perquè reclamava alguna cosa a la falta.
2: Sí. No li fotia un calbot.
4: Estrany, Bellingham, lliçonant algú.
0: Sí. Veia, per cert, que aquest penal que ha marcat Bukayo Saka és el primer que marca un jugador que no sigui Harry Kane per Anglaterra des de l'any 2002. O sigui, els últims 24 anys, tots els penals que havia convertit en gol a Anglaterra els havia llançat Harry Kane.
4: Com?
0: Que, per tant, demostra que...
2: Però un Mundial, o no?
0: Ah, hosti, espera. Jo...
3: Home, sí, espero que sí.
2: Ha de ser Mundial.
0: Ah, sí. No? Sí, teniu raó, clar. Sí.
4: No, però igualment...
0: Sí. Sí, però clar, jo havia entès que eren tots, i no, clar, ja em pensava que era molt bèstia, però no, és en Mundials, en Mundials.
8: Sí.
0: Beckham havia sigut l'últim al 2002, igualment, per si algú s'ho pregunta.
1: Amena, Beckham, que és quan era a Madrid.
0: Perdona, Martí, és veritat.
2: Autocol·lecció amb Cater, on es toquen cotxes que no te l'acabes. Pots remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, i un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció amb kautocol·lecció.com.
4: 4 minuts per la 1. El banderazo, Dami, com el tenim? Perquè... Clar, fa estona que l'hem perdut de vista i no sé com deu estar la cosa per Times Square.
15: Doncs com si estigués per començar en aquests moments. No paren d'arribar argentins i argentins.
4: Encara?
15: És impossible identificar l'hora que això comença. Ara hi havia aquí uns càntics, en fi, molts argentins amb samarretes, bufandes, banderes. Això no s'acaba mai. Em deixes fer una última pregunta?
4: Oh, i tant! No hem complert la missió de la nit, que era trobar algú, algun argentí amb entrada.
15: Veig aquí una samarreta de River, no?
16: No, de Perú.
15: Ah, perdón, perdón, sí. Ay, de Perú, ostras. Perdón, perdón, porque es que te vi de espaldas. Pero ¿es peruano o argentino?
16: Peruano, peruano.
15: ¿Y a quién animas mañana?
16: Vamos por Argentina, esta vez.
15: ¿Tienes entrada?
16: Tengo entrada, buscando.
15: No, no tienes todavía. Buscando, no. Nadie tiene entrada, nadie tiene entrada. Gràcies. Doncs aquí sí que una mica fail, perquè he vist la barra diagonal i...
17: Cartó amb nòsit del Rayo.
15: L'Hospitalet, enmig d'un bandó, doncs com us podeu imaginar... Aviam, perdona, ¿tenéis entrada?
18: Sí, tenemos
15: entrada. ¿Por qué hemos encontrado alguien con entrada?
18: ¡Bravo! Sí, sí, pues tope la conseguimos.
15: Bueno, cuéntame, ¿cómo la habéis conseguido? ¿Cómo ha sido?
18: Vía Gogo. Apenas terminó el partido en Atlanta... empezamos a ver y bajaron un poco a los dos días. ¿Sí? Y después, que ahí tuvo un mejor precio, ahí compramos y después empezaron a subir.
15: ¿Cuántos costaron?
18: No, un montón. 8.000 cada una.
15: ¿Cuánto?
18: 8.000 cada una.
15: ¿8.000 cada una?
18: Sí.
15: ¡Guau! Wow.
18: Y es Messi. A Leo no lo dejamos, lo aguantamos siempre.
15: ¿Cuántos sois?
18: Somos 4.
15: ¡Guau! Wow. Multiplicación, 8 por 4 desde que estudiamos matemáticas es fácil.
18: Fue lo más caro que pagué en mi vida, o sea, fue como comprar un auto.
15: ¿Qué venís aquí con tus hijos?
18: Vengo con mi hijo, con mi hermano y mi sobrino. Así que, nada, una vez en la vida. Venimos desde Kansas City siguiendo. Así. Claro.
15: O sea, sois 4, habéis pagado lo que habéis pagado y mañana que sea lo que Dios quiera, ¿no?
18: Sí, ojalá que de Argentina. Una lástima que sea contra España, porque la verdad que me encanta España. O sea, lo quiero mucho y me da lástima tener que ganarle, pero bueno, nada, es el fútbol.
15: Es impresionante no poder encontrar entradas más baratas, pero es que es lo que hay, ¿no?
18: Claro, es un robo. Y nos seguimos fijando y ahora valen 10.000, 20.000, o sea, depende, es una locura. No sé quién las paga, porque, o sea, nos sentimos unos privilegiados que pudimos conseguirlas.
15: Bueno, a disfrutarlo, bueno, a disfrutarlo mucho.
18: Suerte de España también, ¿eh? Gracias.
15: Gracias. Por cierto, ¿de dónde sois vosotros?
18: De Buenos Aires.
15: De Buenos Aires, gracias. Muy bien. Gracias.
18: De nada.
15: Gracias. Bé, ho hem trobat, la persona que hem trobat...
4: Al límit,
15: sí, però, clar, 32.000, eh?
19: Sí, sí.
15: 32.000 s'ha passat, 8.000... 8.000 per 4, sí.
4: Endavant.
15: És que crec que no hace falta decir nada más.
19: I deia Dami que anaven des de Kansas seguint a l'Argentina, és a dir, ja porten temps aquí, per tant has de sumar no tot el que fa despesa, que clar, Déu-n'hi-do.
15: Sí, però és molt argentí això, perquè ens explicaven els companys, el Fran i el Fede Helic, els dos periodistes que vam entrevistar, que anaven ells junts, que la premsa argentina en gran part també han fet en bus i en vehicle, en cotxe, han fet el Mundial, o sigui que poc avió. És a dir, que de forma és bastant cultural fer el Mundial també per carretera. I sí, en el seu cas també porten seguint el Mundial des de les eliminatòries, o sigui que s'han gastat molts i molts calés.
4: Espera, Dami, perquè compte que hi ha novetats.
15: Final de consolació.
17: Jota, bé.
3: Havia marcat Dembélé el 4-5, aquí estaven començant a olorar la pròrroga.
4: 4-6.
3: Però de cop ha aparegut Jude Bellingham.
19: Primer set.
3: Com ha corregut. Es nota que estava fresc. Bellingham, com ha corregut i amb quina s'enfreda. Ha retallat dins l'àrea. I ha fet el punt de set i de partit.
4: Mira, Gordon.
3: 4-6, sí. Anglaterra acaba la tercera. Quina bogeria de partit. 10 gols. 4 a la primera part, 6 a la segona.
4: No, bogeria. És que aquesta connexió del Damià ha marcat el 4-5 França, que jo dic, espera't, que ara vindrà la pròrroga, que la veig venir allà, que està entrant com un brau a 300 per hora, i ha marcat el 4-6 Anglaterra. Vull dir que 10 gols hem vist.
0: Sí. Mai se n'havien vist tants en un partit pel tercer i quart lloc. El rècord eren 9, 6-3 França-Alemanya, i 4-5 un França-Anglaterra. O sigui que... Perdona, no. O sigui, era el 4-5 fins que s'ha marcat el 4-6. És a dir, que només hi havia hagut el França-Alemanya en 4 gols de Jules Fontaine, per tant, això ha de ser o el 30... Jo entenc que deu ser el 30, no?, que és el Mundial que fa 13 gols. Estic parlant de memòria.
4: N'any 50,
15: 58.
4: No?
15: Sí. 58.
0: Perdó.
15: El 58.
0: Doncs aquest.
15: Suècia, 58, sí.
0: Doncs que aquest, ara us ho confirmo, però devia ser aquest.
4: Doncs s'acaba el partit.
3: Finals. Semblava que no acabaria mai, no sabíem si aniríem a la pròrroga o què, però finalment França 4, Anglaterra 6. Sí. Recordem que el descans guanyava Anglaterra 4-0-4 amb un partit lamentable de França. Guapa, ha estat a punt d'empatar a l'equip de Deschamps, 3-4, després 3-5, 4-5, i finalment aquest 4-6 de Bellingham, França, que queda quarta, Anglaterra, tercera.
0: La millor classificació d'Anglaterra després del Mundial guanyat al 66 a casa.
17: Sí, senyor.
0: És la millor posició, aquesta tercera aconseguida en aquest Mundial.
4: Hem de votar el millor jugador del partit.
20: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
4: Va, qui vol fer els honors?
19: Mira, jo, si voleu, trenco el gel. Sí, jo em quedo un Bukayo Saka.
3: I anava a dir el mateix, sí.
17: Home, un hat-trick, sí. Bukayo Saka.
21: Jo, per la intensitat dels 90 minuts, que és el que ha estat els 90 minuts més això, diré Mbappé. Ja sé que és un clàssic, però és l'únic que ha aguantat França la primera part, i la segona doncs, ha obert el camí de la quasi remuntada.
0: Jo em quedo un Saka que s'emporta la pilota i mira, també el nostre MVP particular i potser el de la FIFA també, no ho sabem.
4: Doncs, doncs Bukayo Saka, el millor del partit.
22: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
23: És el Selecte Rein, ara està en moda funky sorra.
22: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
23: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
0: Quan has dit que han pagat aquests argentins? Per tant, 8x4, 32.000, Dami, de les entrades.
15: Correcte.
0: Tu li poses 990 euros més i tens un Omoda 7SHS. No,
17: mira,
0: increïble. Un subpotent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric, fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Tot això per 32.990 euros amb acabats premium a preu del bàsic. Omoda 7SHS, consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
17: I aquí tens assegurada la victòria,
0: que
17: demà vés a saber.
4: Totalment. Doncs ja tenim tercera i quarta classificada d'aquest Mundial, tercera Anglaterra, quarta França, i Mbappé, que segurament serà el pitxitxi, a no ser que Messi faci dos gols, hem quedat...
17: Sí, dos gols i jugui menys minuts.
4: O faci alguna assistència.
17: Sí, exacte, dos gols i una assistència. No, dos gols i una assistència, necessita
4: no
17: per ser pitxitxi.
4: El repte, no està gens malament. És veritat que si compleix aquest repte, segurament també serà campió del món. Vull dir que...
17: I pilotador.
4: I pilota,
17: ho tindrà tot, si aconsegueix fer això segurament ho tindrà tot, a no ser que sigui una final boja com a partit pel tercer i quart lloc, que no fa la sensació.
4: 10 gols, acabem de veure. En fi, demà segurament en veurem menys. Doncs Dami, tanquem línies des de Times Square. Demà et sentim el dia de la final.
15: Sí senyor, demà ens sentim el dia de la gran final. Que vagi molt bé. Bona nit des de Times Square.
4: Bona nit.
15: Adéu.
4: I gràcies i bona nit també al Martí Molina, al Albert Blaia, Jaume Molló, Xavi Puig. Demà posem el punt i final al Mundial.
17: Sí, senyor, 2:15, el tu diràs especial per posar el llacet.
4: Bona nit a tothom.
17: Que vagi bona nit.
0: Anem
17: bona
0: davant
17: nit.
0: Derazo, va.
4: Ara tornem.
20: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
24: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
20: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol als hipermercats i a Carrefour.es.
25: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
26: Sona bé.
25: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
26: Sona el nou Micra.
25: I el 0% TAE.
26: Sona que estreno Nissan.
25: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
27: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
28: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
29: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
30: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.

0: Rodes d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol, als hipermercats i a Carrefour.es.
3: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: Són 8:99.
5: Això és un fals nou.
4: Amb targeta?
5: Però si no he fet res.
6: A veure si ens movem.
5: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
7: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
8: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
9: Propera parada, plaça Lesseps.
10: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
11: Tu diràs, amb Oriol Jové.
12: La 1:10, recta final ja del Tu diràs, després d'haver viscut aquesta boja final de consolació del Mundial, amb aquest 4-6 entre Anglaterra i França, victòria anglesa, que els hi dona doncs, la medalla de bronze d'aquest Mundial. Temps per repassar el que han estat els primers partits de pretemporada d'alguns equips catalans, menys el Barça, de tots els que tindrem al futbol professional. Comencem per l'Espanyol, que ha començat la pretemporada amb bon peu al duel català que ha jugat al camp de l'Olot. Miquel Pasqual, bona nit.
13: Bona nit, Oriol. Victòria finalment plàcida dels blanquiblaus en el seu primer test de preparació a la Garrotxa contra l'Olot de segona federació. Tot i que el partit no s'ha sentenciat fins als minuts finals. Els de Manolo González han dominat molt les ocasions, han tingut més d'una desena de clares, però fins al minut 88 el marcador era només de 0-1, gràcies al gol de Rafa Bauza al 27 de joc. Però en els instants finals, primer Marcos Fernández, finalment Roberto, han vist porteria per establir el 0-3 final. Han debutat les tres incorporacions blanquiblaves, Moscardo i Hartman ho han fet a la segona meitat i l'únic titular ha estat Àlex Calatrava, que en acabar el partit ha atès als mitjans i ha reconegut que s'ha sentit còmode en la seva estrena com a jugador de l'Espanyol.
14: Bien, creo que he estado en un partido que ha sido, he estado cómodo, he encontrado pues esa zona que la que estoy, bueno, en la que estoy acostumbrado a jugar, que creo que Manolo me pide y bastante bien y muy contento.
13: Més enllà de fer gaudir el públic de la Garrotxa, que ha respost amb una assistència a l'estadi de 1.751 espectadors, el principal objectiu era agafar rodatge. Per això Manolo ha fet dos onzes diferents, un per cada part, ha fet jugar als tres porters, tot i això, un nou vingut com Calatrava ja té clar que des de la pretemporada el tècnic vol sumar victòria.
14: Ha transmitido un mensaje que quiere que ya desde el principio empecemos a estar con esa confianza de ganar partidos, de sumar, y creo que bueno, ha sido un buen y un gran primer partido y a seguir.
13: Ha destacat també el bon paper de Timera, central del filial, un fet que contrasta amb que s'han quedat sense minuts tres defenses del primer equip, Pablo Ramón, Miguel Rubio i Salinas. Aquests dos últims no han estat ni convocats, tampoc Grajera, mentre que l'extrem Antonio Roca també s'ha quedat tot el partit a la banqueta, tots cinc candidats a sortir en aquest mateix mercat.
12: Gràcies, Miquel. El proper amistós de l'Espanyol és dimarts a 7:45 contra el Pau Francès, el municipal de Peralada, i estrena sense gols del Girona el primer amistós, en aquest cas contra l'Al-Qadsia. Janire Gallut, bona nit.
15: Bona nit, sí. El conjunt gironí ha empatat a 0 amb l'equip saudita en el primer amistós de l'estiu i a l'estrena també del nou tècnic, de Quique Álvarez, en una primera part que ha estat força planera, sense arribades clares en cap de les dues àrees, i ja a la segona l'equip català ha mostrat més potencial ofensiu, però no han aconseguit generar ocasions de més perill i acabar arribant amb claredat. Dos dels tres reforços del Girona, el migcampista Ivan Morante i el davanter ucraïnès Pixur, han estat titulars i a la represa, com és habitual, han arribat els canvis. La millor ocasió gironina l'ha tinguda Ivan Martín, però les arribades més clares han estat per l'equip visitant, inclosa una pilota al travesser d'Iker Almena, precisament ex del Girona. Per cert, un partit on ja no hi ha jugadors

En canvi, el Castelló ha estat molt més efectiu. El primer gol ha arribat al minut 20, obra d'Álvaro García en una centrada lateral que José Ortega no ha pogut aturar. I en el tram final de la primera meitat, Miguelón ha posat el 2-0 al marcador en un xut col·locat al pal llarg en una bona jugada individual a dins de l'àrea. El Castelló ha demostrat que és un club consolidat a la segona divisió i després del descans ha continuat dominant el partit amb solvència. Això sí, com és normal en aquests amistosos de pretemporada, el ritme i la intensitat ha disminuït, igual que les ocasions de gols. La més clara l'ha tingut el jugador del Castelló, Ousmane Camara, en un 1-1 davant José Ortega, que ha acabat al lateral de la xarxa. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha fet valoració positiva després del partit i assegura que aquests amistosos serviran a l'equip per adaptar-se a la categoria. De fet, el Sabadell i el Castelló es tornaran a veure les cares en un mes i escaig, el dia 23 d'agost, en la segona jornada de la Lliga Hypermotion.

0: futbol, passem a les bicicletes, en aquest cas al ciclisme, perquè avui hem tingut la 14a etapa del Tour que ens ha deixat generar una nova exhibició de Tadej Pogačar.
1: Sí, l'eslové ha tornat a oferir un recital, aquesta vegada a l'Emerstein, per sumar la seva quarta victòria d'etapa enguany. A l'inici hi ha hagut una nombrosa escapada amb l'equatorià Carapaz al capdavant, tot i això, el segon grup de ciclistes mantenien una distància prudent i ja l'ascens del Col du Hag ha arribat al moment més exigent a quilòmetre i mig de coronar el port. El grup ha rodat a un ritme ben alt, liderats per Vingegaard i en Pogačar a roda del danès a 7,5 quilòmetres de meta. L'eslové ha donat l'estacada final amb un ritme impossible de seguir en pujada pels seus competidors, el mateix Vingegaard, Del Toro i Seixas. Això explicava la pujada final de Tadej Pogačar respecte als seus rivals.
2: I knew that Isaac is not,
3: Sabia que Isaac no estava al 100%, així que estava esperant els últims 2 quilòmetres per veure si hi havia cap moviment, però Decathlon i Vingegaard han marcat un ritme molt dur a la pujada. De mica en mica el grup anava perdent corredors, així que m'he sentit bé i ho he intentat els 2 últims quilòmetres, que em conec molt bé. Hi havia molta gent que et donava una empenta extra per pujar, així que ho he intentat i sí, bones sensacions. He aprofitat l'oportunitat.
2: So I grab it and take the opportunity.
1: Ja met el líder finalment ha tret 38 segons a Del Toro i Seixas i 44 a Vingegaard. A la general, Pogačar augmenta a 4,30 sobre el danès i a 5,4 a Evenepoel. Ja demà, etapa 15, 184 quilòmetres de Champagnol de Aplaté de Solazón de Brisson, amb pràcticament 4.000 metres de desnivell positiu.
0: Gràcies, Janira.
1: A tu, bona nit.
0: I encara un parell de qüestions abans de tancar el Tu diràs. La primera en bàsquet, perquè avui ha estat dia intens de mercat, concretament pel Fiat Girona i pel Joventut de Badalona, que han anunciat fitxatge, Xavi.
4: Correcte, Oriol. El club gironí ha fet oficial l'arribada de Stanley Whittaker. El jugador arriba prominent de la Liaga Petkim Sport Turk amb 13,1 punts, 3,5 assistències i 2,3 rebots de mitjana per partit. El base nord-americà de 31 anys ha firmat per una temporada i Fernando Sanemeterio, el director esportiu del club, assegura que pot encaixar molt bé amb l'estil de joc i la identitat de l'equip de Moncho Fernández. Whittaker es converteix així en el cinquè fitxatge d'aquesta temporada pel Fiat Girona. I qui també reforça la plantilla és el Joventut Badalona, Quan Chit defensarà la samarreta verd i negre a partir de l'any vinent i és el quart fitxatge dels de Badalona. L'ala pivot de 30 anys també firma per una temporada i arriba provinent del Reggio Emilia de la Lliga Italiana amb 11,2 punts de mitjana per partit. Una de les seves grans virtuts és el joc exterior, on firma un percentatge d'encert del 36,2%. A més, el nord-americà ja té experiència a la Lliga CB després d'haver defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Coviran Granada, acumulant 3 temporades i 84 partits oficials.
0: Gràcies, Xavi. Bona nit.
4: Bona nit.
0: I acabem amb motor, perquè ja tenim definit també l'engraellat de sortida pel Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, que es disputarà demà a partir de les 3 de la tarda al circuit d'Spa Francorchamps. Hola, Álvaro, demà, bona nit.
5: Hola, Oriol, què tal? Bona nit.
0: El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet bons els pronòstics i ha aconseguit una nova pole, que ja és la 6a de la temporada.
5: Sí, Antonelli, el líder del Mundial, havia estat el més ràpid ahir divendres, ha tornat a marcar el millor temps. Aquest matí, a la darrera sessió d'entrenaments lliures, arribava a la qualificació com el rival a batre i, com dius, ha fet bons els pronòstics aconseguint la seva 6a pole position a la Fórmula 1 després d'avantatjar en poc més de 3 dècimes de segon, 317 mil·lèsimes exactament, a un Max Verstappen que ha estat segon, ajudat pel seu company d'equip Isaac Hadjar, que li ha donat l'aspiració a la seva última volta a la Q3. El líder del Mundial i el 4 cops campió del món compartiran demà una primera fila de l'engranatge

0: Ratllat de sortida que promet emocions fortes. Des de la segona línia hauria d'arrencar el vigent campió del món, Lando Norris, que avui ha estat tercer, però recordem que el de McLaren arrossegava una sanció de 10 llocs per haver canviat components de la seva unitat de potència i demà començarà 13. La sanció de Norris ha beneficiat els pilots que han classificat per darrere seu, com Russell i Leclerc, que sortiran tercer i quart i compartiran la segona fila. El de Mercedes ha acabat, però, lluny del seu company i poleman Antonelli, a mig segon. Des de la tercera fila arrencaran Hamilton cinquè, tot i haver-se accidentat al final de la tercera sessió de lliures del matí, i Piastri sisè, amb Blimblatt setè, Bortoleto vuitè, Lawson novè i Gasly desè, completant el top 10. Carlos Sainz ha passat a la Q2, ha estat 15è, però arrencarà 14è, beneficiat per una sanció d'Isaac Hadjar, que ha entrat a la Q3, però sortit des del fons de l'engrallat per haver canviat també elements de la seva unitat de potència. També arrosseguen sancions als dos pilots d'Aston Martin, Alonso i Stroll, però això no els canviarà gaire el Gran Premi de demà, ja que havien classificat l'últim i el penúltim amb l'Asturià per davant del seu company d'equip. Demà, a partir de les 3 de la tarda, desena cita de la temporada, Gran Premi de Bèlgica, al circuit d'Spa-Francorchamps, sempre espectacular, amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, començant des de la pole position.
1: Doncs demà ho seguirem. Gràcies, Álvaro. Bona nit.
0: Gràcies. Bona nit. Que vagi bé.
1: I a la 1:20 de la matinada posem punt i final al Tudiràs, que un dia més ha estat possible gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 i al Dani Manzanera i al Víctor Valero, que han estat al control tècnic. Demà tornem, demà final del Mundial Espanya-Argentina. Que vagi bé, bona nit.
2: Tudiràs.
3: RAC1. Jordi Dotres.
4: Bona nit, passen 21 minuts de la una. 4 ferits al barri de Sant Roc de Badalona en un tiroteig. 2 han rebut un fort impacte de bala, una ha estat apunyalada i l'altra ha rebut un fort cop al cap. No estem per la vida de cap de les víctimes. A principis de juny, la ciutat ja va registrar 2 episodis similars en menys d'una setmana. En un dels casos hi va haver un apunyalament durant una baralla i en l'altre una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala en un altre tiroteig també al barri de Sant Roc. Segons els Mossos d'Esquadra, en aquests 6 primers mesos de l'any, els incidents amb armes de foc a Catalunya han provocat 6 morts i 27 persones ferides. Els bombers han treballat aquesta tarda en 3 incendis simultanis a Catalunya. Tots 3 ja estan sota control. El més gran ha cremat a la Baronia de Rialp, a la Noguera. Ha afectat una 15ena d'hectàrees, la majoria agrícoles, i ja està a prop d'extingir-se. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que el foc l'hauria causat una màquina agrícola. A Pontils, a la Conca de Barberà, un incendi ja estabilitzat ha afectat 4 hectàrees. La causa d'aquest foc podria ser una línia elèctrica i el de Vilademuls, al Pla de l'Estany, ha quedat perimetrat i ha cremat 2 hectàrees. El Pride de Barcelona ha aplegat aquesta tarda 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons l'organització. Amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull», la manifestació ha servit per reivindicar els drets LGTBI i condemnar les agressions homòfobes. La desfilada ha tingut èxit de participació, segons els organitzadors. Ha arrencat a la plaça Universitat i ha acabat a Arc de Triomf, on s'ha llegit un manifest. La protesta ha seguit amb actuacions musicals per continuar reivindicant els drets del col·lectiu. El president de Pride Barcelona, Ferran Poca, ha celebrat la resposta ciutadana i ha recordat per què es fa aquesta protesta.
5: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona, 70 grups manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
4: El president del Pride ha alertat que els discursos reaccionaris a escala internacional tornen a amenaçar, diu, drets que no s'haurien de donar per garantits. I pel que fa a notícies internacionals, l'Iran ha matat 2 soldats nord-americans en un atac amb míssils i drons a una base que els Estats Units tenen a Jordània. Un altre soldat està desaparegut. Ho han confirmat les Forces Armades nord-americanes. Amb aquestes 2 víctimes ja són 16 els militars nord-americans morts des que va començar l'escalada entre els Estats Units i l'Iran el passat 28 de febrer. Aquest atac arriba a la setmana d'atacs als Estats Units a l'Iran i d'atacs de Teheran sobre aliats de Washington al Pròxim Orient. Donald Trump hi ha reaccionat ordenant a les forces armades que literalment obrin les portes de l'infern. I l'exèrcit nord-americà ja ha anunciat que ha començat a bombardejar objectius comercials i militars iranians. I ara els esports. amb Xavi Sabater.
2: Anglaterra ha guanyat 6-4 a França en el partit pel tercer lloc al Mundial de Futbol, una final de consolació totalment embogida amb 10 gols en total. Anglaterra ha marxat al descans guanyant per 4-0, però els francesos han reaccionat a la segona meitat. Tot i això, la remuntada no ha estat possible i Bellingham ha marcat en l'últim minut per certificar el tercer lloc per Anglaterra. Bukayo Saka ha fet un hat-trick, Mbappé n'ha fet 2 i es col·loca com a líder del màxim golejador. I demà jugarà la final d'aquest Mundial. El partit entre Espanya i Argentina començarà a les 9 de la nit. Avui la selecció espanyola no ha pogut entrenar a causa de les condicions meteorològiques, mentre que Argentina sí que ho ha fet un cop ha passat la tempesta. Encara en futbol, molts dels equips catalans han jugat avui els seus primers partits amistosos de la pretemporada. L'Espanyol ha guanyat per 3-0 a l'Olot, el Girona ha empatat sense gols contra l'Alcàsser i el Sabadell ha perdut per 2-0 davant el Castelló. I un últim apunt en tennis, Paula Badosa continua amb bona dinàmica i guanya la semifinal del Yas Open davant l'eslovena Tamara Zidanec. La tenista catalana s'ha imposat per 2-16-1 i demà a quarts de 4 jugarà la final contra l'egípcia Maher Sharif.
4: I pel que fa al temps, la nit es presenta de nou amb mal dormir, sobretot a la costa i al prelitoral, amb ambient molt xafogós, però també en moltes zones interiors, on costarà baixar dels 20 graus. Aquest diumenge la calor fins i tot s'intensifica una mica, sobretot a l'interior del país, i tornarem a fregar els 40 graus a la plana de Lleida. Això és tot per ara. Per més informació podeu visitar el portal web rac1.cat.
6: Ara escoltareu
7: els millors moments
6: del Via Lliure.
8: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.
9: Yei! Última vegada,
10: Nervis.
11: Prou correcte. David Martos, què tal?
10: Bon dia.
11: Anna Priscila Magrinyà, bon dia.
12: Bon dia, què tal? Com
11: esteu? Aquest micro sona raro.
12: Ara millor.
11: Perfecte. Ara millor.
12: Soc jo.
11: Una mica de vermut Miró, no?
12: Si us plau.
11: Elaborat seguint l'antiga fórmula de família Miró, criat amb el mètode Solera, sí, de Reus.
12: Sí.
11: I envasat després d'un llarg procés de maceració. Avui, com sempre, regalem una ampolla de 3 litres de vermuts Miró, l'última de la temporada, reserva, amb estoig.
12: És com el Pepi de Cacaulat, la mascota del Cacaulat, el nen aquell es diu Pepi. És com el dibuix, que l'has d'agafar sota el braç perquè és gegant aquesta ampolla de vermut.
11: Tipus Magnum, no? Bé, de l'ampolla de 3 litres de vermut Miró, amb l'estoig, i una ampolla del nou aperitiu sense alcohol Miró 0. I se l'endurà qui respongui a la pregunta.
12: Ai, última pregunta!
11: Demà, que és la final del Mundial de Futbol, si no ho heu sabut, entre Espanya i l'Argentina, Leo Messi i Lamine Yamal. Quin famós us hauria agradat que us banyés en una banyareta quan éreu petits?
12: Àngels Guanyolons!
13: Ostres, increïble!
11: Una foto d'Àngels Guanyolons banyant a Priscila Vera. La pregunta és magnífica.
12: M'encanta.
13: Pots creure que jo aquest matí, pensant en el moment tot, me la plantejava, no, sense saber això, pensant, me la plantejava al revés. És a dir, Messi ha banyat a un nadó que ara li pot arrebatar un Mundial.
11: Sí.
13: Jo he pensat, a qui he banyat jo? I després he pensat, si no tinc res, que em puguin treure.
11: Que et puguis fer fora de la teva posició.
13: Sí, sí.
12: Perquè ho fas normalment, això, de banyar nadons que no són teus.
13: Crec que no.
11: No, però si ara que haguessis creat el d'això, la idea de que tu banyes una criatura que et desbanqui professionalment. Bon dia.
13: I bueno, realment...
12: Tu, algú d'aquí de la ràdio, tu...
11: Jo no tinc tanta edat com perquè algú de la ràdio estigui en posició de...
12: Vas te banyar quan eres petit?
11: No.
13: Seria una imatge que m'agradaria molt veure,
11: Escolta, aneu a la merda. 1:24. És que, per favor... Traieu el pitjor de mi.
12: La pregunta l'heu fet vosaltres.
11: Anna, però no l'hem fet així, la pregunta.
13: No era aquesta.
11: Anna Pris, de què hem de reflexionar avui? Si vols reflexionar, i si no, cap a casa.
12: Sí. Mira, l'altre dia parlàvem amb el meu amic Ignasi, anàvem per circumstàncies de la vida a Saragossa, i anàvem amb el GPS. I aleshores diu, tu quan agafes el GPS i poses Saragossa, sense posar una adreça, o poses Barcelona, Reus, Tarragona, on?
11: És random o tria un lloc sempre?
12: Jo, per exemple,
11: sempre?
12: He estat mirant...
11: Ajuntament?
13: Que bo, és veritat.
11: Plaça...
12: A Girona et porta, crec, a l'Ajuntament.
13: Per defecte, eh?
12: A Reus, a la plaça de les Oques, que qui no ho conegui, vull dir, pues, podria ser... Saps? Vull dir, no, la plaça Brim, la plaça del Mercadal...
13: I què passa? A la plaça de les Oques és una plaça és una... totalment aleatòria...
12: Sí, bueno, és que és maqueta, eh? Vull dir, hi ha un nen amb unes oques, però
13: no, hi hauria...
12: no hi ha res. A Lleida et porta com a una intersecció entre carrers, que no hi ha ni tan sols una plaça...
11: Això deu ser cada vegada que ho busques, perquè ara jo he buscat a Girona, sí? Des d'aquí la ràdio, i és la cantonada de Ciutadans amb abeuradors.
12: Veus, doncs jo abans ho he mirat i em portava davant de l'Ajuntament.
11: Ah, bueno, sí, de fet és aquí, això, eh? És aquí, és aquí, és l'Ajuntament, sí senyora. Sí,
12: clar,
11: senyora.
12: Girona té cert sentit. Què
11: has dit de les Oques, tu?
12: A Reus, a Reus, a la plaça de les Oques de Reus.
11: Ah, Reus, perdona, sí. Perdona.
13: I a Lleida és una intersecció.
12: Sí.
13: No, no, és que clar, jo només... Bueno, no, no. El Google al final decideix, no?
12: Clar, perquè jo també estava mirant, et porta al centre geogràfic de la ciutat... I, no, clar. Vull dir, saps? Vull dir, pues,
11: què tria?
13: Sí, jo crec no que sé. Deu haver un moment que la intel·ligència artificial deu pensar, no? I el moment en què fa...
11: A on has dit de Reus? Perquè aquí porta la plaça de la Pastoreta.
12: Ah, doncs a mi abans m'ha portat a la de les Oques.
11: Veus com no és un, no és un sol lloc?
12: Llavors depèn de què?
11: No ho sé.
13: Quines places teniu?
11: Del teu...
12: Home, la Pastoreta, Isabel Besora, no. Nena, que ens va salvar d'una pesta, eh, Reus?
13: Ah, sí? Sí, sí. Home, molt bé. Sí. Però bé, clar, almenys places amb una història darrere. De les Oques...
12: Doncs bé...
11: Aquesta la pregunta la portes a l'aire, eh?
12: Tu creus que algú ens la pot contestar?
11: Bueno, no sé si amb l'estona que estem
12: ens
11: aquí...
12: Ens escolten enginyers, informàtics,
11: telecos? No ho sé, si ens escolten enginyers...
12: Enginyers...
11: No ho sé, si algú ens escolta i sap quin és l'argument que fa servir el sistema de Google Maps o d'algun similar...
12: L'algoritme.
11: L'algoritme. Per decidir quan busques una ciutat sense anomenar el carrer. Mira, hi ha un oient que diu, jo crec que és random, conec a un que quan busques el seu poble i t'envia a casa seva. No cal donar més indicacions que el nom del poble.
13: Que bo!
12: Cardona, Berto Romero? No
11: sé. Bueno, doncs pregunta feta, eh? A veure.
12: Vinga,
11: si
12: va.
11: Algú ens
12: respon. No, vinga.
11: Vaja, què et vas reflexionar, Martos?
13: Mira, avui és l'últim vermut de la temporada i crec que és dia de donar les gràcies per tot l'aconseguit durant...
11: Aquest tipus de coses acaben malament, sempre.
12: Això és fer la pilota o vindrà la remeta després?
11: No, bé, la
12: claca després, vull, la cleca.
13: Vull donar les gràcies a la intel·ligència artificial per totes les ajudes que m'ha aconseguit al llarg d'aquesta temporada.
12: Sí. Mm-hmm.
13: L'altre dia vaig enviar un mail hi ha una companya de feina del Terrat, sí. La Mary, i em va respondre dient, perfecte, David, jo crec que ja ho tenim, moltes gràcies.
11: Vale.
13: I la intel·ligència artificial a dalt va donar l'opció de resumir este correo electrónico. I vaig pensar, ho veig molt agosarat, perquè jo realment, a perfecte David, ho tenim, moltes gràcies, ja, li veig potser...
11: Escolta, però Martos, una cosa, si t'encarreguen això com una feina... La suada que fas...
13: Sí, sí, deixa't... Resumeix això, i tu...
11: Si tu ara...
13: Prefereixo posar el Google Maps a on caure Girona. Sí, sí.
11: Oh.
13: I dic, ja només per curiositat,
11: sí.
13: Jo clico el resum per veure què...
11: Vas clicar?
13: Porta. Porto el...
11: Torna a repetir el missatge original.
12: A veure.
13: Perfecte, David.
12: Sí.
13: Ho tenim. Moltes gràcies.
11: Perfecte, David, ho tenim. Moltes gràcies. Sis paraules.
13: Sis paraules.
11: Anem a resumir sis
13: Anem
11: paraules.
13: A resumir això.
11: Per als mandrosos.
13: Llavors diu, aquí tens un resum del correu electrònic.
11: Sí.
12: Ok. Diu,
13: Meritxell confirma que el tema queda cerrado y agradece el trabajo realizado.
12: Home, no.
13: David había enviado previamente una propuesta creativa en el formato de guión para presentar la nueva tal en el programa con un tono humorístico y protagonismo de Berto y Andreu. No se requiere más cambios ni acciones adicionales. Y lo he pensado. Moltes gràcies.
11: És increïble.
13: Sí, sí,
11: perfecte. O sigui, però quina estafa d'IA.
13: Sort que no he resumit l'Odissea, perquè és una pel·li de 3 hores del Nolan, ara mateix. Voleu que ho resumeixi pel guió? Pum.
11: L'únic que ens haguéssim sortit de la situació és que haguessis, el resum fos OK.
13: OK, clar, sí, clar, seria. Okay, te está viniendo a decir OK.
12: Okay,
13: i ja està.
11: Está viniendo a decir
13: ja
11: OK. Has guanyat una paraula, sí, sí. No? N'has fet,
13: però és que no només això, gràcies a la intel·ligència artificial he pres idiomes aquesta temporada.
12: Per què?
13: De sobte rebo un mail que em diu genial, David, amb tres... no, amb quatre exclamacions que tanca.
12: Sí.
13: I em surt un missatget que podeu veure aquí, que és parece que este mensaje está en inglés. Traducció. Genial, David. I un altre cop. Jo vull entrar en aquest món. Llavors clico a la traducció i em posa genial, David, però amb tres signes d'obertura, d'exclamació, al principi de... Ara és en castellà. Bueno, a darrere n'hi havia quatre, tu n'has col·locat tres. Ara estic igual, però amb el toc disparadíssim. A mi m'agrada molt veure que tots els litres d'aigua que s'estan invertint en això estan molt ben invertits. I no voldria oblidar-me d'agrair a l'algoritme, que sempre està pendent del que necessites. I l'altre dia em va sortir una notificació d'Amazon sense jo haver començat ni les vacances, que em deia el següent, pots llegir tu, Xavi.
11: A veure, el missatge és... No havies començat les vacances.
13: No havia començat les vacances.
11: És Amazon?
13: És Amazon.
11: Vuelta al cole, imprescindibles para el nuevo curso.
13: I jo, sisplau, calma, que em queden 2 setmanes de feina encara.
11: És de les pitjors sensacions que hi ha, eh?
13: Sí, sí.
11: El missatge aquell de la campanya de la vuelta al cole...
13: Sí.
11: Pues imagina't... A mi em genera tensió encara avui, eh?
13: Com ja!
11: Però si no he de tornar a cap col·le, però em posa nerviós.
12: Si encara no he fet ni el quadernet, no m'acaso amb dena.
13: Estem a juliol, per favor.
11: Passa un minut de 2:15 del migdia. Senyors, no tinc missatges de...
12: Que fort, no ho sap ningú,
11: No ho sap ningú.
13: Aparent,
11: de nyinyers no n'hi ha.
12: No hi ha
11: que
12: nyinyers.
11: Puguin respondre aquesta... aquesta pregunta.
12: Bueno, doncs,
11: ja haurem de preguntar a la intel·ligència artificial.
13: Sí.
12: Pregunta-li.
11: Ara em va... Trigo molt, ara.
12: Trigues molt?
11: No tens... Com? Tria... Google Maps.
13: A
11: quin carrer ubicar una direcció?
12: Ho està fent molt llarg.
11: Quan, és que jo, resumeix-ho! Quan només dius el nom d'una ciutat. Això és una mala pregunta, és que perdona.
13: Bueno,
11: a veure, pensant...
13: Així, no?
11: Que imaginem tard, ja. Quan introdueixes... Mira, ho ha fet perfecte. Quan introdueixes únicament el nom d'una ciutat a Google Maps, l'aplicació no tria un carrer a l'atzar, sinó que col·loca el marcador en un punt geogràfic molt concret que s'anomena centroide.
13: Centroide!
11: Així és com es decideix exactament on posar la xinxeta.
13: Sí, però per què?
11: El centre geogràfic o administratiu. Google Maps calcula el centre geomètric dels límits oficials de la ciutat. Sovint aquest punt coincideix de forma natural amb el nucli històric, la plaça de l'Ajuntament, el quilòmetre 0, la zona més cèntrica del municipi. 2. Coordenades preestablertes. En molts nuclis urbans, els enginyers de Google o les dades oficials dels mapes governamentals ja tenen fixades unes coordenades de referència per la ciutat que semblen apuntar a un lloc emblemàtic. Per exemple, a plaça de Catalunya a Barcelona, la Puerta del Sol a Madrid. Si et fixes en l'adreça o el carrer exacte on cau el marcador, veuràs que normalment indica simplement el nom de la ciutat i el codi postal general, ja que el sistema utilitza aquest punt de referència visual només per mostrar-te el municipi a vista d'ocell. No s'ha entès gaire, però Centroide ens ha agradat molt.
13: O la casa de l'amic de l'Anna Prisha.
11: 1:32, doncs ja ens ho ha respost.
12: Gràcies.
11: No em preguntis.
12: Gràcies.
11: Genèric, ja ho...
12: Jo que volia gent i no volia ordinadors ni intel·ligències artificials.
13: Quedarem aquest estiu?
11: On?
13: Per assajar
11: Sí. Entre vosaltres, espero. A mi no em truqueu. Gràcies, Anna Prisha, gràcies, Marto.
12: Bon Nadal, bon estiu.
6: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
7: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
10: Esteu escoltant
14: els millors moments del Via Lliure.
15: El cançoner d'Esmen.
16: El cançoner d'Esmen a la carta. Amb Judit Nederman.

0: Es van fent realitat els somnis o no, Nederland?
1: Déu-n'hi-do.
0: No ens podem queixar, eh?
1: No ens podem queixar.
0: Qui li hagués dit a la nena que mirava el Doraemon? Que efectivament es farien. Com
1: que
0: estàs?
1: Que la cantaria jo per la ràdio, no?
0: Sí. Això s'acaba ja?
1: Això s'acaba.
0: Per favor.
1: No, estic en xoc, eh? Jo no. Vull dir, ja s'ha acabat la temporada.
0: Sí.
1: És molt fort.
0: Una altra?
1: No sé quantes en portem, 6.
0: No ho sé.
1: Bueno, tu moltes, però jo...
0: No, moltíssimes.
1: Molt
0: celebrada, també, la cançó del Doraemon. Sobretot, ja ho vaig dir, que sortirà amb bolos del sector aquest d'anime i tot això. No sé si has pogut descansar una miqueta.
1: No.
0: Del Tute no, eh? Segueixes anant a morir
1: avall. Vaig fer una migdiada l'altre dia.
0: Sí?
1: Una. Sí, que vaig posar a Instagram i tot, perquè tothom em diu descansa, i penso, bueno, ja faig el que puc.
0: Bueno, l'altre dia et vaig sentir el vostè primer, que vas venir amb el Giró per vendre... Bueno, per vendre, per explicar que hi hauria concerts amb Legió Sinfonia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè estarem a Portal Blau. Dilluns estem també als Jardins de Pedra Alves.
0: Ah, home, però sí. Aquest deu ser potser dels grossos, sí, no, grossos, de concerts.
1: Sí, crec que és el més gros que hauré fet mai.
0: Directament?
1: Crec que sí, perquè hi cap moltíssima gent.
0: Que quanta gent hi cap, allà?
1: No ho he mirat per estar... Hòstia, és una estratègia
0: perdona,
1: psicològica.
0: Als Jardins de Pedralbes.
1: Sí, sí, cap moltíssima gent. Bueno, s'han venut moltíssimes entrades, encara n'hi ha si algú vol venir. Però sí, estic molt contenta i això va molt endavant. I ens estan sortint més concerts amb l'orquestra.
0: Sí, eh? Sí, és que a la gent li està encantant, això. Clar, o sigui, és el Festival de les Nits Occident, no?
1: Exactament.
0: Sí. És que allò és un...
1: I després estarem...
0: I l'entorn és tan bonic que...
1: Sí. El 8 d'agost estarem a les Runes d'Empúries, al Festival Porta el Blau a l'Escala, i el 14 d'agost a Calonja, al Festiu.
0: I enmig altres concerts amb altres
1: concerts
0: formats.
1: D'aquesta gira que estic fent, que es diu Brota, que canto cançons noves que no estan a cap disc.
0: Escolta, la gent que busqui a la web de la Nederman o a l'Instagram i així ja trobarà el què. Va, anem amb lo d'aquesta setmana perquè, a veure, jo vaig intentar-ho, eh? Jo crec que es va notar. Al final no. No, que vaig intentar condicionar l'audiència i ja s'ha vist que no tinc capacitat de condicionament.
1: Quina volies que sortís? No me'n recordo.
0: Jo volia que sortís la...
1: La que vaig dir jo, la del Pau Riba.
0: El Pau Riba.
1: És veritat, per un dia que em defenses...
0: Sí, i m'ho vaig menjar. Però bueno, al final... I Abel Caral va fer molta campanya perquè era molt amic i molt admirador de Pau Riba. Però al final va sortir Bonnie Tyler. Ara ja va arrasar, eh? 60% dels vots per Bonnie Tyler, 22,5% per la Ludwig van i un trist 17% per la cançó de Pau Riba, que era la cançó Setena en colors, que és una meravella absoluta, però bueno, què hi farem? Què hi farem? Avui... Aquesta és una cançó... Bueno, no sé si...
1: És molt complicada.
0: Complicada, no?
1: Sí.
0: Has passat malament?
1: No ho he passat malament, ho he passat molt bé.
0: Vale.
1: I a més m'ha acompanyat un pianista increïble que es diu Àlex Badia, que l'he liat a fer això i m'ha dit que sí, m'ha anat molt bé. Però us he de dir que m'he desganyitat perquè, o sigui, la vaig gravar 3 vegades i a la tercera vaig dir, ja prou, la deixo com està, perquè jo avui tinc concert.
0: Clar.
1: I ahir estava fent uns berridos a casa, rockeros, o sigui, em poseu en cada fregao, que déu-n'hi-do. Però he après molt perquè s'havia de gravar amb garra, ja ho veureu després.
0: Oh, quines ganes. Bueno, escolta, Bonnie Tyler, personatge emblemàtic, a més a més, sí. Va morir fa molt poquet i per això suposo que també les ganes de... I a part que és com una mica la cançó oficial d'aquest estiu, perquè com que hi ha l'eclipsi a...
1: Ah, sí?
0: A Catalunya, doncs a l'agost, doncs això. Es va morir 8 de juliol, no va poder veure l'eclipsi a Catalunya. Va, arrencarem amb música de Bonnie Tyler, per tant. Què ens expliques?
1: Doncs mira, la Bonnie Tyler en realitat es deia Gaynor Hopkins i el que estem escoltant és el seu primer disc que es deia The World Starts Tonight i la cançó es diu Lost in Friends i una de les coses que més m'ha fascinat és que si l'escolteu bé aquí la seva veu encara no estava rasgada.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, aquest timbre tan particular d'ella que és tan icònic.
0: Aquesta veu trencada...
1: Sí, això va venir una miqueta més tard perquè es veu que la van operar i... I quan t'operen de les cordes vocals has de fer molt bé la rehabilitació, has d'estar uns dies en silenci i després has de fer com a poc a poc com tornar-te a reintroduir, bueno, el que et diguin els metges, no? Cadascú és diferent, però es veu que ella no va fer gens de cas. I de la mala curació li va quedar aquest timbre que després...
0: Li ha beneficiat, perquè l'ha convertit en un símbol.
1: Ha fet una carrera sencera gràcies al timbre aquest rasgat. Des d'aquí no estem recomanant res.
0: No,
1: vull dir, hem de fer cas als mitjans.
0: Però la història és aquesta.
1: La història és aquesta, exactament.
0: Què sabem de la trajectòria de la Bonnie? Bueno, això és del principi, com deies, no tenia la veu trencada encara. I la família, tot plegat, què sabem?
1: Sí. El seu pare treballava en una mina de carbó. Ui. I la seva mare era una gran amant de l'òpera i estava molt acostumada a escoltar música a casa, tenien un fonògraf i els seus referents, que ja es nota per com canta, són la Janis Joplin o la Tina Turner. I ara tenim una altra cançó d'aquest mateix disc del principi, que es diu More Than a Lover.

0: Sí que tenia aquesta ràbia, a la veu. Vull dir, no la té trencada, però hi ha una... Sí. Va buscar-la a algun lloc, aquesta veu. Sí.
1: I la seva història és aquesta típica de pel·lícula de que ella és del sud de Gales i tocava allà en pubs i locals fer com els concerts aquests petits i resulta que el Roger Bell la va descobrir, o sigui, un caçador de talents, la típica història de caçador de talents, la va descobrir i a partir d'aquí va començar com la seva carrera més, la que coneixem, vaja.
0: Oi, mira-la.

0: clar, té una personalitat amb aquesta veu. Aquí ja tenia la veu trencada. Això sí. Devia ser molt poquet després, però vaja.
1: Aquí ja se li nota. I això que estem escoltant és, bueno, és un dels hits, no? Sens dubte. És el segon disc, que es diu Natural Force. I aquesta cançó la va catapultar a la fama. Va aconseguir el número 3 a les llistes dels Estats Units. I el número 4, al Regne Unit, va vendre 6 milions de còpies. Que t'ho imagina't passar de que estàs tocant tranquil·lament al sud de Gales en pubs a vendre 6 milions de còpies i ser famosa mundialment, és que no sé com ho deuria viure, però
0: no, tremendo.
1: Va continuar. I aquesta mateixa cançó la va versionar el Rod Stewart. De fet, van comparar les seves veus.

0: Clar, és que de fet s'assemblen, aquesta manera de cantar i aquesta intensitat, no?
1: Sí, de fet has de tenir com un instrument molt resistent, perquè el tipus d'esforç que es fa, o sigui, jo per exemple si ho faig durant 5 minuts em quedo...
0: Ja està, fònica.
1: Sí, sí. I, però clar, té una força, vull dir, són cantants d'aquests que...
0: Bueno, és que depèn del tipus de cançó i la història que estàs explicant aquella cançó, multiplica els efectes, diguem-ne, no?, que genera.
1: Exactament.
0: Va, més cançons de Bonnie Tyler.

0: és aquesta. Sitting on the edge of the ocean.
1: Exacte. Bueno, he de dir que són tot temazos, o sigui, tinc...
0: És la... molt bona, la discografia de la Blanca.
1: Sí, o sigui, es va rodejar sempre, crec, de grans compositors i productors. Vull dir que tot el que he anat escoltant és com impecable. I aquesta cançó, ella la va presentar al Festival Mundial de la Cançó Popular, que jo no sabia el que era, és com l'Eurovisió de l'Orient, es celebrava a Tòquio, i es va celebrar del 70 al 89, i servia per promoure la composició musical i l'intercanvi cultural, i va donar a conèixer molts artistes, com per exemple Camilo Sesto,
0: home,
1: Miguel Gallardo o Bárbara Rey. I era un festival creat per la Fundació Yamaha, que Yamaha sempre m'ha fascinat perquè fan pianos, motos, festivals, fan el que sigui. I això, doncs la Bonnie Tyler va guanyar el Festival Mundial amb aquesta cançó i després la van traduir al castellà, que això...
0: Cantada per ella?
1: Sí.
0: Això es feia antes, ara no es fa
1: sí,
0: tant, però...
1: ara no es fa tant. Jo me n'alegro que no es faci tant, perquè...
0: Per què? No et sona bé? Bueno, ara no sí. Vull sentir jo, en castellà.
1: Sí, sí, sí. Es diu Sola a l'orilla del bar. Mama, ho fa molt bé.
0: A veure.
1: Escoltem-ho.
0: Ara no està tan malament, eh? El pas que es nota l'accent guiri, una mica.
1: Però no sé l'accent. O sigui, a mi m'agrada que... Per exemple, si vols cantar una cançó amb un altre idioma, penso... Potser es pot... Bueno, aquí no m'he fixat si és la mateixa base. Potser no. Però això que es fa de vegades com exactament la mateixa base amb un altre idioma...
0: Clar.
1: No sé, penso, doncs torna-la a fer d'una altra manera.
0: Clar, o a veure, és com una traducció d'un llibre... Sí. Que no pots fer una traducció literal, sinó que has de buscar la manera d'explicar allò mateix que explica el llibre, però per uns lectors que tenen un altre idioma, i per tant, no només amb les paraules, es juga amb molts conceptes.
1: Sí, i també, a veure, jo penso, estic dient això, a mi m'agrada cantar en moltes llengües, però, per exemple, jo escolto la Bonnie Tyler en castellà i penso, ostres, tinc la sensació com que la garra que té en anglès...
0: No la té.
1: No sé, vull dir que sona potent també, però... Uf. Bueno, no sé.
0: Va, un altre superèxit de Bonnie Tyler.

0: anava una pel·li, no? No va sortir una pel·li.
1: Sí.
0: Quina això, pel·li era?
1: Una pel·li que es diu Footloose.
0: Ah, sí, clar, Footloose.
1: Jo no l'he vist, eh? Footloose vol dir suelto o suelta. I sí, va ser la cançó de la pel·lícula i això va fer que l'any següent de que sortís es col·loqués el número 2 del Regne Unit.
0: Que bèstia.
1: I és una cançó escrita per Jim Steinman i Dean Pitchford i la pel·li... bueno, he buscat que es veu que el prota, o sigui, a veure, és un noi jove que arriba a un poble que el reverent ha fet, o sigui, ha prohibit ballar, ha prohibit escoltar rock, ha estat tothom com fent una vida com molt casta.
0: Sí, monacal.
1: I aquest adolescent bueno, doncs posa el poble com potes en l'aire, diguéssim, i a més a més s'enamora de la filla del reverent.
0: El personatge és Kevin Bacon, l'actor. I el revela a través del ball, no?
1: Sí, clar. I representa que com que li torna a tothom com les ganes de
0: viure, una mica, no?
1: Sí.
0: Va, posarem més cançons, haurem d'anar enllestint, però va, un parell més, va. També era coneguda, eh?
1: Sí. Aquesta és una història fortíssima, perquè un dels autors, que és Desmond Child, vale? Sí. La va compondre, li va donar la Bonnie Tyler, la van treure a l'any 86, dins de l'àlbum Secret Dreams and Forbidden Fire, i es diu If You Were a Woman and I Was a Man. I l'autor, el Desmond Child, no content amb la feina de promoció de la discogràfica, ell estava convençut que això era un hit. I va dir, no s'està coneguent prou la cançó, això és un hit, i n'estava superconvençut. Llavors, es va juntar amb el John Bon Jovi i el Richie Sambora, i la van reescriure, o sigui...
0: Una altra vegada?
1: Hi ha alguns canvis, però és molt, molt, molt, molt, molt semblant, i van treure aquest tema que es diu You Give Love a Bad Name, que va ser un absolut hit.
0: Ah, sí, clar, ah. Llavors, per això em sonava... Perquè em sonava la versió de Bon Jovi.
1: Sí.
0: Ah. Però la base és la mateixa cançó, però li van fer un... parell de retocs.
1: Exacte. I això és un gran exemple d'un autor amb molta autoestima, no?
0: Sí. Bueno, però tenia raó, no?
1: Tenia raó.
0: Clar.
1: Però vull dir, m'ha fet pensar, perquè dius, si no està passant el que tu creus que ha de passar,
0: doncs vinga.
1: Doncs, no, va,
0: més música de Bonnie Tyler. Perquè Bonnie Tyler va anar a Eurovisió.
1: Sí, molt fort, amb 61 anys, a l'any 2013. I crec que va quedar 19a.
0: Oh, pobreta.
1: Sí, com sí, no una molt bona posició, però aquesta cançó és de les que més m'ha agradat, eh? De totes les que hem sentit. I no sé, crec que és molt bonic també que un artista als seus 60 anys doncs participi. I la lletra d'aquesta cançó es diu Believe in me, i diu no, li diu al seu amant, no creguis en religió o en l'amor, creu en mi. Està molt bé.
0: El públic no va creure en ella, però...
1: El públic no.
0: Va, anirem acabant amb una col·laboració de Bonnie Tyler. Col·laboració amb Mike Oldfield.
1: Exacte. Sí. És una cançó de l'àlbum del Mike Oldfield del 1987.
0: Es diu Islands, la cançó.
1: Islands, exacte. I l'havia de gravar ell sol, però es veu que, no sé, que estava tenint com problemes i va convidar la Bonnie Tyler i també és realment preciosa, no sé, m'agrada molt tot.
0: I l'últim disc que va treure Bonnie Tyler, 2021, hi ha una cançó, que és el títol del disc, per cert, que, clar, veient que s'ha produït la seva mort 5 anys després, clar, és un d'aquests missatges que també emocionen, no? Que és The best is yet to come, el millor encara està per venir.

0: I aquesta, per tant, haurà estat una de les últimes cançons de Bonnie Tyler, no?
1: Sí, 5 dècades de carrera.
0: És fort, eh?
1: És molt fort. I escoltar-la 5 dècades després i com encara com amb aquesta energia, sí, i aquestes ganes de cantar, això m'emociona moltíssim.
0: Mm. Bueno, la cançó que vau triar els oients, en homenatge a Bonnie Tyler, que ens va deixar fa molt pocs dies, molt poques setmanes, és aquesta... Ja dic que es va quasi quedar fònica, la neta, intentant forçar...
1: A veure, sóc una exagerada.
0: Sí, no?
1: No, era per dir-vos que m'he esforçat molt, que espero que us agradi.
0: Val.
1: I...
0: Ja has dit que acompanyada de...
1: De l'Àlex Badia, que et volia explicar un detall, que és que fa 2 setmanes el van operar del cor i estava en plena recuperació a casa seva.
0: No fotis.
1: I jo en aquest context...
0: I ara l'hem anat a molestar nosaltres, ai, pobre.
1: No, m'ha dit que estava molt content, ens estan escoltant ell i tota la seva família, oi, us enviem un petó. I res, li vaig escriure en plan atracament. Li dic a Àlex, mira...
0: Et necessito.
1: Et necessito perquè...
0: Què és el que diu la cançó? Perquè... I need you tonight! Per fer el cançoner d'Hermann.
1: Home, sí, perquè jo vaig escoltar el tema i dic, això amb guitarra, patiré, saps? A més, no tenia massa temps i dic, a veure si l'Àlex de cop pot. I em va dir, mira, estic en... Bueno, m'estic recuperant a casa, però no puc fer bolos, però gravar sí que puc gravar. Oh. I m'ha gravat tota la base. T'estic superagraïda, Àlex. És un músic extraordinari.
0: Escolta, doncs des d'aquí un petó molt gran a l'Àlex i a la família, que es vagi recuperant, i un agraïment immens perquè ens hagi dedicat aquest temps. Avui l'Àlex va dir, i la Judith Nederman, reconvertint el superèxit de Bonnie Tyler per tancar la temporada del cançó Nederman. És aquest Total Eclipse of the Heart.

0: Meravella absoluta. Meravella absoluta. Bravo, Nederman. Bravo.
1: Moltes gràcies, l'Àlex Badia. Brutal.
0: Bravo. Àlex Badia, des d'aquí, un homenatge per tu. Moltíssimes gràcies. I Nederman, una temporada més, al sac. I cap a descansar. Bueno, descansar no descansaràs gaire, que tens bons concerts, però bueno.
1: Jo no descansaré gaire, no. Però, escolta, molt feliç. Bueno, he triat això, eh? Jo descanso el gener.
0: Exacte. Fes les paradigmes llavors. Sí. Que tinguis molt bon estiu, en tot cas.
1: Moltes gràcies, moltes igualment. Gràcies per tot. És
0: I
1: una
0: ens retrobem.
1: I tant.
0: Gràcies. Va, 1:55, tanquem de seguida, va. Adéu-siau.
2: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
3: Tertúlia de patates.
0: La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, excepte l'estiu, en fi, ara quan acabem la temporada, perquè és l'última tertúlia de patates de la temporada, senyora.
4: Mare de Déu, mare de Déu.
5: Per tant, l'hora
6: dels adéus, ja ens hem de dir.
0: Prou, home, prou. No,
5: per tant, has admès que has mentit des del primer dia.
0: Què vols dir?
5: Perquè no és de cada dissabte, de cada dissabte,
0: bueno,
5: cada dissabte.
0: Bueno, a veure, cada dissabte, amb excepcions, hi han 6 excepcions, concretament, de dissabte.
1: Llicències poètiques.
0: Val. Bueno, poètiques, tampoc no diria poètiques, no. Són llicències i punt.
5: De màrqueting.
0: Però a veure, és que si ens hem de posar ara, de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, excepte els festius de...
5: Bueno, o si cau un Nadal
0: ara.
5: Dissabte.
0: Sí, sí. O si es complica la vida.
7: Sí. I no podríem passar-ho a diumenge, la temporada que ve?
0: Ah? Ja us he saludat, per cert. Jordi Beltran, què tal? Bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Joan Lluís García, bon dia.
9: Bon dia.
0: Edu de Batlle, bon dia.
10: Bon dia.
0: Estàs a favor del dissabte o del diumenge?
10: La veritat és que m'és indiferent.
0: Veus?
10: El que vosaltres decidiu, jo vindré quan em digueu.
0: No passa, Clara Molins, bon dia.
11: Hola, què tal?
0: A tu també t'és igual, perquè treballes igual.
11: Jo, que no.
0: Endavant. Sobirania popular, el vot i el pop, avanti el popolo.
5: Uns nervis ara tinc, eh?
0: Bueno, última tertúlia de patates, en un cap de setmana molt intens, futbolísticament parlant. Avui hi ha el tercer quart lloc i demà es veu que no saps què passa.
8: No.
0: No?
8: No. Sí, ja.
0: Demà hi ha partit de futbol, demà.
8: És que quan no sé què passa.
5: Què passa?
0: El Mundial de Futbol!
8: Ah! Ah, encara dura.
0: Encara dura.
8: Hosti, nen.
0: I demà hi ha aquest Espanya-Argentina. Sí, molts...
8: Oh, Espanya-Argentina. Per favor.
0: Molts nervis. Molt, i ha, no, que hi ha molts crits als carrers.
5: Sí.
0: Trobo. Quan hi ha, quan juga una selecció i l'altra. Vull dir que la de les... No sé qui crida més. Els gols, que s'estan cridant més? Els d'Argentina o els d'Espanya, en les vostres localitats respectives?
5: Espanya.
0: Espanya.
5: En el meu cas...
10: Jo crec que aquí hauríem de recórrer la densitat de població. Mm. És a dir, als nostres barris hi ha bastants més espanyols que argentins,
0: sí.
10: I això jo crec que fa que es cridin més els gols d'Espanya. Però, si féssim una...
0: Ja.
10: Saps?
0: Ja, entenc. Si ara fessis àlgebra i calculessis, diguem-ne, en percentil de la població i intensitat del crit, probablement guanyaria Argentina.
10: Jo crec que si parlem d'intensitat, a tots els nivells, ningú pot, ja no superar, ningú pot arribar a somiar a empatar amb els argentins.
0: Bueno, en tot cas, demà, evidentment, s'explicarà perfectament a RAC1, això serà demà, però avui és una altra cosa. Avui, per agafar forces, xocolata!
8: Oh!
0: Xolonga. L'últim lot de la temporada, senyores i senyors. Si no ho heu aconseguit fins ara, atenció, eh? Tenim el lot de xocolata Xolonga, el lot de xocolata que té xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes altres. Què heu de fer? Doncs el mateix de sempre. Retuit el missatge que acabem de publicar sobre la tertúlia de patates i, si ho feu, abans de les 8 en punt del matí entrareu al sorteig i us podeu endur el lot de xocolata Xolong cap a casa. Xocolata Xolong!
8: Xolong! Xolong!
0: El que li ha sorprès aquesta setmana la gent de la tertúlia de patates, Edu de Batlle, què t'ha sorprès?
10: Doncs mira, jo volia parlar precisament d'això, de l'últim dia de classe, perquè avui és l'últim dia de classe, l'últim dia de curs.
0: Bé.
10: Llavors, no us passava a la vostra escola?
0: De la tertúlia.
10: El
0: dia lliure encara demà.
8: Sí, home, hi ha un karaoke, no?
0: Hi ha un karaoke, sí. Hi ha hagut com molta pressió, jo he notat molta pressió de l'equip de programa, sí, he de dir la veritat. perquè l'equip del programa, especialment una sèrie de persones...
5: Digues noms, digues noms.
0: No els diré per no generar un conflicte, però han estat pressionant àmpliament durant setmanes i setmanes.
5: Amb males arts i
0: que
5: tot.
0: És que aquest any no han fet karaoke, com que allò d'Eurovisió hi havia tot el lío aquell.
5: Ah, clar.
0: No es va fer.
5: Ostres, és veritat.
0: Fem una cosa per acabar la temporada i bueno...
5: Home, a veure, tenen raó, Mundo.
0: Sí, tenen raó, tenen raó. Ara que...
5: S'ha de desestacionalitzar. Saps què vull dir? Com
0: el karaoke s'ha de desestacionalitzar. Doncs demà, que a més és Dia Internacional dels Karaokes...
5: Ja ho té.
0: Ja. No, no,
3: sí.
0: Sí, la justificació... Sí. No sabia que hi era, però hi és, es veu.
3: Per això han guanyat aquest sector.
0: No crec que...
5: Bé, aquí,
0: doncs
5: així, la cara.
0: Demà a la una del migdia, ja per acabar les vacances, al xiringuito, a la guingueta del Via Lliure, farem el karaoke.
10: Porteu algun japonès o japonesa?
0: Japonesos no.
10: Són els reis del karaoke?
0: Ah, sí, això és veritat. És veritat.
10: Tu ara, al Japó, quan te'n vas de festa... te'n vas a sopar a un karaoke. I ja passes el dia allà, ja no vas a la discoteca.
0: Antes hi havia aquí un restaurant xinès, al carrer Buenos Aires, bastant gran, que tenia petits espais per fer karaokes, que jo no vaig tastar mai, diguem-ne.
5: No?
0: Jo només anava a la sala normal, però sé d'algú d'aquesta ràdio que estava fent àpats allà i es feien karaokes. El que passa és que no sé quina oferta de cançons de karaoke tenien. Eren els habituals?
5: Els habituals.
0: Ah, no eren xineses, eh?
5: No. Les de sempre.
10: Nino Bravo.
5: Tots els clàssics.
0: Vaya
9: Brigados. Buscando del baúl de los recuerdos.
3: El Tío Jurado.
5: Tots.
0: Bueno, això és ara així. Escolta, Edu, què és el que...
10: L'últim dia. L'últim dia de classe, que és... a mi, aquests dies, aquesta setmana, em recorda molt a l'època d'escola. Que l'últim dia sortíem abans, efectivament, com abans ha dit el Joan Lluís, hi havia pica-pica. A la meva escola hi havia pica-pica, és a dir, fèiem una mica de ganxitos, una mica d'olives... A la vostra també, o no?
5: Un gelat, crec.
0: Geladet.
5: I a córrer.
3: Jo no recordo això.
11: Jo és que era l'època franquista.
12: De veritat.
5: Aquell dia no et pagaven, no?
12: En tot cas, el màxim que fèiem era l'enter de la sardina.
10: Us feien cantar el cara al sol, però el cantàveu al revés, no?
12: A l'entrada a l'institut, sí.
5: Sí?
12: A l'època de l'institut, al matí, dilluns al matí i divendres al sortir, cantàvem el cara al sol.
10: Bé, el cas és que, per mi, l'últim dia d'escola, que sempre era els vols de Sant Joan, una mica abans de Sant Joan, per mi era el millor dia de l'any, amb molta diferència. Et diria que gairebé empatant amb el dia de Reis. Estaven més o menys en